0: que no tenen els altres?
1: Mira, aquesta pregunta me l'han fet molts cops i sempre dic alguna cosa diferent.
0: Què em diràs de mi?
1: Que és molt bo.
0: Home, això ja ho sabem. Això està clar. I això té una pinta brutal. Això ho podem tastar aquí, aquest panet de la
1: Mercè? Sisplau, he portat un parell per vosaltres. Per
0: un tot parell? Mare de Déu. Doncs au.
1: Aquí. I un altre pel sorteig.
0: Ah, la Roia. Mira, menjaràs panet de la Mercè avui, tu.
2: Mira, jo haig de dir que he provat el seu panetone.
0: Ah, has provat el millor panetone del món, tu?
2: L'he provat. Jo no sóc molt fan del panetone, però haig de dir que el seu realment és així, no? Quan preguntaves quin és el secret, doncs és com més esponjós,
0: yeah.
2: Que no es fa una cosa espessa, molt bé, de bon sabor, i la veritat que jo us el recomano que
0: sí,
2: el proveu.
0: Perquè a vegades és empalagós, això, el panetone.
2: Sí, queda com allò que se't fa una mica de bola, no? Com un pa de pessic, però el seu no.
0: Yeah.
2: El
1: Moltes
2: seu
1: gràcies, no estava preparat, això. Eh?
3: No. Està farcit amb melmelada de figues.
1: Sí, sí, perquè les figues són ara típiques, no?, per
0: de,
1: la Mercè.
0: De figues, coll de dama, deu ser, diuen que és la millor varietat.
1: I tant, correcte.
0: Sí?
1: Correcte.
0: Blanques o negres?
1: Negres.
0: Negres. Molt bé. Aleix Cortés, com estàs?
4: Doncs aquí estem, una vegada més, encantat.
0: Aquest és el psicòleg. Nosaltres sí que estem encantats de veure't, i tu potser també avui, perquè mira, el pots catar tu. Pots començar tu.
4: Home, serà un plaer, això.
0: I
4: un plaer.
0: A veure què et sembla. Perquè els oients ja van trucant tots, perquè lògicament tots volen. Què en donaràs, un parell?
1: Jo he portat tres, o sigui que depèn de vosaltres.
0: Depèn de la gana que tinguem.
1: Depèn de l'equip.
0: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, què me'n dius d'això?
4: Espectacular.
0: Sí, no?
4: Molt flonjo, com deies. Sí, no es nota aquesta densitat típica del panetone.
0: Veus? Marc Larroia, tot teu i pel Jordi Vila.
3: És un brioix fet de massa mare, també, atenció.
0: Exacte, com ho fas, això?
1: Això, precisament, és una massa dolça, enriquida, que fermenta només amb massa mare, o sigui que porta dos dies d'elaboració.
0: Però que bo!
1: I res, no té més misteri, tots els ingredients són naturals, porta una mica de vainilla natural, pell de llimona i la melmelada de figues, i ja està.
0: Ja, una rajola d'aquestes de Barcelona.
1: Un panot,
0: però per qui no ho sàpiga, un panot és una rajola d'aquestes de tota la vida, de la ciutat de Barcelona. Què dius?
4: Torno a dir, espectacular.
2: Ha quedat entusiasmat, amb el panot. Que, per cert, jo reivindico el panot, perquè ara jo estic veient que en molts carrers de Barcelona que fan obres estan traient el panot i posen les rajoles, les quadrades. Home, reivindiquem, perquè tenim aquest fantàstic panot a la nostra ciutat. Jo crec que hem de reivindicar que l'Ajuntament el mantingui.
0: Ja. I d'on surt la idea de fer aquest panot?
1: Doncs mira, l'any passat l'equip de l'alcalde de Barcelona, el Jaume Colboigny, es va posar en contacte amb nosaltres perquè Barcelona era la ciutat convidada per anar a la fira del llibre a Guadalajara, Mèxic.
0: Sí,
1: i ens van proposar de fer alguna cosa relacionada amb les flors, perquè el leitmotiv de la participació de Barcelona era venen les flors.
0: Ah.
1: I doncs aquí nosaltres vam fer una feina de trobar una cosa que fos dolça, que estigués relacionada amb el meu gremi de flaquers, i doncs va sorgir aquesta idea de que a més tenim molt la imatge als que vivim aquí a Barcelona.
0: Diu però que les unitats són limitades i que per tant això millor que ho encarreguem abans, no? Com funciona?
1: Sí, perquè tinc pocs motlles, aquests motlles estan fets a mà i és una feinada. O sigui,
0: quants en fas en un dia ara? Que
1: som
0: ara per la festa major, un 100 al dia.
1: 100, no tinc més.
0: Ja. Quant val un panot d'aquests?
1: Ostres, no ho sé.
0: 16,95, ja t'ho dic jo.
1: Ah, doncs mira, això.
0: M'han posat el guia. 17 euros.
1: Jo els faig, però no tinc.
0: Molt bé. On sou exactament? On teniu els locals?
1: Tenim tres locals, ara mateix. L'original, al costat del Clínic.
0: Rosselló.
1: A Rosselló 112.
0: Sí.
1: Al Poblenou, al carrer Fluvià 113.
0: Sí.
1: I a Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu.
0: 232, en aquest cas, si no m'equivoco.
1: Tampoc me'n recordava del nom, del número.
0: Molt bé. Escolta, i a banda dels panots, quins altres pastissos són habituals ara en aquesta època de l'any?
1: A veure, som un forn de barri, o sigui que el que més venem és el pa de tot de cada dia.
0: Però pa d'aquell bo?
1: Jo dic que sí.
0: Sí, no?
1: Ben fet, o sigui, fet amb massa mare, amb carinyo.
0: Sí, perquè no a tot arreu és bo el pa,
1: Malauradament, no.
0: N'hi ha molt que no val res.
1: Malauradament, no.
0: Ah, si te'l menges calent, allò...
1: Encara.
0: Al cap d'un parell d'hores, amb allò podries matar algú. Sí?
1: I a part d'això, ara comencem amb el pa de mort, de Mèxic, Farem, ja comencem amb els panetones, també.
0: Ah, molt bé.
1: I anem canviant
0: perfecte.
1: Una mica.
0: Escolta, tenim el psicòleg Aleix Cortés. Aquest matí hem parlat molt de tu aquí, perquè dèiem, a veure, passa tant allò que els pares xoquen brutalment amb els fills, sobretot a l'adolescència, allò que no hi pots ni parlar, no te'ls pots ni mirar a la cara perquè et salten a la jugular. Mm-hmm. Aleshores, els experts ens diuen, home, no, has de mirar de parlar amb ell, ja, però és que ho intentes i no ho aconsegueixes, tampoc, no? Sí, què hem de fer en aquests casos? Què hem de fer també si tenim algun mal rotllo amb gent de la feina, per exemple, o amb familiars, amb gent que trobes habitualment dia sí dia també? Mm-hmm. Perquè tot això és un mal viure, no? És a dir, com s'afronta això i com es gestiona? I sobretot, com ho podem millorar?
4: M'has fet moltes preguntes, molt seguides.
0: Sí, tenim temps, no pateixis.
4: Aniré una per una intentant desgranar-ho. La primera de totes que m'has dit sobre la família, és molt habitual que nosaltres a consulta ens trobem amb pares que la consulta principal és no em sé comunicar amb el meu fill, és un adolescent, tinc problemes de conducta, a casa no em parla bé, a l'escola no funciona. Això ens hi trobem molt. Llavors, a nivell de consells de com sobreviure, el primer de tot és entendre, no? I entendre que, com a família, quan un nen passa de l'etapa de la infància a l'adolescència, hi ha molts canvis. Canvis que no són quantitatius, sinó que són qualitatius. Es necessiten habilitats diferents, es necessiten formes d'entendre diferents, límits diferents, i si no entenem tot això, amb el que ens trobarem és amb un adolescent que no encaixa a la família. Llavors, comencem per aquí, no? Per entendre que és un moment del cicle vital de la família qualitativament diferent. Igual que al principi, que passes de ser parella a ser família o a tenir un fill, clar, quan hi ha un adolescent, també canvia tota l'estructura familiar. Què és diferent de quan passa a la feina i requereix d'habilitats diferents? Perquè, mira, d'un company de feina o d'una feina encara se'n pot escapar, d'un fill és molt més complicat. Vale? Llavors, clar, quan em parles de a la feina, què podem fer? Doncs, bueno, hi ha moltes coses, no? El primer de tot és aprendre a com comunicar allò que necessito, allò que em passa, el que internament jo estic vivint quan tinc aquests conflictes. I de vegades són conflictes que tenen a veure amb l'exterior i de vegades amb l'interior. Quan el conflicte té alguna a veure amb l'exterior, doncs normalment del que es tracta és això, de saber comunicar, de saber expressar, de tenir l'habilitat per poder modificar petites coses de l'ambient i del dia a dia. Ara és diferent quan la qüestió és més interna, no? Quan té a veure amb la meva història personal, amb el que jo he viscut, amb el que jo he sentit, amb la relació amb els meus pares, amb les meves dificultats, amb els meus, fins i tot podríem parlar de traumes. Llavors, quan parlem de tot això, el treball ja és un altre, no? Ja és poder revisar, ja és poder integrar aquestes vivències i a partir d'aquí començar a tenir altres capacitats per resoldre aquestes dificultats. M'havies preguntat alguna cosa més?
0: Que ara sí, home, t'he preguntat de tot aquí, perquè tenim dificultats amb la canalla que ja no està en canalla, moltes vegades amb familiars, amb companys de feina, i tot això és un malviure. És a dir, clar, com, què fas?
4: Clar, també una altra cosa important és aprendre a descomprimir. Vivim en una vida molt, molt comprimida. Des de que ens llevem al matí, els que tenim fills ho sabem, que és em llevo, no? Vesteix-te, renta't les dents, esmorza, a veure si arribem a l'hora o no, deixo primer un, deixo després a l'altre. Llavors ja comencem amb cert estrès. Després ja ve la feina, que poca gent és l'afortunada de tenir una feina que no l'exprimeix. Llavors, aquí es tracta de trobar espais i moments de descompressió. I què vol dir de descompressió? Vol dir que jo he de fer esport obligatòriament, vol dir que jo he de tenir temps sí o sí per quedar amb les meves amigues o amb els meus amics? Poder no. Poder és trobar petits espais en els que jo tingui un temps per no fer res, per pensar simplement, per reflexionar i per decidir en aquell moment què vull fer. No tot és tenir una rutina, no?, que teòricament m'ajudi a descomprimir, però que sigui una imposició més. Yeah. I a dia d'avui vivim en la societat, no?, de la imposició. Hi ha un filòsof que m'agrada molt, que està molt de moda últimament, sí, que és Byung-Chul Han, que ja en parla molt d'això, no?, de que hem passat d'una societat que ens oprimia des de fora, és a dir, el lloc de feina era un lloc tancat amb un horari d'inici i final, que era una part positiva, que hi havia un final, hem passat a una societat on l'exigència ja no està fora, l'exigència està dins.
0: Correcte.
4: I sóc jo mateix el que m'exploto a mi mateix. L'explotació ja no és dels grans tenidors de capital, sinó l'explotació és interna per ser la millor versió de mi mateix.
0: Sobre protegim els nostres fills, Aleix?
4: Alguns sí i alguns no.
0: Els majoritàriament.
4: Molt, això. Depèn, depèn.
0: Cada cop més?
4: Cada cop més.
0: Tendim a sobreprotegir-los?
4: Tendim a ser més exigents més que sobreprotegir-los. Però la protecció és algo molt ambigu. La protecció no sempre és limitar o sempre és tenir-los arropat. De vegades la protecció també és exigir molt o creure que necessiten moltes habilitats per sobreviure en el dia a dia.
0: Yeah.
4: I avui, des d'aquesta autoexigència que nosaltres vivim, el que fem és traslladar-la cap a l'altre i traslladar-la cap als fills. Llavors, si jo crec que per jo triomfar la meva feina he de tenir aquest màster i he de parlar anglès perfectament i he de tenir aquestes habilitats, el que esperaré del meu fill quan estudia, quan té la seva primera feina, quan té els seus primers moments de responsabilitat, és que tingui aquesta mateixa exigència que jo aplico a mi mateix.
0: Ja, l'altre dia llegia una entrevista amb un psicòleg d'adolescents i deia: el problema no és que el teu fill s'avorreixi, el problema és que tu no suportes veure'l avorrit.
4: No hi puc estar més d'acord.
0: Estàs
4: no hi puc estar
0: 1000% d'acord?
4: Més d'acord. Aquesta sensació d'arribar a casa i veure els nens doncs poder veient la tele o simplement tombats i mirant al cel és una sensació que pot friccionar molt amb aquesta exigència de tot el que jo he de fer en el dia a dia.
0: Ah,
2: i fixeu-vos, acaba de dir i mirar la tele. És que ara que parlava de tot això, jo feia la reflexió. Ara som incapaços fins i tot d'asseure'ns al sofà i estar una tarda mirant una pel·lícula, una sèrie, fins i tot una pausa de publicitat. Qui aguanta una pausa de publicitat si no aguantem ni la sèrie? Jo crec que acabarem tornant, això que dèiem endarrere, mirar la tele.
0: Aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, com que no tenim publicitat ni a la tele ni a la ràdio, doncs au, un altre motiu per escoltar-nos els de Ràdio 4 i per veure la 1, la 2cat i tot i tot.
4: Totalment, em sembla superinteressant i és una conversa que no només passa dins de la consulta, jo crec que els que tenim això, una edat de joves adults ja, ens passa molt converses amb els amics de dir: és que jo estic mirant una sèrie o una pel·li i ja no connecto del tot amb l'argument perquè he obert el mòbil, perquè he mirat una publicació a l'Instagram, perquè m'ha arribat una notificació, i aquella sensació que potser tenia de petit, que anar a veure una pel·li era una activitat, no, on em sentia que era l'Spiderman quan la veia, ara ja no la tinc. Ara és la sensació d'estar fins i tot distanciat d'aquest argument.
0: Molt bé, Jordi Vila.
3: Doncs, escolta, que
0: mira qui
3: acaba d'entrar David Olivares.
0: El gran David Olivares, com
5: Hola,
0: estàs?
5: Bon dia, tot molt bé.
0: Què dius, David?
5: Doncs res, aquí, mira.
0: Què fas treballant?
5: L'expectació, què tal?
0: Què fas treballant tant?
5: Mira, escolta'm.
0: Què?
5: No, bé, molt content, molt content. Home, vull dir, aquesta muntanya russa de la vida actoral és així. Vull dir, a vegades estàs amunt i a vegades estàs una miqueta més avall.
0: Però tu, per sort, i merescudament, sempre estàs més amunt que no pas avall.
5: Home, Déu t'escolti.
0: T'ha anat molt bé, això, aquesta trajectòria. Ara, aquest matí ho deia, però, amb els tertulians. Gran David Olivares, una trajectòria brutal, damunt dels escenaris, un crac. I sempre aquest matí, quan t'anunciaven per aquí: sí, home, el que imita el Tomàs Molina al Polònia. Sí,
5: de meteoròleg, que meteoròleg, t'ho agraeixo.
0: Hosti, fa una miqueta com de ràbia, això, de vegades, no? És a dir, al final la gent es queda amb aquella cosa de la tele.
5: Sí, sí, però vaja, també...
0: A banda del Tomàs Molina...
5: Sí, però molt agraït, també,
0: Sí, no?
5: Molt agraït, sí, sí. Vull dir que, escolta'm... Vull dir que encara m'aturen pel carrer i... Tot i que m'han dit de tot, M'han dit Tomàs Mauri, saps?
0: Tomàs Mauri.
5: Tomàs Mauri, sí. O Mini Molina, a vegades em diuen Mini Molina i prou. I riuen una mica. Però molt agraït, perquè això vol dir que va ser un personatge que va calar molt en aquesta societat i en l'imaginari col·lectiu encara existeix.
0: El Tenorio, aquesta estrena tercera temporada del Coliseum, aquest 21 d'octubre, sí, aquesta vegada substitueixes el gran Andreu Buenafuente.
5: Bueno, és insubstituïble, l'Andreu.
0: I protagonitzaràs aquesta comèdia juntament amb la gran Sílvia Abril, també.
5: Sí, grande.
0: Molt bé,
5: home.
0: Què ens pots explicar, d'aquesta tercera temporada del Tenorio?
5: Ah, sí, ja comencem, ja, sac, ja.
0: Una mica sí.
5: Jo pensava, entres a i vin, i llavors, com que veig molta gent, dic, escolta, perfecte, no.
0: Aquí no sap mai com anirà això.
5: A més,
0: pots esmorzar, ja sé que és un pèl tard, però...
5: No, gràcies, que ho estic intentant deixar.
0: Què et cuides?
5: Una mica.
0: Però això és bo, a veure...
5: Això, un equip? No veig bé.
0: Explica-li tu què és això. Ho ha fet aquest senyor d'aquí.
1: Ho acabem d'explicar,
5: Però és que Ràdio 4 encara comencen i no hi ha bafles a fora, ja, saps? No. I no puc sentir la directa.
1: és un panot, està un fet panot especialment per ara per la Mercè.
5: Ah, molt bé. I amb melmelada, veig,
1: I una mica de melmelada de figues.
5: Molt bé, i això ho heu menjat així directament amb les mans? Ah!
0: Home, no, hi ha un ganivet aquí. Són més endreçats del que sembla. Es diu Tom Cortés. Mira, aquest senyor va guanyar el premi al millor panetone del món.
5: Home, panetones.
0: David.
5: Encantat. Igualment. Jo me'ls menjo, els panetones.
0: I ara és l'autor d'això, del panot aquest de la Mercè.
5: Ara agafo un tros, ara agafaré un trosset.
0: Perfecte. Això és melmelada de figa, és molt bo. Home. No, però dius, no, és que em cuido, ho he deixat. A veure, el producte d'un bon pastisser no és un producte qualsevol. En aquest sentit és important, sempre ho volem posar molt en valor des d'aquest de, programa. No, al final aquí es criminalitza molt que qualsevol pastís i qualsevol dolç...
5: No. De tant en tant són meravellosos.
0: Quan estan ben fets, amb productes de primera qualitat. Sí o no?
5: Sí, no.
0: Defensa't una mica tu mateix, Don Cortés.
1: Jo?
0: És així, això? No és el mateix un pastís comprat amb un bon pastisser d'aquest país, que tenim els millors del món, que ha comprat segons on.
1: Totalment, i el producte artesà de qualitat, amb ingredients de proximitat, jo crec que no només des del punt de vista nutricional, que és molt, molt més interessant, que no pas una cosa industrial que porta conservants, additius i moltes més coses que no sabem, també estàs doncs, recolzant una indústria de proximitat, el comerç petit, o sigui, és un cercle, no?
4: És una bona excusa també per fer una parada del dia a dia per poder reflexionar, sí, per poder... Bueno,
1: i per poder descomprimir, com deies
4: correcte.
1: Abans.
2: Exacte, no? La parada del berenar, no? Aquella estona que a mitja tarda paràvem i que ara sembla que tampoc, que hem d'anar corrent, que ja ni berenem, no? Això que deies, al gimnàs, l'exigència, l'anglès.
1: O que ha de ser una barreta d'aquestes de proteïna, no? El berenar.
2: Sí.
0: Mira, parlàvem amb tu del Polònia, dels teus personatges allà. Aquest matí tenim aquí el Marc Larroia, el director d'empantalla.cat, i obre amb aquest titular que hem comentat abans. La primera part del titular l'hem comentat abans, que és Oltra i Melero toquen fons als matins de TV3. Però la segona meitat del titular, la segona part, diu i el Polònia es manté líder. Marc?
2: Exactament, el Polònia, penseu que... O sigui, fa unes dades d'audiència, a més, cada setmana. No és allò que una setmana funciona o depèn de la temporada. Fa unes audiències espectaculars. Destaca, sobretot, entre els més joves, que és una dada també, abans que dèiem, no? Els joves no miren la tele, doncs entre 13 i 24 anys sempre acostuma a assolir els millors registres, i et dic que és un clàssic que no falla mai, temporada rere temporada, això sí, a personatges com ells se'l troben a faltar, perquè sí que hi ha hagut algun comentari a les xarxes, no? Per exemple, el Queco Novell també deixava anar de fer algun personatge com el Feijó, etc, tants d'altres, no?
0: I per què ho feu, això, si la, que... la gent us demana?
5: A veure, també és una forma natural de passar les coses, no? Vull dir, jo, per exemple, fa 4 anys que no hi soc, en el Polònia, d'una manera, vull dir, ho vaig deixar, i és vull dir, que és públic, i... Quan ho vaig deixar, els que vam començar, ara fa, aquest febrer del 2027, farà 21 anys que està en antena.
0: 21 anys.
5: Es van celebrar els 20 anys ara el febrer passat. Doncs dels que érem des del primer programa, érem el Queco Novell, l'Agnès Busquets, el Xavi Serrano, el Cesc Casanovas i Servidor. Ara ja només queden 4. Vull dir que ara de vegades quedo amb el Xavi o amb la Mireia ho va deixar una miqueta abans que jo, la Mireia Portes, que, esclar, bueno, és multifactorial, però vull dir que portar 21 anys en un programa, no diré de líder d'audiència, però ho ha estat durant molts anys. De fet, aquest especial que vam fer de 20 anys va fer 30,
2: va
5: 34 o 32, sí. No ho recordo, però em va recordar el primer programa de fa 20 anys, no? Quan encara les audiències eren de 32, 34, 36...
2: Sí, ara, de fet, jo, ara que ho comentes, crec que va fer la segona millor dada de tota la història.
5: De tota la història, imagina. Per tant, jo crec que és un producte que ha calat ja des dels inicis i que generació rere generació s'ha anat agafant això que deies, Xavi, de gent jove. Vull dir, jo recordo quan vam començar que molts nens i nenes de 9 o 10 sabien de política pel Polònia i coneixien abans els personatges del Polònia que els de veritat. I ara això torna a passar. Hi ha gent que s'enganxa. També el consum de televisió ha canviat. Vull dir que ara els nens no miren la televisió en directe, ho miren ja tot per la plataforma o quan volen, no? I llavors, clar, això també de les mesures d'audiència, jo ara ja m'he perdut una miqueta.
0: Yeah.
5: Vull dir que sí que existeix allò dels... aquella cosa, hi ha 3.000 aparells a Catalunya que tenen un aparell que no sé què... Bueno, encara estem així.
0: Tu tens les dades de com funciona això ara mateix, quants n'hi ha a Catalunya?
2: Crec que a Catalunya n'hi ha uns 500, 600...
5: Ah, però jo he dit 3.000, m'he passat.
2: Els 3.000 és aproximadament a tota Espanya, no?
0: D'acord.
2: Però sí que exacte, la mesura és aquesta, no? Repartits proporcionalment pel territori, per franges d'edat, etc, però certament no, és una mesura que història que ha quedat molt antiquada.
5: Clar, jo crec que digitalment es pot mirar les visualitzacions que té cada programa.
0: El consum digital, exacte, que... igual que el Gemma Carrasco controla el d'aquesta casa, per exemple. Clar. Cada mes sabem quants oients, no? Tenim, sí. Ens escolteu a través d'internet, quants ens veieu per streaming... Sí. Quins són els continguts de la web que més han clicat. Aquí les audiències són enquestes, ja ho sabeu, això de l'EGM, l'Estudi General de Mitjans. Sobretot, si els trobeu pel carrer o us truquen a casa, escolteu el matí de Ràdio 4, de 10 a 1, amb el Xavi Freixas.
5: Exacte. A mi una vegada me'n van fer un...
0: A mi no m'ha passat
5: vaig
0: mai,
5: estar 20
0: això.
5: Minuts, m'ho van preguntar tot i de tot, eh? I recordo que el Sergi Mas, gran company i amic,

0: Tenim una dependència excepcionalment llarga. Que dius, home, a veure, d'altra banda no m'estranya gens, tal com està avui el tema de la vivenda, mercat laboral, preu dels pisos, els sous... Ah, és una mica o bastant o molt impossible, segons com, això.
1: També és veritat que som l'única espècie que necessitem 9 mesos d'exterogestació, és a dir, els nadons estan 9 mesos de dins de la panxa, surten de forma precoç, abans del que hauríem de fer, des de que som bípedes i, per tant, la dona es va aixecar, no, els malucs es van comprimir, per tant, no podien sortir. Llavors, ja de per si som una espècie molt familiar, podríem dir-ho així, no? Que s'allargui l'adolescència a casa, a part de tots els factors contextuals que tenim a dia d'avui que afavoreixen que això passi, ja de per si forma part del funcionament que tenim a nivell social, de la regulació. Sí que és veritat que cada cop està passant alguna cosa curiós, que és que vivim més junts i més en massa, però més separats a nivell de nuclis familiars, i això fa que el suport que abans tenies a nivell social o de la tribu en aquest sentit cada vegada desaparegui més. I això afecta molt a la regulació conductual, a la regulació emocional, a entendre quins són els límits i les normes dins del propi entorn. I, per tant, sense voler-ho, però s'afavoreix també la psicopatologia en aquest sentit.
0: Ah, sí, mira, de mitjana, la Unió Europea, els fills abandonen la llar familiar als 26,2 anys. Aquí, però, als 30, 4 anys per damunt del que seria, diguéssim, la mitjana comunitària. Cada cop s'allarga més, això.
1: No sé quins països hauran agafat, però també és una estadística que hem d'anar amb compte, perquè els països nòrdics tenen tendència a enviar els adolescents a casa molt abans que nosaltres. Justament per això, pel model de família que hi ha. Normalment les famílies més llatines tendim a tenir vincles molt més propers, relacions molt més llargues. En canvi, quan més al nord et desplacis, més fàcil és que adolescents amb 18 anys puguin ja independitzar-se. També el model social ho permet, això. Llavors crec que aquí hi ha unes característiques que s'han de tenir en compte en aquesta estadística.
0: David Olivares, va, tornem al tenor. Que això està a punt de despegar, això està a punt d'arrencar una obra que coneixes molt bé, perquè ja hi havies participat en el teu personatge de criat, però clar, ara de cop
2: i
0: volta...
2: De criat i de Don Gonzalo, el pare de Doña Inés.
0: Don Gonzalo, sí senyor.
2: Doblava personatge.
0: I ara de cop i volta el protagonista, que dius, nen, això, tens molta experiència, ets un crac, i evidentment això sortirà, serà una passada. Però clar, et pot igualment provocar un punt de vertigen.
2: Sí, el provoca, però també és un punt de vertigen molt dolç, i molt agradable, també, perquè com deies, l'obra me la conec, l'hem fet a 2 anys, ja està contrastada amb el públic. Sí que és cert que, esclar, d'Andreu Buenafuente només n'hi ha un, i jo ja li vaig dir a l'Andreu...
0: I de David Olivares també només
2: n'hi ha un. També. Però vull dir que la Sílvia, també, i els companys, però la Sílvia la conec de fa 32 anys, que ens vam conèixer a l'aula de teatre i ens vam estrenar junts fent teatre, per tant, és una gran companya, una gran amiga, i em fa molta il·lusió compartir això amb ella, aquest protagonisme de Don Juan. Res, intentarem fer el màxim riure que puguem, ja ho saps. Vull dir, jo li deia a l'Andreu, diu, tot el que feies tu que m'ho pugui passar per mi, m'ho quedo, perquè el quilo de riure es va molt car.
0: M'han dit que el vídeo de la promoció del nou Tenorio diu no té desperdici. A veure, Marta Inglés, el tens,
2: quin
0: no?
2: Quin vídeo és?
3: A veure, Andreu, si ho estic entenent bé, m'estàs proposant que ho faci amb un altre?
4: Sí.
3: Però és que això té un perill, perquè em pot agradar.
4: No, és que t'ha d'agradar, no hi ha cap perill. T'ha d'agradar i ho has de disfrutar, eh?
3: Ah, i no, si em sembla bé, està bé, perquè no cal que ho fem tots junts.
4: Home, clar.
3: I tu què faràs?
4: Home, jo estic per darrere.
3: Ah, pel darrere?
4: Sí, jo sempre estic per darrere.
3: Quanta novetat.
4: Sí, quan una cosa m'agrada,
3: sí.
4: Jo no em puc desvincular del tot.
3: Ai, quina gràcia, per favor. No,
4: mira,
3: obrir-ho, clar que sí, obrir-ho.
4: Quan un no arriba, ha de fer un pas al costat i ha d'entrar un altre a fer el que tu feies.
3: Ai, entrar.
5: Perdó, perdoneu, Esteu parlant del Tenorio, oi?
4: Home, naturalment.
5: Que jo faré el Tenorio?
4: Clar. Sí. Aquest any, David Olivares farà Juan Tenorio i tu faràs la Inés en el Tenorio.
3: Ah! Sí. Ara ho entenc tot.
4: Quedarà molt bé, eh?
5: Sí, home, esperem-ho.
3: Sí. Vinga.
5: Pica fort, eh?
3: Som-hi.
5: Sí, va, som-hi.
4: Però on aneu ara?
3: A Sajà.
5: Sí.
4: Ja, però, a veure, és a l'octubre, això, eh?
3: Vinga, va, David.
5: Bueno, va, vinga.
4: I, bueno, no, em sembla bé, perquè així ho aneu preparat, no?
5: Ah, home, ja anem assajant.
4: Amb temps.
5: No, i tant, sí, sí. Necessita temps, això, hi ha molts versos, eh? Hi ha molts versos. Sí, sí, després hi havia corria un altre vídeo, que no sé si el passareu, però vull dir que li demanava un consell a l'Andreu i ell em donava

0: em donava el veritable consell actoral per fer el Tenorio.
1: Ah, i quin consell?
0: Mira, era la colònia. Diu que ell es posava una colònia.
1: Quina colònia?
0: Generosa. Bueno, no, no m'ho va arribar a dir.
1: No es pot dir, la marca?
0: No, no, no, és que no m'ho va arribar a dir, perquè em va dir que se li havia acabat. Per tant, ho hauria de fer sense la colònia. Ullatera. Sense el seu secret, sense el seu pal de swing.
2: Però bueno, la colònia sí que feia pss, pss, pss.
0: Sí, això,
2: no?
0: Sí,
2: això sí.
0: Pss, pss. Sí, sí, sí, sí.
2: I David, com van els assajos? Perquè no, esteu a les portes, eh? Recordem, sí. Eh? 21 d'octubre al Coliseum. Sí, sí, sí. Com van els assajos?
0: Doncs molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí. Evidentment, hem buscant i passant, intentant trobar més gags, no? Més cosetes. I de fet, molt bé, de fet, una miqueta de feina, perquè jo substitueixo l'Andreu, és text nou per mi, però també ha entrat l'Artur Busquets, que farà el meu paper de Don Gonzalo i del criat de Don Juan, el Chuti.
2: Recordem que el Tenorio és una versió còmica del clàssic de José de Zorrilla, publicada al 1844, un clàssic, eh? Mm-hmm. L'obra original estava marcada dins del romanticisme i va immortalitzar el mite del seductor audaç capaç d'enamorar a moltes dones, però és l'amor per Doña Inés el que aconseguirà salvar la seva ànima en últim moment. L'obra dirigida per Carles Sans és diferent en clau còmic, mm-hmm. i fins ara ha triomfat molt. Què té que enganxi tant el públic, que ja aneu per la tercera temporada, sí, en clau de comèdia?
0: De fet, una idea que tenien ja dels inicis l'Andreu i la Sílvia era poder fer una miqueta, d'una manera itinerant, cada any fer una mica el Tenorio, com es feia durant molts anys, i encara se'n fa, a molts ateneus i casals es fa el Tenorio d'una manera còmica, que també feien, com també van fer el Joan Capri i la Mari Sempere. Llavors, esclar, bueno, una mica amb aquest pensament, no?, amb aquest romanticisme de fer una mica de no imitar-los, a la Mari Sempere i el Capri, però d'interpretar aquest Don Juan Tenorio en clau comèdia per Tots Sants, cada any, com a tradició. Doncs la idea va néixer així. Portem el tercer any. Vull dir, escolta, sí, sí. Tant de bo en siguin molts més, Vull dir, que anem partit a partit.
2: Has parlat de Mari Sempere i de Joan Capri, sí. Dos dels grans còmics que han marcat la història del teatre català.
0: Que també, perdó, ho havien fet el Joan Pere i la Lloll Bertran.
2: També.
0: Un tenòrio divertit.
2: Suposo que pels que us dediqueu a la comèdia són grans fonts d'inspiració, no? Tot el Capri com la Mari Sempere.
0: Sí, sí, sí. A mi el Capri m'agafa una mica lluny. O sigui, si aquí és i tal, sí. M'agafa una mica lluny. Tinc molt més a prop en Joan Pere, Que són iguals però diferents. Però sí, són referents indiscutibles de l'escena catalana i grans espases.
2: Vull dir que... Recordem a Joan Capri, sí. En acció al doctor Caparrós, que es va emetre el 1979 aquí a Televisió Espanyola.
3: Oi que no t'has donat compte? Tu no et sents prou ronques. I a més tens els peus freds, moltes vegades tens els peus gelats. I com te'ls escalfes, els peus freds? On els poses, els peus freds?
2: Mira, i ara recordem a la Mari Sempere, precisament, en un moment de paròdia del Tenorio. Mira.
4: No és verdad, palomita mía, que estàs respirando amor?
5: Tu m'has mirat bien. Una palomita. Un murciélago. Oh, me habéis dado beber un fieltro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae...
6: La garrota.
5: ...el irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra...
2: Suposo que David escoltar la Mari Sempere,
0: sí,
2: en acció...
0: Sí, clar, estic veient la Sílvia.
1: Que gran.
2: Això és immens,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí, estic veient immens. La Sílvia, sí, està molt bé. Està molt
2: I mira,
0: bé.
2: I parlant de grans de la comèdia d'aquest país, el David Olivares ha compartit cartell freqüentment amb grans noms de la comèdia catalana, com es comentava, també ens ho deies, amb el Joan Pere.
1: Que ha estat en aquest programa.
2: Ha estat en aquest programa. Aquí, crec que aquí mateix on
0: estava... Ja ho he notat.
2: Ho has notat?
0: Sí, perquè la cadira està una mica...
2: Mira, amb qui vas coprotagonitzar èxits com Alguns neixen estrellats.
7: I vostè és... el doctor...
8: S'ho toca. S'ho toca.
7: S'ho toca?
8: Josep, s'ho toca, prim.
7: Sempre?
0: Sempre s'ho toca prim?
7: Sempre s'ho toca prim?
8: Sí, sempre. El meu fill s'ho toca, el meu pare s'ho toca, el meu avi s'ho toca, el meu besavi s'ho toca.
7: Oh, quina família.
2: Com recordes aquella comèdia?
0: Sí,
2: Alguns neixen estrellats.
0: Va ser molt bo.
2: Encara tu continues.
0: Va ser molt divertit. A més, és que amb en Joan... Sempre ho diem, quan ens trobem, diem l'hem de tornar a fer perquè agradava... Té aquest humor blanc, molt propi d'en Joan, i a més, era molt bonic veure a platear... pares i avis que portaven a nets i que els nets ho passaven pipa. Llavors deies, ostres, és com si en Joan... Perquè, esclar, ell sempre diu que la meva clientela s'està morint. Sempre diu, la meva clientela s'està morint. Llavors, ostres, anava fent de nova de clientela. I no, és molt divertit. És una bèstia escènica i jo n'he après molt, n'he après molt.
2: Però molts hem descobert i vam descobrir David Olivares, quan començàvem aquesta entrevista, ho comentàvem, amb la teva imitació de Tomàs Molina, l'home del
1: ja,
2: temps.
1: Ja hi som.
0: Som.
1: David,
0: apa, som-hi.
1: Au, torna.
2: De TV3.
6: Seguim amb aquest episodi de sequera extrema que us deixa notar a tot el territori. El Moianès, per exemple. Les fonts d'aigua ja treuen aigua en pols. Molts estanys del país estan tan secs que els ànecs s'han d'anar a banyar a Caldea. És per això que la Generalitat ha implantat el pla Eixutcat i mentre duri la sequera, alguns punts del país canviaran de nom temporalment. El Pantà de Sau, per exemple. Com que ja només se'n queda la meitat, passarà a dir-se Pantà de Pep Sala. A la comarca del Pla de l'Estany es dirà Pla del Bassal. Mollerussa, Sacarussa. I Espolla seguirà dient Espolla.
1: Ho va portar fatal, el Tomàs.
0: Ho sé.
1: Ho sé de bona font, també.
0: Ho sé,
1: tu
0: ho
1: millor
0: sé.
1: Que jo, ho va portar molt malament, això.
0: Ho sé, ho sé, ho sé. Jo...
1: És que ho fas molt bé. És que realment eres el Tomàs Molina. I suposo que el tio es va veure com... No sé. No...
0: T'ho agraeixo, t'ho agraeixo. De fet, mira, per mi, jo de veritat encara... encara me'n faig creus d'aquest personatge, de com, no sé, del boom que va ser per Catalunya.
1: És que el claves.
0: Sí, bueno, a part de clavar-lo, jo no considero un imitador 100% pur, eh? Vull dir que sóc actor i proposo i dono punts de vista i això. Però sí que és cert que després, rumiant-hi amb els anys, pensava, clar, a veure, en Tomàs fa molts anys que entra a casa nostra. El tenim molt proper, és el meteoròleg ad hoc de Catalunya. Per tant, suposo que ningú se li havia acudit mai imitar-lo. Llavors, bueno, una miqueta doncs, amb la prosòdia, la canterella, la coseta... M'era bastant proper i bastant fàcil, perquè també m'agrada molt la meteorologia. Llavors, clar, es va estrenar, crec que va ser el 2008, l'octubre del 2008, i aquelles campanades, al cap d'any, per TV3, del 2008 al 2009...
1: Les vau fer junts.
0: Ja les vam fer junts, vull dir que imagina't quin èxit va
2: ser la Mònica Terribas, que en aquella època era la directora de TV3,
0: sí,
2: que
0: exacte.
2: Va veure que hi havia com una certa fricció, havia una mena d'atenció.
0: I no, gràcies a la Mònica tampoc ha desaparegut, la fricció.
2: I va dir, feu les campanades junts, mira, tenim el tall, que és els dos Tomàs, el tall que es diu els dos
1: els
2: Tomàs.
1: Els dos
2: Tomàs. Mira, ara ho escoltem.
0: A veure.
9: Molt bona nit, Tomàs.
10: Molt bona nit, Tomàs.
9: Com estàs, Tomàs?
10: Jo, molt bé, Tomàs.
9: Caram, quant de Tomàs, eh? Per cert, deixa'm dir-te que m'imites molt i molt bé.
10: Jo t'imito tu?
9: Sí.
10: Fem el de revés, això. Crec que tu m'imites, ho fas molt bé, eh? Però ets tu qui m'imites a mi, eh?
9: Aquests del Polònia, que en són, de la broma.
10: En fi, deixem-ho córrer, eh? Som aquí per preparar-nos ja per acomiadar aquest any i certament portem una estoneta aquí a l'aire lliure i tenim una miqueta freda aquí, eh? A Polònia.
9: Tomàs, com havíem quedat?
10: Hem de fer-ho bé, això, eh?
9: Sí.
10: Molt bé, doncs tenim una nit, certament, fredor.
0: Fredor.
9: Ara sí,
0: molt
9: millor.
1: Molt bé.
0: No, a veure, jo quan el vaig... Vam fer una... Recordo que quan es va estrenar el programa... el Polònia, vull dir, el Polònia no. El personatge... És que ja m'he posat nerviós sentint-lo. No, ens vam trobar junts per fer una promoció, una promo, amb la Raquel Sans, que ho feia la Mireia Portes, i
1: hola,
0: el Tomàs, i érem els quatre. I allà vaig parlar amb ell per primera vegada. I li vaig dir que era un gran fan i que li fèiem tot el carinyo del món. Després sí que és cert que el personatge del Tomàs Molina dins del Polònia va anar derivant cap a un personatge més pusilànime, una mica més malcarat, més amb l'audiència, amb el Mauri, etc, etc. Però, vull dir que també era divertit, però també vam cremar les naus amb 2-3 anys, perquè cada dilluns... Bueno, jo gravava dilluns, perdó. Cada setmana sortia i al final
1: dijous.
0: Ja... Els dijous. Cada... Ja li van fer de tot.
1: Ja.
0: I al final vam dir que ja no sabem què fer-li més.
1: Ara torna el Cracòvia.
0: Sí,
1: a veure, si algú sap de tele aquí, a banda del David, és també el Marc Larroia.
0: Què saps tu i què és això? Intercanviem cromos.
11: No, correcte. Torna el Cracòvia. No, i de fet, ara que comentaves això de les campanades, crec que, si no va ser també aquell any, un any anterior, també el Cracòvia va protagonitzar les campanades, si no m'equivoco, des de Ripoll, que havia... Amb el Guti, el Piqué, etc.
0: Sí,
11: també va
0: sí.
11: ser una de les campanades
0: em
11: més vistes.
0: Sí.
11: I en efecte no s'ha anunciat que torna al Cracòvia, tornarà de moment a la plataforma de TV3, per tant de moment a la televisió en obert no. i sí, bé, tornarà amb els personatges de sempre.
0: Em sembla que és són 15 minuts, 15 20 minuts, 8 capítols de moment.
11: Comencen amb una cosa breu.
0: I a veure què, segurament anirà com un tro.
1: Què volies dir de la nova sèrie del Ferran Adrià?
11: Bé, això, que aquesta setmana s'ha estrenat la Gènesi, no, aquesta nova sèrie, ara que estem aquí parlant de les imitacions, val a dir que tothom ha aplaudit la gran imitació del Miquel Fernández amb un Ferran Adrià que el clava, no? I també comentaven això, no? Que no ha caigut justament en la paròdia, no? Sinó que s'assenyeix molt bé en una imitació i la sèrie realment val molt la pena, reviu tota aquella etapa del Bulli, no? I entrar tots aquells que no hi vam poder anar, veure, no? com era el Bulli, jo crec que també... Doncs,
0: l'audiència com va anar? Va anar bé?
11: Va anar molt bé.
0: Va anar molt bé.
11: Va fer un 20%, van emetre dos capítols que... per l'etapa d'ara, això és com un
0: rècord. Sí, ara un vin és un èxit. És Hollywood, eh? Sí.
12: Una sèrie que, pels que som fans d'en Ferran Adrià, retrata molt bé tota la història. Hi ha uns llibres que van fer crítics gastronòmics d'Estats Units sobre en Ferran Adrià, sobre tota la seva primera etapa, i realment els detalls estan molt ben trobats, igual que la cuina, que ja no existeix. És realment una sèrie... per a aquells que us agradi l'alta cuina, que explica molt bé tota aquesta història d'aquests inicis.
11: Exacte, no? I feta a casa nostra i en català.
0: Molt bé.
1: Mira, un oient que es diu Robert, diu una pregunta pel psicòleg. Diu, quan una persona no té cap amic de la infància, allò que no li queda cap, què? Diu miau, barra miau, mala senyal.
12: Doncs depèn. Depèn.
1: De què depèn? Depèn,
0: De si amics o si morts, no?
12: De si ha construït una xarxa més enllà d'això, no? O sigui, va ser una falta d'amics per bullying o per assetjament, o si va ser una falta d'amics perquè realment no va trobar ningú amb qui encaixar, i a mesura que van anar passant els anys va encaixar amb un altre grup i amb una altra xarxa de suport. És veritat que a nivell identitari tenir un grup d'amics des de la infància el que fa és que tinguis, bueno, com un lloc de trobada, no només físic, sinó un espai en qui era jo en aquell moment, que de vegades també és una trampa, eh? Perquè llavors no pots escapar d'aquest personatge que has creat a dins del teu grup d'amics.
0: La pregunta, estem parlant de bàsica, per exemple, de GB, amics de GB, grups de GB, això és infància?
12: Jo suposo que estem parlant d'etapa infantil.
0: De P3, no crec, P3,
12: fins a adolescència.
1: No fem referència a cap etapa en concret.
12: Fem referència més a l'adolescència. Moltes vegades...
1: La majoria tenim amics, però, de quan eren petits, no? No? Els que som de poble, sí?
0: Soc de poble, però coneguts, no? Vaja, jo amb gent de bàsica...
1: Algun amic de veritat, que aquests de veritat es compten amb els dits d'una mà.
0: Aquests els vam començar a fer, o almenys parlo per mi, a Bupicou i després a la universitat.
1: També, però algun de la infància no et queda, a mi sí.
0: No, a mi no.
1: Pocs,
0: A mi no.
1: Amics, pocs.
0: No, amics cap, a mi amics cap, però no perquè...
12: Jo crec que el que passa és que en aquest salt, no?, dels 11-12 anys fins que comença l'adolescència, on es comença a crear la identitat, aquí hi ha un canvi d'amistats, normalment. Perquè tu, quan ets petit, amb qui et fas amic? Amb els amics o amb els fills dels amics dels teus pares, amb qui es porten bé a l'escola, fas com aquesta petita xarxa, i després, quan comença l'adolescència, és on crees aquest grup de més amistats, doncs amb l'esport, amb el grup amb el que jugaves a bàsquet o a futbol, allà crees aquest nucli que després el que es pot desmuntar si has tingut una adolescència una miqueta.
1: Mira, i un altre que es diu Joan, diu, per què costa tant fer grans i bons amics a mesura que tu et vas fent gran? Jo no hi estic d'acord amb això, perquè jo he fet bons amics els últims anys més immediats, també.
12: Jo crec que aquí hi ha juga una part de la percepció del temps, no? El temps al principi, quan ets petit, és molt més llarg, que l'adolescència es va escurçant, i quan ets una persona adulta encara és més curt. Per tant, la necessitat que tens per fer un bon amic o percebre'l com un bon amic quan ets una persona adulta requereix de molta més implicació de temps, de vivències conjuntes, que
1: per
12: quan
1: tant,
12: ets
1: costa
12: petit.
1: Més fer per tant, bons costa amics més, quan a mesura que ets...
12: Certament és més difícil. També tens un nucli, normalment, una família amb la que no et comuniques tant amb altres persones, que quan surts de la feina vas directament cap a casa, tens altres rutines que ja has establert, que això dificulten. Ara, impossible, evidentment, no és. I crec que, de vegades, les amistats que fas de gran són encara millors perquè comparteixes coses de veritat. No són imposades o no te'ls has trobat, sinó que realment els has fet part del teu dia a dia.
1: Mira, el Xavi García, el nostre boletaire de capçalera, diu, Xavi, recorda als oients que... Arriba la fira del bolet, del boletaire de la Pobla de Lillet, del 25 al 27. Per tant, ja hi som. Sí? Des d'avui? Sí?
0: D'on seran aquests bolets? On seran aquests bolets?
1: Per cert, diu, el pa de massa mare del Sucal, boníssim. Mira, et feliciten, nen.
13: Moltes gràcies.
1: Ho fas bé, això. Home, ha fet el millor panetone del món, alguna cosa deu fer bé.
13: Estan pagats tots aquests comentaris.
1: Ets de bolets, tu, David, o no?
0: Sí. M'agraden molt menjar-los. Mon pare, en pau descansi, era un gran boletaire que se'n va dur a la tomba tots els seus racons. preferits.
1: Com a bon boletaire.
0: Com a bon boletaire. El meu pare era una persona que se n'anava a la una a les dues de la matinada perquè volia ser negre fosc, negre nit al bosc, i quan començava a puntejar el sol ja portava el cistell ple, anava amb una lota al cap i ja tornava de seguida. I bueno, alguna vegada hi he provat d'anar-hi, però dic, jo crec que anava per aquí, al pi de les tres branques, ara dues branques, i no trobo res, no he trobat res. Però vaja, aquest any ho tenim una mica tard, vindran tard.
1: Marc Larroia, enguanya el Piro Musical, canvia l'escenari, eh?
11: Canvia, exacte.
0: Canvia bolets allà? Ah, no.
11: Ah, no, allà bolets, no. Bueno, potser per Montjuïc avanci aquest any, ens anem a la platja, ens anem a la platja de la Nova Icària. Deixem-la, no?, la històrica vinguda de Maria Cristina, que sempre es feia al Piro Musical, que també ja recordem ja les obres del Ferrocarrils. I exacte, i enguany les presentarà la influencer Dulceida, que jo també vull fer una llança, no?, abans al principi o fa una estona en el programa que parlàvem, no?, de la gent gran, la vista, etc. Jo també reivindico que les presentadores de més edat també puguin presentar aquests grans programes, no? Per exemple, a la 2CAT tenim la Gemma Nierga fent els matins, és un luxe, tenim grans professionals, jo també la reivindico sempre, Mari Pau Huguet i tantes d'altres, homes i dones, que les hem de poder veure en ocasions especials, no?, que són grans professionals.
1: La Nierga és molt jove i és una grandíssima tia.
11: Absolut,
1: excel·lent professional, i tant, I la Mari Pau l'estimo, el que no està escrit. Jo la Mari Pau tampoc entenc.
0: Vaig a roda, Xavi.
1: No entenc perquè a la Mari Pau no li donen un programa. De veritat, ho trobo horrible.
11: Absolutament.
1: El que han fet amb la Mari Pau Huguet.
11: Porta 20 anys responent als correus de l'atenció de l'audiència.
1: Però com pot ser això?
0: Però potser li agrada o no li agrada?
1: Home,
11: no,
1: ella, jo crec que no és el seu lloc, aquest, diguéssim.
11: A totes les entrevistes ella reivindica que estaria fent un directe, un magazine en directe, i realment...
1: No ho sé, noi.
11: Per això des d'aquí ho reivindiquem, no?, que aquests esdeveniments...
1: Preocupant que passin aquestes coses al segle XXI. Sí?
2: Exacte. Però ja sabem que aquest és un sector molt canviant, que poden passar moltes coses.
11: Sí,
2: hi ha altres sectors, però aquest especialment és molt, molt canviant, el sector de l'audiovisual, sigui en ràdio, sigui en tele.
11: Però a vegades això, no?, es vol arribar al públic jove anant amb figures joves, no?, i és això que comentàvem abans, no? El Polònia, per exemple, és un clàssic i triomfa entre els joves, o la sèrie que està el Ferran Adrià també va ser un èxit, no? Sí, sí. I no va referenciar dels joves.
2: No, jo la recordo molt, la Mari Pau, i a mi m'encantava com a presentadora, la veritat.
1: Home, sí. I com a persona també. Sí. Escolta'm, hi hem parlat amb la Mari Pau en aquest programa. Sí.
2: I sempre que la truques, de seguida sempre et respon, amb molta familiaritat.
0: És llum, la Mari Pau és llum.
2: Sí.
0: Té Àngel, és una de les persones
1: però
0: que té Àngel.
1: Però què passa, que a mesura que et vas fent gran, i sobretot si ets dona, patapam, de veritat, fora?
11: Això sembla. Sobretot a TV3 vaig dir que és una de les cadenes que més aquestes coses passen, no? Veiem
1: en aquesta
11: pantalla...
1: casa no passa això. Exacte. A Ràdio Televisió Espanyola no passa això. Per sort no passa.
11: Hi ha moltes cadenes privades, tampoc, no? Al final l'està fent l'Anna Rosa als matins, ens agradi més o menys, no? Però... o el Matías Prats, no?, que té crec 70 i pico, 75 anys, està fent les notícies.
1: Sí, el cap de setmana.
11: En canvi, no, TV3 veiem, pues, això, no?, molta figura, molt més jove, amb tendència, no?, i això, pues, ara, no?, el nou referent són Laura Escanes, Dulceida, que ho fan molt bé, també.
1: Que està molt bé,
11: eh?
1: Cosa no treu l'altra, efectivament.
11: Exacte, però jo crec que hem de fer una mica de reivindicar...
1: Déu-n'hi-do.
11: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Mig quart d'hora i la una, mira, saludem a l'Anna. Què tal, com estàs, Anna? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Des d'on truques?
14: Hola, des de Viladecans.
1: Des de Viladecans, molt bé. I et vols menjar una rajola d'aquestes de Barcelona?
14: Sí, per què no?
1: Per què no? Doncs jo t'ho aconsello, perquè és bona o no, David Olivares? Digue-li tu.
0: Molt bo.
1: Eh que sí?
0: Sí.
1: És boníssima.
0: És com un cosí germà d'un panetone, no?
1: Sí. Un panot.
0: Un panot, però està molt bo.
1: Sí. Mira. És que, a més, la massa aquesta realment és espectacular.
2: Eh? Massa mare.
1: Anna, endevina-ho, això. No pots fallar avui, que és molt fàcil, Què et sembla que és, això, Anna?
14: Un colom.
1: És un colom, això, un colomot. Una rata voladora, sí.
0: Ha de dir l'espècie? Ha de dir l'espècie en concret?
1: No.
0: En llatí?
1: És una rata voladora, això. Sí. Es veu que sí. Molt bé. Que en teniu gaires de coloms per aquí o no? A Barcelona estem plens, ja ho saps.
14: Home, a Barcelona sí que n'hi ha molts, però
1: sabem.
14: Per aquí, Viladecans, pocs.
1: Sí?
14: Pocs hi ha, sí.
1: Molt bé. Doncs escolta, acabes de guanyar aquest panot. Moltes felicitats i bona mercè, perquè hauràs de venir a Barcelona a buscar-lo. Sí?
14: Vale, vale, moltes gràcies.
1: A que, tu.
14: Bueno, em trucareu a...
1: Ara t'ho explicaran, no vale, pengis. Vale. D'acord?
14: Vale,
1: gràcies. Moltes gràcies.
14: També comentar una cosa.
1: Digues.
14: Digues. Que jo vaig conèixer el meu marit per Radio Flashback.
1: Ah, sí? Molt bé. Carai.
14: Sí,
1: com va anar això? Com va anar?
14: Carme Contreras. Ah, doncs molt bé, sí. Ai. Sí. Bueno, vaig trucar al programa, em vaig promocionar.
1: Sí.
14: I llavors, pues, mira, vaig tindre sort.
0: És com la ràdio, sempre la ràdio.
1: Escolta, sempre la ràdio. I ara m'agrada que escoltis el matí de Ràdio 4, eh? Moltes gràcies.
14: Sí,
1: gràcies.
14: M'agrada molt. Vale, gràcies.
1: No, a tu, dona, per escoltar-nos. Que vagi bé, bon cap de setmana.
14: Vale, adéu.
2: Ara estic pensant, Xavi, que potser la gent que ens escolti, a lo millor de la gent que ens escolti, surt alguna parella, algun matrimoni. No? No sé.
0: Sí, jo m'he acabat d'entendre si el seu marit era un presentador de Flashback o el va conèixer per Flashback. En tot cas...
2: En tot cas, la ràdio uneix.
0: La ràdio uneix.
2: I ens connecta i ens comunica. Eh? I, per cert, molt bé, com acabem d'escoltar.
0: I tant.
1: Molt bé. Què més? Què ens expliques, Marc?
11: Bé, de la televisió, mira això, no? Aquesta setmana, doncs també... Bé, hem tingut d'això que us comentava, no? La sèrie... També a la U, la veritat que abans el que us deia, no? També està funcionant molt bé el concurs al túnel del Jesús Vázquez, que també s'ha acabat. I bé, això, també aquest diumenge s'estrena el Ramon Pallissé, el diumenge a la nit. Amb un
1: sí? Que maco, Ramon Pallissé.
11: En canvi, amb els homes, això que comentàvem, no?
1: Sí,
11: aquests
1: noi.
11: Sí que es mantenen fent antena, i el Ramon, que va deixar els telenotícies, doncs torna amb un programa de debat el diumenge a la nit.
1: Sí, va deixar o potser el van convidar a deixar-ho.
11: Bé, sí.
1: Bé, molt bé, doncs, escolta'm, estem de festa major, prepararem així un final de programa una mica alegre en la línia del que vam gaudir i ara fa justament 24 hores, nen.
2: Oh, estava
1: per allà saltant i ballant com uns bojos.
2: Estàvem allà al parc de l'estació del Nord.
1: Sí.
2: Sí, amb el Peret, amb el Pau de Pons, i vaja, hem de donar per acabar aquesta entrevista doncs amb el David Olivares, preguntant i reflexionant sobre l'última obra que has fet aquest estiu, sí. Cancún, que es tracta d'una comèdia de Jordi Galzeran, sí. Que heu fet al Teatre Gaudí de Barcelona. Mira, escoltem una miqueta.
11: Sí.
2: Dues parelles d'amics de tota la vida viatgen juntes de vacances a un resort a Cancún i de cop i volta una diu que, bueno, que el seu marit... Va ser per casualitat tot això. Com va anar la cosa?
0: Bueno, va anar molt bé. Vull dir, segona temporada, vam estar 3 setmanes i molt bé d'èxit, vull dir que ha sigut meravellós. Enguany va substituir el paper de l'Agnès Busquets, el va substituir la Cristina Brondo, i no per això, però vull dir que molt bé. Esperem que hi hagi tercera temporada.
1: Escolta, la Mercè Barcelona, Santa Tecla, abans d'ahir, a Tarragona. Avui la Misericòrdia, a Reus. Arrenquen les festes de Sant Miquel a Lleida. Per tant, avui volem la cireta al pastís, avui... Lo Pau de Pons, amb el seu tema, que ahir va cantar en directe també al programa Festa Major. Hola.

0: festa major.
1: Molt bé, Pau.
2: Visca.
1: Sí, home, sí. Tenim, home, més de mig Catalunya. Si contem per habitants, potser tres quartes parts. Barcelona, Tarragona, Reus, Lleida, Os de Balaguer, no sé quants pobles més.
2: La vida és una festa.
1: Escolta'm una cosa. Bona festa major a tothom, els que teniu la sort de... d'estar de festa major. Nosaltres tornem dilluns amb el Gonzalo Bernardos, l'Anna Arquer, la Rocío García. Dilluns, aquest estudi de l'OCU que diu que, res, que hi ha poquíssims pisos que costin menys de 1.000 euros a Barcelona.
2: Malauradament, el tema de
1: la... que només hi ha 9 que valen 700 euros.
2: Està d'actualitat, sí.
1: En parlarem dilluns, també sabrem quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura amb el doctor Elosua, però dirà exactament quants passos, a quin ritme, en funció de l'edat que tens i no sé quantes coses més. Després també tindrem, el president del Sindicat del Taxi de Catalunya, taxistes, dilluns, escolta el matí de Ràdio 4, que parlarem d'això de l'obligatorietat de portar cinturó a partir de l'1 de... a partir de l'1 d'octubre, a partir de dijous de la setmana que ve, els taxistes, tots obligatòriament s'hauran de posar el cinturó de seguretat, vulguin o no. La doctora Magda Carles, home! I la Marta Fuster,
2: la Marta Tips, amb els seus grans consells.
1: És només un aperitiu, de les moltes persones que passaran per aquí al programa d'aquest dilluns. David Olivares, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: I molta gràcies, merda,
1: I molta
3: gràcies,
1: merda.
3: Moltes gràcies.
1: Molta merda. Marc Larroia, fins molt aviat
4: gràcies.
1: I moltes gràcies, tio.
4: Plaer.
1: Que vagi molt bé, això, eh? Aleix Cortés.
5: Moltíssimes gràcies.
1: Milió de gràcies. Ton Cortés.
6: Gràcies.
1: Quan guanyis el proper premi, el millor panetone del món o el que sigui, cap aquí.
6: Vindré, sí? Vindré segurament.
1: Va, i els oients, fins dilluns a les 10 del matí, aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a tothom. Adeu. Bona festa major, si en teniu.
7: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Tu saps que... David Balaguer, bona nit. Bona nit. Espera, que no tens micro? No tens micro encara? A veure, ves dient hola, hola.
2: Bona nit.
1: Ara tens micro. Quina manera de començar, no? Això no havia passat, eh?
2: No, mai? Encara no, és cert.
1: Saps què m'ha fet sempre gràcia, en què parlem d'això de provar els micros?
2: Qui?
1: La gent que prova els micros dient sí.
2: Sí.
1: No?
2: Sí.
1: A les festes majors?
2: Sí.
1: No? Sí.
2: Sí, un sí
1: amb... Per què proven els micros dient sí?
2: Sí, a més és amb aquesta i que l'has d'acabar d'una manera concreta.
1: I a més, sí, efectivament, és una cosa molt pam!
2: Sí, no? Com brusca, una acabada brusca.
1: Una acabada brusca, eh?
2: Sí, acabada no? brusca.
1: Déu-n'hi-do. Tu comproves els micros abans de sortir a l'escenari, Ferran?
3: Vaig a reconèixer davant vosaltres que jo sóc el que dic sí i al final li poso un va.
2: Sí, va.
3: Sí, va, bé, sí, va.
1: Però per què feu això?
2: Mira, no ho sé.
1: No ho he entès.
3: A mi el que m'agrada més és un gos bordant, un gos bordant. Aquest sempre m'ha fet
1: molt gos bordant?
3: Sí.
1: Però jo crec que hi ha una cosa més fàcil. A mi sempre que m'han dit que provi micros al convidat, jo sempre convido el convidat a que conti. Un, sí, dos, exacte. Tres, quatre, cinc, no, Vanessa Hogar?
4: Exactament, però hi ha un motiu, eh? Perquè sí, és curt, llavors es prova d'una manera molt ràpida.
1: Ja, però no li dóna temps al tècnic a comprovar bé que allò funciona.
4: No, però amb el sí... comproves això, o sigui, perquè la
1: perquè la S
4: va amunt i avall, controla com que se senti bé.
1: Però tu has dit sintonitzar-ho bé. Jo dic 1, 2, 3, 4.
4: Pues més o menys, mira, 1, 2, 3, 4 seria igual però més llarg. Llavors, sí, han de calcular el que és la S.
1: Amb la S
4: es pot arribar a molts... És que ho sabrà molt bé el tècnic.
1: Ja, no ho crec.
4: Arribar a molts
1: Edu,
4: punts.
1: Edu, tu saps això de què va, no? No té ni idea. Hola, Glòria Galeano.
5: Jo crec quan... Hola, què tal?
1: Hola, què tal?
5: Jo crec que ho hem sentit tots a les orquestres.
1: Però mira, aquesta manera de provar micro m'agrada molt. Hola, què tal? Sí. No, això és guai, pots provar micro? Clar. Hola, què tal?
5: Hola, què tal?
1: És xulo, això.
5: Doncs jo crec que ho hem sentit tots, lo del
1: el cas.
5: Això ho has sentit a l'orquestra del poble.
1: Clar,
5: clar.
1: Això ve de les festes majors.
5: Quan li dius a algú que provi micro, sí que provi, pots parlar una mica, has de dir-li què ha de dir, que la gent si no és hola.
1: Hola.
5: Has de dir-li, pots comptar, sisplau?
1: És que no, això em recorda una mica. Hola, Jordi Esteve.
6: Hola, què tal? Bona nit.
1: Tinc una mica de mania, jo. Tret d'aquest subtil detall, aquest comentari, allò que amb el que volia rebre, això és com quan algú li fa molta gràcia presentar-te perquè tu treballes a la ràdio. I és la cosa més horrible quan diuen, ja veuràs, parla, parla. I tu dius, i ara què vols que et digui? No t'ha passat mai, això, tu?
2: Sí.
1: Parla.
2: Parla. I tu no saps, sí, què dir en aquell moment.
1: Seria com dir-li, Jordi Esteve, tu ets cuina. Ah, cuina.
2: Sí.
1: No?
2: Exacte.
1: Cuina.
2: Sí. No fes-nos alguna cosa de les teves.
6: Eh?
2: Fes-nos alguna cosa de les teves i que no sigui una de les teves brometes.
6: Aquí, que
2: m'han explicat una de molt grossa.
1: El que, la meva?
2: Una que et van fer a tu, Toni.
1: No, que em va trucar a l'estiu dient que ha trucat a un altre restaurant que m'havia deixat no sé què. I va colar del tot.
6: Però
1: va colar del tot, eh?
2: Sí,
6: i te vas tenir sort que la meva dona es va enfadar, eh? Però com li fas això? Però vols trucar-lo un altre cop i dir-li la veritat? Dic, no, deixa'l que truqui al seu amic. A veure si té les ulleres o no.
1: És veritat. Em va dir que li han deixat unes ulleres. Dic, jo no porto ulleres.
6: Va ser molt amable, eh?
5: A més, són bromes.
1: A més, parlava en castellà.
5: Elaborades, eh?
1: Va haver-hi una cosa que em va fer sospitar, perquè va dir que trucava al restaurant Pedraforca i no existeix el restaurant Pedraforca, és l'hostal Pedraforca.
6: Sí, però és igual, el dia això jo sabia que anava a entrar directe.
1: Ja.
6: I va ser molt educat.
1: Ens ha sortit
6: que...
1: simpàtic el
5: xef.
1: Sí, el xef, el millor col·laborador,
6: dic, t'estic escoltant, i ja està. M'estàs escoltant a la ràdio, sí. Dic, el millor col·laborador és el cuiner. Diu, hombre, sí! Pensava que soc jo.
1: Que fort. Una mala persona.
5: És de la broma. El que
1: vindria a ser, senyors i senyors, una mala persona.
6: Sí. No, però escolta, vas començar tu, eh?
1: Cuina bastant bé, perquè cuina bastant bé, que li han donat una sèrie de Michelin i tot, bueno, ja fa temps d'això, i ara t'han donat premis, també.
6: Sí, ara també. Però que dic que fa dos dies em van donar un premi, la ONCE i el president Illa i el president de la ONCE Nacional, i la veritat que havia el segon tinent alcalde, moltíssima gent, i millor empresa de restauració a nivell de Catalunya per la inclusió.
1: Déu-n'hi-do.
6: I tinc que dir que vaig tenir que sortir a dir unes paraules i vaig estar plorant tot el rato.
1: Ah, sí, eh?
6: Va ser començar però com un nen petit, eh?
1: Vas emocionar.
6: Sí, perquè al final penses que tothom som iguals, no? I no em diguis el per què, perquè estava tranquil, però va ser, no sé, m'imagino un cúmul d'emocions que...
4: Van a florar.
6: Sí, clar. Sí, el que més em van aplaudir, perquè clar, no anava plorant, no, ni m'anava aplaudint.
1: No, no hi ha manera. Això és que algú li va dir.
6: No, no.
1: Això és algú... Diu, tu et vols ficar la gent a tatu, surts plora. I plores.
6: Però saps què és el millor? Que estava el meu fill allà, i com que sap que m'agraden les bromes, va començar a cridar, papa, bromista, para de plorar!
1: De veritat?
6: T'ho juro.
1: T'ho juro.
5: Clar. Que tu ets un pare, si no te'l creus mai.
1: Home,
5: no,
1: clar. La meva dona diu, calla, que és veritat.
7: Perquè tu...
1: Però no.
7: Però una cosa, tu a casa ets així, també?
6: També.
7: O sigui, també les vas liant, eh?
6: També.
7: Bueno, escoltem-me, 9 i 11 minuts. Avui al Plaseta de Ràdio 4 tenim aquesta gent, que ho passarem, jo crec, bastant bé.
2: Sí,
7: m'agradaria saber una mica de què parlareu cadascú de vosaltres. Tu de què parles avui?
2: Mira, jo avui porto una cosa que segurament tots a casa fem en alguna ocasió, que són 5 hàbits, els 5 hàbits més bruts,
7: sí,
2: que practiques a casa teva.
7: Els 5 hàbits
2: els 5 hàbits més bruts que practiques a casa teva, però que potser no ets conscient que els estàs practicant.
7: Clar.
2: I jo us els revelaré i vosaltres m'haureu de dir si ho feu o no ho feu.
7: Déu-n'hi-do. A mi, de la Vanessa Hocker només tinc un titular i em té molt inquiet. Deixa'm dir-te.
4: Sí, mira, l'altre dia vam parlar una mica dels conillets d'Índies.
7: Només vull el titular, de moment.
4: Canvia una mica en castellà que en català. Mira, jo te'l dic. Si avui tenim epidural, heu de saber que és gràcies a un metge,
7: sí,
4: que es va dedicar a aixafar els testicles amb una altra persona.
2: Ostres.
7: És a dir, que un dia tu vas al metge Ferran,
2: sí,
7: i diu al senyor, diu, perdoni, però estic fent un treball.
2: Estic treballant l'epidural.
4: Una investigació. I por important és que l'altra persona també era un metge.
7: Ah, sí, eh?
4: Era entre metges que s'esclafaven els ous. Ah, en castellà deia estrujar los testículos, que m'encanta la paraula estrujar. En clar, català, però, no sé si hi ha una clar, similar tan bonica i tan sonora.
2: Seria aixafar, no?
7: Aixafar,
2: no,
7: no.
2: Sí, però clar, aixafar, jo imagina't amb prema, el peu. Prema, però clar, no seria estrujar.
7: Prema.
4: Estrujar és molt bona, eh?
7: Però tu te'n vas al metge i dius, em permet que li premi els testicles?
2: Sí.
7: No?
2: Sí, però seria...
7: Clar, clar, clar, que t'ho diu en castellà, no? Jordi, t'ho diu en castellà, un momento que li estrujo...
6: Sí, ho fa més impacte.
4: Abans...
2: S'ha de reconèixer que estrujar és una gran paraula.
4: És una gran, sí, m'ha agradat, sí, molt, perquè jo ho he traduït i dic, no m'agrada. I he estat una estona buscant una paraula xula com estrujar i no l'he trobat, eh?
7: Jo estrujo, tu estrujas, el estruja.
5: Jo vaig estrujen, buscar, sortia rebregar i tampoc el mateix.
7: No, rebregar no
5: és ben bé. I a mi em surt un que em sembla que no vol dir ben bé això, que és amanyagar. Però amanyagar em sembla que és com a bo.
2: No, amanyagar ja és bo, sí.
5: Que és tocar i tal, però de bo.
2: No, mira, ho he buscat, eh? Ho he buscat. Podria ser, clar... Aquí no surt exactament amb ous concrets, però diu que si és amb fruita, podria ser, no?, que els ous,
5: sí,
2: fossin,
5: sí,
2: com...
5: Bueno,
2: sí. No? Podria ser. Seria com espremsar.
7: Espremsar m'agrada.
2: Espremsar.
4: Espremsar els testicles.
2: Espremsar. Espremsar.
5: No, però ja li poses tu, Toni.
7: Eh?
5: Premsar, diu.
2: Premsar, sí, sí. Premsar.
7: Premsar.
2: Sí. Rebregar també surt.
7: Espremsar m'agrada molt.
5: Sona millor. Tu has barallat. Espremar. I premsar.
7: Exacte.
5: I és fantàstic. Però llavors sí.
7: Es prema els testicles, també.
2: Es prema, sí, és molt bona. I sí, també prema, que és la que he dit jo, també surt, eh?
4: Traccionar, sí, sí, els testicles. Què us sembla? Traccionar.
7: Traccionar.
2: Sí, com sigui, això és una de les coses més doloroses que existeixen.
4: Sí,
2: que,
4: ho sé,
7: home,
4: ho sé.
7: Que et premin els testicles.
4: Però dic una cosa.
2: És horrorós, eh?
4: L'experiment, bueno, ho explicaré després. L'experiment va sortir bé.
5: Home, o sigui, no,
4: imagina't, i a sobre va començar el metge, li va injectar cocaïna.
7: Caram.
4: I després, com va acabar molt bé, ja us explicaré com va acabar del tot.
7: Això perquè... on tu has trobat, aquesta notícia?
4: A la revista Cuo. En femenino no, eh? Cuo.
7: Cuo, eh?
2: Molt bé. Molt bona,
7: Ferran, que has vingut al teatre, no?
8: Sí, acabo d'arribar.
7: Acabes d'arribar?
8: Vinc directe al teatre.
7: Molt bé, molt, sí, bé. Sí. Ja saben que està triomfant com un loco.
8: Estic content. Teatre a l'Eixample.
7: El Teatre a l'Eixample, sí, que a partir de la setmana vinent serà els diumenges a la tarda.
8: Diumenges,
7: no?
8: A les 7.
7: Molt, sí, millor, no?
8: Jo crec que tots estem més contents perquè així us puc molestar perquè vingueu. Perquè fins ara teníeu excusa, però el diumenge a les 7 no la teniu, eh?
7: Ah, però a mi em mola, jo tinc moltes ganes de veure-la. L'altre dia, va penjar una fotografia a Instagram, li explicava de la visió que ell té abans de sortir a l'escenari, i ostres, que xulo, no?
8: És que em cago molt, eh?
7: Ja m'entenc.
8: És que no us ho podeu imaginar, o sigui, la gent no ho sap, però jo us dic que al minut abans de sortir estic pensant per què estic fent això,
2: sí,
8: amb lo bé que estic jo a casa fent llibres.
7: Això, saps? Passa, eh, a vegades?
8: Sí, sí,
7: això curiós, passa, eh? Mira-li. Bueno, sempre pots posar-te a plorar. M'entens el que vull dir? Sempre pots posar-te a plorar.
4: T'aplaudiran, t'animaran, t'aplaudiran, et diran, guapo, ànims.
8: Ells venen a riure, però bueno.
7: I a més has portat un llibre.
8: Sí, perquè heu sortit... Mira, em sap greu perquè només tinc 4, però us prometo que el següent dia us en portaré.
7: Fes un sorteig, si vols.
4: Ja, tens que repartir-ho tu. No, fes-ho tu, mullat, mullat.
7: Ostres, mira, el llibre...
4: Jo no m'agafaré un, ala.
7: El llibre es diu Ansiedad, héroes y villanos.
6: Ah, vale. No, la Glòria.
7: Ansiedad, héroes y villanos, lecciones de ficción para la vida real?
8: Sí. Saps què passa? Que jo fa molts anys que vaig dient pel món que jo aprenia molt veient pel·lícules sobre la salut mental.
7: Sí.
8: No, perquè els personatges al final actuen de certa manera, fan coses. Llavors amb aquest company, amb el Dani Lahi, vam dir, ostres, ell es dedica a divulgar sobre Marvel i superheròs i aquestes coses, i vam dir, escolta, per què no agafem tot de superherois i herois de ficció
5: i
8: dolents de la ficció i els hi posem quin tipus d'ansietat tenen i com la solució.
7: Doncs escolta, farem una cosa, que és un dia d'aquests vens al programa amb calma i parlem del llibre.
8: I amb el Dani ho parlem.
7: Porta el Dani Lahi, també, no? Sí. I aleshores, doncs...
5: Jo no sé gaire de superherois, però n'hi ha algun que...
7: Està molt xulo, això,
8: Tenen molta ansietat, els superherois,
5: T'ho
8: imagina't el Batman, quina ansietat.
5: Va, no, de Batman no està bé.
8: No, està bé.
7: No, i Spider-Man tampoc, està fatal. Senyora, senyors, passa un minut d'un quart de 10 fins a les 10. Això és el Pla Z, el Pla B de Ràdio 4. No m'he fixat en les cançons fins ara. No conec cap.
5: No, home.
7: T'ho juro. Sí.
8: La meva la coneixes segur.
7: La meva la coneixes segur.
4: I la meva també.
7: Sí. Pel títol,
5: no. La teva no. Jo no la coneixia.
4: Pues
5: no
4: perquè estigui
5: malament,
4: piles,
5: però no la coneixia.
7: La teva és una cosa rara, no, Jordi?
6: Però xula.
7: No ho sé, si és xula o no. No, jo no l'he escoltat.
5: El jovent de l'emissora li ha agradat molt.
7: Ah, sí? El jovent de l'emissora?
5: Tant a la nostra productora com als tècnics de so de la casa.
7: Ah, sí? Els ha agradat molt?
6: Brutal.
7: Bueno, ara ens explicaràs. David, comencem amb allò dels hàbits, que m'ha agradat molt.
2: Els hàbits, sí. Els 5 hàbits més bruts que practiques a casa teva i que potser no n'ets conscient del tot. I són hàbits que hauríem d'intentar canviar perquè ens poden aportar alguns problemes de salut que no necessitem en aquests moments de les nostres vides. Jo m'he quedat bastant impactat perquè alguns d'ells els practico. I m'ha fotut, eh? El primer, el tema dels llençols.
7: Sí.
2: Cada quan canvieu els llençols vosaltres?
7: És una bona pregunta
2: perquè hi ha gent que... Aquí hi ha molta mentida.
4: Hi ha molta mentida
2: perquè hi ha gent que diu cada 15 dies o cada setmana, i és un mes, en realitat. El temps passa tan de pressa, oi? És tan difícil de controlar que de vegades 15 dies semblen un mes.
7: Jo faria una altra pregunta. Tu et dutxes a la nit o al matí? Però si et dutxes a la nit, en realitat et fiques net.
4: Correcte. Molt bona, pues mira, aquesta. Jo soc d'aquesta, és molt bé. Ara ho entenc tot.
7: Veus?
2: Sí, perquè clar, aquí el que diu amb el tema dels llençols, clar...
7: El problema és els que ens dutxem al matí i a vegades, no sé...
8: Que anem a dormir al llit.
2: Clar, perquè mentre dorms, tu, el teu cos emana suor, és una de les coses que passen, encara que t'hagis dutxat a la nit, després mentre dorms sues, sobretot a l'estiu. També les cèl·lules mortes, que és una cosa que, hòstia, llegit t'impacta una mica, però cert, les cèl·lules mortes que desprens també queden allà posades.
7: O sigui, amb els cadàvers del teu propi cos.
2: Exacte. El greix, cremes, si t'has posat cremes també, per allà queden escampats restes de cremes.
4: Pols,
2: els pols...
7: T'ho juro que m'està fent un fàstic del copol.
2: Els àcars, tot això, quan has canviat els llençols avui, Toni?
7: Avui, t'ho juro.
2: Ah, sí?
7: Sí, avui.
2: Hòstia,
7: avui, de debò.
2: Sí, però si no, els que no els hagueu canviat avui, no penseu que ara els vostres...
8: Em mires a mi perquè ho saps perfectament.
2: Ho sé perfectament. Els vostres llençols avui hi ha tot això que acabo d'explicar.
7: Tens àcars.
8: I més coses, que segurament ja...
2: Sí. Després, segon...
7: Estic pensant, si no dorms sols...
8: Clar.
7: I dorms acompanyat...
8: Clar.
4: Es duplica.
7: T'hi barreges també amb les cèl·lules mortes de l'altre.
5: I vives.
7: Sí. Bueno, però amb les vives, vale.
4: Les bactèries, hi ha moltes bactèries.
5: Arriben vives, però que després es moren.
7: O sigui, te'n vas al llit amb algú i li dius t'acompanyo en el sentiment.
2: Això de les cèl·lules mortes, a mi, quan ho he llegit, m'ha provocat una sensació molt
7: com
2: si em premessin els testicles.
5: Però vaig a dir una cosa, David, vol dir, tu no creus que, en realitat, jo ho he dit així, fa molta angúnia, però en realitat convivim amb cèl·lules. Tu estàs assegut a sobre d'un munt de cèl·lules mortes. Aquesta cadira té millor 10 anys.
7: Bueno, aquesta cadira sí. Les cadires públiques, per entendre'ns, no? Per molt nets que siguin els llocs, i fins i tot el Nectari, que és un restaurant meravellós, hipernet, que el netegen 45 vegades cada dia...
5: Coses.
7: Clar, allà hi ha un pozo.
2: Les escumes dels micròfons.
6: Un aspirador magnífic, nosaltres.
7: Ah, sí?
6: Sí, perquè mata àcars.
7: Ah, mata àcars.
2: Hòstia, això ho necessito, una cosa que mati àcars.
6: Va molt bé,
7: Sí?
6: Això ho fa la meva dona, és una meravella, perquè...
4: Matadora d'àcars.
6: No, però però a casa fem el mateix, eh? Vull dir, ella és amb això que dius tens tota la raó. Ella sempre tira bicarbonat damunt dels
2: llençols.
6: Dels llençols, no, del matalàs, i després ho deixa 20 minuts o 30 minuts perquè això mata
4: els àcars
6: i desinfectes, i després passa un aspirador ben fort que absorbeix àcars, bactèries i tot.
4: I són les mortes.
5: M'interessa molt, bicarbonat sec o amb aigua?
7: Jo, un moment. Esteu segurs de que no us està prenent el
2: preu? Podria ser una de les seves
7: bromes. Esteu segurs que no arribareu a casa, omplireu la casa de bicarbonat al matalàs i després sortirà aquest senyor? I he dit senyor,
2: absolutament,
7: perquè si el micro hagués estat tancat hagués insultat.
5: Ara que ho diu.
4: No, perquè jo de bicarbonat sé una mica.
7: Sí, eh?
4: No creuràs, però sí. Tu te'n recordes aquella taula de teca que em queia l'oli?
7: Sí, tant.
4: Doncs em van dir, saps com el pots recollir perquè està sec
7: amb bicarbonat?
4: Amb bicarbonat, ho tires 20 minuts, absorbeix tot.
6: És una passada.
4: I també s'utilitza molt per, inclús per, bueno, que no se'l mengi en el bicarbonat, però que serveix per l'alimentació i la neteja,
7: sí,
4: molt.
7: Sí, sí. Saps que va molt bé, també?
4: I vaig anar a buscar-ne i em va dir l'estic bicarbonat, no sabia ni el que era jo. Ja. I diu, això va bé per tot.
7: Com l'oli de coco.
4: Mira, com l'oli de coco.
2: No. Ho estava fent a sobre. Jordi, esteve gran fan de l'oli de coco.
7: Exacte. Escolta'm, ara de seguida el David ens continua explicant aquesta, però anem a posar una mica de música, no? Que tenim allò la cosa una mica seriosa. Mira, aquest és el tema que ha escollit avui justament en David Balaguer. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all. Sí, és una cançó de baixada de spinning, aquesta. No? O sigui, quan has fet tot l'esforç, no? I aleshores sona aquesta i tu baixes.
4: Home, jo diré més, m'agradaria que em toqués l'aire a la cara mentre vaig a una baixada a la muntanya real.
7: Clar, però és muntanya real.
4: Clar, amb l'aire a la cara i la mal en el viento, jo...
2: Aquesta cançó m'agrada molt.
7: És maca.
2: Molt maca. És una cançó de Fool's Garden, Lemon Tree. La vaig escoltar l'altre dia perquè estava pensant... Jo havia de fer 50 anys,
7: ja,
2: que és una xifra rodona que m'imposa molt. I llavors pensava, si hagués de triar 50 cançons de la meva vida, quines cançons hi figurarien en aquesta llista?
7: Aquesta és una.
2: I llavors vaig pensar, em va venir al cap aquesta. I sí, perquè pertany a una època de la meva vida, anys 90, hòstia, una vida molt intensa en aquells moments, i l'havia escoltat molt, l'havia ballat molt a les discoteques. I...
4: D'aquí del Poble Nou, sí o no? Aquesta Lemon Tree, jo l'havia ballat molt també al Lobo.
2: El Lobo, Bòveda.
4: Bòveda, sí.
2: A tot arreu on anaves, aquesta la posaven, no?
4: Sí, sí, fos quin
2: fos el local, oi, sí.
4: Quins temps,
2: oh!
7: Bueno...
2: Quina enyorança.
7: Està bé, està bé.
2: Sí, és un gran tema. Sí,
7: sí, és maco.
2: No t'agrada, Toni, veig, eh?
7: No, va,
2: sí, veig, no t'agrada. No, sí,
7: sí,
2: la meva acció no t'ha agradat avui, Toni.
7: És maco. No, que sí. No. Saps una mica...
4: Saps què entenc? Que tu és normal, eh? Jo he connectat amb la cançó, amb el David, perquè també és de la meva època, i la vaig ballar molt. Llavors és com, ai, et desperta sentiments com un perfum. I tu, com que no l'has escoltat ni l'has ballat, doncs a tu... Puf.
6: Però l'has escoltat, no?
7: Clar.
4: No.
6: L'has escoltat algun
7: cop? Sí, em passa el mateix amb Mozart, és a dir...
4: Bueno, vale.
7: Clar.
4: Però és veritat, tampoc t'emociones tant amb Mozart com t'emociones amb la Madonna.
7: I tu què sabràs?
4: La tuta l'ha més la Madonna.
7: Home, no. T'asseguro que no. Va, teníem el primer cas, que és el dels àcars al llit.
2: Sí, àcars al llit. I el segon és un que, ho sento molt, però aquest el cometeu tots, aquest error, que és anar al lavabo amb el mòbil. A fer necessitats amb el mòbil.
5: És horrible.
2: A fer necessitats amb el mòbil.
5: No diguis això, per favor.
2: Sí,
4: però
2: què
4: jo
2: passa?
4: No faig això.
2: Que clar, que tu allà l'estàs tocant i després aquest mateix mòbil va a la cara...
4: Jo això no ho he fet
2: mai. A la taula, on sopes, al llit...
7: Però què et passa amb les mans? És a dir, què fas amb les mans? És la pregunta.
2: No.
7: A
2: on fiques el mòbil?
7: Exacte, no? Vull dir...
5: És que a part, quan fem necessitats, queda una cosa molt... És que tu dius quina mala olor?
7: Sí.
5: Allò són micropartícules.
2: Ah, mira, això també surt aquí després.
5: Que s'enganxen a tot arreu.
2: Estem carregats de punyons.
7: Ah, no, home.
4: No, per això diuen que tirem la
7: una guerra faria falta aquí tanta tonteria, no?
2: Hi havia una frase...
7: No havia dit mai això. És la primera vegada que dic això. Una guerra faria falta aquí. Tanta tonteria,
2: home. Una de les frases...
5: No, no,
2: que m'ha impactat més és que... Diu, és una de les coses que més fem servir durant tot el dia,
7: sí,
2: i de les que menys netegem.
6: És veritat.
7: El que
2: quan
7: el mòbil,
2: va ser, sí, quan va ser l'última vegada que vas netejar el mòbil, Vanessa Hogarth?
4: Ja. Però no vaig a la begut mai amb el mòbil. Mai, és que no.
2: Mai?
4: No, jo sóc molt ràpida.
2: és més d'homes, jo crec.
4: No em fa falta, això. No?
7: Sí, potser sí.
3: És més d'homes, jo crec.
7: No, però és una bona pregunta. I quina és l'última vegada que veu netejar el mòbil, tu, Ferran?
3: Jo t'haig de dir que el netejo sovint, perquè tinc unes coses estupendíssimes pels que portem ulleres, que són com unes tovalloletes.
7: Ah, sí, home.
3: I jo, clar, netejo ulleres, netejo mòbil.
7: Ah, tota la vegada, sí. És que és un home complet. Tu, Jordi Esteve, què?
6: Ostres, doncs jo poc, La veritat és que... Deu fer com un any, no? Potser.
2: Sí, sí.
6: No, però
2: jo també.
6: Ja fa temps.
7: I tu, Glòria Galeano?
5: Jo, saps què passa? Que parlo poc per telèfon. Quan parlo, el nom maquillada, sempre l'embruto.
7: Ah, clar.
5: I llavors, cada vegada que és això, ja aprofito per tallar-lo.
7: Ah, molt bé.
4: Passa molt bé. Això.
2: Passes la tovalloleta.
5: Fer-li una passadeta.
4: A mi em passa igual, però sempre està brut, perquè com que torno a agafar-lo, el torno a tacar amb el maquillatge o la crema, el que sigui, com que sembla que no el renti, però està supernet, eh?
7: No, no.
2: Jo el vaig netejar ahir perquè vaig llegir això. Si no, no hauria fet. I ahir, llegint això, dic, hòstia, neteja'l. I li vaig passar
8: fins i tot una mica de sanitols. No?
2: Sí, sí. Ho vas fer tot, ahir.
7: De fet, netejo la pantalla del mòbil totes les vegades que netejo a la pantalla de l'ordinador.
4: Ah, molt bé. Un cop a l'any.
7: Perquè com tinc un ordinador que és tàctil, de seguida s'embruta i aleshores necessites allò, netejar-lo.
5: Em fa tanta enveja aquest ordinador teu.
7: Sí, és xulo.
5: És que vaig sentir-ne una vegada i una cosa que trobo que... O sigui, tu dius, no, no cal.
7: Van bé.
5: Molt bé.
7: Totes les coses tàctils van bé. Esteu d'acord?
3: Sí. Tot lo tàctil agrada.
7: Lo tàctil agrada.
4: Estic molt sorpresa amb el David, perquè veia un noi molt escrupulós i molt pulcre i molt polit, i resulta que no renta el mòbil, que no sé què, que se me'n lava bomba el mòbil.
7: Quan fa que va rentar el mòbil, tu?
2: No, ahir, perquè vaig llegir això, si no, de què? Sí, això. Fotia com ell, un any o més que no el netejava ni el rentava.
4: Sí,
2: sóc molt sincer.
7: No, està bé.
2: No me n'amago.
7: No us passa ara que la Glòria deia això de les micropartícules que es queden a l'ambient quan vas al lavabo, que la paraula micropartícula té un punt d'inquietant sempre.
2: Molt inquietant. És que és la tercera, eh?
7: Ah, sí, la micropartícula.
2: Això que ha dit la Glòria és la tercera, perquè tu quan tires la cadena...
7: Sí.
2: Sempre has de tenir la tapa del vàter baixada.
5: Això ho deia la
7: Vanessa,
5: és veritat.
2: No tireu la cadena amb la tapa del vàter cap amunt.
4: Perquè si no...
7: Ah, perquè si no s'espanteix
6: i el sostre queda negre.
2: Sí. Es dispersen.
7: Exagerat.
5: No, perquè poden ser les de l'orina, també.
2: Es dispersen, clar. Es dispersen petites partícules que nosaltres no veiem, són aquestes les micropartícules, aquestes invisibles, volàtils, que comencen a col·locar-se a les tovalloles, a tot arreu.
7: Ala,
2: és fastigós.
7: I després t'estàs dutxant, et seques i t'omples de micropartícules fecals.
5: Una vegada vaig veure un vídeo d'un experiment que després que poden després com... com quan fan el CSI busquen la sang amb un matalàs.
2: Sí.
5: Però el mateix, però amb això.
7: Hòstia, ja, no, té la cosa,
2: I tot de parler, totes...
5: Les tovalloles, totes.
2: No, i una altra cosa. Vosaltres, per exemple, el raspall de dents...
3: Sí.
2: El teniu allà...
5: Clar!
2: El teniu tapat, d'acord, perfecte.
5: Jo no.
2: Perquè, doncs, Glòria, l'has de tenir tapat.
7: Ja. T'està rentant les dents amb micropartícules.
4: Això és volàtil. Si fas una mica de sang, també. Si fas una mica de sang, entra una bactèria...
7: Però jo una cosa que hi ha qui m'ho critica, però jo abans de rentar-me les dents sempre li passo una aigua.
3: Sí, jo també, però es veu que no es pot fer. I ara els dentistes diuen que no t'has d'esbaldir.
7: Però això quants de...
3: Ara diuen que no t'has d'esbaldir. Que escups una mica i fora.
7: Què dius, home?
5: El problema és que ens posem massa pasta, perquè molt poqueta n'hi ha, però la pasta és per sabor, només.
7: Un poco de pasta, basta.
3: Basta.
2: No. És que et podria rentar les dents sense pasta.
4: Sense pasta.
6: No, però va bé, la pasta de dents de coco. En sèrio, no és conya, eh?
4: I amb bicarbonat,
5: No. Blanqueja les dents.
6: Si tens frialdat o, com es diu, sofrador amb una dent, te la poses per la nit i el dia següent se t'ha passat.
7: I dos dies després, què?
6: No, se t'ha passat.
7: Se t'ha passat, eh?
4: Però millor el bicarbonat, eh?
6: No, això és per blanquejar el bicarbonat.
2: Vosaltres teniu... rentaplats o renteu els plats a mà?
7: Rentaplats.
2: Perquè l'altre és rentar els plats amb un fregall que ja s'ha fet una mica vell. Saps, això hauria de ser com els llençols. També s'hauria d'anar canviant el fregall cada setmana.
5: Tinc unes disputes, jo.
7: Ah, sí? Doncs jo, veus, amb això...

0: una altra cosa que és una marranada, si posa aquí, que jo no faig servir fa, des que era petita, vaja, però allò de l'esponja per dutxar-se...
1: Ah, no!
2: No, això ningú fa, avui en dia.
3: Jo? No, però tu amb esponja?
4: Ah, sí?
3: Malament.
1: Amb la mà?
3: Home,
4: ja ens
3: porta,
4: ara ens porta.
3: Home, perdona.
2: Molt tàctil, no, que deia?
3: Molt més tàctil tot, molt més...
4: Però gastes més sabó, eh? Gastes més sabó.
0: Per què?
4: Home, perquè a l'esponja li fiques una miqueta de sabó i fas com
0: espuma. És que no cal fer espuma per retallar-se.
3: Dosificador. Un dosificador tota la vida.
4: Exacte.
3: Li fas així, cataclanc, i et cau el mateix.
1: No? Està mullat i patina al terra.
3: Com que et patina?
0: No, no, patina.
3: Patina?
0: Ah,
3: no.
1: Sí.
3: Quin dosificador tens tu? Va, una mica més de música, i encara queda alguna
4: en
3: cosa,
4: queda una,
3: no?
4: Només.
3: Un segon.
4: Una.
3: Però, primer la música de la Vanessa Hogar, que avui ens ha vingut a oferir aquesta cançó. Sipping on straight glory. Jo no l'havia escoltat i tampoc l'havia trobat a faltar, he de dir. Mira.
0: Està mal.
3: A tu t'agrada molt aquesta cançó, no?
2: A mi m'agrada molt.
3: Preciosa.
4: Què canten?
2: Mira.
3: Bueno, no ho sé, Em recorda una mica, mira, ahir al matí... Ara vaig a confessar una cosa. Ahir rèiem amb una amiga meva, perquè vam anar a l'Ikea de Sabadell, aprofitant que era festa, però allà estava obert. I va haver un moment que vaig veure un parell de dissenys d'habitacions, saps aquelles habitacions que tenen muntades?
0: Sí, sí.
3: Que normalment són molt xules. Sí. Però hi ha dos que jo dic, això... Ara potser estic explicant massa. No, dic, això per gent que pren tripis en un moment donat, saps? És a dir, perquè eren molts, molt colors. Rares i molts miralls i llums molt rares i canvi de color. Amb aquesta música?
1: Sí, una mica.
2: És ideal.
3: És ideal,
2: és
3: ideal, no?
2: Home, el grup és 21 Pilots i va ser molt popular.
3: Molt! Sí, no, sí. Tu te n'acordaràs
2: dels 21
4: Pilots.
0: Home,
4: coneixíem. Coneixia tots els 21 noms, coneixia.
3: Tu saps els Pilots, sí, els polígrafs? Ve d'aquí. Va ser un homenatge a aquesta gent. Bueno, preciosa. Escolta'm,
4: i l'últim?
3: L'últim.
4: L'últim és un que probablement aquest error no el comet ningú.
3: Tampoc li ha agradat massa l'Edu, perquè ja se l'ha carregat de fons. Digues.
4: Un error que no crec que cometi ningú dels que avui seu aquí, però que potser algun oient sí, que és allò que fa molta gent, o allò que potser fèiem de joves, que és tirar-te al llit amb la roba que portaves al carrer.
3: Ai, no hi ha res que m'agradi més.
4: Ah, sí?
5: Jo també soc d'aquesta lliga moltíssim.
4: Doncs molt malament,
3: a la, a la nit, allò que treus, tal, però et deixes la mateixa samarreta.
4: Sí, calçotets i samarreta. Ui, doncs això no ho heu de fer,
2: No,
4: perquè suporto. Això porta molta porqueria, Els llocs, avui mateix, per exemple, estàs assegut aquí, en aquesta cadira. Veritat, on s'hi han assegut...
3: I t'emportes les micropartícules...
4: I t'emportes les micropartícules a la samarreta i després et tires allà al llit...
3: O sigui, que no és que estiguis...
4: I aquelles partícules de tota la gent que s'ha assegut aquí...
3: O sigui, no és
4: només... Qui s'ha assegut aquí?
3: Mira, tothom. És a dir, aquí tots, és veritat. Tota la gent que presentem programes a Ràdio 4 seiem aquí. O sigui, casa meva, el meu llit, és com la programació de Ràdio 4.
0: És tota la parrilla.
3: Però perdona. Però trobo que és meravellós. Trobo que és meravellós.
4: Te'n portes una mica de cadascú.
3: Jo estimo molt aquesta casa. Per moltes raons. Ara entenc, a més, el per què aquest apreci aquesta temporada.
2: El vincle que tens, no?, amb la gent d'aquí.
4: Em portes una mica de cadascú.
0: És que jo quan arribo a casa, bueno, a part de les calces, vull dir, jo, hi ha gent que no, jo em tinc totes les sabates, tot el reloj, les arracades, tot.
3: Ah, sí, eh?
0: Sí, jo estic robada d'estar per casa.
3: Jo arracada, jo porto una arracada, i l'arracada no, perquè després em costa molt posar-la.
0: Bueno, home,
1: jo abans d'entrar a casa, eh?
3: Et treus l'arracada abans d'entrar a casa?
1: No, tot.
3: Tot?
0: No, però abans
3: el descansillo, que és una paraula que m'encanta.
0: Sí. Recorda que la seva senyora mata àcars amb una...
4: És que no el deixa entrar.
0: Allà no entra una sabata bruta.
2: Això és molt japonès, no? Deixar-ho tot al descansillo.
1: Sí.
4: No, però és que antigament les sabates, quan jo era petit, ningú se les traia quan arribava a casa.
0: No, molta gent. No. Casa meva sí.
4: I, hòstia, si ho penses, dius, és que...
1: Sí, té raó.
4: Totalment lògic treure-se-les.
2: És que es veu que hi ha una quantitat de... Bueno, les sabates és tremendo.
4: Home, clar, si vas caminant pel carrer...
0: Però jo vaig dins de l'habitació, però...
2: I això que fa la gent que s'estira al llit amb les sabates, amb les bambes sense treure...
3: No, això no,
2: és terrible. Hi ha gent que ho fa per sobre, no a dintre, evidentment, però es veu que és horrible.
0: Ja s'ho fa.
3: Home, no, jo m'he imaginat amb les xiruques. Us en recordeu les xiruques? El fill de la llit, ah, és que no tenia...
2: No em volia treure, estava cansada.
3: Estava cansat i em vaig ficar...
4: Despullet i amb xiruques, eh? És una bona imatge. Això passava sobretot quan...

0: Això és segons el dia.
1: Això passava
0: com et pillis una d'aquelles habitacions de l'Ikea de les que et parlava jo, potser en un moment
2: d'una.
1: Això passava alguna vegada que tornaves a casa de matinada, que havies begut, que portaves una borratxera, i llavors arribaves i et foties directament al llit.
2: No, però jo o sigui, jo no. O sigui, jo arribo a casa i és que, o sigui, no puc suportar estar amb la mateixa roba. Sí,
3: sí. Jo tampoc, no?
1: Jo
3: igual,
1: tampoc,
3: eh?
1: Però en aquells dies que passaven aquest tipus de coses...
3: Una samarreta...
2: O sigui... Em puc quedar mitges.
1: És que caies rodó.
2: No tant, mai.
1: Com?
0: Oh, clar,
3: no,
0: sí.
3: No, clar, sí, sí. El pijama sencer, no? Però igual la samarreta i cada
0: amb el
3: no?
0: Llum encès.
2: A mitges. Sí.
0: Amb el llum encès.
2: Sí, sí. Però...
0: Bueno, 9:35 minuts. Jo tinc ganes de sentir aquesta cançó que li ha agradat tant a tots els nostres companys tècnics de la casa. Aquesta és la cançó que avui ha portat el Jordi Esteban. El cavall.

0: El que va no s'acaba. La lletra és preciosa. Però això és una caja de ritmos d'aquella, no?
1: Sí. Però això té truco, eh?
0: Té truco?
1: Sí, sí, sí. Què? Això està fet una nit en el restaurant amb un amic meu que treballa a les bodegues Giró Giró. Doncs allò, una sobretaula, dient, escolta, escoltant la cançó de Nova York, no? Ah. Dic, com que tanta fiesta a Nova York? Si Barcelona és la millor ciutat del món. Anem a fer una música. I ell l'ha creat, aquesta música, però l'ha creat amb la IA. Ah. Ah. Llavors ha posat doncs, Barcelona, el cava, el ritme que volia, tot el que volia, i ha creat aquesta música.
0: Doncs com m'agrada que no m'agradi la música de la IA.
2: No m'agrada, no m'agrada. Però
3: sona a alguna cosa que coneixes, no?
4: Ja,
3: no,
4: clar, sí. El ritme... El... Ja. No, això de fer cançons a través de la intel·ligència artificial és una autèntica borrada, eh? Perquè sí, jo aquest estiu vaig tenir 5 dies d'addicció a això, a fotre cançons per intel·ligència artificial, i és...
1: Clar, clar.
4: Et quedaves...
1: Però és que
4: falla una mica
1: enganxa.
4: Amb el tema del català. En la pronúncia,
1: sí,
4: del català.
1: La pronúncia del català,
4: però, hòstia, fotia unes cançons espectaculars.
0: Que espectacular.
2: Ai, no emetre... diguis això.
1: Però tu la poses...
4: No, és molt fort.
5: Sí. Jo la setmana passada em portava una que a mi em va colar.
2: Que coli, vale,
5: però després vaig estar investigant...
4: No,
5: clar, no és feta tota per allà. Ja. A darrere hi ha un equip de gent, de músics i tal,
2: que
5: pensava, no pot ser, perquè unes lletres
1: enganxa,
5: precioses...
1: Sí.
5: No acaba, no s'acaba. Unes lletres molt boniques.
0: Enganxa...
2: Anava a dir, no diguis que millor més que el meu Clorín.
1: Home, i tant,
0: què
1: brutal,
0: dius?
1: Aquesta.
2: Clorín, es diu Clorín, la meva cançó.
0: Ah, Clorín.
5: No, però aquesta cançó ens
0: parlant, parlant de Clorín, per què no ens expliques una mica la cosa aquesta del... Què era?
2: Bueno, pues era que resulta Clorín. Que hi havia, es deia Clorín, la cançó, més que...
0: Hosti,
2: que
0: veure la cançó... Del conte, Clorín clorelado...
4: No recordava el tema de la Vanessa, però ara l'he recordat.
0: El del prima dels testicles.
2: Sí, de l'epidural, que es va... Com es va inventar l'epidural? Pues un metge alemany va dir, pues vaig a fer unes proves, això està bé, perquè va fer proves amb 6 pacients només abans de posar-la amb 6 només.
0: Home.
2: Però abans va dir, és que encara que ho hagi fet amb 6 pacients, vull comprovar, jo mateix, volia ser ell, però m'ha sortit malament l'experiment, va ser l'ajudant, no sé per què.
0: Clar.
2: Per sobte es va dir, ha de ser una persona que entengui bé el que se sent, el que esperem amb l'epidural, el que esperem amb l'anestèsia, perquè qualsevol persona fer-li que ens digui que no sent dolor no em serveix. Vull que em digui temes científics perquè jo sàpiga a quin punt estem. L'única persona sóc jo mateix.
0: Clar.
2: Llavors el seu ajudant li va posar una injecció de cocaïna. Què passa?
0: Una injecció de cocaïna als testicles.
2: No, al canal espinal.
5: Allò com va l'epidural.
2: És molt important que sapigueu, ho sabeu, però que... El primer cop que van salvar la cama amb un pacient que no el van tenir que dormir completament amb l'anestèsia general, perquè amb la general hi havia molta gent que es moria, perquè era gent dèbil, i li posaven la general i ja es quedaven allà, pobres,
5: Molta gent. Avui en dia encara.
2: Llavors, sí, avui en dia encara i abans més. I amb l'epidural era com una cosa molt positiva, però... Diu, ho provarem amb nosaltres mateixos. Total, que l'home, a l'ajudant es va equivocar. I se li va treure no li va enganxar bé l'agulla amb la no sé què, i va dir, bueno, doncs ho farem amb tu. Com que no ho has fet bé tu,
5: jo punxaré bé,
2: exacte. Vale. Llavors l'home li va punxar l'ajudant, que també era alemany, i, bueno, per comprovar realment que no passava res...
0: Però en quin moment va decidir prèmer-li els testicles?
2: Bueno, mira, va fer...
3: Mira,
2: vaig enumerar les coses que li va fer.
0: Clar.
2: Entre altres, dues testicles és el més heavy. Però mira, li va clavar una agulla fins al fèmur.
1: Hòstia.
2: Li va colpejar la tíbia amb un martell de ferro. Li va arrencar pel púbic, això sembla una broma, però també fa mal.
0: No.
5: Aquest senyor està mirant una cosa perquè el perí no faci mal.
0: No, però si ho he entès, dona. No són tot tu.
5: Que busca que facin molt de mal.
0: La qual cosa no treu...
2: Que tenia unes imaginacions molt...
0: Clar, també li podia retorçar el coll, que també li faria molt de mal, no?
2: Clar, per de baix tenia que ser, però... Mira, cremar la pell... amb una cigarreta encesa, una mica sa de cigarreta.
0: Això és sano. És que això és sano.
2: Una mica sí. I llavors el que deia, una forta pressió i tracció als testicles. Què va passar? Que aquest senyor no va sentir dolor. Van triomfar. A partir d'aquí van poder fer-ho.
0: Per la cocaïna.
2: Clar, per la cocaïna. Llavors, però és que va ser després de 23 anys després, va haver un altre metge, que justament era català, militar català a Madrid, que va estar estudiant i va treure l'epidural actual, diguem, però ja basada en aquesta idea de la cocaïna i dels testicles, eh? I et dic una cosa, saps com van acabar?
0: No.
2: ja que festa. No van sen... Sí.
0: Clar, amb la cocaïna se'n van anar de festa.
2: Sí, sí. Van acabar, diu, sopant, bevent vi, fumant cigars, satisfets i feliços.
4: Clar. I amb un mal als testicles.
5: No. Van de bien demostrat.
4: Això queda molt adolorit, eh?
0: El que dius, que dius?
4: Dic, amb mal, als testicles.
0: Perquè tenim aquesta estranya... Sí, un segon. Tenim aquesta estranya solidaritat masculina que quan algú parla o tu veus una cosa de que algú li fan una patada o una cosa als testicles, jo crec que el 98,95% dels homes i aquest 0,1% restant està mirant cap a una altra banda, ens solidaritzem a nivell de mal.
4: Sí, sí, sí.
0: No?
4: I tant.
0: Sí, sí, oh, quin mal!
4: Sents el dolor, tu, també.
0: Sents el dolor.
2: Us ho veig a la cara.
4: Ja ho pots ben dir, ja.
2: Igual estic tornant una mica sàdica, jo, i portaré aquests temes.
0: Jo crec que aquest tema ja està. Ha sigut molt interessant, eh?
4: Molt, molt.
2: No, volia acabar amb una conclusió, que ara van amb ratolins, van amb gent que igual no té molts recursos i li paguen una misèria per fer-se unes proves, però abans els metges ho feien a si mateixos, és meravellós.
0: Ah, mira.
2: Les ganes que tenien de fer alguna ben fet, no?
0: Clar.
2: No trobo.
0: 3 minuts i 3 quarts de 10, va, una mica més de música. En aquest cas, el Ferran Cas has escollit aquesta música. Avui tot és molt setentero, no trobo?
3: Sí, una tasca.
5: Jo volia dir la d'abans del Lemon Tree,
0: sí.
5: Quan heu dit que era el 90, m'he quedat estupefacte, perquè jo pensava que era el 70.
0: Sí,
3: no,
0: és el
3: 90.
5: Però em sonava setentorra.
0: Ja.
3: Aquesta sí és més setentorra.
0: Aquesta és setentorra.
2: Aquesta m'agrada molt, eh?
0: Clar, però això és com se'n va dormir amb la samarreta de tot el dia.
3: Ja.
0: Amb cèl·lules mortes. No? I els dies que va al teatre, amb la gent que va al teatre, clar, s'emporta. Tu imagina't el que t'emportes.
3: Després faig petons al sortir, fotos...
0: Fas petons al sortir?
3: Firmo, saps? Tinc cèl·lules mortes de tot Déu, jo vull.
0: Jo, veus...
3: Ara, quan arribem, fotré una dutxa. Anem.
0: Home, sí. Exfoliar-te.
3: M'exfoliaré.
0: A mi m'agrada allò de l'exfoliació.
1: A mi també, eh?
0: No, sí, tu t'exfolies sovint.
1: Jo m'exfolio, sí, cada nit.
0: Cada nit?
3: No, però això no es bo tan sovint, home.
1: Bueno, però hi ha dos tipus d'exfoliació.
0: Però t'acabaràs allò.
1: No, hi ha dos tipus. Hi ha l'agressiva i la suau.
0: Què?
1: L'agressiva i la suau. La que té com pedretes, és la que té pedretes, aquesta és més forta, i hi ha la suau. Pensa que... A la cuina, el greix...
5: Tu tens un cutis.
2: A mi m'han dit que es fa un cop a la setmana, una bona exfoliació, però un cop a la setmana, no cada dia.
5: Té raó ell que treballa a la cuina.
2: Ah, és veritat.
1: Però després hi ha la suau, que no té pedretes.
2: Mira, tinc una cosa, tens una pell molt maca.
1: Sí, no l'has tocat?
0: Jo ho vaig pensar la primera vegada que vaig veure. No, però se't veu suau de lluny, a tu.
1: No, que sí. Per l'oli de coco.
0: Crec que no havia dit mai a ningú, se't veu suau de lluny.
1: De lluny.
0: És gairebé com una contradicció, no?
2: Se't veu el cutis molt bé, els poros tancats, un riu especial. Hola, de coco.
0: Tens els poros tancats?
1: El del nas.
0: El del nas el tens tancat,
1: sí.
0: Eh?
4: Està molt jo crec bé. Que hi ha alguna empresa d'oli de coco?
0: Sí, que està darrere.
3: Estic convençut.
0: Jo també ho penso.
1: Sembla que sí, però mira, no, de veritat. No, eh?
2: Jo he anat ara a la dermatòloga fa poc i m'ha dit que jo oli de coco no. Això
1: no,
2: depèn de la persona. Perquè tinc, per exemple, jo em penso que tinc la pell seca, però no la
1: pell grassosa.
2: No, o sigui, sí, no, la tinc mixta, però l'oli de coco no em va bé.
0: Escolta, m'estava veient, Ferran, que el llibre és brutal, la portada. O sigui,
3: sí, us agrada?
0: És Batman, allò, amb atac d'ansietat, mossegant-se les ungles.
3: S'hem discutit molt, eh? Ha donat molta guerra aquesta portada.
0: A mi sí que m'agrada molt, és molt xula.
3: A mi també, al final, m'agrada molt com ha quedat.
0: És molt xula.
3: No, i tot el maquetatge, aquest Kitaero, que és l'editorial que ho ha portat a càrrec, ha fet una molt bona feina.
0: Escolta, ja està a la venda?
3: Sí, sí, ha sortit. Avui és 24, 25?
0: Avui és 25.
3: Ahir va sortir, ahir.
0: El dia de la Mercè.
3: El dia de la Mercè.
0: Ah, quina gràcia.
3: Sí, mira.
2: Però escolta'm, sí, sí. És veritat, podríem fer un debat d'aquesta portada, de la imatge, perquè jo sé que és ansietat, perquè posa ansietat en gran.
0: Clar,
2: però
0: sí.
2: Si no...
0: Et dona una petita
3: pista.
2: Una petita
3: pista.
2: Un apunt. Sí. Però sí que la imatge sola, pues, també podria ser que de sobte té por aquest home.
3: Bueno, és que por i ansietat...
2: Està lligat, és veritat, eh? No volíem acceptar, però té molt que veure.
1: No, que li apreten els
5: ojos. No volíem acceptar.
0: Tu?
3: Ho hem acceptat.
0: Com que no volem acceptar-ho?
2: Però és veritat, perquè jo tinc... Ara no, però he tingut ansietat en algun moment de la meva vida i mai ho he volgut associar a la por. És a l'estrès, expressió... No, que estic cagada.
0: Ja està.
2: Sí, ja està.
0: Imagina't, pobre Batman. Va, Ferran Casas, tu no t'he preguntat abans de què parlaves?
3: Bueno, avui, mira, us porto un estudi, mira, el tinc al cap, o sigui, el tinc a punta, però ni ho miraré, perquè ho tinc claríssim, perquè és un estudi que m'ha encantat.
0: A veure...
3: que va sobre la corteza prefrontal, el còrtex prefrontal,
0: sí.
3: En català. Sabeu de què va això?
0: El
3: còrtex prefrontal. Els nens, sabeu que... es veu que són més feliços si il·luminen aquest còrtex prefrontal quan no els donem les coses a la primera. ho sabíeu, això? No. L'ha d'educar quan tu un nen li dius, ei, no, això no ho pots tenir ara, ho tindràs d'aquí una setmana, doncs el nen això el fa feliç, encara que no ho sembli, el fa feliç. Això està comprovat des de,
4: també és
3: des,
4: una ansietat.
3: Sí, des de fa molts anys.
4: Ansietat bona.
3: Què ens està passant? Doncs resulta que el còrtex prefrontal cada cop se'ns il·lumina menys. Per què? Per culpa de l'streaming.
5: Clar.
3: M'encanta aquest
0: per estudi. Culpa de l'streaming?
3: Sí.
2: A veure. Es redueix el cervell.
3: Ara anem a recordar els 90, que estàvem allà. Quina sensació teníeu quan anàveu al videoclub a agafar una pel·lícula?
0: Oh, que guai. Oh.
2: N'agafaries.
0: Eh?
3: No hi ha ningú que digui, oi, el videoclub, quin pal. No, era el divendres, ritual, anàvem amb els pares, amb uns amics, triaves la pel·lícula. Però què passava? Que tu anaves al videoclub i deies, avui jugarem Titanic.
5: No hi era.
3: I llavors què et deia el tio? És que no en queden de Titanics, però mira, lloga aquesta, que és boníssima.
0: Clar, tu anaves a Titanic i marxaves com no hi era enfonsat.
3: Totalment.
5: Ens acostem a les 10.
3: Estava acostant perillosament. Clar, què passa? Que s'ha comprovat ara que encara ho tenim tot.
5: Tan ràpid.
3: Ens passa amb la música, també. Què passava amb la música? Fixos que abans els artistes, aquest m'ha interessat molt perquè ho explicàvem molt bé, els artistes abans feien un concepte de disc. Per què? Perquè sabia que escoltàvem el disc. I tot el disc era un concepte artístic.
5: Ara no
3: escoltem el disc, perquè on que ho tenim un tiro de piedra, i es veu que perdem tots una mitjana de 15 minuts cada cop que obrim la plataforma de streaming per veure coses audiovisuals, sense saber què mirem. A menys que estiguem veient una sèrie que dius, mira, vaig a posar això i ja està. Exacte. Entres a Netflix i tens 15 minuts mínim de aviam què poso avui. Pues resulta que tot això fa que el còrtex prefrontal s'il·lumini menys i som menys feliços.
0: Vaja.
4: Doncs a mi m'agrada molt.
5: És fàcil d'entendre.
3: És fàcil, no?
5: Clar, clar. Sí.
4: A mi m'agrada més mirar el catàleg per veure tot el que hi ha, que no pas veure la pel·lícula en si.
5: Perdona un moment.
4: Puc estar una hora mirant tota l'oferta i després ho apago.
5: Perquè tu ets el tipus de...
0: Jo també ho he fet això.
1: Raó,
5: però perquè tu ets aquest...
1: Jo me'ls ordeno, David.
5: Hi ha una categoria, de persones humanes, que en el meu cas, per la meva vida, han sigut homes en general, que quan poseu la tele al televisió i agafeu el mando, no és per veure res.
1: Clar. Ja.
5: És per jugar.
0: Quan
5: hi havia plataformes, era fer zapping, que no buscàveu res per veure, era només... Clar, si estàs sol, a mi em sembla collonut. Però estàs amb algú al costat, I ara el que feu és agafeu les plataformes, perquè no és una, són diverses, entrar i sortir de la plataforma, mirar aquestes, anar-ho per categories, i esteu jugant amb allò, us és igual el que facis. No vull veure res. Que a mi em sembla...
0: Aquí la Galia no té raó.
5: Molt lloable. Però quan són dues persones, no pot ser.
2: Clar, l'utris ara és que cada cop són menys dues persones, perquè tothom té la seva plataforma, te'n vas a un quarto, l'altre a l'altre, llavors no molestes a ningú i no disfrutes tampoc una pel·lícula en companyia.
4: No, perquè més passa allò de... Finalment et decideixes, no? I comences a veure una pel·lícula. I als 20 minuts ja estàs pensant... Hòstia, l'altra aquella...
3: He triat malament, aquella era millor.
4: Hòstia, com seria? No. Com m'ho estaria passant? M'estaria atrapant més que aquesta? Sí. Perquè, clar, el temps és limitat, també.
0: Quant de temps li doneu una sèrie abans de pagar-la, si no us agrada?
5: Jo, capítol sencer, normalment.
0: Tot un capítol, veus?
3: Sí. Ah, jo més.
5: Té que ser molt horrible.
0: Dos o tres capítols?
3: Sí, perquè sempre li dono la paciència de millorar.
2: A veure, si l'has recomanat, tres capítols. Si no és recomanada, doncs jo amb un capítol... Ja ho veig.
5: Jo penso que
0: capítol, acabeu el capítol, eh? Per mi el sorprenent és que acabeu el capítol.
5: Sí. Hi ha molt poques coses que no hagi acabat de pel·lícula o un... O sigui, molt poques coses que no acabi. Si he començat, l'acabo.
2: A mi em passa, amb això original m'adormo. Per la nit, o sigui, em va molt bé. Però clar, igual jo la vull veure, però llavors em quedo dormida.
0: Què dius?
1: Que ho acabo tot, però això no.
0: Ho acabes tot, això no, eh?
4: Jo crec que s'hauria de tornar una mica al concepte aquest dels 90.
3: Sí, és veritat. Crec que tornarem, eh?
4: Jo crec que hi tornarem, perquè realment és que és veritat. O sigui, tu ara agafes i una sèrie la pots veure tota seguida. Sí. Bé, si la següent temporada surt d'aquí un any, no, evidentment. I això és el que activa aquesta il·lusió.
2: Sí.
4: Que la següent temporada encara no ha sortit. Però és que jo recordo quan era petit, no?, els dibuixos animats, les sèries de dibuixos animats les feien el dissabte.
0: Exacte.
4: El dissabte.
0: A dos quarts de quatre de la tarda.
4: Correcte. I llavors tu, quan acabaves de veure aquell capítol,
5: ja està.
4: Buidor fins al dissabte següent.
3: I l'havies de veure perquè tenies tota la setmana per comentar-ho amb els amics. Clar, perquè si no el veies, tenies un problema.
0: I per pair tanta desgràcia. Perquè, clar, jo recordo Marco no? el patiment d'aquell nano.
2: Sí.
0: Que, o sigui, ara diem de tal. Però en aquell moment enviaves un nen sol a l'Argentina
2: a buscar la seva mare.
0: Amb un mono li compraves el mico.
5: Perdó, la mare de Bambi moria al minut 2.
0: Ja.
5: I perdoneu, ho hem vist i, bueno, potser bé del tot, no estem, però estem aquí, eh?
0: Estem aquí.
5: Que avui en dia els nens sembla que hagin d'agafar-los d'en cotó fluix.
4: Aquesta sèrie semblava que tinguessin 300 capítols sí. i potser en tenien 20 només.
2: Ja, és clar. Veritat. És
4: però clar, com que la feien un cop a la setmana...
0: Ai, després...
3: Tu quants capítols, capítols diries que té Mr. Bean, David? Mr. Bean, quants capítols dius que
4: té? Doncs en deuen ser pocs.
3: 13.
0: 13 només?
5: Una temporada.
0: De veritat? 13.
5: Abans les temporades...
4: Però no et sembla que n'hi ha 60?
0: Quantes sí, però quantes sí, temporades sí, sí. hi ha?
4: No, una.
0: Una només, eh?
5: Verano Azul.
4: Rowan Atkinson va gravar 13 episodis.
0: Sí, però Verano Azul és que l'han posat tantes vegades. 13. Ah, no?
4: Sí, està tan curta, Verano Azul?
5: Totes les sèries d'abans duraven 13. Tot, 13 el 99,9. Sí, sí. Perquè eren 3 mesos.
4: Clar. Clar. Sí, clar, perquè Verano Azul que feien un dia a la setmana.
5: Clar, diumenge.
4: I llavors els diumenges, i t'havies d'esperar el diumenge següent.
0: Diumenge feien Verano Azul?
5: A la tarda.
0: Jo me'n recordo de... Ui, ara me'n vaig... Era molt petit jo, La Casa de la Pradera.
5: Sí, sí. Era petita
0: la
5: jo.
0: La Casa de la Pradera, si no, jo era un nen...
1: No havia nascut.
5: Encara. També era diumenge, no?
2: A mi deien que m'assemblava amb una nena de la Casa de la Pradera.
5: També era diumenge, no?
2: Que m'assemblava amb una nena.
0: Em despista el Jordi Esteve. Que eres una nena.
2: Que m'assemblava amb una nena. Jo no la vaig veure. Perquè...
4: Laura Ingalls.
0: Però, Laura Ingalls. No, no, a la germana.
5: Ah, potser sí.
0: Com es deia? Maggie? Algo així.
5: No me'n recordaré.
0: Mary.
5: Mary pot ser.
0: Mary Ingalls.
5: Ara em sona
0: que es va quedar a una cadira de rodes, pobre.
5: Ai, és veritat.
2: La Clara, la Heidi.
0: Això és el que dic. Allà, abans, les sèries també per nens eren uns dramones.
5: I moria la gent i de tot.
0: Vicky el vikingo.
4: No, però també...
0: Un nen, allò lluitant...
4: L'explotaven, el Vicky el vikingo, l'explotaven.
5: La pròpia Heidi. Amb la Clara, la mare, que no d'allò, i allà amb l'abuelo, escolta.
0: És que la Clara també estava en una cadira.
5: Home!
0: Sí, sí.
5: Aquella senyora, la dona de la Rottenmeier.
0: La senyorita Rottenmeier.
2: I Willy Fogg, algú deia Willy Fogg.
4: Home, i tant, home, i tant.
3: Però no era drama, Willy
5: Fogg. Willy Fogg no era drama.
3: Willy Fogg no era drama.
2: Bueno, però era un altre dibuix.
4: Però Willy Fogg també tenia 13 capítols.
1: No.
5: Segurament.
4: Ah, segurament. Sí.
3: Podríem sí. mirar-ho, està
4: semblava
3: filmint,
4: eterna.
3: Podríem mirar.
4: Aquí
2: Candy.
4: El problema de tot això era quan tu et perdies un capítol.
5: Clar.
4: I encara no hi havia vídeo per gravar.
5: Clar.
4: I aquell dia, no sé, anaves fora i no podies veure el capítol.
5: A l'època de Willy Fogg potser ja hi havia vídeo.
0: Home, i tant.
4: Sí, com va sortir
2: principi,
4: el vídeo?
2: Al principi no, principi, després sí, però al principi no, perquè jo recordo que deia el resum... I
5: Barcelona, com... 1986. Glòria Galiano ha de treballar a la ràdio. I llavors, el primer que faig amb el primer sou és comprar un vídeo per casa.
0: De debò? Jo amb el primer sou que vaig guanyar a la ràdio, Ràdio 80, sèrio, no? 90.5, era. Un equip de música.
5: Ostres. Jo vaig comprar el vídeo perquè la meva mare volia veure sèries i no podia tenir la botiga. I el meu pare, bueno, aquestes coses. I llavors vaig fer un regalo com per tota la família.
4: Clar.
5: I llavors teníem cinta que era... però en veiem una amb la meva mare que reia molt, que era Bellesa i Poder, que era una sèrie infame, que hi havia dos germans guapos, amb una, i hi havia les històries dels germans i dels pares, que també s'enamorava d'un altre i tal, és igual. Però nosaltres, el germà Ros, no ens interessava gens, perquè no el trobàvem guapo. I llavors, amb el vídeo era molt bo, perquè tu veies trama del germà Ros.
0: Ens queda una cançó encara per reconèixer, que és la cançó que avui he portat, justament, Glòria Galiano. Mira. Oh! Aquesta és boníssima. Oh, m'encanta aquesta cançó.
5: D'altra cosa, no.
0: Sí, sí.
5: Però no. Música bona.
0: A mi em tens molt sorpresa.
3: S'ha de dir que la clava sempre.
0: Jo he de dir que... Fan de la Galiano, això, eh? Total, eh?
5: Molta que festa. Bona.
0: Boníssima, boníssima.
4: Tornant cap a casa, eh? Sonant aquest tema.
0: Sí.
4: Caminant.
0: Glòria Galiano.
4: Et sents guapo i tot.
0: Sí. Espera, mira. Ui, mira.
5: Te canta molt bé. Però és igual, escolta, perdoneu.
0: No, me la vaig a posar jo al meu Spotify, això.
5: Lluís Control. I entén més, aquest mateix xicot que canta bé. Ell té uns tatuatges per tot arreu, una cosa excessiva, però canta molt bé. Igual que us vaig a dir una cosa. No us ha preguntat ningú què fas d'aquest pont.
0: Ah, està enfadat. Sí.
5: No faig res! Treballo! Però encara que no treballés, vol fer el favor de que encara que hi hagi 3 dies de festa, no cal anar-se'n a la Cochimbamba. És que la gent és molt pesada, tu dic, vinc a viatjar, i ben lluny. I tu sents per els programes d'aquests de la tele que dan un premi, de quina gira, Nova Zelanda! Què coll has d'anar a fer a Nova Zelanda? A veure kiwis? Que són uns ocells molt lletjos? Però a Nova Zelanda no hi havia ni mamífers fins que van arribar els polinesios aquests, pobrets, que no hi havia humans ni res. Home, no, a mi m'encantaria ir a Bora Bora. Que ets milionària, tu, a cas! que has d'anar a fer bona vora de pobre amb una motxilla, que no ho veus, home, que no hi ha platges més agradables més a la prop, que no has de fer 12 hores d'avió per anar a banyar-te amb un lloc de merda, perdoneu, eh? No, és que jo, per la... ara em caso i farem un safari a Kènia. Safari a Kènia. Un safari a Kènia. Ha fet una calor. No! Al mig d'aquella setmana farà fresqueta. Que esperaves que hi hagués mosquits, no, que hi ha molts mosquits. Hi ha un lleó a un quilòmetre que t'envien unes fotos de... Mira, mira, més un lleó. I tu veus una foto, hi ha tots una sorra, una cosa, un tros de jeep, i al final d'un any... Allò del lleó, clar,
4: un tros de
5: lleons que estan tots tics, per què no? O sigui, perquè ells es pensen que van a la sabana, van a un pàrquer tancat,
2: sí.
5: I allà aquests lleons els donen pinços de lo que sigui perquè estiguin allà dormint i no ataquin, perquè els faltaria, que no els acabin el del rotllo. Bueno, a l'altre dia vaig sentir una que diu: no, jo vull anar a Corea del Sur. Corea del Sur. No t'arriba per anar a Japó. Perquè, clar, tothom vol anar a Japó. És de Corea del Sur, però també, perquè no li arribava, he vist el que valia un taxi al Japó i ha dit: no podem anar, si ens passa alguna cosa. Llavors la gent se'n va a Japó. No, és que a mi m'agrada molt, em fiqui del manga. Vos compres còmics. Tu que has d'anar, que se'n van a Japó, total, per entrar en un supermercat i vinc a comprar una espècie de dònuts de color verd, unes gominoles amb sabors estranys, com uns ganxitos, però que són tous, unes coses escaroses, que després no els agraden. Tot per fer vídeo de l'Instagram dient: oi, vamos a probar, que ja tenim el capó. Burra! És que s'ha de ser lerdo. I llavors van amb un karaoke friki, que hi ha unes nenes que van vestides com a col·legiala. Ui, sí, quina gràcia! Em fa una gràcia, adultes vestides de nena. Me pixo de riure. Mengen pel carrer coses escaroses que no menjarien aquí, ni cobrant, perquè clar, no tenen calés per anar-se a fotre, perquè jo, si em vius a Japó i em dius: mira, aquest hotel, pupu, i després anem a veure a menjar aquest Kobe, jo vaig a Japó. Ara, $200, 100 grams de carn.
0: Uau.
5: Llavors, si tu pots pagar-ho, vas a Japó. Si no pots, no vagis a Japó, perquè et posaràs amb un hotel càpsula d'aquests de merda. Que a mi, ni per tot l'or del món, jo me'n dormo amb un bang-bang al mig del carrer, que fotre'm allà dintre, que estigui de la nevera, per la mort de Déu, home. I, perdó, l'altre dia, allà al sumo, d'anar lluny, una senyora en un concurs: no voy a depender lo que ganemos. Yo voy a hacer mi viaje con toda la familia. Y entonces, si ganamos poco, iremos aquí a Euro Disney. Y si ganamos un poco más a Orlando, claro. Si ganas más a Orlando, porque al niño hacer 1,000 kilómetros, 10,000 kilómetros del océano, le va a hacer pasárselo bomba. O sigui, què vull dir, cony, de diferència hi ha entre Euro Disney i Orlando? Pues que Euro Disney, si tens un dia lliure, pots passejar per París, i si tu volgués que anessis a veure un museu o alguna cosa, i a Orlando estaràs cantant ranxeres. No me jodes.
0: Uf, avui està disparant sola, eh? No sé si us heu adonat. S'ha disparant sola. Però mira que gust que es queda.
5: Home, sí. És que, per favor, eh? Que no, vas per
0: no, no, veus? Es queda gust.
5: I ara començarà a preguntar-te què fas per Nadal.
0: Escolta'm, ja he posat la cançó al meu Spotify. Oh, mira,
1: qui
0: aquesta...
1: era? Com es deia?
0: Teddy control. Swims, Lose Control. Perdiendo el control.
1: Mm. Va bé, eh?
0: Sí, mira que bona. Mira, acabem amb aquesta cançó, sí senyor. Escolteu-me que, re, molt bé, m'aniria a dormir molt inquiet aquesta nit, David Balaguer.
4: Tingues en compte tot el que m'ha explicat.
0: Faré tot, eh? O sigui...
1: Sí.
4: No t'estiris el llit amb la samarreta que portes ara.
0: No, i recordo una vegada, quan fèiem aquest programa al matí, que hi havia les tietes, i que algú va explicar també que fer el llit en quan t'aixeques és un greu error.
5: Ah, sí, que s'ha d'esperar
0: una estona. Això. Hem d'esperar una estona.
1: Tot s'ha davant.
0: Escolta... Sí, Ferran, ho sento. Escolteu-me, que ha estat un plaer, eh? Segurament, no? Gairebé amb tots. David Balaguer, Vanessa Hogart, Ferran Casas, Glòria Galeano, moltes gràcies. Jordi Esteve, gràcies. Cuideu-vos molt, espero que us ben aviat. Senyors i senyors, que passin un molt bon cap de setmana. Dilluns tornem, ja ho saben, a Ràdio 4, al Pla B. Molt bona nit, gràcies.
6: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4. Ràdio 4.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. La 1:06, el sector del videojoc és la indústria de l'oci més potent del món. El 2025 va facturar a l'estat 2.293 milions d'euros. El videojoc més venut va ser el Call of Duty, a la primera posició, i el segon va ser el FIFA, amb gairebé un milió de jocs venuts. Avui surt a la venda el joc més popular de futbol i amb alguns detalls que cal saber. Al novembre surt el joc més esperat de l'última dècada i Catalunya té molt aviat una cita amb el videojoc en català. Divendres de videojoc en una tàctica per a tothom. Fes-nos confiança. Ens infiltrem a casa els diners.
2: Els diners.
3: Són les 8 del matí. Marta, el repartidor, hauria de ser aquí. On és? Potser s'ha lesionat a l'escalfament.
4: Jordi, tranquil. És un paquet de missatgeria, no un trasplantament d'or.
3: Com que tranquil? Que avui surt el nou FIFA. Queden 10 minuts per la primera jornada i encara no tinc l'alineació feta. He de comprovar l'estat de la gesp. La meva pressió alta depèn de si el meu davanter té un 92 de ritme.
4: Ah, clar. I jo que pensava que la teva pressió alta era pel colesterol. Jordi, tens 45 anys i demà t'has d'aixecar a les 6 per anar a l'oficina.
5: Un professional de l'esport no té horaris, Marta. Té compromís amb l'afició.
3: Calla, que truquen al timbre. És ell, el bar ha donat gol.
5: Ah, no, és el veí. Hola, veí, no ets el del FIFA, oi?
4: Passi, passi, veí. En Jordi li farà un cafè mentre li passa l'atac de nervis.
6: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també amb la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater, la Marta Inglés, vosaltres a la participació i qui us parla, doncs això, Mariola Dinarès. Hem de comprar, és la gran pregunta, hem de comprar a un nen o nena un videojoc on hi posa codi PEGI 16?
6: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: No podem parlar de videojocs i referir-nos només a infants i adolescents, eh? Esteu pensant, això no va amb mi, els que esteu escoltant ara mateix Ràdio 4? Ara mateix podríem dir que hi poden haver molts pares, mares, jugant amb fills, filles, i fins i tot jo diria que el 2026 ja hi ha molts avis i àvies que són gamers, que han estat jugant al llarg de la seva vida, perquè portem 30 anys de videojocs. El 28%, aquesta xifra és com molt bèstia, són dades del Ministeri de Cultura espanyol. El 28% de les persones d'entre 65 i 75 anys juga a videojocs. Jo m'he quedat molt parada amb aquesta dada, però és veritat que, clar, fa molts anys que tenim videojocs entre nosaltres. Els videojocs han tingut una incidència molt forta, per exemple, en la promoció de la música global a nivell mundial. Abans de descobrir nous temes via TikTok, els descobríem mentre jugàvem. El nou FIFA, per exemple, arriba amb una llista de 120 cançons, entre elles aquesta de The Strokes.

0: gran notícia d'avui és que aquest nou joc de futbol arriba amb un advertiment important. Codi Pegui per majors de 16 anys. Avui connectarem amb el set de creadors de contingut i streamers que han jugat des de molt petits i que fan difusió de videojoc i ens guiaran. Clar, si posa que aquest joc és a partir de 16, vol dir que el joc de futbol més popular de la història deixa de ser per nens i nenes? És que això ho hem de parlar. El Roc Massaguer, periodista, streamer, un dels youtubers pioners a tot l'estat, amb el seu sobrenom Outconsumer, i un explicador de la cultura digital de l'oci i l'esport de forma molt pedagògica i amb valors. La seva especialitat és el bàsquet i ha format part de moltes retransmissions importants a Televisió Espanyola a Catalunya. A banda de formacions, el Roc també té un podcast amb la seva germana sobre criança que es diu Consells No Demanats. Avui necessitem molts consells al Roc. Roc, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal, Mariola, com anem?
0: Clar, no sé si ha sigut com una sorpresa al sector, però clar, avui es posa a la venda per tothom aquest videojoc d'esports, el més venut, el FIFA, que ja no es diu FIFA per cert, i amb aquesta sorpresa, no sé si històrica, no sé si tu t'has sorprès, que ja no és infantil. Què està passant amb els videojocs d'esports?
1: Bé, no tan sorprès, era més aviat esperat, però potser intentem explicar exactament què significa. El joc és el mateix. El que ha canviat és la recomanació, d'acord? I no ha canviat ni tan sols l'advertiment del PEGI. El PEGI és aquest sistema europeu que, d'una manera, diguem, altruista, no altruista, però que no hi ha, diguem, cap empresa darrere, sinó que doncs posa una nota, diguem, o posa advertiments als videojocs. Però són recomanacions, d'acord? No vol dir que estigui prohibit que algú de menys de 16 anys i jugui, simplement és una recomanació. I el PEGI està composat de dues parts. Una que és l'edat, que pot ser de 3, menors de 3, 16, 18, i l'altra que és què fa que aquesta recomanació arribi a aquesta edat, és a dir, quines coses són dolentes o s'ha d'anar en compte o potser no són recomanades, d'acord? I el que ha passat aquest any amb els jocs d'esport, sobretot, és que s'ha canviat la relació entre una cosa i una altra. És a dir, el FIFA sempre ha tingut compres dins del joc i caixes de botí, que ara explicarem el que són, i això hi ha molta gent que considera que és dolent pels nens, hi havia gent que no, PEGI simplement ho advertia, però no correlacionava això amb l'edat. Et deia, sí, hi ha caixes de botí, però poden jugar nens a partir de 3 anys. I això és el que ha canviat ara. És a dir, no ha canviat la segona part, que segueix igual que sempre, sinó que ha canviat la primera. El PEGI ha dit, escolta, a partir d'ara considerem que si hi ha caixes de botí i compres dins del joc, potser no és recomanable per nens de menors de 16 anys.
0: Val, llavors, què són aquestes caixes, que són els que en diuen cofres o alguna cosa així, no?
1: Sí, caixes de botí, sí. En anglès, loot boxes, són sobres...
0: Caixes de botí, això és com, en català ho hem de dir així o...? Ah, de botí, clar,
1: sí.
0: de botí.
1: Sí.
0: Ah, val, no ho he entès.
1: Exacte, sí.
0: Val, caixes de botí.
1: Sí, sí, això, la majoria de jocs, o molts jocs ho tenen, segur que haureu vist qualsevol que hagi tocat un joc de mòbil, que és que et donen un sobre, un cofre, una estrella, una cosa, que tu l'obres i a dins hi ha recompenses per dins del joc que són aleatòries. Poden ser molt bones, poden ser molt dolentes, de vegades poden ser punts, de vegades poden ser skins, millores pel joc, però no saps què hi serà. I el no saber què hi haurà és el que ho fa perillós. Aquesta aleatorietat, aquest que tu no sàpigues què hi ha, és dolent pel nostre cervell en general i pel dels joves encara més que estan en formació. Per què és dolent? Perquè tal com funciona el nostre cervell, aquesta possibilitat de que hi hagi alguna cosa bona ens fa perdre una mica el sentit comú, d'acord? Si a tu et diuen, és el mateix concepte pel qual juguem a la loteria, hi ha molt poques possibilitats de que aquest sobre hi hagi, et surti el Messi o el Lamine Yamal, Mariola, menys d'un 1%, i tu dius... Ja, però podria ser, eh? I llavors l'obres, no? Perquè potser podria ser, encara que sàpigues que hi ha molt poques possibilitats. Bé, doncs aquest tipus de jocs que tenen aquestes mecàniques que es considera que tenen efectes addictius i que et fan perdre una mica el sentit comú i et fan gastar més del que voldries, són els que ara s'ha considerat o es comença a considerar per part de PEGI que no són recomanats per nens menors de 16 anys.
0: De fet, era una pressió bastant en el sector, dient que és el mateix mecanisme que les apostes, fins i tot, no? I que les loteries, i clar, això, no deixem jugar els menors en les apostes, no? Es feia aquest paral·lelisme. Però aquests cofres, diríem, són també amb una transacció, perquè jo em pensava que tenia a veure no més la part addictiva, sinó la part que s'han de pagar.
1: I pensaves bé, són dos aspectes diferents i PEGI els diferencia. Un és, hi ha compres dins del joc, és a dir, per tant, es poden gastar diners, per tant, compte, perquè potser el teu fill gasta sense adonar-se'n o el que sigui. Per tant, hi ha una part de compres i hi ha caixes de botí d'aquestes aleatòries. Cada cosa per separat té els seus problemes, combinat és més problemàtic, no? I llavors, en aquest cas, el FIFA o el EAFC, que és com es diu ara, i també l'NBA i quasi tots els jocs d'esports, combinen les dues coses, que per separat, com dic, tenen problemes separats, però que si els ajuntes, és com si parléssim de, jo què sé, la ludopatia i l'alcoholisme. Home, doncs segurament, si tens una tendència ludòpata i hi ha una màquina escurabutxaques al bar i a sobre has begut, doncs segurament és pitjor, no? Perdoneu-me per la comparació, però per entendre que són dues coses diferenciades, que les dues tenen problemes en si mateixa, però a l'ajuntar-les és quan es fa una combinació encara més perillosa.
0: Llavors, qüestions tècniques, per exemple, avui algú que una família que han comprat aquest joc... Aleshores, un cop tens el joc, que suposo que pot ser en diverses versions, no? Pot ser consola, pot ser PC, no ho sé.
1: Sí.
0: Sí, no? Suposo.
1: Sí, sí.
0: Llavors,
1: sí.
0: Per exemple, la targeta de crèdit ja està associada en el joc, és a dir, que un nano petit pot estar jugant, els pares no ho poden saber i pot estar comprant i obrint aquests cofres de forma desmesurada o no, no ho sé.
1: Depèn de cada consola, depèn de la configuració. En general, és difícil que tu puguis comprar sense adonar-te'n, sense que te n'adonis que algú ha comprat en el teu lloc o que un menor ho pugui fer. En general, des d'aquí recomanem que reviseu les compres dins del joc. Per exemple, en el mòbil, els mòbils també tenen compres dins del joc. També es pot, això d'alguna manera, controlar i dir, escolta, avisa'm quan passi això, o que no es pugui comprar mai des del mòbil, o que no es pugui comprar mai des de la consola. Això es pot fer, eh? Tu pots dir, escolta, no vull posar-hi cap targeta, no vull vincular res i, per tant, no es pot comprar i, per tant, aquest problema ja te'l treus de sobre. Jo recomano que tothom revisi perquè, de vegades, el que passa és que el pare o la mare juguen i volen comprar coses i consideren que s'ha de comprar i el nen o la nena, de vegades, també. I, llavors, aquesta dualitat és el que fa una mica més complicat. Però, vaja, que hi ha moltes maneres de revisar i és estrany que es puguin gastar molts diners sense que tu te n'adonis gens ni mica. La majoria de bancs t'avisen cada vegada que fas una transacció, hi ha extractes que t'avisen al cap del mes, és a dir, és estrany que et passi, però recomanem revisar-ho, evidentment.
0: I aleshores tu, que últimament també, no, fas moltes recomanacions i fas fins i tot formacions també, pares i mares, i la relació amb els videojocs, i jo deia, no? Vull dir, un tio com tu que ets gamer, que ja jugues amb els teus fills, diríem, no? Que vull dir que no parlem de que, jo no en tinc ni idea perquè jugo al meu fill, hi ha molta gent que, que també us trobeu amb aquests problemes. O sigui, tu ara, per exemple, si haguessis de fer una recomanació a pares i mares que els hi demanen al FIFA, que no, vull dir, que se sàpiguen que hi ha això, però que es pot jugar, no?
1: Sí, sí, clar. A veure, no siguem innocents. Evidentment, els videojocs volen que hi hagi un 3 en lloc d'un 16, perquè si hi ha un 3, ningú que no en sàpiga gaire, no es planteja res, i si hi ha un 16, el que ho va comprar diu, compte, que això no ho sabia, no? Per tant, evidentment, tot aquest número és una recomanació, evidentment, és important i té pes. Jo el que recomano sempre és que quan mireu un PEGI, quan mirem aquest número, mireu quines coses són les que el fan problemàtic i decidiu. Si el vostre fill o filla té una relació molt sana amb aquest tipus de coses i és molt responsable, etc., doncs no hi ha problema. Si sabeu que hi pot haver una tendència d'addicció o una falta de control o no hi ha molta cura, doncs llavors aneu en compte. Insisteixo, el joc és el mateix que era l'any passat i el mateix que era l'anterior, eh? Només ha canviat aquesta alerta. Però si això serveix perquè la gent estigui més atenta, millor, no? Llavors, la meva recomanació és que parleu amb el vostre fill, que parleu dels riscos, que expliqueu aquests riscos i que poseu certes normes. Per exemple, nosaltres, els nostres fills saben que no hi ha compres dins del joc, en cap joc, mai. El divertit és jugar, no comprar coses ni tenir coses. Llavors, és que aquesta cosa només es pot comprar, només es pot aconseguir comprant. Doncs ho sento, però no la tindràs, no? Aquesta és la norma, diguem, dura que nosaltres hem posat. No es compren coses dins del joc. Cada casa pot fer les seves normes, però sempre amb un diàleg. És a dir, per què, si el vostre fill, per exemple, li agrada molt el FIFA o l'eSports FC, preguntar-li per què. Per què li agrada, quin tipus de joc fa, acompanyar-lo en aquest joc, veure què fa i posar aquestes normes. Ei, els sobres, compte, no gastem diners, o no ho fem d'aquesta manera, no? Per tant, aquesta seria la meva recomanació.
0: És que els últims temps també, jo, per exemple, recordo que vaig conèixer una persona que des de les Terres de l'Ebre, en un estudi, es dedicava a fer armes digitals per un videojoc concret i que hi havia gent que pagava, o sigui, molts diners per tenir una espasa amb més poders. O sigui, això realment, últim temps, això s'ha disparat molt, no?
1: Bé, evidentment, els videojocs ho fan i posen aquestes compres dins del joc perquè funciona, perquè molta gent ho compra, evidentment. Per tant, sí, sí, és un negoci enorme, depèn molt del videojoc. Counter-Strike, per exemple, és un joc on hi ha molt negoci, com deies tu, ni tan sols són armes millors, són armes diferents, de vegades, i de vegades aquest valor transcendeix el joc. De vegades hi ha gent que inverteix de dir que si tinc això, després ho puc vendre per diners de veritat a una altra persona. Per tant, ja perdem de vista fins i tot només la part de diversió, no? Per tant, evidentment, és un món complicat, però també volem dir sempre, i jo ho insisteixo sempre, no tots els videojocs són iguals. Hi ha moltíssims videojocs i no podem demonitzar tots els videojocs per una cosa que tenen alguns videojocs. Llavors, hem de mirar cada videojoc, quin ús se'n fa, perquè pot ser que el nostre fill o filla tingui tendències que puguin ser fer més perillós o més malsà aquest ús, i pot ser que no. El mateix dos germans a nosaltres ens passa. El meu fill té més problemes per controlar-ho, la meva filla no. Llavors, hem de conèixer qui està jugant i com és aquest videojoc per poder detectar si hi ha algun tipus de risc o no. I això és important i això porta feina, però l'alternativa és pitjor. És a dir, no conèixer-ho, deixar-ho en mans d'algú altre sempre sol ser pitjor alternativa.
0: Clar, sí, molt més informació. Clar, també ara s'està donant també com un paral·lelisme molt analògic, no?, del tema dels cromos, que també sí. És veritat, no? O sigui que, a veure, que tampoc podem fer un paral·lelisme exacte, però sí que és veritat que, o sigui, ara molts quioscos quasi que s'aguanten pels cromos que s'arriben a vendre, no? I que, que no els tenen, o sigui, com pot ser? Això ha sigut com una mena de gir de guió també que no ens esperàvem, no? Què ha passat amb
1: el
0: això?
1: El mecanisme és el mateix. Per tant, tota la gent que hagi comprat cromos fa 30 anys entén que el mecanisme és el mateix. La diferència de la part digital és que és més accessible, més ràpid, més fàcil i, per tant, és més perillós si les coses van malament. Però per seguir el símil, el que fan aquests jocs, imagina't que compres la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol, però cada setmana hi ha cromos nous. D'acord? Per tant, sempre tens motivació de seguir-ne comprant. I, a més, aquells cromos que tu tens, resulta que et serveixen per intercanviar-lo per altres cromos que potser no té ningú més. I, a més, resulta que quan jugues, això et dona una senyal d'estatus. Tenir aquest cromo et fa especial, com potser passava a l'escola, no? Jo tinc aquest cromo i tu no. Doncs és el mateix, però imagina que no tingués fi, perquè al final els cromos aquests, les col·leccions de cromos, la gràcia que té és que s'acaben. Més tard o més d'hora et costarà més diners o menys, però s'acaba. Els videojocs no s'acaben mai. Per disseny, està dissenyat específicament perquè no s'acabin mai, perquè llavors tu vas tirant diners, i realment no tens la sensació, aquesta idea d'intento acabar una col·lecció i em fa sentir bé completar una cosa, que tots ens hi podem identificar. En aquests videojocs no hi és mai, és una pastanaga a la que no arribes mai, i això ho fa una mica més perillós.
0: Però també és veritat que hi ha molts nanos que també han perdut aquella ingenuïtat de dir «m'ha sortit Messi», no?, un cromo que mig món està buscant, a mi m'ha sortit. Sí. No sé si fins i tot poden fer el link de dir «ostres, me'l vaig a vendre per guanyar diners». O sigui, això també és perillós, no?
1: Sí, clar, el discurs que hi ha al voltant, és a dir, el valor simbòlic que té, també ha canviat, no? I l'abast també, és a dir, en el moment que tu pots posar vídeos de YouTube o posa Instagram dient «ei, tinc això», ha passat molt també amb els cromos Pokémon. Hi ha molts influencers que compren molts cromos i llavors els ensenyen i t'expliquen que és una inversió i després els venen i guanyen diners, és a dir, ha canviat el discurs al voltant, no? Abans podies fer-te el xulo a la teva classe i ara, doncs, pràcticament davant de tot el món, no? Per tant, tot això són petits canvis que el que fan és que potencialment el problema pugui ser més gran. Evidentment, això no vol dir que sigui perillós, no vol dir que no es pugui fer, no vol dir que no es pugui utilitzar de forma sana, no vol dir que el vostre fill o filla en concret hagi de tenir problemes, però sí que hem d'anar en compte, igual que no és el mateix viure en un poble on passa un cotxe cada 10 minuts que viure al costat de la Meridiana, no? Tots entenem que el problema és el mateix, però la dimensió no. Doncs aquesta seria la comparació amb els mitjans digitals que tenim ara.
0: Doncs genial, Roc Massaguer, gràcies per aquesta informació, perquè mira, com més coneixement, millor decisions podem prendre. Per tant, una abraçada, bon cap de setmana.
1: Una abraçada a tothom, que vagi bé.
0: Ara connectarem amb el set de Norman López, que és un creador de contingut en català, però abans us hem preparat un informe perquè quedi clar què ha passat els últims anys amb els jocs de futbol. Natàlia Sánchez ens ho explica.
2: Sempre hi ha hagut dos videojocs de futbol enfrontats al mercat. El FIFA de l'empresa EA Sports i el Pro Evolution Soccer, o PES, de l'empresa Konami. Després de dècades alternant el seu èxit, ara el PES ha passat a ser gratuït i a dir-se eFootball 2027, amb Messi i Neymar en portada. Des del 2023, el FIFA ja no es diu FIFA, perquè va trencar relacions amb la Federació Internacional de Futbol. ara és el EA Sports FC 2027. Aquest any, a la portada hi ha Kylian Mbappé i a l'Ultimation Plus Edition Mbappé i Jude Bellingham. El Barça i el Manchester United tenen acords amb Konami i mai han cedit la llicència a EA Sports. Per tant, el Camp Nou no està reproduït, però els jugadors sí, gràcies a l'acord amb les lligues o similars.
0: El Norman López és creador de continguts en català, un dels més premiats. Fa motosport, fa gaming i fa sim racing. Forma part del Ganxo Produccions. Norma, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Escolta, això que explicava el Roc ara, això passa també en els videojocs de motor?
3: Sí, sí, sí. Als jocs de motor també, diguem, hi ha llicències i bé, diguem, l'única diferència és que clar, aquí que en un joc doncs, no puguis jugar amb un Fórmula 1 i haguis de jugar amb altres coses, no és tan influent. Però vaja, sí que tenim algunes llicències desenvolupades per algunes desenvolupadores que ho fan millor i altres que estan una miqueta més abandonades. Passa amb la Fórmula 1 mateix, que ara mateix qui té la llicència és Electronic Arts i la veritat és que està en un punt una mica crític.
0: Sí?
3: Sí, sí, sí, sí. Aquest any, per exemple, no han tret joc. Han tret un DLC només, una expansió, diguem. I per tant, ara mateix, si vols jugar amb els cotxes de 2026, el que has de fer és comprar-te el 25 i llavors comprar l'expansió de 2026.
0: És que tot això és un exemple dels diners que arriba a moure el món del videojoc, no? Perquè amb llicències, amb jo tinc aquest, jo tinc l'altre, amb les marques, va molt més enllà de la publicitat, no? Avui parlem molt d'això del codi Pegui. No sé si amb el tema del motor, que en principi sembla com molt blanc, un videojoc de motor, hi ha codis Pegui i tot això també és a partir d'una edat o no?
3: Sí, però tenim un Pegui 3 pràcticament tot arreu, bàsicament perquè, per sort, les lootboxes i aquestes mecàniques de casino i de joc d'atzar no han arribat al motorsport i espero que no hi arribin mai.
0: Però clar, els últims dies i a partir d'avui encara més es començaran a veure xarxes i imatges de FIFA, dèiem, de si els jugadors estan fets realistes i estan aconseguits o no tots. No estem veient que aquests dies no tothom està fent la comparativa, ara que surt aquest joc, de dir si sembla o no si sembla, no? Alguns, que, clar, alguns són com, jo dic, no sé, NPCs, o sigui, hi ha alguns que no tenen cara del jugador concret perquè no ha cedit els drets, o com funciona això, és que no sé com va.
3: Sí, sí, sí, bueno, ho explicàveu, que moltes vegades és el jugador qui té uns drets sobre la seva pròpia imatge, en aquest cas amb el FIFA, passa també doncs, amb l'NBA, del 2K i altres, i llavors doncs, a vegades doncs, el jugador no cedeix els seus drets, i llavors ens trobem aquí coses molt, molt estranyes. Però això fa molts anys, perquè jo recordo quan jugava, jo què sé, el Pro Evolution Soccer 5, no? ja fa uns quants anys, pràcticament 20, que hi havia jugadors que tenien noms genèrics, o jo què sé, hi havia Romualdo en lloc de Ronaldo, o hi havia equips inventats doncs, perquè també doncs, no cedien els drets.
0: Clar.
3: Això és habitual. Sí, la gent a vegades s'acostuma, també.
0: No sé si trobes a faltar aquella lluita entre els dos, no? Perquè sempre hi havia aquella comparativa de pes està més aconseguit que FIFA, i ara això s'ha perdut mica, no?
3: Sí, sí, perquè Electronic Arts es va menjar tot el mercat, amb el FIFA va aprofitar molt bé els seus anys i sembla bastant irreversible, és a dir, sembla que té el mercat bastant dominat, el mercat del futbol, i que Konami doncs, no hi ha manera de que remunti, mira que han intentat coses diferents i tal.
0: En canvi el Barça es va ajuntar a Konami,
3: sí.
0: No?
3: Sí, a vegades, doncs mira, a la vida suposo que no tot és anar amb el guanyador.
0: Clar.
3: i passen coses com aquesta que fa que la situació, diguem, al Barça amb el FIFA doncs sigui una mica estranya, no? És al Camp Nou i coses així.
0: Aquesta tardor hi ha un altre gran esdeveniment en videojocs. Arriba el més esperat al món, el Grand Theft Auto 6. Arriba concretament el 19 de novembre. De moment s'ha vist un tràiler per Netflix i tenim 6 cançons noves d'això.
2: Participa al consultori trucant en directe al 900

0: Explica'ns això.
1: Sí, bueno, jo em queixo per tot, eh? Però sí, el Grand Theft Auto 6 no surt. És a dir, realment no surt, no el podrem tenir mai, d'acord? Bàsicament perquè no surt en edició física. És a dir, sí que es podràs comprar una caixa, però que vindrà amb un codi, d'acord? Aquest codi doncs, l'hauràs d'introduir doncs, a la teva PlayStation, a la teva consola i més endavant al PC, perquè no surt per PC ara aquest novembre. I per tant, el que fas és ho tens vinclat a una plataforma, en aquest cas, en el meu cas, serà PlayStation, jo el tinc reservat a PlayStation, però el joc mai serà meu, perquè si algun dia PlayStation, pel que sigui, decideix tancar el meu perfil, dius, imagina't que em hackegen el perfil i me'l tanquen. Em quedo sense tots els jocs que jo tinc i no tinc manera de recuperar-los. O si un dia PlayStation tanca els servidors de PlayStation 5, d'aquí posa-li 30 anys, tampoc podré jugar mai al Grand Theft Auto 6. Llavors, hem de tenir molt clar que el que estarem comprant és una llicència d'ús, no un joc.
0: Clar, és com un número i a sobre, a més, és el que passa com a moltes coses que s'han tornat digitals i encara pagues més per fer la burocràcia, que dius, a veure, per ells, si a ells no els hi costa res, en el tema dels bancs, per exemple, no? Et posen una comissió i dius, però si han anat a fer menys feina, per què ens ho cobren? I en aquest cas, tampoc passa... O sigui, el joc val el mateix que si et donaven una... Físicament no el podies tocar, no?
1: Sí, no, i a més aquí hi ha un problema, que aquest estiu també s'ha anunciat que PlayStation deixarà de fer videojocs en físic a partir del gener del 28, I bé, el món dels videojocs està una mica de dol i una mica reivindicant constantment que això no pot passar perquè és això, perquè al final d'aquí uns anys no tindrem videojocs, sinó que tindrem... Bueno, ja tenim llicències d'ús, però que d'aquí uns anys res ens assegura que el puguem seguir gaudint del que hem pagat a preu complet.
0: Bé, molts canvis, i ja que avui tota aquesta informació també, una mica la idea de tot aquest contingut que us estem donant és, no?, gent que heu de comprar videojocs sense tenir ni idea de videojocs i no sabeu si ho heu de comprar o no. Clar, en el cas del GTA 6, que hi ha aquest xup-xup i que tothom està com esperant aquesta sortida, hem de tenir clar que és un joc per adults. No sé si tots els pares i mares són conscients d'això.
1: Absolutament, és un joc PEGI més 18 on hi ha violència, drogues i mil coses. Ara bé, és un joc que jo crec que un dels grans problemes que hem tingut segurament els gamers, una de les coses que no hem aconseguit explicar mai, és que el Grand Theft Auto, per molt mainstream que sigui, per molt públic general que arribi, és un joc per adults i és una sàtira de la societat americana, una meravellosa sàtira, està molt ben fet i està en clau d'humor i tot plegat, però aquí sembla que moltes vegades en alguns sectors no s'ha acabat d'entendre aquesta sàtira o potser l'ha jugat gent que no l'hauria d'haver jugat per edat, però vaja, és un joc extremadament adult, amb problemàtiques d'adult, amb hipèrboles exagerades de la societat americana i trobarem coses per majors d'edat. Per tant, cadascú que decideixi si l'ha de jugar o no la seva família, però és PEGI més 18.
0: Clar, o sigui, és dels millors jocs que actualment existeixen i amb el realisme que s'ha vist ara, no? Mm-hmm. Amb aquest tràiler que han posat a Netflix, és brutal.
1: Sí,
0: no?
1: veurem, eh? Encara està tot per veure. Jo,
0: sí?
1: Jo soc, bueno, jo no soc escèptic, eh? Confio plenament en el que hem vist, que serà un gran joc. Però si més no, és el més esperat de la història, això segur.
0: Clar, perquè feien quants anys feia que no, l'empresa no treia noves edicions?
1: Bueno, des del Red Dead Redemption 2, que per mi és el millor videojoc de la història, el 2018 va ser l'últim gran joc que van treure. Grand Theft Auto 5, si no vaig errat, és del 2013.
0: Per tant, evidentment serà el més venut del Nadal.
1: És bastant possible, sí.
0: Però bé, volíem deixar clar una mica això, perquè sempre està com criminalitzat molt aquest videojoc, però és que ja està clar que és d'adults, que és més 18, no?
1: Exacte, és un joc més 18, i a més, és una sàtira, és a dir, qualsevol persona que la jugui veurà que tot és una exageració, no?, de mil i un clans, de mil i un perfils, i que s'ha d'entendre com a tal, com una sàtira d'aquesta societat americana.
0: Escolta, tenim una cita a Catalunya amb el tema dels videojocs, que tu hi vas des de la primera edició, el Saga Barcelona Game Fest. Explica'ns una mica aquesta cita, com anirà i amb el sector, no?, que tu també seràs present.
1: Sí, doncs aquest octubre tindrem el Saga Barcelona Game Fest el 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira de Barcelona, a la de Plaça Espanya. I vaja, doncs aquest any s'han unit tres salons, Retro Barcelona, la Game Barcelona i també doncs la Retro Barcelona per unir doncs forces i fer un saló extremadament gran on hi trobarem des de consoles retro, hi trobarem punts

0: de joc, hi trobarem estudis indies, és a dir, diguem, de petit format, altres triple A, és a dir, de videojocs de gran format, i amb la gran novetat que s'ha anunciat aquesta setmana, que fins i tot Nintendo tindrà un stand oficial, cosa que no és gens habitual. Gens
1: Home,
0: habitual.
1: és que home, és gran notícia, això. Sí, s'està fent gros,
0: Sí.
1: eh? Jo me'n recordo que era petitet, el Saga, i ara, ostres, està fent gros. Escolta,
0: Sí,
1: mira,
0: sí, sí.
1: tinc aquí la Carolina Ferrer, que m'apuntava. Hola, Carolina.
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Els divendres
0: Hola.
1: ve la Carolina i li deixem fer una
2: No,
1: mica...
2: com a expert, estava escoltant-te amb el GTA, que clar, jo tinc un problema, i és que tinc un fill de 18 anys que juga i el petit vol jugar-hi i clar, ahí està el problema, no? A vegades te'l trobes bueno, burxant per ahí
1: Clar,
2: per a intentar
1: els que
2: jugar.
1: tenen germans petits van més avançats,
2: Clar,
1: no?
2: van molt avançats. I després volia preguntar-te què opines sobre el Fortnite, que també és un joc, considero que molt violent, i per quina edat seria apropiat.
0: Mira, la veritat és que jo crec que ara mateix Fortnite té un PEGI més 16, si no vaig errat, o més 12. Ara no, la veritat és que així no ho
2: Hauria de ser
0: recordo.
2: més 16, però sí, potser siga 12, no ho sé.
0: Sí, el que passa és que sí, és un joc és
1: 12.
0: un shooter, el que es
1: 12.
0: coneix com... És 12, eh? És el que es coneix com un shooter, és a dir, és un joc de disparar. El que passa és que aconsegueix ser un PEGI 12 i no un més 18, perquè no hi ha sang, no? I el fet de que no hi hagi elements bèl·lics més enllà d'armes, enteneu-me, amb totes les cometes que li pugui posar en aquesta frase, doncs fa que tingui un PEGI 12. És un joc que, a més, té moltes mecàniques amb micropagaments i tot plegat, mecàniques doncs, perquè estiguis constantment jugant, i jo és un joc que intentaria, si més no, se m'acuden centenars de jocs, si teniu 10 anys, o si els vostres fills o els
2: En
0: vostres
2: té
0: familiars
2: 12,
0: tenen 10 anys.
2: precisament, i ara vol començar a
0: Sí.
2: jugar, i de fet ja ha jugat i me l'he vist així com bastant, com hiperactiu, no? I penso
0: Bueno,
2: que igual
0: sí.
2: li l'he de restringir una mica, no?
0: Bueno, aviam, també vull dir que és un joc que el juga moltíssima gent arreu del món, és
2: No,
0: segurament
2: no,
0: dels
2: està
0: esports més
2: connectat amb
0: jugats de la
2: tots els seus
0: pandèmia. Sí,
2: amics, vull
0: sí.
2: dir, tots juguen. Jo dic, uau, pues això, si les altres mares, que considero millor mares,
1: Però, Carolina, però una cosa, tot això
2: els
1: que dius que ets,
2: dirigeixen,
1: però
2: doncs jo
1: tot
2: també.
1: això que dius que és violent, ho dius perquè tu ho has vist jugant?
2: Jo ho he
1: O...
2: vist, jo ho he,
1: Ah,
2: no, ho he
1: això
2: vist
1: és
2: així.
1: important, perquè hi ha gent que
2: Sí,
1: parla de
2: sí.
1: veus, no, no, no,
2: No,
1: s'ha d'estar
2: no,
1: allà
2: ho he vist
1: mirant.
2: perquè, a més, només tenim una tele, està al
1: Clar.
2: menjador i la veiem tothom i he vist. El que passa és que això es connecta amb tots els amics, penses que estan això acompanyats, van xerrant d'altres coses perquè
1: És que
2: es
1: és brutal,
2: manegen
1: eh? Sí,
2: tan
1: sí,
2: bé
0: sí.
2: en la tecnologia que és brutal, perquè mentre van disparant van xerrant de... Has fet els deures, tio? Bro, bro, perdó. Has fet els deures, bro? Tal? I jo flipo, jo dic, bueno, és una manera d'estar connectats amb els amics, no està malament, les altres mares els deixen, però és veritat que veig una mica de violència, no?
1: Parleu-ne, s'ha de fer diàleg, llavors
2: Sí,
1: ja és la cosa
2: sí.
1: rebaixa.
0: Això és l'important.
1: Escolta, Norman, moltíssimes gràcies. Estem en contacte.
0: Gràcies a vosaltres, una
1: Una
0: abraçada.
1: abraçada.
2: Gràcies, adéu.
1: Escolta, Carolina,
2: Espera, que t'estic etiquetant. Hola,
1: Ah,
2: Mariola,
1: clar,
2: vaig
1: estàs
2: pensar...
1: fent l'story, molt bé. Però
2: Què
1: no,
2: tal?
1: mentrestant, vull saber
2: Digues.
1: coses perquè ja he vist
2: És
1: que...
2: que jo dues coses alhora i tu eres
1: No...
2: molt tecnològica, però jo
1: Jo t'ho
2: gens,
1: vaig
2: saps?
1: explicant. He vist per algun lloc que tu
2: Sí.
1: dimarts hi ha una estrena
2: Ui, ui, ui,
1: que
2: ui, ui.
1: tu participes a la travessa,
2: No, no, no, no puc estar ja
1: però
2: més
1: que és
2: nerviosa.
1: especial tramuntana. És a dir, que tu vas anar... amb qui anaves? Amb la Nerea
2: Sí, amb
1: Sanfe?
2: la Nerea Sanfe, som un grup de 8 parelles de VIPs, ja veus tu, VIPs sí, de la terreta, no? D'anar per casa. I vam anar a la Serra Tramuntana, sobretot a tot Mallorca, ens vam fer un montó de rutes, vam anar al mes de maig, vam estar més de 10 dies allà, tots plegats, i la veritat és que va ser increïble. O sigui, jo vaig castigar el meu cos com mai.
1: Va ser dur, va ser dur.
2: Va ser duríssim, perquè jo deia, però home, però això com pot ser tan de VIP, i no, o sigui, cap condescendència de res. Vull dir, va
1: I tu
2: ser
1: ets
2: duríssim.
1: caminadora o fas
2: Jo
1: esport?
2: creia que sí, fins a aquell moment. I vaig dir, però en quina forma estic tan baixa? Jo també, al ser VIP, pensava que tots estarien, vaig a com jo, una mica més, vaig veure els tallets...
1: Sí, és veritat, que
2: sí, el Jair i la Neus, que sí. Resulta que són super, super muntanyistes i estan tots molt en forma. No, tots atletes, purament. I jo era la pitjor, t'he de dir, Mariola, la pitjor. Està Raquel Sans, que era l'única així més gran com jo, que tenim les dues 52 anys.
1: He vist a la promo
2: anys.
1: Que es va torçar el peu, això ho han posat a la promo.
2: Ho han posat a la promo?
1: Que ha caigut amb la bici, misteri, no, que cau amb la bici.
2: Sí, cau amb la bici.
1: I el Miqui Núñez diu...
2: Cau amb la bici. Ja veurem què passa.
1: A veure,
2: però sí, clar, és molt emocionant i molt xulo.
1: No ens pots dir, Raquel, com passa, no. Però sí que una mica d'orillo per tu va ser perquè t'han posat... He tret un tall que t'han posat també a la promo els crits de la Carolina.
3: No ha vist muntanya més pedregosa que les de Mallorca.
1: Veus? Això ja és una mica... No he vist muntanya més pedregosa que les de Mallorca.
2: Increïble, perquè jo vinc de la Serra de Mariola, clar, precisament.
1: La van fer en homenatge a mi.
2: Clar, la comarca del Comtat, Alacant...
1: Saps quanta gent em diu Mariola i m'expliquen això? Hi ha molta gent que diu, et dius Mariola? Sí. Clar, és que hi ha la Serra de Mariola.
2: No saps en el meu poble quantes Marioles hi ha. Igual aquí no tant, perquè hi ha més Mariona, tal, no? Però jo, per a mi, és un nom molt comú, molt proper.
1: De casa teva.
2: Llavors, les muntanyes, la Serra de Mariola, la Font Roja, la Serra d'Aitana, que també està per allà, és una serra, escolta, còmoda per caminar, planeta, diria jo, no plana, o sea, fa pujada, però té camins, té, saps? Una cosa fàcil. Però la Serra Tramuntana, no, em vaig torcer els turmells, no sé quantes vegades, vaig anar a urgències i tot, i em van dir, no, pues esto es que, ¿dónde vas, senyora? Oh, saps?
1: No, jo crec que estàs aquí rebaixant i passaran coses, és igual, ja ho mirarem. Escolta, va, comencem a fer setmana.
2: Sí, quina setmaneta més xula heu fet, eh?
1: Doncs va, que et posem la portada, perquè mentre la portada del teu espai t'hauràs de canviar de lloc perquè la càmera no t'enfoca.
4: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Díaz.

0: Va, Carolina Ferrés, la nostra tertuliana, i ve aquí a dir-nos què li ha semblat durant la setmana el programa.
1: La setmana m'ha encantat. No sé per quin vau començar, perquè jo me'ls escolto a l'app, a l'aplicació, que us recomano moltíssim. Bueno, sempre en directe per a poder parlar amb Mariola i saludar-la. Hola, clar. Mariola, i fer tots els preguntats i totes les qüestions dels experts. Però, clar, lo de l'app és que és supercòmode.
0: Clar, jo t'ho vaig repassant, perquè, mira, dilluns vam fer un consultori sobre transició energètica. L'expert Jordi Reculons ens va dir que l'electricitat no està cara. Després de l'apagada, el que és car és l'embolcall. Va dir, una poma és barata. És com si donessin una poma i que el que fos car fos la bossa.
1: A mi m'és igual.
2: És que molta gent no hi pensa a l'hora d'estalviar la seva factura és reduir les necessitats que té la seva llar. I és
1: veritat, com que m'és igual l'embolcall. Al final, la llum és cara.
0: És
1: que és car. El preu final és car. Què volia dir? Que apaguéssim...
0: No, que des que hi va haver-hi l'apagada, ens estan cobrant de més per l'apagada que hi va haver.
1: Ui!
0: I ens l'estan colant a la factura. Ho trobes fort, això?
1: Però a sobre. A sobre hem de pagar la cagada, no?
0: Al·lucinant, per tenir més control perquè no ens arribi apagada. És fort, això.
1: Que és fortíssim.
0: Però, a més, aquesta setmana... Ai, mira, estic fent jo de mirada tertuliana, però no, tema gasolina.
1: Caríssim. No, caríssim. Jo, m'he canviat de cotxe a un més petit pensant que consumiria menys i consumís igual, o és que la gasolina està molt més cara? No ho entenc. Però jo, cada vegada que vaig... Jo dic, però què? Este cotxico que tindrà un dipòsit diminut, 60 i pico euros, omplirà el dipòsit per això.
0: I la que la gent de França està baixant per posar gasolina aquí, perquè França encara està
1: més cara. Encara més cara.
0: Baixant a Figueres a omplir el dipòsit. Però amb bidons...
1: Doncs sí. Que ens portin, jo què sé, algo.
0: Però clar, jo dilluns em vaig quedar una mica deprimida tal com està fent la transició energètica amb el Jordi, perquè va dir que realment estaven bastant suspesos i que no ho estem fent bé. I...
1: No, i a més vaig sentir la part també dels cotxes elèctrics, que també, clar, al canviar-me el cotxe vas dubtar moltíssim, perquè clar, jo el que vull és ser el més ecologista possible i fer bé al planeta, però és que jo no m'atreveixo. És que no m'atrevisc a tindre un cotxe totalment elèctric, perquè faig molts quilòmetres, ja ho he explicat alguna vegada, Barcelona, València, Serra de Mariola, i tal, i faig molts quilòmetres i tinc por de quedar-me tirada, i és que no hi ha massa, no? Massa...
0: Haurem de continuar amb aquest consultori, sí. Crec que no el veiem, no està enllestit aquest.
1: Sí.
0: El dimarts, el doctor Ramon López de Mantaras, pioner en la investigació de la IA, va calmar una mica el personal.
3: Aquesta afirmació de que acabarà amb la humanitat, de que ens matarà tots, jo crec que cau per seu propi pes, és molt ridícula. És pròpia de relats de ciència-ficció, no s'ha de prendre seriosament. Hi ha altres riscos molt reals, aquests sí.
4: Tengo una voz
1: bravo.
4: Que me dice tu
1: silla. Bravo, bravo,
0: poder.
1: Que necessitàvem. Tu saps el morbo i la de tertúlies que va omplir la frase de la IA ens matarà d'aquí a 10 anys? És que això, estàvem espantadíssims tots.
0: Yeah.
1: I gràcies al teu programa, gràcies a aquest expert.
0: No, però és que és veritat. Home. O sigui, ens estan posant la por al cos d'una cosa que no, que és de màrqueting, borsa...
1: Que no passarà, i... fixem-nos més i posem el dit, la nafra de qui porta aquestes empreses, no?, de tecnologia, i qui mana i qui té el poder. Això sí,
0: Carolina,
1: això és una altra cosa.
0: No em pilotegis, et vull fer una pregunta. Jo, perquè estic molt posada en el tema de la intel·ligència artificial, s'entenia tot el que vam explicar?
1: Jo crec que sí. Sí, jo crec que sí, si ho entenc jo, que no sóc gens tecnològica.
0: Per això és que vull que vinguis a dir-me
1: això. Jo crec que sí, s'entenia tot molt bé, i a més, et dono les gràcies, no és pilota, és que sóc molt fan del programa i de tu, clar que sí. I, no, però és veritat, gràcies a tu vaig veure el videoclip d'Albert Pla, bueno, gràcies a tu t'he de dir,
0: què?
1: I a Javier Bardem. Perquè ho va publicar en les seues xarxes. Javier Bardem va pujar el link, que no vaig saber ni jo, va pujar el link de YouTube a la història d'Instagram d'Albert Pla. Si tenéis un ratito, mirad-vos esta maravilla.
0: Heu de mirar aquest videoclip, que és boníssim, no? Que és aquella, tota la vida s'ha dit que tenim dos veus, no? La que ens tranquil·litza i que es torna boig.
1: No.
0: En aquest cas, feta la intel·ligència artificial posada de forma innovadora i com de bogeria, no?
1: Sí, perquè es critica tant a la intel·ligència artificial i, jolín,
0: de forma creativa,
1: al servei de la creativitat.
0: Sí, vam estar parlant amb la Mariona de Nueve Ojos, que col·laboren i fan moltes bogeries.
1: Xulíssima, xulíssima.
0: Està molt bé, però escolta una cosa, ara que dius això de Bardem, a la xarxa segurament us passa com em passa a mi, no?, que mires un parell de vídeos d'algú, o sigui, la campanya de xarxes que han fet Bardem i Penélope Cruz, O sigui, per totes les pel·lícules que estan fent. Jo estic a dins de la seva bombolla. Tots els vídeos els estic veient de forma desmesurada.
1: Total. O sigui, jo de la Penélope no em surt tant, no sé per
0: què. Però jo m'estic enamorant d'aquesta parella. I li està passant a mig món, perquè és que estan fent una campanya tan ben feta.
1: I tan natural i tan normal, no?
0: Bueno, i han dit... Hem de jugar això.
1: Sí. No, i a més estan reivindicatius, estan peleons, estan superbé. I l'altre dia això, Javier Bardem també deia, ostres, des del meu lloc de privilegi poder denunciar tot el que em sembla que està malament, és que ho continuaré fent, no? Uh-huh. I esperem que no el posen pres com a la Susan Sarandon, que fort, que l'han detès i tot. Però,
0: sí?
1: Bueno, molt fort, sí, per protestar, no? Contra Israel. I tot el que estan fent.
0: Que bèstia.
1: És molt bèstia tot. És molt bèstia tot. El món realment fa por. I la IA, a vegades també, però no tant. Estem ja més tranquils.
0: Que no, sí. Després de lo que està passant aquesta setmana, realment... Ens quedem una mica... Mira, sí. El dimecres, consultori de llibres amb l'editora de Raig Verd, la Laura Huerga.
1: Brutal.
0: I et va agradar, no, aquesta conversa?
1: Em va agradar moltíssim. Sí, vaig prendre alguna nota, sobretot dels llibres que m'havia llegit jo aquest estiu i de tal, perquè a vegades no te'n recordes, no? No et passa.
0: Has llegit molt aquest estiu?
1: Tres llibres només i un perquè me l'havia de llegir, perquè era un clamor popular aquí a Catalunya i tenia moltes ganes, i a més vaig conèixer l'autor, ara t'ho diré, el Paul White,
0: sí, com has dit tu?
1: Relíquia.
0: Això, Relíquia, de Paul White.
1: Sí, i em va commoure molt la seva història i tal, i el seu llibre està bé. Està bé. M'interessa la seva història, m'interessa també el que conta d'altres suïcidis, no faig cap spoiler perquè se sap, el llibre va sobre el suïcidi del seu pare, i sobre altres suïcidis famosos, no? Que és força interessant.
0: Bueno, i després... és un tema molt silenciat també, del suïcidi.
1: Sí. Està molt bé. I després dos llibres que jo només li faig cas, bueno, no només, també faig molt de cas a instagramers i youtubers, que s'està posant molt de moda, és veritat, parlar de llibres, però clar, tenim una amiga més en comú, que també es diu Mariola
0: Cubells,
1: Cubells, que sempre ens recomana llibres i sempre encerta, perquè li vaig dir aquest estiu, Mariola, no estic massa lectora jo, és que em distrec molt entre les xarxes, entre la calor, no em podia concentrar i tal, i dic, vull algo així lleugeret, i em va passar dos llibres bastant xulis.
0: Doncs mira, una recomanació, que en aquest cas no ha estat per antena, però ja sabeu que cada dia fem reels i fem vídeos del programa, i com que venia la Marta Sancrà, que és Marta de Llibres, que la vam conèixer, que també està a la setmana del llibre per primera vegada als creadors de continguts, li vam demanar una recomanació. Jo crec que si la Mariola Cubells no sap això, li hem de dir, perquè atenció al que va dir.
4: A la teva toaleta de la nit hi ha un llibre ara, en aquests moments?
5: Sí, Algú amb la distància, de Dorothy Whipple, que és un llibre no editorial molt nova que acaba de sortir, que es diu Veus pròpies, que publiquen autores que han estat oblidades. No les publiquem perquè siguin dones, sinó les publiquem perquè és literatura que no s'ha reconegut prou.
0: No pel fet de ser dona, sinó pel fet de que són silenciades, gent silenciada, no?
1: Algú en la distància,
0: sí,
1: no?
0: Sí, dir, aquesta.
1: No, jo, una de les coses... El Pol ha fet una part, no? Però estic llegint moltes dones. I sempre he llegit molt, molt en català, gràcies al meu professor de literatura catalana, que es deia aleshores en València, imagina't, que rebeldes que éramos. I sí, he llegit molt, molt, molt en català, i ara estic tirant per les dones, no? Perquè és una altra visió, és la visió silenciada que ens han
0: tingut. Clar, la Marta Sangrà va haver-hi un moment de la seva vida, que això ens ho va explicar, no? Que va dir... Ai, només estic llegint en castellà, no llegeixo res en català. I es va proposar com a repte estar tot un any llegint en català. I llavors això la va portar a les xarxes a compartir-ho. Va dir, és com diu, quan deixo de fumar, si ho dic a les xarxes, jo estic obligada a fer-ho.
1: No?
0: I llavors, com que ho compartia, i gràcies a això s'ha convertit en el creador de continguts.
1: És que mai saps per on pots anar,
0: En plan, si fas un repte, jo me'n recordo que també vaig fer el repte dels 100 dies caminant amb 100, recomanant 100 podcasts.
1: Toma,
0: vaig fer 52 xulo, no? Dies seguits.
1: Bueno, no van ser 100, però més de la meitat, molt bé.
0: Quan vaig passar el dia 21 vaig dir, ja tinc l'hàbit.
1: Ja tinc l'hàbit i tal. I no, 52 dies, però passaria alguna cosa.
0: Però que és molt
1: fort. O et cansaries? Què va passar?
0: No, saps què em va passar?
1: Vas fartar.
0: Ui, ara la gent que fa continguts a les xarxes m'entendrà el que dic. Hi ha dies que no estàs com comunicativa per fer un vídeo. Tu no t'ha passat això? Home, que aquest estiu vas fer molts vídeos.
1: En vaig fer tres i en tenia més pensats i preparats.
0: Que no tens com esma, no?
1: Tenia, sí, no tenia ganes. No, és que no. És que no. Doncs... Jo diria, per a què, no? A vegades penses, per a què? Perquè també a la gent li costa posar el like, eh? Vull dir, també a vegades tu intentes fer l'esforç, ostres, aquest vídeo pues, ha agradat bastant, vaig a tirar per aquí, ostres, funciona... I no, el següent i el tercer, no tant.
0: No ens ajuden.
1: I no ens ajuden, i dius, home, pues, per a què, no?
0: No, no, però imagina't, cada dia allò fent, val, avui estic escoltant aquest podcast, no sé què, i a sobre, a més, gairebé sempre recomanava només podcast en català.
1: Vull dir que... van acabar els podcasts per recomanar.
0: No, hi ha més podcasts que persones, ja t'ho dic ara. No, no, no. Però clar, arriba un moment que, no sé, em vaig cansar, no sé si físicament, ja, mentalment, però jo trobo que fer 52 dies
1: no
0: això...
1: No està gens malament, eh?
0: Perquè, a més, podia...
1: La enhorabona. No,
0: podia
1: no,
0: haver
1: no.
0: fet teatret.
1: I tant.
0: I no fer-ho
1: i
0: real.
1: Tant. No, no, molt bé. 52, I... mira, no, em sembla massa.
0: I jo sempre tota la vida he dit, no, s'ha de fer ràdio i televisió real, res de teatret. Per això no m'agrada gaire la tele.
1: En la tele sempre teatret, Cari.
0: A la travessa no hi ha teatret, a la travessa?
1: A la travessa hi ha una mica de teatret. No.
0: O sigui, no vas caminar ni córrer.
1: No, saps què passa? És que a vegades per companyerisme, perquè igual el càmera se ho ha perdut, ha hagut un moment...
0: Repeteix.
1: Repeteix perquè no ha arribat, perquè tinc en compte que anem molt ràpid, per penya-segats, per baixem rius, anem en caiac, igual el càmera s'ha retrasat o li ha passat alguna cosa, o li ha caigut la càmera a l'aigua, que va passar...
0: A mi m'ha caigut la lentilla ara. Ai, però... No sé per què ho he dit, tanta naturalitat ho he dit així com...
1: Te l'he vist al dia! Guarda-la, que se'n deixes d'usar i tirar. Bueno...
0: No, però que m'interessava el que estaven explicant.
1: I això, i s'ha retrasat, se ho ha perdut, i ha dit, ostres, és que això era un moment ideal, estàveu en un lloc amb una llum boníssima, ha sigut una reacció brutal, podeu repetir-ho, llavors.
0: Però no aneu amb ullera.
1: Però ha passat, vull dir, ha passat.
0: Però no aneu amb ullera, no?
1: No, madre mia, això seria... No.
0: Val. Escolta, dijous, consultori de plantes amb el Sergi Alarcón, que té una relació molt íntima amb les plantes. Parles amb les plantes?
6: Ostres, que em sentirà tothom. I tant que parlo. I tant.
0: Que jo coneixia gent com una persona que cantava amb les plantes.
6: Bueno, és que els hi
0: I elles et parlen?
6: Home, i tant.
0: Et parlen les plantes?
6: Les plantes, i tant. I sí? tant. Tu les mires i ja t'ho estan dient. T'estan dient si estan bé, si no estan bé, i tant que sí.
1: No, m'encanta. Este senyor el vull conèixer jo, perquè és que volia abraçar-lo. O sigui, jo anava amb el cotxe, que quasi sempre t'escolta el cotxe, i volia abraçar-lo. I jo dic, però com pot ser tan amorós i cuidar així de les plantes? I és veritat, i va dir una cosa molt important, que la gent que vivim o que han viscut al camp o som de poble o tal, jo crec que valorem molt menys, no? Sí. Molt més el medi ambient en general, no?
0: Sí, no, i també potser una mica la gent que estem més a pobles, o sigui, per exemple, triem plantes respecte al nostre entorn.
1: Sí.
0: Clar, la gent de ciutat a vegades és molt com de, per exemple, de cactus.
1: Vull dir, o de flor tallada, saps? És com...
0: Que dius, si tu ara dius, mira, jo només vull planta autòctona, és difícil de vegades, no? Vas a un garden i tots són com plantes molt... A vegades com de viver artificials,
1: no? Jo ara que
0: visc
1: aquí a Barcelona, doncs el que tu dius, és que no em fio, a més, és que no tinc jo massa cur, massa gràcia, massa mà, no? En les plantes, la meva mare ama moltíssim, i la meva mare té la casa plena d'eixa planta que no t'agrada. Però la té plena sencera, i sempre que me'n vinc cap a Barcelona em diu, emporta't un ullet, que ja veuràs que bonica se't fa a la casa. I jo, no! No vull que se'm menja una planta en el meu piset.
0: Tu agafes un tros de potos i et dic jo que acabes amb la selva del potos.
1: És que és increïble, és que sobreviu en un gotet d'aigua.
0: Jo és l'únic assassinat que he fet a la meva vida.
1: I després una que em va donar, que sí que és molt agraïda també, que es veu que té mogolló d'oxigen i tal, és la... És que llengua de sogra no m'agrada dir. O sea, el nom és horrorós.
0: Es diu així?
1: Sí, n'hi ha una que es diu llengua de sogra o també com espasa de Sant Jordi, també, que és aquella que és tot com una fulla.
0: Estàs fent una com una cosa?
1: És com una fulla llarga
0: que
1: punxaguda.
0: Que sembla eròtic el que estàs fent.
1: No, és veritat. Aquesta. Doncs és així punxaguda tota una fulla, saps?
0: Sí.
1: I aguantar
7: carros i també carretes, vamos, tot l'estiu, pobre, allí en el balcó, la calor que fa sense regar-la.
0: L'ha anat aguantant.
7: I ha anat aguantant la tia, i tu també, treus un ullet, que diu, treus un ullet i també es multiplica, o sigui, molt agraïda i bonica, i es veu que produeix ara, això molt,
0: Sergi,
7: molt...
0: El Sergi parlava de forma molt fàcil i tampoc és tan fàcil de vegades, eh? Diu, les has d'escoltar, les has de veure.
7: I les has de tu deies, però les reguem cada... No, les has d'escoltar. Sí, sí, mira.
0: No, però sí que és, ara és una mica així, ara que estem així deixats anar...
7: Pobre Jordi, no, he criticat-lo ara.
0: Veus unes fulles com pensides i toves? A mi m'encanta deixar-ho fins aquí perquè després ho rego i a cap d'una estona vaig allà i dic, mira, ja ha reviscut, espero que sigui una metàfora de la meva vida.
7: Ai, que bonic.
0: No, perquè és
7: que
0: veritat
7: que fas així. Dius,
0: si només amb aigua ja féssim això,
7: ja,
0: els humans.
7: Tant de bo, tant de bo. Però algunes no, eh? Algunes ni regant les sobreviuen, ja estan més potxes que potxes. Bueno, això, volia dir-te, el potus tal... Ja
0: però vas pensar, penso el mateix del potus.
7: El potus és veritat que això, que és molt agraït, que et posa verd a la casa, però és que no té cap gràcia.
0: O que és l'època del potus, jo el relaciono amb l'època que la gent es comprava aquelles com sofàs de Vímac, no?
7: Ah, vale,
0: que era,
7: sí,
0: que era aquella,
7: sí,
0: aquella pel·lícula eròtica.
7: Manuel, sí, tal qual.
0: Jo em situo aquella, no?
7: Sí, és veritat, és veritat. La meva mare té fins i tot ganxers per saps, per posar-la per la paret i que no caigui massa i tal. Bueno, un escàndol. Bueno, t'enviaré una foto. Una cosa potes molt important. Què? També, igual que lo de la IA, no? Em vaig quedar en este titular de la IA, no ens matarà, tranquils, i una llimona no s'ha de deixar obligatòriament en un llimoner per a que no es mori, no? Això va ser, bueno, revelador.
0: Clar, és que això sempre es diu, no? Uah. Jo no sabia si era llegenda urbana.
7: No, un estrès, perquè no caigués l'última llimona i es morís el llimoner. No, ens va dir que no, que no té res a veure.
0: Doncs va, escolta, marxem de cap de setmana amb una cançó que avui ha sortit. Què és el Danceteria, en aquest cas amb la Madonna i la Charlie A6? Escolta una cosa, vols spoilers de la setmana que ve, ràpids? Et dic el que hi haurà,
7: vés apuntant. Sí, també per la banda sonora que poses en tots els programes.
0: Ens agrada la música. Sí. Dilluns, habitatge.
7: Vale.
0: Mapa de gasolineres barates.
7: Ah, m'interessa molt.
0: Dimarts, consultori de drets digitals. Què passa amb les ulleres de Meta que graven a mi ja? Dimecres, wedding planner.
7: No. No m'interessa tant, però també ens resulta supercuriós.
0: Dijous, cafè d'especialitat. Què nassos és això?
7: Ho
0: hem de saber. I divendres...
7: Entre les carcasses i els...
0: Divendres riuràs molt. Vull que vinguis a la una en punt.
7: Vale.
0: Hem de fer un taller tu i jo juntes.
7: Ah, sí?
0: No faig spoiler. Vale. I no miris quin dia mundial és divendres que ve.
7: Vale, ja m'has donat pistes.
0: Sí, faig spoiler.
7: Farem Google.
0: Un taller de riureteràpia.
7: Ah, que bo.
0: Vale, ja comencem a riure ara. Val, bon cap de setmana a tothom. Tornem dilluns. Som la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater, la Marta Inglés, jo mateixa, Mariola Dinarès, i vosaltres. Adéu-siau, adéu.

0: Més palitos, més palitos, David.
1: Que no pari la festa, eh?
0: Vols? Xavi? Sí, vols un o què?
1: Divendres, vinga, va, som-hi. Avui doble... dobles palitos, avui.
0: M'ha passat que, clar, a part dels palitos aquests de sal, a l'hora de deixar de fumar, també m'he enganxat a l'aigua amb gas, que era una cosa que jo mai havia estat fan de l'aigua amb gas, i ara m'encanta.
1: A mi no sóc gaire fan, veus?
0: No, eh?
1: Però no tinc res en compte, tampoc. És com el de Harry Potter, no em miris així. O sigui, no. Harry Potter, mira, la vida no m'ha tirat per allà, amb l'aigua amb gas, tampoc.
0: No ets tu, massa, ni de Harry Potter, ni del Senyor dels Anells...
1: No.
0: Ni de...
1: No gaire.
0: Joc de Trons, tampoc, ni...
1: És molt llarga, les sèries aquestes. O sigui, has d'estar una d'hores involucrant-te amb això, que està molt bé, tot, i visca les sèries, i totes a RTV Play, que estan molt bé.
0: Home, totes no. Tampoc podem dir que Joc de Trons està disponible.
1: Bueno, no, aquesta no hi és, avui ja m'enteneu. Aquesta no,
0: però sí, totes.
1: Aquesta no hi és a RTV Play, però les que mirem, però estan molt bé les sèries, però, bueno, ja, molt llargues. Feu les més curtes, si us plau, que no tenim temps a la vida, que després vindrà el Neo a replegar la roba i estarà... Haurà de mirar la sèrie el Neo i jo hauré de plegar la roba. No, no pot ser.
0: El Neo, per qui no escoltés la setmana passada el programa, doncs és un robot que jo crec que ens canviarà la vida.
1: Ara
0: que
1: ens... I, perdona, Xavi, que t'interrompi, que pots recuperar l'explicació a RN Audio.
0: Exactament. El podcast RN Audio.
1: El podcast.
0: Va ser l'estrena del gran Arnau Font aquí a la tarda de Ràdio 4. I el tenim aquí. Com estàs, Arnau?
2: Què tal? Molt bé.
0: Bona tarda. Bon divendres. Mola. És la cara del cap de setmana,
1: sí.
0: L'Arnau.
1: Sí, sí. Alegria. Sí. Que
2: amb la camisa aquesta hawaiana.
0: M'agrada molt.
1: Porta... Molt maca. Sí.
0: Vibra bona, eh?
1: Molt bon rotllo.
0: Com el Jaume Tudela del control, perquè tot soni fantàstic. I la Sònia Rodríguez Justícia a la producció. Doncs ja hi som tots,
1: ja hi som.
0: Arnau, i sí, camisa de cap de setmana, mola.
2: Avui venia de gust, amb aquest caloret.
0: El Neo, recordem ràpidament, què era el Neo?
2: El Neo era aquell robot humanoide que ens promet fer les tasques domèstiques de casa, plegar roba, netejar, etc. I després vam parlar del MicroDAC.
1: Sí, que ens agradava molt també.
2: Que era més una joguina que una altra cosa, sí. Però bueno, també està allà en l'òrbita. Avui seguirem parlant de xips, però de xips al cervell, en el nostre cervell. Parlarem també de cartells de festa major, polèmics, i de novetats en nous models dia, i de com començar a encarregar feina a un agent, per qui s'ho estigui plantejant, molt a nivell d'usuari, perquè els agents semblen una cosa molt complicada i molt tècnica, i tothom en pot treure profit. Avui donarem uns quants tips.
0: Mare meva, quin hype, quina expectativa.
1: Atenció,
0: acaba de crear Arnau Font. Sí. Bé, per on voleu començar, Arnau? Per on vols...
2: Primer us volia preguntar, quan veieu un cartell, una imatge, us agrada, dieu, oh, que maca, que xula, i després descobriu que realment s'ha fet amb una IA, podria ser en ChatGPT, per posar un exemple, us canvia l'opinió d'aquella imatge o cartell? Ja no us agrada?
0: A mi no massa, si està ben fet. Si és molt cutre, sí que dic, ostres, tu... No?
2: Ja va, si està ben fet, l'acceptem,
0: si
2: no?
0: Si està ben fet i té nivell, sí. Ara, és veritat que una miqueta sí que penso, ostres, això abans ho feia un ésser humà. Hi havia aquí art,
2: però clar, darrere també, entre cometes, pot haver un ésser humà allà planificant...
0: Clar, amb un prompt, no? I fes-me això, vull que no canviem aquest color, no? I ara, no sé.
1: El que passa que ben fets en trobes pocs, eh?
2: Ben pocs.
1: Clar, és que clar, ha anat a una tessitura de trobar-ne ben fets.
2: I
1: ben
2: que
1: fets,
2: la persona... I que la persona que hi ha darrere hi dediqui temps, també hi ha pocs casos. I és precisament el cas polèmic que us porto avui, que va sortir xarxes fa uns dies, de la Granada, a l'Alt Penedès, que hi feien un concurs que es diu Pinta la Festa Major, del qual surt la imatge que il·lustra la portada del programa de la festa. I és que fa uns dies l'Ajuntament va fer una publicació a Instagram anunciant quin era el cartell guanyador, amb la sorpresa, atenció, de que era un cartell descaradament fet amb ChatGPT, però no ben fet, sinó una frase, ChatGPT, i vinga.
1: Posa'm què és Festa Major.
0: El vull buscar, Arnau, a veure.
1: Posa'm què és Festa Major i ja està.
2: Clar, la publicació està esborrada, però si busques Pinta la Festa Major...
1: No busquis, que no trobes, Xavi.
0: Com?
2: Si busques Pinta la Festa Major, Ajuntament la Granada, el trobaràs en allà, trobaràs totes les dades d'aquest concurs, i és que, clar, la publicació a Instagram la van esborrar perquè, clar, la secció de comentaris es va convertir en un festival. Absolut.
0: Tinc aquí l'Ajuntament de la Granada. Sí, Laura Font García guanya el concurs Pinta la Festa Major.
2: S'ha de dir que aquest cartell està basat en una pintura real que ha fet la persona que ha guanyat el cartell. Per tant, aquí, molt bé, no? Però també el que trobo més greu, entre cometes, del concurs és que si vas a la secció dels cartells finalistes, tots estaven fets apa, amb ChatGPT.
0: Tots.
2: Tots.
0: O sigui, clar, critiquen el cartell guanyador perquè era ChatGPT, però els finalistes tots eren...
2: Absolutament tots. I clar, si no m'equivoco, hi havia un premi econòmic darrere d'aquest concurs, que, ostres, sisplau, dedica-hi més de 5 minuts, no?
0: Ja.
2: Em va semblar bastant...
1: Poseu-hi ganes, poseu-hi ganes.
2: Clar,
0: una molt revelador, signe dels nostres temps, també et dic.
2: A més, fixeu-vos que, si busqueu el cartell, o si no, us el descrivim una mica, no? Però té aquests trets característics de qualsevol cartell fet amb ChatGPT, que són aquestes, aquestes tipografies estil pinzell, aquests degradats clars darrere del text per ressaltar-los una mica, aquests focs artificials tan rodons i perfectes, i, com he dit en moltes ocasions, aquests petits detalls que si fas zoom a la imatge doncs veus deformacions estranyes i vàries.
0: Sí.
2: Vaja, que la publicació s'ha estat esborrada, n'han penjat una de nova amb els comentaris desactivats pel motiu que sigui.
1: Perquè no va agradar gaire, no va agradar gaire.
2: A veure, no és que fos... No és que fos lleig el
1: clar,
2: que és.
1: Clar, i ara t'anava a dir, Arnau, no, lleig no és.
2: No,
1: és
2: exacte,
1: dir,
2: no ho és, vull dir, realment.
1: Tu el trobes com el trobes, Xavi, jo el veig...
0: Està bé, el que passa que l'ha clavat molt l'Arnau amb això de dir, es veu que és IA. I no hauria de ser així, perquè això potser fa 5 anys t'ho feia algú en Photoshop també.
2: Exacte.
0: Però per què tenim tan clar que és IA? Què és la tipografia?
2: És la tipografia.
0: Els colors.
2: I que... també, ja, quan et passes tan bé com jo el dia generant
0: ja, clar.
1: Tot t'acaba sonant.
2: Tot acaba sonant a IA, sí. I sempre acabes veient els mateixos patrons, no?
0: Bueno, però tu estàs tot el dia. Tu tens a un agent treballant des de fa... 70 dies?
2: Sí, bueno, 70, de moment 7.
0: 7 dies?
2: Sense parar. Ara mateix el tinc aquí davant treballant.
1: Ai.
2: No el veiem, però ell va aprofitant que estem aquí xerrant i ell va fent.
0: És que la Rau Font va fent actualitzacions de com ara, té a la gent, que ja veuràs la gent quan demani drets laborals.
1: Com se't reveli la gent, ja veuràs tu.
2: Sí, quan vingui Terminator seré
1: ja
2: primer
1: veuràs, en caure. Ja veuràs, seràs el primer en caure, perquè 7 dies aquí treballant, ja veuràs.
2: El sindicat de la IA vindrà contra mi.
0: La pregunta és, què estarà fent l'Arnau Font per tenir un agent durant 7 dies treballant 24 hores?
1: Anem a preguntar un moment, què està fent l'agent, Arnau? Anem a preguntar.
2: Això ho podem deixar per la secció dels agents,
1: D'acord.
2: Si us sembla, però sí. Podem donar pistes després, però aprofitem.
1: Els cartells, a veure, aquests estan macos.
2: No, el que deia, la bona notícia d'aquest cartell, que hi ha un costat bonic, és que, com deia, està basat en una pintura real que ha fet l'artista, que és una pintura preciosa, realment.
1: Molt maca.
2: Vull dir, sense desmereixer la publicació original. Però, sisplau, cuidem una miqueta més aquests cartells fets amb ChatGPT. Per exemple, el meu ajuntament també va fer el cartell de festa major amb ChatGPT.
0: Quin és el teu ajuntament?
2: Sarrià de Ter.
1: Vaig a buscar-lo, a veure.
2: Pots buscar, Festa
1: Major.
2: Sarrià... Veureu Sarrià de Ter.
0: De Ter.
2: Oh, el gironès.
0: Girona, sí.
2: I també veureu el text, la tipografia, també amb aquest estil de pinzellada, amb aquest degradat de fons. Si comenceu a buscar imatges fetes amb ChatGPT, veureu que totes, gairebé totes, compleixen els mateixos patrons.
1: No sé si volen inspirar, Festa Major, estic dient bé, del 3 al 6 de setembre, pot ser?
2: Si no m'equivoco, sí.
1: Sarrià de Ter, la festa que ens uneix, fem la gran, com un pont.
2: Aquest eslògan?
1: Ara, sí, però també hi ha com uns punts de colors, com uns confetis en l'aire, això que simbolitza la resta del foc artificial que no ha agafat la part del foc i ha agafat només la guspira del final quan ja arribes tard, què
2: entenc
1: és això?
2: Sí. Entenc que
1: un foc molt...
0: Sí, es nota. Estem ara veient aquí a l'estudi la foto de la Festa Major de Sarrià.
2: Ara ho comentàvem, que ChatGPT és com el nou Canva.
1: Sí,
2: les plantilles del Canva, doncs...
0: Totalment, com els casaments, en fi, o els batejos. Però què es pot fer per tenir un cartell que no sembli IA?
2: Clar,
0: depèn del que li diguis o de la IA que utilitzis.
2: Clar, primer de tot, si ens volem dedicar a dissenyar cartells amb intel·ligència artificial, no fem servir ChatGPT, perquè és el que utilitza el 99% de la gent. I cada model repeteix els mateixos patrons. Tenim un ventall amplíssim de models d'intel·ligència artificial per generar imatges, des de Nano Banana, que seria el més pròxim, que és el de Google, el del Gemini, i després tenim altres plataformes que ofereixen models xinesos, o ara no em sortirà cap nom, bueno, em surt una plataforma que es diu Runway, Hicksfield, que tens molts models, SeaDream, etcètera, etcètera, que també tenen certs patrons associats quan generen imatges, però no són els del 99% dels cartells que veus al carrer. Llavors, aquí ja t'elimites, ja elimines com aquesta sensació d'estar fet a mia. I després, doncs, evidentment, no ens quedem amb el primer prompt. Dissenyem nosaltres el cartell, pensem nosaltres el cartell, i després sí que podem dir-li a una IA que l'apliqui tal com nosaltres l'hem pensat. Però el procés creatiu, penso, és la meva opinió,
0: Sí.
2: L'hem de fer nosaltres. I a partir d'aquí, dir-li, mira, jo he dibuixat això, he fet aquest esbós, que això ho fa molt bé, proveu, feu un esbós de paper i le passeu a qualsevol IA i us l'intentarà reproduir el més fidel possible i sí, queda molt bé.
1: Molt bé.
2: És la part aquesta del procés creatiu.
1: O sigui, tu fas un esbós de paper, sí, sí. Li dius a la IA i tu ho reprodueix.
2: Sí, sí.
0: Clar. Tu fa pro. Mm-hmm.
1: Jo no li passo res dels meus esbossos perquè els meus esbossos semblen... Són lletxíssims, no sé dibuixar.
0: Però potser tu li passaries un gos i ell entendria que és un pop,
1: no, no,
0: saps?
1: No entendria. Però, aquí està el tema, no entendria el que li diria. Què m'has dibuixat?
2: Clar, però fixa't una cosa, la setmana passada parlàvem...
1: Això què, Andrea? Això què és?
2: La setmana passada parlàvem de que la IA podia acabar amb la humanitat i ara estem debatent de si una IA és capaç de reconèixer un gos i un pop. Saps? Vull dir, clar. Realment estem com subestimant molt les capacitats que tenen els models actuals per nosaltres. Vull dir, cal aprofitar-los.
1: Hem d'aprofitar-nos d'això. Ara estic... Torno un moment, perdona, Arnau, sí. A la festa major. Hi ha un altre que parla del pregó. Per què tants focs artificials? Per què aquests models d'IA sempre et diuen focs artificials? Per què han d'haver-hi un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, nou? Si no vols llençar focs artificials, no...
2: I banderoles no n'hi ha, ara no ho recordo.
1: No,
2: també li agrada molt posar banderoles.
1: El pregó no hi ha un micròfon,
0: sí, veritat,
1: micròfon de ràdio, pregó amb els focs artificials, i dius, però si no m'agraden, si no vull, si no en llenço.
2: Te'ls has de menjar amb patates. Els focs artificials.
0: Bé, però... deies, Arnau.
2: Sí, anem a canviar, anem a fer-ho una mica més sofisticat ara i anem a parlar de xips al cervell. Per si no la coneixeu, Neuralink, que és una empresa americana de neurotecnologia, com indica el seu nom, que desenvolupa xips, implants, per connectar el cervell amb ordinadors. És a dir, perquè us feu la idea, si us posen un xip al cap. Per fer-ho fàcil.
1: Ai, quina por.
0: Això és increïble. Jo, bueno, explica-ho perquè jo...
2: A mi em fascina el cas que van difondre la setmana passada, que és el cas d'en Terry, que és un participant amb ELA, que té la parla molt afectada. I en el vídeo es veu com aquesta persona, en Terry, que no pot parlar, a través d'aquest xip li diu a la seva dona I love you, t'estimo. Ah. Com ho fa? A través d'un ordinador. Aquest xip li llegeix les senyals del cervell, que ell intenta dir I love you, i l'ordinador ho tradueix i pels altaveus sona I love you. Llavors, clar, el vídeo és molt emocionant perquè és una persona que ha perdut la parla, clar, que li pot dir t'estimo a la seva dona. Això és un assaig, vull dir, encara no està en fase de per tothom, vull dir, no pots implementar aquest servei, però és un avanç molt important. En el sentit de que, doncs, en un futur, saber si podem implementar aquest xip a totes les persones que han perdut la parla i que recuperin la parla. I el funcionament és, entre cometes, molt senzill. Simplement amb aquesta persona el que li han fet... Bueno, ara ho simplifiquem molt, perquè realment és un assaig que porta molts anys. Però en aquesta persona, durant molt temps, han estat entrenant aquest model de llenguatge de dir-li, ei, pensa en aquestes paraules, repeteix aquestes paraules tota l'estona i aquest xip va llegint les senyals del cervell i va aprenent que X senyal vol dir t'estimo, X senyal vol dir hola, X senyal vol dir...
1: L'has com d'entrenar amb diferents senyals per fer l'equivalència.
2: Exacte, està en fase d'entrenament, però és un avanç molt significatiu el poder parlar només pensant.
1: Interessant, això.
2: I altres exemples que han ensenyat en el passat, com també moure el ratolí d'un ordinador o inclús controlar un braç robòtic. Clar, imagina't també una persona que, pel que sigui, ha perdut els braços o no els pot moure i que amb aquest xip doncs, li poden fer un implant robòtic i pot recuperar la mobilitat. Que sona ciència-ficció, però és que és real.
0: Ja hem arribat. És que és molt bèstia.
1: Sí, hem arribat.
0: De les pel·lícules que portem segles,
1: Sí.
0: Tants anys pensant això, no arribarà mai. Ja ho tenim. És Black Mirror una mica, també, tot plegat.
2: Sí, clar, perquè aquí ja ens podem fer les pel·lícules d'oh, què passa,
0: un xip al cervell que ens el hackeja, etcètera.
2: De moment és un implant que tenen una vintena de persones només als Estats Units. Has de complir certs requisits, com tenir diverses afectacions, perquè realment és un producte que de moment està pensat, doncs, per... no perquè puguis jugar al GTA des del sofà sense el mando, sinó com a dispositiu mèdic. Però bueno, molt prometedor.
0: Et posaries un xip, David Gallac, al cervell?
1: A veure, en aquest cas, perquè és una molt bona causa i està molt bé, a mi em faria molta por. O sigui, no, perquè a saber... Clar, això, clar, a mi, si em posen el xip, a mi em fa fer coses que jo vulgui... És a dir, clar, això, per exemple, és que si jo no sóc hàbil fent una cosa, m'ho soluciona...
0: Ah, veus?
2: L'hauries d'entrenar, però...
1: Hauré d'entrenar el xip perquè li digués jo a partir d'ara vull, el que deia abans, el dibuix, vull dibuixar bé, correcte, que s'entengui, que un gos sigui un gos.
2: Clar, hauries Sí.
0: Sí, podria, no?
2: Entenc que sí.
0: Però llavors tothom podria. Serà bon dibuixant i tothom jugarà bé a pàdel.
1: I aleshores no caldrà fer els cartells amb la IA perquè els podríem fer nosaltres amb el xip.
2: Exacte.
0: Clar.
1: O sigui, al final, i no, jo no posaria focs artificials. No, és que no m'agradin, eh? O sigui, no tinc res en contra. Ei, se m'ha caigut el paper.
2: Prenc nota.
1: No tinc res en contra.
2: No t'agraden els focs artificials.
1: Però és un tema de que, dius, no cal tants. O sigui, el cartell, vull dir, posa més coses d'una festa major. Posa una taula amb, no què sé, amb un àpat. Posa una tarima perquè fan concerts o esdeveniments o alguna cosa. Posa, no sé.
2: M'imagino la persona fent el cartell de festa major dient-li, fes-lo més festiu. Sí, ah. Aleshores, pum, ofereixen els focs artificials.
1: Ara sí, ara que n'hi ha 10, ara que no es llegeix festa major, però es veuen molts focs artificials, ara sí que és un bon cartell de festa major. Ara sí que guanyarem el premi.
0: Doncs Neuralink. Fixa't, Neuralink, que amb aquest xip està ajudant a moltes persones, segurament podrà ajudar a milions de persones que a dia d'avui ni s'imaginen tornar a parlar o a moure's o a comunicar-se, no?
2: Jo em poso el xip sense dubtar-ho, eh?
0: Sí? Tu sí. Tu sí? T'ho anem a dir ara. Sí, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí.
2: Tot el que siguin xips, electrònica, vinga, jo... Ui, beta tester, aquí.
0: Beta tester, clar que sí.
1: Després passes per el control de l'aeroport i vas, no, vas, pites perquè has d'explicar que tens un xip que t'han implantat perquè vols millorar fer... No sé què. Això
2: I com li expliques?
1: Clar.
2: Com clar.
1: No, diu, no, tregui sal, que em tregui el què? El xip? O sigui, un moment, si el tinc implantat. No és un rellotge, això, que me'l puc deixar aquí el control. Deixi el mòbil sí que
2: el puc
1: deixar.
2: Hauràs de passar per la cinta.
0: Volia...
1: Per amb les maletes. No posis aquí les maletes que acabarem abans. Ah, és el xip, és igual. Perfecte.
0: Volia, volia dir que Neuralink, aquesta empresa, és d'Elon Musk.
2: Sí, la va cofundar Elon Musk, correcte.
0: Sí, sí, sí.
2: Amb un grup de científics, també. Sí. Ara, si us sembla, però aterrem una miqueta més cap a intel·ligència artificial més casolana, més nostra, i parlem molt breument dels nous models que han sortit aquesta setmana i per què això és rellevant per nosaltres. Si recordeu, fa unes setmanes ChatGPT va estrenar el nou model GPT-6, que en diuen GPT-6 Astra, que és bàsicament el model més intel·ligent disponible pel públic general, que pots utilitzar doncs, tu des de ChatGPT, i que va molt bé doncs, per programar, per fer tasques complexes que requereixin de molt d'esforç, val? I després, perdoneu, fa pocs dies van treure diferents versions d'aquest GPT-6 Sol. I GPT-6 Luna, que bàsicament són dues versions, les quals Sol està pensada per tenir per ser més eficient, en el sentit de que mantens un nivell de qualitat i de potència molt elevat, però no consumeix tant com GPT-6 Astra, que, com dèiem, era el més potent. I després tenim GPT-6 Luna, que és el model petitonet que està pensat doncs, per fer feina durant molt de temps, el que dèiem el meu agent abans, que porta 7 dies està treballant amb l'Una.
1: Amb l'Una, és el teu?
2: És extremadament eficient, consumeix molt poc, evidentment la seva intel·ligència també és limitada, però és com quan vas a comprar-te un ordinador, si només necessites enviar correus, no cal que et gastis 1.000 euros en un superordinador. Clar. Amb la intel·ligència artificial passa exactament el mateix. Cada setmana surten models nous, més potents, però no ens cal anar sempre als models més potents. Tenim models més eficients, com és el cas de Luna i Sol, que ens permeten fer moltíssima feina sense gastar calés.
0: Arnau, per què jo ara tinc aquí el meu ChatGPT? Per què tinc ara de sobte el GPT 5.6 Sol?
2: Estàs antiquat, has d'actualitzar.
0: No, però si jo estic utilitzant el 6 tots els dies.
2: Has actualitzat?
1: Has dit 5.6 Sol, però l'Arnau no l'ha mencionat.
2: 5.6 és la versió anterior.
0: Anterior.
2: Aquesta setmana s'ha actualitzat tot a GPT 6. Sí, si encara us surt 5.6, heu d'actualitzar.
0: A l'app?
2: O és possible, a l'app o a l'ordinador, és possible que en el selector de model et deixi escollir GPT-6, si és que encara et surt GPT-5.6.
0: No. Aquí, al Chrome, el que és ChatGPT, a la web, David, a la web no em deixa. Estic amb el 5.6, però és igual. El mòbil sí, l'aplicació sí que tinc 6, Astra Media.
2: Astra Media, exacte. Aquest és el més potent. El
0: Astra
2: més
0: Media.
2: Potent tot. Ah, exacte.
1: No tinc espai del telèfon.
2: Equilibrat.
1: Encara vaig amb la versió antiga, no em deixa, no sé què he fet, que ara sí que em deixa guardar la còpia. La còpia aquella que et vaig dir, te'n recordes, que des del 2022 no em feia?
0: Sí, home, sí,
1: ara
0: sí,
1: he pogut
0: sí,
1: fer-la.
0: Sí, sí. Ah, molt
1: però
0: bé.
1: Però ampliar la memòria...
0: Clar.
1: No, li vaig dir al Xavi, que és que des del 2022 no em faig una còpia de seguretat. I em va dir,
2: des de quan?
1: Sí, fa 4 dies, del 2022.
0: Fa 4 anys.
1: Em va dir, fes-ho, t'ho recomano que ho facis.
0: Sí, home.
2: Jo treballava en una botiga de mòbils i em venia cada 2 per 3 gent. No, he perdut les dades, m'ha trencat el mòbil. Sempre preguntava, tens còpia de seguretat? No. sisplau, feu còpia de seguretat.
3: Clar,
2: sisplau.
1: No tinc memòria. Aleshores he hagut de fer una cosa, de pagar un euro més, i ara em diu que no, torno a no tenir memòria. Per tant, a qui els hi pago l'euro no m'estan timant, o he de buidar. Però clar, si de buido, no, on ho guardo, això?
0: iCloud, vols dir?
1: Sí, deu ser això.
0: Ja. Ja, ja.
1: I aleshores això ho he de pujar. I
0: ara has de pagar més.
2: Hauràs de pagar més.
1: Sí, home!
0: Home, sí.
2: Oh, doncs a buidar.
1: Però, clar, puc pagar... O sigui, és que tinc això d'antic. O sigui, tinc del això deu ser del 2022, també, allò de l'actualització de... No es veu res, clar, tan negre. Això ara surt diferent, no, allò del telèfon? Ah, sí,
0: estàs ensenyant el sistema operatiu, vols dir, a l'iOS, no?
1: Per la tele, per les càmeres, per la ràdio, no. Estic ensenyant el sistema operatiu. No, la foto és una foto d'una platja, clar, la foto.
0: Una platja molt maca.
1: Sí, però...
0: De la Costa Brava.
1: El que pots fer és... De Galícia, de Lugo.
2: Guardar-ho en emmagatzematge extern. Si
1: emmagatzematge extern, això molt bé. Per això anàvem pels agents, recordem que parlàvem dels agents.
2: Exacte, sí, perquè aquí ens fem un lío a vegades de que si sol una...
0: Sí.
2: A ChatGPT és molt senzill, tenim dos models, el mode chat, que és per chatejar, per parlar, i després el mode work, que no sé per què li diuen work, per mi seria el mode agents, perquè el mode work són directament agents. Llavors, què pot fer un agent diferent d'un chat? Un agent, bàsicament, té moltes més eines que un chat. Un agent pot accedir a internet, pot connectar-se amb les teves eines, com podria ser, per exemple, Slack, Gmail, Office, eines personalitzades o més complexes que cadascú utilitzi, i a partir d'aquí pot fer accions fora del chat. Us poso un exemple. Aquesta setmana...
0: Permís, no? I li dones permís i ChatGPT pot enviar un mail al teu jefe.
2: Exactament.
1: Això pot fer?
2: Sí, sí, pot controlar el teu email.
1: És que estic, Abra, jo encara estic entenent arreu, perdona, pensa que no tenia còpia d'assegurança del mòbil. Què és un agent?
2: Exacte.
1: Perquè a mi em recordo d'un agent d'assegurances. clar, un agent ChatGPT. A veure, un moment, a veure. Vale.
2: Un exemple molt senzill. Sí. Aquesta setmana jo he començat amb un entrenador personal per tema, per començar dieta, esport, etcètera, etcètera. I ell em va passar un pla nutricional. Aleshores, què vaig fer? Vaig obrir ChatGPT, el mode work, mode gent, i li vaig dir, mira, el meu entrenador m'ha passat aquest pla nutricional. Jo faig la compra normalment a aquest supermercat. Accedeix a la seva pàgina web, fes la compra de tot el que necessito pel meu pla nutricional. I quan acabis, avisa'm que posaré les dades bancàries i pagaré per anar-ho a buscar. Llavors, clar, això amb una interfície de chat no ho pot fer. Et dirà, bueno, pues fantàstic, has de comprar tant de pollastre, tant de bròquil, tant de no sé què. La gent té el seu propi ordinador, aleshores entrarà a la pàgina web d'aquest supermercat, et demanarà, evidentment, que iniciï sessió amb les teves credencials i veuràs com ell es va movent per la pàgina, va afegint això al carretó, va afegint l'altre, i arribarà un moment en què et preguntarà, bueno, doncs pago, no pago, tu li dones que sí, i ja està.
1: T'ho pregunta. Ah, està bé, això. Això és... Imagina't, tu comences a comprar... Així, sense criteri, amb el criteri però que no para de comprar.
2: Clar,
1: has de tenir un botó de dir stop.
2: Aleshores, aquest és un exemple molt bàsic, molt senzill, però compte que a mi ja m'ha estalviat molta feina.
1: Ah?
2: En dies de presses que pel que sigui no pots anar al supermercat, doncs mira, tens aquesta gent en segon pla que et va fent la compra. Tu només t'has de cuidar de que quan ho tingui fet li fas una ullada, revises i ja està. I és tu.
0: És impressionant, si ho penses.
1: Sí, sí.
0: És, quan... és increïble.
1: Que et fa, o sigui, li poses el pla d'entrenament personal, et suggereix, no?, el supermercat.
0: No, que t'està pagant tot el que...
1: O sigui,
0: és que, clar, jo, perquè encara no em refio massa de donar-li accés, per exemple, al compte corrent, compte bancari, però diuen que si li dones accés i que li deixes invertir una miqueta... A veure, amb mi no podríem fer res perquè no poden invertir...
2: No.
0: Però bé, però la gent que sí que té calés... Es veu que estan guanyant calés amb fons d'inversió i coses d'aquestes perquè li han donat a la IA i ella està gestionant el diner d'aquesta gent i els hi està multiplicant, no?
2: Això també ho he vist, sí, per xarxes. Ara, aquí sí que la veritat és que aquí ja no m'atreveixo.
0: Jo tinc por
2: de coses quotidianes.
1: I si s'equivoca? I t'inverteix, no sé què, al supermercat, en lloc d'invertir-te on tu has d'invertir, et compra un entrenador personal que no volies que comprés perquè s'ha fet en perdó la pizza oliu i aleshores comença la gent a anar allà sense criteri comprant coses. Et compra un entrenador personal i et porta a la botiga. I et paga a la botiga de la compra de l'altre. Això, Arnau, bueno, això, Arnau, que sabràs...
2: És perillós, és perillós.

0: a Work, pels qui utilitzin Cloud, tenen l'apartat Cowork, que, si no m'equivoco, ara ho han fusionat, per tant, mira, més fàcil, però és simplement atrevir-se a demanar-li coses. Perquè a vegades jo em sorprenc, jo mateix em sorprenc de dir-li al ChatGPT fes X cosa, pensant que no ho farà, i al cap de 5 minuts em diu, doncs mira, ja està, ja ho tens fet. Llavors, és una mica atrevir-se a demanar-li coses.
1: Tu quin encàrrec li faries?
2: Uf, a la IA, no sé.
1: A la IA...
2: Alguna cosa que pugui...
1: Agèntica.
2: Clar, a la IA agèntica. Primer hauria de buscar on està això, la IA agèntica. O sigui, això com es busca? És a dir, has dit que està on, Arnau? Espera,
1: però si t'ho expliques perfectament, l'Arnau.
2: Sí, però vas prenent nota. Igual hi ha gent a casa que ens escolta, que també anem molt ràpid i per això faig l'esforç. La pregunta una altra vegada perquè quedi ben clar.
0: Molt senzill.
2: Això on està?
0: Entrem a ChatGPT, ja sigui l'aplicació o la web, qui diu ChatGPT, diu el que sigui, i anem a la modalitat Work. I a partir d'aquí ja estem fent servir...
2: Una pregunta.
0: Agents.
2: Una pregunta qualsevol.
0: Exacte.
2: O sigui, una tasca petita, no?
0: Mira, un altre exemple. Prepara 3 plans per passar dissabte al matí amb 2 nens de 6 i 9 anys, a menys de 45 minuts a Barcelona, i amb un pressupost total de 100 euros. Llavors, a partir d'aquí podem ampliar. Comprova els horaris en fonts oficials, inclou alternatives si plou, compara opcions en una taula... indica què no has pogut verificar. Aquí podem anar afegint mil coses.
3: Sí.
0: I deixem treballar en aquest agent. I al cap d'una estona ens arribarà una notificació amb la tasca que li hem donat.
1: És que és impressionant.
2: Clar, aquesta és bona, com passar el cap de setmana, però aquesta sí que l'encarregaria. Escolta, no sé què fer, això, demà dissabte no tinc plans.
1: A mi ja m'ha solucionat més d'un dissabte. Sí.
0: Mira, i ara que ho dius, ara m'ha vingut al cap, també fa poc, han implementat la IA agèntica a Grok, i vaig veure un exemple dintre d'un Tesla que tens accés a Grok, doncs treballant directament amb la veu. És això, envia un mail aquí, etcètera.
1: O sigui, dins del cotxe...
0: Sí, dins del cotxe, doncs treballant amb la veu.
2: Tu, al cotxe parles i li dius que faci una tasca al cotxe.
0: Exacte. Però... qui té el cotxe fantàstico?
1: Doncs és que és qui, és el cotxe fantàstico.
2: El cotxe et deu portar al lloc, esperem.
0: Sí, veus, encara no. De fet, tenim una mala notícia.
1: Què passa?
0: El 6 d'octubre hi havia prevista una votació per avançar en aquest sentit.
2: Ah, exacte. Això, el cotxe, com està el tema del cotxe?
0: Justament fa unes hores ha sortit l'agenda d'aquesta reunió i sembla ser que no hi haurà votació el 6 d'octubre. Haurem d'esperar la següent data, l'1 de desembre. Creuem els dits. Aviam què passa.
1: Sempre igual amb això.
0: Sí, la burocràcia.
1: La burocràcia d'Europa. Estem parlant del cotxe autònom, eh?
2: La votació per aprovar de la supervisió aquesta, la conducció a escala
1: europea.
2: El
1: full self-driving, sí.
0: Full self-driving.
2: O sigui, aquí encara no veurem això aleshores fins a saber...
0: Sembla que haurem d'esperar una miqueta.
1: Mare meva.
2: O sigui, demanar el taxi com sempre. I el cotxe, conduir el cotxe, mira, sense marxes. Bueno, està bé això, també conduir-lo. És fàcil, no hi ha marxes. El meu va en marxes, encara. No, encara, i anirà, suposo, sempre. No crec que muti un dia. Bueno, potser li dic a una gent d'aquests que ens has presentat, escolta, treu-me el canvi de manual i posa'm el automàtic. Em dirà, ves al mecànic. Clar, què em dirà? Què em dirà la gent que vagi al mecànic?
0: Sí.
2: Em dirà això, segurament.
0: I ja trobaràs el Neo.
1: Doncs ja estarà el Neo esperant-te. Per què? Ah, no ho sabem. El Neo, el robot, estarà esperant el David Gallac.
2: El Neo estarà amb la gent. El Neo és una gent. No, el Neo no és una gent, clar. El Neo és una altra cosa.
1: No és una gent, no?
0: És una gent. És una gent dins d'un robot.
2: És una gent dins d'un robot.
0: La combinació.
2: Clar.
1: És increïble. Arnau Font, és increïble. T'anava a dir, ens fa somiar. No, és que ens estàs obrint els ulls. És real, això.
0: I la setmana vinent, atenció, perquè el dimarts hi ha el Developer Day d'OpenAI.
2: Ui, a veure.
0: I, per tant, divendres us podré portar cosetes interessants. O això espero.
1: Oh. Per exemple, què s'espera? Què es comenta?
0: Es comenta que podria sortir com una mena d'assistent personal integrat a ChatGPT, que vindria a ser l'adaptació de la IA agèntica, però per l'usuari de consum normal... Bueno, veurem.
1: Tots ja sabem com començar amb la IA agèntica. Has vist el prompt aquest de prepara'm un pícnic amb...
0: Atrevius.
1: Amb gent guapa.
2: Cap de setmana, per fer-ho entre tal hora i tal hora, que no sigui més de tants euros... I que la gent quedi contenta.
1: Doncs, Arnau, moltes gràcies. Una setmana més.
0: Un plaer.
1: A la tarda.
2: Fins la propera.
1: Arnau Font, que per cert, m'encanten les històries que fas, a Instagram.
0: Ah, gràcies.
1: Molt fan. és un tio creatiu,
2: Sí, no, va bé. Sempre va bé.
1: Va bé a la vida, en general.
2: Perquè pensa, a banda de la IA, pensa.
0: Home, a banda.
2: El que dèiem, utilitza la IA.
1: És que és una
2: IA. I té la gent
1: humana
2: treballant des de fa una setmana, recordem-ho. Fa una setmana. Tal divendres com avui que va venir aquí, fa una setmana que hi ha una gent treballant.
0: Literal.
1: Té a una gent
2: Dia i nit.
1: Dia i nit, a
2: festius
1: unes golfes...
2: Inclosos, com el de la Mercè d'ahir.
0: Sí, sí, durant la nit, també.
1: Ja ens explicarà, a veure, que... No, no pots dir res, no?
0: Quan acabi...

0: Són coses avorrides de feina, tampoc...
1: Arnau Font, gràcies.
0: Un plaer.
1: Nosaltres avancem, són les 5 i 35 minuts, i després d'aquest viatge tan meravellós, David Gallac, ara hem de canviar radicalment de format, de tema.
2: Canviem,
1: perquè...
2: sí.
1: Anem al teatre?
2: Anem al teatre, anem al teatre, perquè, a veure, no sé vosaltres, no sé Xavi, tu, però ara el que volem és parar-vos d'una història que fa una barreja d'emocions, podem dir, d'amor, és teatre, evidentment, i és un repte, atenció, és un repte a l'hora d'estimar, perquè és aquesta qüestió. Tothom és capaç d'arribar a estimar una exparella, això? És un repte que és complicat o no? Això depèn de cadascú, i és el repte que ens planteja l'obra Després de nosaltres, que aquesta obra ens explica la història de l'Helena i de l'Adrià. L'Adrià i l'Helena fa un any que ho han deixat, però, Xavi, el que s'han promès és no perdre's en absolut. Així com a punt de partida,
1: sí,
2: pot semblar força curiós.
1: Però ells són parella a la vida real.
2: Clar, aquí va la qüestió, és clar. A dir... Parlem d'aquest musical, ara explicarem on el podrem veure, que explora humor, tendresa, com continua estimant, sense continuar sent parella. Però atenció, perquè la Júlia Jové i el Xavi Navarro són parella a la vida real. És a dir, es van conèixer l'any 2014, actuant a Maricel, de Dago i Dagom, i ara protagonitzen aquest Després de nosaltres, aquest musical de Jumon Erra i Miquel Tejada. Va tenir una estrena espectacular al Grec i ara el podem veure al Texas del 22 de setembre al 15 de novembre del 2026.
3: Surs amb algú?
4: No.
3: Ni una amant significativa?
4: No.
5: Viatjarem tot seguit preparat.
3: Adrià, a tu et sembla bé que vingui sense avisar i que juguem?
4: Doncs serà la nostra cançó de Després de nosaltres.

0: Després de nosaltres, doncs aquest musical que explora amb humor, no?, amb tendresa, David, tu els coneixes més.
1: Sí, sí.
0: Com continuar estimant-se sense continuar sent parella? Això és difícil, eh?
1: Això és molt complicat.
0: Molt complicat.
1: Per cert, després de nosaltres, al Teatre Texas, 22 de setembre va començar a representar-se fins al 15 de novembre, i si voleu anar a veure aquesta obra, atenció, Xavi, perquè què et sembla? Sortegem entrades?
0: Oh, m'encantaria.
1: Vinga, va, sortegem.
0: Seria meravellós.
1: Tres invitacions dobles per a la funció, atenció, del dimarts 29 de setembre a les 6 de la tarda. Truqueu 900-454-455. Telèfon gratuït del directe, 900-454-455. Tres invitacions dobles per a la funció d'aquest dimarts 29 de setembre a les 6 de la tarda. I, Xavi, si et sembla, saludem a una de les protagonistes,
0: sí,
1: d'aquest musical.
0: A la Júlia Jové.
1: Doncs som-hi, vinga, va. Júlia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal, Júlia? Gràcies per acompanyar-nos aquí a la tarda de Ràdio 4. Com estàs?
2: Molt bé. Mira, a punt de començar a preparar-nos per la funció.
1: Escolta, Júlia, ho dèiem ara amb el Xavi, la pregunta de l'obra és molt potent. Què queda de l'amor quan ja no té la forma que tenia? Tu què creus que queda entre l'Helena, entre l'Adrià, després d'un any separats?
2: Home, queda el desig, no? Per molt que no el vulguin acceptar, és inevitable que algú amb qui has compartit intimitat, vida, història, part de la teva història de vida, és impossible que el vincle es pugui trencar, no? I que no existeixi, que no hi hagin les cendres, no? Que no quedi alguna cosa. Aleshores, queden aquestes coses no dites, aquestes converses pendents, aquestes ganes de saber què passa amb la vida de l'altre, què està fent l'altre sense tu, què n'és de la seva vida. Hi ha tot això que ells s'atreveixen a investigar què passa si poden mantenir aquest vincle, que no té nom d'entrada.
1: Clar, és un vincle que potser, Júlia, ara tu molt bé, ho apuntaves molt bé, quin nom se li posa a aquest vincle? Perquè és difícil catalogar-lo, o a priori sembla que, en cas de que es vulgui catalogar, que no s'han de posar etiquetes, però en cas que es vulgui fer, quin nom se li posa?
2: Clar, això és el que batallen ells, no? I s'endinsen en aquest viatge de, ostres, però què som? Però això què vol dir? Que som amics, que de cop en algun moment pot passar alguna cosa? Que, o sigui, què passa amb això, no? De fet, hi ha molta... És graciós, no? Perquè el públic està viatjant amb nosaltres i hi ha molts moments que depèn de què diem o què fan, com, home, o, no? Vull dir que de cop i volta hi ha certes reaccions a dir, no, això ni de conya, pobre noi, li faràs mal, o l'altre. No, vull dir que hi ha com una certa cosa que interpel·la ràpidament al públic, perquè, com dèieu abans, no, aquesta cosa de, ostres, és difícil mantenir aquesta relació sense saber quin nom té.
1: I s'ha de saber gestionar. És a dir, que a vegades, exacte, potser per una part de la parella, les emocions són d'una manera, per l'altra són d'una altra, vols mantenir un tipus de relació, però per no fer mal a la teva exparella no la pots mantenir, i això potser el públic, com bé dius, Júlia, que reacciona d'aquesta manera, a part el Texas, que és un escenari molt proper, molt de tu a tu,
2: sí,
1: que veus les emocions, clar, això deu a vosaltres com que sentiu en aquell moment quan veieu que el públic l'esteu interpel·lant i esteu dient, ostres, no, que li faràs mal al noi.
2: Sí, és molt potent. És, com a actors és xulíssim, doncs, poder tenir com aquest batec del públic tan a prop i aquesta opinió moment a moment, no, del que els està semblant, el que tu decideixes com a personatge, no? De vegades, en el meu cas, no faré molt spoiler, però de vegades em fa ràbia, penso, però enteneu-me també, vull dir, i tu, un moment, comprensió, perquè hi ha algú com de dir, ostres, de vegades la persona que acciona, la persona que vol remoure les coses, és la que de vegades més se la titlla de, és que a veure, tu creus, pobre noi, no sé què, i dius, home, potser de cop és que si no es mouen les coses no ens passen coses, no? Llavors hi ha algú de dir, ens atrevim a que ens passin coses, a que les coses ens puguin commoure d'una manera o d'una altra, però de vegades potser val la pena, no? I de vegades per por a la incomoditat i a la incertesa, doncs no ens atrevim a fer certs passos i potser val la pena fer-los.
1: L'Helena i l'Adrià han decidit no perdre's, ho expliquem, tot i haver deixat de ser parella. Tu, Júlia, creus que és possible a la vida real mantenir un vincle tan proper amb una exparella sense tornar a caure en les dinàmiques pròpies d'una relació?
2: Molt bona pregunta. Jo crec que és complicat. Sí, en la meva experiència et dic que jo no ho he fet. O sigui, no, sí que intento, no, tenir una relació cordial, però ha de ser difícil, però hi ha una una frase de l'obra que em sembla molt interessant, i és que l'Helena li diu que costa molt tenir la gent que t'estimes a prop, no? I ella ho intenta, no? És a dir, ostres, de vegades és interessant, ostres, encara que sigui dolorós, accedir al que vols realment, no? De dir, o sigui, tu m'importes, m'has importat fa un any, eres la persona més important de la meva vida, i per què ara ho has de deixar de ser, no? Llavors, hi ha aquest punt de que, ostres, inclús amb les amistats, amb els familiars, o sigui, ja, l'obra no només parla de la parella, també s'endinsa en això, no? En els vincles familiars, en aquesta cosa de dir, ostres, si ens importa aquesta persona, si l'estimem, ens hem d'atrevir a vegades també a tenir converses incòmodes, no?
1: Tenim, sí, no, em dèiem que em sembla, no, que tenim, abans ho comentàvem, que sortejaríem unes entrades...
0: Sí, és que just ens ho estan explicant.
1: I ara ens ho explicaven, no, Xavi?
0: Des de producció, la Sònia i el Jaume Tudela, que ens diuen, Júlia, que està trucant molta gent perquè estàvem sortejant unes entrades perquè poguessin veure't actuar, a tu i als teus companys, evidentment.
2: Ostres!
0: I crec que podem saludar a aquesta hora de la tarda a la Carmen. Carmen, bona tarda.
3: Sí, bona tarda.
0: Carmen.
3: Bona tarda.
0: Doncs mira,
3: bona tarda.
0: Aquí tens a l'actriu, a la Júlia Jové. No sé si li volies dir alguna cosa o explicar-nos alguna cosa al voltant d'aquesta història tan, tan humana, no? Seguir estimant després d'haver-ho deixat, després de ja no ser relació, no?
3: Doncs que jo ja estic d'acord que es pot seguir estimant després d'haver-ho deixat, perquè sempre hi ha una tendresa que queda.
1: Que bé, que maco. Que maco.
2: Que bonic. Mm. Doncs que bé, que bé. Em faràs molt, molt costat amb el meu personatge, Carmen. Si vens,
0: doncs, Carmen...
2: Si vens, pensaré que hi ha algú que em fa costat.
0: Doncs no pengis, que ara mateix la Sònia Rodríguez Justícia t'explica com et fem arribar a les entrades. I gràcies per escoltar-nos i animar-te a trucar. Una abraçada gran, Carmen.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bona tarda. Hola, Marta, hola. Què tal? Com estàs? Marta?
1: Hola, Marta.
0: També ha trucat, la Marta.
1: També tenim...
0: Marta.
1: No sabem.
4: Sí, estic aquí.
1: Hola, Marta.
0: Ah, Marta, enhorabona, que tu també t'endús les entrades. Felicitats.
4: Ai, moltes gràcies. Per cert, jo sí que he tingut dues relacions.
1: Ai, a veure.
0: Ai, ja veuràs, Júlia, ja veuràs.
4: Sí, que he pogut mantenir l'amistat i que ha sigut dos tresors a la vida, també.
1: Que bé.
4: Veus?
1: Que bé. Que bé.
2: Sí, és així. Sí, és que jo crec que ens perdem moltes coses, de vegades per por o per desconeixement. De vegades ens perdem persones pel camí que crec que val la pena conservar.
1: Que bé.
4: I tant, i tant.
1: Doncs que bé que hagi sigut així, Marta. Que bé que hagi sigut així. I, escolta, amb la Júlia, el que deia abans, hi haurà aquesta identificació del personatge, no potser Júlia?
2: Sí, perquè ja et dic, de moment crec que l'Adrià, que és el noi, la meva exparella, diguéssim, guanya una mica, eh? Jo tinc ganes de poder tenir gent una mica més al meu equip.
1: Vols emportar-te que... Digues, Marta.
0: Ui.
4: Hola?
0: Ara. No, que l'havíem perdut a la Marta.
1: Que l'havíem perdut. Tens ganes, Júlia, de que hi hagi, tinguis més adeptes, en el teu equip? Si,
2: això
1: si,
2: mateix.
1: Hem de valorar d'una mena de batalla entre tu i l'Adrià, l'Helena i l'Adrià, no entre tu, perdona, l'Helena i l'Adrià. Que a veure qui guanya.
2: Exacte.
0: Doncs...
2: Bueno, guanyen tots dos.
0: Marta, gràcies per escoltar-nos i ser de la tarda
4: bé,
0: de Ràdio 4 i enhorabona per les entrades. No pengis, eh?
4: Gràcies a vosaltres.
0: No pengis. Una abraçada. Jo volia dir, Júlia, que em sembla la cosa més complicada del món. No sé si és perquè he vist exemples molt, molt de prop que no ha funcionat.
2: Sí.
0: I el que sí que ha funcionat és no parlar res i deixar aquesta persona com si estigués morta, no?
2: Clar, però és que jo crec que d'això va la funció. De fet, ara just ens feien una entrevista que deien, ostres, per què no es parla? Perquè l'obra no es parla de per què van trencar, no? No es parla de la ruptura, no es parla de per què es distancien, sinó es parla de com s'intenten apropar. I és que no tenim referents. No tenim referents de com poder replantejar-nos els vincles, no? De com potser hi ha unes segones parts que no tenen a veure... amb relacions de parella, sinó simplement poder-nos mantenir a la vida. Ara, a més a més, també estem en un moment històric social, no? En el que tot va molt de pressa, en el que sembla que no tinguem temps per l'altre, només tenim temps per nosaltres mateixos i cada vegada ens mirem més al melic, no? I llavors hi ha un punt de que posar sobre la taula el fet de poder que ens importin els vincles, que ens importi la persona que tenim davant, que ens importi escoltar-nos, mirar-nos, escoltar, no sé, em sembla important, no? I encara que sigui difícil, perquè ho és, òbviament, ho és, ens hem de posar d'acord, hem de fer certs pactes, però crec que són importants.
0: Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies,
2: gràcies a vosaltres per
0: voler estar en directe a la tarda a Ràdio 4 avui. Gràcies, David Gallac, perquè ens has descobert aquest Després de nosaltres.
1: Exacte.
0: Que segurament molts no coneixíem.
1: Teatre Texas, recordeu, sí. La podeu veure fins al 15 de novembre. Nosaltres avui ja hem sortejat entre les nostres oients aquestes tres invitacions dobles per dimarts 29, però escolteu, si no teniu invitacions, aneu al teatre i al Teatre Texas gaudireu d'aquesta aventura que us farà reflexionar.
2: Sí, gràcies.
0: Júlia, una abraçada molt forta.
2: Gràcies, moltes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: I abraçades també al Xavi Navarro, la seva parella a la vida real, que es van conèixer, com deies, no, David, actuant a Maricel.
1: A Maricel, déu-n'hi-do. Sí. És que és una història força curiosa, perquè sí que, evidentment, poden haver-hi diversos exemples, però el fet d'una parella que es coneix dins el món de la interpretació, del teatre, que després la vida els torna a reunir fent d'exparella, però com a parella...
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: i el que deia la Júlia, que les reaccions que el veu al públic és que diu, no, com faràs això, com faràs allò, com li faràs mal al noi? I també pel que tu digues, Xavi, que tenim uns referents a vegades, que costa, després de tenir una parella, mantenir, malauradament, a vegades les situacions
0: i que moltes vegades, David, que moltes vegades potser és poc sa. És una mica tòxic. No sé si és que no tenim l'educació suficient com per fer-ho, o els coneixements, o la consciència, en fi. Amb qui podem parlar a aquesta hora de la tarda? Qui és a l'altra banda del telèfon? Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
5: Jo, Antònia.
0: Antònia, doncs tu també guanyes unes entrades dobles pel musical, pel teatre, Després de nosaltres. Felicitats, eh?
5: Ah, moltes gràcies.
0: I gràcies per
5: escoltar-nos. M'encanta anar-hi, perquè aquesta actriu, la Júlia, sí, trobo que té una veu que ja la veu sol, ja t'atrau.
1: I tant.
0: És meravella,
5: no?
0: És meravella.
5: És que sí, té un to de veu,
1: sí, sí,
5: que dius, ostres, m'agafa ganes d'anar-hi.
1: Sí, sí. Doncs el 29...
5: Bueno, la història també, però la veu...
1: La veu és molt important, la història també és molt maca, fa reflexionar,
5: sí,
1: perquè parla de l'amor després de ser exparella, però té una veu, sí, la Júlia, i escolteu, i gaudiràs d'un espectacle doncs,
5: sí,
1: molt interessant, i estem molt contents que vagis al teatre i que ens
5: gràcies.
1: Escoltis aquí a la tarda de Ràdio 4, de 4 a 7.
5: Moltes gràcies, eh?
0: Una abraçada molt gran, Antònia.
5: Igualment.
0: Pató, molt bon cap de setmana. Gràcies.

0: Gallac, saps què s'estrena avui, no, als cinemes?
1: Ui, esperadíssima pel·lícula que té molt bona pinta.
0: David Gallac, avui hem d'anar al cinema. Sí? Hem d'anar a veure La bola negra. És que està tothom absolutament boig amb aquesta, amb aquesta pel·lícula. És la nova pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, de Los Javis. Jo crec que hi ha pel·lícules que s'estrenen i després n'hi ha d'altres que arriben als cinemes amb la sensació que ja són un esdeveniment abans que les vegi el gran públic.
1: Aquesta és una d'elles, perquè, atenció, el furor, podem definir-ho d'aquesta manera, per veure aquesta pel·lícula, prevenda rècord, atenció, prevenda rècord a cinemes de Barcelona i Madrid. Per si algú no se'n recorda, pel·lícula seleccionada per Espanya per compartir, competir sí, els Òscar Fenomen al Festival de Cinema de Sant Sebastià, i avui, com deies molt bé, a les sales de cinema comercials, la podrem gaudir a partir d'avui mateix.
0: Doncs sí, David, avui arriba La bola negra, la pel·lícula més ambiciosa fins ara de Javier Calvo i Javier Ambrosi, dels Javis, i fixeu-vos en el recorregut. Premi a la millor direcció a Cannes. Uh-huh. Gairebé 20 minuts d'aplaudiments en la seva presentació.
1: Que són 20 minuts, eh?
0: 20 minuts.
1: 20 minuts.
0: Premi del públic al Festival de Toronto. Una rebuda espectacular a Sant Sebastià. I escollida per l'Acadèmia, com deies, David Gallac, escollida per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya als Òscars. En uns minutets anirem a Sant Sebastià.
1: Mira que bé.
0: Tenim a la nostra companya Conxita Casanovas allà.
1: Oh, que bé, que bé.
0: I volem que ens faci una miqueta, ràpidament, una crònica de com ha anat el Festival de Cinema de Sant Sebastià, i en concret ella, que ja ha pogut veure La bola negra.
1: Ens podrà fer... No li demanarem que ens expliqui la pel·lícula.
0: Exacte.
1: Però li demanarem sensacions d'una gran companya com la Conxita, que ens digui allò de... Què li ha semblat la pel·lícula? A veure, què ha sentit quan l'ha vist?
0: La bola negra, què és exactament? Perquè molta gent està dient, què és això de La bola negra? No és una biografia de Federico García Lorca. Tampoc és exactament una pel·lícula sobre la Guerra Civil. I tampoc és només una història d'amor. La pel·lícula explica tres històries en tres moments diferents. Una història és el 1932, l'altra història és el 1937 i la tercera història és el 2017. Són tres homes homosexuals separats per dècades, però connectats pel desig, per la repressió, pels secrets familiars i, sobretot, per una obra que Federico García Lorca va deixar inacabada abans de ser assassinat.
2: Te has creído toda esa propaganda.
3: Que te caigas a tomarte un tiro en la cabeza.
4: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
5: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?
6: ¡El señor pasó en tiempo!
0: Una de les històries ens porta a Granada, l'any 1932. El Carlos, que està interpretat pel debutant, per un actor debutant molt bo, que es diu Milo Kifes. És un jove que vol entrar en un prestigiós casino de la ciutat, però hi ha un problema. El Carlos és homosexual. Els membres del casino han de votar si l'accepten i ho fan amb boles blanques i boles negres. La bola negra significa no.
1: No.
0: Rebuig, exclusió. I aquesta situació apareixia precisament en aquell text inacabat de Lorca, no? D'aquí surt el títol de tota la pel·lícula, La bola negra. Saltem 5 anys, 1937, Guerra Civil. Aquí apareix probablement la història central de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, que ens agrada molt com a cantant, el coneixem com a artista, evidentment, però que aquí debuta com a actor, interpreta el Sebastián. És un soldat del bàndol nacional i té sota custòdia un home ferit de la guerra, ferit de metralla, en un hospital militar. Aquest home és el Rafael Rodríguez Rapun, interpretat pel Miguel Bernardo. Uh-huh. Coneixem, no?
1: El coneixem, sí.
0: Ex de l'Aitana, Elite... Últimament ha fet coses molt interessants.
1: Moltes, molt interessants. Sí. Ara t'anava a dir, sí.
0: I aquest Rafael Rodríguez Rapun no és un personatge inventat. Va existir. Va ser secretari de La Barraca i un dels grans amors dels últims anys de Federico García Lorca, tu. I la pel·lícula imagina la relació que estableixen aquell soldat i aquell home ferit mentre Rafael viu les seves últimes hores. No estem fent spoiler, eh?
1: No.
0: D'acord?
1: De moment no.
0: Bé, hi ha més. Hi ha una altra capa molt interessant, perquè l'origen modern del projecte de La bola negra dels Javis no és directament una pel·lícula, és una obra de teatre. El dramaturg Alberto Conejero va estrenar l'any 2015 La piedra oscura, que imaginava precisament una conversa entre Rafael Rodríguez Rapun i el jove soldat que el vigilava. Sí. Uh-huh. I clar, els Javis van veure aquella obra, anys després van anar a buscar Conejero i d'aquí va acabar creixent aquest projecte enorme, no? Que és avui La bola negra, que s'estrena avui. L'altra història, la del 2017. Arribem a l'any 2017. Aquí entra Carlos González, que interpreta l'Alberto. L'Alberto és l'home que intenta reconstruir què va passar, entendre aquell manuscrit i descobrir què hi ha darrere de tota aquesta història. I és quan apareix una de les grans sorpreses del repartiment, que és la Glenn Close. Uh-huh. La Glenn Close.
1: Coneguda mundialment.
0: Home.
1: Aquí no cal que expliquem...
0: Sí, en fi.
1: Què va fer la Glenn Close, perquè ha fet de tot, de tot, de tot.
0: Glenn Close interpreta la Isabel Duran. És una prestigiosa hispanista especialitzada en Lorca. Aquí l'Alberto recorre per intentar desxifrar el manuscrit. I sí, Glenn Close parlant de Federico García Lorca en una pel·lícula dels Javis.
1: Qui ens ho anava a dir, això?
0: Està passant.
1: Qui ens ho anava a dir, això?
0: Exacte.
1: Qui ens ho anava a dir?
0: Però bé, espereu que encara queda Penélope Cruz.
1: Ui, també aquí, també.
0: Perquè... I la Penélope, que sempre ha dit que cantar és una de les coses que més por li fa.
1: Que no li agraden gaire.
0: No. Doncs Penélope interpreta Nene Romero. És una cupletista. És un paper relativament breu, però que té una de les escenes més espectaculars de la pel·lícula. A mi m'han dit que aquella escena és meravellosa.
1: D'adeu.
0: Canta i balla damunt d'un tanc davant dels soldats. Tinc moltes ganes també de veure La bola negra per veure també aquesta escena de la Penélope Cruz, que de fet explicava que canta, el que dèiem, no? Que continua sent una de les coses que més respecte li fan, mm-hmm. malgrat haver-ho fet abans a, com es deia, Nine. A Nine, no? Aquella pel·lícula, em sembla.
1: Sí?
0: Nine, sí.
1: Ara, sí.
0: Bé.
1: Crec que sí.
0: Doncs... I Albert Pla també surt. I aquest ens toca ben de prop.
1: I aquest ens toca molt de prop.
0: L'Albert Pla, que interpreta Pasqual, és un coronel feixista que forma part de l'univers de violència i de repressió que envolta el Sebastián i el Rafael durant la guerra. I bé, que l'Albert Pla ja havia treballat amb els Javis, per exemple, a la Messias, no? Que fa un paper també...
1: Sensacional.
0: Espectacular.
1: Sensacional.
0: En fi, en parlarem en uns minutets també amb la nostra Conxita Casanovas des de Sant Sebastià.
1: Fantàstic.
0: Abans, 6 en punt, butlletí informatiu i seguim a la tarda de Ràdio 4.
3: Ràdio 4.

0: És 28 de setembre del 2026, hem arribat a dilluns, ara és Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A Madrid, les persones acampades en 300 tendes han passat la seva segona nit dormint al carrer.
2: Els centenars de congregats a la Puerta del Sol tenen marcat al calendari el proper dimarts com a data clau, el dia en què s'espera que el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, tot i que molts dels manifestants han expressat que estan disposats a aguantar les nits que facin falta. L'Ajuntament madrileny ha demanat al govern que desallotgi la Puerta del Sol i l'acusa de deixadesa de funcions.
0: Pedro Sánchez assegura que treballa a contrarrelotge per aprovar aquest decret d'habitatge demà dimarts.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge en un acte a Getafe que l'executiu està treballant a contrarrelotge per portar al Consell de Ministres a demà dimarts el decret sobre l'habitatge. Sánchez ha demanat als socis d'investidura que facin un últim esforç perquè el decret sigui convalidat al Congrés. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, insta els socialistes a ficar cullerada als fons voltor. Junts posa el focus en la protecció al petit propietari, mentre Esquerra Republicana demana que el decret inclogui topalls de lloguer de temporada i suspensió dels desnonaments de persones vulnerables.
0: I els sindicats de llogaters, però, creu que hi ha risc que el decret que aprovi el Consell de Ministres sigui un decret farsa.
2: Sí, així ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, que ha recordat les quatre condicions que ha de tenir el decret: contractes indefinits, congelació del preu de lloguers, reforma de la llei per acabar amb els lloguers de temporada fraudulents i també evitar que les persones vulnerables siguin desnonades sense una alternativa digna. El sindicat ha convocat una protesta avui a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la visita del president del govern, Pedro Sánchez.
0: I ahir va tenir lloc la cloenda de les festes de la Mercè amb el tradicional piro musical.
2: Enguany amb un canvi d'ubicació a la platja de la Nova Icària, on es van congregar 200.000 persones per seguir l'espectacle. L'espectacle que, per cert, va anar a càrrec de la reconeguda pirotècnica Igual i va combinar focs artificials i una proposta musical ideada per Josep Montero, Cantando Casgrasses.
0: I atenció, perquè Oasis esgota totes les entrades de la gira 2027, que inclou dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Sí, en només 3 dies s'han esgotat totes les entrades de la gira Oasis Live 2027, que inclou els concerts el 10 i de l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir, recordem, 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda.
1: Les 6 i 3 minuts del matí, comença una setmana. Us agrada el sol a vosaltres? Sou amants del sol?
2: Ens agrada el sol solet, que vinguis a veure, quan tenim
1: sol solet, fred. S'has quedat el sol?
2: Que se'n va, que no torni.
1: Que fins aquí. Aquest dilluns 28 de setembre, a Catalunya viurà un canvi de temps important.
0: Doncs sí, els núvols aniran guanyant terreny.
1: Perdó, he dit el titular aquí, que sembla que arribi el dia de l'apocalipsi final, eh?
0: Serà a poc a poc, serà progressiu, poquet a poquet. El
1: què, l'apocalipsi final?
0: Sí, això segur. Els núvols, bueno, igual serà de cop, però en aquest cas el canvi de temps sí que serà progressiu, perquè a poc els núvols aniran guanyant terreny i tornaran les pluges i les tempestes. Al matí hi haurà alguns ruixats, sobretot a la costa central, i a la tarda les precipitacions s'estendran i podran ser localment intenses. Les temperatures també baixaran progressivament, deixant enrere la calor dels últims dies i donant pas a un ambient més suau i més tardorenc.
1: Compte que no aneu un cap de setmana de relax amb parella, a passar-ho bé, a gaudir de les vostres hores d'esbarjo. Tira la sintonia, que ara t'ho explico. Allò que dius, va, anem a agafar un vol per fer un cap de setmana tranquil, a relaxar-nos, eh? Saps allò que dius, un cap de setmana en parella? O cap de setmana, jo què sé, amb un amic, que li has d'explicar coses molt importants, molt profundes, eh? Mm-hmm. De cop i volta puges un avió i passa això.
0: Són càntics, és el que sentim habitualment doncs, a les discoteques, als camps de futbol, però el que hem sentit no va passar a cap d'aquests llocs. Va passar a dins un avió que volava fins a Eivissa. Les imatges d'aquest vídeo mostren diverses persones dretes al mig dels passadissos, amb els altaveus a les mans, cantant, ballant, cridant. El que per mi és sorprenent d'aquestes imatges, també us ho dic de debò, és que la resta de persones van dins l'avió com molt a favor, no?, de tot el que està passant. No semblen gens molestes amb aquest ambient, sinó tot el contrari, incloent la persona que està gravant el vídeo, que està dient gràcies a la persona que s'ha aixecat per primer cop per amenitzar-nos el viatge. Jo no sé si tothom s'ho hagués pres igual de bé, vosaltres?
1: Jo l'únic vol que he vist que hi hagi una festa que se'n va una miqueta de les mans era el vol de la final de Champions del 2011, el vol entre Barcelona i Londres, tots els que estàvem a l'avió, sabeu aquella cosa que hi ha darrere per quan recolza el cap, que hi ha com una espècie de, tovalló, eh?
2: Sí.
1: Perquè és pel... Sí. Doncs tots vam treure allò i tots fent un mosaic a dins de l'avió.
3: Oi, oi, oi.
1: Als 30 minuts de sortir el vol ja no quedava ni una ampolleta d'alcohol.
2: Oh.
1: No, era un festival. Però, clar, tots eren culers cap a la final de Wembley, que, per cert, vam guanyar, eh? Vinga, va, aquest era el moment viral del dia. Parlant precisament de futbol, d'esports i de xutar la pilota, arriben els esports i arriben les concentracions internacionals que ja han portat conseqüències. I és que el blaugrana Eric García torna a Barcelona per unes molèsties al genoll.
0: Eric García deixa la concentració de la selecció espanyola després de notar molèsties al genoll esquerre durant l'escalfament previ al partit contra Anglaterra. Les proves mèdiques han descartat d'entrada una lesió greu, però els serveis mèdics han preferit no assumir riscos i el defensa tornarà a Barcelona, una decisió que tranquil·litza el Barça, que espera comptar amb ell després de l'aturada internacional.
1: I mentrestant, Xavi estrena el seu caseller de victòries amb els Països Baixos.
0: Els Països Baixos han guanyat Sèrbia per 1-2. Xavi Hernández aconsegueix d'aquesta manera la seva primera victòria com a seleccionador. Merdic, amb 2 gols, ha estat el gran protagonista d'un partit en què Garpo ha hagut de marxar lesionat i Jovic ha empatat temporalment per als serbis. L'equip neerlandès ha acabat imposant-se gràcies al segon gol de Merdic al tram final.
1: I Grècia enfonsa l'Alemanya de Klopp.
0: Sí, Alemanya ha perdut contra Grècia per 0-1 i continua sense aixecar el cap. Corbelis ha marcat l'únic gol del partit, mentre que Adeyemi ha estat el jugador més perillós pels alemanys. Klopp continua sense trobar la tecla i la selecció germànica suma només un punt en dues jornades.
1: I atenció, Cristiano Ronaldo, que deixa de ser intocable. No juga i marxa directe al vestidor després de la victòria a Portugal.
0: Cristiano Ronaldo, de 41 anys, no va disputar ni un minut en el triomf de Portugal contra Noruega per 1-2. Jorge Jesús va decidir deixar-lo a la banqueta i un cop acabat el partit, el portuguès no va anar amb els seus companys a saludar els aficionats i va marxar directament al vestidor, segons informa a Bola.

0: veure, Ares i Montse, memoritzeu-vos aquest nom. Bé, Ares, Montse i la resta d'audiència. Maisa Ba.
1: Maisa Ba.
0: Memoritzeu aquest nom perquè us agradarà això, us agradarà molt. És un descobriment del Barça femení, i és que anem a pams. El Barça femení continua líder i sumen victòries, però el gran nom del partit contra el Logroño va ser Maisa Ba. La jove davantera de la Masia va marcar el seu primer gol amb el primer equip i es va convertir en 15 anys i 8 mesos i 10 dies en la golejadora més jove de la història del Barça.
2: Va superar així el registre que tenia Lamine Yamal, que havia marcat el seu primer gol amb el primer equip als 16 anys. La jornada també va deixar el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva lesió. Tot apunta que el Barça té aquesta nova perla a tenir molt en compte.
0: Doncs després de la fuga van haver-hi moltes baixes al final de temporada, que les vam explicar aquí en el Barça femení. Doncs està bé que arribin nous valors, tan joves, 15 anys, 8 mesos i 10 dies, i ja està marcant gols pel Barça. Més coses. Atenció, perquè el Manchester City afronta una situació molt delicada després de ser declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs pels quals estava sent investigat per la Premier League. Tot això amb un regiment d'advocats que no han pogut salvar pràcticament res. Els fets afecten 9 temporades, inclouen irregularitats financeres i falta de cooperació amb la investigació.
2: I ara s'obre un escenari ple d'incògnites. El club podria afrontar sancions econòmiques, una possible resta de punts o fins i tot un descens administratiu. En el pitjor dels casos plantejat, el City podria quedar fora de la EFL i acabar jugant a cinquena divisió, una situació que canviaria completament el futur del club i que també podria afectar les seves grans estrelles. El Manchester City ja ha anunciat que recorrerà la decisió, així que encara queda molt camí abans de conèixer la sanció definitiva.
0: Amb aquesta situació, el futur d'Erling Haaland, el City torna a generar dubtes. El davanter noruec ha optat per mantenir-se en silenci, fins i tot ha cancel·lat una roda de premsa amb la seva selecció per evitar parlar del tema.
2: Tot i haver renovat fins al 2034 i no va tenir una clàusula de sortida, una possible sanció esportiva important al City podria canviar l'escenari. El Barça apareix entre els clubs que han mostrat interès pel golejador.
0: Va, un apunt més i marxem.
1: A on anem?
0: Marxem
1: a on?
0: Marxem, més coses.
1: Acabem d'arribar.
0: Si teniu esperança que com més ràpids anem abans d'acabar el dilluns, això tampoc, eh?
1: A veure, ja és quasi dimarts.
0: Què dius?
1: Ja és quasi dimarts. Sí, quasi.
0: Home, un cop el despertador sona, avui estava pensant...
2: Sí, ja està fet. Escolta, ja està.
0: Avui sona el despertador, sortia de la dutxa, m'estava mirant i dic, soc jo, no soc jo. També us dic una cosa. Amb la dieta de 3 P's i 3 A's...
1: Ai, Déu meu, no s'acabarà això.
0: M'ha marxat una cosa que durant molts anys deia... No, si no en tinc. M'ha marxat la papada.
2: Ai, papada, però no has tingut mai de papada, tu.
0: Escolta'm...
2: Perdona?
0: El doble menton.
2: Què dius?
0: Bé, deixeu-me que us digui. Kylian Mbappé va haver d'abandonar el partit entre Turquia i França després d'anotar molèsties al genoll just després de marcar. Les proves mèdiques han detectat una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre.
2: Tot i l'alarma inicial, l'aturada prevista seria d'entre 10 i 12 dies, de manera que el davanter del Madrid tindria temps per recuperar-se durant l'aturada de seleccions. Així, si l'evolució és favorable, Mbappé estaria disponible per al pròxim clàssic contra el Barça.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badolla 2.
0: Vinga, comencem. No, bufo.
1: Se t'està fent bola avui.
0: No.
1: Escolta, per què t'has dutxat aquest matí?
0: Per què m'he dutxat?
1: Sempre et dutxes per la nit. No, ara tinc curiositat.
0: Em dutxo sempre al matí, jo.
1: Ah, sí?
0: Sempre.
1: Ah, doncs m'he equivocada. Jo em dutxava abans pel matí i ara em dutxo per la nit.
0: No, jo tota la vida, durant 22 anys fent mornings, m'havia dutxat a la nit.
1: Jo equivocada.
0: Però des que faig el bon dia, bona sort, em dutxo al matí, és que si no, no sóc persona.
2: Veus?
0: És que si no...
1: Jo porto bé el canvi, t'he de dir.
0: No funciono. Ah, i així que 10 minutets més.
1: Eh?
0: 10 minutets més.
1: Que dormo?
0: Sí.
1: I 15.
0: 15.
1: I
0: 20.
1: És que dormo...
0: Tu ets aquelles persones que poses sota la dutxa i que fins que no estiguis arrugada del tot.
1: La veritat que sí, ho hauria de canviar. No està bé, dedicar-li tant temps a la dutxa, però és veritat que llavors ara ho faig per la nit.
0: Cada vegada que es dutxa l'Ares, el pantà de Sau baixa un pam.
1: No,
0: exagera,
1: tampoc tant.
0: Família, avui és dilluns, dia 28 de setembre del 2026, ja queda menys per alguna cosa. El programa 232 del Bon Dia i Bona Sort, el dia en què el sol sortirà 3 quarts menys 1 minut de 8 del matí. Carai, que tard. i es pondrà quan siguin 2:15 d'avui del vespre. Avui falten 88 dies per les vacances de Nadal. I avui, com sempre, doncs, ara és Teixidor, molt bon dia.
1: Què tal, bon dia? Avui porto moltes coses. Un rànquing que us agradarà i alhora us farà pensar, perquè porto les 5 coses que més tenim brutes a casa. Oh. Allò que dius, no ho hagués imaginat, que aquí hi havia tanta merda, doncs t'he portat els 5 llocs on hi ha més brutícia a casa.
0: I ara veuràs que són clàssics, a veure si m'encerto. El teclat de l'ordinador? L'escopeta del bany? L'escombreta?
1: No és la que més.
0: El pany de la porta?
2: Els interruptors?
1: No és la que més. A mi m'ha sobtat. La que més m'ha sobtat.
0: A darrere l'orella?
1: A darrere l'orella. Hi ha gent que li hauria de dedicar una estoneta, a darrere l'orella.
0: Montse Vidal, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. A mi em té atrapadíssima, no sé si a vosaltres també, aquesta història. Jo crec que a tot Espanya, aquesta història del casament a Galícia.
1: Estic enganxada amb aquesta història, per favor. Estic enganxada, Montse.
0: El tema de l'any.
2: No, estic on fire, és com un culebrot. Hi ha més detalls, hi ha més notícies. Aquest cap de setmana hi ha més gent que hi ha estat al casament, testimonis, han parlat i no té desperdici. És a dir, n'haurien de fer, sisplau, una sèrie o una pel·lícula.
0: Arribarà.
2: De drama, tragicomèdia.
0: Posar el context perquè hi ha molta gent, estem parlant i hi ha molta gent que no ho sap.
2: Bueno.
0: Un casament entre un senyor i una senyora. Resulta que el senyor li va dir a la senyora que si es casava i donaria un important...
2: Revelarem els detalls, però al final és aquest casament a Orense que ha acabat amb Guàrdia Civil, amb estirades de cabell, amb cops, amb insults, amb els sogres, els cunyats, els cosins, la barallança...
0: Batalla campal.
2: Una batalla campal.
0: Un moment, no, amb la núvia no ho acabo de dir tot, però amb la núvia que s'ha... de moral una mica distreta, que de cop i volta va decidir, doncs, provar noves coses.
2: El
0: mateix casament.
2: És que la història ho té tot.
0: Boníssima. Una meravella de casament.
2: No falten detalls.
0: Per què no ens conviden aquests casaments a
1: nosaltres? Sí, és que és veritat, molt divertit, eh? Amb el que m'agrada Orense a mi.
0: Sí. Va, per cert, saludem a tota la gent que ens escolta des de Ràdio 4, el despertador d'aquesta casa, i la gent que ho fa també a través de l'A2CAT. Quedeu tots saludats en aquest despertar del 28 de setembre. El control tècnic, el Sergio Dezcano i el Gorka Delgado.
2: Mic.
0: I a la producció, David Alcalde. Ara que hi ha molta gent que està a punt d'esmorzar, em sabríeu dir per què el pa es posa dur?
4: Saben por qué está siempre duro el pan.
0: Ho sabeu per què es posa dur el pa?
2: No tinc ni idea, perquè perd la humitat.
1: Perquè perd la humitat, perquè perd l'aigua, no? Això diuen.
0: No simplement perquè perdi aigua, com molta gent pensa. Quan el pa refreda, el midó que conté canvia d'estructura i torna a formar petits cristalls, un procés conegut com a retrogradació. Això fa que la molla perdi elasticitat i es torni més seca i compacta. De fet, el pa pot endurir-se encara que conservi bona part de la seva humitat a l'interior. I per això, guardar-lo a nevera tampoc és una bona idea.
2: No.
0: El fred accelera aquest procés, i pot fer que es posi dur més ràpidament. Per tant, si dieu, ho poseu a la nevera, que s'aguanta millor. No, a dins de la nevera encara anirà més.
1: Una de les tres P's teves per aquesta dieta que fas de les tres P's i de les tres A's i aquestes coses, és el pa?
0: És el pa.
1: Sí.
0: És el pa.
1: I com ho portes?
0: Bé, ho porto bé.
1: Tot en general, no? Què és el que més trobes a faltar?
0: El dissabte vaig estar una mica pajarito, eh? Què és el que més trobo a faltar?
1: Sí, de les tres P's i de les tres A's, recorda-ho, que segur que tu no t'oblides.
0: Patata, pa i...
1: Ja estem, és que cada dia la mateixa. Fa una dieta que no sap com és.
0: Pa, patata i...
1: Pasta. Jo t'he dit jo que no la faig
2: mai.
0: I la era alcohol, arròs...
2: I azúcar.
0: I sucre.
2: T'ho hem de recordar nosaltres.
0: I azúcar. No, funciona. Passa que ja et dic, que dissabte em vaig quedar una mica pajarito. Això sí, em vaig menjar carn per avorrir. Home, però puc menjar de tot, eh? Menjo salses i menjo torreznos, que és amb té. A posta torreznos. Com està? Sempre hi ha el típic que diu, no, són grasses bones. Ja, menja't 20 tones de torreznos. Boníssimes. Vinga, va, 3:15 del matí. Comencem la setmana i el calendari d'aquest dilluns 28 de setembre. Veiem una mica de tot. Salut, informació, periodisme i drets. Anem a veure què ens toca avui. Avui és el Dia Mundial contra la Ràbia. Aquest Aquesta és una altra de les jornades per conscienciar sobre una malaltia vírica que es transmet principalment per la mossegada d'animals infectats. La bona notícia és que es pot prevenir amb vacunació i, de fet, l'objectiu internacional és acabar amb les morts humanes per ràbia transmeses per gossos. I la curiositat, el 28 de setembre es va triar perquè és l'aniversari de la mort de Louis Pasteur, un dels científics que va desenvolupar la primera vacuna efectiva contra la ràbia. Avui també és el Dia Internacional del Dret d'Accés Universal a la Informació. És una jornada reconeguda per les Nacions Unides que defensa el dret a qualsevol persona a buscar i rebre informació pública. Dit de manera pràctica, poder saber què fan les administracions, com prenen decisions i què fan amb els recursos públics. I avui és el Dia Mundial de les Notícies. A crowd of people turned away. Un dia per reivindicar el periodisme rigorós i la informació contrastada, especialment en una època en què una notícia falsa pot donar la volta al món abans que ningú hagi comprovat si és veritat o no. Una mica d'autobombo avui ens podem permetre, doncs, de donar-li visibilitat en el Dia Mundial de les Notícies. Està bé, home, s'han de defensar les notícies en el món en què vivim.
2: No, home, a veure...
0: Amb les fake news, eh?
1: I el maleït clickbait que la gent, per aquest clickbait dels nassos,
0: hi ha uns diaris, hi ha uns digitals que, de veritat, i sobretot a la secció d'esports, que ja sabem que hi ha algunes paraules que fan que hi hagi més recorregut cap a aquelles notícies. I fan, de veritat, fan uns titulars que són...
2: Però és que si només fos això...
0: Són de vergonya aliena, eh?
2: A part d'això, tota la manipulació que hi ha amb la IA, tots els vídeos que veiem per xarxes socials, que es donen per verídics i que no ho són, vull dir, és avui dia més que mai cal aquest contrast d'informació.
0: Aquella gent que salta al buit i cau sobre una colxoneta són falsos tots, eh? No sé si els heu vist. Els heu vist? Aquella gent que cau... i cau un precipici sobre una... No sé, el meu algoritme, que està fatal com jo. Avui també és el Dia d'Acció Global per l'accés a l'avortament legal i segur. És una jornada internacional de mobilització vinculada als drets sexuals i reproductius i a l'accés a una interrupció voluntària de l'embaràs segura dins dels marcs legals de cada país. És un quart i sis minuts de 7 del matí. Hem arribat a dilluns 28 de setembre del 2026 i aquí estem, com si no hagués passat res. Jo, de veritat, hi ha pares i mares que diuen allò de... el cap de setmana, que tenen la custòdia compartida, tens lliure el cap de setmana? I penso, quin mal gust, també, dir tens lliure el cap de setmana, com si fos...
2: Com si no el tinguessis lliure, estan amb els nens.
0: A mi, a nivell de salut, em va perfecte quan tinc els fills, eh? Primer, perquè m'omple de bon rotllo, i segon, perquè permeten que no hi hagin excessos. Quan no tens els fills, surts allò que sembla que t'hagis de menjar la ciutat. És allò, què, com quedem? Busques 25 plans diferents, saps?
1: Però això no. Passa molt també quan tens parella.
0: Quan
1: no tens parella. Potser aniria més per aquí la cosa, Badó.
0: També,
1: jo tinc ganes
0: també
1: de que ja tinguis una parella i que el cap de setmana facis com jo, una miqueta de Netflix, sofà, passejar pels carrers
0: que
1: i poca cosa més.
0: Entre cap de setmana els nens i cap de setmana la parella, al final em quedaré tontat.
1: I tot el que estalviaràs, què?
0: Això també. Sí, en aquest cas sí. Bé, després del cap de setmana toca passar comptes amb el calendari perquè entre dissabte i diumenge avui tenim unes quantes espelmes a nivell internacional. El dissabte va fer 57 anys...
1: Paz Padilla. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así. 57 anys va fer Paz Padilla, còmica, actriu i presentadora gaditana. Porta dècades fent tele i teatre, des de Cròniques Marcianes fins a La que s'avecina, i té una cosa fascinant, i és aquesta capacitat de passar de fer-te a riure a parlar-te de la seva vida, de la mort, en 30 segons. A més, l'hem vist emocionadíssima. Fa un parell de setmanes se li va casar la nena, aquestes coses, la nena que tots hem vist a les fotos de quan la Paz era jove, Bueno, no, no és que sigui gran, però aquella nena l'hem vist créixer. I ara, de sobte, la nena es va casar i ella està molt feliç amb la seva vida.
0: Pepa Villa, que em ve ara la memòria quan va començar a explotar el seu èxit com a mediàtic, que feia aquell programa que explicaven acudits, amb el Chiquito de la Calzada.
2: Com es deia aquell programa? Vaig a buscar-ho.
0: No te ries que
2: és peor.
0: No te ries que és peor, sí, senyora, sí.
1: Recordem que va acabar ara un programa que feia en Mediaset que la veritat que no li va funcionar gens. Era el gran retorn de Paz Padilla a Mediaset després del fiasco de Sálvame, que va acabar fatal amb tots, amb la productora i no ha funcionat.
0: És que jo crec que...
1: No sé què està passant en aquella casa.
0: Jo, Paz Padilla, fent humor, la veig molt...
1: Sí, sí, ningú va entendre aquesta decisió.
0: Jo crec que és una bona col·laboradora, però no una pèssima, però se li dona més col·laborar que presentar, jo crec,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I avui em fa 50... No, diumenge, em va fer 54 anys...
1: Gwyneth està... Paltrow! You're gonna fly away,
0: then you're going my... aquesta dona.
1: T'he vist la cara, t'he vist la cara, és increïble.
0: M'agrada molt, sí, és. Tampoc és que hagi fet grans pel·lícules.
1: No, però recordem que té un Oscar per Shakespeare in Love, la prota de pel·lícules de moltes, d'Iron Man, té diverses pel·lícules i és veritat que el que ha fet ho ha fet molt bé. Ella també
0: no,
1: canta,
0: perdona,
1: de més,
0: perdona, he dit, no és que hagi fet grans pel·lícules, home, si té un Oscar és que n'ha fet, eh?
2: Home, Seven,
1: és una dona
0: és molt expressiva, aquesta dona, m'agrada molt,
1: molt. Igual que m'agrada molt la que ve ara, perquè ahir va fer 42 anys aquesta persona, que t'ho juro que és que a mi em sobte molt, perquè és que és la meva adolescència. Avril Lavigne! És que no m'ho crec, t'ho juro. Jo tenia 15 anys i em tancava a l'habitació a cantar a tot pulmó amb aquesta dona. Dona, 42 anys, de fet.
0: Senyora, aquesta senyora.
1: És que és molt fort, aquesta canadenca. A principis dels 2000, com deia, va convertir les corbates, els pantalons amples i l'actitud de més igual tot en un uniforme generacional. I no penso acceptar que aquesta cançó que sona tingui gairebé 25 anys.
2: El té.
1: 25 anys, per favor, no m'ho puc ni
0: creure. I ahir en feia 58.
1: Naomi Watts. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Aquesta actriu britànica que va fer el gran salt a Mulholland Drive i que després en Visa, a King Kong, ha fet dos cops ha estat nominada a l'Oscar i especialista a fer patir molt amb els seus personatges, eh? Aquesta dona no tria una comèdia.

0: 62 anys.
1: Torna a fer anys. Home. Avui, Sergio Dalma. Bailar pegados es bailar,
0: igual que baila el mar. Home, la darrera actuació de Sergio Dalma, que ens va posar tots els pèls de punta.
1: Increïble.
0: La visita del...
2: Quin orgull.
3: La visita del papa.
0: Del papa, va ser un espectacle.
1: Increïble, una de les veus més reconeixibles del papa espanyol. Porta més de 3 dècades de carrera i l'any 91 va representar Espanya a Eurovisió amb aquesta cançó, Bailar Pegados. 35 anys després, doncs, segueix sent impossible escoltar aquesta cançó sense fer almenys una mica de karaoke involuntària, allò que se t'escape.
0: I atenció, perquè avui igual esteu a l'autobús i la persona que teniu al costat és el dia del seu sant. A qui toca felicitar avui?
1: Doncs mira, avui felicitem els Alexandres, els Faus, els Llorenços, els Marcs, els Màxims, els Silvis i els Venceslaus.
0: Perdona, els Màxims els vam felicitar divendres.
1: Doncs són uns altres Màxims.
0: A veure, doncs, això...
1: Són uns altres Màxims, perquè clar, jo poso un nom de pila. Màximo no sé què, és Màxim no sé què. Llavors hi ha molts Màxims, hi ha... Molt tipus.
3: Vols dir que un és Màximo Aurelio, l'altre és Màximo Constancio, l'altre depèn del Màxim,
1: clar. Però ser el mateix.
0: Va, què més?
1: Anem al moment horòscop. El signe beneït del dia és el Lleó. Lleó, avui entre Mart al teu signe i algú t'ha tret el limitador de velocitat. Tens més energia, més iniciativa, més seguretat i també una miqueta més de foc entre altres departaments. Si avui notes que tens ganes de menjar-te el món o menjar-te algú, no és casualitat.
0: Vinga, el signe que ha d'anar amb compte avui.
1: Exacte, estem parlant de balança. Avui la teva prova no és prendre una decisió, és esperar-vador. Tens coses que depenen d'altres persones, respostes que poden trigar i algun silenci que farà començar a muntar-te teories. Para una mica, vador, para. Que no t'hagin contestat encara no significa que t'hagin acomiadat, ni que t'ho diguin, ni que la relació s'hagi acabat. De vegades la gent està fent coses, està treballant.
0: Molt bé. Sí, jo peco d'impacient, una mica. I el signe sorpresa avui és...
1: Cranc. El signe sorpresa del dia és cranc. Cranc, avui fas una cosa molt poc mística, i és mirar el compte bancari. Mar entra just a la teva zona de diners i et posa en mode, va, ho arreglo tot. Perfecte per revisar rebuts, subscripcions i aquella quota que fa 6 mesos que pagues sense saber què carai és. Però res de compensar d'estrès, comprar una cosa nova, perquè primer cancel·lem i després ja veurem.
0: Fantàstic. 2:15:01 de 7 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort. 28 de setembre del 2026.
4: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort amb Badó Lladó.
0: Atenció, perquè un nou mapa interactiu basat en la intel·ligència artificial permet rastrejar els mosquits i les malalties que transmeten.
3: Doncs sí, és una plataforma gratuïta i global que es diu mosquito-board.org. I està desenvolupada per investigadors de la Universitat del Sud de Florida i permet consultar quines espècies de mosquits existeixen. La seva localització geogràfica, això és molt important, exacta, a més, la seva etapa de desenvolupament i quines malalties poden transmetre. Tota la informació al vostre abast per evitar aquests insectes tan molestos i tot plegat a través de la intel·ligència artificial. És a dir, un web on tu pots consultar a on trobaràs aquells mosquits per evitar-los directament i també per saber com de perillosos poden arribar a ser. Sense la intel·ligència artificial seria impossible de monitoritzar massivament totes aquestes espècies i per això doncs és també una gran ajuda per la prevenció i el control de malalties com el dengue o la malària. L'eina aquesta és clau per detectar la propagació de mosquits fora del seu hàbitat habitual, com per exemple espècies invasores responsables del repunt de malària, per posar un exemple, en zones urbanes del continent africà. Aquesta tecnologia ja s'està provant, ja està ajudant a països com Nigèria i Camerún per anticipar, per contenir i per erradicar brots de malalties infeccioses abans que s'estenguin a escala global. Recordeu, mosquito-board.org.
0: Molt bé, mosquito.
3: Per evitar picades, clar, home. Va, a veure que s'acaba l'estiu, però els mosquits encara roden i volten, eh?
0: Per cert, la intel·ligència artificial, que bé que va quan s'utilitza bé, eh? Ahir, per exemple, de cop i volta, vaig anar a la galeria i tenia tot ple d'aigua. Em va saltar com una molla que hi ha, que aguanta la goma de la porta de la rentadora i va començar a sortir aigua. Doncs els passos a passos per anar arreglant tenia el Nil...

0: i em anava dient tot el que tenia que fer. Ara agafa la goma, gira, ara posa no sé què.
1: Oh, meravella.
0: No, no, és que tu vas explicar... T'ho explica?
1: Home, és que el Nil, a més, sou ja col·legues, sou ja amics.
0: És l'avançat de la classe.
1: És aquell amic que el truques, tinc un problema i te'l soluciona. Ah,
0: exacte,
1: fantàstic.
0: Exacte, o te l'emmerda encara més. Dos quarts i un minut de 7 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort. Bon dia, Catalunya!
2: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó.

0: A vegades, així, enmig en broma, es diu què estava fent el primer que va munyint una vaca, saps?
1: O sigui, en sèrio, diu això?
0: Home,
1: no
0: m'hi
1: he preguntat mai.
0: Què estava fent? Doncs mira, és que aquesta notícia aniria una mica per aquí, eh? Un pescador de Bangladesh acaba al quiròfan després que una anguila li perforés el colon.
1: Un pescador de 55 anys va haver de ser operat d'urgència després que una anguila d'uns 67 centímetres s'introduís accidentalment al seu cos mentre pescava i acabés perforant-li la paret del colon. L'home, que inicialment esperava que l'animal sortís per si sol, va anar a l'hospital...
0: Ja sortirà, no?
1: Sí, ja trobarà el camí. Va anar a l'hospital l'endemà a causa d'un fort dolor abdominal. Els metges van detectar una perforació intestinal i una peritonitis, i durant la intervenció van aconseguir extreure l'anguila, que sorprenentment encara era viva. El pescador va evolucionar favorablement i va rebre l'alta 4 dies després.
0: Veure, estem parlant de 67 centímetres d'anguila.
2: Calla.
0: És igual.
1: Sí, és igual.
0: No, clar, és que...
1: No ho preguntis.
0: I atenció, una de les imatges que s'ha viralitzat més a les darreres hores, Susan Sarandon, detinguda a Nova York durant una protesta contra el subministrament d'armes a Israel.
3: Doncs sí, l'actriu Susan Sarandon ha estat detinguda a Nova York durant una manifestació davant de la seu de les Nacions Unides, coincidint amb l'Assemblea General i amb el discurs de Benjamin Netanyahu. La protesta, convocada per l'organització Jewish Voice for Peace, reclamava posar fi al subministrament d'armes a Israel. Sarandon no va ser l'única persona coneguda detinguda. També hi havia l'actriu Hannah Heinbinder, a més de polítics i activistes. La policia va intervenir després que els manifestants bloquegessin una via i no obeïssin l'ordre de retirar-se.
0: I atenció, perquè Macklemore anuncia una gira en suport a Palestina després de ser apartat del tour d'Ed Sheeran. I està traient partit de l'assumpte.
1: El raper Macklemore ha anunciat una nova gira sota el nom de Free Palestine, amb concerts previstos a Dublín, París i Londres els dies 26, 29 i 30 d'octubre, respectivament. Els beneficis es destinaran a organitzacions pro-palestines i també té previst actuar als Estats Units, tot i que encara no ha anunciat en aquest cas les dates. L'artista defensa que els músics han d'utilitzar els seus escenaris per posicionar-se davant de conflictes com el de Gaza i denuncia els intents de silenciar les veus que donen suport a la causa palestina. Recordem que ell ha estat fet fora, acomiadat de la gira d'Ed Sheeran per pronunciar-se precisament a favor de Palestina. Per tant, ara ell enceta aquesta nova etapa, nou camí, en solitari, i sembla que li està anant d'allò més bé.
0: Sí, que li està anant malament és Ed Sheeran, que després de justificar la seva... no reivindicació, doncs s'hauria posat molta gent en contra. Va dir ell, era cada qual té dret a pensar el que vulgui, eh? Ell va dir que en els seus concerts no volia parlar de segons quins temes perquè no volia polititzar els seus concerts.
1: Sí, que la decisió d'acomiadar-lo no va ser seva, però tampoc no el va, diguem-ne, defensar, entre cometres, prou.
0: Bé, i acabem. Justin Bieber sorprèn amb un concert improvisat i gratuït en un parc de Los Angeles. What do you...

0: Doncs sí, Justin Bieber va sorprendre els visitants de MacArthur Park a Los Angeles la setmana passada quan es va unir a un grup de músics i va oferir una actuació improvisada i sense avís previ. El cantant, assegut a la gespa i acompanyat de diversos músics, va interpretar cançons com Let Me Love You o All I Can Talk, All I Can... Sí, no, ho dic bé?
1: All
0: entre,
1: I Can Take.
0: Exacte, entre d'altres. Aquest és un dels moments que es van penjar a les xarxes. Segons fonts citades per la premsa nord-americana, Bieber havia anat al parc també per repartir targetes regal i aigua a persones sense llar. L'actuació va ser gravada per diversos assistents i els vídeos es van fer virals, evidentment, a les xarxes.
1: Però al final haurem de comptar les actuacions per les que fan més al carrer que no pas les que es fan als concerts.
2: Ah, sí,
1: l'altre
2: sí.
1: dia vèiem a Chris Martin cantant a Times Square.
2: Londres. Trafalgar Square i també els U2. Aquest cap de setmana s'han viralitzat molt unes imatges de la banda fent el seu un concert amb un balcó de Dublín, perquè era el 50 aniversari de la banda, recordem, ho vam dir al programa la setmana passada.
1: Vinga, són 3 quarts i pràcticament 7 minuts de 7 del matí. Esteu escoltant aquesta primera entrega de la setmana. És 28 de setembre del 2026, una setmana en què hi haurà canvi meteorològic, baixen temperatures, arriben pluges. Vaja, que ens posem una miqueta amb...
2: mood
1: tardor, eh? Anem-li a posar una mica de música al bon dia. Bona sort, Montse.
2: Mira, una artista, una dona molt jove, que va ser promesa de la música, va ser revelació fa 2 anys. Estem parlant de Lola Young. I mira, tornem a escoltar aquesta cançó perquè, primer de tot, fa temps que no la sentim i, segon, que no està passant un bon moment. Va reconèixer tenir unes certes addiccions que s'està tractant, va patir un desmai en un concert i ara està recuperant-se. Desitgem que aviat sigui Lola Young, Messi. No,

0: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Kurtág. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: D'aquí 4 minuts arribarem a 3 quarts de 7 del matí. Quan avui aneu al quiosc trobareu diferents titulars, els que ara us expliquem, i comencem amb La Vanguardia.
3: Avui titula Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge. El periòdico destaca els partits mantenen un pols amb Sánchez pel decret d'habitatge. El País diu la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren sol. El Mundo diu Delsi es va infiltrar al govern, la relació de Zeta i Lu és molt millor. El diari Ara llegim avui negociació per aprovar el decret d'habitatge a contrarrellotge. El diari ABC titula Fundacions Fantasma del PSOE assenyalades com a via per canalitzar comissions i La Razón destaca avui Habitatge Sánchez para una trampa a Junts i Podem.
2: Pel que fa a la premsa esportiva, Mundo Deportivo.
3: Llegim Es d'Or en referència a l'exhibició de Lamine Yamal a Wembley.
2: I Esport.
3: Campiones del món.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: Dos minuts, seran 6:45 del matí. Avui l'Àres ens explica per què de vegades entrem a una habitació i de com no sabem ni què anàvem a fer. Allò que entres a l'habitació i dius, què faig aquí?
1: Un clàssic, us passa, clàssic, no? Realment passa bastant sovint. Doncs té una explicació, avui ho descobrim. Perquè travessar una porta ens pot fer oblidar què anàvem a fer i té tot un sentit.
0: Perdona, abans que expliqui res...
1: Sí?
0: El problema és quan no s'ha travessat la porta i estàs pensant què faig. Cap on vaig?
2: Sí, potser
1: també. Quin dia és?
0: No, a vegades
1: qui tenim... és aquesta gent?
0: No us alarmeu, eh? A vegades tenim moltes coses al cap i aquelles coses es mengen d'altres que... Vull dir que no ens alarmem, eh?
1: No ens alarmem.
0: Ara, que si passa molt sovint, també no. Ens ho podríem mirar, una mica.
1: El cas és que em va passar ahir, justament. Vaig anar a la cuina, arribo allà i penso, però jo què venia aquí? Què està passant? Tranquils, perquè resulta que hi ha gent que ho ha estudiat exactament, això, i té nom. No s'han capficat massa.
2: El nom és
1: l'efecte porta.
2: Està bé, senzill.
1: És que en diversos experiments van fer que persones recordessin objectes mentre es movien per diferents espais. I quan travessaven precisament una porta, recordaven pitjor que quan recorrien exactament la mateixa distància, però sense canviar d'habitació.
2: Ah, és curiosíssim.
1: La teoria diu
0: que... És quan canvies l'hàbitat.
2: Sí, totalment.
0: L'espai,
2: eh?
0: Sí.
1: La teoria precisament diu que el cervell utilitza els canvis d'espai com una mena de separador, diguéssim. És com si digués, bé, vale, això que estàvem fent era l'escena anterior. Ara comença una de nova. Llavors, clar, alguna cosa és com que es quede pel camí. O sigui, que jo porto tota la vida entrant a l'habitació i quedant-me plantada allà al mig i pensant, què coi venia a buscar jo a l'habitació? Misteris.
0: A veure, misteris. Perdona, si tens un supermà...
1: Resulta que no era despiste, eh? Precisament. És el que deia, no? És arquitectura, diguéssim.
0: Però és curiós perquè si tens un mal rotllo, un supermal rotllo, ja pots anar passant portes que el mal rotllo... Aquest sí que te l'emportes al tot arreu, eh? O sigui, entres i el segueixes recordant. Surts i el segueixes recordant. Ja pots anar entrant i sortint habitacions a veure si marxa, que no hi ha manera.
2: Igual canvies de mal rotllo. És a dir, tens un mal rotllo en una estança i quan la travesses passes a una altra estança amb un altre mal rotllo.
1: I vas acumulant.
2: És acumulatiu.
1: Mira, sigui com sigui, és meravellós això, perquè la culpa no és nostra, és de la porta, en aquest cas. Sempre buscant.
0: No, el que us explicava al principi del programa, ahir vaig sortir a la galeria per agafar unes bambes que volia anar a córrer, i vaig entrar a la galeria inundada, i em vaig oblidar de les bambes.
1: Ah, les bambes segueixen allà, Badó?
0: Les bambes segueixen allà, sí. Vaig estar un cubell sencer allà amb el motxo fotent-li. Vinga.
1: I ja sabem què ha passat en tot això?
0: Sí, la molla de la goma de la rentadora. La rentadora porta una goma. Saps quan obres i tanques? Sí. Hi ha una goma allà posada?
1: Allò
0: doncs allò s'enganxa amb una molla, un cable i una molla. I està enganxat. No hi ha manera d'enganxar-ho. No hi ha manera humana d'enganxar-ho. Mira que he mirat tutorials, però... la goma s'enganxa amb una ranura que hi ha al voltant d'això.
1: És el que fa el clec, no, diguéssim?
0: No ens entenem, és igual.
2: És com l'ampolla d'aigua que té al tap, la goma... perquè s'agegeixi bé, no? Vull dir, perquè no vessi, és això, no? Perquè no vessi l'aigua.
0: Exacte. Doncs hi ha aquesta goma, però aquesta goma va enganxada a un lloc. I en aquell lloc, a sobre, hi va com un... El Gorka estava d'allà, no t'interessa gaire, oi?
2: I si et passa mai, això, Gorka? Mira, què faràs?
0: Mira, saps què? Anem a parlar del casament aquest que hi ha hagut allà, la història.
1: Ara,
0: i deixem-nos aquí de molles i de gomes. I és que... Poseu-vos-a còmodes i còmodes.
1: Que bona
0: aquesta
1: història.
0: Poseu-vos-a molt còmodes, ara mateix. Però molt. Perquè ve una història d'aquelles que traurà pel·lícula. Segur, sí o sí, si no la fem nosaltres. El passat dissabte va tenir lloc el casament d'una parella ourense que va acabar com el Rosari de l'Aurora. Una història que té tots els ingredients. Baralles, infidelitat, policia... A veure, Montse, posem-nos en context.
2: Mira, jo us poso un context espaial de moment. Imagineu-vos una casa del segle XVII, restaurada per fer-hi celebracions, amb un entorn preciós, tranquil, natural, a Galícia, prop de la frontera amb Portugal. Així és, a casa de Tulla, una casa rural de la província d'Ourense.

0: venen tants records. Escolta'm una cosa, ara estava pensant... aneu en compte que això us pot traumatitzar el dia, eh? O sigui, això pot marcar la resta del vostre dilluns. I si sou de casar, no agafeu cap exemple del que escoltareu ara.
1: Una parella jove, el dia més feliç de la seva vida, ell, l'Antonio, gallec, ella, la Brenda, colombiana, tots platònics en el dia més especial de les seves vides, arriben al restaurant, escoltem un vídeo en què els convidats i convidades els reben, els aplaudeixen, viven los novios.
2: Guapa!
3: Bravo!
4: Viva los novios!
5: Viva!
1: Tot fins aquí normal.
0: Ja es veia veure aquí que això no acabaria.
1: Visca els nuvis, una història que ens ha atrapat, que ha estat recollida per molts mitjans i que ha estat batejada en algun d'ells com Mi gran boda gallega. Un casament que va acabar, com dèiem al principi, amb la intervenció de la Guàrdia Civil després d'una batalla campal entre dues famílies que va acabar amb tota la vaixella destrossada. Anem a veure com va arribar tot aquí.

0: resulta que presumptament el marit li havia promès 40.000 euros provinents dels regals dels convidats si es casava amb ell. Uns diners que ella va acceptar i que li va reclamar minuts després de l'enllaç. Què hi ha de lo mío?
1: És boníssima, doncs clar, si m'ho has promès, dóna-m'ho.
2: No, és que va ser, jo us declaro marit i muller. I la pasta?
0: Exacte, tal qual. Gairebé tal qual. Ell s'hauria negat perquè, què passa? Que molts convidats van passar primer per casa del nuvi i van deixar allà els sobres, val? I aquest seria el tema, que no tindrien en aquell moment els diners disponibles i la núvia va entrar en còlera. La família d'ella va sortir en defensa de la núvia i es van començar a liar tots a cops, eh? Els sogres, cunyats, cosins, agafant-se dels cabells... Un testimoni apunta al diari El Correo que alguna té alguna clapa.
1: Ai, Déu meu, per favor.
0: Però textualment, jo només dic textualment. També es van llançar els plans, la vaixella, pel cap... En fi, la notícia ja té prou impacte, eh? Fins aquí, però n'hi ha més. I és que entre tot aquest terrabastall, la núvia va decidir...
2: Un moment. Allà dins, sabeu la història o no? És que ara al·lucinareu.
1: No? Sí, és que, el gir de guió inesperat.
2: El nivell, és que el nivell, lligament més recargolada, eh?
0: Mentre estaven tots allà atrafegats amb la rebentant, plena batalla...
2: A veure, atrafegats no, rebentant-se el cap uns als altres...
0: La núvia hauria estat infidel al seu recent marit amb un empleat de l'empresa de catering al bany del recinte. Una activitat, per dir-ho d'alguna manera, que el nuvi va descobrir infraganti, d'acord? Ja només faltava això. Això us ho he explicat jo, però millor que sentiu la núvia donant la seva versió dels fets, perquè han transcendit uns àudios de la núvia que han corregut per arreu explicant com va anar tot. L'escoltem.
3: Le dice a mi hermano, cállate la puta boca, ¿no? Le dije, ¿tú por qué tienes que decirle a mi hermano que se calle la puta boca si tú sabes yo por qué estoy aquí? Porque tú dijiste que me ibas a dar 40.000 pavos y no me has dado nada de lo que han pagado los invitados, le dije. Le grité. Entonces vino la hermana, es que a taparme la boca, Dios mío, le agarré y le metí un puño, ¿no? Pero claro, mi hermano me agarró, mis hermanos quebraron todos los vasos. Yo tiré también vasos. Una amiga se agarró con una señora y en medio de eso, con un chico, como te dije, había un chico que era joven, el chico, muy guapo. Yo me lo fui. En el baño, él los pilló. Después, al último, llegó la policía.
0: La núvia
1: boníssim,
0: tan tranquil·la va explicant com va anar el tema. Bé, ha transcendit també que poques hores després de l'enllaç ella ja volia començar a tramitar el divorci, eh? Com ha acabat la cosa? Doncs amb la intervenció de la Guàrdia Civil, per començar. Escoltem un testimoni en declaracions, en aquest cas, a Antena 3.
4: Vinieron los problemas por reclamaciones de que no se cumplieron lo que estaba... No sé qué se había acordado, de por medio había algo también de paga de dinero, como dice, por amor, aunque no me quieras y me das 40.000, yo me caso también. En el momento fue un poco fuerte, donde empezaron a tirarse los vasos, las botellas, se iban a romper la cabeza al otro, sí, todo eso.
1: Por favor.
4: Pero hasta que llegó la policía fue que empezó ya a calmarse todo, si no podría haber sido más grave.
0: En aquest poble estan molt entretinguts, eh? Està el poble en xoc. El nuvi ha desmentit que la núvia li demanés 40.000 euros, també ha desmentit que la núvia li fos infidel, tot això ho ha publicat en un missatge a Facebook, tot en majúscules, no sé per què, però els convidats, els testimonis, no, desmenteixen la seva versió, diuen que sí, que realment va passar tot el que s'ha explicat. I quines són les últimes novetats? Doncs... més detalls d'aquest despropòsit, per exemple, que la núvia va acabar a la piscina, que entre els convidats estava l'alcaldessa del poble, que va anar com a convidada per part del nuvi. En fi, jo crec que aquesta història encara cuejarà durant uns dies.
1: M'ha fet recuperar la il·lusió per les bodes, aquesta història, perquè jo fa molt que no em conviden a bodes. El Gorka està dient que ell treballa, que està de DJ, suposo, les bodes, i que ha vist històries com aquestes un fotimer. Jo no n'he vist cap, jo només he anat a bodes avorrides. Què està passant?
2: Jo n'he vist unes quantes...
1: Així, d'aquest estil, per favor, portem d'acompanyant.
2: Esbatussada no, però sí que gent que s'ha conegut al casament i que han consumat el casament del meu germà va passar, que dos es van conèixer
0: sense anar més lluny, no?
2: I van consumar.
0: El Gorka un dia ens pot explicar un recull, eh? Jo tinc molta curiositat. per saber històries de casaments d'aquestes.
2: Mira, ara fem l'esmorzar, que te'ls expliqui.
0: Va, vinga, va, perfecte.
2: D'aquí a 6 minuts arribem a punt a les 7 del matí. Hem arribat a dilluns, 28 de setembre del 2026.
5: Bon dia i bona sort amb Bedolla 2.
2: Vinga, aprofito per saludar que s'incorporen al Bon Dia, Bona Sort. És que aneu a velocitat de tortuga. Bon dia.
1: Sí, sí, van tranquil·lets, sí, eh? Van sí. Entrar com si això no fos un directe, com si nosaltres no tinguem més coses a fer.
2: Com bon si dia, això no fos un dilluns. Joan Callarissa, Bon Dia, Bona Sort.
6: Bueno, hola. Si us sento bé, guapos, no siguem de forma, eh?
2: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
2: Marra d'Horta, què tal?
7: 6 minuts abans i la que ens cau, eh?
6: Exacte.
2: És veritat, és veritat.
6: Arribaràs a tempun, eh?
2: És veritat, és veritat. Bé, en qualsevol cas, benvinguts al Bon Dia, Bona Sort.
6: Benvinguts, no. No és una benvinguda.
2: Heu descansat bé el cap de setmana o no?
6: Ai, sí, he fet pont, a més a més.
1: Oh, oh, gran veja.
2: I tu has fet pont o no?
7: No, no, jo, què és això, el pont? No, no, no.
2: Vinga, va, anem al rànquing del dia.
1: Doncs sí.
2: A veure, anem a netejar coses.
1: Exacte, avui ja us ho he avançat, porto el rànquing de les 5 coses més brutes que tenim a casa.
6: Canto,
1: sí, m'agrada. Ella sap del que parlo avui. El vàter no és el número 1 d'aquest rànquing, ja us ho aviso. Comencem, trobem en primer lloc el dipòsit de la cafetera.
0: Oh.
1: Que és aquelles coses que, sí, entre els 5 punts amb més microorganismes de tota la casa, amb més de 500.000 de microorganismes normalitzats per cada 10 centímetres quadrats analitzats.
2: Per tant,
1: té la seva lògica.
2: No que s'acumuli amb brutícia, sinó que estigui infectat.
1: Exacte. Oh. Sí. Té tota la lògica, el dipòsit de la cafetera, perquè la foscor, la humitat i la poca gent pensant avui netejar el dipòsit de la cafetera. Això no ho penses
0: és
1: mai.
0: És veritat.
1: Que arriba un moment que allò és necessari.
2: No, que crida.
1: Exacte. En segon lloc trobem un altre clàssic, el vol dels animals. Si tens un gosset o un gatet, atenció, carinyo, li hauries de netejar el que ve sent una mica el lloc on menja, perquè allò vas tirant el menjar. Ai. I han passat mesos i tu allò no ho has netejat mai, el bol del menjar o de l'aigua, o sigui, que està entre els llocs
2: i també on te poses el pinxo, que hi ha un pinxo que es va quedar enganxat.
1: Ai, ai,
2: que està caduc, oh, que ja està caducat.
6: Ai,
2: però,
6: per favor,
2: que la pobra aquesta se'l menja i...
6: Pobres animals.
1: Continuem, tenim en el tercer lloc el portarraspalls de dents. Aquest és un clàssic també, fa una miqueta de fàstic, perquè està en el tercer lloc perquè més brut és més brut que el seient del vàter, que ja és...
0: Què?
1: Sí, molt més, de fet. I tu allà, deixant el raspall de dents, que és l'objecte que després et poses literalment dins la boca.
0: La cara de Joan Callarins és un poema.
2: Perdona, també hi ha el suport del raspall elèctric. El suport de...
0: Ai, sí, allò fa de molt mal rentar, que també, és veritat.
2: També has de posar-hi flis-flis.
1: Sí, home. Posa-li algo.
2: Multiusos.
0: És que costa molt que surti, sí.
1: En segon lloc tenim la pica de la cuina. L'estudi que he consultat va trobar més microorganismes que moltes superfícies del lavabo, del bany. Per què? Perquè hi passen restes de menjar, plats bruts, draps, esponges, aquella zona que sembla neta perquè hi corre aigua. Però lo de corre aigua no és exactament un certificat sanitari en aquest cas. I en primer lloc, que a mi m'ha sobtat o no, trobem l'esponja o el drap de cuina. És que, clar, amb una diferència brutal, a més a més, més del 75% de les esponges i draps analitzats en aquest estudi tenien bacteris coliformes i van ser de llarg l'element amb més microorganismes de tota la casa. És a dir, l'objecte que tu utilitzes per rentar és el més brut de la casa. Com t'hi quedes? La gent no ho canvia. Jo he arribat a cases que l'esponja de rentar els plats diu, això camina sol.
2: Això ja
1: estaria,
2: i
1: no?
2: I s'ha de dir, de tant en tant el poso amb aigua calenta, amb sabó, i deixo que deixi anar tota la...
6: Hi ha un truc que recomanen, que no sé si és veritat o no, que consisteix en tirar-li desinfectant líquid en spray i ficar-lo al rentaplats quan engegues el rentaplats.
0: Això ho he sentit, el del rentaplats, perquè agafa una temperatura, clar, allò que desinfecta tot.
6: I desinfecta.
0: Sí, però també canviar-ho està bé, perquè és molt barat, això.
1: Exacte.
0: I a més venen packs de...
6: Exacte,
2: Que redorta, mira, ni si n'aprens de coses,
7: Imagina't. Jo trobo faltar-ne un per això,
2: Quin?
7: Sota el sofà.
2: Sí, senyor.
7: És un zoo. Potser ja no entra la categoria de microorganismes, Això també és
0: macro, no? És macro.
2: Darrere de nevera, també m'estan dient. Darrere de nevera, també.
7: No he anat mai.
2: Allò, jo tenia a la casa on vivia abans, tenia una nevera que estava tan ben empotrada que mai més vaig saber que havia... O sigui, darrere de la nevera podies haver posat... Si hagués guardat els estalvis allà...
7: Sí, no, no.
2: Sort que no tenia. Vinga, va, anem al preu just.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
2: Fem una via. Heu menjat molt el cap de setmana?
6: Sempre.
2: Heu menjat molt? Sí. Heu menjat molt, diguem que sí. Rodolfo, que
7: sí, moltíssim.
2: Vinga, va. A quant diríeu que val un rotllo de paper de vàter?
1: Ah? Un?
2: Sí.
1: Ostres, però qui compra un... Ah, vale. No.
2: $52
6: 89, si és dels bons.
2: 89.
7: No, 24 cèntims.
2: 24
0: sí,
2: cèntims.
0: Va per aquí, 20 cèntims.
2: 20 cèntims.
0: Sí.
2: Molt bé, doncs...
0: De seguida, perquè jo miro les unitats.
2: De seguida...
0: Sí, a veure, que surt més barat.
2: Clar.
0: Preu per unitat.
2: De seguida, PDT. De seguida, la resposta. Va, que arribem a les 7 en punt del matí. Són les 7 a punt del matí, és 28 de setembre del 2026, el dia que ens devem sabent que a Madrid les persones acampades en 300 tendes han passat la seva segona nit dormint al carrer.
0: Els centenars de congregats de Puerta del Sol tenen marcat el calendari el pròxim dimarts com a data clau, el dia en què s'espera que el Consell de Ministres aprovi el decret, el denomenat decret Mari Carmen, tot i que molts dels manifestants han expressat que estan disposats a aguantar les nits que facin falta. L'Ajuntament madrileny ha demanat al govern que desallotgi la Puerta del Sol i acusa de deixadesa de funcions.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez assegura que treballa contra rellotge per aprovar aquest decret d'habitatge demà dimarts.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge en un acte a Getafe que l'executiu està treballant a contrarrellotge per portar al Consell de Ministres de demà dimarts el decret sobre l'habitatge. Sánchez ha demanat als socis d'investidura que facin un últim esforç perquè el decret sigui convalidat al Congrés. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, insta els socialistes a ficar cullerada als fons voltor. Junts posa el focus en la protecció al petit propietari, mentre Esquerra Republicana demana que el decret inclogui topalls al lloguer de temporada i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables.
2: I el sindicat de llogaters, però, creu que hi ha risc que el decret que aprovi el Consell de Ministres sigui un decret farsa.
0: Així ho ha portat ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, que ha recordat les quatre condicions que ha de tenir el decret: contractes indefinits, congelació del preu de lloguers, reforma de la llei per acabar amb els lloguers de temporada fraudulents i evitar que les persones vulnerables siguin desnonades sense una alternativa digna. El sindicat ha convocat una protesta avui a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la visita del president del govern, Pedro Sánchez.
2: I acabem, ahir va tenir lloc la cloenda de les festes de la Mercè amb el tradicional piro musical.
0: Enguany, amb un canvi d'ubicació, en la platja de Nova Icària, on es van congregar 200.000 persones per seguir l'espectacle. Va anar a càrrec d'una reconeguda pirotècnia igual i va combinar focs artificials i una proposta musical ideada per Josep Montero, cantant d'Oques Grasses.
2: I acabem, ara sí, Oasis esgota totes les entrades de la gira 2027, que inclou dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tens entrades?
7: Tinc entrades.
2: En sèrio?
7: En sèrio.
2: Que has pagat per les entrades?
0: Quina sort.
7: 150.
2: 150.
7: Sí.
2: Quantes entrades?
7: 3.
2: 3?
7: Sí.
2: Amb qui vas?
7: Amb la meva dona i el meu fill.
2: I l'altre fill?
7: L'altre fill, no. L'altre fill és de reggaeton. L'altre fill, no sap. Oasis, vamos, fill, no.
6: Escolta'm, mira, pues la primera avantatge de tindre un fill reggaetonero és que tinc 150 euros.
7: Ho començo a rentabilitzar. Sí, sí.
2: És la primera vegada de la història que trobem sentit a tenir un fill reggaetonero.
7: Sí, sí.
2: Tant de bo fossin els dos.
6: Exacte, en este cas ha sigut un avantatge. Sí, sí.
0: Doncs en 3 dies s'han esgotat totes les entrades de la gira Oasis Live 27, que inclou els concerts el 10 i l'11 de juliol del 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Oasis Live 27 portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda.
2: I canvi de temps a la vista. Aquest dilluns 28 de setembre, Catalunya viurà un canvi de temps important. Els núvols aniran guanyant terreny i tornaran les pluges i les tempestes.
0: Sí, al matí hi haurà alguns ruixats, sobretot a la costa central, i a la tarda les precipitacions s'estendran i podran ser localment intenses. Les temperatures també baixaran progressivament, deixant enrere la calor dels últims dies i donant pas a un ambient més suau i més tardorenc.
2: Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. A veure què ens diuen des del RAC. Ferran, bon dia i bona sort.
8: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. De moment destacant un accident d'aquesta matinada a l'A2, a l'altura d'entre Castellolí i el Bruc, en direcció Lleida, a l'A2, com dèiem, que deixa fins a un quilòmetre de lentitud, i aquesta incidència, doncs, obliga també a tallar un carril de circulació. Més enllà d'aquest accident, tenim de moment retencions habituals ja intenses a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit sud, també a la AP-7, al punt de Barberà del Vallès, en sentit sud, i també entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit nord. Per la C-58 també ja circula amb força intensitat des de Sant Quirze del Vallès cap al Nus de la Trinitat, un punt on també hi ha retencions intermitents que de retruc doncs afectarien ja a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran. Molt bon dia. I aquesta, atenció, és el moment viral del dia.
0: Doncs sí, són crits, càntics, el que hem sentit habitualment moltes vegades en discoteques, en camps de futbol, a la sortida dels estadis, però el que hem sentit justament no va passar a cap d'aquests llocs, sinó dins un avió que volava cap a Eivissa. Les imatges d'aquest vídeo viral mostren diverses persones dretes enmig dels passadissos, amb altaveus a les mans, cridant, cantant, ballant, i el que dèiem abans, que és sorprenent, que les persones que van al costat assegudes amb el passatge de l'avió ho sorprenien amb tota la calma del món. Jo crec al contrari, que més... participaven de la festa.
2: Jo crec que més que mantenir-se amb calma, poques ganes d'entrar en discussions, m'entens o no?
0: També, sí, també és veritat.
2: Hi ha una llau de gent cridant, saltant, amb altaveus i... En fi, que no et toqui, eh? Que no,
6: no
2: et toqui, callarissa.
6: No, però quina casualitat, no?, que sempre passen a anar a Eivissa, no? No passa mai anar a Viena.
7: No, Vaticà, no, sí, sí. No, Vaticà no t'agafa.
2: Sí, sí, anant a Lourdes no passa això. Les 7 i 6 minuts del matí. Anem a l'actualitat d'esports, que passa pels compromisos de les seleccions. Eric García torna a Barcelona per unes molèsties al genoll.
0: Sí, Eric García deixa la concentració de la selecció espanyola després de notar molèsties al genoll esquerre durant l'escalfament previ al partit contra Anglaterra. Les proves mèdiques han descartat d'entrada una lesió greu, però els serveis mèdics han preferit no assumir riscos i el defensa tornarà a Barcelona. Una decisió que tranquil·litza el Barça, que espera comptar amb ell després de l'aturada internacional.
2: I el català Xavi Hernández estrena el seu casaller de victòries amb els Països Baixos.
0: Els Països Baixos han guanyat Sèrbia per 1-2 i Xavi Hernández aconsegueix així la seva primera victòria com a seleccionador. Merdin, que amb dos gols ha estat el gran protagonista d'un partit en què Garpo ha hagut de marxar lesionat i Jovic ha empatat temporalment als serbis. Per als serbis, l'equip neerlandès ha acabat imposant-se gràcies al segon gol de Merdin al tram final.
2: A l'altra cara de la moneda hi trobem precisament qui es va enfrontar aquesta setmana amb el Xavi Hernández, i és que Klopp cau aquesta vegada, com sempre, al capdavant de la selecció, com sempre no, com el temps que porta els dos partits, al capdavant de la selecció d'Alemanya, i cau davant de Grècia i s'esfonsa.
0: Alemanya ha perdut contra Grècia per 0-1 i continua sense aixecar el cap. Corbelis ha marcat l'únic gol del partit, mentre que Adeyemi ha estat el jugador més perillós dels alemanys. Klopp continua, com dèiem, sense trobar la tecla, i la selecció germànica suma només un punt en dues jornades.
2: I Cristiano Ronaldo no juga i marxa directe al vestidor després de la victòria de Portugal.
0: Cristiano Ronaldo no va disputar ni un minut en el triomf de Portugal contra Noruega per 1-2. Jorge Jesús va decidir deixar-lo a la banqueta i un cop acabat el partit, el portuguès no va anar amb ells, amb els companys, vaja, a saludar els aficionats i van marxar directament al vestidor, segons informa a Bola.
2: I Kylian Mbappé va haver d'abandonar el partit entre Turquia i França després de notar molèsties al genoll just després de marcar. Les proves mèdiques han detectat una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre.
0: Doncs sí, tot i l'alarma inicial, l'aturada prevista seria d'entre 10 i 12 dies, de manera que el davanter del Madrid tindria temps per recuperar-se durant l'aturada de seleccions. Així doncs, si aquesta evolució és favorable, Mbappé estaria disponible per al pròxim clàssic contra el Barça.

0: més, la Masia fa brillar a una gran jugadora. En aquest cas, Maisa Bá. Que veus amb aquest nom? T'has enterat d'això, Radorta?
1: No.
0: Doncs tu que ets culer d'aquells empadernit. Atenció a la notícia, el Barça femení continua líder i sumant victòries, però el gran nom del partit contra el Logroño va ser Maisa Bá, que ha trencat tots els rècords possibles. La jove davantera de la Masia va marcar el seu primer gol amb el primer equip i es va convertir en 15 anys, 8 mesos i 10 dies en la golejadora més jove de la història del Barça.
2: Va superar així el registre que tenia Lamine Yamal, que havia marcat el seu primer gol amb el primer equip amb 16 anys. Ara, doncs, Maisa Bá ho fa amb 15 anys, 8 mesos i 10 dies. La jornada també va deixar el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva lesió. Tot apunta que amb aquesta nova promesa el Barça té una nova perla a tenir molt en compte.
0: Bé, on ploren és el Manchester City, que afronta una situació molt delicada després de ser declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs pels quals estava sent investigat per la Premier League. Els fets afecten de nou a 9 temporades i inclouen irregularitats financeres i falta de cooperació amb investigació.
2: Ara, sobre un escenari ple d'incògnites, el club podria afrontar sancions econòmiques, una possible resta de punts o fins i tot un descens administratiu. En el pitjor dels casos plantejat, el City podria quedar fora de la EFL i acabar jugant a cinquena divisió, una situació que canviaria completament, evidentment, el futur del club i podria afectar també les seves grans estrelles. El Manchester City ja ha anunciat que recorrerà la decisió, així que encara queda molt camí abans de conèixer la sanció definitiva.
0: En aquesta situació, el futur d'Erling Haaland, el City torna a generar dubtes. El davanter noruec ha optat per mantenir-se en silenci i fins i tot ha cancel·lat una roda de premsa amb la seva selecció per evitar parlar del tema.
2: Tot i haver renovat fins al 2034 i no tenir una clàusula de sortida, una possible sanció esportiva important al City podria canviar l'escenari. El Barça apareix entre els clubs que han mostrat interès pel golejador, segons apunta el diari Sport. Les relacions entre Laporta i el representant del jugador són molt bones i sembla que ja haurien parlat, però una operació d'aquest nivell seria complicada pel seu elevat cost.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: D'aquí 4 minuts arribarem a un quart de 8 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. Hem arribat a dilluns, dia 28 de setembre del 2026. Estem ja immersos en aquesta segona hora, en aquest dilluns, on hi haurà canvi de temps, pluges... Us ve de gust les pluges, sí?
4: No,
0: gens. Tampoc. El dia que el sol sortirà, 3 quarts menys un minut de 8 del matí, d'aquí a mitja horeta mal comptada, i es pondrà quan siguin 2 quarts i 8 minuts de 8 del vespre. Falten 88 dies per les vacances de Nadal. Ja està.
4: Una mica massa.
2: Abaixada ja.
0: Ja està.
4: Molt, eh?
0: I avui, com sempre, en el control tècnic amb el Sergio Lezcano i el Gorka Delgado i a la producció a mans del David Alcalde. Deixeu-me que saludi tota la gent que es va incorporant a través de Ràdio 4 i aquells que ho feu també a través de la 2CAT de Ràdio Televisió Espanyola. Així que arrenquem dient el preu del paper de vàter. La pregunta d'abans era, heu menjat molt el cap de setmana? Sí, heu menjat
4: sí,
0: molt?
4: Sí, massa,
0: heu menjat el cap de setmana? Heu fet algun àpat d'aquest copiós, d'aquests que dius...
4: Jo vaig anar a l'Octoberfest, o sigui, ja vaig començar malament. Vaig menjar una graellada de salchiches de Frankfurt de tota mena variades. Vos recomano que aneixo perquè estan boníssimes. Oh. Dura 3 setmanes i la fan a la Fira de l'Hospitalet. Una cosa de...
0: 3 setmanes dura?
4: Bueno, 3 caps de setmana, 2 setmanes, sí. Teniu temps d'anar...
0: Al final serà el Novemberfest, també, no?
4: Sí, clar. És que l'Octoberfest és al setembre. Això és una cosa que, fins que no t'hi trobes, no ho saps.
0: Ja.
4: És contraintuïtiu, el nom. Però vaig al·lucinar. De fet, és l'Octoberfest més gran de tota Europa, a excepció de l'original, efectivament.
0: És a Múnich, eh?
4: L'original és a Múnich, sí. I la que fan aquí és la més gran. O sigui, de fet, l'han canviat de recinte perquè ja no cabien a Plaça Espanya.
0: Vas menjar molt?
4: Vaig menjar moltíssim, vaig veure zero perquè sóc abstemi, però no patiu perquè la resta de la gent van compensar el que jo no m'havia begut.
0: I tu, Marc?
5: Mira, jo em vaig cruspir una cosa que feia molt de temps que no menjava, que era una pota de pop.
1: Saps amb el...
0: I ara s'ha de posar patata sota, sí, si no es veu, sí, que ja no és bona, sí, sí, eh?
2: Que bona.
1: Que bo. Pop, amb també una, no sé, una moció de no sé què. Estava bo, bo,
0: a la brasa?
1: Bo. Sí, correcte.
0: Per cert, el preu del pop està pels núvols, eh?
1: Es veu que sí. No sé, va convidar el meu germà, que feia 50 anys, vull dir que...
0: Ah, molt, home, sí, va convidar el germà, el preu del pop està rebentat de preu.
4: Exacte.
0: I tu pots fer un dinar...
2: Sí, vaig menjar dissabte, vaig provar dues paelles. Vam anar a dinar davant del mar i una paella de gamba amb sepietes i l'altra de calamarsons amb... Era, quin bolet era? Rossinyols, em
0: Rossinyols.
2: Sembla. Sí, sí. Molt bo.
5: Doncs jo t'he de dir que feia molt temps que no sopaia tan malament en un restaurant.
0: En sèrio?
5: Oh, t'ho juro. Dissabte i diumenge vaig fer tots els àpats a casa, però és que divendres vaig anar a sopar en un lloc, nois, sí, que feia temps que no menjava tan malament.
0: Per tant, la pregunta avui em va clavada, eh?
5: Sí.
0: Si heu menjat molt el cap de setmana, la pregunta seria quan diríeu que val un rotllo de paper de vàter.
5: Correcte. 52 cèntims.
0: I quant?
5: 52 cèntims.
0: 52?
4: Jo he dit 89, crec.
0: 89 cèntims?
1: Jo he dit 24 cèntims.
0: 24 cèntims?
2: M'ha semblat tot molt car. Jo he dit 20 cèntims.
0: 20 cèntims.
2: Potser massa barat, però
0: molt
2: no
0: bé.
2: Ho sé.
0: Vosaltres us heu passat. Va, una altra ronda.
1: 28 cèntims.
0: 28 cèntims?
2: 25.
0: Va, una altra ronda.
1: 32.
0: 32?
2: 30.
0: Ens acostem. Una altra?
1: 35.
0: 35?
2: 31.
0: Quan diríeu que val un rotllo de paper de vàter?
1: No ho sabem.
0: Un
1: no
0: altre,
1: sabem,
0: un
1: no
0: altre.
1: Sé, 38 cèntims.
0: 38.
2: 36.
0: De veritat? Vinga.
1: 37.
0: No, amunt.
1: 40.
0: Doncs ja està, ja deixem-ho aquí. Vinga.
2: A 40.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badolla 2.
0: 28 de setembre del 2026, tal dia com avui, però del 1963...
2: A Nova York, el locutor DJ Murray va posar a la ràdio el tema She Loves You, the Beatles, per primera vegada, marcant possiblement aquest debut de la cançó del quartet de Liverpool a la ràdio nord-americana. She loves you.
0: I tal dia com avui, però del 2015...
2: La NASA confirmava que hi ha aigua líquida a Mart.
6: Desde hace cientos de años se pensaba que había agua helada en Marte. La sonda Mars Express lo confirmó en 2004 fotografiando masas de hielo, pero hoy se ha dado un paso más.
7: Mars is not the dry, arid planet that we thought of.
6: Marte no es el planeta seco y árido que pensábamos en el pasado. Hoy anunciamos que bajo algunas circunstancias se ha encontrado agua líquida en Marte, ha dicho Jim Green, director de Ciencia Planetaria.
0: I tal dia com avui, però del 2022...
2: Va morir als 59 anys el raper nord-americà Coolio, recordat sobretot pel clàssic Gangsta's Paradise.

0: Que bona, formava part de la banda sonora original de...
1: Mentes Peligrosas, sí, sí, protagonitzada, de... si no recordo malament, per Michelle Pfeiffer, era?
0: Sí, senyora, que era la professora que ajudava...
1: Ah, exacte.
0: Que arriba a la classe, era com per marxar corrent, perquè el panorama que es trobava era bastant dantesc. Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Són les 7:15 d'avui del matí. Va, que tinc una dada curiosa per vosaltres. Si ara mateix esteu a la cuina a punt d'escarfar-vos el cafè a dins del microones, igual... Segur que no, però igual, fem una miqueta l'imaginari col·lectiu, us pregunteu per què el microones escalfa el menjar de manera desigual. Saps com poses un plat amb pasta i veus una part que està calenta i una altra que està freda?
2: Sí, això.
3: Remena, nana.
0: Us heu preguntat per què passa això?
2: No, només ho he lamentat.
0: Doncs,
2: però preguntar-me
0: el que dius
2: no.
0: Que què?
2: Ho he lamentat, però preguntar-m'ho ja no.
0: Sí, però mentre t'estàs lamentant, t'ho estàs preguntant.
2: Bueno, no, perquè ja m'ho estic menjant, jo ja. Tinc molta gana.
0: Doncs bé, si us heu fet aquesta pregunta, es veu que hi ha una resposta. Les ones del microones no reparteixen exactament igual per tot l'interior de l'aparell. Il·lustra aquesta notícia la banda sonora Ratatouille.
2: És que jo dic que aquesta noia està atrapada dins un microones.
0: A veure, per això hi ha zones on el menjar rep més energia i d'altres on en rep menys. El plat giratori, el que hi ha dins, no està allà per casualitat. Serveix precisament per moure el menjar i aconseguir que l'escalfament sigui més uniforme. És a dir, allò es focalitza en un lloc i el plat giratori doncs, va rodant perquè es reparteixi l'escalfor. A més, la forma i la quantitat del menjar també influeix en com es reparteix la calor. Per això, un plat gran i compacte pot quedar calent per fora, però encara fred al centre. I és també el motiu pel qual remenar el menjar o deixar-lo reposar uns segons ajuda a repartir millor la temperatura. Segurament, quan heu escalfat el plat d'espagueti, després heu barrejat perquè tot s'escalfi de forma uniforme.
1: El que deia l'Ara és, al final, remenar.
0: Remena, nena. Vinga, va, és 1:43 de 8 del matí. De seguida parlarem avui amb el Marc Redorta precisament d'això, del menjar.
4: Sí, i de microones, també sortirà el microones.
0: Menjar és una ruïna.
1: Sí,
0: és una ruïna.
1: Totalment.
0: Tu que ja els tens...
4: Ara parlem.
0: Tu que ja els tens més grans, a partir de quina edat comença la ruïna?
4: No em facis fer spoilers. Ara parlem.
0: Un petit, a quina edat comença la...
4: La ruïna? No, sí. Això depèn del que menges. A veure, jo vull el que parlem després de quan els pares no hi són i s'han de menjar ells, ¿vale? S'han de fer els ells a menjar.
0: Anem-li a posar una mica de música. Ens anem amb...
1: Amb la Pink, perquè un dia com avui del 2008, Pink aconseguia el número 1 a la llista de singles als Estats Units durant una setmana amb aquesta gran cançó So What.

0: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Teodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: Hem arribat a un quart i vuit minuts d'avui del matí. Anem a conèixer quins són els titulars de la premsa escrita a aquesta hora. Comencem amb La Vanguardia, Montse.
4: Que avui titula Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge. El periòdico llegim, els partits mantenen un pols amb Sánchez pel decret d'habitatge. El País diu la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren sol. El Mundo destaca Delsi es va infiltrar al govern. La relació de Zeta i Lu és molt millor. El diari ara titula negociació per aprovar el decret d'habitatge contra rellotge. El diari ABC destaca fundacions fantasma del PSOE assenyalades com a via per canalitzar comissions i a La Razón llegim habitatge. Sánchez para una trampa a Junts i Podem.
3: I Mundo Deportivo.
4: Avui titula és d'or en referència a la Lamine Yamal.
3: I a l'esport.
4: Campiones del món.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
3: Parlem d'una ruïna, sí. Amb tots els ets, sí, i amb tots els ulls,
5: sí,
3: eh?
5: Sí, sí, sí, avui...
3: amb el pare Marc, els adolescents i el menjar.
5: Sí, avui abordem el tema del menjar, que dona per molt, perquè entre que els fas l'avió a la trona i es foten una safata de sushi a 30 euros sense respirar, hi ha coses que val la pena que comentem, val? Perquè entre aquests dos moments hi ha coses interessants. Bé, hi ha un moment delicat a la vida, que és quan els pares i mares no arribem a tot i confiem al nostre fill o filla la capacitat de fer-se ell mateix el dinar, val? En alguns casos això passa als 13 o 14 anys i en altres als 35, val? Val a dir que davant de l'escenari de que a casa no hi ha res per menjar i tampoc podem jugar a la carta, no podem jugar a la carta a microondes, per tant, de menjar res calfat, poden passar diverses coses i ara us les plantejo, vale? La primera és que la criatura no mengi, vale? Decideix que no està preparat o preparada i prefereix esperar que arribeu a casa encara que sigui al cap de 3 dies, eh? Aquest és el de 35 anys. Aquest és el que no se'n va fins... No es fa el dinar fins als 35 anys. Bé, opció número 2, que la criatura decideixi no complicar-se la vida i faci una interpretació molt laxa del que és la paraula dinar, vale? En aquests casos acostuma a tirar de llet, galetes, cereals, nocilla en general, qualsevol cosa que menjaríem clarament en altres franges horàries.
4: Barreges estranyes, eh?
5: Sí,
4: a més a més, normalment.
5: Barreges estranyes. Número 3, opció número 3, que la criatura decideixi externalitzar el servei.

0: receptes bàsiques, és a dir, els ja té com o bullits, tradicionals, arròs a la cubana, o d'alta cuina, que això serien combinacions impossibles amb aliments que no sabíeu ni que existien o que eren aliments, allò. Val?
1: També us dic una cosa, que tot el que t'estalvies amb el globo tu gastes amb el pintor després, eh?
0: No, amb el... Sí, ja, bueno, el pintor i si no han de venir els bombers, és a dir, que ja tot, val? El que segur que passarà és que la cuina, això sí, quedarà com si hagués passat una dana com la de València. És una cosa espectacular. I finalment hi ha un comodí que sempre funciona, quan no som a casa, que és un concepte de només 5 lletres que mai falla, especialment en els nois, no sé si amb les noies també, que es diu kebab. És econòmic, n'hi ha a tots els pobles, no n'hi ha de més bons i de més dolents. És a dir,
2: home,
0: és
2: sí que n'hi ha de més bons i dolents. No.
0: I es pot administrar qualsevol hora del dia. O sigui, els nens, els adolescents, es poden cardar un kebab a quan. O sigui,
2: per esmorzar.
0: Per esmorzar, sí. Sense problema.
3: I els no tan adolescents, també.
0: Sí. Ah, sí? També? Bé, i si vosaltres sou de menjar producte fresc i saludable, doncs enhorabona, però que sapigueu que els vostres fills i filles, quan siguin adolescents, això... tampoc us farà cas.
1: Molt bé. El preu, suposo que costen els nens a l'hora de menjar. Això és un altre capítol, no?
0: Això és un altre dia, ho podem parlar, d'anar amb ells al restaurant.
1: És que l'altre dia ho estava parlant, no sé si d'aquesta secció, que parlava que el meu fill agafa els postres i agafa els iogurts ja de dos en dos.
0: Clar, aquí t'he de dir una cosa. Els iogurts són petits.
1: Va.
0: És a dir, no.
2: Sí, estic d'acord.
0: Jo crec que un iogurt, que em sembla són 125 grams,
2: sí, 125.
0: Si els fessis de 175, per dir alguna cosa, sí. 150, 175, sí, sí. 200, sí. No passaria res.
1: Mai, ja n'hi ha, que són com...
0: No passaria
1: res. Ja n'hi ha, són com un
0: quilo. Però allò és un quilo. Però jo aquí estic amb el teu fill. Potser dos no caldria, val? O iogurt una mica més grandet, no passaria.
2: Jo també estic d'acord.
1: Però és que ja, o sigui, ja el gest...
0: El problema no és el iogurt, Badó. El problema és el sushi.
1: No, ja.
0: El problema no és el iogurt.
1: El fet de trencar el iogurt i treure'n un ja no fa aquesta acció.
0: No, o sigui, tira ja les dues...
1: Parteix per la meitat i agafa dos iogurts.
2: Perquè ja sap que...
3: I no feu allò d'enviar-lo a la iaia. Ves a la iaia, no estem... Ves a la iaia, no? Enviar-lo a casa de la tieta.
4: La iaia va morir 4 anys. Bueno, segueix. Alguna hi haurà.
3: Alguna, tu intenta-ho, no?
1: No, però sí que és veritat que les iaies no ajuden molt, eh?
2: No, gens.
1: Perquè les iaies els inflen. Agafa la pala.
0: Correcte.
1: No em menges, nen, que no em menges. I el nen allà està, allà, que li van fotent fins a dins.
3: Los deformen lo concepte de ració normal, no?
0: Sí.
1: Després arriben a casa i els nanos volen menjar, doncs, el que no està
0: escrit. Quants talls vols? Dos? Dos, sí. Doncs li te'n posaré 4, saps? No. Ella preguntava, però et posava el que sortia.
3: Sí.
1: Vols un tall? Doncs te'n poso 15.
2: Sí, ja estica per dos.
1: Però tal, pel mateix preu. En fi, tingueu criatures, que és una meravella. Sí. El Pare Mar, gràcies, Pare Mar.
0: A vosaltres.
1: L'anticonceptiu de Catalunya, el més eficaç. El més eficaç, aquest sí que funciona, ja us ho dic ara. Va, arribem a 8:15 del matí, despertant aquest 28 de setembre del 2026. Arrenquem informació parlant del que està passant a Madrid en aquestes 300 tendes que han passat la seva segona nit dormint al carrer.

0: 28 de setembre del 2026, el dia que ens hem llevat sabent que a Madrid les persones acampades, tal com dèiem, en 300 tendes, han passat aquesta segona nit dormint al carrer.
1: Sí, els centenars de congregats a Puerta del Sol tenen marcat el calendari el pròxim dimarts, demà, com a data clau, el dia en què s'espera que el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, tot i que molts dels manifestants han expressat que estan disposats a aguantar les nits que facin falta. L'Ajuntament madrileny ha demanat al govern que desallotgi la Puerta del Sol i l'acusa de deixadesa de funcions.
0: Pedro Sánchez assegura que treballa contra rellotge per aprovar aquest decret d'habitatge demà dimarts.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge en un acte a Getafe que l'executiu està treballant a contrarrellotge per portar al Consell de Ministres de demà dimarts el decret sobre l'habitatge. Sánchez ha demanat als socis d'investidura que facin un últim esforç perquè el decret sigui convalidat al Congrés. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, insta els socialistes a ficar cullerada als fons voltor. Junts posa el focus en la protecció al petit propietari, mentre Esquerra Republicana demana que el decret inclogui topalls al lloguer de temporada i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables.
0: I el sindicat de llogaters, però, creu que hi ha risc que el decret que s'aprovi al Consell de Ministres sigui un decret farsa.
1: Així ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, que ha recordat les quatre condicions que ha de tenir el decret. Contractes indefinits, congelació del preu dels lloguers, reforma de la llei per acabar amb els lloguers de temporada fraudulents i evitar que les persones vulnerables siguin desnonades sense una alternativa digna. El sindicat ha convocat

0: La protesta avui a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la visita del president del govern, Pedro Sánchez.
1: I ahir va tenir lloc la cloenda de les festes de la Mercè amb el tradicional piro musical.
0: Enguany amb un canvi d'ubicació, la platja de la Nova Icària, on es van congregar 200.000 persones per seguir l'espectacle, que va anar a càrrec de la reconeguda pirotècnia Igual i va combinar focs artificials i una proposta musical ideada per Josep Montero, cantant i líder d'Oques Grasses.
1: I Oasis esgota totes les entrades de la gira 2027, que inclou dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Sí, en 3 dies s'han esgotat totes les entrades de la gira Oasis Live 27, que inclou els concerts el 10 i l'11 de juliol de 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Oasis Live 27 portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Anem pel temps. Aquest dilluns 28 de setembre, Catalunya viurà un canvi de temps important. Els núvols aniran guanyant terreny i tornaran les pluges i les tempestes.
0: Al matí hi haurà ja alguns ruixats, sobretot a la costa central, i a la tarda les precipitacions s'estendran i podran ser localment intenses. Les temperatures també baixaran progressivament, deixant enrere la calor dels últims dies i donant pas a un ambient més suau i tardorenc.
1: Anem per el trànsit, a veure com tenim la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim diverses incidències actives. Parlem de primer dos accidents. El primer ha estat durant aquesta matinada a la A2, a hores d'ara, que deixen menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí en direcció Lleida. El segon accident ha estat a la C32 de l'Hospitalet de Llobregat fa tot just uns minuts i que en sentit nord ja provoca 2 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a Barberà del Vallès que en sentit sud obliga a tallar un carril de circulació i ja provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona des del Vallès per la C50 des de Sant Quirze, o també a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit sud. També al vessant Besòs hi ha cues arreu del nus de la Trinitat que, de retruc, dificulten la circulació a les dues rondes de Barcelona. Per últim, al vessant Llobregat també tenim cues a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Vinga, hem arribat a 2:15 d'avui del matí. Ràpidament, a punts d'esports. Comencem amb Eric García, que torna a Barcelona per molèsties al genoll.
0: Ha deixat la selecció després de notar molèsties al genoll durant l'escalfament contra Anglaterra. Les primeres proves descarten lesió greu i torna a Barcelona per precaució.
1: Xavi aconsegueix la primera victòria amb els Països Baixos.
0: Guanyen Sèrbia per 1-2 i Xavi Hernández suma d'aquesta manera la seva primera victòria com a seleccionador. Merding, amb 2 gols, lidera en triomf neerlandès.
1: Mentrestant, Grècia sorprèn a l'Alemanya de Klopp.
0: Alemanya perd 0-1 contra Grècia i continua sense guanyar. Corbelis marca l'únic gol i la selecció de Klopp només suma 1 punt en 2 jornades.
1: I Cristiano Ronaldo no juga i marxa directe al vestidor.
0: Cristiano Ronaldo no disputa cap minut en el triomf de Portugal contra Noruega per 1-2. Després del partit va marxar directament al vestidor sense saludar els aficionats amb els seus companys, segons informa a Bola.
1: Mai Sabà fa història amb el Barça femení.
0: Mai Sabà marca el seu primer gol amb el primer equip i amb 15 anys es converteix en la golejadora més jove de la història del Barça. I tan a bon matí també reapareix després de la lesió.
1: I el Manchester City afronta un futur ple d'incògnites.
0: El City ha estat declarat culpable dels 114 dels 115 càrrecs investigats per la Premier League per irregularitats financeres. El club recorrerà i ara queda pendent conèixer la possible sanció.
1: Acabem el futur de Haaland. El City torna a estar en dubte.
0: La situació del Manchester City alimenta els dubtes sobre el futur d'Erling Haaland, que ha evitat parlar del cas. El Barça apareix entre els clubs interessats, tot i que el fitxatge seria complicat.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: 2:06 d'avui del matí. Sabies que...
4: Espera, que se m'ha anat el guió. Ara porto mitja hora esperant. Ho sento. Si em pots ajudar, si em pots fer l'inici...
1: Doncs sabies que quan tens la pell de gallina el teu cos està intentant fer una cosa que nosaltres... ja ens serveix de ben poc?
4: Exacte, és un reflex heretat dels nostres avantpassats més peluts. Els pèls s'aixecaven per retenir l'escalfor i també per semblar més grans davant d'una amenaça. Ara només aconseguim semblar un pollastret quan tenim fred.
1: I sabies que...
4: Els dits no s'arruguen a l'aigua simplement perquè absorbeixin l'aigua. El sistema nerviós fa que els vasos sanguinis dels dits es contreguin i apareguin aquestes arrugues. Una de les hipòtesis més acceptades és que ens poden ajudar a agafar millor objectes molls. O sigui, el teu cos et posa pneumàtics de pluja als dits, bàsicament.
1: I sabies que...
4: El singlot és una contracció involuntària del diafragma. Després es tanca ràpidament la glotis i apareix aquest... a mi em passa molt. El problema és que encara no tenim un remei infal·lible per aturar-lo. Tenim medicina capaç de transplantar un cor, però amb el singlot continuem amb aguanta la respiració i beu aigua del revés o un ensurt o aquestes coses que ens fan fer i segueix el singlot.
1: Aquí, quin sistema fa servir tu pel singlot?
5: L'ensurt.
1: L'ensurt?
5: Sí, entro a l'habitació del meu fill i...
4: I de vegades funciona.
0: No funciona, no ens enganyem, no funciona.
6: No, no funciona res, no funciona.
1: Home, no, els nou globs d'aigua a mi m'han funcionat tota la vida.
5: Nou globs d'aigua?
1: Sí.
7: A mi, 9 segons sense respirar.
1: 9 segons?
7: Sí, i a mi em funciona, eh?
4: I ens ho seguim creient, no?
7: A mi, bueno, no ho sé, jo ho aplico i me funciona. Tu
5: de la digestió, del tall de digestió, per entrar al mar ja no cal, eh?
7: No, ja sí, ja vaig informar-me sobre aquesta qüestió.
1: El tall de digestió tampoc?
5: Ja no cal, ja no existeix.
1: Ja no existeix?
7: La ciència ha confirmat que era un invent de les mares.
4: De les mares.
7: Per no molestar.
5: Era un xantatge.
0: Dues hores allà, esperant.
7: Al raig de sol.
1: No, no, o tiraves de seguida després de menjar.
0: Sí, això és el que deien.
1: O tenies que esperar, que no sé quin temps prudencial l'havies d'esperar.
0: Dues hores.
7: Dos hores.
0: Sí, sí.
5: Dos hores,
0: segons la família, una hora i mitja. Sí. Hi havia més permissives.
1: I sabies que...
4: El picant no és realment un sabor. La capsaïcina activa receptors de la boca relacionats amb la calor i el dolor i el cervell interpreta que estàs cremant, encara que la temperatura del menjar no t'hagi canviat. És a dir, tu menges un bitxo voluntàriament i el teu cervell el que fa és activar una falsa alarma d'incendi.
1: I acabem. Sabies que...
4: És pràcticament impossible fer-te pessigolles a tu mateixa. El cervell el que fa és anticipar el moviment de la teva pròpia mà i redueix la resposta a aquesta, a aquella sensació. En canvi, si t'ho fa una altra persona, no pots predir exactament el que passarà. O sigui, que el teu cervell té una norma molt clara. Humillar-te sí, però només quan participa algú més.
1: Està bé, eh? Heu intentat fer-nos pessigolles?
6: És una mica tonto, eh, la idea, però...
1: Perdona, els ximpanxés sí. Ho feien, que feien així, que es tocaven i reien.
6: Sí?
1: Home, no recordo que els ximpanxés... No, home, no, es tocaven el cap, es tocaven a la xella i reien, i riuen sols.
0: És a dir, que...
6: I era de pessigolles.
0: Sí,
6: era de pessigolles.
1: No sé si és de pessigolles o no, com a mínim ho sembla. Com a mínim ho sembla. Què deies, Montse?
0: No, anava a dir que amb ells sí que els funciona fer-se pessigolles a ells mateixos, no? Segons bueno, els sabies que... Ja, però que és curiós, perquè diuen que ens assemblem tant, que tenim, tantes coincidències, que no, potser amb això...
5: Hi ha més que uns que d'altres.
1: Exacte, alguns més que d'altres.
5: Vinga,
1: va, que tenim regalasso, el bon dia, bona sort. 900-630-630. 900-630-630. Voleu un regal xulo? Truqueu, perquè són els valents que truquen sense saber el regal encara.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. A los locos nos verán
1: bailando. 900-630-630. Esteu farts de la maleïda febre dels influencers? Sí. De les xarxes i del postureig? També. Doncs al Teatre Lliure de Gràcia tenen l'antídot perfecte. Arriba tot fent la vella Helena. Si voleu anar al teatre, si voleu anar al lliure, us convidem des del Bon Dia, Bona Sort. Un bon pla per anar amb parella, amb amics, amb amigues, amb el pare, la mare, la tieta, portar l'àvia...
4: Sol, sol, també sol.
1: Amb qui us dongui la gana,
7: exacte.
1: Eh?
7: I
0: tant, clar.
1: Una comèdia d'humor descordat i divertida dirigida per Miquel Masfiol, on un grup de joves actors decideixen plantar cara a l'Star System i la tirania dels followers per tornar al teatre d'una manera més gamberra i xapat a la nova antiga. Si et vols riure de veritat, una bona comèdia, sortegem entrada doble. A veure, m'ha escrit això un avatar, perquè no estic entenent res. 900-630-630. Anem a recollir la trucada. És que, si vols riure de veritat, si vols bona riure, comèdia, sortegem entrada una doble. Vinga, va. Bon dia i bona sort. Hola.
8: Bon dia.
1: Hola.
8: Bon dia.
1: Amb qui parlo?
8: Amb la Pepi.
1: Amb la Pepi?
8: Sí.
1: Com estàs, Pepi?
8: Bé, la canvia la feina.
1: Molt bé. De què treballes, Pepi?
8: D'administrativa.
1: D'administrativa. I els dilluns hi ha més feina que els divendres o no?
8: A urgències, sí.
0: Mm.
1: A urgències? Que està, entenc que estàs...
8: Sí, treballo a un hospital.
1: Ah, molt bé, molt bé. A quina població?
8: Barcelona.
1: A Barcelona, perfecte. És a dir, que a urgències hi ha més feina, però tu estàs a urgències?
8: Sí.
1: Hi ha més urgències els dilluns que els divendres?
8: Sí.
1: Ah, sí? Carai.
8: Sí, sí, sí.
1: Carai.
7: Sí, perquè la gent el cap de setmana, si es troba malament...
0: Ja s'espera.
7: Eh? Millor en hores sí. De feina, eh?
8: Espavilat, espavilat.
1: Molt bé, millor anar dilluns. Molt bé, escolta'm, amb qui aniràs a veure aquesta obra?
8: Doncs no sé, que, quin dia serà? Depèn del dia, divendres,
1: ara, dissabte... Ara t'ho explica, el David. Què passa, que tens opcions segons el dia?
8: Exacte.
1: Ah, doncs mira, em sembla perfecte. Escolta'm, ara t'ho explica tot el David, que gaudeixis molt de... de l'obra, i ja ho tenim, eh? Arrencat el dilluns, ja tot fa baixada, eh?
8: Perfecte.
1: Va, una forta abraçada. Gràcies a tu per escoltar-nos. Bon dia, bona sort.
8: Bon dia.
1: Adéu,
8: bon dia.
1: Adéu. Adéu. Vinga, amb adéu. Tres arribem a tres quarts d'avui. Anem a les top de l'any. Avui, per què, aquest home?
0: Perquè avui fa 50 anys que Stevie Wonder publicava la seva obra mestra, l'àlbum Songs in the Key of Life.

0: tant de bon humor Stevie Wonder en aquestes hores del matí.
1: Que és que te l'imagines amb ell, sempre somrient, cantant, somrient.
2: Exacte.
1: És una meravella.
2: M'encanta, m'encanta.
1: 50 anys de Songs in the Key of Life, el seu àlbum destacadíssim de la seva carrera. Anem a destacar només 6 temes importants de la seva discografia. Estem escoltant Sir Duke, no podem obviar, Superstition.

0: El tens aquest àlbum, tu, Radorta?
1: No, aquest no.
0: Aquest no, eh?
1: Estava mirant... Ara m'ha entrat un flash de si estava viu o estava mort, Stevie Wonder.
2: Ai, està viu. Està viu,
1: està viu, està viu. Està viu. No, està amb alarma. Sí. Jo, que he pensat... Sí, saps? Allò, dius, ara no t'ho sabria dir. Però està viu, 76 anys té.
3: És una de les llegendes que em sap greu.
0: 76 anys?
1: 76 anys, sí.
0: Mira, jo de vinil, amb set de single, que no el tenia jo, el tenia el meu germà, que era el que es gastava la pasta amb els vinils, tenia l'últim que presentaràs.
2: Mira, l'escoltarem. Mentrestant, aquesta emblemàtica veu destacada de la Motown, també coneguda per balades una mica més ensucrades com I Just Call to Say I Love You. I just call to
3: say I love you. Per Nadal, eh? I just call
0: to say how much I care. Aquestes la feien cantar al col·le.
3: Ah, sí?
0: A classe d'anglès.
2: Ah? Ah. Sí, és veritat, sí. Ho vas dir una vegada. A mi em feien cantar Eternal Flame de The Bangles. Wow. Tots allà plorant, una plorera.
3: La meva profe d'anglès era fan de Celine Dion i es ficava música de Celine Dion, dramàtica, clarament. Però, bueno, clar, pues després ja s'expliquen moltes coses.
2: Anava al gust del professor?
3: Sí, sí, totalment. Sí,
0: deu,
3: sí.
0: Deu estar a França, la teva professora?
3: Això, doncs, pues, mira, després dels anys que me vaig aprendre la discografia de Celine Dion, lo mínim que podria fer anar als concerts de París.
0: Clar. Una altra.
2: Dedicada a la seva filla, Isn't She Lovely. If

0: Bones totes, que aquí no hi ha res a dir.
1: Home, és que Stevie Wonder és èxit assegurat. I ara una altra, també de les més romàntiques. You are the sunshine of my life. You are the sunshine of my life.
0: Yeah. Aquestes cançons em venen molt bé per fer dissabte.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Veus?
0: Passar aspirador, treure la pols... No. Arreglar les habitacions, canviar els llençols...
2: Bon rotllo, bon rotllo. Ui, pues jo aquestes cançons tan melòdiques no puc, Jo m'he de ficar algo... O sigui, m'he de ficar dents.
0: No.
2: M'he de ficar tecno-berlinès, si no...
0: O per cuinar, també. També hi va, per cuinar.
1: Això m'agrada més, perquè és veritat el que diu el Callarissa, que això, escolta, si te poses a un cafè, vas allà, deixes les coses i relaxes.
0: Jo crec que és que em ve molt bé aquesta música per fer dissabte, perquè em recorda quan era més jove que em posava a treure... A mi sempre em feien treure la pols de sota les cadires. Mi mare sempre em deia, la pols de les cadires. Jo no, la pols de les cadires. O sigui, hi havia moltes cadires a casa dels meus pares, moltes.
3: Els seus pols a casa, clar.
0: Els barrots d'això. I després, el col de cremar anar a la paret de la... De davant dels fogons de la cuina.
2: Ah, clar.
0: Sempre, allà.
2: Perquè havies cuinat tu, no?
0: No havia cuinat, no. Mi mare, que cuinava, que era una meravella. En fi, mai més he tornat a menjar igual.
2: Yeah.
1: I per últim, una que parla d'infidelitats, amor a temps parcial.

0: Digui, digui, digui, digui.
1: No, que he fet una petita búsqueda perquè de cop no tenia controlats los fills de Stevie Wonder i en té 9.
0: Què dius?
2: Què?
1: Però això pensava, a qui li va deure dedicar la cançó de Isn't She Lovely?
2: Wow.
1: Perquè en té 9 de diverses parelles. Si voleu, un dia dedico tota la secció a repassar la família de Stevie Wonder.
0: Podem començar avui, que acabem el juliol.
1: Exacte, arribem a les vacances de Nadal, perquè estarem comptant els fills.
0: Montse, gràcies.
2: A tu.
0: 3:15 d'avui. Perquè hi ha un moment que la gent es posa a enviar whatsapps tots a la mateixa hora. Ara és el moment del whatsapp. És allò que el meu telèfon... No. Què, tu igual?
3: Ah, no, jo estava mirant els fills de l'Stevie Wonder. Sí, en sèrio, sí, m'ha desestripat, tio.
0: I què?
3: No, encara no tinc les conclusions, encara.
0: Tenim els noms?
1: Imagineu-vos el grup de WhatsApp de la família Wonder pel matí quan se donen els bons dies. Se t'acaba la bateria.
2: Jo elimino el grup.
1: Home, clar.
2: Ara s'ha salgut
1: del grup. Bon dia. Bona nit. Tots els fills, no?
2: Mare de Déu.
0: Perdona, i organitzar un àpat? A qui li va bé venir dinar?
2: La Isha, el Mandia, la Sofia, Kailan, Kwame, Keita, Zaya, Mamtas i Nia.
1: Un equip de futbol.
2: Hi ha una mica de tot, eh?
0: Vinga, va, que anem als truquillos, eh? El primer truquillo del dia, mitjó vell per treure la pols. Us heu de posar un mitjó de cotó net a la mà. Veus? Mira, parlant de treure la pols.
2: Veus?
0: Amb música Stevie Wonder.
2: T'ho haguessin dit abans, eh?
0: Doncs us heu de posar un mitjó de cotó net a la mà i passar per les persianes, mobles o racons difícils. Atrapa molt bé la pols i després el pots rentar. Perfecte, tu.
2: Home, molt bé, està.
1: No hi havia caigut. Molt bé.
0: Un d'aquells que ha quedat desaparellat i que mai més s'ha trobat
1: de parell.
2: Un clàssic.
0: Doncs aquell.
1: Jo tinc un guant de treure la pols.
0: Ah, sí?
1: T'ho juro, un guant que està fet d'una roba especial i només cal que acaricis les coses i se queda tota pegat a la mà.
0: Un gran guant. Passa el dia abraçant persianes, no?
1: Estic tot el dia saludant en la mà, així, per dins de casa.
0: Molt bé. Sal per netejar una taula de fusta. Aquí no pregunteu gaire, eh? Heu de posar una mica de sal sobre una taca recent i frega suaument amb mitja llimona. Ho heu de deixar actuar uns minuts i després retirar-ho amb un drap humit.
3: És una Ikea.
0: Exacte. Sí. Tinc un parlo de nova. És un truc senzill per ajudar a eliminar algunes taques i olors de la superfície. Jo m'ho he trobat fet, això.
3: No passa res.
0: I atenció, patata per netejar vidres.
3: Sí, home, i tant.
2: A veure, això, explica-ho bé.
3: Home, explica-ho bé, perquè jo no ho entenc.
0: La humitat i el midó de la patata poden ajudar a eliminar algunes marques del vidre. Després hi heu de passar un drap sec. És especialment útil per petites empremtes o brutícia superficial i deixar el vidre més net i uniforme. Però, si veieu un vidre brut...
2: Queda més brut, segur. Has de tornar a rentar.
0: A veure, un moment.
3: Efectivament.
0: Pelada
2: o en pell?
0: Para un
1: moment. Després pots fer collastre al forn.
0: Escolta, a mi, el comitè científic del Bon Dia Bona Sort, que sortiu tots aquí en barrena, a criticar... Ho heu provat?
2: Jo no ho he provat.
3: Però qui provarà de rentar els vidres quan tens un
1: guant
3: d'aquests que toca màgic? Doncs que no, agafaré la patata, la tallaré i fregaré el vidre amb patata. No ho he provat. De tota manera, no sé
0: què és més patètic de cara als veïns veure el callarís amb un guant saludant o veure el redor amb dues patates en el vidre, també saludant.
1: No tallo pataques ni per fer-me el dinar, me les tallaré per limpiar els vidres.
0: En fi, 9 minuts, ja punt les 8 del matí.
4: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badoia 2. Bon dia i bona sort.
0: Vinga, callarissa, comencem parlant de la dona que va acusar Jay-Z d'haver-la violat, es retracta.
1: Efectivament, Jay-Z, 56 anys, marit de Beyoncé, autor d'esta cançó. Bonnie and Clyde. Amb Beyoncé.
2: Sí.
1: Delícia.
2: Sí.
1: Va ser acusat el 2024 per una dona d'haver estat violada per ell, però aquesta dona, segons un informe al qual ha tingut accés Rolling Stone, l'acusació era falsa. Ella mateixa s'ha retractat perquè ha canviat d'advocat i el nou advocat en los tràmits judicials en els quals se troba ara aquest cas, ella ha confessat que no era veritat, que s'havia equivocat de persona, perquè els fets van passar a una de les festes de Shandy D. Combs. Recordeu que va ser molt polèmic l'any passat per tot el que passava a les seves festes, i aquesta noia, que aleshores tenia 13 anys, hauria estat agredida, però no per ell. O sigui, que s'hauria equivocat en la identificació de la persona. Però també no sabem en quin punt està equivocació, és del tot gratuït o no, perquè diu que no li va parlar mai i que, no li havien presentat mai. Llavors aquí entra tot en una espècie de magma de dubtes per la distància, per l'edat. En fi, és un cas molt delicat, però ha demanat disculpes perquè diu que no hi havia cap veritat, entre cometes, lo de cap veritat en les acusacions que ella havia fet.
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: Amb 13 anys, a quines festes et deixen anar, no? Allà.
1: Sí, sí, és tot molt fosc, tota la part esta de les festes del Xandy Dicoms.
0: Home, a veure, què passa amb aquestes festes?
1: Doncs Xandy Dicoms era un famós que organitzava unes festes on passaven tota mena de coses, una mica estil Epstein, diríem, on tot s'hi valia, hi havia moltes persones molt conegudes, molt poderoses, i llavors, pues, bueno, ara n'hi ha hagut moltíssimes acusacions d'agressions sexuals sorgides de les festes que ell organitzava i de les quals mai s'havia parlat, i van durar anys i panys.
0: A veure, parlem de Sylvester Stallone, que revela que ha patit atacs d'ansietat al llarg de tota la seva carrera.
1: Efectivament. Sylvester Stallone ha explicat...
0: Veieu en les seves pel·lícules alguns dels... d'això també.
1: Ansietat m'agafa a mi veient les seves pel·lícules. Sobretot perquè entrena massa, fa massa esport a les seves pel·lícules. Doncs ha concedit una entrevista al The New York Times on ha dit que ha tingut ansietat durant tota la seva vida, que és com l'última cosa que t'imagines de Sylvester Stallone. Dius, esta persona és indestructible, no pot tindre cap malaltia ni li pot passar res. Pues bueno, pobre home, ha confessat que des dels 36 anys que estava veient una pel·lícula i va agafar un atac d'ansietat i va tindre que sortir a gates de la sala de cine i redolant perquè no es podia posar dret, n'ha tingut repetidament al llarg de la seva vida, fins i tot actualment en 80 anys, diu que, per exemple, va anar a un museu recentment i va començar a entrar molta gent a la sala i li va tornar a agafar un atac d'ansietat i va tindre que sortir corrents de la sala i tal com va sortir se va desplomar perquè se veu que no pot ni mantenir-se dempeus quan li agafen.
2: Pobre, sí. Quins havia dit, eh?
1: Per cert, un apunt sobre esta cançó, The Eye of the Tiger, que és de Rocky 3. Aquesta cançó és una segona opció perquè la primera havia de ser Another One Bites the Dust.
2: Oh, no. Sí, de Queen.
1: De Queen, però Queen li van dir a Sylvester Stallone. No.
0: En serio?
1: I aquesta cançó va acabar en aquesta pel·lícula per això.
2: Sylvester Stallone tenia molt poder de decisió en les seves pel·lícules.
1: Totalment. És un amo i senyor de Rambo i de Rocky.
0: I atenció, perquè el centre de desintoxicació en va morir Percy Gerber no tenia llicència.
1: Efectivament.
2: Què?
1: Sí. És que això és gravíssim. Com sabeu, mos va agafar aquí
0: setmana. I va administrar ketamina, pot ser?
1: Bé, tot això encara no se sap. El que sí que se sap és que Presley Gerber va morir dins d'un centre de desintoxicació...
0: Recordem que és el fill de la...
1: De Cindy Crawford.
0: De Cindy Crawford, eh?
1: Un centre de desintoxicació de Santa Mònica, de luxe, que es diu Resolutions Living, i va morir allí dins. I, presumptament, segons Page Six, encara no existeix una autòpsia oficial, però en principi va morir dins del centre d'intoxicació per culpa d'una sobredosi, que això ja és increïble. Pues, a més de que no tenia la llicència pertinent al centre, resulta que el seu propietari havia estat condemnat dos vegades per drogues. Una, 36 mesos de condemna per possessió, i després una altra, 36 mesos més per traficar presumptament en metamfetamina. És a dir, que a aquesta persona algú li va validar el títol de psicologia i li va permetre obrir este centre.
0: Mare meva! Mare meva. I acabem. L'advocada de Daniel Sancho, de Carmen Balfigón, s'assabenta en directe que la volen fer fora.
1: Efectivament, això va passar ahir. Esta és la música adequada. Això va passar el dissabte, al programa Fiesta de Telecinco. Carmen Balfegón, que és un personatge que, defensant a Daniel Sancho a les teles, s'ha fet molt coneguda, estava al programa anant a comentar l'última sentència dels tribunals tailandesos sobre l'estat de la qüestió en relació a Daniel Sancho, que han confirmat que està condemnat a cadena perpètua, tot i que ells havien recorregut. Bé, doncs se va trobar que allí en directe Juan Luis Galiacho, periodista, reconegut periodista d'investigació, li va dir: jo la única informació que puedo aportar ahora en esta mesa es que Carmen no va a seguir en el equipo legal de Daniel Sancho. Això en directe, sí. Diu, quiere cambiar de equipo y de estrategia. I resulta que, clar, evidentment, a Daniel Sancho tota l'estratègia que han aplicat durant tot aquest temps ja ha sortit molt malament, perquè els tribunals tailandesos han confirmat ara la cadena perpètua i només li queda una opció, que és recurrir al Tribunal Suprem, que ja veurem com funciona, però com ha sortit tot malament, el Tribunal Suprem vol anar en un altre equip.
0: Perdona, ha sortit malament perquè...
1: Ha sortit malament la seva estratègia de defensa, perquè
0: ell ja... Estratègia de defensa, però que per molta defensa que tinguis, al final, o sigui, el que hi ha és el que hi ha.
1: Sí, el que passa és que si el teu advocat...
0: Perdona, que l'acusació... està per la pena de mort, eh?
1: Sí, exactament. La defensa demanava la pena capital, efectivament. Sí. La família de Tuna i Rita demanava la pena capital, però en qualsevol cas, per més que el que tu hagués fet no hi hagués per anar a agafar-ho, si el teu advocat te promet no et condemnaran per assassinat, te condemnaran per homicidi imprudent, i tu t'ho creus perquè ell creus en el teu advocat i després resulta que això no passa, li pots dir, home, me vas vendre pajaritos en l'aire.
0: Gràcies, Joan Callarissa. Per cert, si avui fos festiu, què faríeu si fos festiu?
4: Bon dia i bona sort amb Ado Lladó.
2: Doncs mira, si avui fos festiu, Ado, avui aniríem a Vallromanes.
5: Quan tots en l'aire, com quan somnis de punter.
2: Vallromanes al Vallès Oriental, avui és un bon dia per anar-hi, perquè tanquen la Festa Major de Sant Miquel, que fa dies que omple el poble d'activitats, de música i de cultura popular. Una festa molt vinculada a Sant Miquel, copatró del municipi, tradicionalment el 29 de setembre és una data clau al poble, així que tota aquesta setmana queda marcada per la celebració. Jo faria una volteta pel centre, aprofitaria l'ambient de Festa Major, que això sempre està bé, i miraria què queda de programació de carrer, perquè aquí la gràcia és precisament enganxar el poble encara en mood festa, no anar-hi un dilluns qualsevol. I després dinar tranquil i tarda, sense presses, que si avui fos festiu i a sobre enganxem el final d'una Festa Major, escolta, ja tenim el dia fet.
0: Està bé. Són tan macos els dies de Festa Major.
2: Ai,
0: en dilluns.
2: Sí, que ens agraden.
0: Que ens agraden, si ens toquen al nostre
2: no
0: poble.
2: No ens toquen.
1: Jo, si fos festiu, aniria al poble a celebrar l'aniversari de la meva amiga Cristina, que és una gran oient d'este programa.
2: Ah,
1: felicitats,
2: Cristina.
0: Felicitats a la Cristina, clar que sí. Ens faltaria, home. Gràcies.
2: Gràcies, Ado. Fins demà.
0: Vinga, mira, ara podríem anar cap a Vallromanes, eh? Gràcies.
1: A vostès.
0: Saps que em sembla que a Vallromanes... Us explicaré una història de Vallromanes, del meu rapesavi. Gràcies, Callarissa.
1: Moltes gràcies.
0: Redorta, Montse Vidal. Marxem, bon demà tornarem a les 6 en punt del matí. Us deixem amb la Gemma Nierga i el Cafè d'Idees. Demà, novament, a les 6, despertant el país com si cada dia fos estiu. Bon dia i bona sort.
6: Són les 8 en punt. Bon dia. Segona nit d'acampada a la Puerta del Sol de Madrid per exigir que demà el govern de Pedro Sánchez aprovi el decret d'habitatge.
7: El president Gemma, que serà avui a Barcelona, el que ha provocat que el sindicat de llogateres hagi convocat accions de protesta des de primera hora del matí a la capital catalana.
6: De fet, a aquesta hora hi ha accions sorpresa convocades a Barcelona i de seguida hi serem allà. De seguida hi anirem en directe.
7: Tota la pressió es trasllada al Consell de Ministres de dimarts i als socis d'investidura amb qui l'executiu està negociant a contrarrellotge per trobar punts en comú que salvin el decret quan arribi al Congrés.
6: Aquesta crisi de l'habitatge, a qui la Mari Carmen li ha posat rostre, centrarà el nostre programa d'avui. Parlarem de què volen els llogaters i preguntarem també què necessiten els propietaris.
7: I a l'horitzó, una altra crisi que afectarà directament la nostra butxaca si el govern no ho evita. Dimecres cauen les mesures anticrisi, el que suposarà, per exemple, que d'un dia per l'altre omplir el dipòsit de dièsel costi 12 euros més.
6: De tot això en parlarem al programa. Avui és dilluns, és 28 de setembre i alerta perquè hi ha previsió de pluja. Obrim el Cafè d'Idees. We'll be right back.

0: Com dèiem, accions sorpresa, manifestacions, assemblees. Avui és un dia de mobilitzacions a la ciutat de Barcelona en protesta contra els desnonaments i per reclamar l'aprovació d'un decret d'habitatge que sigui ambiciós al Congrés dels Diputats.
1: Sí, a més, el sindicat de llogateres es manifesta a aquesta hora a Barcelona. Anem fins al carrer Còrsega amb l'Alba López. Bon dia, Alba. Quina és la situació?
2: Doncs fa molt poc, just a les 8 en punt, que han tallat aquest carrer Còrsega a l'alçada de Diagonal. Són diversos manifestants. Aquesta és una de les accions sorpresa que s'espera que es produeixin al llarg del matí en diversos punts de Barcelona. Unes mobilitzacions que fan des del sindicat de llogateres. De fet, fan una crida a tothom a que s'uneixi a aquestes mobilitzacions, precisament coincidint avui amb la visita del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona. Estarà en diversos punts de la ciutat al llarg del matí. Per exemple, a les 2 visitarà uns habitatges de lloguer assequible a Poblenou i ja després a la tarda estarà present en uns actes en l'entrega d'uns premis. De fet, a les 7 de la tarda és quan s'espera que la mobilització sigui encara més gran. Aquí ara mateix comptabilitzem unes 50 persones que, com veieu, ara mateix es mouen. Estem, com diem, per carrer Còrsega, direcció a la Diagonal, tallant el tren. Un trànsit que, com bé sabeu, a aquesta hora és bastant intens. Per tant, són unes mobilitzacions que potser causen bastant trànsit a aquesta hora. Unes mobilitzacions que són per pressionar el govern, com dèieu, perquè aprovin aquest decret llei de cara a demà. Esperen pressionar, diuen des del sindicat de llogateres, que esperen que aquest decret no sigui una farsa perquè volen que s'incloguin també els lloguers indefinits.
0: Gràcies, Alba. Això està passant ara en directe a carrer Còrsega de Barcelona. Estarem pendents del matí de les diverses accions anunciades. Ahir la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, feia una crida a col·lapsar la ciutat, assegurant que no acceptaran qualsevol cosa.
3: No ens empassarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. La situació. No ens podem conformar amb engrunes. Hi ha centenars de milers de persones que estan sortint al carrer a tot l'Estat, que estan demanant coses molt més ambicioses, estan demanant expropiacions, estan demanant que es prohibeixin les compres especulatives.
1: Com deia, Pedro Sánchez participa avui en diversos actes a Barcelona. La seva agenda comença al Museu del Disseny. Més tard dinarà amb empresaris al Palau de Pedralbes i a la tarda visita una promoció de pisos públics de lloguer al barri del Poblenou abans de presidir una entrega de premis. La vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, també estarà avui a Barcelona amb la consellera Sílvia Paneque. Visita els habitatges cooperatius de Cal Palenou a Cardedeu, 36 habitatges dels quals 16 són de protecció oficial.
0: El desnonament de la Mari Carmen ha posat pressió social sobre la classe política amb aquesta onada de moviments ciutadans que exigeixen solucions a la crisi de l'habitatge. Per tant, ara la pilota està sobre la taulada del govern.
1: Així és, Gemma. L'executiu diu que treballa contra rellotge per posar demà sobre la taula del Consell de Ministres un reial decret d'habitatge, unes negociacions que generen moltes tensions entre els socis de coalició i, a més, necessita el suport de tots els socis de la investidura. I per això, des de Moncloa es demana als partits un darrer esforç. Pedro Sánchez, des d'un acte a Madrid, ha assegurat que ampliarà les mesures de l'escut social fins a finals d'any i s'ha dirigit directament a la Mari Carmen.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
0: És el so de les claus i els lemes reivindicatius dels centenars d'acampats a la Puerta del Sol de Madrid. És la principal acció de protesta de l'onada reivindicativa que ha generat el desnonament de la Mari Carmen. A Sol han passat ja 2 nits i pensen quedar-s'hi de moment fins demà. Àlex Cabrera, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, es comencen ja a despertar les primeres persones que han passat aquí a la Puerta del Sol la seva segona nit. Cada vegada són més aquells que decideixen venir a aquesta coneguda plaça de Madrid a concentrar-se, a acampar, per dos motius. El primer, per fer pressió i també per exigir al govern central que demà dimarts aprovi aquest decret llei per afavorir mesures a favor de l'accés a l'habitatge. Com podem observar ara mateix, ja a primera hora del matí, són més de 100 tendes de campanya les que podem comptar, i també hi ha tota una infraestructura com aquestes lunes de color blau per evitar el fred de la nit que tapen aquest campament, perquè hem de recordar que aquí a Madrid, a mitjanit, us puc ben assegurar que refresca moltíssim. La pregunta que molta gent es fa en aquests moments és: fins quan durarà aquesta acampada aquí a Puerta del Sol? Una de les hipòtesis és que s'aixequi aquest campament una vegada s'aprovi demà en Consell de Ministres el decret, però ja comencen a haver-hi veus, i això ho hem d'explicar, que diuen que si aquest decret és insuficient, les persones continuaran dormint al terra d'aquesta plaça. I què sabem sobre el decret que en unes 24 hores es podia començar a debatre al Palau de la Moncloa? Doncs bé, el govern treballa in extremis per d'alguna manera confluir els interessos de Podem i també de Junts per Catalunya, que no és fàcil, però el repte no és només aprovar-ho demà en Consell de Ministres, és que en el termini d'un mes es pugui convalidar al Congrés dels Diputats.
0: Molt bé, Àlex, gràcies. Com deia, el decret és el gran tema que s'ha d'aprovar demà i Sumar no està afluixant. Assegura que està en joc la legislatura i que no acceptaran un decret que només busqui acontentar la dreta. Què hi diu Junts, Lorena?
1: Doncs diuen que donaran suport al govern per impulsar mesures per aturar els fons voltor, però no acceptaran, assegura Jordi Turull, res que perjudiqui els petits propietaris. I de la seva banda, Podemos avisa que no s'empassaran gripaus.
6: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora.
7: Somos partidarios de una regulación corta y contundente en el doble sentido. Parar los pies a los fondos buitres y que no sucedan cosas como las que han sucedido, tiene nuestro voto, y medidas de estímulo fiscal, tanto para los propietarios como para todos aquellos inquilinos y los jóvenes.
8: Si la acampada crece, si la acampada desborda, podemos ir mucho más lejos de lo que quiere el gobierno y podemos empezar a hablar de lo que realmente hace falta, de las medidas estructurales, la expropiación, prohibir la especulación.
1: Els populars no remen a favor. El vicesecretari d'Habitatge del PP, Juan Bravo, critica que les polítiques de Sánchez són intervencionistes i plenes de promeses buides.
0: El problema de l'habitatge no és exclusiu d'Espanya, el comparteixen altres grans ciutats europees, on també hi ha debat per trobar solucions. Ens hem fixat en quines alternatives estudien a Berlín i també a Londres.
1: Així és, a Anglaterra els preus han pujat un 30% en 5 anys. Al maig va entrar en vigor la llei dels drets dels llogaters, que busca donar-los seguretat i estabilitat. Tots els contractes han passat a ser indefinits i el propietari pot recuperar l'habitatge si té una causa justificada, com ara mudar-se o posar-la a la venda. A Berlín els preus han augmentat un 70% i cal tenir present que en aquesta ciutat el 85% de la població viu de lloguer. El partit d'Esquerres, que ha guanyat les eleccions a la capital, proposa recuperar una mesura de 2021, l'expropiació de 240.000 pisos per convertir-los en públics, però no compta amb el suport de Verds ni amb socialdemòcrates.
0: Aquesta setmana fa dos mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, on la crisi migratòria està lluny de resoldre's. Ahir van desallotjar més de 250 persones de Platja Benítez, és un dels assentaments més grans.
1: Els han traslladat a la zona del Guano a l'espera que s'obrin nous allotjaments temporals. La situació està enquistada, els veïns no confien en una ràpida solució i han tornat a sortir al carrer per exigir més inversió a la frontera. Mentrestant, milers de migrants continuen malvivint als carrers i els bombers van intervenir en un nou incendi, un dels túnels on molts s'hi han traslladat des de la platja per la baixada de les temperatures.
0: Recordem que el govern també portarà demà al Consell de Ministres un altre decret per accelerar les expulsions de migrants al Marroc, i això podria afectar persones que ja han iniciat els tràmits d'asil.
1: Anem en directe a Ceuta, a la platja Benítez. Allà hi ha el nostre company, el Bernat Herrandiz. Molt bon dia, Bernat. Quina és la situació que dona el govern ara a aquests migrants? Foto!
9: Bon dia, doncs. L'alternativa que es dona als migrants és, com dèieu, anar a aquesta esplanada del Guano, que és una zona on hi ha banys i dutxes, però que només hi ha una zona tapada, que és molt petita i que, a més, ja està ocupada. Per tant, el que han fet ha sigut els migrants, tan aviat com hi han arribat, se n'han anat a buscar altres zones per establir-se al trampolín o als altres punts de la ciutat. Ara el que tenim aquí a la platja Benítez és aquesta operació de neteja. Com veieu, el que estan fent és retirar barraques, retirar pertinences personals com matalassos que tenien els migrants, i és una mica la continuació, la segona part del desallotjament d'ahir, que el que es va fer va ser retirar les persones que dormien a tocar de la desaladora i els espigons. La Policia Nacional ens explica que és per qüestions de seguretat, no només per la instal·lació, sinó també pels migrants, perquè avui, per exemple, està plovent aquí a Ceuta i dormir als espigons era un risc que la policia ha intentat evitar amb aquest desallotjament. Tot això quan fa 2 mesos d'aquesta arribada massiva de migrants a Ceuta. Nosaltres hem volgut parlar amb alguns veïns per copsar l'estat d'ànim de Ceuta. Acompanyada de la mare i les filles, la Blanca camina pel centre. Porta una gorra de Make Ceuta Great Again. Nascuda a Santa Coloma de Farners, es cavalla des de ben petita.
10: És veritat que el que hem vist aquesta vegada no ho havia viscut mai. És horrorós perquè, bueno, no hi ha respostes, no hi ha solucions i seguim igual, fa 2 mesos que estem així.
9: Hi ha veïns del centre que també asseguren que han hagut de canviar alguns hàbits.
11: No te voy a decir como la selva madre, pero nos ha cambiado mucho, mucho, mucho, mucho nos ha cambiado la vida, hijo.
12: Un poco cohibidos, porque estamos como avasallados.
9: A 50 metres de les barraques del trampolín, els veïns de la urbanització La Colina viuen la crisi migratòria amb contradiccions.
13: Sabes que yo no voy a perder nunca de vista que son humanos, que todos somos humanos, que ellos están en la situación que están, pero que nos han sometido a nosotros a una situación de presión que no ha sobrepassado.
9: L'Elisabet és infermera. L'arribada de milers de migrants, diu, li ha canviat la vida.
14: No desconectamos en ningún momento, porque el tiempo que tenemos en el trabajo estamos con esta problemática y cuando llegamos a casa seguimos con esta problemática.
9: I mentrestant, avui, el Miguel comença la universitat.
15: Teníamos ese miedo, pero es verdad que hemos venido y dentro de lo que cabe, lo que es el centro, esta parte de aquí, no hemos visto tampoco como mucho peligro.
9: A punt de fer 2 mesos de l'entrada massiva, Ceuta viu amb preocupació també per l'economia. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, a l'agost ha deixat de rebre un 44% dels turistes.
0: La policia britànica ha detingut 5 homes prop d'una base militar a Fairford, al sud-est d'Anglaterra, per un incident amb explosius. Són sospitosos de preparar un acte terrorista.
1: L'exèrcit dels Estats Units utilitza aquestes instal·lacions per les seves operacions contra l'Iran. Per ara, els agents donen la situació per controlada, però segueixen investigant el cas. Les autoritats ho consideren un incident greu després d'haver desallotjat 85 habitatges de la zona. Un incident que, per cert, estarà avui sobre la taula a Brussel·les, on s'hi reunirà el Consell de Ministres Europeus per parlar de protocols de seguretat.
0: I a França, el partit de Marine Le Pen, agrupació nacional, aconsegueix formar grup propi per primera vegada a la història després de les eleccions del Senat. Aquest resultat podria donar pistes del que pot passar a les presidencials de l'any 2027.
1: Tot i la seva condemna per malversació, Le Pen lidera les enquestes. Si no aconsegueix la majoria absoluta, tot indica que haurà de batre's en duel amb les esquerres de Mélenchon a la segona volta. La probable victòria d'agrupació nacional incentivaria encara més l'auge de l'extrema dreta a Europa, juntament amb l'èxit de l'AFD a Alemanya i Meloni a Itàlia. I a Lourdes, el papa ha reafirmat el seu compromís d'acabar amb els abusos sexuals a l'Església. Com ja va fer durant la visita a Espanya, s'ha reunit en privat amb algunes de les víctimes. Ha escoltat els seus testimonis i els ha mostrat el seu suport. Abans, en una missa multitudinària, ha instat els bisbes a prevenir, ha dit, aquesta xacra.
0: Avui torna cap a Roma, però abans farà aturada a la ciutat francesa de Metz. I en aquesta informació internacional també hem de parlar d'atenció a Irlanda del Nord. Milers de persones s'han concentrat per impedir la desfilada de l'Ordre d'Orange. És una fraternitat protestant i pro-britànica.
1: Exacte, Gemma. El Tribunal Superior d'Irlanda del Nord ha autoritzat el pas de la desfilada, revocant així la prohibició vigent des de fa gairebé 30 anys en una zona històricament de conflicte i que havia estat causa d'aldarulls a tota la regió. La majoria dels manifestants són veïns de la zona catòlica de la localitat de Portadown, que han fet un mur humà per bloquejar el pas de la marxa.
0: La Lliga de les Nacions entra en una nova setmana de competició. Ahir Portugal es va imposar a la Noruega de Haaland per 1-2. De la seva banda, Espanya viatja avui a Sevilla per jugar demà el segon partit de la Nations contra Croàcia.
1: I ho farà, Gemma, amb una baixa sensible a la línia defensiva, la d'Eric García. El de Martorell ha hagut de deixar la concentració i torna a Barcelona degut a unes molèsties al seu genoll. El lloc del Blaugrana l'ocuparà el jugador de l'Atlético de Madrid, Robin Lenormand, que avui mateix s'incorpora a l'equip per viatjar a la capital andalusa.
0: I la selecció femenina sub-20 es va proclamar ahir campiona del món a la final que es va disputar a Polònia en vèncer Corea del Nord a la tanda de penals.
1: És el segon títol mundial en aquesta categoria pel conjunt dirigit per David Aznar. Amb 5 catalanes a l'equip, Espanya ha fet un torneig brillant en el que només ha encaixat un gol. La final davant les nord-coreanes es va decidir a la tanda de penals, on la gran protagonista va ser la portera del Real Madrid, Laia López, amb dues aturades.
16: Cada parte del fútbol es importante. La zona de los penaltis también la habíamos entrenado. Yo iba segura de que me iba a parar más de uno. Las jugadoras confiaban en mí y al final eso se siente. Y nada, ansiosas por celebrar.
0: I el Barça, que lidera la Lliga ACB un cop acabada la primera jornada, i la Penya va caure davant el Breogán, mentre que el Girona va vèncer l'UCAM Murcia i va ser per un resultat de 84-77.
1: I també va debutar amb victòria l'Ilerna Lleida i amb un resultat històric després de guanyar el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. Per primer cop l'equip de Gerard Encuentra va guanyar la seva visita al Roig Arena, gràcies sobretot als punts de Bateman i Magui. Aquest resultat deixa els lleidatans en el cinquè lloc de la classificació.
0: La 44a edició de la Setmana del Llibre en Català tanca amb una xifra rècord de visitants. Han passat per allà 130.000 persones.
1: I són 10.000 persones més que l'any passat, un creixement de públic que s'ha traduït en un augment de les vendes. De fet, l'organització espera superar el 1 milió d'euros en facturació, la més alta de la història de la fira. L'esdeveniment és una de les principals cites culturals a Catalunya i un punt de trobada entre el sector del llibre en català i els seus lectors.
0: I les festes de la Mercè han acabat amb un espectacular piro musical, aquest cop a la platja de la Nova Icària.
1: Per primera vegada el piro musical s'ha fet a la platja a causa de les obres de la Fira de Montjuïc. La música ha anat a càrrec de Josep Montero, líder d'Oques Grasses, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'Ajuntament de Barcelona calcula que unes 200.000 persones han assistit a l'espectacle que posa el punt i final a unes festes multitudinàries celebrades als 10 districtes de la ciutat.
0: Doncs anem ja amb el temps. Lorena, avui comença a canviar una mica el temps.
1: Doncs volem saber en què es tradueix això. Sergi Lores, molt bon dia. Què significa?
17: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs sí, arrenca una setmana amb un canvi de mes i un canvi de temps que ja aquest dilluns començarem a notar. Ara en parlarem. De moment, pel que fa a les temperatures, a hores d'ara l'ambient és força suau. Tret del Pirineu, a la resta tenim valors entre els 15 i els 20 graus, fins i tot cap a Ponent, cap a l'Ebre i cap a la costa. La nit ha estat tropical i aquí no s'ha baixat dels 20 a 22 graus en tota la nit. De fet, són valors que han pujat respecte als que teníem ahir a primera hora. Pel que fa al cel, augmenten els núvols a tot arreu, fins i tot aquests són més abundants a punts del litoral i del prelitoral, amb alguns primers arruixats ja enfront de la costa catalana, més núvols que també s'estenen per bona part de la península, i és que l'anticicló de mica en mica s'ha allunyat cap a l'est d'Europa i això permet que s'hagi despenjat un solc d'aire fred en alçada sobre la península. La part més activa, però, ens arribarà de cara a aquesta pròxima nit i matinada i demà dimarts, quan aquest aire fred s'acabi barrejant amb l'aportació d'humitat d'un mar mediterrani molt càlid, a uns 26 a 27 graus pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar encara actualment. Però de moment, aquest dilluns, el que esperem és aquest cel força ennuvolat a punts del litoral i del prelitoral. No descartem algun primer ruixat dispers, però localment intens cap a la costa, la resta encara cel variable, fins i tot enterbolit i amb estones de sol aquest matí cap a Ponent i també cap a l'àrea de la Pirineu. I a la tarda, el cel quedarà força variable o estones enterbolit a la majoria de comarques i els ruixats, però, s'acabaran desplaçant cap a alguns sectors de l'interior, però especialment cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu més occidental. En principi, molt irregulars, però allà on descarreguin ho podrien fer amb intensitat. Ja de cara a aquesta pròxima nit s'activen avisos, sobretot a les comarques de Barcelona, també a les de Tarragona i puntualment a les de Ponent, per intensitat i acumulació de pluja, tot i que, insisteixo, el gruix del canvi de temps arribaria aquesta pròxima nit i matinada. Ara en parlarem. De moment, avui les màximes baixen a la majoria de comarques, valors que es quedaran entre els 26 i els 31 graus. Per tant, Gemma, malgrat aquesta baixada de la temperatura d'aquest migdia, continuarem parlant d'aquests valors per sobre la mitjana.
0: Sergi, la pregunta, amb quin temps s'acomiadarà el mes de setembre?
17: Doncs mira, Gemma, de cara a demà dimarts, amb aquest canvi, sobretot important que notarem especialment de nit i matinada, però especialment de cara a demà al matí. I és que durant aquesta pròxima matinada tindrem ruixats dispersos a molts sectors del litoral i del prelitoral, però compte perquè arrencaria ja aquest arc de tempestes que es formaria a les comarques de la meitat oest, puntualment Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i avançaria demà al matí a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Catalunya Central i també de cara al migdia. Dia de demà arribaria a les comarques del nord-est. Després es formarien alguns ruixats dispersos, però ja on descarreguin ho podrien fer amb intensitat. Per tant, s'activen ja avisos de cara a demà dimarts per acumulació de pluja, també per intensitat de 40 a 60 litres en una hora i acumulacions de 100 a 150 litres en només dues o tres hores. També per tempesta i per acumulació de precipitació. Aquesta, a més, pot anar acompanyada de pedra de 2 centímetres, ratxes de 70 a 90 km per hora i amb alguns fenòmens violents, sobretot a les comarques del litoral, prelitoral, també Catalunya Central i Pirineu i Prepirineu més oriental. I és que demà s'espera el dia més inestable d'aquesta setmana, amb aquestes acumulacions força destacables en alguns indrets. De cara a dimecres, sembla que el mes de setembre s'acomiadaria també amb inestabilitat a les comarques de la meitat oest, i el mes d'octubre començaria també novament amb ruixats i tempestes de forma irregular a moltes comarques. Per tant, per davant, aquesta setmana de canvi de mes marcada per la inestabilitat en molts sectors de la península Ibèrica, amb acumulacions localment destacables, i és que durant aquesta setmana continuarem amb aire fred en alçada, fins i tot entre dimecres i dijous, coincidint amb el canvi de mes, ens creuaria per damunt un front una miqueta actiu que reactivaria la inestabilitat, i després continuaríem amb molt aire fred en alçada, que en combinar-se amb el vent humit de la Mediterrània mantindria aquest temps canviant insegur amb possibilitat de precipitacions en molts indrets. Pel que fa a la massa d'aire càlid que hem tingut durant aquests últims dies, tendirà a perdre intensitat, però no acabarà de desaparèixer del tot, per tant, no s'esperen grans baixades de les temperatures de cara a aquests pròxims dies, si més no una normalització tèrmica, tot i que dimecres la temperatura podria revifar una miqueta, entre dijous i sobretot a finals de setmana tornaria a baixar, amb moltes màximes que ja es quedarien entre els 25-28 graus, puntualment per sota cap a l'àrea del Pirineu, on l'ambient estaria una miqueta més fresc, i durant les nits i matinades les temperatures tampoc baixaran gaire, perquè seran dies amb un cel força ennuvolat i això impedirà el refredament nocturn. Per tant, per davant, una setmana marcada per unes temperatures una miqueta més normalitzades, Gemma, sobretot a finals de setmana, quan haurem de recuperar ja la jaqueta. Però ja, de cara a aquesta pròxima nit i demà dimarts, Gemma, el paraigua demà, perquè ens farà falta molt probablement a molts indrets.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi. 8 i 25 minuts. Marc Brau, molt bon dia, company.
18: Bon dia, Gemma, què tal?
0: Com estàs? A veure, anem a mirar la premsa. Imagino que el nou decret d'habitatge és el tema principal a moltes portades.
18: Sí, sobretot des del punt de vista polític és la mirada que hi ha en la premsa editada aquí a Catalunya. Comencem amb dues portades comparades, la del diari Ara i la del Periódico, que és pràcticament la mateixa, però intercanviant l'ordre de les notícies. Com podeu veure, el diari Ara, a la part superior hi ha la fotografia per al Piro Musical de la Mercè, el Periódico a la part inferior, però en tot cas tots els diaris sí que titulen, com apuntava Gemma, aquest decret d'habitatge que en teoria hauria d'arribar demà. Parla el diari Ara de negociació per aprovar el decret a contrarrellotge. El Periódico se centra en aquest pols que els partits estan dirimint en Pedro Sánchez per aprovar aquest decret.
1: Veig també fotos del Piro Musical i amb tot aquest ventall de notícies que tenim avui també hi ha hagut espai pel Papa i la seva visita a Lourdes.
18: Sí, abans ho explicàveu i en aquest cas La Vanguardia, més enllà del Piro Musical i més enllà també del decret d'habitatge, dona la fotografia per la visita del Papa Lleó XIV a França amb aquesta fotografia a Lourdes amb més de 150.000 fidels i destacant aquest al·legat papal contra els abusos sexuals. Segons un estudi, més de 300.000 persones van rebre abusos per part de l'Església francesa des del 1950. Déu-n'hi-do aquesta dada. El titular, en aquest cas, directament no parla de pols general, sinó directament de Junts i Podem, que són els que estan negociant amb Pedro Sánchez buscant aquest acord in extremis, i com també el diari Ara i el Periódico, platòric final de la Mercè a la platja, destacant per primer cop que es produïa al litoral. Recordem que aquest any per les obres no es feia a la Fira de Madrid.
0: Però, Marc, la protesta a la Puerta del Sol de Madrid, evidentment, té diferents enfocaments i tractaments a diaris. A tu t'ha agradat o t'has fixat en el que fa el diari El País? Per què?
18: Sí, perquè deixa

0: El titular de portada ha sigut també amb el subtítol de la fotografia. El titular se centra sobretot en aquesta negociació, però el punt de vista és que Sánchez està prenent una trampa a Junts i Podem en aquesta negociació. I la fotografia, tot i que és molt semblant, el peu de foto no el veurem ampliat, però sí que destaca l'esquerra antisistema ha pres la Puerta del Sol sense que el Ministeri de l'Interior faci res. Atenció a aquest matís entre el que diu El País i el que diu La Razón.
1: I una curiositat, hem trobat un diari on ni la fotografia ni el tema principal de portada és ni l'acampada sol ni el decret de demà de vivenda.
0: És el tercer tema. Estem parlant del diari El Mundo, que torna a enviar la seva línia de flotació contra el finançament del PSOE. En aquest cas, torna a sortir el nom de Delcy Rodríguez, dient que es va infiltrar al govern amb missatges amb el comissionista Víctor de Aldama. La relació entre Zeta, fent referència a Zapatero, i Lu, fent referència a Pedro Sánchez, és molt millor, que és el tema d'interès per al Mundo. La portada, la fotografia, és per Ceuta, amb una petita picada d'ullet, diu Ceuta i la seva crisi de la vivenda, fent aquesta picada d'ullet, i en aquest cas sí que a sota, i és molt significatiu aquest titular, Sánchez busca un draqueret Frankenstein per embolicar els seus socis.
1: Visions molt diferents i claus en una setmana importantíssima en el tema de la vivenda. Per això als diaris hem trobat diferents articles que el que fan és recordar què va passar fa 15 anys, recordar la mateixa l'acampada a la mateixa Puerta del Sol. T'ha agradat un que vincula el 15M de fa 15 anys amb l'actual protesta?
0: Sí, és un article d'opinió de Diego Garrocho, al diari El País. És una tribuna molt petitona, però sí que titula És el mateix 15M. Diu, tres lustres després, la precarietat segueix sent insuportable i afecta noves generacions i altres col·lectius vulnerables. El que m'agrada de l'article és que compara aquest 15M, però, insisteixo, des del perfil dels manifestants. Diu, tot i les protestes d'aquests dies per l'habitatge no auguren un nou 15M, diu, és exactament el mateix. Tant és així que no trigarem a veure moltes de les cares d'aleshores, tot i que ara amb canes i assessors indignant-se, no sabem si contra si mateixos, dient que tota aquesta generació, de la qual jo em formo part, no hi ha hagut cap evolució, sobretot en matèria d'habitatge, en els últims 15 anys.
2: Marc, recupero la visita del Papa Lourdes perquè era l'últim acte a l'agenda com a arcabisbe de Barcelona de Joan Josep Omella.
0: Sí, que...
2: Què en sabem ara? Ell plega, sabem qui és el seu substitut?
0: En principi, l'arcabisbat de Barcelona i la diòcesi sí, nosaltres encara no, però no trigarem a saber-ho. Això és el que diu el diari Ara, Joan Josep Omella, que va oficiar l'última missa de la marxa, i diu el diari Ara que l'Església catalanista ja no té un paracaigudista per rellevar Omella. Per paracaigudista s'entén algú alié a la tradició eclesial pròpia de Catalunya, com va passar el 2015 amb Omella, que va arribar directament de la Franja. L'Església catalana va veure algun problema amb tot això, sobretot pel tema de l'idioma. En principi, diu el diari Ara, que aquest nom, que encara no se sap però que se sabrà en breu, posa d'acord tant l'Església catalanista com el propi Omella, que està satisfet. Veurem qui és.
1: Canvis importants en la normativa de trànsit. Alerta, entren en vigor aquesta setmana, el dia 1 d'octubre, i afecten sobretot motocicletes i patinets.
0: Sí, això diu La Vanguardia, tindrem temps per parlar-ne, però el proper dijous, com tu deies, Gemma, entra en vigor aquesta normativa, el nou codi de circulació que endureix les regles per als patinets i per als motoristes. Per exemple, l'armilla reflectora serà obligatòria per als motoristes en cas d'avaria, hi haurà obligació de portar casc. Molts de vostès diran, no, però això ja passa. No, perquè són ordenances municipals. En aquest cas és un reglament estatal, i el que hem de dir és que les obligacions seran exigibles a partir de dijous i l'incompliment pot portar multes de fins a 200 euros. Entre elles, per exemple, si aneu amb moto i aneu amb xancletes. Ja no es pot.
1: No es pot anar amb moto i xancletes?
0: No, per seguretat.
2: Una altra cosa ja no es podia,
1: no? Ja no es podia.
0: Ja no es podia, insisteixo, a nivell municipal, però ara és un reglament estatal.
1: Es pot conduir cotxe amb xancletes?
2: No, tampoc.
0: Calçat tancat.
1: Molt bé, molt bé. Perdoneu.
0: No, passa.
2: Escolta, que
1: el
2: mateix dia la P7 serà variable, la velocitat. La poden posar 60, 80, 100, 120 en funció de trànsit, accidents, contaminació. Vull dir, ara tothom pendent dels panells, per si no havies d'estar pendent també de quan poses de benzina al cotxe. Perquè els que tenen dièsel, si el dimecres no s'aprova el decret, cau el descompte de 20 cèntims. Wow. I això està passant ja a tota Europa i la gent s'està manifestant a França, per exemple, per aquest motiu, Marc.
0: Han tornat les armilles grogues a França i en aquest cas els manifestants ja han tallat alguns dels ports principals de França. Són aquelles notícies que moltes vegades queden tapades per l'actualitat del dia a dia, però a França també hi ha problemes amb el preu de la benzina, l'escassetat i el preu rècord de la gasolina tensen els carrers de França. El 15% de les gasolineres franceses pateixen falta de carburant i l'encariment provoca les primeres protestes al país. El rècord va ser el 20 de setembre, com deia la Lorena, 2,41 euros al litre. No sé si heu vist la sèrie francesa El Col·lapse, un dels capítols va d'això, de com s'esgota la benzina. Si no l'heu vist, us la recomano.
2: No, gràcies.
1: Deixem aquestes notícies, que són totes una mica inquietants, la veritat. Anem a parlar de premis, anem a parlar de música. Aquesta matinada s'han entregat els premis MTV, són els

0: prestigiosos guardons del famós canal de televisió dels Estats Units i han coronat dues generacions d'estrelles.
1: Sí, notícia del diari El País de fa poca estona, perquè la gala ha tingut lloc aquesta matinada a Los Angeles i Madonna i Taylor Swift són les reines dels premis MTV, carregats de nostàlgia per records a Dolly Parton, per homenatge a Nirvana, van anar a una part del grup, i també homenatge a George Michael. De fet, si us sembla, veiem algunes imatges de com ha estat la gala d'aquesta MTV, amb Taylor Swift, que s'ha endut premis importants, entre ells el de millor vídeo de l'any per The Fate of Ophelia, el primer single del seu darrer disc, i també Madonna, que s'ha endut 3, col·laboració, ball i artista de l'any, després de treure, després de molts anys, disc. Reina del...
0: Els oients de Ràdio 4 els explicaré, que no han vist les imatges, que la cirurgia plàstica és tan màgica que fa que Taylor Swift i Madonna sembli de la mateixa edat.
1: La mateixa generació.
0: Sí o no, Lori? És que semblaven de la mateixa generació.
1: Es porten uns quants anys, sí.
0: Hem dit que eren dues generacions d'estrelles.
1: Mira que anem en compte, no he volgut parlar de passat i present, perquè Madonna també és present.
2: És present, sí. Faríem broma Martes i 13, segurament, d'aquesta imatge que acabem de veure, però tu ens vols destacar una entrevista amb un d'ells, a José Mayuste, que no deixa indiferent, perquè...
1: Sí. És a la portada del diari El Mundo. Ja sabem des de fa temps que José Mayuste sempre s'ha mullat amb les seves opinions polítiques, però el titular... Doncs crida força l'atenció. Diu, no me llama ni Dios para hacer cine por ser de derechas, pero me importa una M. No direm exactament què és el que diu. En aquesta entrevista, Miñaco Díaz Guerra, que és un periodista que m'agrada molt com enfoca les seves entrevistes, diu que la meitat de Martes i 13 repassa la seva carrera, carrega contra Pedro Sánchez, diu, em sembla sinistre i embogit, el veig com a Neró, veient Roma cremar i gaudint-ho. I el que destaca també a l'entrevista és, et puc assegurar que al món del cinema molts van de liberals i després són més intolerants que la mare que els va... José Mayuste.
0: Anem a portades de diaris. La selecció femenina sub-20 s'ha coronat campiona del món. El futur pinta tan bé com el present, Marc?
1: Sí, recordem que aquest any, en directe a Ràdio Televisió Espanyola, veurem el Mundial de Brasil 2027, que Espanya és l'actual campiona del món, però també ara és l'actual campiona del món juvenil. Amb aquesta final, ho destacàveu al bloc esportiu de l'informatiu, pràcticament tots els diaris en portada van amb aquesta victòria de les futbolistes de David Aznar. Comencem amb la portada del diari Esport, dient campiones del món, derrotant la selecció espanyola per 4-3 als penals a Corea del Nord, parlant d'aquesta hegemonia total a nivell internacional. Un petit breu també per impactar Lamine Yamal. La portada del diari Marca destaca en aquest cas que se suma una altra estrella, vinculant-ho més aviat amb la victòria masculina al Mundial de Futbol del passat estiu, explicant que la selecció sub-20 reconquereix la corona i destaca a Laia López com a gran heroïna de la tanda de penals. I per acabar, el diari AS, que avui no parla de la pilota d'or, o com a mínim a la portada, parla d'invencibles per les futbolistes d'Espanya sub-20, segon mundial aconseguit al guanyar els penals a Corea del Nord.
2: Només esperava aquest moment. Ningú parla de la pilota d'or.
1: Tu què creus?
2: Que
0: sí? Sí.
1: Falta un mes.
2: Hi ha esperança?
1: Avui el premi li toca a Mundo Deportivo, que és qui parla de la pilota d'or i en aquest cas parla de... És d'or, parlant de Lamine Yamal. L'exhibició de Lamine a Wembley, amb la victòria d'Espanya el passat dissabte contra Anglaterra, alça els mèrits del crac per aconseguir la pilota d'or. El que sí que destaca una informació interessant i és que avui es tanca la votació. Així que prou ja de fer campanya, ja està. Ara, per moltes portades que hi hagi, ja
2: està.
1: Els periodistes, com el director del diari AS, ja deuen tenir clar el seu vot. Tots els periodistes que voten, tothom ja ho té clar. S'acaba avui la votació i el proper 26 d'octubre, l'endemà del Barça-Madrid, sabrem qui guanya la pilota d'or. Això sí, ja us avanço que segur que trobarem d'aquí un mes portades amb la pilota d'or.
0: Tant de bo poguéssim parlar de futbol i pilotes d'or tot el programa. Voldria dir que no tenim altres problemes, però no és així. En tenim i de molt greus. L'habitatge és una de les qüestions de les que volem parlar avui, aquest matí, aquí al Cafè d'Idees. Ara, de seguida, entraran els nostres analistes, que avui són Quico Sallés i Toni Aira.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
4: No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
5: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre.
6: Somos partidarios de una regulación corta y contundente en el doble sentido. Parar los pies a los fondos buitres y que no sucedan cosas como las que han sucedido, tienen nuestro voto.
7: Si la acampada crece, si la acampada desborda, podemos ir mucho más lejos de lo que quiere el gobierno y podemos empezar a hablar de lo que realmente hace falta.
3: Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
0: Les 8 i 37 minuts, anem ràpidament fins a la Porta del Sol de Madrid, la Puerta del Sol, allà hi ha el nostre company Àlex Cabrera. Àlex, hola de nou, endavant.
8: Bon dia, Gemma. Es comencen, ho podem observar, com comencen ja a despertar les primeres persones aquí a Puerta del Sol. Ens expliquen des del sindicat d'inquilines que hi ha més de 350 tendes de campanya i moltes ja comencen a recollir. Parlàvem amb aquestes persones perquè, bé, avui és dilluns i moltes d'aquestes persones han d'anar a treballar. Però ara, si m'ho permeteu, també podem entrevistar el Gonzalo Álvarez. Ell és portaveu del sindicat d'inquilines aquí a Madrid. Gonzalo, buenos días.
9: Muy buenos días.
8: Y gracias por atender el Café de Ideas. La primera pregunta que te quiero hacer, Gonzalo, es desde la coordinadora del sindicato de inquilinas, ¿estáis trabajando, estáis negociando con el gobierno sobre el decreto que mañana tiene que ir a Consejo de Ministros? Y también si nos puede recordar cuáles son vuestras principales reivindicaciones.
9: Sí, es decir, para nosotras no hay ninguna negociación como tal, ¿no? O sea, este decreto, Mari Carmen, tiene que salir tal y como lo concebimos desde los sindicatos de inquilinas, que eso es con cuatro puntos clave. El primero y más importante de todos, los contratos indefinidos. O sea, los contratos indefinidos harán que las inquilinas dejemos de vivir con miedo, que no tengamos que estar expectantes a los 5 o 7 años a que venga el casero a subirnos el precio, a echarnos para poner un piso turístico y especular aún más, etcétera, etcétera, ¿no? Que venga un fondo buitre, comprar todo el bloque para reformarlo y venderlo, eso se acabó. Rompe radicalmente con la lógica de mercado de la vivienda. Segundo punto, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional. Lo que vimos, las imágenes que vimos de la brutalidad policial el miércoles en el desahucio de Mari Carmen, es algo, una vergüenza internacional, no puede volver a repetirse, pero ni ese desahucio ni ningún otro, no puede haber ninguna Mari Carmen más. Tercero, medidas antiestafa. Es una vergüenza que siga existiendo los contratos de temporada y de habitación en fraude de ley, que no se rigen por la ley de arrendamientos urbanos y que ni siquiera tenemos esos pocos derechos cuando tenemos esos contratos. Eso tiene que terminar y tiene que regirse. Y por último, la congelación de los precios del alquiler. En una emergencia habitacional en el que cada mes se baten los récords de precio de alquiler, tienen que estar congelados los precios.
8: Sobre la acampada que estamos viendo y que nos explicabas hace pocos minutos que ya son unas 350 tiendas de campaña la que hay aquí en Puerta del Sol. ¿Cuándo se va a levantar este campamento? ¿Estáis esperando a que se apruebe el decreto o a leer la letra pequeña del decreto?
9: Es que es precisamente eso lo que estamos diciendo, que no nos vale con un decreto a medias tintas, no nos vale con decretos que lleven bonificaciones fiscales a los caseros, que eso, que tenga, no nos vale nada de eso. Tiene que salir tal y cual lo hemos concebido. Y la acampada no tiene fecha de finalización. La acampada sigue vigente, estamos yendo día a día viendo. El sábado dijimos, nos quedamos aquí, mañana lo sabemos. Ayer dijimos, hacemos noche también. Hoy habrá un montón, como ha habido los días pasados, de actividades, de asambleas, de conciertos. Ciertos también, como hubo ayer, va a haber un montón de programación y pasaremos la noche aquí también, siempre que lo decidamos colectivamente.
8: Es decir, que si se levanta, ¿se decidirá en asamblea?
9: Siempre todo en el sindicato de inquilinas se decide colectivamente. Es importante recalcar que aquí en la asamblea, para que no haya ninguna Mari Carmen más, no estamos haciendo nada diferente desde el sindicato de inquilinas que no llevemos haciendo casi 10 años, que es organizarnos colectivamente.
8: Y la última pregunta que te quería formular, Gonzalo, es sobre el Ayuntamiento de Madrid y ha pedido que se desaloje este campamento aquí en Puerta del Sol. ¿Habéis recibido presiones también o por parte de la delegación del gobierno que dice que de momento no hay ninguna orden para echaros de aquí?
9: Nosotras no tenemos ninguna información adicional, tenemos nuestro grupo de trabajo con nuestras mediadoras, que llegado el caso, pues serán ellas quienes medien, pero la única manera de hacer la Plaza del Sol y la acampada por Mari Carmen indesahuciable, indesalojable, es que seamos las máximas posibles, con lo cual animamos a la gente a seguir viniendo, a seguir trayendo sus tiendas y a ser, si ahora somos 350, pues mañana ser 400, 500, 1000, ser todas, nos necesitamos a todas para demostrar toda esa fuerza social y colectiva y que no puedan ignorarnos.
8: Pues gràcies, Gonzalo, per atendre al Café d'Idees. La veritat és que, companys, també un dels dubtes que passa avui és avui a Madrid hi ha previsió de pluja. Per tant, veurem què és el que passa i també, doncs, no, si es decideix en assemblea quan s'aixeca, si demà, quan es llegeixi aquesta lletra petita del decret, o bé si en assemblea es decideix que es queden uns dies més.
0: Àlex Cabrera, moltes gràcies. Molt interessant aquesta conversa que hem pogut mantenir amb un representant del sindicat de llogateres a Madrid. No he saludat encara els nostres analistes, el periodista del Món.cat. Quico Sellers, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Com estàs?
10: Bé.
0: Aquest recorda tot això que estem sentint?
10: Sí.
0: Fa uns quants anys,
10: fa uns quants anys, a més a més. I ara previsible, també, que el problema de l'habitatge, escolta, no és d'abans d'ahir.
0: Toni Aira, bon dia.
11: Molt bon dia, Gemma.
0: Ara parlarem de les diferències entre aquesta acampada i la de fa 15 anys, no?
11: Mark Twain deia que la història no repeteix, però rima. Doncs exactament no és. I més els val als actors polítics també que no sigui exactament el mateix, perquè recordem que també les acampades del 15M van ser també abans d'unes eleccions municipals on després va arrasar el PP.
0: Ens acompanya la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. Carme, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. I també la directora general de Som Habitatges, la Unió de Propietaris de Catalunya, Anna Puigdevall. Anna, bon dia, benvinguda.
13: Bon dia.
0: Carme, hem sentit ara, per no repetir-me, dic perquè hem sentit tots els arguments, m'ho complementes, és a dir, tot el que s'ha sentit fins ara, vols dir alguna cosa més? És això el que vosaltres demaneu?
12: Sí, crec que l'única cosa important a recalcar és la qüestió dels contractes indefinits.
0: Val.
12: És a dir, el decreto Mari Carmen no és un decret antidesnonaments, sinó que és un decret amb quatre mesures, on la mesura segurament més important és una mesura que està present a la gran majoria de països d'Europa, que és que viure de lloguer no vol dir estar cada 5 anys pendent de si et renoven o no, sinó que els contractes es renoven automàticament a no ser que el propietari acrediti una causa justificada. I pensem que hem d'anar cap aquí, per evitar, o sigui, per anar a la causa del problema i no només el moment del desnonament,
0: sí,
12: no? Que hem d'atacar les causes.
0: Carme, deixa'm que l'Anna també pugui parlar i així entre el Toni i el Quico, a veure si podem fer un debat interessant, que puguem sentir totes les opinions. Senyora Puigdevall, vostè, què en pensa quan sent aquestes mesures que exposaven ara des de Madrid el company i també la Carme?
14: Molt bé.
0: Les veu possibles? Les comparteix?
14: A veure, nosaltres hi ha mesures que sí que compartim i altres mesures que no compartim. Evidentment, nosaltres compartim completament el fet de que les persones llogateres han d'estar protegides per l'Estat i hi ha d'haver totes les persones vulnerables, òbviament, han de tenir una protecció per part de les administracions. Amb això estem absolutament d'acord i 100% d'acord. L'altra cosa és que ja tenim altres mesures, i aquí a Catalunya hem provat moltes mesures, i totes elles s'ha vist que no funcionen per arreglar el tema de l'habitatge. Aleshores, nosaltres el que demanem és que realment, quan es facin les lleis, es facin pensant, no tant en una ideologia, sinó perquè funcionin i arreglin el tema de l'habitatge. I nosaltres el que diem és que certes de les propostes que s'estan fent no ajuden precisament a tenir més oferta i no ajuden a que el problema de l'habitatge s'arregli, sinó que el que estan fent és treure oferta del mercat, sobretot oferta de lloguer, que és la que més necessitem, i el que fan és sobretot també impedir la rehabilitació d'aquests edificis, que també la necessitem i molt.
0: Ara podem parlar de les mesures, però clar, la principal és aturar els desnonaments. Això és el que es demana, aturar els desnonaments. Que aquesta senyora Mari Carmen no hagués estat desnonada. En això vosaltres estaríeu d'acord? És a dir, que no es pot desnonar una persona vulnerable si no se li dona una alternativa habitacional?
14: Absolutament d'acord. És a dir, una altra cosa és qui se n'ha de fer càrrec, entre cometes, d'aquest no desnonament. Nosaltres tenim molt clar que ningú pot anar desnonat d'una manera com ha sigut la senyora Mari Carmen, perquè, evidentment, però qui ha de garantir la protecció de totes aquestes persones vulnerables és l'administració, i l'administració és qui ha de donar solucions a aquestes persones. Ha de donar solució perquè aquesta persona, doncs, potser ha de tenir una alternativa habitacional o ha de donar un altre tipus de solucions.
0: Carme, ha de donar solucions a l'administració o ha de ser el propietari qui se'n faci càrrec?
12: A veure, és que aquí no s'hi val fer trampes, no? O sigui, el mercat només funciona quan ens va bé i quan va malament que entri l'Estat, no? Això és que fa molta gràcia. Tots aquests lobbies de propietaris, lobbies de grans tenidors, la gran majoria, el que ens diuen és: volem els beneficis de ser rendistes i de treure el màxim profit possible, no? De pujar lloguers al tant com vulguem, però clar, quan la gent té un problema, llavors que entri l'Estat i ens ajudi i ens tregui les castanyes del foc. Home, no. O sigui, això, les coses no van així. És a dir, si el que volem és evitar desnonaments, el que ens cal és que els preus dels lloguers tinguin una mínima connexió amb els sous que cobra la gent. I, per tant, el que cal són topalls de preu perquè els preus dels lloguers siguin raonables, i contractes indefinits perquè no et puguin amenaçar cada 5 anys en fer-te fora. Ara mateix, tu pots haver pagat un lloguer religiosament durant 25 anys i que se t'acaba el contracte i el propietari pot decidir que, bueno, tot i que hagis pagat sempre, tot i que portis els teus fills a l'escola del davant, tot i que tinguis una excel·lent relació amb els teus veïns, que no li ve de gust renovar-te el contracte i no t'ha de donar cap mena d'explicació. Això veiem que és molt problemàtic perquè tendeix a situacions de xantatge, no? O sigui, ens trobem llogaters que tenen problemes d'humitats, problemes amb la caldera, i que diuen: uf, és que em queden 3 mesos perquè perquè se'm renovi el contracte, millor no queixar-me, perquè llavors potser no em renoven. Això no pot ser.
0: Sí. A veure, aquest punt, com que anem desgranant punts, és molt interessant, Toni, vaig amb tu, però aquest punt sí que m'agradaria que me'l comentés. El punt de la renovació automàtica dels contractes. Ara no passa. Evidentment, ara et fan contractes que acaben al cap de 5, de 7 anys, i és el propietari qui decideix si renova o no.
14: A veure, nosaltres el que diem és que, i si es mirés al mercat, hi ha moltíssims contractes, moltíssims, que quan el llogater vol renovar, el llogater renova, i no hi ha cap mena de problema per renovar, eh? Vull dir, perquè si mirem els casos, clar que casos puntuals en podem trobar d'una manera o en podem trobar d'una altra, però hi ha moltíssims propietaris que renoven contínuament en el seu llogater i no hi ha cap mena de problema. Vull dir que tampoc, això és una realitat de mercat, eh? I molts llogaters estan renovant i no tenen cap mena de problema. Vale? Hi ha altres que, potser el propietari, o perquè vol fer una altra cosa amb aquella propietat o el que sigui, doncs en aquell cas no renovaria.
0: O perquè vol guanyar més diners, no?
14: Bueno, o en algun cas vol guanyar més diners i tal. Jo em deixo matisar una cosa, i és que els propietaris, en general, paguen, hi ha moltíssims impostos al voltant del tema de l'habitatge. I quan dic molts impostos, vull dir moltíssims. Des d'impostos de transmissions patrimonials, impostos de patrimoni, impostos d'IRPF, impostos d'IVA. Si nosaltres mirem tot el que els propietaris paguen d'impostos amb el tema de l'habitatge, és molt superior a el que les administracions destinen després al tema de l'habitatge. Per tant, no és el tema aquest de quan funcioni, va bé i una cosa i l'altra, sinó que senzillament el que s'ha de fer és demanem també a l'administració aquesta responsabilitat. És a dir, si realment recapten amb habitatge moltíssims diners, que facin una mica l'impost finalista i que realment aquests diners després tornin a l'habitatge i realment serveixin per pal·liar totes aquestes situacions de vulnerabilitat.
11: També hi ha una cosa que és que jo crec que en la societat que vivim també voler guanyar diners tampoc ho hauríem d'estigmatitzar. És a dir, una altra cosa és que vulguis escanyar l'altre, però guanyar diners en principi amb el seu sou...
0: Però has d'acabar sí, la frase, Toni, és voler guanyar diners amb la vivenda.
11: Sí, és del que estem parlant. I també amb la vivenda, com en tantes altres coses. Si ho fas dins d'un marc legal, si ho fas no volent escanyar l'altre, si ho fas perquè no ets un fons voltor, perquè estem també abusant de la qüestió dels propietaris. Estem confonent tots els propietaris. Aquí estem parlant de fons voltors, per exemple. Però qui no és propietari d'alguna cosa i també en l'àmbit de l'habitatge?
0: Perdona, Toni, he vist que des de Junts, que això és molt rellevant que ho diguem, hi ha hagut un canvi, Junts s'està venint a negociar el Real Decret, Junts està proposant obertament prohibir els fons voltor, fer desnonaments i demanen diferenciar el petit propietari del gran fons voltor.
11: Jo aquí veig tant canvi en Junts com el PSOE, que se n'ha vingut a negociar, cosa que abans no hi havia hagut molta voluntat, tampoc per part del PSOE, entre altres coses per la pressió també a la seva esquerra de sumar, perquè jo moltes coses del PSOE, quan preguntaves, perquè com a periodistes hem de preguntar, els senties molt més còmodes, molt sovint, en propostes que feia Junts amb algunes de sumar, el que passa és que comparteix govern amb qui comparteix govern. Per tant, jo crec que amb això el que hem de veure és no simplificar, és a dir, que estem en un debat molt polaritzant i que tendeix molt a la simplificació. Ara tot és el decret Mari Carmen, i ara escoltam aquest representant del sindicat de llogateres, el Gonzalo, que deia el decreto Mari Carmen debe salir tal y como el sindicato de inquilinas lo ha concebido. No. És que no és així, no va així.
0: Sí, no es pot tocar res.
11: Sí, no va així en democràcia. Vull dir, ells faran de lobby, hi ha lobbies de propietaris, hi ha lobbies com el sindicat de llogateres, i apretaran ells per una banda, uns altres per una altra, perquè els representants polítics tirin cap a una qüestió que marquin les majories que hi ha al Congrés en un moment determinat. Mm-hmm. I el cas és que jo no sé qui té la fórmula, però, diguéssim, 10 governs per Espanya i per Catalunya han passat de tots els colors, amb polítiques de dretes, d'esquerres, de centre, de més esquerra. En aquests moments, per exemple, Sumar, que Yolanda Díaz l'he vist renascuda avui, estava desapareguda des de fa no sé quant de temps i ara torna a aparèixer, escolta, està en el govern d'Espanya, condicionen el govern de Catalunya amb els seus pressupostos, han liderat el govern d'una ciutat com Barcelona i tantes altres durant molt de temps, i les solucions no han arribat. L'excusa no pot ser sempre que hi ha altres molt dolents que ho fan molt malament i amb molt mala intenció.
0: Toni, però tu veuries bé aquesta estabilització dels contractes de lloguer, perquè aquest decret amb el que s'està treballant té diversos punts.
11: Sí.
0: Hem parlat de la protecció als desnonaments, ho hem abordat. Hem parlat de la prohibició de la compra especulativa a fons voltors. I el tercer punt és l'estabilització dels contractes de lloguer.
11: Posar en desgravar lloguers, hipoteques, blindar els petits propietaris. Hi ha moltes mesures que crec que amb una no ens en sortirem.
0: Kiko, va, t'escoltem a tu i vaig amb l'Anna.
10: De fet, la qüestió de l'habitatge, ja en vam parlar aquí fa cosa de... a la temporada passada, amb un expert que venia de la Universitat de Barcelona, en certa manera, el problema que tenim és que les mesures són tàctiques. És a dir, no hi ha hagut una estratègia d'habitatge a tot l'Estat.
0: Amb això crec que és amb el que us posareu d'acord segur, Carme i Anna, no?
10: Sí, però,
0: les mesures són tàctiques.
10: Però no passa res per admetre que si l'habitatge és un bé de mercat, però és un bé escàs, i que, per tant, tampoc hi ha hagut un control demogràfic, ni hi ha hagut un control de planificació, i tothom ha respost als seus interessos particulars, escolta'm, amb això, si s'ha de fer una aposta més comunista, doncs es fa, i es planifica. I es planifica com? Doncs si convé fer una moratòria dels desnonaments, doncs es fa. Si convé obrir més la planificacions urbanístiques, doncs es fa. Si s'han de reduir impostos a la gent que vol endreçar propietats antigues que pugui tenir al centre d'Olot o a Prats del Lluçanès, doncs es fa. Que s'han de decretar que a partir d'ara els contractes de lloguer siguin indefinits amb una certa garantia de pagament, doncs es fa. Són apostes valentes de qüestions... Escolta, tot està inventat, només cal mirar al nord d'Europa.
0: Ja, però ho dius molt fàcil, Quico, doncs es fa.
10: Sí,
0: es fa, si es té fa. Un suport...
10: Sí, però fixeu-vos, les coses de debò no es fan. No es fa l'habitatge, no es fa política de mobilitat, no es fa política de demografia, és el que estem dient contínuament. I al final, tots són pedaços que vas endreçant i quan et surt un degutall...
11: Sí, però fixa't un... que diu la Gemma, diu, no es fa perquè no sortiria ara al Congrés. Però, per exemple, la legislatura passada hi havia majoria d'esquerres i tampoc es va fer.
10: No.
11: És a dir, per tant, no és una qüestió d'ara, és una qüestió que segurament el problema està en que no hi ha una sola solució i que vivim també un univers en el que la polarització influeix moltíssim en tot, no només en aquesta política. I és molt trist que no es posin d'acord els polítics.
0: Aquest problema
10: ja es veiem
0: en general. Us ho pregunto les dues, per què no es fa?
12: Jo crec que, com deia el Toni, la legislatura anterior és molt decebedora. És a dir, hi havia majories claríssimes i en aquell cas va ser el Partit Socialista qui va estar frenant que la llei d'habitatge fos una cosa molt més ambiciosa. Jo coincideixo que amb l'habitatge no es tracta d'anar fent pedaços i petites polítiques i petits decrets, sinó que es tractaria de tenir una visió ambiciosa i a llarg termini, no? Que tant endreci el mercat i posi normes clares com garanteixi que tenim un parc d'habitatge públic decent, comparable als països del nostre entorn. Perquè tots els països del nostre entorn el que fan és, d'una banda, tenir un parc públic decent, però també regular les normes del mercat perquè l'especulació estigui com a mínim continguda. Això la legislatura anterior no va passar, no? Recordem l'Ábalos, no? Que deia la vivienda es un derecho, però també no és un bien de mercado i, per tant, no volem regular res. I ara, de fet, jo crec que ens trobem en la situació, o sigui, en les conseqüències d'una primera legislatura molt poc ambiciosa. I, de fet, és per això que avui estem convocant a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos per dir-li a Pedro Sánchez.
11: Però, Carme,
12: és l'última oportunitat d'aprovar alguna cosa que tingui sentit. Hi ha les forces ara mateix.
11: Una cosa que puc només apuntar. Quan l'Ábalos deia això, és a dir, que l'habitatge sigui un bé de mercat, això no és incompatible amb que s'hagi de regular. Perquè per això vivim també en una societat que posa lleis, que té normes. I, per tant, un bé de mercat no, automàticament no és la llei de la selva. Això és el que no hauria de ser. Mm. Clar, i tu dius, és a dir, els països del nostre entorn diu, tenen un parc d'habitatge... Mira, jo recordo que fa... Haver-ho llegit, perquè jo no ho vaig viure, però que als anys de la transició, quan a més es venia d'un règim dictatorial, la major part de partits es situaven a l'esquerra, centre-esquerra, a l'esquerra o bastant a l'esquerra. Jordi Pujol va dir en un moment determinat que ell s'inspirava en la socialdemocràcia sueca. I Josep Pla va dir que estava bé això, però que l'únic problema que tenia és que a Catalunya hi havia molt pocs suecs. Llavors, el concepte és que jo crec que de vegades ens comparem amb altres països on no serveix la plantilla exacta. Exactament, perquè, i malauradament, de vegades, i a vegades en positiu, Catalunya, dins de l'estat espanyol, té una plantilla determinada i uns problemes i uns hàndicaps que no els té molts països del nostre entorn, tampoc.
12: Una pregunta, tornant al tema que comentaves, que crec que és important, l'habitatge és un bé de mercat, però el que tenim un problema, que és que l'habitatge dona rendibilitats molt, molt, molt més elevades que qualsevol altre sector econòmic ara mateix, no? És a dir... No, el que no
0: però
12: pot ser...
0: Però el representant dels propietaris t'ha dit abans que tenen també molts impostos.
12: Bueno, parlem d'això, parlem d'això. Hi ha bonificacions fiscals pels propietaris que van fins al 90%. Això vol dir exempcions, o sigui, exempcions enormes. Un treballador, tots els que avui ens hem llevat per anar a treballar i no per viure de la feina aliena, paguem impostos sobre el 100% del nostre sou. Vull dir...
11: I el Carme, no... a tots, quan dius els propietaris, són tots els propietaris? Perquè, és a dir, aquí hi ha de grans, mitjans, petits, i jo crec que una persona que tingui, per exemple, un pis, i que d'aquest, que el vulgui, i que jo he vist gent de dretes, d'esquerres i de centre, que tenen un pis i que una segona residència o que el posen a lloguer... No tenen tots aquests avantatges. És a dir, la problemàtica del petit propietari, que no és la d'un fons voltor, no és que visqui amb l'abundància.
12: Les exempcions fiscals són per tots els propietaris. I
11: amb les càrregues també corresponents.
12: El problema és tenir un país pensat perquè et surti més a compte dedicar-te a llogar pisos o dedicar-te
11: no
12: a la indústria o a l'economia productiva que Això no té cap mena de sentit.
11: No, és a dir, no et surt a compte si ets petit propietari.
12: La burgesia ha passat d'invertir en indústria, en coses que generen valor, a simplement comprar pisos, vendre's, comprar pisos i llogar-los. Això és improductiu.
11: Vull dir que realment...
0: Que l'Anna contesti, que és la directora general de Som Habitatge.
11: A mi em genera dubte, com a periodista, és a dir, el fet aquest de dir als propietaris, per exemple, un moment, m'agradaria entrar a escala. És a dir, és el dubte que tinc. Perquè qui viu avui en dia de l'habitatge que realment no siguin aquests grans tenidors, per exemple?
0: Segur que té resposta a això.
14: Exacte, jo crec que aquí hi ha diversos temes. La primera és, quan parlem d'impostos, impostos n'hi ha molts al voltant de l'habitatge. Vull dir, evidentment, les extensions de l'IRPF és un d'ells. Però si nosaltres mirem en global tot el que recapta l'Estat amb tots els tipus d'impostos que hi ha al voltant de l'habitatge, no destina després en els pressupostos ni un 20% de tot el que ha recaptat en temes d'habitatge. Per tant, parlem en forma global, no parlem d'excepcions d'una de l'IRPF, sinó que parlem de forma global, que hi ha molts impostos. Per tant, nosaltres el que diem és que realment el propietari aporta moltíssims diners a el que seria l'Estat amb tots els seus impostos abans de que arribin això. Per tant, jo crec que aquest és un punt important. I l'altre punt que estàvem parlant, ara comentàvem amb el tema de... Perdona,
0: Hem parlat d'això, hem parlat
11: de la regulació.
0: Congelació dels lloguers...
14: La congelació dels lloguers i això. El problema de la congelació dels lloguers és que, a més, no s'estan congelant. És a dir, a la resta d'Europa sí que pot haver-hi, que hi ha llocs que hi ha contractes indefinits, però no hi ha congelació dels lloguers. I l'únic cas que s'assembla més, que és el dels Països Baixos, que seria més el que s'assembla, el que estan proposant, ho van implantant l'any 2024, ja s'ha vist que no funciona i fins i tot estan plantejant, a gener del 2027, estan plantejant canviar la llei, perquè no funciona. També aquí a Catalunya hem vist que no funciona. Què és el que passa quan passa això? Tens dos grans coses. Primer és que el mercat normalment treu oferta, perquè descomptem una cosa, és a dir, la majoria del mercat que hi ha són petits propietaris, no són rentistes que viuen d'això, tots tenen les seves feines i tenen un o dos pisos llogats, la majoria, que el que estan fent és que els posen al mercat de lloguer, però no viuen d'això. La majoria de la gent no viu de les rentes, faltaria més. Hi ha alguns que sí que viuen, però no tots.
0: Però llavors, Anna, puc dir que una minoria és la que està fent molt mal al mercat de l'habitatge? És a dir, la majoria no fa això, però pot ser que hi hagi una minoria que és la que està fent molt mal al mercat de l'habitatge. Aquí vostè també distingiria entre els fons voltor i els petits propietaris, com està fent junts?
14: A mi el que m'agradaria entendre també és una mica què significa fons voltor, perquè jo, dintre del mercat, que m'hi he bellugat bastant, he arribat a sentir que amb una empresa que es dedicava a fer habitatge de protecció oficial li han dit fons voltor. Per tant, m'agradaria entendre què significa el voltor aquest darrere dels fons. Vale? Jo crec que una de les coses que hem de tenir molt clares és que, i això ho ha dit el Banc d'Espanya, ha dit que fa falta moltíssim habitatge i s'ha de construir aquest habitatge. Totes les administracions, totes, han decidit i han dit públicament que si no hi ha una col·laboració pública o privada serà impossible fer tot aquest habitatge. El que no podem fer és que qualsevol privat que decideixi entrar a ajudar a fer tot això se'l qualifiqui de fons voltor i se'l qualifiqui d'especulador i se'l qualifiqui de tot això. Per tant, si nosaltres volem que hi hagi habitatge i volem que aquest habitatge funcioni, el que hem de fer és que tots els actors estiguin ben reconeguts. I quan diem ben reconeguts, hi hagi respecte d'uns pels altres, perquè evidentment no hi ha llogaters sense propietaris ni propietaris que puguin llogar si no hi ha llogaters. I per tant, ens hem d'entendre tots. I el que no té sentit és que qualsevol persona que sigui un propietari se'l tildi allà d'especulador, de fons voltor, perquè què significa fons voltor?
0: Va, em queden un minut, el minut final, Carme.
12: Sí, no, jo crec que
0: contesta-li a l'Anna.
12: És important entendre que, tot i que hi poden haver petits propietaris, el mercat va cap a la direcció contrària, s'està concentrant. Cada cop hi ha més habitatges en menys mans. De fet, si mirem qui està comprant, el que veiem és que el 60% de les compres que es fan ara es fan sense hipoteca i del 40% que es fan amb hipoteca, la gran majoria són per inversió. Per tant, qui compra no és per viure i qui compra és per posar lloguer. De fet, en ciutats com Barcelona, en els últims 15 anys, la meitat dels pisos els han comprat propietaris que tenen 8 pisos o més. Per tant, tot i tenir un mercat relativament atomitzat...
11: Serveix
12: cada
11: per
12: cop...
11: la legislació autonòmica, per exemple, que s'ha fet? Perquè aquí, en teoria, és avançada, no? A Catalunya s'han aprovat...
12: Per contenir preus, clar.
11: Vull dir, és diferent a Madrid, per exemple, del que passa a Catalunya,
12: o sigui,
11: el que pot passar a Madrid.
12: No hi ha hagut lleis que adrecin la qüestió de la concentració de la propietat. Podríem tenir... Ara està parlant amb Junts, no? Podríem tenir una llei que fes com els Països Baixos o altres països i que digués prohibim les compres especulatives.
11: Però vam fer una llei de l'habitatge, no?, al Parlament de Catalunya.
12: Vam fer una llei de contenció de rendes. Tenim una llei de contenció de rendes que ha contingut els lloguers, però el gran problema és que tenia un forat gegant, que es diuen lloguers de temporada, no, que és precisament el que s'està intentant adreçar ara amb aquest decret. Clar, és el que dèiem abans. Cal fer lleis, però cal fer-les ben fetes i complertes, sense forats.
0: Carme, jo una cosa més. Què és per tu un fons voltor?
12: Un fons voltor és una empresa que té molts inversors, o sigui, que és un fons, no?, que té molts inversors dins d'ella, que normalment compta amb beneficis fiscals i es dedica a comprar barat i vendre car, o comprar barat i llogar car. És l'especulació més que... A Espanya han tingut un molt bon tractament, no? Des del 2013 gairebé no paguen impostos. De fet, Rajoy... la bombolla dels lloguers, de fet, ve en gran mesura perquè es canvia la llei i es donen beneficis fiscals a tots aquells...
0: És que l'Anna ho havia preguntat, què s'entenia per fons voltor. La Carme Carazo li ha donat la seva definició.
14: Jo el que he de veure és que hi ha molts temes amb la rendibilitat, amb els temes de l'habitatge. Construir és molt car, rehabilitar és molt car i rehabilitar el parc d'edificis és molt car. Per tant, les rendibilitats que hi ha a dintre del que seria l'habitatge moltes vegades no són tan altes com es pensa, sobretot quan anem a temes de lloguer. ¿Vale? Per tant, aquí s'hauria de parlar amb números sobre la taula i veure el que realment és voltor i el que realment
11: no és. Però a mi sí que em fa por, eh? Aquesta gent que compra edificis sencers, per exemple, ara ho dèiem a Madrid, no, que no és gent, són empreses, són fons, que compren edificis sencers. Això ja és una altra cosa i crec que aquí sí que s'hi pot posar la banya, no? És a dir, és interessant diferenciar.
0: S'hi ha de posar la banya, no?
11: Entre el que és...
14: Bueno, jo crec que el que hem de fer és...
0: L'inversor que compra un edifici sencer fa fora tots els inquilins, es dedica
14: a rehabilitar-ho... Aquí s'han de posar normes, evidentment. S'han de posar normes i s'ha de veure com es fa això de manera que la convivència entre les persones que hi estan visquent, els ciutadans i tal, no s'alteri. Per tant, aquí s'ha de fer proteccions i aquí sí que s'ha de fer segurament cirurgia des d'un punt de vista d'analitzar quins són aquells casos en els que realment no s'està complint la funció que s'ha de complir amb l'habitatge.
0: Val, doncs, de moment ho deixem aquí, dic de moment, en seguirem parlant segur. La directora general de Som Habitatge, que és la Unió de Propietaris de Catalunya, Anna Puigdevall, ens ha acompanyat, moltes gràcies. I Carme Carazo, que és la portaveu del Sindicat de Llogateres.
12: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Carme. Les 9:03, me'n vaig a Ceuta. Mireu que avui us anava a dir com ha canviat la conversa política en el nostre país. Ja gairebé no parlem de Ceuta, parlem molt de vivenda. Doncs bé, acabem de conèixer una notícia que té a veure amb el delegat del govern a Ceuta. Torno amb el nostre company, amb el Bernat Arrandiz. Bernat, bon dia.
13: Bon dia, Gemma. Us podem confirmar a aquesta hora que el delegat del govern a Ceuta ha presentat la seva dimissió. Segons fonts de la Moncloa, Miguel Ángel Pérez Triano va presentar la seva dimissió ara fa uns dies. Aleguen una decisió personal i humana després de molts dies, moltes setmanes de molta feina. Veurem, avui està previst que doni explicacions, veurem què és el que diu Miguel Ángel Pérez Triano i veurem si la ministra i portaveu Elma Saiz s'hi refereix en la visita que tindrà avui a la delegació del govern al Ceuta. Centre de Ceuta. Recordem, la dimissió del delegat del govern arriba després que el seu cap de gabinet dimitís, renunciés del seu càrrec l'11 de setembre, després d'haver assegurat que havia avisat al delegat del govern de la informació del CNI d'una suposada creuada massiva de migrants que es va donar ara fa dos mesos. Per tant, és la segona renúncia a la delegació del govern i ara el Consell de Ministres té sobre la taula la formalització d'aquest relleu, una cosa que podria passar en la reunió de demà.
0: Gràcies, Bernat. Doncs una primera valoració, us demano, Quico, una primera valoració d'aquesta dimissió. Notícia important, la que acabem de conèixer, el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit, comunicat el seu desig de no continuar el seu càrrec.
10: Era previsible perquè, com a delegat del govern, ell insistia sempre a dir que havia advertit d'una situació que es podia desbordar en qualsevol moment. De fet, no només era ell, sinó els diaris i la premsa local de Ceuta, si els seguies una setmana abans i fas una mica de recuperació a Maroteca, ja ho estaven advertint. De fet, alguns...
0: Tu recordes que quan va dimitir el seu cap de gabinet...
10: Sí,
0: tot el
10: WhatsApp famós.
0: Exacte, el WhatsApp famós, que ell deia que ja l'havien avisat, que havia avisat el delegat del govern de l'entrada aquesta massiva de manera irregular, i ell va assegurar al principi que no.
10: Que
0: no li havien donat...
10: Que no li havien donat aquesta informació, però que ell sí que havia informat que, escolta'm, que la cosa semblava que es podia desbordar en qualsevol moment per les informacions que hi
0: rebia. Quan li va dimitir el cap de comunicació va ser perquè hi havia una total incompatibilitat, va dir ell, entre el que afirmava el cap de comunicació i el propi delegat, Toni.
11: En tot cas, si, com deia el Quico, això era previsible o era lògic que és passant, és una mica ja comença a ser molt complicat pel govern de Pedro Sánchez que les coses més lògiques o més previsibles triguin tant en arribar o que s'hagin de podrir tant perquè hi hagi conseqüències, perquè crec que aquesta setmana, la setmana passada podia estar a Madrid. Jo crec que podrem preguntar al Lluís si també ell que hi és notes xup-xup, no? I els xup-xups hi ha diversos. A Madrid sempre hi ha la Villa i Corta i deu ser una cosa, no? Ara que sí, eleccions al febrer, març, tal. Però també hi havia molts que deien i especulaven al voltant, gent al voltant del govern d'Espanya, de dir, ostres, la Mari Carmen, això pot ser un gir d'agenda. Dius, això pot ser un gir d'agenda que sigui aquell moment que no ens esperàvem, que giri en certa manera l'ull de l'opinió pública, la pressió. Molt bé, doncs això pot passar, que l'opinió pública giri cap a una qüestió com la de l'habitatge, que en teoria és un entorn en el que es podria sentir còmode, no? Un frame, no? un marc mental o de debat on es podria sentir còmode el govern d'Espanya. Una altra cosa és si no se'ls hi va el tret per la culata, és a dir, que al final qui hi ha el govern ara és Pedro Sánchez i no Mariano Rajoy, com quan els indignats a l'altre moment. Però l'altre és que se li sumin fronts de problemàtica, és a dir, que no vegin o que hi hagi una part de l'opinió pública que no identifiqui que el seu govern o les seves polítiques són la solució per la qüestió de l'habitatge, que està al centre del, que estigui al centre del debat, però que l'acompanyi o el segueixin acompanyant altres fronts com el de Ceuta i el de la immigració, mm-hmm. on també tenen un hàndicap important.
0: Doncs per justament tant. Avui és un dia en el que un diari com El País, per exemple, porta tota una informació doble plana on ens diu que el delegat del govern a Ceuta va demanar reforços al govern una setmana abans de l'avalanxa.
10: Que de fet, hi ha un estudi interessantíssim de la setmana passada, de l'Elcano, en el qual la síntesi és va fallar el sistema de seguretat nacional, no el sistema d'informació. És a dir, que la CIFAS, el CNI, el Servei d'Informació...
11: Margarita
10: CIFAS,
11: Robles, bien.
10: Etcètera, tots aquests, i la Margarita Robles, a la seva
11: mal.
10: Compareixença del passat dijous, sí. també fa una defensa aferrissada del CNI, que també, no sé, jo tampoc m'hi enganxaria els dits, però, en certa manera, el que ven a dir és que la translació d'aquesta informació, efectivament, en el Sistema Nacional de Seguretat, va fallar.
0: Va, afegeixo aquesta conversa a Lluís Orriols, és professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III. Professor Orriols, bon dia.
15: Hola, bon dia. Com
0: fixa't, Lluís, que anava a començar dient-li com ha canviat la conversa política. Ara estem parlant de vivenda, estem parlant d'habitatge, ja no parlem de Ceuta. Fa un minut, fa cinc minuts, hem pogut saber i hem confirmat que ha dimitit el delegat del govern a Ceuta, Miguel Pérez Triano. Com deixa això el govern i com toca això la crisi a Ceuta?
15: Bueno, hi ha com dues lectures, no?, davant d'una dimissió d'un càrrec polític. La primera és deixar que la pressió s'alliberi una miqueta. Quan hi ha dimissions, tot i que en Espanya som poc propensos a buscar aquesta solució, permet als governs que la olla a pressió baixi una miqueta, no?, perquè hi ha rendició de comptes, s'accepten part de les culpes i es depuren amb algunes dimissions, no? Aquest cas podria ser una forma d'alliberar pressió. Clar, depèn del tipus de dimissió. Si és una dimissió protesta, si és una dimissió, diguéssim, per dir, bé, jo estava en una situació diferent a la del govern central i dimiteixo per desacords amb el govern central, el que fa és posar més pressió encara, no? Mm-hmm. Per tant, probablement no servirà com una forma d'alliberar pressió.
0: Mm-hmm. Clar, i a partir de la informació que jo deia que hem llegit al País, Quico, podem deduir que el que diu el Lluís és així, no servirà per alleugerar la pressió.
10: Al contrari.
0: Perquè ell, si se'n va denunciant que ell havia demanat reforços.
10: Exactament. Diu, jo no pagaré el pato, per entendre'ns, eh? O sigui, no,
0: i qui
10: no
0: pagarà el pato?
10: Home,
0: servir la teva...
10: Bueno, no sé, però...
0: Qui pagarà el pato de Ceuta?
10: Jo és que la crisi de Ceuta ho veig molt difícil que es pugui superar, a no ser que hi hagi un efecte detonant, com el decret de l'habitatge, etc.
11: Sí,
10: que
11: però fixa't, mena... Quico, però
10: això és un problema que no es pot gestionar,
11: no, però...
10: ni generacionalment. Bueno, és que ni que entri la dreta visigòtica a la Moncloa, això ho arregla.
11: Depèn de moltes coses que no totes estan en mans del govern d'Espanya. És a dir, aquí juga gent, això que està passant, quan arribarem, en el fons, algun dia a saber com va passar tot plegat, és a dir, la crisi de Ceuta aquesta, concretament, mm-hmm. que va desencadenar totes aquelles persones que van saltar la tanca, etc.
0: Després serà amb nosaltres Jorge Dezcayar, que serà molt interessant saber el que va ser màxim dirigent del Gini, per exemple. Quina versió té ell del que va passar?
11: I ell sap, a propòsit d'aliances geoestratègiques que poden estar al darrere, però aquesta és una part a la qual podrem preguntar-nos o demanar-nos per què s'han activat ara, per què es poden tornar a activar, per què hi seran, per què no, quins moviments hi ha, però després hi ha la part de la gestió del govern, que és obvi que sí que trasllada una sensació del que no havia caracteritzat a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era un personatge amb molts reflexos. Mm. No, això del manual de resistència s'ha dit mil vegades perquè era aquella capacitat de reposar-se davant de l'adversitat. Sí. Ara la sensació que dona és d'un esgotament important. Llavors, aquí té l'opció, la possibilitat de sorprendre'ns a tots i resoldre-ho, tot i que ja va tard, o seguir exceptuant aquesta sensació de final de cicle. Una altra cosa és que això el mati, perquè havíem dit, o s'ha dit del dret i al revés, que això de la crisi de Ceuta seria l'enèsima, com ho deien això, no sé, lapidació, com dir-ho, l'enèsim punt i final de Pedro Sánchez. Ara he sentit, aquesta setmana, que tornaven a dir, ara, aquesta, em sembla que era el mateix Rufián, que deia que això de la qüestió Mari Carmen podria ser el nou punt i final de Pedro Sánchez. Cada setmana hi ha un punt i final de Pedro Sánchez i no acaba d'arribar mai, exactament.
0: Oriol, però clar, el tema de l'habitatge, d'entrada, un podria pensar que li és més favorable als socialistes que no el de la immigració, que no pas el de Ceuta. Perquè si ho negocia bé, i aquestes hores són crucials les que estem vivint, demà es pot treure un decret de l'habitatge al Consell de Ministres. No? I, per tant, li pot ser més favorable de solucionar, o no ho veieu així?
15: Bé, el paper que té l'habitatge sobre, o les sinergies que té amb la política electoral, amb el vot, és molt complexa. Eh? No hi ha una direcció clara, és dir, o inequívoca. En primer lloc, sabem què sap la ciència política sobre aquestes qüestions. La primera, ser propietari favoreix a la dreta. Sabem que polítiques d'actives de propietaris, de tenir propietaris de cases en comptes de llogaters, i molt particular, si no són llogaters de vivenda pública, favoreix a la dreta. I això ho sabem des de les polítiques de vivenda de Margaret Thatcher. Augments dels preus de la vivenda entre propietaris, i en Espanya sabem que més de 2/3 dels espanyols són propietaris, favoreix el govern. És a dir, quan hi ha augments de govern, augments de preus de vivenda, hi ha sensació percebuda, encara que sigui de primera vivenda, que és una il·lusió, però és una percepció d'enriquiment. I això, la sensació d'enriquiment ajuda als governs. No? Per tant, podem dir, en un primer estadi, augments de la vivenda fa que hi hagi sensació d'enriquiment per part d'aquests propietaris, no? Que són majoria a Espanya. Però, en canvi, quan hi ha crisis de vivenda, que hi ha drames socials, quan es polititzen problemes d'una porció important, inclús dels propietaris que tenen fills que acabaran tenint aquest problema, llavors acaba això girant-se en contra del govern, i crec que ara mateix estem en aquesta situació, en una situació de crisi de vivenda on la gent ja no ho percep, aquest 20% o 20 i pico per cent de gent que està en aquesta situació ja no ho percep com un problema personal, que ha de lidiar, que ha de buscar ajuda familiar per pagar l'entrada, per viure amb els seus pares, ja ho percep com un problema social. Quan es socialitzen els problemes particulars és quan exploten els problemes en política. És a dir, la política és quan es polititza lo personal. I aquí estem veient un cas de manual de politització d'un problema personal. I això són molt males notícies pel govern, molt males notícies. No és que el govern pugui fer un decret o Mari Carmen, o que la qüestió de la vivenda és una qüestió social i això desplaci i pivoti l'agenda pública, algo que és propietat del govern. No. Estem davant d'una situació de crisi, de sensació d'un problema social important i que el govern acabarà patint. Per tant, jo et diria, el govern està davant d'una situació ceutera dolenta. Aquesta situació, jo et diria, és dolenta o pitjor. És dolenta i pitjor, sí. I et diré per què també. Perquè tensiona el govern de coalició. Aquest govern de coalició sap que aquesta qüestió, si no la gestiona bé, i ja ha gestionat molt malament aquest govern de coalició moltes altres qüestions, pot acabar enfonsant-se més del que s'està enfonsant amb el govern, amb el govern del Partit Socialista.
0: Ah, clar, això és així. La pressió del carrer és una cosa, però la pressió de sumar, amenaça directament amb no seure's al Consell de Ministres si no se li donen totes les mesures que demanen. Però, clar, paral·lelament també hi ha Junts, hi ha PNB, és a dir que...
11: Podemos. Que també ficarà la dita a l'anàfora de que els de Sumar es venen baratos al PSOE, és a dir, que hi ha una situació endimoniada. Ara sí que és veritat que potser té un valor d'oxigen. Parlàvem ara, deia el Ruiz, que ho han gestionat malament, o que s'han gestionat en diferents fronts malament. I si ara resulta que ho fan bé? Vull dir, que tenen una oportunitat de...
0: Toni, em sorprens?
11: No, vull dir... Jo sóc optimista a la vida en general, però vull dir...
16: S'ha assimilat ja com un problema social.
11: No, però vull dir...
16: Cronificat.
11: Però no podem descartar...
16: Un problema social cronificat, i que, a més, veuen un govern incapaç de resoldre-ho.
11: Però no podem descartar que els polítics facin la
16: feina. Obviant que els altres governs també van ser incapaços de resoldre-ho. Però, en qualsevol cas, això és el que genera més desconfiança cap al govern que està gestionant això. Un govern que permet que la policia, els antiavalots, vagin a una casa d'una senyora que tots vam veure com està, i la facin fora cops de porra.
0: No, perquè, ara, Quico, això, perdoneu, ja que el Lluís és professor de polítiques, és molt interessant observar amb molt d'interès el que està passant. És a dir, l'any passat es van produir 25.000 desnonaments a Espanya.
16: Sí.
0: Cap va generar aquest enrenou. Bueno. I què ha passat, Lluís? Perquè ara s'encengui l'espurna, no? La política, sí. Com d'interessant és analitzar com necessita símbols. I aquí ha aparegut la Mari Carmen. Mm-hmm.
15: Ja, però jo vaig tenir aquesta mateixa sensació la setmana passada, quan vaig veure protestes al carrer, de veure que s'ha superat aquest llindar, no? Perquè tal com funciona l'opinió pública és de la següent forma. L'opinió pública pot acabar tenint un procés de desencant o enuig del govern o dels seus governants o del seu partit. Aquest enuig va compatible amb una sensació també de lleialtat, no? És a dir, és el meu partit, és el que he votat, per tant, bueno, estic enfadat, però diguéssim, no hi ha un procés de trencament, sinó el que diria un economista, ja en comptes de la sortida hi ha la veu, no? Queixes més que protestes, ja surts al carrer i en última instància el deixes de votar, no? També hi ha aquesta sensació de que ara està la vivenda, és un problema més personal que social, no? Que està dient... Quan passen aquestes qüestions és quan s'arriba a un umbral de tolerància que se supera i que, a més, es polititza lo personal. Que estem en aquest, jo crec que estem en aquest nivell. Quan estem en aquest nivell, jo diria, és molt difícil que la gent torni un altre cop a l'estadi anterior. Mira, quan una persona està enfadada, pots desenfadar-la si corregeixes, si respons al seu estímul d'enfadament. Però quan la persona ja trenca, està en aquest procés de ruptura, ha superat el seu llindar de tolerància, quan ja ha superat el llindar de tolerància, ja no és tan fàcil que torni un altre cop a confiar en el partit o en el govern. Per tant, totes aquestes persones que han sortit al carrer, que probablement ja han superat aquest llindar de tolerància, una llei Mari Carmen no els farà tornar enrere.
11: No, segurament.
15: Això per un cantó. I el segon és també, per lo que es comentava ara a la taula, és perquè la llei de Mari Carmen, el que es pot fer el dimarts, és només la punta de l'iceberg, que s'està parlant dels desnonaments, però aquí hi ha un problema de vivenda que és crònic, sistèmic, que afecta de forma doncs molt, molt important una porció que no és majoritària, però bastant important de la societat espanyola. No? I això... en fi, no se solucionarà aquest dimarts.
11: No, i aquí hi ha, evidentment, hi ha qüestions que no se necessiten d'una certa iconització, una certa icona, un cert element que generi una representació o una identificació en un moment determinat, però també és un acumulat, no? És a dir, hi ha aquella gota que fa vessar el got. En aquesta gota que fa vessar el got, jo la setmana passada també m'ho mirava amb ulls més de qui estudia el món de la comunicació, no? Dels éssers humans, però també del poder i de l'entorn que vivim, i jo identificava la importància que encara tenen els mitjans de comunicació clàssics, malgrat tot. És a dir, en un temps en el que diem que van de capa caiguda, que les xarxes faran tal... Jo la setmana passada vaig veure la cobertura que se li va donar a lo de la Mari Carmen. I aquella cosa de la vida en directe que tots volem tenir, no? I que els mitjans, no? I aquella connexió en directe i l'atenció de si serà desnonada, no, els diferents, les càmeres dins de casa d'ella mateixa, les connexions de televisió, la policia que no deixava passar el cordó...
0: Tu dius que els mitjans allà van tenir molta responsabilitat a posar el focus
11: van posar
0: a la vivenda de Mari Carmen.
11: Fer de manera efectiva, perquè no sempre que ho fan amb intenció, ho fan sempre els mitjans, posar el focus en una línia o una altra, i no sempre qualla. Però aquí s'han donat diferents circumstàncies que, a més, van fer que aquesta atenció mediàtica tan, diguéssim, important de la setmana passada, connectés i activés uns certs moviments, i ara veurem això, de vegades saps com s'engega, però no com acaba.
0: Kiko.
16: Jo li volia fer una pregunta amb el Lluís.
0: Va, Lluís Orriols, pregunta del Quico Sallés.
16: Això que comentaves ho trobo interessantíssim, és a dir, aquest superar el llindar de la tolerància, i aquesta... diem-ne, si em permets, i baixant-ho molt a l'orfebreria ciutadana, aquest emprenyament general, per exemple, amb el teu partit de lleialtat de vot constant. Jo no sé si problemes socials o problemes personals que es polititzen, com l'habitatge, com la demografia, com la percepció o no percepció de seguretat, com que els bancs fan amb tu el que volen, com que les companyies energètiques et facturen com volen i t'ho tornen quan volen, etc. Això no és anar més enllà de castigar un govern, sinó de castigar un sistema. Seria aquesta l'explicació, per exemple, d'aquesta mena de populisme extrem que sembla ser que demoscòpicament està molt premiat?
15: Jo crec que sí, i jo et diria que és un càstig a dos temps, o un càstig que és bidireccional. Aquest govern patirà això, ho patirà. Com ho vam veure en el 15M, que semblava com contradictori, no? Gent ocupant el carrer, protestes per reivindicar una agenda social, i que el Partit Conservador, el Partit Popular, acabés guanyant per majoria absoluta més àmplia de la història electoral del nostre país, no? És a dir, algú podria dir què està passant aquí. És que hi ha dos elements aquí. Hi ha l'element de càstig de qui està governant, governi qui governi. Quan les coses van malament, els governs pateixen, i això ho sabem des de que hi ha democràcia, no? I per tant, aquest govern, en el cas de la vivenda, igual que Ceuta, no són bones notícies. No són bones notícies perquè ho acabarà patint. Una altra qüestió és quan hi ha la fase de ruptura. Perquè les lògiques que tenim a la política tradicional és que quan un govern ho fa malament, doncs votes un altre govern, o si no vols votar altre govern, simplement no votes aquell dia i acaba governant per termes relatius, acaba guanyant l'altre, i hi ha un reemplaçament entre Partit Socialdemòcrata, Partit Conservador, o el que hi hagi en cada país, no? Però què passa quan tots els partits acaben fracassant? És a dir, és una qüestió sistèmica, és el sistema el que no permet, no és permeable a les demandes dels ciutadans, que és el que estem vivint ara mateix, que governi qui governi, els ciutadans veuen frustrades les seves expectatives, perquè no perquè siguin governants dolents o malvats, és que simplement són governants impotents, que no tenen les eines suficients com per poder regular moltes de les qüestions que inquieten a la societat, no? Quan passa això, hi ha la fase de la ruptura. Aumenta la tecnocràcia, el populisme, hi ha tots els backlash, no? Els backlash que veiem últimament. Per tant, veiem les dues coses, governs triturats i sistemes de partits també, en última instància, també malgastats amb noves formacions polítiques que emergeixen.
0: Doncs, Lluís, ho deixem aquí. Lluís Orriols, moltes gràcies. Com sempre, molt interessant escoltar-te, professor de Ciència Política de la Carlos III. Gràcies, Lluís, bon dia.
15: Un plaer, com sempre.
0: Adéu, bon dia. I hem de recordar que avui Pedro Sánchez és a Barcelona, eh? Recordeu, té l'agenda molt apretada, i se la trobarà plena de protestes. S'han convocat protestes amb motiu d'aquesta visita. Però deixeu-me reprendre la notícia que us hem donat aquest matí, i és que ha dimitit el delegat del govern a Ceuta, Miguel Pérez Triano. Això fa que tornem a col·locar el focus a Ceuta. Aquesta setmana es farà 2 mesos de l'arribada dels immigrants, arribada massiva. I a aquesta hora volem saludar a una persona que coneix bé Ceuta, sobretot coneix bé el Marroc, diguem-ho així. M'atreviria a dir que coneix molt bé els secrets del Marroc. Ell va ser ambaixador d'Espanya a Rabat, director del Centre Nacional d'Intel·ligència, el jefazo dels espies, que li agrada... Al Quico Sallés li agrada dir això.
11: El jefazo.
0: El jefazo. Ens atén des de Vall de Mosa. Jorge Dezcallar, bon dia. Gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia.
0: Bon dia.
17: Bon dia, Gemma. Això del jefazo, això del jefazo m'agrada.
0: Oh, li agrada molt el Quico Sallés, sempre em diu el Dezcallar és el jefazo dels espies. Ho sap tot. Doncs si ho sap tot, jo dic, vostè ens el sabrà dir 2 mesos després, vostè entén que el govern encara no sàpiga qui va ordenar, qui va planificar l'assalt a la frontera. És normal que encara no ho sapiguem?
17: No és normal. La verdad es que no es normal que 2 meses después continuemos en la ignorancia de saber tantas cosas en relación con esta crisis, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Cómo se planeó? ¿Cómo es posible que 2 meses más tarde sigan esta gente tremenda, viviendo en esas condiciones deplorables en esa playa, ¿no? Que parece un campamento de Sudán. Es algo que proyecta una imagen penosa de España, ¿no? De un país que no ha sabido capaz de controlar su frontera y que luego lleva 2 meses sin ser capaz de controlar las consecuencias de esa falta de previsión, ¿no? Es algo que ayuda a la extrema derecha. Esto es muy malo, ¿no? Porque da hecha gasolina en el motor de la extrema derecha, que es algo que preocupa mucho en Europa. Y de ahí la respuesta tan débil de Europa, ¿no? A nuestras demandas de apoyo. Esto les complica mucho la vida. Fijaos que el voto al Parlamento Europeo de la extrema derecha en el año 84 fue del 4%. Y en las últimas elecciones que ha habido en el año 24 ha sido del 20%. Es decir, se ha multiplicado por 5 en los últimos 40 años, ¿no? Y este es un voto, cada uno que vote lo que quiera, evidentemente, pero este es un voto nacionalista, es un voto renacionalizador de políticas, es un voto euroescéptico, antiintegración, y eso es muy malo, ¿no? Porque si Europa quiere jugar un papel en el mundo, tiene que unirse, porque 27 enanos no hacen un gigante, ¿no? Y finalmente, porque la continuidad de esta situación en el fondo está favoreciendo a Marruecos, ¿no? Porque los ceutíes, que están hartos con mucha razón, están diciendo, oiga, es que vale la pena vivir aquí, es que no sería mejor trasladarse a otro sitio, ¿no? Esto es muy malo, ¿no? Yo creo que el gobierno, pues en fin, en esta gestión de esta crisis, pues merece un cero rotundo. Es lamentable, pero es así, ¿no? Desde el primer momento era obvio que una ciudad como Ceuta, 80.000 habitantes, no podía gestionar la entrada de 80.000 personas, ¿no? Se le dejó sola y ha pasado lo que ha pasado.
0: Senyor Dezcay, ara acabem de conèixer que ha dimitit el delegat del govern a Ceuta i sap que aquí hi ha aquestes diferents versions de si havien avisat o no havien avisat. Avui justament al País va amb una informació dient que el delegat havia demanat reforços al govern una setmana abans i que, en teoria, no se li va fer cas. La seva teoria, quina és? Quina és la hipòtesi que vostè té amb tots els seus coneixements? Segur que ha parlat amb molts contactes. Va ser Barroc qui va organitzar tot això? O van ser, no sé, els serveis secrets del Marroc sense coneixement del rei? Quina és la seva hipòtesi?
17: La mía y mi hipótesis, pero es una hipótesis que no puedo probar, ¿no? Pero lo que yo pienso que ha sucedido, mire, en Marruecos 80.000 personas no se mueven sin que lo sepa el gobierno. Eso es absolutamente impensable. O los servicios de seguridad, o los servicios de inteligencia, y menos aún cuando se acercan a un lugar como Tetuán, donde el rey estaba celebrando la fiesta del trono. Quiero decir, la seguridad del monarca podía verse incluso afectada por esta. Existen pruebas, a Taher Ben Jelloun, el premio Goncourt, el escritor francés, el marroquí, ¿verdad?, más conocido en Europa, decía que sintió ira y vergüenza, decía, cuando salió de la recepción de la fiesta del trono y vio aquellos camiones dirigirse hacia la frontera.

0: de inteligencia va a dar información que sepa que luego pueda acabar en una tertulia televisiva como esta, ¿no? Esto pone en peligro la lucha antiterrorista. ¿Cómo van nuestros analistas, verdad, a informar sabiendo que sus papeles pueden terminar? Mire, es muy malo. A nadie se le ocurre decir que las Fuerzas Armadas, como se ha dicho ahora, ¿no? Pues estaban cogiendo o captando las conversaciones entre altos mandos del ejército marroquí. Esto es pegarte un tiro en el pie, pero ¿a quién se le ocurre? Se pone a los pies de los caballos a los servicios de información y de inteligencia, ¿para qué? Para salvar la imagen de un gobierno que todos sabemos que desgraciadamente has tardado en reaccionar y es, en fin, el responsable de la situación que hay en este momento, ¿no? Bueno, parece que, que con lo que está pasando además en la Puerta del Sol, lo que está ocurriendo ahí en la playa del Tarajal se le está, o en la playa del Trampolín, perdón, se le está trasladando también a Madrid, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle? Yo creo que desclasificar informes es malo porque no convence a los que ya estaban convencidos. Yo pongo el ejemplo de Epstein, el pederasta este tremendo, ¿no?, de Nueva York. ¿Cuántos miles de páginas han desclasificado de esos informes? Muchísimas. Y sin embargo, ¿qué imagen proyectan de Donald Trump? Pues la de un señor que se encontraba a veces casualmente con el señor Epstein, ¿verdad?, en galas benéficas. Pero oiga, si es que acaba uno, ¿verdad?, desclasificando y transmitiendo la información que quiere transmitir. No me parece serio, francamente, y el daño que se hace es muy grande.
1: Senyor Dezcayar, jo vull aprofundir en això que li preguntava el Quico Sellers. Li ha dit si el Marroc era un mal veí, has preguntat, sí. Un bon veí. Vostè ha dit que era un bon veí, ha dit vostè. Però els governs espanyols quina relació hi han de tenir? Perquè hem vist que Sánchez, i ens ha sorprès a vegades, la tibieza, no?, amb la que parla de Rabat, lo utilizamos así la paraula, la tibieza. Sí. Veiem un Feijó molt més dur, molt més contundent, no? Llavors, de quina manera s'ha de relacionar Sánchez? Ell diu que és gràcies a la seva política de pragmatisme que els immigrants han pogut tornar, s'han frenat nous intents d'entrada. Com ens hem de relacionar amb Marroc? Com ens hem de relacionar amb el rei?
2: I tenim present que...
0: Vamos a ver, la relación...
2: Perquè també ha dit vostè...
0: La relación entre España... Bueno, hay gente, ¿verdad?, que puede meter la cuchara para llevar al agua a su propio molino, ¿no? Y eso no sería de extrañar, pero porque ha ocurrido otras veces ya en el pasado. Pero mire, nosotros en Marruecos tenemos relación muy intensa, ¿no? Somos el primer socio comercial, somos el segundo, el tercer inversor. Las remesas de migrantes en España suponen nada menos que el 1% del PIB marroquí. Le pasamos toda la electricidad que necesita en el norte para mover, y el gas para mover sus centrales de ciclo combinado. Es decir, tenemos una relación muy intensa y muy importante con Marruecos. Una cooperación en la lucha antiterrorista que también es importante. Ahora, Marruecos es un vecino, efectivamente, con el que hay que tratar con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho afecto, porque es un gran país, es un país... Fíjense, es el único país de toda la ribera sur del Mediterráneo que nunca fue parte del Imperio Turco. Tiene una enorme personalidad como consecuencia de ello, diferente de los demás. Pero es un país expansivo, lo está demostrando en el Sahara, ¿verdad? Lo demuestra en su relación con Argelia, que hay unas tierras, en fin, ahí redentas, que Marruecos también reclama. Lo hizo con Mauritania, de hecho, a Mauritania de la parte sur del Sahara. Y ahora quiere también, pues, por Ceuta y Melilla. Mire, ahí tenemos un profundo desacuerdo con Marruecos, pero eso no quiere decir que sea un mal vecino, quiere decirse que es un vecino con el que tenemos muchas relaciones y como consecuencia de tener muchas relaciones tenemos algunos desacuerdos y algunos muy importantes. Yo con España, con Bután, pues no tiene unas relaciones muy intensas y no tiene problemas, pero claro, tampoco tenemos esas relaciones tan intensas como tenemos con Marruecos. Es decir, cuando un país tiene una relación muy intensa con otro, es normal que surjan dificultades. Eso no quiere decir que sea un mal vecino, quiere decir que es un vecino que tiene otras ideas que nosotros sobre ciertos problemas. Cuando uno es buen vecino, lo que hace es ser capaz de esas diferencias, pues tratarlas de un modo sensato, de un modo civilizado y llegar a entendimientos, o si no estamos de acuerdo, por lo menos encapsularlas e impedir que afecten al resto de relación, ¿no? Pero la relación entre España y Marruecos, sí, es una relación siempre en dientes de sierra, ¿no? Y volverá a suscitarse este problema u otro cuando a Marruecos, por razones de política interna, le interese. Recuerde lo que hacía el franquismo con Gibraltar de vez en cuando, ¿no? Cuando había algún problema, bueno, pues convenía que a lo mejor se olvidara y sacaba el espantajo de... Pues hoy en día los marroquíes volverán a hacer esto en cualquier momento porque no van a renunciar. Y si el gobierno de España en algún momento pensó que cediendo en el Sahara, con esa política de apaciguamiento permanente que la caracteriza, civilizado, iba a conseguir tranquilidad en Ceuta y Melilla, bueno, es que no conoce Marruecos, francamente.
1: Bueno. Aquest matí deia, estem parlant amb Jorge Dezcayar, un home que coneix molt bé el Marroc, va ser ambaixador allà a Rabat i va ser director del Centre Nacional d'Intel·ligència. Les dues últimes preguntes, sí. Toni Aira, endavant.
3: Molt ràpida, senyor Dezcayar, el concepte és que Marroc és el veí, deia, a propòsit que no canviarà, però el veí tampoc no està sol, com no ho està Espanya, és a dir, hi ha moviments que seran propis d'aquesta relació que deia vostè amb dents de serra entre Marroc i Espanya, però també hi ha la geopolítica, no? Hi ha allò que hem parlat en els últims temps també, aquest concepte que s'estès molt de les guerres híbrides i de com altres actors internacionals han pogut moure uns certs mecanismes, també motivats per altres coses que estan passant amb el conflicte i el posicionament que tinguen tot el govern d'Espanya amb la qüestió palestino-israeliana. Jo he llegit el seu llibre, l'últim, El pez negro, que em va encantar, per cert, i aquí vostè parla a propòsit del CNI, però també del Mossad, d'altres serveis d'intel·ligència. Això també s'activa, no?, en moments com aquests, i hi ha pogut tenir alguna part d'importància la geopolítica, altres moviments i altres interessos més enllà de la relació més o menys tortuosa i típica de Marroc amb Espanya, no?
0: Vamos a ver, si algo ocurrió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York fue que se intensificaron las relaciones entre los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia se dieron cuenta de que si esperaban a los terroristas dentro de sus fronteras llegarían siempre tarde a hacerles frente. Entonces empieza una colaboración que es muy intensa, ¿no? Hombre, esa colaboración continúa, debo decir, incluso en momentos de crisis y en momentos de dificultades políticas entre gobiernos, ¿eh? Cuando la crisis de Perejil, por ejemplo, cuando el gobierno de España y el de Marruecos no se hablaban, yo mantenía contactos diarios con mi colega, ¿verdad?, del general Harchi, en aquel momento, que era el jefe del servicio de inteligencia. En este momento, que no hay relaciones entre Marruecos y Argelia, los servicios de inteligencia están hablando todos los días. Es decir, los servicios de inteligencia contribuyen a calmar las aguas, a transmitir mensajes, a evitar malentendidos y a facilitar la relación, ¿no? Cuando yo digo que puede haber algún país, no me estoy refiriendo a Marruecos, a Israel o a Estados Unidos. Israel y Estados Unidos son países con los que el actual gobierno puede tener diferencias. Yo creo que lo que hizo el gobierno con relación a la guerra de Irán es correcto. Yo creo que es una guerra que es ilegal. Yo creo que reconocer al Estado de Palestina también. Me hubiera gustado que ese asunto como el del Sahara, ¿verdad?, fuera objeto de un debate en el Parlamento, que es donde deben decidirse estas cosas, porque la política exterior debe ser de consenso, pero son posiciones que yo creo que son adecuadas. Otra cosa luego es utilizar, ¿verdad?, y estar continuamente aireando esas posturas por razones de política interna, porque efectivamente se puede contentar a los socios, pero se acaba produciendo un daño en política exterior. No, yo no me refiero, yo no creo que haya habido ni intervención de Estados Unidos, ciertamente no, ni intervención de Israel, por más que en estos momentos tenga una relación muy tensa con el gobierno actual, ¿no? Yo pienso que hay otros países interesados en crear conflictos en Europa y en crear conflictos entre europeos y en crear conflictos en una zona tan sensible como el Estrecho de Gibraltar, pero no son ciertamente esos dos.
3: ¿Apunta más a Rusia u otros?
0: Bueno, lo ha dicho usted, no yo.
1: Sí, però la meva última pregunta anava en aquesta línia. Quan veiem que Dinamarca diu alerta d'un possible atac rus contra un país de l'OTAN en els propers mesos, els serveis d'intel·ligència han avisat, clar, què pot haver-hi aquí darrere? És a dir, pot ser que els serveis secrets russos siguin en realitat els que volen intoxicar els que ens volen espantar?
0: Bueno, lo que es cierto es que hay una política clara rusa de crear problemas en Europa. Ya está habiendo atentados, está habiendo ataques cibernéticos, está habiendo desinformación, está habiendo, en fin, otro tipo de operaciones, incluso ha habido algún asesinato. Es cierto que hay un interés por parte de los servicios, el SVR, el GRU, por parte del FSB, ¿no? Son servicios muy buenos y tienen interés, efectivamente, en crear problemas en Europa. Yo no digo que hayan intervenido, digo que en este momento es la política que se está siguiendo y que es una política que han denunciado varios países europeos, ¿no? Yo creo que, y hablando de esto, creo que hay una cuestión que es muy importante, ¿no? La España ha demostrado estar sola en el caso, ¿verdad?, de la crisis, que no es una crisis migratoria, es una crisis política, es una crisis de seguridad, es una crisis humanitaria, es una crisis social, es decir, es una policrisis, ¿verdad? Pero en Europa nos han contestado con mucha tibieza. porque están en desacuerdo con la política migratoria del gobierno. No, yo creo que hay otro asunto en el que también hay un desacuerdo en Europa, y eso nos puede costar caro también, que es en la política de defensa. Estamos gastando poco en defensa y los europeos, no ya los americanos, sino también los europeos, nos dicen, oiga, sean ustedes solidarios. Ahora el problema lo tenemos nosotros, pero un día lo pueden tener también ustedes y tienen que ser más solidarios con nosotros, ¿no? Yo creo que son dos asuntos en los que diría yo que habría que afinar mejor la relación entre Madrid i Brussel·les.
1: Uh-huh. Molt bé, doncs, senyor Dezcayar, ens ha deixat moltes idees sobre la taula, totes elles molt interessants, i amb la mirada atenta tant del Toni Aira com del Quico Sellers, que al Quico li hagués encantat ser espia. Tu, Quico,
4: no,
1: tens tota la pinta.
3: Encara ets a temps, segurament.
4: Si el meu avi, sí. No. Ara estic desclassificant els documents.
1: Ah, l'avi era. Sí.
0: Siempre, sí, sí. Sí, siempre se está a tiempo de ofrecer sus servicios.
3: Clar,
1: clar. Senyor Dezcayar, moltes gràcies per atendre'ns des de Valldemós, a Mallorca. Que tingui
0: molt bon dia. Un plaer. Bon dia a tots.
1: Bon dia. 9 i 44 minuts. Sempre hi ets a temps, eh? T'acaba de dir.
4: No. Mare de Déu. A més, això ho deixo per les més privilegiades.
3: Amb això dels espies tenim aquella imatge idealitzada del James Bond i vaja, no és aquest el cànon, diguéssim. Precisament la generació més normal.
1: Hi ha una sèrie que es diu
3: Slow Horses. Sí, fantàstica. La tinc, en Gary Oldman.
4: Sí, del tot.
1: El que és un espia.
3: Però, digues. No, que preocupant en tot cas l'escenari que ens plantejava en Dezcayar, que coneix bé aquest univers, no només per la dificultat de la gestió de la informació avui en dia, és a dir, jo crec que avui en dia no és tant... Te recordes allò que es deia abans de la informació és poder? Jo crec que ja no és tant tenir informació, sinó saber identificar la que és vàlida o la que és no, i això és un repte pel
1: poder. Fixeu-vos que les primeres paraules de Dezcayar han estat per dir que aquesta mena de crisi, com la de Ceuta, el que fan és fer créixer l'extrema dreta. Ha dit això. Us ho dic perquè de seguida s'asseurà aquí un sociòleg francès, analista dels moviments d'ultradreta a França. Ara parlem amb ell, però abans, Vanessa Benedicto, fem un petit resum de l'actualitat. Vanessa, bon dia.
5: Bon dia, Gemma. Doncs sí, portem novetats sobre els punts que treballa el govern contrarrellotge per aprovar demà el Reial Decret d'Habitatge. Segons fonts de Moncloa, hi ha dues propostes novedoses, com són l'estabilització dels contractes de lloguer i la prohibició de la compra especulativa dels fons voltor. Mentrestant, aquest matí a Barcelona, el sindicat de llogateres pressiona a Moncloa. A primera hora, dues marxes han bloquejat uns minuts al trànsit de la capital catalana i aquesta tarda, a les 7, hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi serà el president del govern, Pedro Sánchez.
6: La renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits perquè deixem de patir per quan se'ns acaba el contracte, una llei que acabi amb les estafes que patim els llogaters amb els lloguers de temporada i d'habitacions i el retorn de la fiança, una congelació del preu del lloguer durant el contracte i un mecanisme de suspensió dels desnonaments a les persones vulnerables.
5: I és que avui Barcelona és l'epicentre de l'agenda del president del govern. A les 12, l'agenda comença al Museu del Disseny i més tard dinarà amb empresaris al Palau de Pedralbes. A les 4, visita una promoció de pisos públics de lloguer al barri del Poblenou abans de presidir una entrega de premis. Aquesta setmana fa dos mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Aquest matí ha dimitit el delegat del govern espanyol. Allà, el cessament de Miguel Ángel Pérez Triano arriba després de la dimissió del seu cap de gabinet per la polèmica amb els missatges del CNI sobre alerta migratòria. El ministre de Política Territorial treu importància a aquesta dimissió i assegura que el govern treballa també contrarrellotge pel retorn dels migrants.
7: También la claridad mi mensaje de que la mayoría de las personas que están ahí van a ser devueltas porque no van a tener derecho a la protección internacional o menores que no van a poder ser reagrupados. Habrá que buscar también opciones dentro de lo que es el marco jurídico en nuestro país.
5: I en clau econòmica, l'escenari més temut, el dels carburants a més de 2 euros al litre, és una realitat. Els preus no paren de pujar i el descompte de 20 cèntims per litre acaba aquest dimecres. Els transportistes exigeixen més ajudes.
8: Les perspectives de la guerra d'Iran no són positives i entonces pedimos más ayudas directas y que lleguen al usuario final, es decir, de alguna manera seguimos pendientes sin terminar de cobrar las ayudas de marzo y estamos hablando ya octubre. Necesitamos de manera urgente que ese dinero llegue a la tesorería de las empresas.
5: Gemma, la redacció del Cafè, seguim treballant. De moment ho deixem aquí.
1: Molt bé, gràcies, Vanessa. Doncs, com us deia, hem volgut convidar avui el Gautier Sabrià, és sociòleg de Perpinyà, és analista dels moviments d'ultradreta a França. Gautier, bon dia.
9: Bon dia.
1: Ets a Barcelona participant en aquest debat organitzat per la taula del tercer sector.
9: Exactament.
1: Sobre com els discursos d'odi amenacen la cohesió social.
9: Ho has dit tot, exactament. I això amb un... diguem, amb gent que venen una mica de tot arreu, eh? Llavors, gent que venen del nord també, però gent que venen d'arreu d'Europa, i que crec que és un bon moment també per tenir un, no? Per tenir un espai de trobada, per poder compartir les nostres experiències, també donar-nos una mica de força, que crec que típicament quan vens de Perpinyà et sents fàcilment aïllat en aquest món, llavors de trobar-se amb més gent per parlar i trobar bones idees sempre fa goig.
1: Un moment el senyor Dezcallar ens deia tot el que està passant a Ceuta, uh-huh. El que fa és alimentar precisament aquests discursos d'odi i, per tant, el que fa és fer créixer l'extrema dreta.
9: I tant. I especialment d'aquest costat, en fi, del costat del qual vinc de la frontera, és a dir que no, aquest efecte frontera que sempre fa por que hi hagi una mena d'això d'invasió. A Catalunya Nord, per exemple, això sí que ha tingut ressò de manera general a l'estat francès, però com aquesta idea que, no, quan l'extrema dreta t'està explicant que hi ha una crisi que ens volen substituir altres poblacions, quan arriben imatges així, crec que típicament l'ajuda molt l'extrema dreta perquè té com una il·lustració del seu discurs. Mireu, sí que hi ha gent que ens volen envair i crec que això ens farà, i torni a Catalunya Nord, s'ha vist, com ha generat crispació i fàcilment fa pujar aquest discurs i aquest discurs d'odi.
1: I com es lluita contra això? Què es fa? Què es fa, Gautier? A veure si tu entens la recepta.
9: I és aquí on és difícil.
1: Perquè hi ha una frase que moltes vegades heu dit vosaltres, que són discursos que enfronten els últims de la societat amb els penúltims.
9: Clar.
1: Que menys tenen amb els que no tenen res.
9: Exactament. És a dir, l'idea és de buscar l'enemic interior. És a dir, que forçosament hi ha algú dins de la societat que està portant tots els problemes. De fet, crec que sobretot a l'extrema dreta el que li va molt bé és de denunciar o d'apuntar uns altres, aquests, que és molt més fàcil que de treballar per generar realment un nosaltres. Crec que això ho fa molt bé l'extrema dreta, en lloc de plantejar-se els problemes de debò de la societat, és buscar això, un enemic interior, exterior, i apuntar als altres en lloc de fer societat, perquè finalment és això. L'extrema dreta, sobretot, creix quan doncs, hi ha una falta de teixit social, una mica quan deixem de fer societat, quan deixem de fer comunitat i que fem més aviat comunitats al plural. Crec que això que és un terreny molt, molt fèrtil per l'extrema dreta.
1: A veure, Tori, sí, Quico, mireu que interessant que el Gautier que ens parla de Perpinyà, però que a França hem vist com el partit de Marine Le Pen aconsegueix formar grup pop propi per primera vegada a la història després de les eleccions del Senat. Mm-hmm. És a dir, que això dona pistes de què pot passar a les presidencials.
3: Sí, és molt interessant, però també jo vull demanar a Gautier sobre els límits d'això, no? Mm-hmm. I si el límit està potser en quan aquestes formacions governen. Per què ho dic? Mm-hmm. Perquè a França potser ara tindrem unes presidencials on vés a saber què passarà i si ho podrem tastar o no. Però a Itàlia, per exemple, hi ha una Giorgia Meloni que ja ha arribat al poder. I què ha passat? Que té uns bons índexs d'acceptació, és en aquests moments la presidenta del Consell de Ministres que més ha durat amb aquesta, amb aquesta república, però li ha sortit un partit a la seva dreta. És a dir, a l'ultradreta li ha sortit un partit a la seva dreta, en aquest cas d'un exgeneral que es diu Benacci, que precisament creix ficant el dit a la llaga al factor immigració. Uh-huh. Per què? Uh-huh. Perquè Giorgia Meloni, que ho hem vist en el cas de Ceuta, com va aprofitar per intentar desviar una mica la mirada, no? És a dir escolti, nosaltres tanquem fins i tot l'espai Schengen a Espanya perquè aquest senyor no ho controla. Perdona, el debat que tens a casa teva és que tu vas dir que solucionaries la qüestió de la migratòria i no ho has fet, evidentment, perquè és molt difícil de solucionar en els termes que tu deies, és a dir, que no entri ningú més, que no hi hagi incidència. Per tant, sí que en certa manera es tensionen aquests partits quan governen perquè prometen unes coses que són impossibles, no?
9: És això. Vull dir, per exemple, en el cas de l'estat francès també hem tingut una nova formació que ha sortit, la de l'Éric Zemmour, que ha sortit a les últimes presidencials.
3: Amb poc èxit, no?
9: Amb molt poc èxit, però amb èxit mediàtic. Perquè és un personatge, senzillament, que se'l va crear des de la televisió. No és un polític, sinó que és un escriptor tertulià que es va llençar en política, també ajudat pel per un mitjà concret, que és CNews, que és el nostre Fox News a l'estat francès. Jo diria el contrari, més aviat, és a dir, també aquestes formacions els hi val molt bé de tenir una versió més radical. En el cas concret de l'estat francès, ha ajudat a moderar una mica més al personatge de la Marine Le Pen. És a dir, que la Marine Le Pen deixa de ser... No, a l'estat francès es parla molt de desdimonització, perdó, que deixi de ser... Això, que deixi de ser el dimoni a l'extrema dreta, o la família Le Pen en aquest cas. Llavors, el fet que surti un personatge molt més radical, molt misògin, tot el que vulguis, això li ha donat més força a la Marine Le Pen, en lloc de dividir els vots d'extrema dreta, perquè d'un cop semblava molt més moderada i el seu discurs molt més acceptable. Però, per exemple, en el cas de Perpinyà també és interessant, perquè tenim, portem ja 6 anys de govern d'extrema dreta, el que li ha anat el millor a l'extrema dreta local és de no fer res. És a dir, el Batlle no ha fet res, ho assumeix, quan ha de fer una mica com el balanç de la seva acció, ha dit, és que no he pogut perquè vinc després de dècades d'inacció, llavors no he pogut fer res, i veiem que fins i tot sense fer res, però tenint una bona comunicació, doncs la gent el vota i aquest cop ha guanyat ja la primera volta.
1: Quico, l'última reflexió que vulguis fer?
4: Sí, una de les qüestions convidat... que més m'inquieten, per exemple, a la Catalunya Nord, ho vaig veure perquè em va tocar seguir dues campanyes, i me'n recordo que anar al míting d'aquella època Front Nacional, després ja amb la seva reformulació, amb el nou nom, no?, el de regrupament, l'extrema dreta francesa semblava antisistema. Perquè m'han dit, a diferència de l'extrema dreta espanyola, eh? Vull dir que era una cosa que era antivalors republicans, etc. I en canvi, a les últimes presidencials, al míting de Perpinyà, que el Lluís Aguilot encara... Ja no era parella, em sembla, de la
9: Marine
4: Le Pen, oi que no? Em va semblar ja més sistema.
9: I tant.
4: És a dir, aquesta entronització, normalització de l'extrema dreta, que en canvi a l'estat espanyol no s'ha vist tant perquè semblava que era més sistema l'extrema dreta, que ja estava incorporada a dins dels partits. I fins a quin punt les polítiques, per exemple, de Mitterrand, intentant alimentar l'extrema dreta, això fins a quin punt va influir el seu creixement?
9: Doncs mira, em centraré en el cas concret de Perpinyà perquè crec que és el bon exemple per mostrar que ha deixat de ser antisistema, efectivament. Ara veiem imatges del Jordan Bardella que ara mateix està... en parell amb una princesa, així que el concepte antisistema l'ha perdut ja.
1: Està en parell amb una princesa?
9: Amb una princesa, una cosina del rei d'Espanya, crec.
1: Sí?
9: O... Bon, perdó. El cas de Perpinyà, sí. Clar, l'extrema dreta, i especialment el regrupament nacional, té aquest discurs sempre de som el partit del poble. A Perpinyà no és tant el cas, és a dir que perquè guanya l'extrema dreta a Perpinyà és quan justament deixen de ser votats només per gent més aviat pobra, per ser votats per la petita burgesia o la burgesia local. És aquest gir liberal que ha fet l'Alió que li ha permès guanyar, perquè generalment guanyes més aviat una elecció quan tens la gent més rica que et dona suport que no pas la gent més pobra, que són els qui voten menys. Vull dir, i també ho veiem, perquè és aquest també el canvi que tenim des de fa uns quants anys, és a dir que podem veure, podem fer balanç de valoracions de el que fa l'extrema dreta quan governa, quan té diputats, i veiem que generalment voten més aviat coses més aviat de la mà amb el macronisme, amb el Macron, és a dir, no estan a favor de tenir més bones condicions socials, no estan a favor de la reducció del temps de treball, vull dir, tot el tema, totes les propostes molt liberals que porta el macronisme, generalment l'extrema dreta els acompanya. És a dir que crec que ara mateix han entrat i s'ha convertit en un partit totalment institucionalitzat, el cas de Catalunya Nord és el més concret, i clar, ara formen part del sistema i això.
1: Gautier, em queden 3 minuts, però vull establir un paral·lelisme, un vincle amb Catalunya. Ja sé que tu vens d'allà, vens de Perpinyà, però aquí també sentim aquests discursos d'invasors, de traïdors, de gran reemplaçament, per exemple, que ara el propi Bardella ara s'esforça en no mencionar, però sí que hi trobem referències. Tu hi veus connexions entre la ultradreta d'allà i la d'Aliança Catalana aquí, que totes les enquestes diuen que és el partit que més creix amb molta diferència.
9: El que passa és que doncs, m'he deixat la bola de cristal a Perpinyà, així que no sé exactament ni què passarà ni res. Però sí que veig, per exemple, si hem de fer una mica de projecció, per exemple, jo veig un paral·lel que és interessant entre Perpinyà i Barcelona. Per exemple, sabem que una de les coses que fa créixer l'extrema dreta, en el cas de Perpinyà, és molt visible, és la mort del comerç local, per exemple. El comerç de proximitat, quan, és el que deia a l'inici, quan deixem de tenir teixit social, això afavoreix l'extrema dreta, perquè la gent se sent més aïllada i la gent no es troba com abans al forn de pa o la carnisseria. En Barcelona crec que es podria fer un paral·lel més aviat amb la gentrificació, és a dir, que els comerços deixin de tenir el mateix, o diguem, el seu paper tradicional i històric de, això, que la gent es retrobi, que hi trobes la teva veïna, el teu veí. Crec que aquí potser hi veig, no, com aquesta mort d'una certa manera de l'espai públic o dels centres ciutats. Aquí sí que hi veig potser un petit paral·lelisme que es podria fer amb detalls que poden fer créixer l'extrema dreta.
1: Sí, aquesta fotografia que tu deies abans, que l'extrema dreta vol plasmar, que és la de ens estan envaint, no? Mm. Tu deies, hem començat la conversa així, l'acabem així, Ceuta, la imatge de Ceuta, no? Mm. Veieu com sí que ens estan envaint, no?
9: Clar,
1: és el que l'extrema dreta utilitza a partir de les imatges de Ceuta.
9: Exactament, i també l'altra part és justament, per exemple, en el cas de Perpinyà, és matar tot el teixit associatiu també. Això va molt bé, és a dir, quan trenques el teixit social, quan deixes de deixar llocs de socialització, sí. Quan tanquen els bars, per exemple, se sap a l'estat francès, quan tanca un bar, creix l'extrema dreta, el vot d'extrema dreta. Perquè torni, són llocs on la gent se troba, i llavors hi ha com aquests dos factors. És a dir, eliminar una mica els llocs de contrapoder, els llocs on la gent es pot organitzar, i de l'altre, doncs, apuntar cap a un enemic exterior.
1: Doncs Gauthier Savillà és sociòleg de Perpinyà, analista en moviments d'ultradreta a França, i avui volíem aprofitar que la taula del tercer sector ha convocat un debat per parlar de com els discursos d'odi amenacen la cohesió social. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
9: Gràcies.
1: Quico Sellers, gràcies també.
4: A vosaltres.
1: Toni Aire. Doncs vinga, aquesta hora, com sempre, em toca donar el relleu a Ràdio 4 al Xavi Freixas, que arriba de seguir el matí de Ràdio Freixas, al matí de Ràdio 4, amb les notícies.
10: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
11: Bon dia. Coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona, col·lectius en defensa de l'habitatge han fet protestes per pressionar l'executiu perquè aprovi demà el Consell de Ministres un decret llei amb mesures de fons per protegir les persones que viuen de lloguer. Unes protestes que s'estan produint també a Madrid i Toledo. Més detalls, Clara Ontanyón.
12: A primera hora s'han produït talls a carrers de Barcelona per exigir un decret amb mesures per l'habitatge que sigui ambiciós. Enric Aragonès és portaveu del Sindicat de Llogateres.
13: I avui, que Pedro Sánchez és a Barcelona, no volem que marxi sense escoltar-nos i sense comprometre's a prendre mesures de veritat.
12: Reclamen mesures concretes, com contractes indefinits amb el preu congelat, acabar amb el lloguer de temporada i habitacions, i la suspensió de desnonaments a les persones vulnerables. Per això fan una crida a la participació d'una concentració al Palau de Congressos, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat aquesta tarda.
11: Gràcies, Clara. Unes mobilitzacions que arriben després del desnonament de la Mari Carmen, una madrilenya de 87 anys, recordem, la setmana passada. Aquesta tarda els seus representants participaran en una reunió amb els propietaris de l'habitatge. La trobada comptarà amb la mediació de professionals de l'empresa municipal d'habitatge i sòl de Madrid. Una trobada que arriba després que el consistori madrileny hagi rebutjat per inviable l'oferta d'Urbagestión, la propietària del pis, d'incloure l'immoble al programa municipal per reactivar el mercat de lloguer. En declaracions a Televisió Espanyola, l'advocada de la Mari Carmen ha explicat què espera de la reunió.
14: Lo que espero de la reunión y lo que espero por parte del ayuntamiento es que desde el viernes que vieron la propuesta y dijeron que esto no era viable, hayan estado y estén hasta hoy a las 4 de la tarde buscando la forma en la que esto sí sea viable. Tiene que ser viable y si no tendrán que buscar la forma de hacerlo de otra forma. Espero que no quede en papel mojado y que no sea simplemente un lavado de cara de unos y de otros.
11: Duro ha lamentat que després de 5 dies la Mari Carmen encara no tingui una alternativa habitacional i continua ingressada a l'hospital. I mentrestant, el mercat hipotecari manté l'embranzida a Catalunya, però s'alenteja al conjunt d'Espanya, on la signatura d'hipoteques retrocedeix un 3% al juliol. Climent Sabater.
15: La signatura d'hipoteques per comprar un habitatge creix un 5% al juliol a Catalunya fins fregar les 9.000 operacions, una evolució que contrasta amb la petita davallada al conjunt de l'Estat, on els préstecs per adquirir una llar baixen un 3% i se situen en poc més de 43.000 transaccions. El que repunta és el preu d'aquest diner. El tipus mitjà s'enfila de nou per sobre del 3% per primer cop en més d'un any. També es dispara l'import mitjà concedit pels bancs, més d'un 10%, fins superar el 180.000 euros. I
11: els Mossos d'Esquadra de Tàrrega han detingut pare i filla de 74 i 50 anys per estafar 200.000 euros a la venda d'un pis a Cambrils. Tots dos tenen antecedents policials per fets similars. La investigació va començar a principis del mes de setembre a Tarragona arran de la denúncia d'un home que havien estafat a la compra d'un pis a Cambrils a través d'una plataforma d'internet. La policia catalana va determinar que els detinguts es presentaven com a especialistes en subhastes immobiliàries i haurien assegurat a la víctima que podien garantir-li l'adquisició de l'immoble. Durant mesos van mantenir el contacte amb el perjudicat, al qual aportaven documentació relacionada amb la subhasta i li reclamaven diners sota conceptes com pagaments parcials del preu de l'habitatge o honoraris professionals. Els Mossos van comprovar amb l'autoritat judicial que els imports necessaris per fer l'adjudicació no s'havien abonat quan tocaven i, per tant, l'habitatge no va arribar mai a ser adjudicat a la víctima. I anem ara a Ceuta, on el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez Triano, ha demanat deixar el càrrec, segons han confirmat aquest dilluns fonts de l'executiu. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar per una possible entrada massiva d'emigrants aquest estiu des del Marroc. En aquest sentit, el vicepresident de Ceuta, Alejandro Ramírez, entrevistat a les Mañanas de Radio Nacional, ha dit que Triano hauria d'haver avisat abans al govern central.
16: Incrementamos el número de menor acompañado de 180 a 850 en menos de 3 o 4 días y de adultos pasamos de igual, las cifras estaban en torno ya a unos 1.500 y de la forma que se estaba produciendo era una forma bastante llamativa, ¿no? Y de ahí pues quería se alertara previamente y obviamente la delegación del gobierno que estuvo en las reuniones previas con la ciudad también lo hizo de manera conjunta, con lo cual creo que sí tuvo que avisar previamente de lo que podría ocurrir.
11: I encara un apunt, la delegació del govern contra la violència de gènere investiga a hores d'ara dos crims com a presumptos casos d'assassinat masclista. Després de confirmar aquest diumenge que estava recopilant dades sobre la mort d'una dona a Sevilla, ara n'investiga un altre a Benidorm. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
17: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
18: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig i aquí comença el matí de Ràdio 4.
17: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Aumenta la pressió a Pedro Sánchez pel decret Mari Carmen. A només 24 hores vista del Consell de Ministres, Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona, Rocío García, diputada del PSC al Parlament de Catalunya, i Anna Arqué, consultora en comunicació i portaveu de l'AISEC i de Mantinc el Català. Com esteu? Bon dia.
1: Molt bon
0: dilluns.
1: Dia.
0: Bon dilluns a tothom. Ara de seguida entrevistarem en directe el sindicat de llogateres, que no descarta una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge. Primeres protestes a Barcelona, coincidint amb la visita avui del president espanyol Pedro Sánchez. De moment, i per començar, només un titular, Gonzalo.
2: Mira, a mi m'agradaria per alguna vegada que el sindicat de llogateres fessi una protesta a Nou Barris o Villa de Vallecas, no en llocs que viuen la gent de calés. Per exemple, el cas del Retiro o el cas de l'Eixample Barcelona.
0: Anna Arqué.
3: Me sembla que després de 8 anys de gestió, el Partit Socialista doncs acaba amb manifestacions en contra d'aquesta gestió per part dels sectors d'esquerra.
0: Rocío García.
4: Doncs el govern del president Illa és el que més està fent en inversió en construcció, en habitatge, en ajudes al lloguer i en el control dels topalls també dels lloguers.
0: Aquí hi ha un que s'està posant les mans al cap. De seguida ens diràs per què, Gonzalo Bernardos. Sí? Abans, però, deixeu-me dir que estem en alerta per fortes pluges a moltes comarques del país. De seguida volem parlar justament d'això. N'estarem molt pendents, no només avui, sinó també, per exemple, també i sobretot de cara a demà, que la cosa s'anirà embolicant cada vegada més, cada hora que passi. Però, de moment, a aquesta hora podem saludar ja en directe a l'Alfred Rodríguez Picó. Alfred, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia a tothom.
0: Bon dia, Alfred. Canvi de temps. Encara no plou a Barcelona, però vaja, per avui ja donen possibles aiguats des del Meteocat. Hi ha una alerta, sobretot a la costa i al prelitoral, arribant també cap a la comarca de l'Anoia. Com ho veus?
6: Doncs mira, sí, diguem que ahir va ser l'últim dia de monotonia, de calor estiuenca, i a partir d'avui i progressivament, doncs, la inestabilitat pròpia de la tardor ens afectarà. Això sí, de baixar de temperatura, sí, ho notarem, però ara en parlarem, si vols, ràpidament.
0: Sí.
6: De moment, ara mateix, hi ha una línia de tempestes des de fa hores sobre el mar. Es veuen els cumulonimbus des de molts llocs de la costa, i una d'aquestes tempestes, com que van de mar cap a terra, s'ha anat aproximant al Maresme, però sobretot, ara mateix cau alguna gota a Mataró, però la tempesta ha arribat activa a la zona de Blanes, sobretot de Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, on ara està descarregant. Per tant, algunes tempestes ja comencen a afectar la costa.
0: Carai!
6: Aquestes tempestes, repeteixo, són molt locals. La resta de Catalunya, ni una gota, tot i que el cel ja és més variable, més canviant. I aquesta tarda, nit, sí que, o fins i tot a partir de migdia, alguns d'aquests ruixats i tempestes de la costa, millor dit, de sobre el mar, podran afectar també la costa. Per tant, hem d'anar amb compte, perquè seran localment forts, però no pas generals, ni molt menys.
0: Ja.
6: Demà sí. Demà, la propera matinada, demà serà un dia d'estar alerta. És un dia molt complicat, perquè és difícil precisar les precipitacions on, quan seran i on seran. Així, a grans trets. Demà al matí, tempestes i ruixats des de bon matí a les comarques litorals i prelitorals de Barcelona i Girona, que aniran avançant cap a l'interior, fins l'interior de Catalunya. Després, a partir de migdia, tempestes que començaran a formar-se a les comarques interiors de Tarragona, de Lleida i del Pirineu, mantenint-se les de Barcelona i Girona, ara aquí, ara allà, localment fortes. Última tendència és que aquestes tempestes podran reforçar-se entrada la nit a les comarques de Girona i Barcelona. Algunes podrien ser francament fortes. Per tant, un dia molt canviant, molt variable, tempestes demà, algunes d'elles molt fortes, d'entrada més Girona i Barcelona, però a la tarda també Tarragona i Lleida, difícilment a la costa de Tarragona, però no impossibles. Quantitats de precipitació molt importants de forma localitzada, perquè s'ha d'anar en compte amb riarades, etc. Demà les temperatures baixaran força, les màximes, no pas les mínimes, notarem fresca de tardor. Però atenció, dimecres tindrem una treva, no plourà d'entrada, i les temperatures dispararan. Tornarem a patir una mica de calor i xafogó, però només dimecres. A partir de dijous torna a augmentar la inestabilitat i baixen les temperatures. Aquesta inestabilitat de dijous es mantindrà també tot el cap de setmana.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, estarem molt pendents de cara a demà, a veure, perquè justament Sant Miquel demà, a Lleida, tindran la pluja que fa mesos que esperen amb candeletes, però potser no és el millor dia, perquè és tan justa festa. Però vaja, escolta, moltes gràcies, Alfred. Una abraçada gran, que vagi bé.
6: Igualment.
0: Doncs au, de cara a demà ja parlarem amb Protecció Civil. Demà, just al començar el programa, perquè tindrem aquesta alerta que anirà a més. Avui ja pot caure algun patac a la costa i prelitoral, però de cara a demà, a partir de la propera matinada, s'embolica més la troca. Més coses. Atenció, perquè acaba de sortir un estudi que ens diu quantes passes hem de fer cada dia i a quin ritme per prevenir malalties cardiovasculars, diabetis, demència, depressió, càncer. L'estudi aclareix quants passos hem de fer per prevenir una mort prematura. Jordi Vila.
1: Doncs sí, Xavi, alerta, perquè una de cada tres persones ho fa malament. Per exemple, caminar menys de 150 minuts setmanals amb intensitat moderada és insuficient. En parlarem amb el doctor Roberto Elosua, investigador de l'Hospital del Mar Research Institute i del Ciberc de Malalties Cardiovasculars. La principal novetat d'aquest estudi és que, més enllà del nombre de passes, posa el focus a la intensitat i el ritme al que caminem. De seguida us en donarem més detalls.
0: Quantes passes fas tu, Bernardos, cada dia? Poques?
2: No, depèn. Depèn, bàsicament, però...
0: O s'ha de ser constant amb això, si no, malament.
2: Sí, bé, diàriament no soc constant, a la setmana sí, perquè bàsicament intento desplaçar-me sempre
0: caminant. Sou de caminar, Rocío García?
4: Jo sí, jo camino molt, transport públic, sí.
0: Molt bé. I tu, Anna?
3: Sí, jo també, i més des que tens, bueno, quan tens criatures, que s'està tot el dia portant-les cap aquí, cap allà, i amb un ritme gens moderat. Ah. Acostumes a anar ràpid.
0: Dos minuts per un quart d'onze a partir de l'1 d'octubre, d'aquest dijous, per tant, tots els taxistes hauran de portar el cinturó obligatòriament, també per dins la ciutat. N'hi ha que ho veuen bé, això, amb bons ulls. Altres, però, diuen que no, que és fatal, Jordi.
1: El Sindicat del Taxi de Catalunya, per exemple, no ho veu amb bons ulls. Assegura que suposa un risc, sobretot per al torn de nit, perquè dur el cinturó equival a tenir menys mobilitat dins el vehicle en cas que es trobin en una situació complicada d'inseguretat. Ens ho explicarà més i millor el president d'aquest sindicat, Antoni Cervós.
0: Que serà en directe aquí al matí de Ràdio 4, i aquest matí també sabrem quins són els aliments que engreixen més i els que menys, o els que ajuden a primar-nos, fins i tot, eh? En parlarem amb una de les nostres nutricionistes de capçalera. Avui, la doctora Magda Carles.
1: La doctora Carles també ens parlarà de l'estrès i els seus efectes a la nostra forma de menjar.
0: Home, i aquí vindràs la gran Marta Tips, eh? Que avui ens donarà consells per començar a fer el canvi d'armari, ara que justament arriba aquest canvi de temps important que deia el Picó.
1: Per exemple, Xavi, com triem que guardem la roba i què donem? Hem de tenir un espai reservat per la nostra roba d'entretemps? I com guardem aquesta roba? Molt important, eh? Cal que la rentem o ja ho farem quan tornem a treure l'estiu vinent? Totes les respostes...
0: Què rius, Anna?
1: Amb la Marta Fuster.
3: Estratègia abans i si cal després.
1: D'entrada et genera somriures aquest tema, eh?
0: Escolta, també parlem de salut bucodental amb un dels qui més en sap, el doctor Ramon Pardinyes. És odontòleg, cirurgià oral i professor a la Universitat de Nova York, entre molts altres càrrecs. Acaba de publicar un llibre que es diu Cuida tu boca, una guia sobre els factors que influeixen en la salut de la boca. Sabíeu, per exemple, que durant la nit disminueix la producció de saliva, que és la principal arma protectora dels bacteris i infeccions bucals? Doncs, tenint en compte això, volem saber què hem de fer, quan i com. Ho aclarirem d'aquí a una estona amb el doctor Pardinyes. Tu vas fent que sí amb el cap, també ets odontòleg, no, Bernardo?
2: Però si això...
0: Sap de tot, aquest home.
2: No, però
0: de
2: evidentment tot... sé això, i sé que el... moltes malalties que tenen un origen muscular poden venir de la dentadura.
0: Bé, deixem que en parli qui en sap, que és el doctor Simón Pardinyes, que serà d'aquí una estona amb nosaltres, Jordi.
1: I també aprendrem coses com per què hi ha persones que, malgrat tenir cura de la seva boca, tenen més càries que altres que no es cuiden gens. Quins són els errors més comuns que cometem quan ens rentem les dents i quins aliments van bé i quins van malament per al nostre esmalt? Doncs això, d'aquí una estona ho descobrim.
0: Bé, i són les festes de tardor de Lleida. Avui celebren la penúltima jornada amb una programació a base de molta música i actes culturals. El gran dia, el dia fort, és demà, dia de Sant Miquel, una celebració històrica que va posar en valor el món agrari. Ja al final, com es diu, festes de tardor, abans era la Fira de Sant Miquel, ara la Fira Mos. L'Anna Saez, la directora del Segre, parlava de la festa major petita, la gran és la del maig, en Anastasi, Mira com s'ha de dir això.
1: No, festes de tardor i demà a festa de Sant Miquel.
2: Bueno,
1: vindria a ser la festa major petita de Lleida.
2: Espero que la gran estrella lleidatana faci la cluenda d'aquestes festes.
0: Qui és la gran estrella?
2: Lo Pau de Pons.
0: Home, mira, Lo Pau de Pons acaba d'anunciar nova gira per portar la seva festa major justament a tots els racons del país. Això és novetat de fa poques hores.

La gira de la Festa Major de l'Opau de Pons començarà el 7 de novembre a Vic i passarà el 14 de novembre justament per Lleida. És a dir, no hi serà aquesta Festa Major o aquestes festes de tardor, però sí que hi serà amb aquesta festa grossa el 14 de novembre a Lleida.

0: el port del Barça no fa el Camp Nou?
1: Què dius tu?
0: El Camp Nou no va
1: per... De moment no, tot
0: home,
1: arribarà. Tot
0: home,
1: arribarà.
0: Amb el suport que l'ha donat a la porta és el mínim que podia
1: on
0: fer.
1: On sí que aniràs a Reus, a la capital del Baix Camp, en aquest cas serà el 28 de novembre, i a Olot també, a la capital de la Garrotxa, el 12 de desembre, eh? Vic, Lleida, Reus i Olot. I ahir a la nit aquí a Barcelona vam tornar a quedar tots meravellats, Jordi, amb el gran piro musical
2: tant,
1: de la Mercè.
2: Es va fer a la platja de la Nova Icària i la selecció musical...
1: T'agrada, això?
2: No, m'agrada, sí, sí, la veritat és que sí, sí, que sí. Que... Però és veritat que ha estat la primera vegada en molts anys que no s'ha fet a l'Avinguda Maria Cristina, eh? S'ha fet a la platja de la Nova Icària. Totes les cançons van ser triades pel cantant d'Oques Grasses, Josep Montero. L'espectacle va començar amb el seu tema La gent que estimo.

A la selecció musical de Josep Montero, d'Oques Grasses, també hi han tingut cabuda Xai, cançons de Rosalía, Pitbull, Adrià Puntí, Dua Lipa o l'Orquestra Filarmònica de Londres. Han estat un total de 48 cançons dividides en 5 blocs i amb Carmina Burana o Fortuna tancant l'espectacle.

0: Pell de gallina, Xavi. Pell doncs de gallina. Sí,
1: totalment. Escolta, com pell de gallina, l'altre dia encara em dura la ressaca de la gran festa que vam muntar el dia de la Mercè. Ho dic perquè aquest cap de setmana me n'ha parlat tothom.
0: És que
1: s'ho van passar bomba.
0: Pipa és poc.
1: Bomba. I he fet una cosa. He fet l'exercici aquest cap de setmana d'escoltar bona part del programa. Cosa que hauríem de fer els professionals d'aquest mitjà més sovint.
0: És veritat.
1: Sí? I ja ho vaig fer aquell dia.
0: Què has descobert, Xavi, amb aquest exercici?
1: Vull posar encara més en valor la feina de tot l'equip tècnic que vam tenir, però també i sobretot del Genís Sabater. De veritat t'ho dic. És a dir, nen, un 10. Genís, ets el millor del món. Que fàcil m'ho vas posar i com vas contribuir a fer un bon programa de ràdio amb una festa excel·lent, tots ballant per allà, justament, el ritme de Paret amb el seu net, també, el Dani Pubill.
2: Música.

0: doncs, a Genís, a Marta Inglés i a tota la resta de companys, Alejo, etc. Sí, al Melero, al Fàbregas, moltes gràcies, de veritat, per la vostra feina. Us ho vaig dir aquell dia, però aquest cap de setmana ho he escoltat i ho vull tornar a repetir, i justament aquí, en antena. Mira, i per sort, avui també tenim el gran Genís Sabater i a la gran Marta Inglés. El control de so pràcticament és un quart i mig d'onze ara mateix.
1: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: lògicament, el tema del dia. Avui a la tertúlia, per cert, amb Rocío García, diputada del PSC al Parlament de Catalunya, l'Anna Arqué, consultora en comunicació i portaveu de l'AISEC i de Mantinc el Català, i el Gonzalo Bernardos, professor d'Economia, a la Universitat de Barcelona. El tema del dia, del cap de setmana, no es parla de res més, és lògic, és molt gros tot el que està passant. El sindicat de llogateres, per cert, es mobilitza per exigir a Sánchez el decret Mari Carmen, protestes que han arribat també a la capital catalana. I què sabem d'això que es podria aprovar demà, d'aquest decret llei d'habitatge? Sembla ser que el govern espanyol es planteja prohibir la compra de vivenda a fons i rebaixes de l'IRPF a inquilins. Tenim, però, més detalls. Ramon Castelló, com estàs?
1: Sí,
0: bon dia.
1: Molt bon dia, Xavi. Del que ha transcendit ho agruparem per blocs per fer-ho com senzill, perquè són tot un seguit de punts que quan anem pel setè ens en recordem del segon. En tot cas, primer, més protecció, quatre grans blocs. El primer, més protecció dels llogaters, especialment davant de desnonaments, les pujades de preus i les renovacions dels contractes. També es vol regular millor el lloguer de temporada per tal d'evitar que s'utilitzi per esquivar la llei. Segon, actuar sobre el mercat, per tant, limitar la compra especulativa d'habitatges per part de fons d'inversió i fer que els pisos turístics paguin IVA. Tercer, mesures econòmiques, és a dir, beneficis fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin lloguers, i ajudes per facilitar la compra del primer habitatge a persones que no tinguin prou estalvis. I finalment, el quart, ampliar i protegir l'habitatge assequible, és a dir, blindar el parc públic perquè no pugui acabar en mans privades i abaixar l'IVA de la construcció d'habitatge protegit permanent. Tot això per buscar que ho aprovi des de Junts fins a Podemos i Sumar.
0: Gonzalo!
2: No hi ha cap novetat. L'única novetat hi ha que...
0: A veure, no hi ha cap novetat. Ahir, a quarts d'una de la matinada, em vas escriure un WhatsApp. Xavi, parlarem del tema que ens ocupa. Sí, porto moltes dades molt interessants. I ara em comences dient no hi ha cap novetat, doncs passem pàgina.
2: No, que no hi ha cap novetat en el que diu el govern. Perquè el govern, pràcticament tot el que considera que són mesures noves és que ja les ha aprovat o les ha indicat que el faria. Llavors, aquí, si hem de destacar una novetat, és que no podien comprar habitatge als fons. Però què és un fons? Perquè realment és un fons o se refereixen a persones o jurídiques o físiques que tinguin més de 10 habitatges, perquè si anem a la definició de fons, és que molt pocs fons estan comprant habitatges a Espanya. En primer lloc, si agafem i mirem qui són els propietaris que tenen més de 10 habitatges a Espanya, és el 4,3, dels quals l'1,8 són sector públic i el 0,5 empreses o entitats que ofereixen lloguers per sota del mercat. Per tant, estaríem parlant de 10 o més habitatges, només l'1,9. I, Xavi, has de tenir molt clar que avui, en relació a la setmana passada, els propietaris tenen bastant més por de la que tenien i, per tant, l'oferta de lloguer que a Catalunya, aquest magnífic govern del Salvador Illa, ha reduït el 56% l'oferta de lloguer des del 2022 al 25, lo magnífic era una ironia, doncs encara continuarà més i encara continuarem tenint més tendes de campanya, més xaboles i més rulots usades per la ciutat.
0: Bé, Junts en reclama que la protecció davant els llançaments només afecti si el pis és d'un gran tenedor, però Podemos exigeix un veto general aquí. Rocío García, diputada del PSC al Parlament de Catalunya.
3: Sí, jo voldria començar dient una cosa que, bueno, crec que pot interessar, i és que davant d'una situació tan greu com la que hem vist aquests dies i la que estan patint des de fa molt temps moltes persones, no hem de trivialitzar. I llavors, utilitzar aquesta última frase que ha fet servir al Gonzalo Bernardos, doncs em sembla, la veritat... És
2: però si l'heu fet vosaltres,
3: totalment
2: si és conseqüència de les vostres polítiques d'habitatge.
0: Gonzalo, deixarem parlar tothom, oi que sí? Gràcies. Endavant,
3: bàsicament,
0: Rocío.
3: Perquè no sé en quina ciutat viu. Però més enllà d'això, perquè no és un no crec que no és un moment ni és un tema ni per trivialitzar ni per prendre's a la lleugera, bàsicament perquè el patiment de les persones està per sobre de les ideologies i dels posicionaments personals o els interessos econòmics. Crec que el que hem d'aconseguir entre tots plegats com a societat en aquests moments és empatitzar amb les persones que estan patint, que són moltes, moltíssimes, aturar aquests desnonaments, posar eines i arribar a un gran acord en el que no hi hagi partits que surtin de la votació i no
2: permetin... Catalunya és líder en desnonaments!
3: I no permetin que el decret llei s'aprovi en el Congrés. Perquè, evidentment, el Consell de Ministres arribarà amb els acords i jo celebro també que s'estiguin arribant en acords en aquests dies, en els darrers minuts, en diferents forces polítiques que de l'art parlamentari del Congrés dels Diputats, però esperem que això arribi a bon port.
0: Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu i el BNG han convocat una roda de premsa just davant de l'Hospital Gregorio Marañón, on, com sabeu, està ingressada la Mari Carmen. Aquesta roda de premsa serà a la una i, lògicament, n'informarem a partir d'aquí, justament, quan s'hagi produït, a veure què diuen tots plegats. Ara correm-hi tots aquí, en Arquer.
4: Exacte, ara correm-hi tots. Aquest és el tema. Correm-hi tots, ja parà de dir moltes dades, però, per exemple, n'hi ha una que jo trobo que és interessant, que és que del total de pisos buits, que es parla molt dels pisos buits, es parla molt dels fons voltors, que evidentment hi pot haver les crítiques que hi pugui haver, però hem de tenir present que són 32.000 i escaix pisos buits en mans dels fons voltors. Però això ho hem de contrastar amb una altra dada que és important. A Catalunya arriben cada any tota una Manresa. O sigui, les 80.000 persones que arriben cada any són dades en el que s'ha de fer és planificar o pensar, projectar, tenint en compte això que se sap i que són dades que no, dius, bueno, però per què ens posem tant amb els 32.000 quan en tenim 80.000 persones noves cada any?

0: una altra dada que dius, bueno, doncs perquè no s'estudia i es fa quelcom, perquè són dades fixes, no són problemes espontanis, són estructurals, han tingut anys, com pot ser que ara, correcuito, com dius, a l'últim any que hi ha eleccions, de repent hi ha part, aquesta gesticulació d'agafar una senyora, fan uns pòsters en què hi ha gent plorant, vull dir, intenten ara fer una acampada com la del 15M, en un govern que és d'esquerres, vull dir, tot plegat, no n'hi ha per on agafar-ho.
1: Bé, Catalunya, recordem-ho, acumula 139.000 desnonaments en 12 anys, tot i les moratòries. De fet, Catalunya lidera els desnonaments a tot l'Estat. Rocío García assumeix un de cada 4 desnonaments a escala nacional. Gonzalo.
2: Un desnonament és un trauma moltes vegades irreversible. Ara jo et preguntaria, Rocío, per què per Mari Carmen tothom s'ha mobilitzat i per Olga no? Olga, 54 anys, d'Hospitalet.
1: L'Hospitalet de Llobregat, sí senyor.
2: Exacte. Que uns dies després es va suïcidar.
0: A
2: on estava l'Ajuntament d'Hospitalet? A on estava la Generalitat de Catalunya? Per què ni l'Ajuntament d'Hospitalet ni la Generalitat de Catalunya té habitatges per a una persona vulnerable, Olga, que tenia 2 fills, que s'acabava de separar? Què estava fent la Generalitat? Perquè no li podem dir al sector privat que faci el que li correspon al sector públic. El sector privat paga impostos. Ara, et dic una cosa. A mi, tant el que és el propietari del pis d'Olga com el propietari del pis al Retiro de Mari Carmen, em sembla que són empreses inadequades. Em sembla que no tenen el que haurien de tenir, responsabilitat social, i estic en contra totalment d'aquestes empreses. Però, Rocío, els principals culpables sou vosaltres.
1: Per al·lusions, Rocío García, sisplau, endavant.
3: Sí, bueno, evidentment, lamentar evidentment la pèrdua de la vida de l'Olga, té raó en aquest sentit, jo crec que hem dit prou poques vegades i en poques ocasions, crec que lamentem moltíssim la seva pèrdua, la seva vida, i també que els seus fills s'hagin quedat sense mare. Això és un drama social, però el que també és veritat és que durant 3 anys moltes forces polítiques, i això només cal llegir una mica, vull dir, no cal anar a la universitat, s'hi han oposat al decret llei a totes les mesures que el govern de coalició d'Espanya estava intentant aprovar per evitar-ho.
2: Llavors,
3: no, perdona, el que no pot ser és que totes les forces polítiques que ara diuen, no, que es posaran davant de no sé on a fer rodes de premsa, s'hagin oposat a totes les mesures que el govern de coalició estava intentant tirar endavant. Aquesta és la veritat, i aquesta és la veritat.
2: Rocío, 37,5% de la població considera que l'habitatge és un gran problema.
1: Gonzalo Bernardo, sisplau, per favor, t'ho demano. Rocío, acaba, sisplau.
3: No, jo crec que els fets són els que són, vull dir, no podem enganyar la gent. O sigui, el govern porta mesures, fa decrets lleis, intenta acordar-los, tenim l'art parlamentari que tenim, i totes aquelles forces polítiques que s'hi han negat a tirar endavant les mesures per evitar el que està passant, doncs ara estaria bé que en el decret
1: acaba
3: de demà,
1: Rocío,
3: en el decret de demà es puguin acordar i es puguin aprovar.
1: Gonzalo, breument, sisplau.
2: Molt breu. Rocío, el CIS, a través de demanar opinió als ciutadans en política d'habitatge, os posa un menys 3. Quan va arribar el govern de Pedro Sánchez, era l'habitatge el problema número 15 i considerava un problema entre els tres principals el 2,4% de la població. Al setembre de 2026, primer problema, guanya per golejada,
3: i
2: és el 37,5% de la població el que ho considera.
3: I qui ha votat en contra de les mesures? Qui ha votat en contra?
2: Qui governa sou vosaltres? Governeu la Generalitat, governeu a l'Estat.
1: Calma, Gonzalo, calma.
2: I el que heu fet és intentar enganyar la població.
3: No, tu enganyes. És molt lleig enganyar. Molt lleig. Som una democràcia i els decrets lleis s'han d'avalar en el Congrés dels Diputats. Quines forces polítiques s'hi han oposat a totes les mesures? És que no es pot enganyar la gent. Tothom té responsabilitat i quan es governa som els primers que tenim responsabilitats, però la resta també, i no es pot enganyar.
1: Passen 3 minuts de 11:15.
4: Matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Què tal? Bon dia, Enric.
5: Hola, molt bon dia.
1: Per aquest dilluns, ho hem vist aquest matí, per exemple, a la Meridiana,

0: Heu convocat diverses accions des de primera hora en diferents punts de Barcelona. Què més teniu previst fer durant el dia d'avui, també coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol a Barcelona?
1: Bueno, doncs precisament tenim una responsabilitat perquè queden 24 hores per aquest Consell de Ministres on es decidirà si el que s'aprova és un decret que prengui mesures de veritat o és un decret farsa que només porti noves decepcions i frustracions, i coincideix que Pedro Sánchez és a Barcelona. Per tant, tenim la responsabilitat que Pedro Sánchez no marxi sense escoltar-nos i sense comprometre's a que de veritat el que s'aprovi demà inclogui allò que els sindicats de llogateres estem posant sobre la taula. La necessitat, efectivament, d'alinear els criteris dels desnonaments de persones vulnerables amb el que està recomanant les Nacions Unides, però anar més enllà, donar estabilitat a tota la gent llogatera amb la renovació automàtica de contractes i acabar amb totes aquestes estafes que patim, perquè jo crec que qualsevol llogater que en senti sap perfectament l'angoixa que es pateix quan s'acosta la finalització del contracte i saps que pot rebre un burofax, una trucada dient que te'n vagis. Per tant, avui a les 7 de la tarda, davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà Pedro Sánchez, hem convocat a tothom. Hem començat el dia amb alguns talls puntuals de carrers per indicar que avui no és un dia normal i que tenim aquesta cita, i per tant ens hem de trobar tothom a les 7 allà al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal.
0: A banda d'anar a les 7 al Palau de Congressos, teniu previst fer més talls de trànsit durant el dia d'avui? Una miqueta l'objectiu era potser col·lapsar Barcelona. Hi haurà alguna sorpresa més en aquest sentit?
1: No, l'objectiu és l'objectiu aquest matí era indicar que no és un dia normal, però la cita per tothom és a les 7 de la tarda. Jo crec que s'ha vist com es desbordaven moltíssimes ciutats, començant per Madrid, evidentment amb l'espurna que ha suposat no només el desnonament, sinó la resistència fins a l'últim moment que va tenir la Mari Carmen. I avui, justament, fins i tot els companys que estan acampant a Madrid ens enviaven aquest missatge. Ara us toca a Valtros, ens toca a Barcelona, tenim a Pedro Sánchez aquí i no podem perdre l'oportunitat de deixar-li clar que no acceptarem qualsevol engruna i qualsevol farsa.
0: Bé, efectivament, és a dir, heu alertat que pot acabar sent un decret farsa, això. Què us fa pensar que el govern espanyol pot rebaixar-lo? I n'has dit algunes, reclameu el que anomeneu decret Mari Carmen, exigiu 5 mesures. Quines més li exigiu? Què més li demanareu a Pedro Sánchez?
1: És a dir, una és això que us deia, la renovació automàtica de contractes i les pròrrogues que s'han de fer en els contractes de lloguer i que ja van estar en vigor durant un temps, però després van caure i, per tant, s'han de recuperar aquestes pròrrogues per donar estabilitat. L'altra són les mesures contra els desnonaments de persones vulnerables per alinear els criteris de la legislació espanyola amb allò que està reclamant les Nacions Unides. L'altra és la congelació del preu durant el contracte, perquè a Catalunya, fixa, tenim regulació de preus, però mentre dura el contracte, el preu del lloguer pot estar pujant molt per sobre del que ens apugen els salaris. I, per tant, no pot ser que segueixin pujant uns preus que la mateixa legislació està dient que són massa alts i que per això els tenim regulats. I, a més, acabar amb les estafes que patim els llogaters, amb el lloguer de temporada, amb el lloguer d'habitacions, amb el retorn de la fiança, amb les reparacions que a vegades ens acaben encolomant encara que no ens tocaria. Tot això, de fet, són mesures que ja vam posar sobre la taula amb una llei que vam registrar el juliol del 24, imagineu-vos. Per tant, això que em deies de què us fa pensar que demà podria sortir un decret rebaixat o una farsa, bueno, el que ens fa pensar és que fins ara no ho han fet. I, per tant, com que hem redactat una i altra vegada aquesta llei, en forma de llei, en forma de reial decret, el que sigui, i s'ha estat en un calaix tant de temps i no s'han mogut fins que no han vist que la cosa els desbordava perquè la gent ja n'està farta, no? I ha sigut com una espurna el que ha passat aquesta setmana, doncs necessitem això, desbordar-los perquè no tinguin altre remei que tirar endavant aquestes mesures. Bé. Ho hem vist altres vegades, que hi havia coses que es negaven a fer i han acabat fent.
0: Entre altres coses, sabem que el govern espanyol planteja prohibir la compra de vivenda a fons, en rebaixes d'IRPF a inquilins. Sobretot, què us fa por que quedi fora d'aquest decret en aquesta negociació, per exemple, amb Junts?
1: Bueno, ho haurem de veure, perquè a més no és només que quedi fora, sinó que quedi escrit de manera que sigui de veritat. També hem vist moltes vegades que s'anuncien coses, però que si tu et llegeixes el que diu exactament el text, no produeix aquells mateixos efectes que estan anunciant, no? És a dir, que podria ser que diguessin sí, es prenen mecanismes contra els desnonaments, però realment acabi sent només en alguns casos, o acabi sent només en el moment concret del desnonament, no? La qual no estalvia el patiment i la preocupació de moltíssimes persones. Sí. Nosaltres plantegem aquest, com tu has dit, aquest decret Mari Carmen, però que, de fet, insisteixo, el cas de la Mari Carmen ha sigut la gota que ha fet passar el got, no? Ha sigut com una espurna que ha fet aixecar moltíssima gent, però que s'està expressant aquests dies és un cansament acumulat de molt de temps, de molta inseguretat i molta inestabilitat.
0: Bé, segons el que passi, igual que no passi demà, aquest dimarts, que n'estarem lògicament tots molt pendents, no descarteu una possible vaga general?
1: Sí, nosaltres ja vam posar això sobre la taula fa uns mesos i, de fet, vam fer una macroenquesta el mes de juny en què en un dia més de 10.000 persones van respondre-la arreu del país i es va expressar un suport clar cap a aquesta vaga. Ho hem estat, no? Estem socialitzant aquesta idea, però és veritat que els darrers dies encara s'ha posat més sobre la taula i jo crec que s'estan movent coses. N'estem parlant també, evidentment, amb els sindicats laborals, perquè ha de ser una vaga que ens parli de que els drets dels treballadors és també el dret a l'habitatge, és a dir, de què serveixen, i això fins i tot a Comissions Obreres i UGT ho han expressat, de què serveix guanyar millores salarials, actualització del salari, si després el preu del lloguer creix encara més ràpid o directament el lloguer se t'emporta la meitat del sou, no? De què serveix guanyar com a conquesta de la gent treballadora un augment de sou si al final se'l queda el rendista de torn?
0: Ja. Quan podria ser aquesta vaga general, Enric?
1: Això és difícil de dir i dependrà tot de com vagin les coses, però nosaltres estem treballant perquè pugui arribar i, evidentment, ho hem vist. A vegades hi ha coses que estan latents durant mesos i després s'acceleren en una setmana. Ho hem vist aquests darrers dies, no? Mm-hmm. I a vegades desborda qualsevol expectativa. Més que
0: podria ser aquesta mateixa tardor, per tant. No és impossible.
1: No és impossible, clar que no. Poden passar tantes coses que veurem. Ara mateix, però, ho posem sobre la taula. És l'eina de lluita, no? Una de les més importants eines de lluita que tenim la gent treballadora. Fa molts anys que no hi ha una vaga general a l'estat espanyol i ara mateix la principal preocupació, la principal angoixa i el principal factor de desigualtats per a la gent treballadora en aquest país és l'habitatge. Per tant, té tot el sentit del món que caminem cap a una vaga d'aquest tipus. Bé. Evidentment, una vaga no és una convocatòria que tu fas un tuit un dia i dius demà hi ha vaga. És una feina que es fa d'organització, d'aliances i de preparar-nos per això i en aquesta feina.
0: Quants desnonaments teniu detectats per aquesta setmana que tot just acabem d'arrencar a Catalunya?
1: Doncs ara fa de mal dir, perquè malauradament, la majoria de desnonaments que es produeixen en aquest país es produeixen amb persones que potser no han pogut arribar a un sindicat d'habitatge o en un sí, o al moviment per l'habitatge, però sabem hi ha desnonaments diaris. Per tant, ara mateix segur que hi està havent desnonaments i està havent desnonaments cada dia i és per evitar-los que estem lluitant.
0: Bé, continua l'acampada a la Porta del Sol. Pot passar això a la plaça Catalunya de Barcelona?
1: Ara mateix creiem que la millor manera de fer visible aquesta reivindicació és aprofitar que Pedro Sánchez serà al Palau de Congressos aquesta tarda i trobar-nos tots allà a les 7.
0: D'acord. I si el Consell de Ministres aprova un decret que considereu insuficient, què és el primer que fareu i quan? Demà mateix?
1: Evidentment, si aprova un decret que és insuficient o que és una farsa directament, així ho denunciarem i anunciarem les properes convocatòries per seguir fent visible que, bueno, doncs que és un engany i que no satisfà allò que aquestes reivindicacions, que aquestes mobilitzacions estan expressant. Per tant, doncs és de preveure que aquestes mobilitzacions creixin i es desbordin. Amb això estem.
0: D'acord. Per cert, aquests dies tot això coincideix amb aquesta trobada més de 70 sindicats de llogateres d'arreu del món. Una miqueta què heu estat compartint aquestes últimes hores? El problema és una mica el mateix a tot arreu o no, Enric?
1: Sí, és a dir, té concrecions diferents, no?, en diversos llocs del món, però al final aquí el que hi ha és un conflicte del valor de l'habitatge, que és els habitatges serveixen per viure-hi o els habitatges es fan servir com un actiu financer. I és aquest el conflicte constant. També és això el que explica que hi ha un conflicte d'interessos, també, Perquè a vegades parlem de la crisi de l'habitatge com si fos un drama per tothom, però aquí hi ha gent, una minoria, que n'està sortint molt beneficiada. Hi ha gent que s'està fent d'or. Llavors, per tant, això ho posem sobre la taula i el que expressàvem en aquesta cimera, el que compartíem també és aquesta organització llogatera que s'està estenent, no? És a dir, que cada vegada més, en més llocs del món, hi ha persones llogateres que s'estan unint i vam compartir, per tant, també eines de lluita, de mobilització, eines com la vaga de lloguers, com la resistència que fem davant les expulsions, i era també aquesta contracimera una resposta en aquesta fira de District que vam aconseguir que marxés de Barcelona, però Ayuso els va posar la catifa vermella perquè arribessin a Madrid, i vam creure que era una bona oportunitat per visibilitzar també com d'internacional s'està fent la lluita llogatera i la lluita pel dret a l'habitatge.
0: Mira, aquest matí, Enric Aragonès, recordem oients, és el portaveu del Sindicat de Llogateres. Enric, m'acompanyen aquí a la tertúlia la Rocío García, que és diputada del PSC al Parlament de Catalunya, l'Anna Arqué, consultora en comunicació i portaveu de la ISEC i de Mantinc el Català, i també el Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona. Si m'ho permets, et volíem fer un parell de preguntes. La primera, el Gonzalo.
2: Sí. Olga, 54 anys, veïna de l'Hospitalet, membre del Sindicat de Llogateres de l'Hospitalet. Què passa? Vau fracassar? Perquè jo no vaig veure que fèieu cap manifestació massiva o cap defensa, com vau fer, de la gent en calés que vivia a la Casa Úrsula.
1: És que m'estic quedant sense paraules del nivell de cinisme, però...
2: Del nivell de cinisme...
0: Gonzalo Bernardo, sisplau.
1: A veure,
0: endavant, Enric.
1: L'Olga era una militant del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet, no del Sindicat de Llogateres, però en qualsevol cas... L'Olga va estar resistint fins al final, era una persona militant, és una persona que fins i tot va comparèixer al Parlament de Catalunya per parlar de les conseqüències que té sobre la salut mental la crisi d'habitatge, els desnonaments i les expulsions que estem vivint, i va resistir fins l'últim dia. I sí, efectivament, quan el seu entorn, les seves organitzacions i la seva família es va veure preparada per explicar què és el que havia passat, es va fer públic i es va convocar una concentració que hi ha per aquest dissabte, 3 d'octubre.
2: Una vegada...
0: Gonzalo, fins
2: una
0: aquí.
2: Vegada està morta.
0: Gonzalo.
2: Perquè vosaltres vau fer manifestacions massives en la Casa Úrsula, però no a l'Hospitalet, eh?
1: És que jo no vull entrar en aquest joc, perquè em sembla que has arribat a un nivell, prou. Gonzalo, que estàs passant tants límits que, per respecte a l'Olga i a tot el seu entorn, ho deixaré estar aquí.
0: Anna Arqués, sisplau, i acabem.
3: Bon dia, Enric. Escolta, volia fer una pregunta, perquè com saps, bueno, els comunicòlegs tenim molt clar que la realitat també es defineix per les percepcions. Llavors, tota la gent que és propietària d'un pis i que en els últims anys hem sentit no, és que a llogar ens fa por, perquè amb tot igual no tenim gaire marge, no? de maniobra, no. amb aquesta percepció que es fa tan gran des d'aquesta banda, amb raó o no entro aquí, no? I llavors molta gent decideix acabar vendre. Llavors, caldria també matisar o equilibrar, perquè en definitiva el que fem també és que si molta gent ven, hi ha menys pisos per llogar.
1: Sí, jo estic d'acord que efectivament s'ha estès aquesta sensació que és una cosa molt perillosa, no?
3: Exacte.
1: Posar un pis a llogar, i que gairebé hi ha com un impagament generalitzat. Jo crec que és el que passa també amb la por de les ocupacions, perquè llavors la gent posi moltes alarmes i dels robatoris, sí, sí. etcètera. Vull dir que a vegades sabem que la percepció d'inseguretat no correspon necessàriament a les xifres, no? Les xifres d'impagament del lloguer en el nostre país són molt baixes,
3: molt.
1: I a més, jo ho dic per experiència, de la gent que veus al sindicat, la gent té horror de no poder pagar el lloguer. La gent durant la pandèmia feia mans i mànigues per estar-se, fins i tot d'alimentar-se bé, abans de deixar de pagar el lloguer. Per tant, jo crec que aquesta por és alimentada des de determinats interessos, no aquesta cosa de... Hi ha una inseguretat jurídica, és impossible desnonar, si algú et deixa de pagar, se t'instal·laran i no els podràs fer fora, quan s'està desnonant cada dia, llavors no entenc aquest relat. I el que també diria és, la millor assegurança de pagament, no?, dels llogaters, és posar un preu que la gent pugui pagar. I l'experiència també em diu, en el sindicat, que portem més de 10 anys representant a persones llogateres amb negociacions amb els amos dels seus pisos, que precisament aquests propietaris de veritat més petits, no? Que potser són uns germans,
3: sí, sí,
1: que van a un pis i el posen a lloguer, són els més raonables. Perquè segurament també són gent treballadora que viu de la seva feina i potser va heredar un pis dels pares i l'han posat a llogar, i aquestes persones acostumen a acomodar els preus al que la gent pot pagar, etc etc. L'experiència em diu que, per regla general, és així. Aquí hi ha un altre actor que té un paper molt important, que són els pretesos intermediaris, les immobiliàries. Uh-huh. També hem vist moltes vegades que les immobiliàries apreten per pujar el lloguer, apreten per carregar el llogater unes reparacions, apreten per fer actualitzacions anuals cada dia al màxim permès, cada any al màxim permès, sí. Mentre quan aconseguim parlar directament amb el propietari, és més fàcil la negociació.
3: Sí.
1: Per tant, aquests agents intermediaris, que semblen com neutres, realment tenen interessos propis i crec que han contribuït en aquesta sensació que tu explicaves, eh? I que efectivament és així, eh? Vull dir que s'ha estès aquesta sensació.
3: Uh-huh. Sí.
0: Bé, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Estarem, lògicament, molt pendents de tot plegat, a veure què passa. Gràcies, que vagi bé, Enric.
1: Gràcies, ens veiem a les 7 al Palau de Congressos.
0: Sí, senyor, gràcies. A les 7 al Palau de Congressos, n'estarem pendents i n'informarem aquí a l'antena de Ràdio 4. Ara falten 10 minuts per les 11.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I un altre titular del matí dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, que compareixerà avui per explicar els motius d'aquesta decisió, Ramon Castelló.
5: Sí, el govern el rellevarà, per tant, a Miguel Ángel Pérez Triano, després que hagi demanat deixar el càrrec per motius personals. El canvi, recordem, arriba 2 mesos després de l'entrada massiva de migrants de la ciutat autònoma i podria formalitzar-se en aquest dimarts, en aquest Consell de Ministres, del que estem parlant.
0: En Arqué.
3: Doncs és evident que alguna cosa havia de passar, perquè d'això se n'ha fet notícia crònica, diguéssim, cada dia. És important quines són les conseqüències d'un fet que dona molt de sí, moltes derivades, no només immigració, sinó també debats de fons sobre les diferents cultures i com acomodar aquestes cultures que arriben a Catalunya o a Espanya. I, per tant, doncs, bé, i amb tot el que s'ha format, alguna cosa... molts volien que la dimissió fos el Pedro Sánchez, però, vaja, almenys ha estat la de el Ceuta.
0: Rocío García.
6: Sí, bé, jo crec que ha quedat molt clar els interessos que han tingut diferents forces polítiques i totes les manifestacions que hem vist i totes les visites que hem vist a Ceuta en aquests mesos. Jo crec que el que s'ha intentat i el que sembla que és molt evident és que s'ha d'intentar solucionar aquest tema humanitari, evidentment, i de, bueno, una situació a la frontera europea que ha vulnerat totes les expectatives, i davant d'aquestes, doncs clar, se van prenent mesures i suposo que se'n prendran més.
0: Gonzalo.
2: El delegat de govern de Ceuta es van passar molts gripaus i ja s'ha donat compte de que la seva capacitat d'empensar-se a gripaus s'ha acabat, per la senzilla raó que el que ha fet és a les ordres que li havien donat des del govern, un govern incompetent, que ha permet una invasió del territori espanyol, que és incapaç de retornar a Marroc a les persones que van no fer una immigració irregular, sinó envair el territori, i que fins i tot ha estat incapaç d'agafar i portar consultes a l'ambaixador espanyol des de Marroc a Espanya i de cridar l'atenció a l'ambaixador de Marroc aquí. Estem davant d'una situació en què, fixa't, quina casualitat, en ple escàndol Ceuta apareix el tema Mari Carmen, aspecte que al govern li dona oxigen durant un temps. I després m'agradaria veure Sumar, que ha estat calladeta, si el que diu que si no es posa el decret d'habitatge dimitirà del govern, ho farà. Crec que no.
0: Anna.
2: Les cadires les encanten massa.
3: No, clar, escoltant el González, clar, quan abans deia que el fet de Ceuta ha posat damunt la taula altres debats més de fons, m'oblidava d'un, que és el tema de les fronteres. Melilla, marroquí, Ceuta, un referèndum.
0: Mig quart d'hora i les 11.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I aquest matí a la tertúlia, Rocío García Narqué i Gonzalo Bernardos, Jordi Turull assegura que Carles Puigdemont tornarà com a president de país i no tant de partit. Ramon.
5: Ha estat una de les respostes del secretari general de Junts en una entrevista al Nacional, on explicava doncs, això, que Carles Puigdemont, a partir que el Suprem aixequi les ordres de detenció en aplicar la llei d'amnistia, tal com li dicti el Suprem, si ja ho estan preparant, aquest retorn. I això com contestava.
7: Treballem amb algunes dates, no treballem amb dates, perquè, com et deia, això un ho pot allargar o no pot allargar. Però sí que nosaltres, com a partit, estarem a punt pel que el president ens digui que vol o com vol plantejar el seu retorn, que jo estic segur que tornarà més com a president de país que no pas com a president de partit.
0: Així ho ha dit, en una entrevista al Nacional.cat, Gonzalo.
2: Jo crec que una cosa és la il·lusió i un altre tema és la realitat. La il·lusió pot ser que sigui aclamat com president del país, però jo dubto que hi hagi aquesta aclamació. El president del país és un, que és Salvador Illa, està claríssim, i Junts i Carles Puigdemont han perdut, segons les enquestes, una grandíssima part del suport que tenien perquè han enganyat a la població, com també ho ha fet Esquerra Republicana.
0: Anarqué.
3: Bé, que torni com a president de país i no només de partit, també tindrà a veure com la gent que vam donar la victòria a la independència en el referèndum del 2017 el reconeguin. Si realment torna com a president de país, està clar que va deixar el gran tema de país, que va ser quan ell va cancel·lar la independència guanyada en referèndum i ho recondueix des d'aquí. Qualsevol altra cosa no serà el president del país, perquè s'ha quedat com una mica congelat en aquella tasca que se'n va anar a Europa a aconseguir suports. I també dir una cosa, si torna com a president del país per a aixecar la declaració d'independència, l'amnistia de poc haurà servit.
0: Bé, justament aquest dijous farà 9 anys de l'UO. Rocío García.
6: Doncs sí, la veritat és que esperem que d'una vegada ja per totes es pugui aplicar aquesta llei d'amnistia, pugui tornar el president Puigdemont i tant de bo Junts també pugui entrar a debatre els temes importants de país, com s'està fent aquests darrers dies, intentar acordar un decret llei molt important d'habitatge, són els problemes de la gent i esperem que aquesta normalitat també ajudi a que Junts pugui donar suport a problemes de la ciutadania, que aquí ja no és qüestió d'esquerres ni de dretes, sinó són drets humans, el dret a l'habitatge és molt important i Junts pot tornar també en aquest espai amb aquest decret.
0: Anna i Gonzalo.
3: De poc haurà servit o de res hagués servit l'amnistia de part dels espanyols, que són els que l'han concedit, O sigui, quan he dit que ha de venir a aixecar-la, evidentment, si ho fa, benvinguda a l'amnistia, però com que no és aquest el cas, el que no anirà bé és pels espanyols en el cas que fes això, per això dubtem que vingui com a president de país.
2: Rocío, entes bé, pugui tornar? Jo crec que pot tornar. És que el que no vol és tornar si no li fan un vestit a mida. I saps qui l'ha fet un vestit a mida, presumptament, perquè falta que li donin al tribunal el vistiplau? Al Partit Socialista. Te'n recordes que deia Salvador Illa? No donarem amnistia. Te'n recordes que deia el Pedro Sánchez? No posarem en marxa de cap de les maneres l'amnistia. El Partit Socialista, que en els 15, 16 i 17... va estar els seus membres en el Parlament pràcticament marginat per als independentistes, ara sou la catifa d'ells. El Partit Socialista, cada vegada que toca poder a Catalunya, intenta competir a veure qui és més nacionalista en relació a Junts i en relació a Esquerra.
3: I per què hi ha hagut aquest canvi? Per què ara sí estan d'acord amb l'amnistia?
2: Perquè el Partit Socialista...
0: Gonzalo, queden 2 minuts i mig i també i sobretot vull sentir a la Rocío García.
6: Sí, jo crec
0: endavant.
6: Que en aquestes alçades la ciutadania ja sap que hi ha un acord d'investidura, evidentment. Hi ha una llei aprovada pel Congrés dels Diputats. Això és democràcia, la democràcia demostra...
3: La democràcia hagués set que no hagués calgut cap amnistia. Això és la democràcia.
6: Bueno, però hi ha una llei aprovada pel Congrés.
3: I el Parlament de Catalunya, que també vam dir que era sobirà. I amb el dret internacional i que l'Estat espanyol reconeix l'autodeterminació, perquè això va ser abans de la Constitució, ja està assignat. el reconeixement a l'autodeterminació. Doncs, per tant, això és democràcia.
0: Rocío.
6: Torno al que estava dient. Jo crec que la ciutadania ara el que està reclamant és que se puguin atendre les seves necessitats, els seus drets,
3: exacte,
6: com l'habitatge, que és el que estem veient.
3: No es pot.
6: I tant de bo es pugui arribar amb aquest acord, a aquesta ratificació del decret llei que s'ha d'aprovar demà en el Congrés dels Diputats i es pugui donar solucions a les persones.
0: Per cert, abans d'acabar la tertúlia, deixeu-me dir recordar que els funcionaris de la Generalitat ja podran recuperar aquest any els festius en dissabte. El govern publicarà aquesta setmana la instrucció que regula la compensació d'aquests dies de forma retroactiva ja des de principis d'aquest any, de l'any 2026. Apa, que et torno el micròfon, Gonzalo Bernardos. Em dones més feina tu que 25.
2: És una
0: I és dilluns, només és dilluns, Gonzalo.
2: És una mesura
0: et canviaré, et posaré els divendres.
2: És una mesura que està bé i que realment agafa i és una excepció dins de les moltes que fa que no estan bé.
0: Rocío García.
2: Té problemes per tots els llocs aquest l'actual govern de
6: un
2: Catalunya.
6: Un plaer tornar...
0: El plaer és nostre, Rocío.
6: Un plaer tornar al programa, animar-vos a que aquesta temporada també sigui tot un èxit.
0: Mil gràcies.
6: I me'n vaig perdre...
0: Amb tu de tertuliana,
6: Jo encantada de venir.
0: I nosaltres, de que vinguis...
6: Inclús amb el Gonzalo Bernardo, s'imagina.
0: Fins i tot amb el Gonzalo.
6: Fins i tot.
0: Tu passes bé amb el Gonzalo Bernardo?
6: No, però m'agrada veure't a tu.
0: Et canvio de dia, si vols, que jo hi soc cada dia. Escolta, Manarqué, moltes gràcies. Fins dilluns,
3: a vosaltres,
0: tu. Sí, sí. I tu, Bernardo, fins dilluns o ja veurem?
2: El que tu vulguis.
0: Ai, senyor. Fem una cosa, oient, sentirem les notícies de les 11 i de seguida continuem amb altres temes i altres convidats aquí al matí de Ràdio 4. Que no marxi ningú. Fins ara mateix. Ara tornem.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris el decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. El Ministeri d'Habitatge treballa en un paquet de 10 mesures que podria aprovar-se demà al Consell de Ministres. La proposta també inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que abaixin els preus, una nova regulació dels lloguers de temporada i mesures fiscals sobre els pisos turístics. En declaracions a les mañanes de Ràdio Nacional, la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, de Sumar, ha dit que l'acord polític encara està lluny perquè les propostes de l'executiu, ha dit, són poc ambicioses.
2: El acuerdo en este momento está lejos. Estamos lejos de acordar un texto porque consideramos que lo que hay encima de la mesa diluye o descafeinea un poco medidas que son claves para solucionar la crisis de la vivienda en España, como es la protección de los desahucios, la prórroga del alquiler, la regulación también de los alquileres de temporada y de habitaciones.
0: A la mateixa línia, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha escrit a les xarxes socials que no acceptaran cap proposta que no inclogui la pròrroga de lloguers, protecció davant dels desnonaments, regulació del lloguer de temporada i per habitacions i la fi del frau turístic. Des de la part socialista del govern, el vicepresident primer, Carlos Cuerpo, s'ha mostrat optimista sobre l'assoliment d'un acord.
3: La ministra de Vivienda creo que está haciendo un trabajo excepcional, son circunstancias muy difíciles y creo que podemos llegar a un acuerdo y que además el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea un Real Decreto Ley ambicioso y para eso estamos trabajando porque de nuevo creo que es lo que nos piden los ciudadanos.
0: Paral·lelament, l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid ha crescut ja fins a les 350 tendes i a Barcelona i altres ciutats de l'Estat, com Sevilla o Saragossa, s'han produït concentracions i manifestacions aquest matí. A 24 hores del Consell de Ministres, els concentrats reclamen la suspensió dels desnonaments sense alternativa habitacional i la congelació dels lloguers. A Barcelona, el Sindicat de Llogateres ha convocat una concentració a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez. Salvament Marítim ha rescatat aquesta matinada i ha desembarcat el Hierro més de 300 persones, entre les quals 4 menors i 17 dones, que feia 11 dies que eren al mar a bord d'una pastera. Tres d'elles han rebut assistència sanitària per diverses patologies i una ha estat traslladada a l'hospital de l'illa. A hores d'ara també es dirigeixen cap al Hierro dues noves embarcacions on hi viatgen més d'un centenar de persones. I a Benidorm, a Alacant, la policia investiga com a presumpte crim masclista l'assassinat amb arma blanca d'una dona. La seva parella ha estat detinguda com a possible autor dels fets, juntament amb altres persones que haurien encobert l'assassinat. La delegació del govern contra la violència de gènere ja n'està recopilant dades. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Aquest diumenge al vespre s'ha produït un nou suposat segrest exprés a Calella, al Maresme. Segons la informació de la qual disposen els Mossos, un grup de persones van carregar el maleter d'un cotxe un home i després van escapar. Segons dades de la policia catalana, és el novè segrest exprés registrat a Catalunya aquest 2026. I acabem a la Vall d'Aran perquè el jutjat de Viella ha confirmat avui que Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, que va morir el Nadal passat a la Vall d'Aran, ha dipositat els 80.000 euros de fiança imposada pel jutjat després de la seva declaració divendres passat. Més detalls, Joana Cendra.
4: La dona de 65 anys va prestar declaració davant del jutge que li impute homicidi imprudent. Després de la seva compareixença, el fiscal va demanar presó eludible amb el pagament de 80.000 euros. El mateix divendres la dona va dipositar els diners i aquest matí el mateix jutge ha confirmat el pagament. No obstant això, el jutge també li va imposar altres mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori, així com també compareixences periòdiques davant l'autoritat judicial. La causa es manté secreta. Josep Joan Pere, de 72 anys, va morir el dia de Sant Esteve al seu apartament de la Vall de Ruda, molt a prop de Baqueira Beret, a la Vall d'Aran.
0: Gràcies, Joana. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 12.
1: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, que és mig quart de 12, Jordi Vila, i ara parlem d'una cosa molt important. De seguida desvetllarem què diu un estudi, sí?
1: Doncs sí, sí, sí, un estudi que ens parla de que hem de caminar més i millor, eh? I que potser no ho fem
0: quantes
1: prou.
0: Quantes passes hem de fer cada dia i a quin ritme per prevenir malalties cardiovasculars, diabetis, demència, depressió, càncer... És a dir, quantes passes hem de fer per prevenir una mort prematura? En parlem amb el doctor Roberto Elosua. Bon dia, què tal, com estem?
2: Què tal, bon dia.
1: Que, de fet, Xavi, una de cada tres persones ho fa malament, eh?
0: Sí, sí, jo em pensava que fins i tot la meitat, però vaja, si és una tercera part, mirarem que siguin menys, que a partir d'ara n'hi hagi més que facin les coses com s'han de fer perquè és important. I parlem també d'una altra cosa. A partir d'aquest dijous, de l'1 d'octubre, el cinturó de seguretat serà obligatori per tots els taxistes, a la ciutat també, eh?
1: Sí, el Sindicat del Taxi de Catalunya, per exemple, no ho veu amb bons ulls, assegura que...
0: N'hi ha altres que sí. Hi ha taxistes que diuen, jo he tingut més d'un accident i gràcies a dur el cinturó m'he salvat.
1: Doncs hi ha uns que opinen que sí, altres que opinen que no ho veuen amb bons ulls. De fet, aquest Sindicat de Catalunya assegura que suposa un risc, sobretot per al torn de nit, perquè dur el cinturó, diuen, equival a tenir menys mobilitat dins el vehicle en cas que es trobin en una situació complicada d'inseguretat.
0: Sí, senyor. I, a més, aquest matí sabrem quins són els aliments que més engreixen i els que més aprimen. Qui
1: això
0: ens ho explicarà, això?
1: Ens interessa molt, doncs, la nostra...
0: Doctora Magda Carles. Sí, senyor.
1: Sí, sí, sí,
0: i de què
1: més
0: parlarem amb la Magda?
1: Doncs es parlarà de l'estrès i els seus efectes a la nostra forma de menjar.
0: I un altre crac que vindrà al matí de Ràdio 4 és la gran Marta Tips, amb els seus consells.
1: Avui, com triem que guardem i què donem? Hem de tenir un espai reservat per la roba d'entretemps? I com guardem aquesta roba? Cal que la rentem o ja ho farem quan tornem a treure-la a l'estiu vinent? Doncs totes aquestes respostes amb la Marta Fuster, la nostra gran Marta Tips.
0: Sí, senyor. Tot això en un dia en què continuen les festes de Sant Miquel, les festes de tardor a Lleida, la capital del Segrià. Demà serà Sant Miquel, el dia fort, i anirem en directe també des d'aquest programa, des del matí de Ràdio 4. Mítel.
1: Que està de gira, està de gira.
0: Parlant de Lleida.
1: Sí.
0: Lleida. No. Acaba d'anunciar la nova gira, eh?
1: Correcte, correcte. Acaba d'iniciar la nova gira, que n'hi passarà per Vic,
0: Lleida, Reus i Olot. Sí? Entre els mesos de novembre i desembre.
1: L'acaba d'anunciar, però jo penso que el Pau de Pons sempre està de festa major.
0: Doncs sí, per sort. Escolta'm una cosa, d'aquí una estona parlem amb ell que ens expliqui més i millor això.
1: A veure,
0: sí?
1: A veure.
0: Però com podem aconseguir les entrades, amb ventilació, perquè si no ens quedarem sense. Eh? Mítel, va.

0: Doncs tot això fins que sigui la una aquí al matí de Ràdio 4. Marta Inglés i Genís Sabaté al control de so passen 10 minuts de les 11 ara mateix.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Doncs ara volem aclarir el que diu aquest estudi que acaba de sortir. Quantes passes hem de fer al dia i a quin ritme s'han de fer aquestes passes? Em sembla que amb 7.000 ja millores la salut mental i enforteixes el cos, diuen. Doctor Roberto Elosúa, què tal? Bon dia de nou, com estem, doctor?
2: Bon dia.
0: Podem explicar una miqueta així en síntesi el que diu aquest estudi que s'acaba de publicar?
2: Sí, aquest és un estudi que s'acaba de publicar amb una base de dades del Regne Unit, que són unes 500.000 persones que estan seguint el Regne Unit, i és una base de dades que es publica, tots els investigadors tenim accés, i hi ha unes 70.000 persones que van portar durant una setmana un acceleròmetre, un aparell,
0: sí,
2: que quantifica els passes que fem cada dia i també el ritme, la cadència a la que donem aquests passes. I aquest estudi, la pregunta era quants passes hem de fer per reduir la mortalitat total i la mortalitat cardiovascular, sí, i a quin ritme.
0: I quantes n'hem de fer i a quin ritme per anar bé?
2: Doncs la resposta és que entre 5.000 i 7.500... Ja tenim un benefici molt important. I a partir d'aquí el benefici s'aplana i ja no tenim un benefici addicional. O sigui que el missatge per la població, que és el que ens interessa, és que tothom hauria de fer entre 6.000 i 8.000 passos cada dia. La gent més gran de 60 anys, per altres estudis, no és aquest, però per altres estudis, la gent més gran de 60 anys amb 6.000 passos ja obté gran part del benefici.
0: Amb 6.000 n'hi hauria prou, en aquest cas.
2: N'hi hauria prou. I la gent més jove, doncs, ha d'arribar als 8.000 per obtenir aquests beneficis. I després, doncs, si fas més, doncs, perfecte, però ja no tens un benefici addicional molt, molt important.
0: I diu que un de cada tres no ho fa bé, això, o no ho fem bé, vaja.
2: No arribem. No arribem a aquestes passes.
0: Ja. El que està clar, i s'ha demostrat una vegada més, és que caminar diàriament ajuda a millorar tant la salut física com la mental, diguéssim. Sí?
2: Sí.
0: Va bé,
2: sí,
0: per
2: sí.
0: Tot, això.
2: Va bé per tot.
0: Ja. Quines malalties ens podem evitar si fem els deures?
2: Si fem els deures, ens podem, primer, com un indicador molt, molt, molt important, la mortalitat total, que es pot reduir en un 40% en termes relatius. I amb això, doncs, reduïm també el risc de malalties cardiovasculars, l'atac de cor, l'infart de miocardi, la mort sobtada, també la diabetes, millorem, com tu has dit, la salut mental, la depressió, moltes malalties metabòliques. O sigui que el benefici és molt important per una pastilla que no es ven a les farmàcies, però que tothom pot comprar i és molt econòmica i accessible.
0: Bé, si fem entre 7.500 i 10.000 passos cada dia, diu que això ja es pot associar amb un risc més baix de mortalitat per qualsevol causa.
2: Correcte.
0: Així ho diu aquest estudi.
2: Correcte, amb una reducció entre un 30 i un 40% del risc de mortalitat.
0: Bé, Jordi Vila.
3: Sí, tot això ens ho està recomanant el doctor Roberto Elosúa, investigador de l'Hospital del Mar Research Institute i del Ciber de Malalties Cardiovasculars,
0: sí,
3: i a més és degà de la Facultat de Medicina de la UBIC, així que poca broma amb això.
2: De la
3: UBIC
0: UCC. Diu que menys de 150 minuts setmanals amb intensitat moderada, això és insuficient, suspesos, no n'hi ha prou.
2: Sí? Sí, correcte. Això són recomanacions de l'OMS. L'Organització Mundial de la Salut recomana que fem almenys 150 minuts a la setmana d'activitats físiques moderades i 75 minuts a la setmana d'activitats físiques molt intenses, com esports. Aquestes són les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.
3: I això ha traduït en minuts al dia que hem de caminar, per exemple, quants minuts haurien de ser? Perquè l'estem parlant de passes,
2: sí,
3: però clar, jo no vaig comptant les... Sí, bueno, hi ha gent que sí, que
0: ara amb el mòbil comptant, la gent
3: no?
0: Ja ho compta tot.
3: Però, escolta, però, això però... que serien 20 minuts al dia?
2: Una miqueta més. Tres quarts d'hora, una hora cada dia de caminar.
3: Per 7.000 passes.
2: Per aquestes 6.000, 8.000, 7.000 passes. Sí, anem a arrodonir aquesta recomanació amb 7.000 passes i seria un tres quarts d'hora ben bé.
3: És a dir, que si tenim la feina a 20 minuts caminant, entrenar i tornar, això ho assoliríem?
2: S'acumula. S'acumularia, no? Sí, és acumulatiu. Sí, sí.
0: Ja.
2: Llavors, aquest estudi el que aporta és una novetat i és aquesta gent que no pot arribar a aquesta xifra de 7.000 passes al dia, si fent menys, però més ràpid, doncs pot obtenir aquests beneficis de l'activitat física.
3: És a dir, si ho concentrem en dos dies d'esport, això...
2: No. Si fem cada dia, en comptes de 7.000, 5.000, ja és prou? Obtenim els beneficis? I la resposta és que sí, si ho fem ràpid. Si aquest ritme de caminar és ràpid, doncs obtenim també benefici de l'activitat física.
3: I si, diguem, féssim el canvi, en comptes de caminar, doncs ho fem dues vegades a la setmana, però corrents, fem footing, no? Fem jogging, això ens serviria o no?
2: Sí, sí, també. Si fem esports, aquesta recomanació és el que dèiem abans, que el footing, el jogging, el córrer, doncs la recomanació mínima és aquests 75 minuts a la setmana. O sigui que si fem 40 i 40, dos dies a la setmana, ja assolim aquestes recomanacions i aquest benefici de l'activitat física.
0: Bé, diu que 7.000 passos serien uns 5 quilòmetres, aproximadament?
2: Sí, més o menys.
0: 7.000 passos, 5 quilòmetres. Bé, les persones actives ja, que ja fan 10.000 passos al dia, doncs lògicament aquests haurien de continuar així i la resta ens hem de posar les piles. El que passa que moltes vegades no tenim temps, tampoc. O els que vivim a Barcelona... Pensem, potser arreglarem una cosa i n'espatllarem una altra, perquè l'aire que respires sovint quan camines pels carrers de la capital catalana no seria el més pur del món, diguéssim.
2: Sí, també. No estem en un entorn molt amigable per caminar aquí a la ciutat de Barcelona. Però sí, tothom podria arribar a aquesta xifra de 7.000 passos, d'aquests 45 minuts cada dia, i si no podem arribar perquè, doncs, fent menys, però més ràpid, que entrem en calor.
0: Més detalls d'aquest estudi. Augmentar l'activitat física de baixa a moderada, és a dir, passar de 2.000 a 7.000 passos diaris, això ja pot disminuir el risc de patir malalties cardiovasculars fins a un 25%. Segons aquest estudi, inclús més.
2: Sí, inclús més. Estem parlant de xifres entre un 30-40% de reducció del risc de malalties cardiovasculars i de mortalitat total.
0: I si passem de 2.000 a 7.000 passos diaris, reduirem la mortalitat per càncer fins a un 37%, les probabilitats de tenir una demència un 38%, una depressió un 22%, allò que dèiem va molt bé pel cap també, una diabetis un 14%, i també baixa la probabilitat de caure un 28%, sobretot en la gent gran, tot això, si passem de 2.000 a 7.000 passos diaris. És
2: correcte,
0: així, això.
2: Correcte. Una informació addicional. Jo crec que és important també per la gent gran i per prevenir aquest risc de caigudes que tots tindrem quan arribem a aquestes edats. Doncs hem de fer també i hem de promoure també l'exercici, no només caminar, sinó a més una mica d'exercici de força. Això que fem les sentadilles, fer una mica de força amb les gomes, aquestes coses fàcils que podem fer amb una cadira, seure i aixecar-nos, doncs aquestes coses també ajuden a enfortir les nostres cames, els nostres músculs, i reduir el risc de caigudes.
3: Això que comenta de les sentadelles en determinats entorns laborals, jo parlo per la nostra redacció, l'any passat companys i companyes nostres deien fem això de les sentadelles. Ho vam començar a fer, però al final es va perdre.
0: Ho han deixat córrer.
3: Costa, no?, mantenir... Costa. Hem de fer un esforç per mantenir aquesta continuïtat, no? Costa. De ser perseverants.
0: Expliquem què és això de les sentadilles, perquè no ho sàpiga, doctor.
2: Sí. Bueno, les sentadilles s'han de fer ben fetes, però és... Si no estàs entrenat, a l'inici et pots agafar una cadira i fer com que seus i flexiones els genolls i baixes el culet i tornes a pujar. I això ho hem de fer entre 6 i 10 vegades. I això ja és un bon exercici també per enfortir les cames.
0: I cada quan s'ha de fer això?
2: Doncs cada dia.
0: Però amb una vegada al dia n'hi ha prou, diguéssim.
2: Amb una vegada al dia ja n'hi ha prou.
0: O cada estona, diguéssim.
2: No, una vegada al dia ja n'hi ha prou.
0: Ah, molt bé. Carai, tu.
3: Doncs, Xavi, ens haurem d'implementar aquest bon hàbit. En un moment donat del dia, dir, vinga, ara tot l'equip, vinga, va, fem-ho, no? I aleshores, si suposo que si ho comparteixes amb altres companys i companyes, doncs és més fàcil mantenir aquesta perseverança.
2: Això és un tema que se'ns escapa una mica als metges, però tothom sap que fes caminar és bo, que fes exercici és bo. Tothom, ja ho hem dit moltes vegades. Però canviar l'hàbit és molt, molt complicat. I per això, mira, per exemple, a la nostra família tenim un repte setmanal, que és arribar a aquesta xifra, que és una mica engany, dels 10.000 passos a la setmana. I cada diumenge a la tarda, a la nit, doncs ens passem. Doncs jo he arribat, jo no he arribat, jo he passat molt... Bueno, doncs és una mica de xarxa social, de suport, per arribar a fer aquestes coses.
3: És automotivar-nos, no?
2: És tenir...
3: Generar complicitats amb els
2: altres,
3: no?
2: Exactament, i mira, no he arribat. Doncs l'altre diu, vinga, la setmana que ve ho podràs fer. Doncs, bueno, entre tots ens hem d'ajudar a assolir aquests reptes que tots sabem que beneficien a la salut.
0: A quants passos diaris fa el doctor Lossua?
2: Jo entre 10.000 i 15.000.
0: Què dius ara?
2: Sí, sí.
0: Estàs fort com un roure.
2: Sí. Bueno, faig el que puc.
0: Home, està molt bé això. Perquè, clar, al final també hi ha la història aquesta que... Dius, potser no cal arribar als 10.000 passos, no?
2: No cal.
0: Perquè els beneficis poden ser pràcticament els mateixos, caminant menys, sempre i quan augmentem el ritme. Aquesta seria una idea molt important a tenir en compte, sí?
2: Correcte.
0: Per tant, si no arribem al no sé quants mils passos al dia, la clau estaria en caminar més de pressa, Jordi Vila.
3: Sí, i a més també hem de recordar que una de cada tres persones això no
2: ho fa.
3: Ho fa malament. No
2: arriba aquesta xifra.
3: La recomanació per motivar-los és, hem dit ja, una motivació és compartir-ho, no?, amb els nostres amics i amigues. Vinga, va, cada dia, com ho teniu? Va, aquest repte, no? Altres, no sé, altres recomanacions, no?, que ens podies donar per això, per aconseguir... Doncs arribar a aquests 5.000, 7.000 passos.
2: No, aprofitar el dia a dia. Mira, jo avui he pujat, aquí estem a la quarta planta, he pujat en ascensor. Però pujar per les escales, o al metro, si estem a l'àrea metropolitana, doncs en comptes de les escales mecàniques, pujar per les escales, doncs també és una molt bona activitat. Hem de trobar espais a la nostra vida quotidiana per fer aquestes coses, que sabem que ens ajudaran i ens beneficiaran, però que costen.
0: Ja.
2: Costen.
0: Els que fumem, fatal.
2: Ui, els que fumeu molt malament.
0: Ho tenim molt malament, això.
2: Sí, molt malament.
0: No sé quin metge era, que ens va dir, just abans de les vacances d'estiu, que només 4 de cada 10 fumadors arriben als 70 anys. Als 70 anys. Em vaig quedar... Vaig quedar de pedra el dia que em va dir això. Només 4 de cada 10...
2: No tinc aquesta dada ara al cap, però...
0: Fumadors arriben als 70 anys.
2: Sí. No, és el tabac, i ja ho sabeu, no cal que us ho diguem, però és un canvi important amb els hàbits. Jo no he fumat mai i no sé l'esforç que suposa deixar de fumar.
0: Felicitats, o sigui, per no haver fumat mai.
2: Que no puc... No, quan diem... T'entenc, Doncs no puc posar-me a la teva pell perquè no sé l'esforç que suposa el deixar de fumar. Però entenc que ha de ser un esforç molt, molt important.
0: Però es pot aconseguir.
2: Es pot aconseguir.
0: Sempre en positiu, i aquí tenim testimonis de companys com l'Ares Teixidor, per exemple.
2: Doncs vinga, ànims.
0: Que ho ha deixat amb aquest esprai que recepten ara, que és el mateix que les pastilles, però en format esprai, diguéssim.
2: Doncs Xavier, ho has de deixar.
0: I sense patir gens ni mica, no?
2: Ho has de deixar.
0: No sé quins altres...
2: Petint una mica, però bueno, ho has de deixar.
3: Sí, Xavi, ho has de deixar,
0: Sí, home, sí. Escolta'm una cosa. Sí. Aprofitant que tenim el doctor Lossua, diguéssim, què més ens pots aconsellar per viure més anys i millor, amb qualitat de vida, lògicament? Ara vindrà la doctora Carles, també, que en sap molt d'això.
2: Ah, doncs ja li demaneu per... Jo crec que hi ha quatre coses que són molt importants. Ja hem parlat avui de l'activitat física, hem parlat una miqueta del tabac. Jo crec que l'altre pilar és la dieta, la nostra dieta mediterrània, tornar a aquesta dieta mediterrània. I la quarta, que a vegades no parlem, és tenir una xarxa social, tenir una xarxa d'amistats, de família, que ens acompanyi amb el nostre dia a dia. I això també
0: a vegades tenir una xarxa social també et porta a fer alguna cerveseta de més, segons com.
2: Bueno, sense alcohol, ho pots fer.
0: El doctor Losua pren alguna cervesa amb alcohol?
2: Jo sí, sí. De tant en tant sí.
0: De tant en tant què vol dir?
2: Jo els caps de setmana, jo puc prendre 3 o 4 cerveses amb alcohol a la setmana.
0: A la setmana,
2: a la setmana. I també prenc sense alcohol.
0: I una mica de vi?
2: També, una mica de vi també. I caps de setmana, sobretot.
0: I algun combinat? Algun gin tònic, algun ron amb cola?
2: Normalment no.
0: Normalment no, però excepcionalment sí, eh?
2: Bueno, si vaig de festa...
0: I no ets d'aquells doctors que diu ni una gota, jo, ni el dia de Nadal, diguéssim.
2: Jo crec que tampoc hem de ser ayatoles en aquest sentit, i a l'entorn social el consum d'alcohol, doncs, ho tenim molt arrelat, i bueno, doncs tampoc passa res. No abusem.
3: I quins altres, tornant al tema del caminar, quins altres beneficis té caminar a banda de la salut cardíaca, la salut mental? Quines altres coses ens fan ser millors caminant?
2: Doncs si camines en companyia, doncs la xerrada que fas mentre camines, això també té molt de valor.
3: La gent que fa muntanya això sempre ho diu, no?
2: Sí.
3: Fer muntanya, fer un cim, no només és el cim, sinó que és el com arribar a aquest cim, i sempre sorgeixen
2: la companyia que
3: veritablement interessants. El fet de caminar ens ho posa molt a l'abast, això, no?
2: Sí, i jo crec que això és important. I després, si a nivell de salut en general, doncs sí que... doncs ja ho hem parlat una mica. Salut cardiovascular, però també càncer, sobretot càncer de mama, càncer de còlon. Està molt demostrat que aquests tipus de càncer, que són molt prevalents, molt freqüents a la nostra població, el risc disminueix si fem activitat física. Salut mental, depressió, però també demències, que és el gran, bueno, la gran epidèmia que vivirem o que ja estem vivint amb l'envelliment de la població.
3: Pels que vivim a ciutats, no? Abans ho comentava, no? Que el fet de caminar, l'ideal seria fer-ho en un entorn natural, al costat de la platja, del mar, de la muntanya, però, clar, vivim a les ciutats, hauríem de buscar per fer aquesta caminada més enllà d'anar i venir de la feina en entorns, algun parc que ens acompanyi, que estigui pel barri, per la ciutat...
2: Si podem, sí, però és millor caminar en un entorn una mica contaminat que no caminar.
3: D'acord.
2: O sigui que si hem de caminar a Barcelona, doncs caminem a Barcelona. Hi ha gent que a la Diagonal veus com estan corrent i dius, bueno, mare meva, jo...
0: Bé, escolta, l'Anna Córdoba, la meva companya des de la redacció, em diu, escolta, pregunta-li a partir de quina edat s'ha de fer caminar la canalla. Ella té 3 fills joves encara, molt petits, de fet, alguns. A partir de quina edat s'ha de caminar? Perquè, clar, segons com, quan són petits ja fan prou activitat física, entenc, no? L'escola, amunt i avall...
2: Això és un tema també preocupant, eh? Cada vegada una mica menys, fan? Perquè hi ha les pantalles que estan invaint una mica la seva vida i el seu lleure.
0: Per tant, què hem de fer aquí, els pares i mares?
2: Doncs, mira, pels nens la recomanació és que facin no mitja hora, no 40 minuts, sinó una hora d'activitat física al dia. I això... Quan nosaltres érem petits ho fèiem al pati, i ara hem de tornar a aquest pati o a aquestes activitats extraescolars, incloent l'esport, que també, doncs, si a més és d'equip, doncs ens ajuda a construir aquesta xarxa social que dèiem.
0: Molt bé. Escolta'm, doctor Roberto Elosua, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí de Ràdio 4. Molt amable.
2: Fins a la propera.
0: Molt interessant tot el que has explicat, tot el que diu aquest estudi, molt ben explicat per tu, i prenem nota de tot plegat.
2: Vinga,
0: ho farem
2: gràcies.
0: Més i millor, això. Gràcies. Que vagi bé, doctor. 2:45.
4: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel... Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.

0: Pràcticament és mig quart d'una. Ara mateix tenim a la gran Marta Tips i a la doctora Magda Carles. Escolta, nois i noies, ho tenim fet, això, Jordi Vila. Ja.
1: Home, queda una hora encara, Xavi. Queda una hora. Però
0: amb ella serà molt fàcil.
1: És veritat.
0: Aquesta hora.
1: És veritat. A més, que arriben i... A veure, els estudis estan molt ben il·luminats, però elles li afegeixen un plus.
2: Sí. Que
3: bueno. Ai, que bé, que bé.
0: En saps de quedar bé.
3: Molt bé.
0: En saps de quedar bé. També parlarem amb els taxistes,
1: Xavi,
0: eh?
1: Tinc un bon mestre.
0: està pilota avui, no sé per què.
1: No, saps el que passa? Que és dilluns. I els dilluns s'hi compren llums. Au.
0: Els dilluns comencem patint perquè el Gonzalo Bernardos no és fàcil. Votarà una tertúlia amb el Bernardos, però ara, veus, la Marta Tips em deia...
2: Soc molt fan.
0: Diu, a mi m'agrada molt.
2: M'agrada veure-us a la webcam la tertúlia, perquè, clar, una cosa és el que tu sents a la ràdio, que ja pots intuir no moltes coses, però si a sobre ho veus a la webcam, veus aquí tot el que s'està coent, i a mi és que em fa molta gràcia.
0: Explica-ho, per qui no ho hagi vist.
2: A mi m'agrada la relació que tens tu, Xavi, amb el Gonzalo Bernardos, no? Perquè llavors vas veient com el Xavi li va traient el micròfon, perquè, clar, llavors...
0: És incontrolable.
3: Com nens.
0: És indomable. És que, de veritat, eh? El Gonzalo no té terme mig. O agrada molt o no agrada gens. Sí. És veritat, però hi ha molta gent que m'ho diu. Aquest rotllo que us porteu, ara és esgotador,
2: això. Jo et veig i dic que el Xavi ja comença.
0: És esgotador.
2: I ja no pot més.
0: Ja necessito el cap de setmana, ja. Després d'un Bernardos a la tertúlia, necessitem el cap de setmana aquí, però vaja, no ho sé. Escolta'm, mira, diu que només el 6,5% de les criatures que neixen a l'estat porten primer el cognom de la mare. Anirà més això o no?
3: Jo no entenc per què això, aquesta norma. Sincerament, no l'entenc.
0: Ah, no?
3: Biològicament és absurd. Què és l'únic que hi ha segur quan neix un nen? Quin és el progenitor que segur que és ell?
2: La mare.
3: La mare. Lo de més és una suposició. Clar, però la seguretat està en que la mare és la mare. Per lògica, el cognom de la mare hauria de ser el primer. A mi em sap greu, però és que és així.
0: Marta Fuster.
2: Totalment, jo...
0: Si mai tens fill o filla, es dirà Fuster de primer?
2: Doncs no ho sé, això és una conversa que
1: ni en Onano ni en Onino, atenció.
2: Diguéssim que jo no venia preparada per aquesta pregunta. Però...
0: Ja saps que som imprevisibles, aquests del matí de Ràdio 4.
2: No, jo crec que està molt bé que no es doni per fet que hagi de ser el del pare, ni molt menys, i en tot cas, si s'hagués de donar per fet un dels cognoms, doncs l'ideal, no? El més lògic seria que fos el de la mare. En qualsevol cas, doncs sé que hi ha famílies que potser tenen com llargues tradicions que això ara pot causar, no?
0: Sí. Costa de canviar.
2: Sí, però sí que crec que almenys la conversa s'ha de tenir i no donar-ho per fet.
0: Ah. Sí, perquè la llei ho permet des de fa anys, però veus, la gran majoria de famílies, el 93,5%, segueixen el costum de posar primer el cognom del pare encara, eh? Tot i que potser la tendència, no? No ho sé.
3: Home,
0: Vaja, ho tens claríssim, això, Magda.
3: Clar, des del punt de vista biològic i de lògica, però és veritat que és una tradició mil·lenària. Sempre els pares han tingut més pes amb tot. És que, de fet, les dones, quan han començat a tenir una mica de pes, del pes social, no fa ni 100 anys. Per tant, canviar les coses no és tan fàcil, jo ho entenc.
1: Mira, dins la meva colla d'amics, només hi ha una persona, un amic, que el seu cognom és el de la mare, no?
3: Clar,
1: el cognom dels seus fills.
3: És comprensible.
1: Primer de la mare.
0: Mira, de les 321.000 criatures que van néixer durant l'any passat, el 2025, a tot l'estat, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc. Un 6,5% del total, com dèiem abans.
3: Clar. I tinguem en compte que dintre aquestes mares, deu haver-n'hi que són mares solteres. És a dir, que per això hi ha el cognom de la mare.
0: Exacte.
3: Que no sabem si és per elecció o si perquè realment no hi ha pare.
2: Exacte.
3: Per tant, encara el tant percent, probablement, per decisió, sigui més petit. És aquí, no?
0: Molt bé. Clar. Veus aquí els oients de Lleida que, au, ara de ploure demà que és Sant Miquel. Justament, és que no plou mai el gust de tothom.
1: És que en aquest país no sap ploure, no?
0: Demà,
1: que diu el Raimon, no sap ploure.
0: També estem rebent imatges a aquesta hora del Josep Galceran, des del Baix Empordà, precioses, on s'intueix ja claríssimament aquest canvi de temps. Mira, gent a la platja encara.
3: Clar que sí.
0: Aquesta hora del migdia, tu. Mira quina sort.
1: Vinga, va, aprofitant. Aprofiteu.
0: Com pot ser això?
3: Sí, que això s'acaba, eh?
1: Aprofiteu que això s'acaba.
3: Des
0: de Calella de Palafrugell. Aprofitant els últims dies, o últims dies, més que últims dies, últims minuts de l'estiu, diu el Miquel.
2: Últimes hores.
3: Últims minuts, sí.
0: No, no patiu, que després fa bo fins per Tots Sants, tot i el canvi de temps que ara...
3: Sí, perquè hi ha castanyada amb màniga curta.
0: Eh que sí? Mira, aquest cap de setmana he vist castanyeres. A la plaça Lesseps, per exemple.
3: Jo també l'he vist.
0: Just aquest cap de setmana, dic, però on van amb aquesta calor?
3: Sí, boniatos i castanyes allà.
1: I d'aquí dos dies veurem torrons als supermercats.
3: Sí, i boles de Nadal.
0: Vols dir que no n'hi ha, ja? L'altre dia algú va dir que n'hi havia.
1: Ja n'hi havia, ja.
2: sembla com que sempre anem pensant en el que ve i no gaudim del que és ara. Vull dir que és una cosa...
3: Escolto, t'han de dir que hem d'estar en el present, que si mil funes, que si la calma, i sempre ens ho adelanten tot. Però és que és l'entorn que t'ho adelanta. Això mateix que estem explicant, és avançar-te coses per no gaudir del present. Escolta, ja vindrà Nadal, ja vindran els torrons, deixem-ho estar, no?
0: Veus, aquí veiem també aquestes precioses imatges d'aquestes nuvolades des del far de Sant Sebastià, aquest aperitiu del canvi de temps imminent que està molt a punt d'arribar a Catalunya. Aquesta tarda vespre per aigua, per aquí a la costa. I per al litoral, i cap a l'interior demà.
2: Ja toca,
0: a tot arreu,
2: toca.
0: Ja toca. Sí,
3: refrescarem, tu.
0: I per tant toca el canvi d'armari, dius, Marta Tix.
2: Clar. Doncs sí, toca aquest canvi d'armari.
1: Això
2: no
1: pel qui
2: és...
1: tingui un altre armari per fer el canvi d'armari, perquè no tothom pot fer canvi d'armari.
3: Ara ho has dit, ara ho has dit.
2: Mira, això et diré una cosa, perquè hi ha persones que diuen, ah, jo com que tinc molt d'armari, no em cal fer el canvi d'armari. Error. Encara que puguis tenir tota la roba ben posada, és un error dir jo no faig el canvi d'armari. Per què? Perquè és una oportunitat, el canvi d'armari, per mirar, realment revisar totes les peces que tenim, fer neteja, buidar armaris, netejar bé tots els armaris i fer neteja també de literal i figurat de la roba que tenim, perquè és que si no anem acumulant roba i més roba i potser a dia d'avui ja pots veure moltes peces d'estiu que no t'has posat.
0: No t'ho poses mai.
2: Llavors,
0: és
2: fora.
0: Horrible, això. Sí. A mi em passa molt.
2: Doncs això, fora. El que no t'hagis posat, has de pensar per
0: llançat,
2: què no t'has posat.
0: Ja,
3: però sap greu tirar-ho, no? Sap
0: no
3: fa
0: ho
3: pena.
0: Sé perquè som així, però és que és el que diu ella. Després sí. No tens ni espai sí. Per posar la poca roba que t'agrada, diguéssim. Sí.
2: I que després la sensació d'alliberació que tens de dir, ostres, és que és molt millor obrir un armari i tenir 10 peces, però 10 peces que realment t'estimes i que et poses, que no tenir-ne 100, però que realment has d'anar ja remenant entre la roba fins trobar el que tu realment et vols posar. Llavors, totes aquelles peces que et fan nosa, fora. I també hi ha un problema, i és que sovint tenim com arrelats a la roba o peces de roba records de moments. No, això és que aquest jersei recordo que me'l vaig posar... Escolta, aquest record el tindràs igualment. Vull dir, encara que donis la peça o te'n desfacis, tu pots seguir mantenint el record. No cal que et quedis físicament amb aquell jersei per mantenir viu el record, no? Que crec que aquest també és un dels problemes no? Que sovint s'enfronta la gent i per això no es desfan de les peces de roba.
3: Bueno, a vegades també són robes que estan bé, que és bona, però que no te la poses més. I sap greu tirar-ho, perquè
2: encara està molt
3: bé. O
2: que ja no és de la teva talla.
3: Clar, o ja no és de la teva talla, exacte.
2: Llavors, aquelles peces que seguim acumulant, no per si... per quan m'aprimi o per si... No, escolta, per si res. Perquè, escolta, millor ara quedar-te amb les peces que realment et poses, perquè després, si realment t'aprimes o t'engreixes, doncs segurament et voldràs comprar ja roba d'una altra temporada, d'un altre estil, perquè a més també nosaltres anem evolucionant i el nostre estil també. Per tant, fora. Ai. Tots aquests dubtes, fora.
0: I el que passa que s'allarga tant... la bonança pel que fa a la temperatura, que encara que ara vingui un canvi de temps puntual que durant uns dies pot refrescar i tal, costa fer el canvi d'armari, perquè dius, si al final farà bo fins allò que dèiem abans, fins per Tots Sants, aleshores què fas aquí? Mig, és a dir, mig canvi d'armari.
2: No, precisament per això jo el que recomano és tenir la caixa d'entretemps. Què vol dir això? Perquè el problema és que ara potser dius, ostres, encara no faig el canvi d'armari perquè potser encara tindrem uns dies de calor.
0: Segur.
2: Llavors, amb aquest temps tan boig, el que podem fer és tenir un organitzador o una caixa amb algunes peces d'entretemps. Doncs, per exemple, una samarreta fina però de maniga llarga, una caçadora o un cardigan, una dessuadora, aquest tipus de peces que, diguéssim, que ens pot ajudar, sobretot per quan anem vestits per capes, no? Que anem com una ceba, i que llavors ara ja les podem fer servir. Llavors, és molt millor tenir aquesta caixa i ara fer servir aquestes peces que no pas estar en aquest impàs d'esperar a poder fer el canvi d'hivern i, a més, perquè amb el canvi climàtic cada vegada tenim menys entretemps, per tant, és important que aquestes quatre peces que tenim d'entretemps les puguem aprofitar en aquestes setmanes que abans de que arribi ja el fred total, diguéssim.
0: Ah, molt bé, perfecte. La caixa d'entretemps.
3: La caixa d'entretemps.
0: M'ha agradat això,
3: la caixa d'entretemps. La caixa d'entretemps.
0: A mi també. I compte, dius, Marta, amb les caducitats també. Una altra cosa que moltes vegades passem per alt i aquí, a més, això pot ser perillós.
2: Correcte, perquè parlem molt del canvi d'armari a nivell de roba, és habitual, però sí que és cert que què passa amb aquells protectors solars, els repel·lents per mosquits, tots aquests cosmètics que ja no farem servir ara, què passa? Molta gent ho guarda igualment a l'armari del lavabo fins l'any que ve, però és que aquests productes també caduquen. Llavors és important revisar les caducitats. Normalment tots els productes cosmètics porten com una icona amb el símbol d'un pot de crema obert que posa 12M, 6M. Això són els mesos en què el producte aguanta amb totes les seves propietats des de que l'obrim. Això és important. Si ara tenim un protector solar que no hem obert en tot l'estiu, el podem guardar sense problemes. Però en el moment en què s'obre, comença, diguéssim, el compte enrere d'aquests 12 mesos, 6 mesos que posa l'envàs. Llavors, jo el que recomano és sempre que s'obri això tant a nivell de productes d'estiu com en general, cosmètics, maquillatge, cada vegada que obrim un producte, jo el que recomano és que amb un permanent hi posem a sota la data en què caducarà, no? Per exemple, si ara obrim un producte que ens posa 12 mesos, doncs apuntar que el setembre del 2027 caducarà. Per què? Per anar fent aquesta revisió, perquè si no potser estem fent servir un protector solar que potser ja fa mesos que ha caducat i que realment pot ser inclús perillós o simplement perquè no ens està protegint perquè ja ha perdut les propietats. Per tant, repel·lents, protectors solars, tot el que veiem que ja per la temporada que ve vagi a caducar, millor llançar-ho ara o acabar de fer-ho servir.
3: És veritat. Que abans trobem allà el cistell aquell que portem a la platja, trobem cremes, ai, mira, ja tinc una crameta.
2: Clar.
3: No saps quan l'has comprat.
2: Exacte. Llavors
3: ja ni te'n recordes.
2: Sí.
1: Marta, sobre la caixa d'entretemps, de plàstic, de cartró, de quin material seria l'ideal?
2: L'ideal sempre...
1: O qualsevol material és vàlid?
2: No, l'ideal és de roba, és a dir, un organitzador d'aquests tèxtils pensats per roba. Cal evitar, sobretot, plàstic. Per què? Perquè el plàstic, al final, el que fa és que pot generar humitat, no circula, no hi ha ventilació i, per tant, podria inclús causar taques a la roba. I jo el que sempre dic també, amb tots els organitzadors de roba o quan fem el canvi d'armari, és que hi podem posar una bosseta de tela amb un parell de cullerades de bicarbonat, perquè al final el bicarbonat el que fa és absorbir la humitat i evitar males olors. Per tant, podem posar bossetes d'aquestes per tot, inclús pels armaris o aquests organitzadors o la caixa d'entretemps, i així ens assegurem d'evitar aquestes humitats.
0: Molt bé. Tenim a la doctora Magda Carles i estem molt pendents de que ens digui quins són els aliments que més engreixen i els que més aprimen, que això d'aprimar, deus dir, home, els que aprimar no aprimen.
3: No, aquí estem dient d'aquells mites que es diuen.
0: Els que engreixen menys,
3: una miqueta. Això és important, perquè moltes vegades ens pensem que hi ha aliments que aprimen. Qui no s'ha pres un suc de llimona, o una aigua amb llimona, o una mica de pinya natural, pensant que allò t'aprimarà?
0: Sí, senyora.
3: Que allò dissoldrà els greixos. I no és veritat. És d'aquells mites, d'aquelles coses que s'han de dir que són una gran mentida. Sembla que la llimona, com que és àcida, doncs, ai, et dissoldrà el greix, no? No hi ha cap aliment que dissolgui el greix.
0: Doncs quins són els que més engreixen?
3: Exacte.
0: I els que menys engreixen?
3: Els que més engreixen són els que tenen més greix o més sucre o les dues coses. Per exemple, aliments que engreixen molt, obvi, els pastissos. Per què? Perquè allà hi ha un munt de greix i hi ha un munt de sucre. Poden tenir 500 calories als 100 grams.
0: Però no és el mateix un pastís industrial que un pastís
3: en
0: fet
3: absolut.
0: Pels mestres pastissers
3: que tenim
0: en aquest país, que són els millors del món.
3: Aquí està. Un bon pastís et portarà moltes calories, però també portarà proteïnes, aportarà vitamines, aportarà minerals. I repeteixo, el fet de que una cosa engreixi no vol dir que no alimenti. I el fet que una cosa sigui energètica no vol dir que sigui molt bona per la salut. Ah. Perquè hi ha una cosa que tots podem fer, que és dosificar. Qui et diu que no podem menjar un pastís? És clar que podem menjar un pastís, però una dosi comprensible per la teva edat, la teva alçada i el teu pes. Pastís podem menjar sempre. Si un sap dosificar, podem menjar el que ens doni la gana. Perquè, clar, a més energia, menys quantitat. Passa amb el pastís, els formatges, per exemple, que no són bons els formatges. Si jo tinc un formatge d'aquell cremós que té un 40% de greix, un brie, un camembert, un no sé què, no em pots menjar, sí que em pots menjar, però una dosi petita. En canvi, tinc aquells frescos tipus Burgos, que són una mica com suro, eh? Doncs aquest pots menjar una quantitat més considerable. Per cert, per què el formatge fresc és més lleuger? Perquè té molta aigua, per si es diu que és fresc. De fet, té molta aigua i té menys proteïnes i té menys calci, però té menys energia. Per tant, jo aquí m'interessaria molt dir que l'energètic no és dolent. L'energètic és energètic, però pot ser energètic i molt, molt, molt nutritiu. Dèiem l'oli d'oliva, dèiem els fruits secs i realment un pastís. Un pastís fet bo porta ous, porta farina, porta coses interessants, porta fruites de vegades. O la xocolata, que no és bona la xocolata. Porta molt sucre, cert, però també posa magnesi, també porta calci, també porta minerals interessants. Ara, quanta xocolata em puc menjar? 200 grams de xocolata? No. Per cert, jo, per exemple, menjo cada dia 20-25 grams de xocolata me la menjo. Perquè porta magnesi i, a més, em dona un punt de bon rotllo.
0: Ja.
3: O sigui, cap.
0: Patates fregides, els una altra fregits cosa en energètic. General...
3: Els fregits, perquè porten molta energia, perquè absorbeixen molt el greix amb què tu fregeixes. Depèn com ho fregeixis, absorbirà més o menys, però clar, una patata
0: com
3: bullida...
0: Com s'ha de fregir per anar bé?
3: Clar, això ho parlem. Una patata bullida són 50-60 calories als 100 grams. Una patata fregida s'acosta als 300. I és el mateix aliment.
0: Sí,
3: ara, vol dir que hagi de ser dolent? No, vol dir que porta molt de greix, que si ho has fet amb un bon oli d'oliva i aquell oli no està cremat, doncs serà més indigest i serà més energètic, però no serà dolent. Una cosa és una patata fregida a casa, altra cosa patata fregida de bossa. Que allò ja realment, el tant per cent d'oli que hi ha és elevadíssim, no? Però clar, més o menys és un element que és ultraprocessat, que té molta sal, que té molts conservants, etcètera, etcètera. No té res que veure, eh? Una patata fregida feta amb oli que fas tu a casa amb una patata de bossa. Són dos temes diferents.
0: I el pa? Engreixa tant com diuen?
3: No. El pa és un aliment super saludable, si és un pa de qualitat. És farina, aigua i sal i llevadura. Per tant, què pot tenir això de dolent? D'acord, hi ha farines molt diferents, hi ha pans de moltes qualitats. A vegades trobem pa que val mig euro al quilo i hi ha pans que valen 7 euros al quilo. Doncs home, aquí tenim un ventall de possibilitats, no? Tothom pot menjar pa.
0: Correcte.
3: Tothom pot menjar pa. La dosi serà diferent. És que el concepte dosi és important, eh? Perquè és el que marcarà una dieta equilibrada d'una que no ho és, entre altres coses. És a dir, un pot menjar aliments saludables, però engreixar-se. Per què? Perquè està menjant massa quantitat. M'explico, no? O sigui
2: sí,
3: que no, la quantitat és tan important com la qualitat. Perquè, clar, ens diuen molt, tots sabem una mica, què és bo i què no és bo per la salut, però les quantitats com les sabem? Quanta quantitat de pasta? Quanta quantitat de carn? Com ho sabem, això?
0: Ja, digue'ns-ho tu.
3: Ah, doncs és molt fàcil. Hi ha, evidentment que hi ha quantitats que són més iguals per tothom. Com, per exemple, un bistec, posem-hi, no? Per dir alguna cosa clàssic. Un bistec no ha de tenir 250 grams. Amb 100, 150, entre 100 i 150, doncs ja està. Però, per exemple, un plat de pasta, posem-hi, estarà molt en funció de quina edat tenim i quina és la nostra activitat. No és el mateix tenir 50 anys i estar sedentari i tot el dia davant d'un micro o d'una pantalla que ser una persona de 20 que fas esport i que al millor estàs en un equip de bàsquet. Clar, el plat de pasta serà molt diferent. Per un, amb 150 grams bullits en tindrà prou, l'altre igual se'n menja 300. Mm. Per això hi ha aliments que són quantitats més fixes, n'hi ha que són, depèn de la teva activitat física.
0: D'acord. Abans parlaves dels fruits secs, que tan saludables són, d'altra banda.
3: Sí, sí. Però també amb la seva dosi. També amb la seva dosi.
0: I quina és
3: quina és la dosi de fruits secs? Entre 25 i 30 grams diaris.
0: Al dia?
3: Al dia, sí.
0: En total,
3: sí. En total, posem-hi 20-30. Evidentment, jo m'estic referint a fruits secs que siguin torrats o naturals. No rebossats, no salats, no, diguéssim, maquillats, no, d'alguna manera. Això seria el més saludable.
0: Ah, i entre els aliments que menys engreixen, diguéssim, quins altres podríem
3: les
0: destacar?
3: Les verdures. Abans dèiem el cogombre, una bleda, una mongeta verda. Qualsevol vegetal de fulla verda, doncs, òbviament, és que tot és aigua. Tot és aigua, no? La fruita. La fruita que té molta aigua i pocs sucres. No és el mateix un plàtan, per exemple, que una llimona o una taronja, òbviament, o que un nabiu, no? O sigui, un plàtan, tot i que des d'aquí s'ha de dir visca el plàtan, perquè és un aliment que està molt bé i que a vegades el traiem estúpidament pensant-se que engreixa, vale, té més carbohidrats que un nabiu o que una taronja, però és un aliment fantàstic. Té magnesi, té B6, és saciant, és genial. El que passa és que és més una mica més energètic que una taronja o una poma, però segueix sent una fruita i un aliment lleuger.
0: Bé, fruita, verdura, hortalisses...
3: Sí.
0: L'altre dia, però, llegia, tu em diràs si és així o no, això, també que el pollastre, per exemple, el peix, els ous... ajuden a mantenir la massa muscular i a la vegada sacien, diguéssim, allò que...
3: Sí. Mira, justament, ara que fa tips i trucs, jo també diré el meu. Un bon truc per les persones que van a menjar amb molta gana, que van a menjar en plan... el plat, és començar per les proteïnes. És a dir, si tinc un plat combinat i tinc allà les patates fregides, el pollastre i l'amanida, tu comença pel pollastre, perquè la proteïna dona més sensació de sacietat. Qui diu pollastre, diu el peix, diu la truita... Abans de començar amb l'aliment més, diguéssim, més energètic, com pugui ser la pasta, la patata, etcètera, etcètera. Perquè serà com més saciant. De totes maneres, el que va bé per saciar-se, el truc, saps quin és? Calmar-se abans de començar a menjar. És a dir, no entrar a matar a la taula, sinó primer, doncs, unes quantes respiracions profundes. Va molt bé. El tema de la calma va molt bé,
0: Mercè, com estàs?
4: Hola.
0: Bon dia. Escolta, felicitats, bon dia. Encara que sigui amb un pèl de retard, perquè diuen que tots els sants tenen vuitada.
4: Tots els sants tenen cap vuitada, cap problema. Moltes
0: per
4: gràcies.
0: Cap vuitada, efectivament. Doncs felicitats. Que ets de Barcelona, tu, o no?
4: No, sóc de Vilafranca, sóc la Mercè de Vilafranca.
0: De Vilafranca del Penedès, molt bé. De fet, et dic felicitats, però t'hauria de dir per molts anys, perquè el Jordi Bota, el nostre filòleg...
4: Sí, va dir que
0: pel sant no s'ha de dir felicitats, s'ha de dir per molts anys, també. Igual que...
3: Ah, sí?
0: Dic, jo només ho deia per l'aniversari, això. Ai.
3: Ara
0: doncs ara es veu que pel sant s'ha de dir... Sí?
3: Clar, el sant de cada any,
0: o per molts sants, que potser queda més bé, perquè clar. Per molts anys...
4: Sí, sí,
0: molts
4: anys. Això ja ho vaig aprendre, ja ho he après, ja ho he après, sí, sí.
0: També escoltant el matí de Ràdio 4, carai, tu, ets un oient fidel, sí? Perfecte.
4: Soc fidel de Ràdio 4, sí.
0: Perfecte, sí, sí. Mercè. Endavant, què volies
4: dissabte,
0: dir?
4: Dissabte, diumenge, sí. Jo, no, li volia preguntar a la Magda que...
3: Sí.
4: Per què el potassi a vegades està al potassi? I la segona pregunta, i que llavors què? No es poden menjar plàtans si tens el potassi alt?
3: A veure,
4: i segona, què passa si estàs baix de vitamina B12? Què aconselles que millor que pugui menjar?
0: Carn. Què dius? Ho dic, però no ho sé,
3: sí,
0: qui ho sap ets tu.
3: El potassi, ja, en el cos hi ha un equilibri molt fi entre sodi, potassi i altres elements, que això fan que el nostre cos funcioni, que el nostre sistema cardiocirculatori funcioni, etc. Per què pot pujar el potassi? Bueno, a vegades pot pujar, per exemple, per trastorns digestius, que hi hagi, per exemple, unes diarrees, que hi hagi, per exemple, una malaltia, que el ronyó no funcioni bé, que no sé si és el cas, que hi hagi algun problema d'insuficiència renal, que això és molt freqüent, no? Que el ronyó, amb el temps, doncs comença a filtrar, a anar menys bé.
4: Bueno, té una mica baix la filtració glomerular.
3: Bueno, veus? Pues, no anem desorientats, no? Podria ser. Això vol dir que no pot menjar plàtan? No, això vol dir que no es pot atiborrar de plàtans, no? Vol dir que ha d'anar en compte amb això, perquè el potassi no està només amb el plàtan, eh? De fet, tots els vegetals porten potassi. Però mira, si vol un truc perquè hi hagi poc potassi, seria quan fa les verdures, per exemple, o quan bull un vegetal, doncs no aprofita l'aigua. No aprofita l'aigua perquè allà queden molts minerals. D'acord?
4: Vale.
3: Això seria una manera. Vale. I és veritat que els elements que porten clarament potassi, com pot ser un plàtan, doncs bueno, pots menjar-ne menys. Però, evidentment, continuarà prenent potassi. Perquè no vol dir que no hi hagi d'haver-hi potassi, vol dir que no s'ha d'abusar del potassi. Eh?
4: Vale. Vale.
3: D'acord?
0: Queda clar?
3: Sí.
4: La
3: B12.
4: Sí, la vitamina...
3: Bé, doncs la B12 sí. La trobem sobretot en els aliments d'origen animal. Per tant, això seria... Ja. A vegades també és un problema de malabsorció, cuidado, de la B12. Llavors, si és un problema de malabsorció, no hi ha més remei que prendre-la per una altra via, via suplement, via medicament. Però la B12 està bàsicament...
4: No és vegana, justament la persona...
3: No és vegana. Però a vegades també amb l'edat, doncs els elements que tenim per absorbir nutrients i vitamines es van espatllant, d'acord? I llavors sí que s'ha de fer ja per via medicament, per via suplement farmacològic, d'acord?
4: Molt bé. Magda, ens vam conèixer a Vilafranca amb la xerrada que va ser abans de l'estiu.
3: Ai, mira, aquella il·lusió. Ah, sí. Va estar molt bé aquella xerrada, sí, sí.
4: Que em vas firmar un llibre que tenia jo, també.
3: Ah, ara sí. Ara visualitzo, sí, sí. Ai, doncs mira, que amable. Moltes gràcies, sí, sí, sí. Doncs està molt bé la teva pregunta. Moltes gràcies.
0: Mercè, moltes gràcies per haver trucat i sobretot per escoltar-nos cada dia. Gràcies.
4: Sí, Xavi, val.
3: Adéu.
0: Ja. Adéu. Una abraçada.
3: Adéu.
0: Mira, Marta, tips.
2: Digue'm.
0: Revisa els necessaires de viatge, diu.
2: Sí, important, perquè altres coses, el que dic, tenim molt en ment ara que acaba l'estiu la roba, però què passa amb els cosmètics, què passa amb els necessaires de viatge? No s'hi val, que ja, escolta, tenim el necessaire de viatge que ja...

0: aquests productes. I sobretot, aprofitem per fer un rentat del neceser, perquè poden quedar-hi doncs, restes de cabells, de que s'hagi pogut tacar de cremes, de maquillatge. Com ho fem? Doncs bé, depenent del material del neceser, doncs podem mirar l'etiqueta, per suposat, però per exemple, per restes de maquillatge, doncs amb aigua micel·lar o desmaquillant, igual que fem servir per la cara, doncs ho podem fer servir també pel neceser. I si és d'aquests tipus plastificat, que potser no podem posar a la rentadora, el que podem fer és, senzillament, el rentem amb una mica d'aigua i una gota de rentavaixelles, que sabem que és desgreixant i, per tant, tot el que siguin cremes i tot això s'ho emportarà. Llavors, amb una mica d'aigua tèbia i rentavaixelles, podem fregar amb un raspallet que tinguem i, sobretot, deixar-lo assecar molt bé, que no quedi humit, per així poder-lo guardar i que no tinguem problemes.
1: Ostres, a mi em ve un complex de desordenada quan la sento amb ella.
2: Ah, jo també.
1: En sèrio, que xustes.
2: Jo també. No. Casa teva deu ser... Sempre no. Ho penso. Sí, sí. Sempre ho penso.
3: Estava pensant com això, Excel, estava pensant això en aquest mateix moment, Xavier.
0: No, no, sí, això sí. Sempre m'ho diuen i no és així. Per què? Perquè a mi m'agrada dir que jo no sóc una persona obsessionada amb l'ordre. Tot el contrari, a mi sempre m'han dit que era molt desordenada. Llavors, a mi el que m'agrada és que he anat aprenent i he anat millorant i per això m'agrada que crec que tothom, o sigui, que està a l'abast de tothom, perquè justament es tracta de fer-ho una miqueta millor. No es tracta d'ara ser obsessius i tenir la casa de revista, no. Perquè tampoc ni tenim temps ni ganes de tenir-ho
2: així. El teu marit, així. Què? Com ho porta, això?
0: Molt bé, perquè ell és molt ordenat i molt net,
2: m'ho imaginava, eh? Sí. No sé, té pinta de ser net i endreçat.
0: Sí, mira, ahir justament...
2: Amb... Una persona, un tio desendreçat al teu costat, ja l'hauries matat.
0: No, seria caòtic. No, però mira, per exemple, ahir em va dir, ostres, diu, vull guardar ja tots els banyadors d'estiu. Com els he de rentar? Diu, els poso a la rentadora? Dic, no. Dic, a la rentadora no. Llavors, ell s'interessa. Llavors li vaig dir, no, doncs mira, aprofito per recordar-ho també, per si algú està guardant els banyadors d'estiu, doncs a posar-los en un cubell amb aigua tèbia i un raig de vinagre blanc de neteja, perquè recordeu, els banyadors, com que contenen elastar i aquest tipus de teixits, doncs perquè siguin per l'aigua i tot això, no els podem posar a la rentadora perquè es farien malbé. I sobretot, mai posar-los suavitzant, perquè llavors fan malbé les fibres i l'elastar. Per tant, en cubell amb aigua, un raig de vinagre, si tenim alguna taca, doncs amb una gota de detergent, però ja està, i sobretot, esbandir-los bé i deixar-los secar per complet.
2: Molt bé.
1: Carai, tu, què? Estava pensant en els meus banyadors.
2: Mira, el Josep d'Igualada diu, per mi, Magda Carles, un bistec millor de 200 grams.
1: Clar, bueno, és lògic. Clar. És que és normal, perquè si ens agrada allò, en volem més, però jo deia les racions que són equilibrades entre una dieta equilibrada. Clar, és això.
2: Bé, passen 3 minuts de 12:15. Mira, a aquesta hora podem saludar Antoni Cervós, que és president del Sindicat del Taxi de Catalunya. Què tal, Antoni, com estàs?
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. A partir d'aquest dijous, de l'1 d'octubre, tots els taxistes, també a les ciutats, diguéssim, hauran d'anar amb cinturó. Sí o sí, el cinturó cordat, com tota la resta, diguéssim. Sí. Això, sí. Hi ha taxistes que pensen que està molt bé, perquè n'hi ha que diuen, escolta, jo ja portava el cinturó cordat i gràcies a això vaig poder salvar la meva vida amb un accident de trànsit, i altres que diuen que és fatal. Com ho veieu vosaltres des del Sindicat del Taxi de Catalunya?
4: Bueno, mira, aquí hi ha una modificació del Reglament General de Circulació, concretament de l'article 119, i el que fa és obligar o treure l'excepció que hi havia fins ara de portar el cinturó de seguretat al col·lectiu del taxi en àrea urbana, com bé dius, en ciutat. Nosaltres, has de pensar que el col·lectiu del sector del taxi, els taxistes, són professionals i molts d'ells, com bé dius, ja porten el cinturó de seguretat per un tema de seguretat, o sigui, per un tema d'anar més segurs i patir menys lesions en cas de tenir una topada. Ara bé, dit això, també et diré que per la nostra banda i a través de la nostra Associació Nacional en Taxi hem sol·licitat de forma urgent una reunió amb en Pere Navarro, que és el director general de tràfic,
2: sí?
4: Per tal d'abordar aquest tema. Perquè si bé és cert que a nivell de tràfic el cinturó és una peça clau a l'hora d'evitar lesions quan tens un accident, no és menys cert que el col·lectiu del taxi, sobretot quan treballa a la nit, l'anar lligat amb el cinturó de seguretat pot comportar dificultats quan es troba en situacions de perill. I et poso l'exemple que va passar a

0: aquest passat 19 de setembre a Sevilla, on un company va rebre més de 40 punyalades. Va tenir sort, no va morir, perquè la veritat és que s'ha de tenir molta sort per no morir després de rebre 40 punyalades, però això ho hem de tenir en compte. I en ares d'aquesta situació que tenim, hem de parlar amb el director general per veure com es pot regular això. És a dir, l'obligatorietat de portar el cinturó de seguretat veiem que és un avantatge gran, i la possibilitat de portar-lo ja la tenim i n'hi ha molts companys que la porten, però depèn de l'hora que treballos o qui portis al vehicle, doncs anar lligat també pot causar un gran problema. I així és com ho veiem. És a dir, no sé com dir-te, lo d'obligar els taxistes a portar el cinturó de seguretat, home, doncs no ho veiem clar. M'entens?
1: Ja,
0: però m'ha explicat per què.
1: Sí, sí, t'has explicat perfectament, què, sobretot en el torn de nit, que això pot perjudicar per exemple, en una agressió o en un robatori, per exemple.
0: Exacte.
1: Sí?
0: Però d'una forma increïble. Vull dir, fins i tot a l'hora de tenir que sortir del cotxe de pressa i corrent, depenent de la situació en la que et trobis. I això és el que ens preocupa, nosaltres, de l'obligació de portar el cinturó de seguretat. Nosaltres creiem que fins ara tots els anys, o la immensa majoria, ja el portaven posat, és a dir, molts, molts companys ja el portaven posat, però tenien la possibilitat de, segons quin torn o segons qui portaven el cotxe, no portar-lo posat.
1: Ja.
0: I, bueno, diu que sabe más el diablo por viejo que por diablo, no? Llavors, vulgos que no, los companys tenen però molta experiència per, en moltes ocasions, veure quan la persona que poden portar el cotxe els hi pot causar un susto, no?
1: Bé, en qualsevol cas...
0: Aquesta és la nostra, diguem que és la nostra aportació que podem fer, no?
1: Hi ha taxistes que aquests dies també hem vist i sentit, no?, el testimoni d'alguns taxistes que diu, escolta, és que per mi cap problema, perquè ja fa anys i panys que vaig amb el cinturó sempre cordat, també dins la ciutat de Barcelona, i alguns, fins i tot el que et deia abans, asseguren que gràcies al cinturó de seguretat cordat, diguéssim, han tingut alguns accidents i han pogut salvar la vida gràcies a aquest fet. Clar, és que al final aquí hi ha opinions de tots colors, sí? Antoni Cervós.
0: Sí, però fixa't, però fixa't que l'opinió no s'allunya de la quina t'estic donant jo. És a dir, tu tens un aparell, tu tens un sistema que t'ofereix una seguretat i que com a professional, en la immensa majoria dels casos, l'utilitzes. Mm-hmm. Però l'obligatorietat et pot portar a que hi hagi algunes situacions en la qual tu et sentiries més segur sense portar-lo, sí, i l'hauràs de portar. No sé si m'explico.
1: T'expliques perfectament. Sí. Pots estar d'acord o no, però se t'entén, sí, molt bé tot el que dius, efectivament.
0: Jo crec que la immensa majoria dels companys, com tu bé dius, bueno, jo mateix, vull dir, jo mateix quan porto el cinturó de seguretat, quan circulo amb el taxi, doncs circulo amb cinturó de seguretat, ja, sempre, ja, sempre. Ara bé, sí que és veritat que si algun dia faig el torn de nit, depèn d'on vaig a buscar un usuari, doncs intento no portar-lo posat.
1: Ja, ja. Recordem que els professors d'autoescola i els conductors de vehicles de mercaderies també estaran obligats a acordar-se el cinturó a partir d'aquest dijous, de l'1 d'octubre. Diguéssim, en aquest cas, en el cas dels professors d'autoescola, el problema de seguretat no existiria, entenc.
0: Clar, ni els conductors de mercaderies tampoc.
1: Correcte, sí, sí.
0: M'explico.
1: Sí,
0: ara,
1: sí.
0: Nosaltres tenim un problema afegit, que és aquest, que és un problema de seguretat dins del vehicle. És a dir, tu pensa que... Jo em dedico al sector del taxi des de l'any 90. Vull dir, i la situació... Jo que he viscut alguna que altra situació complicada, la situació de veure't a dins d'un vehicle a la nit, en un carrer fosc, amb dues persones al teu darrere que no saps ben bé les seves intencions, és bastant desagradable, eh? Ja. És a dir, vull dir, ja et dic que fa molts anys que porto el taxi, que m'he vist en tot tipus de situacions, però que quan t'hi trobes, vull dir, passes bastant malament. Si això li sumes que tu estàs lligat al cotxe, lligat, perquè són segons, eh? O sigui, és a dir, és veritat que costa poc treure's el cinturó de seguretat, però quan la situació és de perill, dos segons poden
1: pot ser una eternitat.
0: Poden ser una eternitat, sí, sí. I aquí sí que hi pot anar la vida. Vol dir que, nosaltres veiem qualsevol sistema de seguretat que tingui el vehicle, ho veiem com algo positiu, com no pot ser d'altra manera. Jo crec que la immensa majoria dels companys, ara mateix estic mirant per la finestra d'aquí del carrer Marina i estic veient passar els taxis, i la immensa majoria porten posat el cinturó de seguretat, però t'he de dir que aquesta al·legació és possible que la fem via direcció general per aquesta qüestió d'inseguretat a l'hora de patir una agressió dins del vehicle.
1: D'acord. Recordem que les sancions, en cas de no portar el cinturó, seran les mateixes, diguéssim, que les que s'apliquen a la resta de conductors. Si no m'equivoco, 200 euros de multa i la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir. Antoni.
0: Sí, sí. No, no, escolta'm, és que vull dir, jo crec que les normatives estan per complir-les, és a dir, si no en sortim, doncs endavant, però deixa'm que trenca una llança de exposant lo que nosaltres veiem i que nosaltres ens preocupa també.
1: Ja, no, totalment.
0: Clar, és a dir, nosaltres no estem en contra d'un sistema de seguretat, ni voldria vendre la visió del taxista con el brazo por la ventana fumando y sin cinturón de seguridad. No, no és aquest el cas. El cas és que hi ha moments i situacions on està lligat a dins del cotxe, doncs et pot causar un problema que com has dit tu mateix, o sigui, un conductor de mercaderies no patirà o un professor d'autoescola no patirà.
1: Està clar, està clar. Dius que portes anys i panys al sector del taxi, dècades, de fet. La inseguretat ha anat i va cada vegada a més, Antoni Cervós?
0: Diguem que potser ara hi ha una... Com t'hi diria? Potser hi ha una sensació de més inseguretat. També t'he de dir que la inseguretat no es viu igual quan tens 20 anys que quan en tens 55. I llavors, clar, jo he començat amb 20 anys i ja en tinc 56, i no ho veus igual. Però diguem que ara pot ser ja com una sensació de que no saps ben bé on trobaràs la inseguretat. Als anys 90, quan jo vaig començar a treballar, si anaves a Cantunis o anaves a Sant Cosme en aquells temps, o anaves en alguns barris d'aquestos una mica de la perifària, on hi havia moltes vegades venda de drogues i aquestes situacions, doncs anaves una mica més sabent on anaves. Avui la inseguretat la pots tenir en qualsevol lloc. És a dir, l'agressivitat per part de la població ha crescut de forma exponencial i avui, per tenir un problema dins del vehicle, no cal que el tinguis amb una persona, amb problemes d'addicció a les drogues o qualsevol tipus d'addicció, sinó que la pots tenir amb qualsevol persona... Disculpa, que ha saltat l'alarma. La pots tenir amb qualsevol persona que va una mica més nerviós de l'habitual.
1: Molt bé, parlant d'inseguretat, ha saltat l'alarma. Escolta, sí, t'anava a dir, portes anys a Barcelona, l'accent no l'has perdut, d'on ets tu?
0: No, els meus pares són de Lleida i a mi m'ha quedat l'odeix del català que parlàvem a casa.
1: Però tu has nascut a Barcelona?
0: Jo vaig néixer, de fet, jo sóc de Terrassa, vaig néixer a Terrassa.
1: Imagina't, sí. Carai, tu. Mira, sí. com lo Cartanyà, com el Xavier Bertran. Sí.
0: Bueno, escolta'm, jo quan els meus pares van baixar del poble per treballar
1: a
0: la ciutat...
1: De quin poble
0: són? Som d'un poble
1: pares?
0: De la Conca de Tremp, de Vella de la Conca.
1: Ah, de Vella de la Conca, carai, tu, el millor xulís del món. Per allà dalt.
0: Bueno, sí.
1: S'hi menja molt bé.
0: Sí, allà dalt hi fan molt bon xulís, sí, i tant que sí.
1: I tant, per mi el millor. Escolta, hi vas sovint o no?
0: Cada setmana.
1: Cada setmana?
0: Carai. Sí. Així. Cada setmana.
1: Cada no s'ha de renunciar mai a les arrels.
0: Mon pare no va baixar a Terrassa a treballar i quan va acabar de treballar se'n va tornar cap allà dalt i ara ja són grans i jo hi pujo cada setmana.
1: Molt bé. Doncs Antoni Cervós, president del Sindicat del Taxi de Catalunya. Deus conèixer el Pau de Pons, tu també. Saps qui és?
0: El segueixo.
1: Ara de seguida el tindrem aquí en directe perquè ara farà una ruta per Catalunya amb els 10 anys de Festa Major. a Vic, a Lleida...
0: El segueixo molt simpàtic, perquè...
1: I tant,
0: l'has d'escoltar. Abans passàvem sempre per Pons, ara a l'obrir la B40 des de Terrassa mos va millor per la Nacional 2, però mira, fins i tot ahir vaig passar per Pons.
1: A veure, som de Pons, tenim lo ranxo, per això és el dimarts de Carnaval.
0: Sí.
1: Moltíssimes gràcies, Antoni Cervós, president del Sindicat del Taxi de Catalunya, que vagi molt bé. I a veure què passa, a veure com va la reunió amb el Pere Navarro al final. Sí, n'estarem pendents també. Qualsevol novetat...
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
1: I tant, vinga. Sempre del món també. Adeu. El col·lectiu del taxi des del matí de Ràdio 4. Mira, 3:15 en punt d'una ara mateix.
2: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc, amb Bach, a la intensitat del segle XX, amb Cortàc. I la veu de Leonor Martínez, integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Jo m'estic amb el Xavi Freixas, però mira, amb la Marta Tips, amb la Magda Carles, amb el Jordi Vila, amb la Marta Inglés, amb la Sílvia García del Pozo, no acabaríem mai. Un de sol no pot fer res aquí, ets pell, nen.
2: I d'aquí poc amb el Pau de Pons.
1: El Pau de Pons. Escolta'm una cosa. Avui ha sortit un titular d'actualitat. És que prendre entre 2 i 4 tasses de cafè al dia és bo pel cor. I això qui ho diu? Doncs l'Associació Americana del Cor, que desmitifica els riscos del consum habitual de cafè per la salut cardiovascular.
3: No saps com m'alegro d'això. Primera, perquè sóc un tipus de consumidora de 2 o 4 cafès al dia, i perquè, t'aparteixo, no és el primer estudi que surt amb efectes positius del cafè...
1: Sí, no, perdona, no fa gaire, va sortir un altre estudi de Harvard, que deia que 3 cafès al dia redueixen el risc d'Alzheimer, però només si porten cafeïna.
3: Clar.
1: A sobre, que quedi clar.
3: És que és la cafeïna l'element que ens interessa.
1: Correcte.
3: És la cafeïna l'element que ens interessa. No oblidem que el cafè és un vegetal amb un procés de torrat i etcètera, etcètera, i que és la... torna a sortir la dosi, com sempre. 3-4 cafès al dia, doncs, no han de portar problemes per una persona sana que dorm bé, val? Quin seria el problema del cafè? Quan se'n prenen masses, o quan jo tinc un problema per dormir, o quan tinc algun problema de salut. Però de veritat que ja són molts els estudis que indiquen que el cafè, amb una dosi moderada, jo encara afegiria un cafè de qualitat, hi ha molts tipus de cafès, hi ha molts tipus, doncs és bo per la salut.
1: I la tensió què? La pressió arterial?
3: A veure, el cafè te la farà pujar una mica la tensió arterial, però tu mai seràs hipertens pel cafè. O sigui, un cafè no et torni hipertens, te la pujarà transitòriament, però després la tensió torna al seu nivell.
1: Ja. Yeah.
3: I no ens oblidem de la gent que té la tensió amb tendència baixa, com jo soc un exemple també, i del cafè ens va de fàbula. Yeah. Quan fa calor, quan estàs cansat, el cafè et dona aquest punt de... Ostres, saps? Estic com més despert.
1: El doctor Coca, que és una eminència, el cap d'hipertensos del Clínic, una eminència mèdica mundial, que sempre està a congressos amunt i avall, als 38 anys em va disparar la tensió arterial. I quan la tenia disparada em va dir: si fas un cafè al dia no passa res. I si ho dius a un altre metge et dirà que estic boig, però t'ho dic jo.
3: No, jo també li dic, jo també t'ho diria. Clar que sí. El cafè ens desperta, i moltes vegades sense el cafè, digue-li dependència si vols, estem com dormits. Té els seus efectes positius. Un s'ha de conèixer i has de prendre les dosis necessàries. Però de veritat que és una beguda que s'ha demonitzat molt, a pesar que és de les begudes més begudes al món, Però el cafè s'ha demonitzat. Cafè no. Des que porta cel·lulitis fins que... Bueno, en fi, no és veritat, tot això.
1: Sí, sí. A més, Harvard feia referència a aquest estudi fa pocs mesos. Va presentar el resultat del major estudi sobre l'efecte neuroprotector del cafè amb gairebé 132.000 persones seguides durant 37 anys, vull dir que és un estudi...
3: No és qualsevol estudi.
1: Amb cara i ulls, moltes cares i molts ulls, la veritat.
3: Exacte. És un estudi doncs potent. El cafè reactiva la circulació cerebral i el teu estat d'ànim, i això, evidentment, jo repeteixo, depèn de cada persona, però si la dosi és de 2 a 4, com diem, que es pot considerar doncs saludable, doncs t'activa i té efectes positius.
1: Molt bé, Marta Fuster, Marta Tips, dius que segons com m'he d'esperar a comprar res de nova temporada.
4: Sí, perquè això és un error que cometem ara, no?, el que deia. Si encara no hem fet el canvi d'armari, potser ja ve, doncs això, el primer ruixat, el primer dia una mica de fresca, i què fem? En lloc d'anar a la... Clar, si no tenim encara la caixa d'entretemps, però bé, ara confio en que ja la tindrem, però que si no la tenim i encara no hem fet el canvi d'armari, quin és l'error habitual? Ah, doncs ja començo a comprar peces noves. I què passa? Doncs que potser et compres una caçadora o una camisa, que després, quan fas el canvi d'armari, dius, ostres, no recordava que ja en tenia una. Llavors, és important evitar aquesta acumulació innecessària i sempre tenir una mica en ment el mètode, no?, d'un dins, un fora. Si entra una nova peça de roba a casa, n'ha de sortir una altra. Llavors, important, ara en aquest punt, si encara no hem fet el canvi d'armari, evitar, doncs, això, duplicar o comprar coses que realment no necessitem.
1: Carai, tu!
3: Sí, això de duplicar. Sí. Estic d'acord, eh? Això de duplicar es fa.
1: I a més, important, aprofitar les ultimíssimes rebaixes d'estiu, també, segons com. Però ja no trobes res, dona.
3: No, ara ja
4: no. No trobes res, però a part d'aprofitar el que puguis trobar de rebaixes, a mi el que m'agrada és anar una mica contracorrent de temporada. És a dir, començar a comprar ara les coses de nova temporada és un error. Què hauríem de fer? Doncs ara que tenim molt fresc el que hem fet servir a l'estiu i el que ens ha faltat, de dir, ostres, doncs he trobat a faltar, doncs potser un calçat més còmode per caminar o els dies que vaig a la feina. doncs aprofitem per comprar-lo ara perquè el trobarem millor de preu i sobretot doncs per això, perquè tenim més clar el que necessitem, que no ara, que comença la temporada, tot està molt més car i encara no sabem realment el que acabarem necessitant en aquesta nova temporada, no? Llavors, anem una mica contracorrent.
3: Tu no trobes, Marta, que hauríem de comprar la roba sempre de rebaixes?
4: Sempre.
3: Ah, que sí, veus? D'acord, fantàstic. Clar. Això sí que ho faig bé.
4: Sí, sí, sempre, però per això que dic, perquè és que ara tens molt fresc tot el que has fet servir i el que has necessitat. El que necessitaràs ara, com que el temps també està tan boig, potser et comences a comprar jerseis molt abrigats que després no t'acabes posant, no? En canvi, amb el que ja has viscut, és molt més fàcil, i sobretot pels preus.
3: El preu és molt diferent.
4: Sempre. S'ha de comprar fora de temporada.
1: Ah. 9 minuts i la 1.

0: major.
1: Pau, hauries de veure com riuen aquí. La Marta Tips i la Magda Carles, no? I ha sigut posar festa major. Hi ha ja un està. Somriure, miteu, sí. miteu.
2: És que lo Pau de Pons és festa major sempre, sí. Jo no sé per què. Ara diu que fa la festa major, però ell sempre.
1: I ara espera perquè la farà arribar a tots els racons del país, eh, Pau?
3: Carai. Sí, senyor. Sí, senyor. Bon dia a tothom, eh? Esteu bé?
1: Bon dia, Pau.
4: Bon dia, bon dia.
2: Bon dia.
3: Doncs aquest és l'objectiu. Em sembla que em truques per explicar una mica
1: sí, clar, una mica això, perquè ho has fet públic fa poques hores i ara tothom està pendent. Sí. Sabem que va a Vic, a Lleida, a Reus, a Olot, però quin dia va aquí, quin dia va allà, com i quan s'ha de fer el Mira. Tema de les entrades, dic això, ho hem d'explicar bé.
3: Us en recordeu d'aquell tinglado, aquella moguda que vam fotre a l'ús de gas?
1: A l'ús de gas, sí senyor.
3: Doncs la intenció és portar aquest esperit, aquest mateix ambient i aquesta mateixa festa a les quatre demarcacions de Catalunya. Es tracta de conquerir Catalunya, però no amb armes, sinó amb bon ambient i amb festa major.
1: Sí, noi.
3: Digue'm.
1: No, digues tu, el 7 de novembre comença això a Vic, a la capital d'Osona, tu.
3: Sí, senyor, comencem al centre. Comencem a Vic, a la Catalunya Central, el 7 de novembre, a l'Era del Sot. Han acabat dissabte següent a Lleida, a Llotja, a la Llotja. Aquest és especial perquè, diguéssim, que és com a casa.
1: El 14 de novembre, dissabte 14, a Lleida.
3: Sí.
1: A la Llotja.
3: Després anirem a Reus, anirem cap al sud, allà amb els ganxets que n'hi diuen a Reus.
1: Sí.
3: Però també estem benvinguts la gent de Tarragona, ojo. I llavors anirem també a Olot.
1: Ah, molt
3: bé. A Reus el 28 de novembre i a Olot el 12 de desembre.
1: Ja pràcticament per Nadal, després del pont, aquell de la Puríssima, no?
3: Ah, exacte.
1: Cap a Olot.
3: A Os de Balaguer ja ho farem l'any que ve. No
1: ja ho farem l'any que ve, ja ho farem a l'estiu. Molt bé, Pau. Escolta, i el tema entrades què? Perquè, clar, no, de veritat, aquest matí, quan ho hem dit a la portada, sí. Hi ha oients que diuen, escolta, i això com s'ha de fer? Perquè, clar, segur que aquest omplirà, sí. Resarà tot arreu i em quedaré sense entrades. És a dir, ja es poden comprar les entrades, Pau?
3: Tant de bo que fos així. Sí, sí, es poden comprar.
1: Serà així.
3: Diràs, a on? Mira, per posar-ho fàcil, al meu Instagram, a dalt de tot, hi ha un link de color blau. Si pitxes allà, tens un link tree, que se'n diu. Allà es despleguen les entrades de cadascun dels concerts. Fins ara hi ha només les tres dates de novembre. La de Olot ja la fotrem aquesta
1: més
3: setmana.
1: Més endavant. Aquesta setmana ja, aviat.
3: Sí, exacte. I si no, també ho podeu fer a través de la web de cadascuna de les sales. És a dir, que les sales aquestes són a Vic, l'Era del Sot, a Lleida és la Llotja de Lleida, i a Reus és lo submarino. Si entreu allà a la web de cadascun d'aquestes sales, també les podreu adquirir. Però per fer-ho fàcil, jo us ho he fotut allà, al meu Instagram, també.
1: Fantàstic, això, Pau. Quan val l'entrada? Quan val l'entrada? Ja saps que sempre preguntem quan val aquí, els restaurants, sí, els xefs... Quan val?
3: És que ara et seré molt franc. Com que això no ho he muntat jo, que també me'l porto jo, però em sembla que volta per allà els 14 o 15 euros, és molt barata.
1: Està molt bé. 14 o 15 eurets i entenc que si la comprem així de manera anticipada deu ser més barata, sí. A banda que ens assegurem tenir un lloc. Perquè si
3: sí, apurem... Perquè a part, per exemple, ahir vaig llegir lo de Vic, que a part de l'entrada també t'hi va una consumició i han acabat també algo de... Wow. No sé què, a la brasa. Vull dir, que
2: mare
3: és molt complet.
2: Meva,
4: ja, està molt bé, això. Està molt bé.
3: Sí, és una cosa popular.
1: Marta Tips, Magda Carles, on anirem? Anirem a Vic, anirem a Lleida, anirem a Reus, anirem a Olot?
2: És que pinta molt bé, això.
1: Com ho teniu, això? O si ha d'anar un dia.
2: Ah, sí, a mi el de Vic, m'agrada Vic.
1: A Vic, el primer, el 7 de novembre.
2: Sí, sí.
1: Cau més a prop, no cal esperar tant.
2: Clar, a mi aquest de Vic em queda tranquil.
1: Tips, què? T'apuntes o no?
2: Sí, sí, jo m'apunto, perquè això, Pau, veurem el show sencer.
5: Clar.
3: Sí, sí, el show sencer. A més, vull implicar entitats de la cultura popular de cadascun d'aquests pobles perquè sigui més festa major, m'entens?
2: Déu-n'hi-do,
3: Déu-n'hi-do. Ara ho estem començant a moure bé.
1: Molt bé, Pau.
3: I això, he fotut 4 punts per la qual cosa, perquè volia que passés almenys 50 quilòmetres a la rodona de qualsevol lloc de Catalunya.
4: Vaja, que en el teu espectacle et veuran gegants, capgrossos, això està assegurat, eh?
3: I caben, sí.
4: Sí.
1: Pau, merci. Ens veiem dijous. Que vagi bé, nen.
3: Vinga, salut.
1: Una abraçada. Adéu.

0: de barra.
1: Ja com riu la Magda Carles. Has de venir. La Marta Tims va venir a l'Udegas. I el Jordi Vila també. Aquesta vegada no pots fallar.
2: Va ser un tros d'espectacle.
3: És que dona una energia, això. Dona un bon rotllo increïble.
1: Doncs sí.
4: Molt variat, molt variat. Vull dir, no et podies avorrir.
3: De cap moment, no?
4: Aprofito una cançó per anar al lavabo, no. Perquè tu et perdies algun show o alguna cosa espectacular.
1: Mira, jo trauré les entrades avui, per ser un cas. Jordi Vila. No, no, de veritat. Jo no sé si anar a Vic o a Lleida. Va, a Lleida em fa il·lusió, a mi.
4: Clar.
1: Ja que no hi soc ara per Sant Miquel, dic, potser que me'n vaig a Lleida. Escolta'm una cosa, demà què farem? Demà ens despertarem mirant el cel, perquè pot ploure massa, segons com a Catalunya, i per tant el primer que farem demà a les 10, quan ens hi posem, 10 i 5, és parlar amb Protecció Civil, a veure com tenim el país.
2: A veure què passa.
1: I què pot passar durant les pròximes hores, a veure quines alertes tindrem per aquest dimarts a Catalunya, amb el tema dels aiguats.
2: Parlarem amb la Mercè Conangle, que és coautora d'aquest nou llibre que es diu La consciència artificial, que ens proposen, juntament amb el Jaume Soler, ens proposen una reflexió profunda i necessària sobre un dels grans dilemes del nostre temps. No si les màquines arribaran a ser conscients, sinó quines parts de la nostra consciència, Xavi, ja hi estem delegant, el judici, les emocions. Molt interessant, eh?
1: Bé, molt, molt pendents del que passi amb el cas Mari Carmen demà. Sí. Demà és el dia, veure com quedarà finalment aquest decret llei. I a més parlarem amb l'OCU perquè, per exemple, a Barcelona, tota la ciutat de Barcelona, ho diu l'OCU això, només hi ha 9 pisos que costen 700 euros o menys de lloguer.
3: Déu-n'hi-do. I encara s'hauríem de veure quins pisos són, no?
4: Exacte.
1: Sí, sí. Mentre una habitació per a estudiants de mitjana ja costa una habitació 735 euros.
3: Això és impossible,
1: això. Sí, sí. Doncs demà en parlarem d'aquest estudi de l'OCU i de moltíssimes altres coses aquí al matí de Ràdio 4.
2: Escolta, que ens visita l'Ada Parellada, eh? Ens visita.
1: Ah, demà ve l'Ada, carai,
2: tu. Sí, Internacional de la Consciència. Això és sobre la pèrdua i desperdici d'aliments. En parlarem, eh?
1: És un sol, l'Ada Parellada. Vosaltres sí que sou dos sols.
3: Molt
1: dos sols rep sol. Magda Carles, Marta Tips, un petó molt gran que us estimem moltíssim. Fins demà, oients. Ara les notícies de la una. Bon dia.
5: És la una. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Negociacions in extremis entre el govern i els socis d'investidura per mirar d'aprovar el decret d'habitatge demà al Consell de Ministres. En aquest context, el president Pedro Sánchez visita avui Barcelona, on ara mateix està parlant en el marc de la presentació de l'informe Vides Futures. Lorena Enns, bon dia. Què ha dit el president de moment?
7: Bon dia. Doncs mira, és una intervenció que just ara acaba de finalitzar en aquest acte aquí al Disseny Hub. El president Pedro Sánchez no ha donat detalls sobre aquest reial decret d'habitatge que preveu portar demà al Consell de Ministres. S'hi ha assegurat, però, que s'ha de posar el focus en l'accessibilitat. L'escoltem.
8: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice.
7: I és que el govern espanyol, recordem, negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments arran el cas Mari Carmen. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que l'executiu redoblarà els esforços per posar límits a l'especulació.
9: Ho hem vist amb exemples recents ben punyents. Cal posar límits. Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació. Cal posar límits.
7: El govern de Catalunya defensa estarà al costat de les persones vulnerables.
6: Gràcies, Lorena, per aquesta última hora en directe. I mentrestant, Yolanda Díaz també visita avui Catalunya i en un acte al Tecnocampus de Mataró ha fet una crida a la mobilització als carrers per blindar l'habitatge. Cristina Martín.
0: La ministra de Treball, de Sumar, defensa que els drets no es guanyen només als despatxos i que cap s'ha aconseguit sense protestar.
10: Entonces, pues claro que sí, la ciudadanía debe de movilizarse pacíficamente. Así que bienvenidas las movilizaciones. Y a día de hoy les digo que seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
0: La vicepresidenta segona reiterà les demandes de Sumar, entre les quals hi ha topar el preu dels lloguers, així com regular els pisos turístics i els fons voltor.
6: Gràcies, Cristina. De fet, els partits a l'esquerra del PSOE compareixen davant l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on continua ingressada la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada la setmana passada, per pronunciar-se sobre aquest decret d'habitatge on treballa l'executiu de Pedro Sánchez. L'objectiu és aprovar-lo demà dimarts, com dèiem, al Consell de Ministres, si bé diferents formacions, entre elles Sumar, alerten que l'acord està lluny, ja que les propostes del govern, diuen, són poc ambicioses i prioritzen la negociació amb les formacions de dretes. Alberto Ibáñez, de Compromís, i Pablo Fernández, de Podem.
11: Ahora mismo, a 24 horas, las posturas continúan estando lejos, bastante lejos en temas nucleares del Real Decreto.
12: Si el gobierno pretende responder a estas movilizaciones y a estas demandas con un decreto de mínimos pactado con Junts que no vaya a la raíz del problema, que no ataje la especulación, se volverá a equivocar de nuevo.
6: El fins ara delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha anunciat que renuncia al seu càrrec i que abandona la vida política després d'haver patit una campanya d'atacs personals.
13: He sufrido una campaña de acoso constante, con insultos, amenazas, incluso una corona de difuntos he tenido en la puerta de la delegación del gobierno. Eso también es violencia. Y no solo sobre mi persona, también ha afectado a mi familia y amigos. Nadie debería haber olvidado que yo soy de Ceuta y que esta ciudad me duele desde la Cabililla hasta el Hacho.
6: Pérez Triano ha defensat la seva gestió ja des dels dies previs a l'entrada de desenes de milers de persones a la ciutat autònoma a finals de juliol i ha enviat un missatge d'esperança. Ceuta se'n sortirà més forta, ha dit. També li ha desitjat sort a la persona que el substituirà, encara sense concretar-ne el nom, alhora que ha demanat tot el suport per qui haurà de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. I parlem ara d'economia. El Pla de Lleida ha liderat el creixement de l'economia catalana el 2025 amb un augment del seu valor que frega el 4%, segons l'anuari econòmic comarcal del BBVA, Climent Sabater.
14: El valor de l'economia del Pla de Lleida s'ha enfilat fins al 3,7% el 2025 gràcies a l'impuls del sector primari, bàsicament l'agroalimentari i de la construcció, amb la comarca de la Noguera al capdavant amb l'avenç més gran de Catalunya superior al 5%. Les comarques de Lleida prenen així el relleu a les de Girona pel que fa a liderar el creixement de l'economia catalana, com explica el director de l'anuari del BBVA, l'economista Josep Soler.
15: És un model diferent, per què? Perquè històricament, després de les crisis anteriors, 2008-2006, teníem la recuperació de la Covid, la recuperació de l'AP7. Era l'AP7 la que marcava tot el territori.
14: Les comarques de l'eix metropolità de Barcelona segueixen a les de Lleida amb un avenç del 3,1 amb el sector serveis que concentra 3/4 de l'activitat econòmica catalana.
6: Gràcies, i això és tot. Tornem amb més notícies a les dues.
16: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, és la 1:06, ja heu sentit el butlletí. Els serveis informatius de Ràdio 4 estan fent un seguiment important de les mobilitzacions a Madrid, també a les de Barcelona, les negociacions polítiques i l'avançament del nou decret sobre habitatge que aprovarà demà el Consell de Ministres espanyol i que després haurà de votar-se al Congrés de Diputats. Des del primer moment s'ha seguit i s'està explicant tot el que ha passat en el cas de la Mari Carmen, una gota que ha fet vessar el got d'una situació que s'ha anat agreujant els últims anys. A la tàctica d'avui no us donarem la informació d'última hora. Hem convidat una de les advocades expertes en el dret de l'habitatge per poder fer una anàlisi des de la base i, a poc, sempre de forma molt lenta, poder tenir informació per poder valorar.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.
1: I amb Natàlia Sánchez, Genís Sabater, Marta Inglés, vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès. Avui, consultori d'habitatge a la tàctica. A Catalunya, llei en mà, tothom té dret a un habitatge.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.

0: Ara a aquesta hora ja podem dir que La Bola Negra s'ha convertit en una de les pel·lícules més vistes del primer dia d'exhibició de l'última dècada. 175.000 espectadors en 414 sales de tot l'estat. Segon millor dia d'estrena darrere de Torrente. El cinema moltes vegades reflecteix el que està passant. Jo crec que el to d'aquesta pel·lícula també va bé pel que hem de parlar avui. La Verónica Dávalos és advocada especialitzada en dret civil, dret hipotecari i dret a l'habitatge com a dret humà. Ha vinculat històricament a la plataforma d'afectats per la hipoteca i és membre i vocal de la Comissió de Normativa de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Verónica Dávalos, hola, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Aquest, el to de la Bola Negra ens serveix també per parlar de l'habitatge,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant.
0: Escolta, tu t'has centrat sempre en la defensa col·lectiva i individualitzada de milers de persones afectats per crisis habitacionals. Clar, el tema és, tothom té realment dret a l'habitatge?
1: Bueno, és molt bona pregunta. Tothom hauria de tenir dret a un habitatge, però la realitat jurídica i la realitat social ens diu que no, evidentment que no, desgraciadament. Malauradament, tenim una legislació que no tothom té dret a l'habitatge. Llavors, des d'un punt de vista jurídic, diríem, bueno, però si tenim regulat a la Constitució espanyola que tothom té dret a un habitatge, però els juristes diran, no, però no és un dret fonamental. I aquí comencem amb els problemes, no? Aquí...
0: O sigui, no és un dret fonamental l'habitatge.
1: No,
0: i quins serien els drets fonamentals?
1: O sigui, drets fonamentals que van, o sigui, des dels regulats, no, a la Constitució espanyola, dret a l'intimitat, dret a la llibertat, a manifestació, i de vaga, o sigui, vull dir, del 14 al 30, al 32, de la Constitució espanyola, aquí no hi ha el dret de l'habitatge. Sí que Europa, si tenim, o sigui, vull dir, la legislació europea, si s'entén que el dret a l'habitatge és un dret fonamental i respecte, ja si anem més enllà, com a normativa internacional, és un dret humà. I ja no només el dret a l'habitatge, sinó el que s'avança de dir el dret a la llar, no? Però aquí, aquí en aquest país, doncs no està regulat com dins del que seria el catàleg del dret fonamental.
0: Doncs mira, que jo a vegades lluito perquè internet sigui un dret universal, i si ni tan sols el dret de l'habitatge ho és un dret universal.
1: Doncs com ho tenim, no? Tenim molta feina a fer encara, no?
0: Clar, llavors, què diu exactament la llei sobre l'habitatge?
1: O sigui, bueno, el problema que tenim és que està regulada, o sigui, des de molt... Tenim moltes legislacions, no? O sigui, moltes lleis que intenten, s'ha intentat fer tot un esforç avançat de com estàvem abans, o sigui, si parlem de crisi habitacional del 2008, ara s'ha avançat, una mica s'ha avançat, però no tot el que ens agradaria, si no, no tindríem un desnonament com el que s'acaba de fer de la Mari Carmen, o no haguéssim tingut a començaments de setembre en suïcidi a l'Hospitalet de Llobregat, no? Per un desnonament. Llavors, clar, quan ens passen totes aquestes... Bueno, veiem tota la falla sistèmica que tenim, no? Perquè realment està tot... la llei és ja com un desordre, està totalment desendreçada, no? Que dius, bueno, anem a regular d'una manera que quedi clar què és el que estem atacant, perquè després veus tots els escenaris polítics, no? Com van els polítics d'una banda i d'altra, no? Perquè aquest no sé què, la competència d'una, la competència d'altra, no? I dius, bueno, anem a fer-ho bé ja d'una vegada, perquè portem molt de temps, moltes dècades amb això, no?
0: És que potser s'hauria d'endreçar una mica, no? Perquè sembla que cada cas sigui especial, no?
1: Sí, clar, o sigui, clar, diem, bueno, és que tenim el tema de les hipoteques, tenim el tema dels lloguers, després tenim el tema de les ocupacions, tenim el que si m'ha deixat de pagar el lloguer, ara ja és un ocupa, no és un ocupa, ha deixat de pagar, és un link que ocupa, no? O sigui, anem a diferenciar, que jo sempre ho he dit, anem a catalogar cada cosa al seu lloc i anem a adreçar. I no podem tractar de la mateixa manera, per exemple, una persona que necessita, que té viu un pis i té un altre pis, un petit tenidor, que diem nosaltres, no? No el podem tractar de la mateixa manera que si tenim un gran tenidor, un gran tenidor que només està, que és un gran tenidor, és que té milers de pisos de metres quadrats i està dedicat a l'especulació immobiliària pura i dura, però tenim el petit tenidor, o sigui, una persona particular que només té un pis i necessita altre pis per lo que sigui, per tenir més ingressos per la seva pensió, per X, i el tractem igual, no. O sigui, hem d'endreçar cada cosa.
0: Va, doncs, anem una mica amb els problemes concretament, no? Quan una persona deixa de pagar el lloguer, què passa exactament?
1: Bueno, quan deixes de pagar el lloguer, doncs, bueno, t'arriben les cartes, no? O sigui, deixar de pagar el lloguer segons el contracte, com el tinguis, ja poder tens uns 5 dies per pagar el lloguer o una setmana, i el 8è dia ja has deixat de pagar, o el 6è dia, segons com ho tinguis al contracte. Llavors, clar, t'arriba la carta de que ja estàs en un incompliment i que ja et poden, s'inicia la fase de desnonar. Et poden deixar, o sigui, això al propietari, el dret que nosaltres diem posa't al dia, no? El derecho de enervació, no? Et poses al dia, pagues i tot continua igual. Però si no pots, perquè just has quedat a l'atur i no pots pagar aquesta renda de lloguer, doncs clar, ja deixes de pagar, ja t'ha arribat aquesta carta que, bueno, que ja no pots posar-te al dia, i t'arribarà el que és ara la conciliació, no? Intentar una conciliació prèvia a una demanda de desnonament per manca de pagament de renda, no?
0: T'arriba ja, o sigui, depèn també de quina relació tinguis amb el propietari o qui sigui el teu interlocutor, pots demanar, o sigui, de dir, va, t'ho pago d'aquí uns mesos, o de seguida ja t'arriba la carta, o depèn dels casos?
1: Bueno, normalment, a veure, sempre dependrà, òbviament, si tens una bona relació o no amb el propietari, però el que ens arriba normalment als despatxos és que, bueno, encara que jo he tingut casos que al mateix mes ja li ha arribat la conciliació. Tenim una conciliació des de l'any passat que s'ha de fer abans d'iniciar una demanda de desnonament, i aquesta conciliació tens un mes per intentar conciliar i acabar de quadrar si ens posem al dia o no, o acabar de regular el que sigui, o fer una innovació, o sigui, al cap i a la fi és el que tenim, no? La conciliació és arribar a un acord abans d'anar, perquè estan saturats els jutjats, abans d'anar al jutjat. Però si no arribes a aquesta negociació i a aquest acord, doncs ja s'activa tot el mecanisme judicial.
0: Aleshores entenc que només que deixis de pagar un mes ja et poden desnonar?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: I això emparat amb la llei?
1: Això emparat amb la llei, clar. Tu deixes de pagar i ja no és que sigui un mes. Ja és que no ha de passar el mes. Vull dir, tu has de pagar de l'1 al 7 i pagues el 8, i ja, segons el criteri judicial, perquè això depèn de cada jutge, o sigui, no, és que a mi jo lo pagué en el dia 20. Bueno, jo el pagué en el dia 20, però no vol dir que tu hagis pagat el dia 20 i que això ja estigui arreglat. No, si pots trobar un jutge que diu, no, tu l'has pagat el dia 8 i tu l'havies de pagar el dia 5 del mes i l'has pagat el 8 i t'activo el desnonament. Sí, sí, sí.
0: Però això passa?
1: Això passa, sí. Això és el nostre dia a dia, sí.
0: I és que clar...
1: Clar, no és com una hipoteca. Dius, bueno, deixo de pagar una hipoteca, no? Clar, no és el mateix. Poder tenir el xip de, si deixo de pagar tantes quotes hipotecàries, doncs, bueno, això és diferent. No, aquí l'argumentació és diferent. Amb lloguer és una altra cosa.
0: Amb lloguer és una altra cosa. I llavors això vol dir que també, per exemple, aquests casos, per això, es van fent la pila dels jutjats també, no?
1: Clar, els jutjats estan col·lapsadíssims, sí, sí. Estan col·lapsats, clar, llavors arriba el jutjat. Per això l'any passat es va iniciar, bueno, que fèiem aquestes peticions, no? Anem a les conciliacions abans d'anar als jutjats per treure litigis, no? Als jutjats, al col·lapse dels jutjats, no? Perquè clar, després dius, bueno, tu arribes, fas tu la demanda o la contestació, depèn si ets llogater o propietari, no? Però si un petit propietari que té un habitatge i li deixa pagar el seu llogater i no pot pagar la seva infermera per lo que sigui, doncs bueno, i fa la demanda, doncs bueno, intentem arribar a aquest acord, no? Aquesta conciliació prèvia. Llavors,
0: i com funciona aquesta fase de conciliació?
1: Bueno, doncs és el famós MAS que t'arriba, i bueno, doncs t'arriba, et fan una carta dient, et convido a negociar, tens una falta d'això, de que no has pogut pagar aquest mes, doncs bueno, intentem negociar a veure si arriba a un acord, o si no, doncs bueno, hi ha de tot, t'han de fer una oferta i t'han d'oferir alguna cosa. Bueno, doncs escolta, et deixo que et posis al dia, o com ja portes 3 impagaments, ja fora el que t'estalviarà són les despeses judicials, no? I ja està. I, o sigui, perquè clar, si anem a judici, normalment els jugadors normalment, una gran quantitat d'aquests judicis es perden, no? Llavors han de pagar les costes, o sigui, les despeses del procurador i advocat del propietari, no? Llavors, clar, et fan aquests oferiments, i un cop et fan l'oferiment, tu dius, bueno, l'accepto o no l'accepto, i si no l'accepto, doncs s'inicia aquesta demanda. Però el llogater que no té recursos, què pot fer? Doncs, escolti'm, a mi m'ha arribat aquesta conciliació, vaig a demanar justícia gratuïta perquè jo no sé de lleis i vull que un advocat em digui com haig de fer aquesta aquesta resposta, aquest burofax o aquest buromail que m'ha arribat com a conciliació prèvia abans d'anar al jutjat.
0: Clar, és que s'entén que si una persona no pot pagar la seva quota de lloguer, també li costarà pagar un advocat, no?
1: Sí, sí, clar, sí, sí. Normalment la gent que no pot pagar lloguer no es pot permetre pagar un advocat per, encara que li faci un bon preu, un preu social i tal, clar, si no tens, si tu estàs a l'atur o tens un ajut o a la situació econòmica vulnerable que estiguis, doncs clar, per això hi ha la justícia gratuïta. I la justícia gratuïta hem de dir que, clar, el col·legi en aquest sentit, el torn d'ofici, hi ha la part com especialitzada d'habitatge dins del que seria la justícia gratuïta, que no és un advocat generalista, sinó que també és especialitzat.
0: I en el cas de demanar un advocat d'ofici, en aquest cas també se'n deuen demanar molts, no? En aquest cas sempre n'hi ha disposició per a tothom que ho necessiti o també hi ha un cert col·lapse amb això?
1: Bueno, jo això hauríem de demanar al Col·legi d'Advocacia, però bueno, jo crec que quan t'arriba, et disposen, no? O sigui, a mi m'ha arribat, jo també sóc advocada d'ofici i m'arriben correctament les designes, vull dir, entenc que col·lapsa. Jo crec que també ha millorat molt, des de que està tot més informatitzat, va molt més àgil que no abans, això també s'ha de dir.
0: Ja és la ràpid. I en aquesta fase de conciliació, a nivell temporal, que ens hem d'imaginar? Que és una cosa ràpida, si es posen d'acord o...
1: Si es posen d'acord, que costa, amb els propietaris, ja siguin petits o grans tenidors, costa posar-se d'acord, perquè són com molt intransigents de no, és com jo vull el pit, vull la posició i fora, no, ja et vull fora d'aquí. Arribar a fer una innovació per, bueno, doncs no puc pagar, o no puc pagar, però rebaixar la renda perquè ara estic a l'atur, o sigui, anem a buscar una solució, no, i en qüestió de temps estem parlant d'un parell de mesos, o sigui, més o menys un mes, tens per allà un mes, i d'aquí un mes, si no has arribat l'acord, ja pots interposar la demanda judicial. O sigui, el propietari interposa la demanda judicial.
0: Ho has apuntat una mica, estem parlant, per exemple, del lloguer, però clar, el problema, la persona no pot pagar una hipoteca, és un tema diferent, no?
1: Sí, és un tema diferent, en el sentit, diferent legalment parlant. Però
0: sí, estem parlant, tot és a nivell legal.
1: Sí, a nivell jurídic és diferent, perquè clar, a nivell, amb l'altra crisi, amb la del 2008, i es van aconseguir amb molta lluita i també amb moltes qüestions prejudicials que es van fer al Tribunal de Justícia Unió Europea, més que res perquè consideraven que el procediment d'execució hipotecària, que és un procediment on es perd l'habitatge, el teu habitatge de propietat, perquè no pots pagar la hipoteca, doncs ens va preguntar moltes, a Europa, i Europa el que ens deia, el Tribunal de Justícia Europea, que era un sistema contrari al dret de la Unió Europea, llavors es van haver de modificar aquestes lleis. Llavors, abans sí que amb una quota pagada d'hipoteca ja s'activava el procediment de pèrdua de l'habitatge per l'execució hipotecària, però amb aquestes qüestions prejudicials que es van fer per part dels jutges i de l'advocacia que m'està allà també al darrere pressionant, vam aconseguir doncs això, que ara hem passat d'una quota a 12 quotes impagades, o sigui, un any que tu no pots pagar la hipoteca, ja estem parlant de que no és el mateix, no? I ja s'inicia el procediment d'execució hipotecària, el procediment de pèrdua i de subhastar l'habitatge en venda judicial.
0: Fa molts anys que et dediques a això, sí. Has vist molts casos, has portat molts casos, també des de l'activisme ha ajudat una mica en aquest dret que diem de l'habitatge de les persones. Què creus que ha passat, per exemple, els últims 5 anys? S'ha agreujat o hi ha una situació sistèmica de fa anys que estem, el que estem patint ara?
1: O sigui, agreujat, en línies generals, agreujar... Clar, és que veníem d'un moment molt fosc, que era la crisi aquella de les execucions, que estàvem parlant de mig milió d'execucions hipotecàries i de
0: desnonaments. 2008, no? Clar, 2008,
1: clar,
0: no?
1: Aquella crisi del 2008 al 2013, o sigui, va ser clar, un moment molt, molt bèstia. Clar, agreujar, dics, si faig una gravió comparativa, doncs direm, hem millorat una mica, hem millorat, però per mi encara no és suficient, ens queda molta feina a fer. O sigui, s'ha millorat una mica? Sí, s'ha millorat. No, jo això no puc desconèixer, perquè abans estàvem en les cavernes, ara estem en la prehistòria, no? Però clar, llavors hem millorat una mica, sí. Però agreujat, a mi el que em frustra, perquè és frustració, vas veient, no? Portes més de 2 dècades dedicada a l'habitatge i veus les diferents, tots els esforços que es fan I el que veig ara és que, teòricament, amb una llei que es va aconseguir l'any 2023 a nivell estatal per intentar canviar i no pas, i que això del desnonament de l'americano, per entendre'ns, no, doncs no hauria d'haver passat, o hi ha teòricament més mecanismes, teòricament, perquè no passi, veus que passen. Llavors, clar, la indignació aflora, perquè és que no... Dius, bueno, encara ens queda molta feina a fer.
0: Potser una de les coses també que ha canviat els últims temps és que han entrat amb molta més força els fons d'inversió, no?
1: Sí, això sí.
0: Això sí que ha sigut un gran canvi, sí, que això ha fet que hagi pujat i augmentat, no, el preu del metre quadrat dels habitatges,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, els fons d'inversió, per dir-ho molt, molt polite, doncs, bueno, sí, sí, això ve arrel de les execucions hipotecàries, o sigui, realment la gent que no podia pagar la hipoteca, doncs hi havia el procediment del banc, no? Posava aquest procediment i qui s'acabava quedant l'habitatge era un fons d'inversió. Llavors, clar, el fons d'inversió el que ha fet ara, doncs, bueno, ha fet canviar tot el tema però no només el paradigma o el panorama del que tenim de l'habitatge, sinó la forma de concebre l'habitatge, perquè entre tota la invasió dels... O sigui, de poder venir aquí en aquest país i invertir des d'un punt de vista immobiliari perquè no hi ha limitacions, i on hi havia habitatge ara hi ha habitacions, perquè és això el que estem parlant, els fons d'inversió, aquests fons especulatius, ara on hi havia abans un menjador, ara hi ha dues habitacions, i llavors el pis, que abans era un pis que es llogava per un habitatge habitual, ara és un pis que es lloga per habitacions on hi ha 4 o 5 habitacions on abans hi havia un habitatge. Clar, llavors, bueno, evidentment sí, això sí que ha agreujat moltíssim, perquè ha fet impossible, en aquest sentit, inviable, que la gent pugui pagar, doncs, el lloguer, encara que hi hagin les pressions que es fan perquè hi hagin topalls, però no és suficient. O sigui, ha arribat al punt de anem a posar un topall al lloguer, però és que ha arribat tan tard que ja és que el lloguer estava altíssim. Llavors, aquest topall ja sembla perquè inviable. O sigui, només un sou que vagi només per pagar un lloguer, que no falli l'altre, si tens parella, que no et falli l'altre... L'altra persona, no?
0: Després parlarem una mica també de les possibles ajudes que hi poden haver, o bé també et faré valorar una miqueta algunes de les... de la rumorologia s'han filtrat algunes de les coses que potser aprovarà demà el Consell de Ministres i les posarem en context. Però abans hem preparat un informe d'evolució del preu de l'habitatge del 2021 al 2026, segons dades publicades pels registradors de la propietat de tot l'Estat. La Natàlia Sánchez ens ho explica.
2: El preu mitjà de l'habitatge a Catalunya ha passat els últims 5 anys dels 2.350 euros per metre quadrat als 2.800. És una escalada generalitzada a tot Catalunya, però hi ha matisos territorials. A Barcelona, la pressió és màxima. El preu del metre quadrat ha arribat als 4.922 euros el primer trimestre d'aquest 2026, un preu que situa la ciutat en un mercat d'elit a nivell mundial. A Girona, la mitjana és de 2.438 euros al metre quadrat. El motor és la demanda estrangera, un 25% del total. A Tarragona, 1.650 euros al metre quadrat i manté un equilibri entre la segona residència i el mercat local. A Lleida és de 1.250 euros per metre quadrat. És una zona amb menys pressió i ofereix els llindars d'entrada més baixos de Catalunya. Per tant, pel que fa a les tendències de mercat, Barcelona ciutat, tensió alta i risc d'exclusió. Girona, cicle alcista internacionalitzat. Tarragona, expansió moderada. I Lleida, estabilitat i accessibilitat. El 2025, el 15,57% de les transaccions a Catalunya van ser realitzades per estrangers.
0: És una mica un resum de tot el que estàvem dient, no? És a dir, que entrada de capital estranger, gairebé un 16% al 2025, que segurament a les dades del 2026 aquest percentatge haurà pujat. No? I parlem de Barcelona, però també Girona s'està trobant en això, no?
1: Sí, sí, sí.
0: També no és un problema només de Barcelona, sinó també de Girona, que està passant aquestes inversions. Clar, parlàvem d'una persona, que les que hem anat ja als fons d'inversió, llavors això ja és un altre, com un altre capítol, no? Però, per exemple, una persona que no pot pagar la quota... l'han de desnonar. Hi ha algunes ajudes concretes a les que es pugui accedir?
1: La quota
0: de lloguer.
1: Sí. Bueno, ajuts, sempre n'hi ha ajuts, això és el que sempre s'ha de fer, o sigui, si una persona, un llogater, no pot pagar, el que ha de fer és anar a demanar a una cita a la treballadora social, llavors la treballadora social el que farà és informar-li dels lloguers que on pot, o sigui, els ajuts on pot anar, perquè sí que és cert que hi ha ajudes específiques, no? Allà les treballadores socials fan una molt bona feina de dir, doncs, si complim els paràmetres de vulnerabilitat, on aquests ajuts per poder pagar el lloguer, sempre i quan el lloguer continuï viu, o sigui, s'ha d'anar ràpid, perquè si ja s'ha comença el que és la fase d'abans de contestar la demanda, o sigui, és que hem d'anar rapidíssimes amb això, no? Hem d'anar directament a demanar aquest ajut, perquè si es fa després de contestar la demanda, un jutge ja pot dir que no m'ha arribat a temps, encara que l'ajut ens arribi després de que l'Ajuntament, o sigui, que la Treballadora Social, aquest ajut que hi ha municipal, doncs que pugui arribar per...
0: O sigui, l'has de demanar abans que el procés hagi anat avançant.
1: Jo el que recomano ara, que quan arriba el MASC, o sigui, ara que tenim la conciliació que hem dit abans, doncs rapidíssim amb treballadores
0: socials.
1: Això que
0: li dieu al MASC, què és
1: que
0: això?
1: Què és la conciliació? Aquest acord previ...
0: Es
1: diu MASC, no? Que és els mecanismes de resolució de conflictes abans d'anar al jutjat, no? Que dèiem les conciliacions, aquests acords previs que tenim un mes. Uh-huh. Aquí hem de... O sigui, quan ja ens trobem en aquesta situació, hem de córrer. Hem de demanar aquesta justícia gratuïta, hem de demanar cita a la treballadora social, hem de demanar cita a habitatge, o sigui, perquè tenim també habitatge, o sigui, vull dir, s'ha de posar tot aquest mecanisme en marxa per poder accedir a tots aquests ajuts, ja siguin econòmics i per lo que sigui, hi ha moltes situacions que poden ser vulnerabilitat, doncs, temporal, o depèn de cada situació.

0: inversió abans no arriba i tal, i tu són uns diners que igual necessites en aquell moment per superar una situació, no?
1: Clar, sí, sí, perquè per lo que sigui, hi ha ajuts que arriben, poden arribar, o sigui, hi ha un límit, no sé si són 3 o 6.000 euros, no? O sigui, ara no ho sé, perquè això s'ha de demanar als treballadors socials, no? Però hi ha uns límits de dir, bueno, podem ajudar fins a 3.000 euros per poder 3 mesos d'aquest lloguer, però perquè el lloguer continuarà viu, perquè ara, doncs, ara ja acaba de trobar feina i tal, i bueno, i fins que... Clar, depèn de cada situació específica, no? A més, també, bueno, és el que diem, no? Hem de recórrer i de seguir a treballar social, perquè són les que fan els informes de vulnerabilitat, que aquests informes aniran a les diferents administracions, no? Administració de Justícia, bueno, depèn del que es necessiti, no?
0: Clar, tu que has fet molts casos, hi ha un tema que sempre que s'acaba discutint una mica, no? O amb un sopar o el que sigui, en el bar, o, no? Hi ha com aquesta cosa del cunyadisme que tenim tant, no? Que ja sempre surt quan surt el tema de la immigració, no? Tu que has vist tants casos, s'està tractant diferent, no sé si a nivell judicial, una persona nascuda aquí que una que no ha nascut aquí i ha vingut a viure aquí?
1: No, jo crec que no, perquè el cas de la Mari Carmen, vull dir, ja ens ho deixa clar, una senyora nacional de 87 anys, vull dir, l'han fet fora, pagant el seu lloguer tota la vida, vull dir, en aquest sentit, jo no ho visc tant així, però bueno, sembla, perquè clar, els immigrants de seguida, el que passa que sí que tenen els immigrants que ja com tenen el xip d'anar a demanar ajut. Jo crec que és una qüestió de cultura nostra, aquesta vergonya que tenim de, ostres, i ara jo haig de demanar i fer cua com els immigrants. Vull dir, és una cosa més nostra, no? Que no tant de... L'emigració té xip, perquè arriba a un país, no? O a un país nou, que no és un benvingut, una benvinguda, i ja té el xip d'anar a les administracions per regularitzar tot. Llavors, de seguida se n'assabenten de les coses. Però és una cosa molt d'aquí, de catalans, catalanes, que ens costa, no?, de dir, ostres, i jo haig de demanar ara un ajut que em fa vergonya, i si em trobo amb el meu veí, o em trobo amb no sé qui, i si coneixo algú i no sé què, i estic en una cua i em veuran, vull dir, ja tenim una cosa aquí de cultura complicada.
0: Sí, m'agrada que facis aquesta lectura d'això, no? Perquè, o sigui, el populisme el que acaba dient és que ara totes les ajudes són pels immigrants. Sí, clar. És aquesta frase tot el dia. Sí, dius, sí. A veure, no? Sí, vull dir, la realitat està bé que una persona, doncs això, que veu casos dia a dia, vull dir que, clar, evidentment, suposo que una persona que no té papers legalitzats no té els mateixos drets que un ciutadà d'aquí, evidentment.
1: Clar, evident. Sí, sí, això està clar. Aquí no pot accedir directament.
0: Però una persona que s'ha regularitzat i que té feina i tot plegat, o sigui, els mateixos drets. Clar, quan es parla de tot això, surten com moltes dades diverses. Abans veiem això, no?, el metre quadrat, el que ha arribat a pujar de forma desmesurada. Podríem dir que hi ha moltes dades, però n'hi ha una de molt perillosa també, en el cas de comprar, que el percentatge d'esforç salarial és del 32, gairebé el 33%, i s'apropa molt a la zona de perill, que és el 35%. No? Clar, aquesta dada la fan servir les entitats financeres per avaluar el risc d'impagament. Què s'ha de fer? És que, clar, és una mica de filosofia, perquè no sé què s'ha de fer com aterrar això, que els sous són els que són i que després el preu de l'habitatge es dispara, que és un dels problemes que tenim en aquests moments,
1: clar,
0: no?
1: O sigui, és que, clar, és que tenim un preu que realment, jo sé el que dic, o sigui, la joventut ho té com impossible, allò d'aquesta sensació de vaig a... Bueno, vull independitzar-me, no?, aquesta cosa. Ara jo ho dic perquè abans sí que teníem els joves que amb els 20 i pico d'anys sí que podien tenir aquesta sensació de, ostres, doncs, bueno, ja tinc uns estalvis i ja podré marxar, i ara, doncs, et trobes el jovent que el seu primer habitatge ja són dels 38 o 39 anys, que estan comprant per primera vegada, si és que poden, no? Llavors, aquest està molt desmesurat. En aquest punt de vista, fer aquesta dada del 35%, em deies, no? És... t'obliga a què? Què t'està obligant? Perquè, clar, què ens ha passat? Ens hem anat del tema, el que dèiem abans, torno a la crisi del 2008, no?, del tema hipotecari, doncs, que abans es donava el 120 o 150 fins al 150% de la hipoteca, o sigui, ara no, ara això està realitzat i només et poden donar un 80% del crèdit hipoteca, o sigui, com a hipoteca del que tu realment necessites. Ara, has de tenir uns estalvis, i és el que diem. Com estalvies? Si tu vas estalviant, però el metre quadrat va continuar pujant perquè no han posat un topall, és que, clar, arriba un punt que pràcticament a la ciutat ja serà com, bueno, com a Nova York, o, bueno, aquestes grans ciutats que ja... Sí, sí, que no... O sigui, que no viurà gent... bueno,

0: Hombre, ya no, era Venecia, ¿no? Pero ja no, no, ja és el 55% dels venecianos ja no viven en Venecia. Doncs una mica doncs, aquesta sensació, no? De dir, ja no estan visquent els barcelonins i barcelonines aquí, han de marxar fora per poder i venir a treballar. Llavors aquesta, bueno, cada dia a Barcelona...
1: Però és que això una mica s'està traslladant també en el Vallès i a zones del voltant, que, no? Que estan pujant moltíssim de població en
0: Clar,
1: aquests
0: perquè,
1: moments.
0: Perquè els barcelonins i barcelonines marxen perquè no poden, però què poden? Poden pagar, doncs, bueno, poden pagar i, o sigui, és un efecte dominó, no? O sigui, m'han fet un, que no, és com un, com, bueno, desnonament silenciós, que diem nosaltres, no? Perquè jo ja no puc accedir a tenir habitatge al aquí a Barcelona, doncs ara doncs aniré doncs, al voltant, no? Vaig ampliant el radar i clar, i què passa? Dius, ostres, aquí m'ho invento. Allà a la província de Barcelona, no? Doncs a Vilanova, m'ho estic inventant, puc comprar un pis que, i a més té una piscina o el que sigui, i em pot costar 250.000 euros, ja a Barcelona això seria impossible, amb uns metres quadrats que no sé què, i clar, a Barcelona per 250.000 o 200.000 euros tindria un pis de 30 o 40 metres si és que m'arriba. Clar, llavors, tot això que fa que la gent es desplaci i fa encarir. Llavors els barcelonins i barcelonines que marxen de Barcelona comprar per 200 o 250 o 300 no els suposa tan car com una persona que és de moviment del Vallès o d'on sigui, que diu, mare meva, com estan pujant i ara ens estan fent fora nosaltres, no? És com un efecte...
1: I també està passant també amb els europeus, no? Que els europeus venen aquí i ho troben barat.
0: Troben baratíssim, clar. És així, però clar, és que llavors hem de fer aquest agreuge comparatiu de dir, bueno, els salaris dels europeus quins són? Clar, és que tornem-hi, no? Dius, bueno, un europeu, perquè com... Jo sempre explico, jo tenia, fa molts anys, l'any 2007, parlo, tenia precisament un client alemany que ella era llogater. Llavors ell llogava i em deia, és que no entenc els lloguers d'aquí en aquest país, perquè allà a Alemanya el que has de fer és només si tu marxes, trobar el propietari, l'has de trobar un altre llogater tu mateix, però ja està. I no, no és com aquí. Llavors jo vaig flipar com era, dic, mare meva, dic, això és superdiferent, i em mantenien el lloguer. Ojo, no te'l pujaven. Clar, llavors ell esclatava i clar, al final ell va comprar i és el que deia, em dic, bueno, i dic, i per què? I jo i m'ho deia així, com aquesta mentalitat d'Alemanya, em deia no, perquè jo com treballo en una empresa alemanya, doncs bueno, pago menys impostos aquí que a Alemanya, llavors què faig? Bueno, amb el mateix sou puc, al final es va comprar un pis i dic, puc comprar-me un pis que ja no podria, perquè és baratíssim.
1: Al cas de Londres fan un càsting. O sigui, un càsting de llogaters, o sigui, passen, o sigui, quan et diuen, ah, mira... He guanyat el càsting, és com alegria, festa, perquè has aconseguit un pis, o sigui, d'una llista de gent que vol accedir a un mateix immoble, no? O sigui, un càsting de mirant-te tu, si ens caus bé, si ens agrades, ui, passen com una, com si fos un reality gairebé,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, bueno, però parlant de càstings, precisament aquí les llistes d'espera, que és el que diuen, no? O sigui, jo al costat del despatx, on vaig a comprar el forn de pa, m'ho diu així, he trigat 3 anys, la fornera, 3 anys per poder accedir a un pis de lloguer. 3 anys de llista d'espera.
1: Aquí. Això també estàs passant...
0: Tres anys de llista d'espera per poder pagar, per poder llogar.
1: Clar, això ja ho estarà un altre dia, però també que et fan pagar de vegades per poder veure un habitatge.
0: Ah, bueno,
1: fraudulent total, això, no?
0: Això és un frau total, això és tremendo. O sigui que, no, has de pagar 1.000 euros per la visita, com que 1.000 euros per llogar... Perdona, no, no, el que a nosaltres ens toca viure i veure és tremendo.
1: Estan passant moltes coses, clar, ara ja ha començat, no, a filtrar-se algunes de les coses que demà pot aprovar el Consell de Ministres. Des del teu punt de vista, una cosa que creus que és imprescindible per canviar la situació, no sé si hi ha moltes, però una cosa que creus que s'hauria d'aprovar ja d'una vegada?
0: Home, però o sigui, quan diem un topall de preus, ja no és un topall de preus per dir, és el que et deia abans, o sigui, s'ha pujat tant aquesta, hi ha una desmesura tan bèstia, no?, del que diem dels valors del metre quadrat a ciutats com Barcelona o Madrid, o sigui, que és que s'ha regularitzat el preu, no ja posar un topall sobre el que hi ha, sinó fer una intervenció estatal i dir, el lloguer serà això, punt, però no amb aquesta...
1: Un màxim de lloguer, no?
0: Un màxim de lloguer, o sigui, és que el que no pot ser, o sigui, és que si no serà impossible, o sigui, cada cop estarà més tensionat, molt més tensionat al mercat, i és que ja no es pot aguantar.
1: Algunes de les coses que s'han dit és que hi haurà una nova regulació dels lloguers de temporada, mesures fiscals sobre els pisos turístics I també frau en els contractes de curta durada, algunes de les coses
0: sí,
1: que s'han
0: dit. Sí, clar, no, això sí que... A veure, clar, m'has demanat una. Evidentment, sí. De totes les que es proposen, evidentment, és com a mínim. O sigui, perquè aquesta és una altra, feta la trampa, no? És això. O sigui, tenim un topall de... que es va aconseguir amb aquesta lluita des de l'any 2023, aquest topall de lloguer, però què han fet els propietaris? Faig aquest lloguer de temporada que no està regulat i llavors faig aquesta trampa i poso el preu que vull, no? El tema dels els pisos, és el que dèiem abans, dels pisos turístics, no? Els pisos turístics, el que comentàvem abans com a exemple, no? Que on abans hi havia un habitatge habitual, ara els propietaris fan obres per tenir 4 o 5 habitacions i tot són... Clar, tot això s'ha de regular, més que perquè jo tinc el despatx, tinc clients que per a l'Hospitalet paguen 900 euros per una habitació, una família sencera, 900 euros. Clar, estem arribant a un punt que dius, és que no pot ser, o sigui, com una família, i clar, jo ho veig perquè, o sigui, els meus ulls ho veuen, i dius, 900 euros per una habitació compartit amb... No, o sigui, vull dir, és que no.
1: No, a mi m'ha impactat això que has dit, no, de desnonament silenciós, perquè estem tots allà, eh? O sigui, vull dir... Ens pot passar una mica a tots. Va, anem a fer el drill de la tàctica.
2: La tàctica. Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
1: Avui ens està ajudant a entendre-ho tot la Verònica Dávalos, advocada experta en dret de l'habitatge. I jo volia així que preguntar-te quins serien els consells principals, alguns dels quals ja els hem dit, per a una persona que avui rep un avís de desnonament. Què hauria de fer durant les primeres 24 hores?
0: Un avís de desnonament, si és de jutjat, haurà d'anar a demanar corrents a justícia gratuïta. El primer que ha de fer. Si és una carta de desnonament, ha d'anar corrents a demanar justícia gratuïta per arribar a una conciliació, un acord.
1: Quins són els errors principals que es cometen en casos com aquest?
0: Doncs que va estar. O sigui, per anar a demanar la justícia gratuïta, molta gent va, quan ja l'he passat el mes, de la conciliació, que t'arriba, que ja aquest mes m'ha arribat aquesta carta i em va arribar fa dos mesos no. Tenim el temps que tenim per contestar. I amb la demanda judicial només tenim 3 dies i molta gent va després. No, és que diu que la demanda diu que tenim 10 dies per contestar la demanda. No, 10 dies és per l'advocat o l'advocada fer la seva feina. Però tu només tens 3 dies per demanar la justícia gratuïta. Corrents a demanar-la, clarament, després.
1: Doncs, per tant, avui diríem aquesta la recomanació per tothom, és la rapidesa, no posposar el problema, que a vegades no, saps que tens allò, aquella problemàtica bestial i que passin dies com si no ho hagués vist, clar, això et perjudica totalment, no?
0: Totalment, sí, la gent ho posa al calaix i és el pitjor.
1: Doncs escolta, Verònica Dávalos, moltíssimes gràcies. Ja sé que t'he fet moltes preguntes, que algú diu, com vol fer aquesta pregunta si jo sap tothom? Però jo crec que és un tema important com per la base, per després prendre també les decisions i saber-ne una mica més. Ens ha agradat moltíssim i la teva pedagogia també, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Va, escolta, de l'habitatge a la gasolina. Avui us presentarem una tàctica per localitzar el preu de la gasolina a gasoliners de tot l'estat. Volem trobar a temps real el més barat.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica Ràdio 4 amb Mariola Dinarès. Les

0: Tres quarts de dues, això és la tàctica aquí a Ràdio 4. Avui hem fet un consultori, és a dir, totes les bases per saber alguna cosa de l'habitatge quan estem pendents d'un desnonament. La intel·ligència artificial s'ha democratitzat i si té una cosa bona és la compilació de moltes dades per fer informes que ens poden anar molt bé. La Marina Castellano és una estudiant de la Universitat Pompeu Fabra que en el seu treball de final de grau d'enginyeria matemàtica en ciències de dades va crear, de fet acaba de crear, un sistema capaç d'avisar de les incidències a Rodalies Renfe amb una mitjana de 45 minuts abans que els canals oficials de la companyia. Ha estat notícia aquesta setmana. Masumi Mutsuda és actor de doblatge i també és enginyer informàtic especialitzat en intel·ligència artificial. Acaba de crear un localitzador de preu de la gasolina. Ja podeu consultar-lo a gas.mutsuda.com. Masumi, hola, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé. Gràcies per trucar-me.
0: Home, clar, és que els que sou enginyers i especialitzats en intel·ligència artificial us estan venint mil idees per fer servir aquesta IA de forma útil, no?
1: Sí, o sigui, jo estic cada dia pensant aviam com puc fer més fàcil la meva vida i com obtenir més informació més fàcil, més ràpida i com visualitzar-la d'una manera més agradable i intuïtiva.
0: Doncs va, mira, tots els que estigueu un ordinador davant, gas.mutsuda.com, veureu que us surt un mapa amb tot de punts. Com ho has fet, això?
1: Doncs això, bàsicament, fa bastant temps, quan el preu de la benzina estava pujant molt, vaig voler consultar quina havia estat l'evolució i vaig veure que no hi havia un lloc on poder veure quan havia canviat en els últims dies i mesos, no? Llavors vaig dir, ostres, aquesta informació deu ser pública. I efectivament, el Ministeri per la Transició Ecològica la proporciona, però només la informació d'aquell dia, d'aquell mateix dia, no la de tots els dies passats. Llavors vaig dir, bueno, vaig a fer servir la intel·ligència artificial per fer una eina que cada dia em guardi aquesta informació per més endavant mostrar-la. I a poc a poc li he anat afegint cosetes i, bueno, bàsicament està feta amb intel·ligència artificial.
0: Per tant, a veure, perquè entenguem una mica el mecanisme, són unes dades que estan publicades en un lloc concret i estan curades, és a dir, no tenen, o sigui, no tenen errades aquestes dades, no? Són bones, no?
1: Tenen alguna cosa així, alguna benzinera que la seva ubicació està malament perquè estan potser girades les coordenades i coses així, però en general estan bastant bé.
0: I aleshores tu el que fas, diríem, és casar, entre cometes, així, ja sé que tècnicament no es vol dir, no és així, però o sigui, aquestes dades l'agafes al repositori i que vagin directament al teu web, no?
1: Exacte, cada dia les consulto, és una consulta que és gratuïta i oberta a tothom per el tema del portal de transparència, i un cop agafades me les guardo en el meu servidor i són consultables, diguem-ne, en qualsevol moment i les de cada dia des que vaig començar aquesta aplicació fa uns mesos.
0: Clar, i llavors això dius que és en temps real, és a dir, que si ara jo entro a gas.mutsuda.com puc veure tot el mapa de tot l'estat espanyol. I, per exemple, en el cas de Catalunya veig 1.129, no? Que són les gasolineres que estan indexades, no?
1: Exacte.
0: I aleshores em surten com unes bombolletes de grogues, verdes i vermelles i taronges. Què vol dir,
1: sí,
0: això?
1: Sí, el color, quan obres la pàgina, el color que et diu és el preu relatiu. És a dir, les vermelles són les benzineres que són més cares en comparació a la resta i les verdes són les que són més barates en comparació a la resta. I les que tenen el color... És que sóc daltònic, a més, vull dir, no m'ho he fet fàcil ni a mi mateix. Però diguem-ne que la resta és que tenen un preu mitjà, llavors que és un preu que està ok. Sí, sí.
0: Digues.
1: No, que també hi ha l'opció de posar el mapa en lloc de per preu, per variació, i això el que et fa és que et pinta de colors les benzineres que han pujat molt, de color vermell, les que baixen molt, de color més verd, i les que no tenen canvis estan d'un color més gris, no? Són diferents maneres de visualitzar la mateixa informació.
0: Per exemple, si jo ara et pregunto i dic quina és la gasolinera més barata de tot Catalunya, tu ara això ho pots mirar?
1: Sí, ara mateix la més barata... Aviam, filtro per... Vale, tinc aquí... Clar, per Catalunya no, perquè tinc per ciutats, això mira, m'ho apunto i ho faré. Però
0: veus?
1: La més barata
0: estem
1: ara mateix... Exacte, sí, perquè clar, puc filtrar per ciutat, però no per comunitat autònoma encara, això és interessant. Però la més barata d'Espanya és a Santa Cruz de Tenerife, que està a 1.28, pel que entenc allà està subvencionada, vull dir que això és un tema que també afecta molt el preu.
0: Clar, és que anava a dir
1: 1.28,
0: si estem gairebé a 2 euros, no?, en aquests moments.
1: Sí, exacte. Sí, de fet, el més car de tot és a Maó, a 2, gairebé 4 ja.
0: A Maó, a Menorca?
1: Sí.
0: Ostres.
1: Sí.
0: I digue'ns altres preus, per exemple, per fer-nos una idea. A Barcelona sí que deus poder fer aquesta selecció, no?
1: Sí, a Barcelona sí. Mira, miro de Barcelona. Anem a filtrar per Barcelona. Doncs mira, la Garriga és on està més cara, a 2,139. I a Igualada, on està més barata, a 1,69.
0: I això, per exemple, si demà mires el mapa, o sigui, hauran canviat els preus o...
1: Exacte. Els preus actualitzen, ara no recordo en quin moment ho tinc posat, però és quan surten les dades fresques del nou dia, s'actualitzen amb les dades que proporciona el Ministeri.
0: I entenc que les gasolineres han d'anar informant cada vegada que posen el preu, en aquest ens que tu és d'on ho agafes.
1: Exacte.
0: Les dades, no?
1: Exacte, sí. He vist algun cop que hi ha alguna benzinera que no ho té actualitzat. No sé ben bé si és que tenen un marge per fer-ho i llavors queden desactualitzades, però en general les que he anat veient sí que ho proporcionen a l'Estat i, per tant, podem veure els preus que tenen. Després també et pots guardar les teves favorites, pots clicar perquè t'ubiqui i, per exemple, si estàs a un lloc i dius, ostres, vull anar a ficar benzina, poses, actives la ubicació i pots veure quina és la més barata que tens al teu voltant, no?, per anar-la a buscar.
0: L'altre dia ho comentaven, no?, que, per exemple, a França hi ha un munt de gent que està baixant fins a Figueres per poder carregar el dipòsit i s'estan enduent bidons i tot perquè està molt més bé la gasolina. Per tant, localitzadors d'aquestes característiques van bé, que de vegades et surt a compte fer més quilòmetres per poder, diríem, carregar gasolina. Estem en aquest punt, no?
1: Sí, sí, pel preu que està ara mateix, que l'altre dia vaig omplir el dipòsit i vaig al·lucinar, perquè, clar, ho vas sentint, que el preu puja, puja, però fins que no omples tu el dipòsit no te n'adones de la pujada. I sí, sí, clar, pots sortir a compte, anar a segons on a buscar-la.
0: Clar, sempre hi ha el graciós que diu, bueno, jo sempre poso 20 euros. Clar, sí, m'entens?
1: Sí, exacte.
0: Això és un clàssic.
1: Exacte.
0: Mira, aprofito perquè, mira, just aquesta tarda, després aniré a un acte de celebració dels 10 anys de dades obertes, i jo crec que és un tema molt interessant pels que us dediqueu a això, no?, que sí, del concepte aquest de dades obertes, que no tothom coneix el que és, no? O sigui, l'administració està obligada a posar sempre a tota pàgina web les dades obertes, o sigui, per la població, no? Clar, a gent que fa aplicacions d'aquestes us va molt bé que totes aquestes dades siguin accessibles, però de vegades no són accessibles del tot, no?
1: Sí, de vegades potser són accessibles, però s'actualitzen un cop al mes, no? Llavors no et serveix per segons quines aplicacions. Jo, per exemple, avui se m'ha acudit una eina que aniria molt, molt, molt bé, i és que si les cues de correus fossin obertes, les dades, i en temps real, tu podries agafar el tiquet de recollida d'un paquet i si encara queden 10 números, amb el mòbil, amb una aplicació, anar veient, mira, ja et queden 5 números, vas a fer un encàrrec i tornes, no? Això seria molt útil, però aquesta informació, per exemple, no està oberta.
0: I passa també que de vegades l'administració les emmascara molt, és a dir, que no són fàcils de trobar les dades, tot i que estan obligats de posar-les segons a quin lloc, estan tan emmascarades que és difícil interpretar-les, no?
1: O sigui, ara com a humà, com a persona humana que ho feia a mà, era més complicat, perquè a vegades estan en directoris que no estan indexats, a llocs que són com complicats d'arribar, que has de rebuscar molt, no? Però ara mateix, amb la IA, és molt més fàcil. Tu li pots preguntar, mira, digue'm què és tot el que està obert, totes les dades obertes que trobis sobre aquest tema, i de seguida et retorna totes les adreces de tot el que està obert.
0: Clar, el tema que demanis dades, suposo que estem parlant de la IA com un ens, però hi ha moltes eines diferents d'intel·ligència artificial, algunes d'elles que pots aconseguir això i d'altres que et donen un resultat. De vegades és veritat que, a segons quin assistent, fas una pregunta, et dona una resposta i moltes vegades no és correcta la resposta, però com que no en tens idea, la dones per bona, no?
1: Ja, sí.
0: En el cas de tu que estàs programant una aplicació amb dades, clar, ja t'assegures que aquestes dades estiguin bé, no?
1: Sí, clar, o sigui, al final el que m'ha ajudat a fer la IA és el codi que obté aquestes dades. Per tant, les dades, jo sí que, havent vist el codi, sé que les obté de manera fidedigna de la font real d'aquestes dades i, per tant, no s'està inventant res. El problema seria si li estigués demanant cada dia que anés a buscar ella les dades, no? Que podria ser que un dia no les aconseguís i decidís inventar-s'ho, perquè al final la IA està feta d'aquesta manera que sempre vol donar una resposta, no? I no accepta un no per resposta.
0: Els últims dies han sortit moltes notícies que s'està acomiadant amb molts programadors arreu del món. atribuint el fet a la intel·ligència artificial, no? Tu com ho estàs vivint això, que coneixes molta gent del teu sector? Això realment està passant o encara teniu una oportunitat de programació als programadors?
1: Jo no m'hi dedico realment 100% des de fa molts anys, però sí que això, ha canviat per sempre. El paradigma de com funciona un enginyer informàtic en una empresa fa uns mesos que ha canviat per sempre i no tornarà a ser el que era. O sigui, ara conec molt poca gent que treballi d'això i programi realment ell mateix. O sigui, ara està tot assistit per la intel·ligència artificial i ha sorgit un concepte nou que es diu Meet Proxy, que és com no sé, no sabria com traduir el català, però ets com una mena de pont de carn entre la intel·ligència artificial i...
0: Meet Proxy.
1: Sí, tu ets un tros de carn que l'únic que fas és... Algú et diu una cosa i tu li escrius a la IA, no? Per tant, ets un proxy de carn. No estàs aportant res, simplement estàs fent un prompt.
0: Es podia dir human proxy, no? Més que meet proxy, human proxy.
1: Ja, sí, volen com denigrar una miqueta més el concepte perquè al final és algú que li pregunten i simplement consulta la IA, no? El meet proxy. Però està passant en tots els àmbits i en informàtica el que està passant és que s'estan desaccelerant les contractacions. Més que acomiadaments, jo diria desacceleració, perquè al final una persona sola ara pot fer moltes més coses i llavors s'està veient que els productes avancen molt més ràpid amb molta menys gent, no? Llavors això es nota una miqueta la desacceleració de contractació en aquest sector.
0: Però també està passant que la gent que en sabeu molt el que feu és també moltes vegades ajudar a la IA perquè ha fallat amb alguna cosa i vosaltres veieu les errades de codi, no?
1: És que, sincerament, cada cop menys. O sigui,
0: ara, ja no falla.
1: Ja no hi ha humans que siguin més intel·ligents que una IA programant. Vull dir, qui t'ho digui és bastant sobrat. Vull dir, al final, els models més potents que hi ha ara, Frontera, un Astra o un Fable, no pots tu intentar ser millor que ell. O sigui, ell serà molt més ràpid i millor. O sigui, ja no hi ha un tema de anem a veure que ho hagis fet bé. No, ara és un tema de què és la següent cosa que volem fer. O sigui, és un pensament, s'ha creat com una capa per sobre de l'alt nivell que hi havia abans. O sigui, si primer van ser els zeros i uns, després va ser l'ensemblador, després els llenguatges de programació, ara és la IA i parles en català, bàsicament.
0: Doncs mira, el Massumi Mutsu és actor de doblatge, també és enginyer informàtic especialitzat en IA i ha fet aquesta aplicació perquè pugueu trobar, localitzar les gasolineres més barates o més cares de tot l'estat espanyol. Doncs les podeu ja consultar. Gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada a vosaltres.
0: I demà la tàctica?
2: Vull ulleres irreals, vull ulleres demencials, ulleres per veure...
0: Mark Zuckerberg ha presentat unes noves ulleres amb IA i realitat virtual. Què passa si algú ens està gravant amb unes ulleres i no ens ho diu? Demà a l'estudi de Ràdio 4, l'advocat expert en drets digitals, Víctor Rosselló. Preguntes sobre qüestions concretes que us plantegeu a l'entorn digital. Farem un consultori de drets digitals. Ja podeu deixar les vostres consultes al WhatsApp de la tàctica 690 080 830. Som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater al control, tots vosaltres de la participació. Qui us parla? Mariola Dinarès. Ara ens actualitzem amb l'edició migdia amb l'Helena Pérez. Adéu-siau.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. En menys de 24 hores, el govern aprovarà en Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen. Segons hem sabut avui, inclourà protecció per evitar desnonaments de persones vulnerables, com la madrilenya de 87 anys, que ha hagut de marxar de casa seva, també la prohibició de la compra especulativa al fons voltor o una modificació de la llei per protegir els llogaters davant augments abusius. El president del govern, Pedro Sánchez, té agenda avui a Barcelona i s'ha referit fa uns minuts en un acte sobre intel·ligència artificial als pisos turístics.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: La vicepresidenta segona, també avui a Catalunya, exigeix un decret de màxims i anima els ciutadans a manifestar-se per fer pressió. Escoltem Yolanda Díaz.
3: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí. Claro que sí. Siempre que sea pacífico. Porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
0: Coincidint amb la visita de Sánchez, col·lectius en defensa de l'habitatge han fet protestes aquest matí tallant alguns carrers per demanar un decret ambiciós. I en faran més aquesta tarda coincidint amb un altre acte de Sánchez.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A les dues i deu repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a aquella hora a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món amb tu, començant, Lourdes, per aquest debat sobre el decret d'habitatge.
5: Sí, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, acusa el govern socialista de portar anys fent promeses sobre habitatge que han quedat, diu, en no res.
6: Los mismos que han conseguido que comprar o alquilar sea algo heroico, están los ministros estrujándose los sesos, buscando culpables, señalándose los unos a los otros, buscando alguna explicación a cómo ha ocurrido esto. Yo creo que tenemos que ayudarles, ¿o no? Pues bien, ocho años con miles de promesas que se llevaba el viento, igual ha tenido algo que ver.
5: Segons el president del PP, la solució als problemes d'habitatge passen per una nova llei de sòl i rebaixes fiscals. I pel que fa als partits a l'esquerra del PSOE, en declaracions a les mañanes de Ràdio Nacional, la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez de Sumar, ha dit que l'acord polític encara està lluny, perquè les propostes de l'executiu són poc ambicioses.
7: El acuerdo en este momento está lejos. Estamos lejos de acordar un texto porque consideramos que lo que hay encima de la mesa diluye o descafeinea un poco medidas que son claves para solucionar la crisis de la vivienda en España, como es la protección de los desahucios, la prórroga del alquiler, la regulación también de los alquileres de temporada y de habitaciones.
5: A més, segons Alberto Ibáñez de Compromís i Pablo Fernández de Podem, el PSOE està prioritzant les negociacions amb els partits de dretes.
8: Ahora mismo, a 24 horas, las posturas continúan estando lejos, bastante lejos en temas nucleares del Real Decreto.
9: Si el gobierno pretende responder a estas movilizaciones y a estas demandas con un decreto de mínimos pactado con Junts que no vaya a la raíz del problema, que no ataje la especulación, se volverá a equivocar de nuevo.
5: Doncs bé, per pressionar l'executiu espanyol, a la Puerta del Sol de Madrid hi ha més de 350 tendes acampades. Esperen a llegir la lletra petita del decret d'habitatge que s'aprovi demà. Clara Ontanyón.
10: Des del sindicat expliquen que el campament no s'aixecarà fins que sàpiguen tots els detalls del decret. Reclamen mesures de fons perquè es garanteixi el dret a l'habitatge. Gonzalo Álvarez és portaveu del sindicat a Madrid.
11: No nos vale con un decreto a medias tintas, no nos vale con decretos que lleven bonificaciones fiscales a los caseros, que... eso, que tenga, no nos vale nada de eso. Tiene que salir tal y cual lo hemos concebido.
10: Unes mobilitzacions que arriben després del desnonament de la Mari Carmen, una madrilenya de 87 anys la setmana passada. Continua ingressada a l'hospital. Beatriz Duro és la seva advocada.
12: Y es que carece de alternativa habitacional. ¿Y dónde va a ir Mari Carmen? Pues es que ese es el drama. Por eso Naciones Unidas, la ONU, pidió al juzgado también que suspendiera este desahucio hasta que las administraciones públicas fueran capaces de dar esta alternativa.
10: Les protestes en defensa de l'habitatge s'han repetit arreu de l'Estat. A Toledo, els veïns s'han mobilitzat per evitar el desnonament d'una dona de 80 anys. Astúries, Sevilla i Saragossa també hi ha convocades manifestacions aquesta tarda.
5: Gràcies, Clara. I canviem de qüestió. El fins ara delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha anunciat que renuncia al seu càrrec i que abandona la vida política. És el segon càrrec públic, després del seu cap de gabinet, que abandona les seves funcions arran l'entrada multitudinària de persones a la ciutat autònoma a finals de juliol. Més detalls, Miriam Andreu.
4: Pérez Triano ha criticat que alguns partits intentin aprofitar la situació per treure rèdit polític i ha apuntat que la seva renúncia respon a una campanya de notícies falses i d'atacs personals.
13: He sufrido una campanya de acoso constante, con insultos, amenazas, incluso una corona de difuntos he tenido en la puerta de la delegación del gobierno. Eso también es violencia. Y no solo sobre mi persona, también ha afectado a mi familia y amigos. Nadie debería haber olvidado que yo soy de Ceuta y que esta ciudad me duele desde la Cabililla hasta el Hacho.
4: També ha defensat la seva gestió, assegurant que va informar d'una situació atípica ja des dels dies previs a l'entrada de desenes de milers de persones. Una versió que ha mantingut el vicepresident de Ceuta, Alejandro Ramírez, qui considera la sortida del delegat del govern insuficient. Són declaracions a Ràdio Nacional.
14: Es decir, aquí yo entiendo que recaer toda la responsabilidad sobre un jefe de gabinete de una delegación del gobierno, de un ayuntamiento al final, de una ciudad que es un ayuntamiento de 80.000 habitantes, con lo que ha pasado, yo creo que, bueno, que pocas responsabilidades se han asumido a día de hoy.
4: A través d'un missatge a xarxes socials, el Partit Popular ha qualificat aquesta dimissió de tallafoc per protegir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
5: El Ministeri de Sanitat es compromet que l'avortament farmacològic estigui disponible també als centres d'atenció primària de la sanitat pública. Anna Pujol.
15: Fins ara, l'avortament farmacològic només podia dur-se a terme als centres hospitalaris, però en breu també serà possible a la xarxa d'atenció primària. Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Mònica García, en un acte amb motiu del Dia Global per l'Avortament Legal, Segur i Accessible.
16: Detrás de estos cambios hay algo muy cotidiano. Ahorrarte desplazamiento, ahorrarte sufrimiento, ahorrarte inseguridades, saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión.
15: En paral·lel, el Ministeri d'Igualtat treballa en un nou reglament o decret per garantir que aquelles que vulguin interrompre el seu embaràs tinguin tota la informació per fer-ho.
5: Gràcies. I el Ministeri d'Igualtat està recopilant dades sobre un presumpte crim masclista a Benidorm, a la província d'Alacant. En relació a aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un home acusat de matar presumptament la seva parella, una dona de 33 anys. També ha detingut dos homes més per haver suposadament encobert el crim. El cadàver de la víctima estava enterrat a una zona del camp situada entre Benidorm i la localitat veïna de Finestrat. Segons les dades facilitades per la Policia Nacional, no constaven antecedents previs per violència de gènere entre la dona i el presumpte autor. Aquest cas se suma al presumpte crim masclista d'aquest cap de setmana a la Campana Sevilla, sobre el qual el Ministeri d'Igualtat també està recopilant dades. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Repassem altres informacions de la resta del món en un format més breu amb Rosa Quillet. Avui i demà es reuneix a Brussel·les el Consell d'Agricultura en un context marcat per l'encariment del gasoil i els fertilitzants.
17: Els ministres debaten el pressupost i la reforma de la política agrària comuna, la PAC, a partir del 2027. Rafael Llamas, president de la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural, ha explicat a Radio 5 que confia que els mandataris europeus siguin objectius en el repartiment de fons.
18: Lo que queremos es seguir manteniendo la misma dotación que hemos tenido en periodos anteriores y bueno, iríamos a ese fondo único donde en esos planes nacionales y regionales tendrían que definirse pues bueno, pues con las cuantías, ¿no?
5: A Suècia, la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson, 10 dies després de guanyar les eleccions legislatives, ha renunciat a formar govern.
17: Ho fa pel suport dels seus aliats socialistes al candidat conservador a la presidència del Parlament. Andersson diu que no hi ha cap possibilitat de formar un nou govern i retorna l'encàrrec de dirigir els contactes. El primer ministre en funcions, el conservador Ulf Christensen, es perfila com a nou candidat, si bé tampoc no compta amb la majoria parlamentària.
5: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Oasis. La banda britànica ha exhaurit totes les entrades per la seva gira del 2027, que inclou els dos concerts previstos a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 10 i 11 de juliol. Els germans Gallagher també passaran per Escòcia, Anglaterra, Alemanya, França, Itàlia o els Estats Units. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Pedro Sánchez té avui agenda a Barcelona el dia abans de portar al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen i que, segons fonts del govern, inclourà protecció davant de desnonaments com el de la madrilenya de 87 anys. També la prohibició de la compra especulativa als fons voltor, una modificació de la llei per protegir els llogaters davant augments abusius o bonificacions fiscals pels propietaris que baixin els preus dels lloguers. El president del govern s'ha referit fa una estona a això durant la presentació d'un informe sobre intel·ligència artificial a Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: El soci de Sánchez al govern, Sumar, exigeix que el decret que s'aprovi demà sigui de màxims i per pressionar, la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, també avui a Catalunya, anima els ciutadans a sortir al carrer.
3: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, por supuesto que sí. Claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
1: Coincidint amb la visita del president, col·lectius en defensa de l'habitatge han fet protestes aquest matí tallant alguns carrers per demanar un decret ambiciós i en faran més aquesta tarda en un altre acte del president Sánchez. Mentrestant, Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, una associació que representa els propietaris a Catalunya, ha demanat al Cafè Idees de Ràdio 4 no caure en la simplicitat, diu, de ficar tots els rendistes en el mateix sac.
4: No hi ha llogaters sense propietaris ni propietaris que puguin llogar si no hi ha llogaters. I, per tant, ens hem d'entendre tots. I el que no té sentit és que qualsevol persona que sigui un propietari se'l tildi allà d'especulador, de fons voltor.
1: De seguida parlem d'aquests altres temes. Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
5: Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem de calma en general en aquesta xarxa viària. Ha estat una jornada força tranquil·la a les principals carreteres i autopistes catalanes. Només comentar un accident que s'ha produït a la C-14, a Ribera d'Urgellet. Aquí ens indiquen que es dona pas alternatiu als vehicles. I per volum de trànsit va més carregada la zona del Vallès de l'autopista AP-7, a l'altura de Barberà del Vallès i en sentit nord. Però, com us dèiem, en general, la situació és tranquil·la. També en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió del temps, a EMET, Jordi Oriós.
6: Avui s'ha ennuvolat en general a Catalunya, amb probabilitat de precipitacions febles al litoral i prelitoral, i a última hora no es descarten ruixats acompanyats de tempesta a Tarragona i Barcelona, que poden ser forts o molt forts i persistents i localment torrencials. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger descens serà més acusat al Pirineu i al prelitoral, avui amb màximes de 30 graus a Lleida, 29 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona. Demà, des de la matinada, situació més complexa, cel ennuvolat amb ruixats acompanyats de tempesta forts en general a tot el territori i molt forts i persistents al litoral i prelitoral en poden ser localment torrencials. La previsió és que durant la jornada la situació vagi sent més tranquil·la, quedant el cel amb intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes sense canvis al litoral i prelitoral de Girona i Barcelona i en descens a la resta. Serà notable a punts de Lleida. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada seran de 22 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 17 de mínima a Lleida.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: El dia abans que el Consell de Ministres aprovi un reial decret per combatre la crisi habitacional, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha escollit Barcelona per fer bandera de les polítiques d'habitatge del seu executiu. En un acte, el Design Hub de la capital catalana, acompanyat de la ministra del RAM, Isabel Rodríguez, i del president de la Generalitat, entre d'altres, Sánchez ha reclamat a les autonomies que apliquin la llei d'habitatge. Lorena Ens, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, un acte en el qual Pedro Sánchez no ha avançat quines mesures inclourà finalment el nou decret d'habitatge que negocia contrarrellotge tant amb Sumar com amb els grups parlamentaris per donar resposta a la pressió que ha florit als carrers arran al desnonament de la Mari Carmen. Per no desencarrilar aquestes converses, Sánchez s'ha limitat a demanar a les autonomies que apliqui la llei per a prioritzar l'ús residencial dels habitatges.
2: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice.
7: Es tracta d'un decret que preveu prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant els desnonaments, entre altres mesures. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que l'executiu català redoblarà els esforços per limitar l'especulació.
8: Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació. Cal posar límits.
7: Són declaracions al Disseny Hub en la presentació de l'informe Vides Futures. A la tarda, el cap de l'executiu espanyol visitarà la promoció d'habitatge públic de lloguer assequible Illa Sibèria al Poblenou.
1: Gràcies, Lorena. Les negociacions entre els socis del govern espanyol continuen i Sumar manté el pols amb el PSOE. Ho fa demanant Cristina Martín, manifestant-se als carrers per blindar l'habitatge.
9: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, crida a la mobilització de la ciutadania perquè tiri endavant el nou paquet de mesures per protegir l'habitatge que l'executiu central treballa per aprovar demà. Ho ha dit en una visita al Tecnocampus de Mataró.
3: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí. Claro que sí. Siempre que sea pacífico. Porque los derechos no se ganan solo en los despachos. Y créanme, fíjense lo que cuesta arreglar el problema de la vivienda en nuestro país, que llevamos nosotros... pues años exigiendo este Real Decreto.
9: La vicepresidenta segona ha dit que continuen barallant-se dins del govern per aconseguir un decret llei que estigui a l'alçada del clam social que fa dies que omple els carrers. Entre les demandes de Sumar hi ha topar el preu dels lloguers i prorrogar els contractes, així com regular els fons voltor.
1: Junts manté oberta la negociació amb els socialistes i analitzarà el decret quan surti demà. Diuen també insta a Sumar i a Podem per arribar al consens i fer compatible frenar els fons voltor amb la protecció dels petits propietaris. Escoltem el seu portaveu, Josep Rius.
10: Per fer possible aquest acord cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
1: Esquerra es mostra favorable al decret, però vol veure en la lletra petita. Considera que el govern va tard amb el decret d'habitatge i carrega contra els socialistes i els juntaires. Isaac Albert.
11: Que no ens podem permetre és governs que arrosseguen els peus constantment i que després tenen pressa i volen córrer quan tenen el problema davant seu. I això penso que és l'exemple clar del que fa el PSOE i el govern del PSOE i és l'exemple clar del que fa Junts i el grup parlamentari de Junts.
1: Des del Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, augura en canvi que el decret d'habitatge tindrà l'efecte contrari, diu, al desitjat, i perjudicarà els vulnerables, els joves i també a la gent gran que vulgui llogar.
12: Lo que van a lograr es que los propietarios, que el 92% son particulares, el 92% de los pisos de alquiler son de particulares, es que los saquen del mercado o que pongan unas condiciones durísimas para poder acceder a ese alquiler. ¿A quién le van a alquilar? Le van a alquilar a quien garantice que les puede pagar la renta.
1: I la CUP, per la seva banda, reclama mesures urgents al govern català, proposa expulsar els fons d'inversió estrangers i prohibir la compra especulativa i els desnonaments. Su Moreno, portaveu de la CUP.
13: S'han de prohibir tots els desnonaments i cal que el Parlament de Catalunya ho faci de manera urgent i immediata, sense esperar decrets del govern espanyol. Cal que Catalunya exerceixi la sobirania per garantir drets per la gent treballadora del país.
1: Tot plegat en una jornada de mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge. Aquest matí, grups convocats pel Sindicat de Llogateres han tallat diversos carrers i carreteres a Barcelona i han fet una crida a mobilitzar-se aquesta tarda a les 7 davant el Palau de Congressos per reclamar que tiri endavant el Congrés el decret per blindar els lloguers i que inclogui mesures com el topall o també contractes indefinits. Jaime Palomera és codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i en l'espai de l'entrevista d'aquest informatiu, l'edició migdia, ha explicat que amb la legislació actual totes les persones que viuen de lloguer els pot passar el mateix que la Mari Carmen.
14: A l'estat espanyol hi ha 11 milions de persones que viuen de lloguer i que són 11 milions de potencials Mari Carmens, perquè són contractes de lloguer que quan arribes al final del contracte, encara que estiguis pagant-lo, com feia la Mari Carmen, et poden desnonar igualment.
1: Les entitats de propietaris de la seva banda critiquen que se'ls titlli de fons voltor i asseguren que paguen molts impostos i per això hauria de ser l'Estat, diuen, qui es fes càrrec de les persones vulnerables desnonades. Anna Puigdevall, de Som Habitatge, al Cafè Idees de Ràdio 4.
15: Qui ha de garantir la protecció de totes aquestes persones vulnerables és l'administració, i l'administració és qui ha de donar solucions a aquestes persones.
1: I continuem parlant d'habitatge perquè s'alenteix el mercat immobiliari. La compravenda d'habitatges cau un 7% a Catalunya al mes de juliol. Maria Huguet.
16: Doncs sí, però malgrat el retrocés en la compravenda d'habitatge d'un 7% en comparació amb fa un any, els més de 10.000 pisos venuts suposen la segona millor xifra més alta en un mes de juliol a Catalunya de tota la sèrie històrica. Un mercat dominat del tot per la segona mà, amb un 80% de les operacions sobre habitatges usats i només un 20% d'obra nova.
17: I l'economia del Pla de Lleida, gràcies Maria, ha estat la que més ha crescut a tot Catalunya el 2025 gràcies a l'impuls de la construcció i del sector agroalimentari, segons l'honori comarcal del BBVA, Climent Sabater.
18: El valor de l'economia del Pla de Lleida s'ha enfilat a prop del 4% el 2025, amb la comarca de la Noguera com la que més ha crescut de Catalunya, per sobre del 5% gràcies a l'impuls del sector agroalimentari de la construcció. Segons l'autor de l'anuari econòmic comarcal del BBVA, l'economista Josep Oliver, l'evolució de les comarques de Lleida suposa un canvi en el model de creixement econòmic territorial i prenen així el relleu al territori gironí en el lideratge de l'avenç.
19: Apunta un cert canvi de model territorial. Entre 2019 i 2025, quines comarques han crescut més, dibuixen un arc que seria Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Osona, Bages. Aquest eix.
18: El sector serveis és el que més ha crescut a tot Catalunya. Concentra 3/4 de l'activitat econòmica per davant de l'avenç de la construcció i l'agricultura, que han mostrat un fort dinamisme, contràriament a l'alentiment de la indústria i el sector exterior.
17: I atenció a aquesta dada, el 42% dels menors i joves que reben el suport educatiu de Càritas de Girona tenen dificultats de suport familiar. L'entitat destaca que conviure amb l'atur o la falta d'un habitatge digne condiciona el rendiment escolar. Joan Sisquella.
20: La responsable del programa d'Infància i Joves de Càritas Girona, Marta Piany, diu que les dificultats educatives no es poden separar de la realitat socioeconòmica de l'entorn. Per això l'entitat ha fet l'acompanyament a gairebé 800 famílies per aconseguir una millora emocional i material i, com a resultat, també una millora educativa.
21: Sobretot intensifiquem més aquest entorn familiar, que si no hi ha una intervenció directa aquí, el procés socioeducatiu dels nanos queda una mica com despenjat i cal intervenir aquí per poder fer un bon acompanyament i un bon acompanyament de les seves trajectòries socioeducatives.
20: Una altra prioritat de l'entitat és potenciar el suport als alumnes d'estudis postobligatoris, que ja són el 12% dels que tenen. Segons Càritas, el graduat escolar ha deixat de ser una garantia per trobar feina i ara cal acreditar formació més enllà de l'etapa obligatòria per poder tenir l'opció de trencar el cercle de la pobresa.
0: Edició migdia.
17: El jutjat de Viella ha confirmat avui que Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera, que va morir el Nadal passat a la Vall d'Aran, ha dipositat els 80.000 euros de fiança imposada pel jutjat després de la seva declaració divendres passat. També li va retirar, recordem, el passaport. La dona més no pot sortir del territori nacional i ha de fer compareixences periòdiques davant l'autoritat judicial. La causa es manté secreta. Josep Joan Pera, de 72 anys, va morir el dia de Sant Esteve al seu apartament de la Vall de Ruda, molt a prop de Baqueira Beret, a la Vall d'Aran. Més coses, l'Audiència Nacional ha iniciat el judici a 3 exalcaldes de Convergència Democràtica de Catalunya i 16 acusats més per una presumpta trama de contractació irregular a la consultora Efial. Més detalls, Núria Alcalà.
22: Sí, a la sessió d'avui, 4 dels acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia per evitar ser jutjats a canvi de reconèixer els fets. Segons el Ministeri Públic, fins a 8 ajuntaments catalans, entre ells Torredembarra, Vandellós i l'Ametlla de Mar, van contractar sense concurs públic a la consultora Efial per externalitzar funcions pròpies dels consistoris. Els acusats s'enfronten a fins a 15 anys de presó pels delictes de prevaricació, frau, malversació, blanqueig i suborn. Els ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa reclamen, a més, recuperar els fons públics perduts.
17: Més coses. Creix al territori català l'oposició al Plater, el Pla Territorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica del Govern de la Generalitat. Avui la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa ha fet una declaració conjunta amb diferents entitats ecologistes i les principals organitzacions agràries per demanar la retirada precisament del Plater. I estan en contra perquè diuen que s'ha fet sense la participació del territori i en contra dels interessos de la pagesia per afavorir els grans grups inversors. Lleida, Pepa Santgenís.
23: Totes les entitats i organitzacions contràries al Plater han triat Alcarràs per presentar la seva declaració conjunta perquè és on hi ha una megacentral fotovoltaica construïda per dos grans empreses del sector i que va inaugurar el mes d'agost el president de la Generalitat, Salvador Illa. Diuen que aquesta megacentral és un exemple del model erroni d'implantació d'energies renovables que promou el govern de la Generalitat. Demanen la retirada del Plater perquè diuen va contra la Catalunya rural i la pagesia. Montserrat Coberó, portaveu de la Xarxa per una Transició transició energètica justa.
2: Aquestes macrocentrals no són l'element més positiu per avançar cap a una transició energètica ben feta. Per això ens oposem decididament contra el plàter, sigui retirat. I demanem també decididament que es comenci a fer una planificació energètica que sigui participativa. El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com el Carràs, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees de sòl cultivat, a més de regadiu.
23: Totes aquestes entitats han presentat prop de 12.000 al·legacions contra el plàter i també han interposat contenciosos denunciant suposades il·legalitats com la fragmentació de projectes per eludir limitacions ambientals.
17: I Barcelona comptarà d'aquí poc més d'un any, és a dir, a finals del 2027, amb 136 autobusos totalment elèctrics, cosa que suposarà, segons la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, que pràcticament un terç de la flota serà ja de zero emissions. Maite Boada.
4: Laia Bonet ha fet l'anunci durant la presentació d'un estudi del Col·legi d'Enginyers Industrials que conclou que en 16 anys l'electrificació de la flota suposaria un estalvi de 66 milions. El baix manteniment dels autobusos elèctrics i el preu més baix i més estable de l'energia superen amb escreix, defensa l'estudi, el major cost per unitat.
5: Esperem rebre 136 nous autobusos elèctrics i això significarà que a finals de l'any vinent estarem ja en el 30% de la flota de TMB zero emissions.
4: Segons el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, l'estalvi econòmic a llarg termini és determinant, però també ho hauria de ser ser més sostenibles des del punt de vista medioambiental i millorar la salut de la població. Per Flores, Barcelona està al costat correcte de la història.
17: Caixa Forum ha obert al públic exposició Una força del passat, una selecció de la seva col·lecció amb 32 peces i 5 préstecs on creadors contemporanis dialoguen a través de la seva obra amb quadres i escultures icòniques de la història de l'art Montsesoto.
6: Io sono una forza del passato.
24: Jo sóc una força del passat, deia Pierpaolo Pasolini en els seus versos de poesies mundanes i que Orson Welles recitava com a protagonista de la seva cinta La Ricota. Aquesta reivindicació de la tradició com una manera d'entendre el present és el focus que vertebra aquesta exposició, on hi trobareu lligams com el vincle entre Mapa de carn de Barceló i el Guernica de Picasso. El fil coneix Les Menines amb una peça de Soledad Sevilla que reprodueix la trama de la tela que apareix de esquenes en el mític quadre de Velázquez o la referència a Lliçó d'anatomia de Rembrandt que Javier Arce fa en una peça de grans dimensions de la seva sèrie Rebregats. Així ho explica Carlos Martín, cocomissari d'Una força del passat.
25: Quan les imatges, digamos, acaben en la papelera, ahora en la papelera digital, ¿no? Cuadro, digamos, que ha acabado arrugado en algún sitio y ha sido estirado para presentarlo en forma casi de ruina en esta exposición.
24: L'espai central d'aquesta lúdica exposició l'ocupa la instal·lació de Mike Kelly de 1985, dedicada al mite de la caverna de Plató, on s'ha d'entrar precisament a quatre grapes.
25: Nosotros vivimos en una caverna en la que solo vemos sombras de una realidad exterior, una realidad exterior que es la verdad. ¿Cuál sería la realidad exterior en esta exposición? Pues esa otra exposición, esas otras obras, el pasado, la historia del arte, a la que remitimos, que tratamos de emular una y otra vez.
24: A Caixa Forum Barcelona fins al 10 de gener.

El Palau de la Música Catalana inaugura aquesta tarda la seva nova temporada amb un concert extraordinari en homenatge a Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. L'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat, el violoncel·lista Pablo Fernández, el Quartet Casals i l'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitzaran el concert sota la direcció de Xavier Puig. El programa proposa un recorregut per obres especialment significatives en la trajectòria de Casals i tindrà com a moment culminant la interpretació del quart moviment de la nova sinfonia de Beethoven que Casals va oferir davant 7.000 persones a Montjuïc el 1931 per celebrar la proclamació de la República i amb què 5 anys més tard el mestre Casals havia inaugurat l'Olimpíada Popular de Barcelona que es va suspendre per fer l'alçament militar del 18 de juliol.

Nosaltres ho deixem aquí, però la informació, ja saben, continua a Ràdio Nacional i Ràdio 5 i també a Ràdio 4 al Quart Temps amb el José María Rubí. Gràcies i que passin molt bona tarda.

0: El quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda, comencem la quarta setmana d'aquesta feliç història del quart temps a la sintonia de Ràdio 4. L'inici de temporada al bàsquet.

0: Genoll esquerre durant l'escalfament pel partit a Anglaterra de dissabte passat. Germà García, avui Eric ha passat proves mèdiques i les notícies semblen tranquil·litzadores.
1: Sí, són bones notícies les que tenim d'Eric García, perquè ha passat, com bé deies, per la ciutat esportiva Joan Gamper aquest matí, després d'haver tornat ahir de la selecció espanyola. Ja un cop van marxar de Londres fins a Madrid, els serveis mèdics de la Federació Espanyola de Futbol ja van diagnosticar que no tenia lesió, que només eren unes molèsties al genoll esquerre, un petit edema, i això és el que ha pogut contrastar avui els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona. Per tant, no hi ha lesió, no hi haurà, doncs, comunicat mèdic, sinó que simplement es tracta d'unes molèsties en aquest genoll esquerre, un petit edema, ens diuen. No s'espera tampoc cap canvi en la variació, perquè seran uns quants dies que tindran de descans, com tots els no internacionals que no tornen a la feina fins al proper dia 5, el proper dilluns, i per tant, Eric García podrà estar disponible per jugar al partit proper del Barça, que recordem serà el dia 10 a l'Spotify Camp Nou contra el Getafe. És la millor notícia que podíem tenir, que Eric García no té lesió. Per cert, que també ja ha tornat a Barcelona Karim Adeyemi, després d'haver jugat dos partits amb la selecció d'Alemanya i ha tornat sa i estalvi.
0: Si parlem de la concentració de la selecció espanyola, hem de recordar que demà torna a jugar l'equip que entrena Luis de la Fuente en la segona jornada de la Nations League a Sevilla contra Croàcia, l'equip nacional que s'ha entrenat pel matí a Las Rozas, que viatjarà aquesta tarda i que serà ja a la capital andalusa, on sobre les 8 del vespre hi haurà les rodes de premsa prèvies al partit del seleccionador, en aquest cas, i de Fabián com a futbolista. El grup d'Espanya serà el darrer en disputar aquesta segona data de la Nations. Àlex Carazo, avui hi ha els partits del grup de França.
2: El grup, podríem dir, amb més entitat d'aquesta Lliga A de les Nacions, que avui ens deixa dos grans partits, també amb un fons històric interessant pels amants de la geopolítica. Però parlem de futbol. El gran duel, sens dubte, es disputa a Brussel·les, Bèlgica-França, recordem, sense Kylian Mbappé, que va marxar lesionat. Zidane ha decidit no substituir-lo a la convocatòria. Tots dos arriben amb 3 punts. Els francesos van guanyar a Turquia la primera jornada i els belgues a Itàlia. Turcs i italians s'enfronten a l'altre partit del grup. També 3:15 a la ciutat de Bursa, una de les decepcions del darrer Mundial, Turquia, davant de l'enèsim intent de renovació d'Itàlia, amb dos italians a la banqueta, per cert, Montella amb Turquia i Mancini amb la xurra.
0: I d'ahir en destaquem, per exemple, la primera victòria de Països Baixos, amb Xavi a la seva banqueta.
2: L'entrenador terrassenc ja sap el que es guanya com a seleccionador neerlandès. 1-2 va imposar-se Països Baixos a Sèrbia en un petit maracanà molt buit, un ambient que no acostuma a ser l'habitual amb els aficionats serbis. Doblet del davanter de la Z, Merding, per donar la primera victòria a Xavi. I en aquest mateix grup, primera derrota de Jürgen Klopp com a seleccionador alemany, derrota a més inesperada 0-1 davant de Grècia, que són els sorprenents líders d'aquest grup amb 6 punts de 6 possibles. Això en el grup 2, i en el 4, patida victòria de Portugal 1-2 a Noruega, on va marcar de nou Haaland. João Félix i Ramos ho van fer per Portugal. Per cert, Cristiano Ronaldo 0 minuts. I a l'altre partit d'aquest grup, Dinamarca 2, Gales 0.
0: També d'ahir el títol mundial de la selecció femenina sots 20, després de guanyar per penals a Corea del Nord a la final, el futur, per tant, que continua semblant assegurat. I també hem de celebrar la victòria del Prat per golejada, l'anada de la darrera eliminatòria prèvia de la Copa del Rei, 1-5 a camp del Sant Rafel eivissenc. Per tant, aquest proper cap de setmana, a casa, haurien de confirmar que el somni que el president Luis Quiñonero ens va confessar divendres aquí al Quart Temps continua.
3: Si passem, pues tindrem el gordo de Navidad.
0: Què s'imagina si aconsegueixen l'objectiu i passen? Perquè, evidentment, els de la Supercopa estan exempts en la següent eliminatòria. No serà un Barça, ni un Madrid, ni un Atlético, ni la Reial Societat, però, per exemple, jo sí, estic ja fabulant. Un Betis seria la bomba, no?
3: Hòstia, me l'has treure de la boca. Era l'equip que jo, en el supuesto de que passem, és l'equip que m'agradaria que pues visitar el Sanier.
0: Doncs veurem qui li toca a l'Associació Esportiva Prat en el sorteig de la propera eliminatòria quan confirmi que estan classificats. Són les 2:35 de la tarda. Continua la informació esportiva a Ràdio 4. Aquesta és la primera setmana amb doble jornada a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça jugarà demà a la pista del Dubai de Xavi Pasqual. Josep Capel, el calendari no és generós aquest cop amb els blaugrana. La setmana passada va ser còmoda, però aquesta és una odissea pels de Sekulić.
4: Serà una setmana sencera, fora de casa, amb 3 partits, 2 d'Eurolliga i un darrer d'ACB. L'equip acumularà un total d'11.000 quilòmetres

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a posar límit a l'especulació i al poder del diner, ha dit, en el marc de la crisi d'habitatge i les mobilitzacions al respecte. Assegura que el govern redoblarà els esforços.
2: Ho hem vist amb exemples recents ben punyents. Cal posar límits. Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació. Cal posar límits.
0: Sobre l'acampada de protesta a la Puerta del Sol de Madrid, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del PP, ha suggerit als concentrats que es traslladin davant de la seu de l'executiu.
3: Bueno, esto lo tiene que decidir el alcalde de Madrid, que yo creo que ya se ha pronunciado, y la comunidad, no sé si también, ¿no? Evidentemente que a mí no me parece que sea una imagen justificada, ni mucho menos. Si quieren acampar, vayan a la puerta de la Moncloa, que es quien es el responsable de lo que está ocurriendo con la política de vivienda en España.
0: I més qüestions. La jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa penal sobre la gestió de la Dana a València, ha elevat a 233 la xifra oficial de víctimes mortals de la riuada. La nova víctima reconeguda és una dona que va morir un mes després de les inundacions a l'Hospital La Fe de València, després de patir una hemorràgia intercranial com a conseqüència d'una caiguda per l'entrada d'aigua al seu domicili a Catarroja. El passat 2 de setembre, la jutgessa ja havia elevat a 232 les víctimes mortals de la Dana, quan el proper 29 d'octubre es compliran 2 anys de la tragèdia. Els Mossos d'Esquadra han detingut una menor de 14 anys per suposades amenaces de mort a diversos companys d'un centre educatiu de Barcelona. Segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts policials a Ràdio 4, la detenció s'ha produït aquest diumenge i la jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. Diversos pares van alertar de les amenaces que la jove havia publicat a les xarxes socials. Mentre s'investiguen els fets, la policia catalana ha reforçat la presència policial a l'entorn del centre. I anem ara a comarques gironines. Figueres començarà aquesta setmana el desplegament dels nous contenidors de residus. La implantació es farà de manera progressiva durant les properes setmanes i comportarà la instal·lació de més d'un miler de nous contenidors a la ciutat, Gemma Esteve.
4: El nou sistema permetrà separar 5 fraccions, orgànica, resta, vidre, envasos i paper i cartró. L'orgànica i la resta recolliran cada dia i les altres tindran uns dies estipulats. Els contenidors estaran disponibles les 24 hores i, a diferència d'altres ciutats com Girona, no caldrà cap targeta per utilitzar-los. El nou servei també inclou la recollida porta a porta als comerços i restaurants i també grans generadors de residus, així com els polígons industrials. Jordi Masquef és l'alcalde.
5: Als restaurants, carnisseries, fruiteries, s'hi va porta a porta a recollir el residu perquè d'aquesta manera ells no hagin d'anar a les àrees d'aportació comuns i, per tant, evitarem imatges tan desagradables com la dels desbordaments que solien produir.
4: Feia 25 anys que no es tocava el servei d'escombraries. El consistori defensa una implantació progressiva per facilitar l'adaptació de la ciutadania i assegura que el canvi no repercutirà en el rebut d'escombraries del 2027.
0: I els comuns han demanat que l'Ajuntament de Tarragona limiti els accessos a determinats actes de la festa de Santa Tecla per evitar massificacions i situacions de perill que impedeixen evacuar les persones que ho necessitin. Afegeixen, a més, que la mesura serviria per evitar que les festes morin d'èxit, en paraules textuals. Judit Huerta.
6: I entre alguns dels actes destaquen la baixada de l'Àliga o els castells. Diuen que en molts municipis ja es limiten els accessos i que, per tant, es milloren les garanties de seguretat de les persones que hi assisteixen. Jordi Collado és dels comuns.
7: Millorar des de la perspectiva de la protecció civil perquè no cal que passi alguna cosa perquè reaccionem, sinó que la gràcia de la protecció civil és que sigui preventiva.
6: Entre les propostes que posaran damunt la taula hi ha també la formació de tècnics especialitzats en seguretat i recorden que Barcelona, per exemple, ja limita alguns dels aforaments. Demanen també que durant les festes els creuers no atraquin a Tarragona.
0: I un apunt de l'exterior, almenys una persona ha mort i 3 han resultat ferides en un atac rus a l'Acadèmia de les Ciències d'Ucraïna. Un dron llançat per l'exèrcit de Rússia a plena llum del dia al centre de Kiev hauria provocat el sinistre, segons ha informat a les xarxes socials l'alcalde de la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 4.
8: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
9: Jordi, quantes càmeres tens?
10: Uf. És que faig col·lecció de càmeres...
9: Ah, fas col·lecció, a més.
10: Sí, de càmeres analògiques. Sí. I en tinc moltes, moltes.
9: Moltes quantes?
10: No sé, no sé, 40?
9: 40.
10: No sé, per dir alguna cosa. Aviam, moltes, moltes. Suficients com
9: home,
10: per...
9: Home, 40
10: com
9: em sembla moltes, sí.
10: Com per
9: sí,
10: haver sí. de guardar-ne algunes en caixes, yeah. Les altres les tinc exposades,
9: sí.
10: Com qui té un gerro o quadros. I, com a objecte, una càmera és molt bonic.
9: És molt maca, sí. No? Aquesta no la tens exposada, la que
10: aquesta,
9: has portat.
10: Aquesta no, aquesta és una Ricoh GR, que és una càmera... Ara és un comercial de...
9: És petita,
10: de
9: fa Ricoh, menys d'un pam.
10: És molt petita.
9: És molt petita.
10: És més petita que un mòbil, sí. Bastant estreta, sí. Té cap a la butxaca perfectament i és la meva càmera de viatge. Val? Per què? Doncs perquè quan vaig a viatge de vacances o a fer un el cap de setmana, en què sigui, no em vull endur tot l'equip. Primer, perquè és amb el que em guanyo la vida i val molts quartos, ho haig de cuidar. Segon, perquè la meva esquena ja comença a estar tocada,
9: sí.
10: I tot allò pesa. I fa molt bulto,
9: sí.
10: I això t'ho pots emportar tot arreu.
9: És més discreta, també, no?
10: És molt discreta, és una òptica discreta. Fixa de 40 sí. mil·límetres, per tant, t'obliga a ser tu el que es mou, no?
9: Yeah.
10: I la qualitat òptica és excel·lent, és a dir, és qualitat òptica professional, per la qual cosa no és allò de, bueno, faig fotos amb el mòbil que en queda... No, la qualitat òptica d'això és molt bona.
9: És millor. Escolta, i quan fas viatges també professionals, també te l'emportes?
10: No, quan faig viatges...
9: Per això de la discreció, sí. No? Perquè potser has de donar moltes explicacions si portes la sí. càmera professional, o no?
10: Tinc un segon equip, Fuji, sí. Que ara mateix el tinc pendent de reparar per un tema del visor, que quan he requerit discreció m'ha anat molt bé, perquè és una càmera que té aspecte retro, és més petita, la gent es pensa que ets o un aficionat o un entusiasta de la foto o un turista,
9: sí.
10: I sí que em va bé, en depenent de quines situacions que necessites, no semblar un fotoperiodista.
9: Ja, per això ho deia, cada justament.
10: Cada vegades és una cosa que es necessita.
9: Ho explicarem, sí. Avui el nostre irrepetible és el fotoperiodista Jordi Borràs.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
9: Jordi Borràs, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
10: A vosaltres.
9: Fotoperiodista, també il·lustrador, especialitzat sobretot en qüestions socials i en moviments d'ultradreta. Treballes ara com a reporter gràfic a diferents mitjans, per exemple, l'Agència Catalana de Notícies o La Mira, on ets cap de fotografia, membre del grup de periodistes Ramon Bernils, 12 llibres publicats, ja, Jordi?
10: 12 o 13?
9: 13, 13 amb aquest.
10: Pot ser que sí.
9: 13 amb aquest, i acaba de sortir l'últim, amb il·lustracions de Què Rature, la Caral Guinart, i amb l'editorial Elastic Books, el llibre Alimentar la bèstia, una guia jove per plantar cara als discursos d'odi. El llibre, Jordi, dones moltes dades, és una guia per a joves i no tan joves, ho dèiem fora de micròfon, per entendre com alimentem aquesta bèstia, perquè tu ho saps molt bé, t'has especialitzat, com dic, en l'extrema dreta que es mou a Catalunya, després en parlarem àmpliament, però per què creus que els arguments i el relat de l'extrema dreta són tan atractius per als joves a qui dirigeixes aquest llibre?
10: Jo crec que, per començar, que no només són atractius pels joves. Val?
9: Yeah.
10: En general ja s'està instal·lant un discurs de que els joves són el sector més reaccionari de la societat. Mm-hmm. No és veritat. La gran majoria dels joves no van cap a aquest camí. Val? Però sí que hi ha una tendència de que cada cop hi ha un percentatge més elevat de jovent reaccionari. Això és una realitat. I també hi ha una tendència, que jo crec que una cosa va amb l'altra, d'un distanciament entre la gent jove i les organitzacions, els partits polítics i els sindicats.
9: Mm-hmm.
10: Per tant, amb això hem de tenir clar que tenim un problema. Val? No només és un problema entre el jovent, Val? És un problema de tota la societat. Però què passa? Especialment el jovent és preocupant perquè estan en una edat on s'estan formant, on estan posant els fonaments dels seus valors, del seu sentit comú, de la seva escala de valors. Per tant, és un moment que ja de per si és disruptiu, on vols trencar amb allò establert, i si s'instal·la la percepció de que allò establert és, obro un parèntesi, amb el llenguatge d'aquesta gent d'extrema dreta, la dictadura woke,
9: Sí.
10: No? Que és aquest concepte tan paradoxal, no? Si s'instal·la això, es pot donar a entendre que allò que és disruptiu, que és trencador amb allò establert, és ser tot el contrari, no? Ser trumpista, per entendre'ns, no? Hi ha, malauradament, una part del jovent que s'ha sentit atreta per aquí, no? Per aquesta idea de disrupció, de trencar amb allò establert, i que, per tant, ara el que mola, el que és ser antisistema, és ser... és ser trumpista, amb les seves diferents variants arreu del món.
9: I són missatges que els arriben a través de plataformes digitals, de
10: Exacte.
9: Xarxes socials...
10: Exacte. És a dir,
9: i que són atractives, no?, d'altra banda.
10: Sí, i aquí tenim un problema, que els espais de socialització han canviat. Ja no són com ho eren fa 30 anys, 40 anys, quan el fenomen dels caprapats es va començar a instal·lar, no?, dels caprapats neonazis. Que podien ser els estadis de futbol, alguns esdeveniments musicals... No, avui en dia aquests espais de socialització són digitals, són telemàtics. Ja no hi ha aquest diàleg que podies tenir amb els amics mentre estàs canviant quan te'n vas a entrenar a futbol. Que també n'hi ha, però cada cop menys, perquè la socialització entre el jovent cada cop canvia més. No? Mm-hmm. Cada cop hi ha més necessitat de comunicar-se a través de les xarxes i més incapacitat de socialitzar en persona.
9: I clar, tu apuntes al llibre, per exemple, que l'extrema dreta és molt hàbil alterant la percepció que tenim de la realitat i de les nostres prioritats, i per tant, com ens definim políticament. Uh-huh. Aquest és el gran perill.
10: Sí, l'extrema dreta és molt hàbil, sobretot fent emergir aquells sentiments més primaris que tenim. Val? Yeah. I per tant, és molt difícil entrar en un diàleg amb una persona que fa emergir tot allò més visceral que té. Tu pots tenir totes les dades del món i tota la raó del món i ensenyar-li, escolta, aquesta notícia que estàs compartint és falsa perquè surt d'aquí aquest vídeo que estàs posant que dius que és de Manresa, resulta que és de Màlaga de fa 4 anys. És igual. De fet, per això el trumpisme, que és la mare, una part de la mare dels ous d'aquesta extrema dreta 2.0, va idear aquest concepte de la veritat alternativa. No? No és una mentida, és una veritat alternativa.
9: Clar.
10: Que és una cosa que a mi m'al·lucina. Llavors, jo, amb els anys, jo he pensat, he cregut càndidament que intentar desmuntar l'extrema dreta amb dades demostrables, amb fets, amb verificacions, era possible, i avui en dia crec que és impossible. Que la feina no és tant desmuntar els convençuts, sinó convèncer aquells que estan en una posició d'escepticisme o neutralitat. Perquè intentar dialogar amb algú que ha inoculat el virus de l'odi és impossible.
9: Clar, i amb aquest panorama és molt normal que la joventut no vegi futur o no vegi un futur clar.
10: És que això també hi té molt a veure, és a dir, les expectatives de futur del jovent català de l'any 2026, quines són? Que quan vagi a estudiar a la ciutat, si viu fora de Barcelona, no es podrà ni llogar una habitació per venir a estudiar aquí? Que haurà de fer 6 hores al dia de transport públic, per dir, algú que visqui a Catalunya Central, depèn de quines zones, ja es menja això, 3 hores d'anar i 3 hores de tornar. Ja no parlo de si viu al Pallars, que s'hagi de fer amb un transport públic que no funciona, que és del segle XX i no del segle XXI, que tot i així si aconsegueix estudiar allò que vol, les expectatives d'una persona que té una carrera o dues no són ni molt menys les que hauria de tenir una persona amb la seva titulació si vol quedar-se a viure al nostre país. És a dir, quin horitzó estem deixant als nostres fills? De misèria? De precarietat? Doncs és normal, és una conseqüència d'aquesta manca d'horitzó, d'esperança, que s'apunti en el carro dels criptobros, dels discursos d'odi, de la xenofòbia, etcètera, etcètera. No?
9: Per tant, una de les solucions és propiciar un pensament crític, que sembla molt fàcil, però no ho és gens, no?
10: Una de les solucions, o un dels antídots, és, efectivament, aconseguir que la gent, no només el jovent, però també el jovent, evidentment, tingui pensament crític amb allò, amb tot, fins i tot també amb el que estic dient jo, amb aquest llibre. Això és evidentíssim. Però és que la gran solució per aniquilar els discursos d'odi en el seu format institucional, per treure'ls del mapa polític, és crear un horitzó i una esperança possible. Val? Uh-huh. Això és molt difícil, és molt complicat, perquè el sistema econòmic amb el qual estem instal·lats tendeix a la desigualtat. No? I si mirem dades econòmiques, veiem que cada cop hi ha rics més rics i la distància entre, ja no dic entre els pobres, entre tota la gent, no? Vull dir, perquè aquest miratge de la classe mitjana s'està difuminant, cada cop és més gran. Per tant, hi ha cada cop més desigualtat. O aconseguim canviar les coses, o ens espera un futur que serà la llei de la selva, la llei del més fort.
9: Fer-nos preguntes ens fa més lliures.
10: Efectivament, és com acaba aquest llibre.
9: Tirem la vista enrere. No.

0: para los dos.
1: Aquesta és la banda sonora de la teva infantesa.
2: Sí, Antonio Machín.
1: Sí, Antonio Machín.
2: Sí, i he aconseguit que sigui la dels meus fills, també.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és més estrany encara, eh?
2: L'altre dia vaig veure que la llista de reproducció del meu fill, que té 15 anys, el meu fill gran, que hi ha de tot. Hi tens Bad Bunny, però hi tens Antonio Machín.
1: De debò?
2: Sí, sí, sí. Hi tens grups de hardcore, també. Tens una mica de tot, però
1: està,
2: hi ha Antonio Machín, i em va fer molta il·lusió.
1: Jordi Borràs i Abelló. Sí. Vas néixer a Barcelona el 1981. Hem de situar la teva infantesa a la Vila de Gràcia.
2: Sí.
1: Com la recordes?
2: Bé, això de la Vila de Gràcia per mi és nou. Sempre n'havíem dit barri. I som molt graciencs, eh? Però bueno, Gràcia és un barri de Barcelona.
1: Sí.
2: I no passa res. I,
1: havia,
2: sí,
1: estat vila.
2: Havia estat una vila,
1: estat vila.
2: Però abans formava...
1: S'ha de reivindicar això,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però és que abans formava part de la ciutat de Barcelona.
1: També,
2: és a dir,
1: sí.
2: També és vila perquè hi ha uns interessos polítics al darrere, per ser-ho, eh? No ens n'oblidem,
1: sí, sí,
2: això,
1: sí, sí,
2: que això de vegades no s'ha explicat bé. Eren masies del Pla de Barcelona, vull dir, que es van formar com a, bueno, com aquests pobles incipients que van començar a agafar entitat, etc. Sí, jo sempre he reivindicat el caràcter graciencs. D'allò em sembla que ja no en queda res, eh?
1: Vull dir, ha canviat moltíssim.
2: En queda molt poc. Jo vaig ser un dels expulsats de fa 15 anys, de Gràcia, en un moment que ja les coses començaven a posar estupendes. I tinc un regús amarg cada cop que hi vaig,
1: sí,
2: no? De veure que tot allò que jo havia conegut pràcticament ha desaparegut en molt poc temps, no? De comerços, d'entitats...
1: El carrer, el teu carrer, per exemple, ha canviat molt?
2: Sí,
1: sí.
2: De les botigues que hi havia potser en queden un 10%.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí. I el teixit comercial i menestral, també d'oficis, no? De Gràcia, és que ha desaparegut, pràcticament. Mm-hmm. És anecdòtic,
1: ja.
2: No? I això està passant amb altres barris, cada cop més. Barcelona té un problema molt gran amb una pèrdua d'identitat a tots nivells, que fa que si te'n vas a qualsevol capital europea vegis les mateixes botigues que són franquícies,
1: sí, sí,
2: que Barcelona, no? I no ha sabut cuidar gens el seu comerç. La paradoxa de tot plegat és el musical Emporium, dalt de tot de la Rambla, a Canaletes,
1: uh-huh,
2: que era una botiga que venia amb partitures meravellosa, amb uns vitralls a l'entrada, uns vidres gravats a l'àcid, a dins els mobles de fusta del segle XIX, una cosa espectacular. Avui en dia, la normativa va fer mantenir l'aparador,
1: sí,
2: però ara és una, des de ja fa uns quants anys, una botiga de canvi de moneda, no? Per turistes. És aquella imatge que cada cop que hi passo per mi em causa dolor.
1: Molt trista, sí.
2: És la bueno, és la paradoxa de Barcelona, una ciutat de cartró pedra, no? Que només hi queda la façana, no?
1: Què feien els teus pares? A què es dedicaven?
2: El meu pare editor,
1: uh-huh,
2: i la meva mare esteticient. Vull dir, de tota la vida. Sí, sí. I una gran cuinera, per cert.
1: Imagino una família independentista i antifranquista.
2: Sí, sí. Sí,
1: sí, sí,
2: sí, sí. Ja, de pares
1: i
2: avis, i sí, sí, sí, des de que tenim memòria històrico-familiar.
1: Mm-hmm.
2: Sí, sí. Jo tinc moltes ganes de deixar ser independentista, eh?
1: Ah, sí?
2: Home, clar, perquè voldrà dir que ja ho hem aconseguit.
1: Que s'ha aconseguit, no?
2: Sí.
1: Que s'ha aconseguit. El teu avi, per exemple, capità artiller de la República.
2: Sí, el van
1: fer... Té una gran història, el teu avi.
2: Sí, de fet, el van fer capità ja un cop a la retirada, eh?
1: Sí, a la retirada.
2: Sí, sí, el van pujar de grau quan va creuar la frontera, d'aquelles coses,
1: sí,
2: que es feien. Però ell era artiller, de fet,
1: uh-huh,
2: el va enganxar a la guerra, que estava formant-se com a artiller a l'Acadèmia d'Artillers, perquè volia, el que volia fer era marxar, no?, i explorar les Amèriques, un somni d'aquells d'un doncs, jove nascut a l'any 1920.
1: Clar.
2: I va veure doncs, una sortida a fer la carrera militar, i el va enganxar a la guerra, i ràpidament... Es va allistar per anar al front.
1: Mm-hmm.
2: Sí, sí.
1: Què tal el col·legi, Jordi?
2: L'escola?
1: Sí.
2: Bueno, mai he sigut un alumne brillant. Ni mai...
1: Per això ho pregunto.
2: No, no, no, no, no. És a dir, jo em vaig posar a estudiar més seriosament quan em vaig tenir ganes.
1: Ja.
2: No? Quan ja vaig saber que volia fer la
1: Però
2: vida.
1: Però plàstica, per exemple, sí.
2: Sí, sí, prou
1: no,
2: bé.
1: Una mica
2: sí,
1: més.
2: No, i coses que m'agradaven, socials. història, geografia, economia, tot això...
1: Home, déu-n'hi-do, llavors, no?
2: Bueno, sí, però, per exemple, ni mai he tingut un do de llengües massa... massa elaborat, ni mai ha sigut de ciències pures.
1: És veritat que a l'institut et van fer fora per repetidor?
2: Sí, oi tant.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Però això es feia?
2: Sí, ara el problema és el contrari, és que no pot repetir si els pares no volen, que això és un problema. No, perquè jo estava en un moment, sobretot a l'institut, que no tenia ganes d'estudiar, perquè estava
1: molt
2: estudiant
1: rebel.
2: Una cosa que no... No, no, no molt rebel, senzillament, vull dir, jo vaig començar fent BUP, em va enganxar la reforma, vaig passar a primer segon de batxillerat. Hauria hagut de fer batxillerat artístic, però l'oferta en aquell moment era limitadíssima i al final, per coses de la vida, no ho vaig fer. Estava estudiant una cosa que no m'agradava, que no era allò que volia fer, que no m'atreia. Era l'itinerari de batxillerat de Ciències Socials i que més o menys anava fent, però és que no estava jo. No, no,
1: o sigui,
2: no.
1: Que et va venir bé que et fessin fora.
2: Bueno, em va venir bé. Senzillament, doncs, em vaig anar a treballar al port.
1: Clar.
2: I al cap de pocs anys dic, va, molt bé, ja sé que vull fer la vida, ja sé que vull estudiar, em vaig fer les proves per entrar a un grau superior i vaig entrar amb un excel·lent.
1: Un excel·lent?
2: Sí.
1: Ahà.
2: Sí, sí, perquè ja sabia què volia fer.
1: Clar.
2: Llavors era jo que volia estudiar. No, no, ningú m'obligava a estudiar.
1: Il·lustració a la Massana. Com recordes allò?
2: Ho recordo amb cert impacte, en el sentit que jo ja havia estudiat dibuix en una acadèmia i venia de la formació, sobretot clàssica, no? del dibuix acadèmic, no? Del bodegó, del nu... I quan vaig entrar a la Massana, me'n vaig adonar que havia de desaprendre tot allò que havia après. I això em va costar molt. Fins que no vaig entrar amb la dinàmica, em va costar un ou, perquè me'n vaig adonar que tot el que sabia no em servia de res.
1: Yeah.
2: No? Però ho recordo amb certa nostàlgia, no? D'aquells anys de Massana, de conèixer gent que volia fer el mateix que jo... professionals excel·lents, etc, etc. I després m'hi vaig dedicar uns quants anys.
1: I molt implicat en moviments estudiantils?
2: Més a l'institut que no pas.
1: Més a l'institut?
2: Sí, a l'institut, sí, bastant. Sí, no, la Massana estava per estudiar, bàsicament. I treballar, perquè treballava i estudiava.
1: Llavors, la militància, per dir-ho així, et ve de joventut.
2: Sí, tot i que la meva militància no ha sigut... és a dir, la meva militància és la càmera.
1: Sí.
2: Val?
1: I la paraula, eh?
2: I
1: per qui t'estigui escoltant ara...
2: Potser la paraula, també, però és a dir, no...
1: Des que ha començat la conversa, ets un militant de moltes coses, no?
2: Sí, però
1: no
2: vull dir que no soc una persona de partit, no m'ha agradat mai.
1: Ja.
2: No m'hi sento còmode.
1: T'ha clocat l'ull la política alguna vegada?
2: Moltes vegades.
1: Moltes vegades,
2: sí.
1: Sabia jo.
2: És a dir, no soc una persona que sigui d'obediència... d'unes sigles. Jo puc tenir unes idees, puc coincidir molt amb més uns partits que d'altres, però jo vaig a la meva, perquè si hi ha alguna cosa que no m'agrada d'aquell partit, evidentment soc ben lliure de criticar-la, de no obeir-la, de no seguir-la i de fer el que em doni la santa gana. I això, malauradament, a les organitzacions no agrada. No?
1: Clar.
2: Per la seva lògica d'organització com a tal, eh?
1: Clar, clar, clar.

0: Aquesta és la banda sonora de la teva joventut.
1: Sant Traït.
0: Sant Traït.
1: Sí, sí.
0: Nascut per morir.
1: Soc molt poc fan de res ni de ningú, però si puc arribar a aquests nivells de fan, és de Sant Traït. No? Un grup que el vaig començar a escoltar de petit.
0: Sí.
1: I que em va acompanyar, i que m'ha acompanyat tota la vida.
0: Mm-hmm. A l'Escola Massana vas aprendre a dibuixar, però de quina manera va entrar la fotografia a la teva vida, Jordi? Allà també a la Massana la vas descobrir? No?
1: Allà a la Massana vaig tenir una assignatura, primer, que feien bàsicament laboratori revelat i fotografia analògica. Vull dir, fer fotos, vam començar fent una càmera estenopeica amb una caixa de sabates, no? I entendre el procés de laboratori, de com es revela una pel·lícula, com es positiva, es fa el positivat dels contactes, etcètera, etcètera, no? Clar, a més, era un moment on l'analògica encara tirava, però començava a irrompre de manera cada cop més ràpida al món de la fotografia digital. El món de la fotografia digital, en part, em va permetre començar a experimentar molt més amb la fotografia. Jo havia tirat molt amb analògic, i des de petit, no? Perquè doncs, amb la càmera de l'avi, amb aquella Canon A1 que la va heretar el meu pare i que després el meu germà i jo la vam fer servir, vam aprendre a fer fotos, no? Però entre allò que són els pocs coneixements que he adquirit de fotografia, perquè no tinc estudis arreglats de fotografia,
0: i tot autodidacte.
1: Sí, dels companys del carrer, de fer fotos, no?
0: Sí, sí.
1: I el fet de començar a anar a alguna mani amb una càmera, començar a fer fotos... I com que ja tenia la inèrcia, la dinàmica de viure com a autònom, no? Al cap i a la fi, quan jo estava estudiant a la Massana, ja estava fent feines d'il·lustrador, vaig començar-me a buscar la vida amb la fotografia, també. No? I molts coneixements que havia adquirit a la Massana, de composició, de noció del color, etc., a mi em van servir també per la fotografia.
0: Clar.
1: I la resta, doncs mira, com un fuster que n'aprens fent cadires, doncs el mateix.
0: I feies les dues coses?
1: Sí, al principi...
0: Fins que una comença a pesar més que l'altra, no?
1: Exacte, fins que una comença a pesar més que l'altra i fins que una me n'adono que és molt incompatible amb l'altra, no? El fotoperiodisme és deixa el que estàs fent, agafa la càmera i vés a fer fotos d'això que està passant, que és urgent i ho has de cobrir ara, i la il·lustració és seu en aquesta cadira a l'estudi fins que acabis aquest projecte, que et pot durar dos dies, una setmana, o tres mesos, o sis.
0: Clar.
1: No? I una cosa m'era bastant incompatible amb l'altra. I vaig deixar... Va arribar un moment a la vida que ja els meus ingressos eren més en fotografia que en il·lustració, i que, a més, me'n vaig adonar que m'ho passava millor. I que una cosa feia una mica incompatible a l'altra, i vaig fer un exercici de sinceritat amb mi mateix i vaig deixar la il·lustració, vaig tancar la paradeta.
0: I podies compartir moltes més coses amb el teu germà, no?
1: Sí, el meu germà és periodista.
0: Clar, per això ho dic.
1: Sí, però tot i això no...
0: Tu ets el Borràs petit, no?
1: Jo soc el petit.
0: El Borràs
1: petit. Ens portem
0: petit.
1: Un any i mig, no ens portem gaire, però ja. Jo soc el petit, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: I tot i això no hem treballat mai junts. Vull dir,
0: no,
1: cadascú,
0: però suposo que parleu molt de periodisme.
1: No et pensis.
0: No et pensis?
1: No, perquè ens veiem per assumptes familiars, sobretot.
0: Sí.
1: Sobretot. Sí, que de tant en tant parlem de temes de feina, però en general no, perquè cadascú té el seu lloc de feina on...
0: Ell és ara sotsdirector del diari Ara.
1: És un dels sotsdirectors, sí.
0: Sí.
1: És que no coincidim mai per feina, més. Però mai. Vull dir, jo amb un germà per feina he coincidit, t'ho podria comptar amb els dits d'una mà, potser, en aquests últims 5 anys. No?
0: O sigui, separeu la professió i la vida privada, diguéssim.
1: Sí, però tampoc és una cosa voluntària, ni tractada, ni...
0: Ja.
1: No, escolta'm, vull dir, què? Com va la... No? Vull dir, la canalla, el no sé què, tal... Vull dir, feina ja en tenim tot el dia. Ara sí que ens entenem molt bé, quan hi ha coses de feina, doncs que ell s'ha d'aixecar la taula, o jo també, o el que sigui, ja sabem de què va la pel·lícula.
0: Clar.
1: Perquè aquest ofici és així, no t'espera.
0: I crec que un dels motius també per fer aquesta feina és això, tenies tu 23 anys.
2: Ha estat molt greu el jove de 25 anys que diumenge a la matinada va resultar ferit en una baralla entre una vintena d'esquins i ocupes al barri de Gràcia de Barcelona, tot coincidint amb l'inici de la Festa Major. El jove del col·lectiu Ocupa va rebre un tall al coll.

0: fets que es va vendre, que va ser una baralla, quan resulta que van anar a caçar gent que no pensava com ells.
1: De fet, l'Audiència de Barcelona va condemnar 11 anys de presó a l'Skin, que el va apunyalar, sí, justament perquè es va considerar que era una baralla entre grups.
0: Bueno, i després que no era una baralla. És a dir, el problema va ser que es va vendre com una baralla, no com un delicte d'odi.
1: Clar.
0: No? Vull dir, una baralla entre bandes. Era el que es deia en aquells anys quan hi havia crims perpetrats per neonazis. Una baralla entre bandes. No.
1: Yeah.
0: Va ser un crim d'odi. I està, vull dir, de fet està recollit així a la web Crímenes de Odio, on es recullen els diferents crims d'odi que hi ha hagut a l'estat espanyol en els últims 30 anys.
1: Uh-huh.
0: No? A més, aquest cas el vaig refrescar quan vaig fer el meu darrer llibre, Tots els colors del negre, per veure els intríngulis legals de com havia anat tot, i va ser un escàndol de mala praxi
1: policial.
0: Un despropòsit,
1: no?
0: Un despropòsit com una casa. Es van perdre proves, fins i tot quan els detinguts se'ls va portar al calabós, un dels quals anava amb una samarreta tacada de sang, una samarreta que mai s'ha sabut si tenia simbologia neonazi, si era de la selecció espanyola o totes dues coses. Era una samarreta relacionada amb temes de futbol o política, tacada de sang, però quan la Policia Nacional allibera els detinguts, se'ls allibera amb un noi amb mort cerebral sobre la taula, aquella samarreta se li torna als detinguts, no es queda com una prova del crim. I, evidentment, arriba el judici i aquella samarreta ja no existeix, no?
1: Clar.
0: Quan era una de les proves fonamentals del cas, no? És a dir, va ser molt gros tot plegat.
1: Això et va influir?
0: Jo crec que sí. Com a mínim, a la meva generació, al CAU, al barri, ho vam viure com es va viure en el seu moment l'assassinat de Guillem Agulló, el 93, no?
1: Mm-hmm.
0: Amb la diferència que això a mi em va esclatar en plena joventut. El 93, amb Guillem Agulló, jo era molt més petit, tenia 12 anys, no?
1: Mm-hmm.
0: Per tant, em va tocar de ple, sí.

0: és això, Jordi?
1: Home, això és Sweet Melody de Laurent Garnier.
0: Per què? Per què l'has triat?
1: Segurament perquè quan vaig sentir, i ho recordo, el lloc amb qui la vaig sentir per primer cop aquesta cançó, jo que venia del metal, del black metal, del death, de tot el metal més extrem que et podies trobar, i no havia entrat mai en el panorama de la música electrònica, quan vaig sentir això, buah, se'm va obrir un món
0: molt
1: gran.
0: Amb qui va ser? T'ho puc preguntar?
1: Sí, amb el Gabri, amb el meu amic de la infància, de tota la vida, amb el Gabri. A casa seva, i vaig flipar. Dic, buah, què és això? Quina passada, no? I vaig començar a escoltar música electrònica, que també va ser porta d'entrada a altres gèneres musicals, no? Suposo que allò que fas d'adolescent, no? No, jo només metal i punk, no? I a poc a poc et vas obrint...
0: Obres la ment, no, també.
1: Sí, i avui en dia escolto pràcticament de tot, Vull dir, a mi m'agrada la música,
0: I ja havies fet fotos d'alguns 12 d'octubre, que és quan l'extrema dreta surt al carrer, Jordi, però hi ha una data clau també, que és el 13 de setembre de 2009, a Arenys de Munt. Això també és so de l'informatiu de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: A pocs metres d'on s'ha organitzat la consulta, uns 80 falangistes han fet coincidir aquesta manifestació per defensar, segons ells, la unitat d'Espanya. No hi ha hagut enfrontaments violents, però sí alguns xiulets i escridassades per part dels independentistes que s'han concentrat espontàniament al voltant de la plaça Catalunya. La seguretat ha estat garantida per un fort dispositiu policial, fins i tot per un helicòpter i 70 voluntaris.
3: No tienen claro el concepto de Estado de Derecho. Cuando un grupo político legal, como es Falange Española de Arjons, convoca una manifestación absolutamente legal como es esta, y además se ofrece a las fuerzas de seguridad para coordinar en todo momento la seguridad, no cabe hablar de provocación.
0: Era una manifestació durant la primera consulta popular sobre l'independentisme. Aquell dia va ser una data clau, però també per tu.
1: Per mi, segurament, és un dels primers cops, tot i que no va ser el primer, on començo a veure que l'extrema dreta té una presència important als carrers i no se li dona una importància política a això. És a dir, que una organització

0: com Falange Espanyola de les Hons, que és una de les 1000 faccions de falanges que reivindiquen l'ideari José Antonià, es pogués manifestar impunament als carrers, en aquest cas d'Arenys de Munt, quan s'havia convocat una consulta feta per una entitat local, etcètera, etcètera, no? És a dir, una organització política que tenia voluntat de rebentar els col·legis a hòsties, segons van dir, se li permeti el fet de manifestar-se. Home, a mi això em va semblar escandalós, no? O que sortissin cada 12 d'octubre a Montjuïc, els darrers anys, abans ho feien a la plaça dels Països Catalans de Sants, provocant agressions i incidents de tota mena, no? I que es permetés això, no? El fet de que un partit de tradició feixista, com és Falange, no només fos legal, sinó que es permetés de manera impune l'exhibició de simbologia i declaracions feixistes de tota mena. Mm-hmm. Que avui, malgrat totes les lleis de memòria històrica i les lleis que se suposa que han de vetllar perquè això no passi, segueix passant. I cada cop més, no? Ara, des de llavors, pobra de tu, sí, que se t'acudeixi portar una estelada, depèn de quin camp de futbol.
1: Des de llavors, quasi 20 anys documentant els moviments de l'extrema dreta. No sé què faràs aquest 12 d'octubre.
0: Doncs segurament quedar-me a casa.
1: Ni si tan sols ho pots dir, clar.
0: No, ja fa molts anys i he tingut alguna excepció. La darrera, el 10 de setembre passat, al Fossar de les Moreres, que no cobreixo temes de l'extrema dreta a casa meva perquè no puc. Perquè físicament em resulta un problema, perquè hi ha gent que em vol fer mal, no? I de vegades me'n fa. No? Uh-huh. Per tant, jo aquest 12 d'octubre no podria treballar.
1: He dit al principi...
0: No podria treballar, no perquè no vulgui,
1: perquè ningú, no et deixen.
0: Perquè ningú em garanteix la seguretat de poder informar.
1: Clar. No? Tu demanes que et donin seguretat?
0: Bé, quan hi ha...
1: Que algú velli per la teva seguretat?
0: Hi ha hagut moments que ho he hagut de demanar. Uh-huh. Hi ha hagut moments que ho he hagut de demanar de dir, escolta, necessito que la meva família avui dormi tranquil·la perquè ahir em van venir a casa a deixar-me un paquetet a la porta i a mi m'han arribat a dir, no parlo d'ara, parlo de fa uns quants anys, fa 6 o 7 anys, i a mi m'han arribat a dir, oh, és que no tenim prous efectius per fer-ho, no?
1: Yeah.
0: I tu veus que això passa mentre els grans dirigents de l'extrema dreta d'aquest país tenen escorta policial pròpia, no? Mm-hmm. Però és que el problema ja no és aquest. El problema és que quan hi ha esdeveniments polítics al carrer, teòricament es garanteix el dret dels convocants d'una manifestació, posem per cas, Núcleo Nacional, a manifestar-se, no? Llavors es fa un dispositiu policial perquè es puguin manifestar i puguin garantir el seu dret a manifestació, però resulta que aquell mateix dispositiu moltes vegades vulnera el dret a la informació dels professionals de la premsa que hem de cobrir allò. Perquè no se'ns deixa treballar o perquè no se'ns garanteix la seguretat. Això és un problema.
1: Clar.
0: És un problema perquè... I no és un problema només per nosaltres, és un problema per tota la ciutadania, perquè vol dir que no... que la ciutadania se li està vulnerant el seu dret a la informació, també. Mm. No?
1: Això ha fet que en algun moment hagis pensat deixar de parlar de l'extrema dreta i de fer fotos dels seus actes?
0: Sí, moltes vegades. Però és que ara jo crec que estic en un moment de la vida que encara que ho deixi de fer, a mi em perseguiran fins al dia que em mori.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, posats a...
1: O sigui, encara reps amenaces.
0: Sí.
1: Sí.
0: De tota mena. De tota mena. I per tots els canals que et puguis imaginar.
1: Ja.
0: Amenaces, insults, campanyes difamatòries... agressions, l'última fa dues setmanes, m'entens?
1: A l'acte d'Aliança Catalana.
0: Sí.
1: Mm-hmm. Què va passar?
0: Bueno, va passar que jo estava fent fotos, estava... situem al Fossar de les Moreres.
1: Ho dic perquè ho expliquis tu, que ets el protagonista,
0: sí,
1: perquè de vegades
0: sí.
1: Llegim coses que no són reals, no? Que
0: sí,
1: no ha passat.
0: Malauradament, malauradament,
1: no?
0: Sí.
1: Per això ho dic.
0: A més, tot el que diré està enregistrat,
1: documentat
0: en molts vídeos. Vull dir que és molt difícil mentir i creure tu després de veure les imatges, no? Perquè, bé, hi havia un acte d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres que ocupaven més o menys, una mica menys de la meitat de la banda esquerra del Fossar.
1: Uh-huh.
0: I jo estava centrat en cobrir les càrregues policials que hi havien a l'extrem del passeig del Born del Fossar, on hi havia un grup d'antifeixistes que volia impedir l'acte d'Aliança Catalana. Allà hi havia la línia policial i van haver diverses càrregues. En una de les càrregues, un dels detinguts el porten cap a dins, al fossar, darrere la línia policial, i jo i altres fotògrafs estaven fent fotos d'aquell detingut. Val? De fet, jo estava darrere de la línia policial, a darrere del detingut. Val?
1: Sí.
0: I, curiosament, el detingut, que tenia dos agents a l'abrimo a sobre, i la línia policial, hi havia dos fotògrafs fent fotos. Val? És a dir, que estaven per davant meu, no? Estaven a un lloc que teòricament no hi podien estar. Doncs bé, una gent es va col·locar davant meu, una gent que ja em va estar tocant el voraviu durant molta estona, que per algun motiu que m'agradaria que algú m'expliqués, volia impedir que jo fes fotos.
1: Tu en concret.
0: Jo en concret.
1: Tu en concret.
0: Tota l'estona. I en aquell moment se'm va posar davant, va posar el cos davant de la meva càmera, que és una cosa que fan moltes vegades per impedir que tu facis la teva feina.
1: Clar.
0: Jo què vaig fer? Vaig fer una passa a l'esquerra, vaig fer fotos, llavors es va posar molt nerviós perquè va veure que, bueno, pues que no penso fer cas d'una ordre que no té cap mena de sentit, que és que jo no faci la meva feina, no? Em va començar quita, em va començar a empènyer, va venir una altra gent de la brigada mòbil, em van començar a empènyer i em van abocar sobre un grup de gent de l'entorn dels ultras del Futbol Club Barcelona, on hi havia l'ex-capo de Boixos Nois allà, i en aquell moment, entre les empentes d'ells i un dels ultras que m'agafa la motxilla i em fa la traveta i un altre que m'empeny cap a baix, em foten a terra, caic d'esquena, em piquen a l'esquena amb una puntada de peu i un altre que m'intenta rebentar el cap, que m'ha passat a pocs centímetres del cap. Tot això està gravat en vídeo. En aquell moment, suposo que la gent de la Brimo veu què acaba de passar, m'estira del braç i en lloc de... Dic, bueno, pues ara, no sé, faran alguna cosa amb aquells que m'acaben de pagar.
1: M'ajudaran.
0: Doncs en lloc d'identificar-los, repel·lir l'agressió, detenir-los o qualsevol cosa que t'esperes d'algú que se suposa que ostenta el nom de la llei, no? I de l'ordre públic, doncs agafa el seu braç, rodeja el meu cap i em diu que em denunciarà i em porta cap a un racó. I m'hi porta per la força, eh? De fet, m'hi porten tots dos agafat. No? Això és el que va passar. És a dir, que un agent acompanyat d'un altre de la brigada mòbil, dos agents de la brigada mòbil concretament, van provocar una agressió per part de membres d'extrema dreta cap a mi. Van permetre que aquesta agressió es produís i no van fer res per evitar-la. I tampoc van identificar o detenir els meus agressors.
1: I tu
0: tot això va passar davant d'una vintena de periodistes.
1: Clar,
0: i de molts policies.
1: Aquí vaig. Tu et sents o t'has sentit recolzat pels companys?
0: Els companys, sí.
1: Sí.
0: En la seva gran majoria, sí.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí. Sí. Pel gremi ja és una altra pel·lícula. Perquè si tinguéssim un gremi com cal, o un col·legi de periodistes com cal, a mi en aquell moment m'haguessin trucat i m'haguessin posat a disposició un advocat per cursar denúncia.
1: Clar.
0: Això no ha passat mai.
1: Uh-huh.
0: Ni ara tampoc. M'entens?
1: Uh-huh.
0: Vull dir... Què vol dir això? Que jo haig de sufragar les costes judicials d'emprendre eleccions legals davant d'això. I, malauradament, jo ja sé què representa això. A banda d'una ruïna personal, un desgast emocional immens i cap garantia de que això tiri endavant. No?
1: He dit al principi que tens ja uns quants llibres, Jordi, però un dels primers va ser Barcelona, l'any 2013, des de llavors no has parat, un llibre que va néixer d'una exposició, Barcelona, una història de violència, de fotografies entre 2009 i 2013, parlaves dels diferents tipus de violència, i el 2015 vas publicar un llibre molt contundent també, Plus Ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya, amb Polen Edicions. I també desmuntant societat civil catalana. Qui són, què oculten i què fan per impedir la independència de Catalunya? Com va ser aquesta investigació? Perquè suposo que molt complicada.
0: Va ser molt complicada perquè hi havia una opacitat total i absoluta respecte a aquesta entitat, que jo vaig seguir des del moment inicial. De fet, vaig anar a l'acte fundacional de Societat Civil Catalana i va ser molt difícil també perquè alguns dels seus dirigents m'amenaçaven constantment de carallar-se contra mi, de denunciar-me, etcètera, etcètera, no? Pel simple fet d'exercir el periodisme, cosa la qual... no sé si van arribar a fer mai, si ho van fer es va quedar arxivat, perquè a mi no m'ha arribat mai cap denúncia. Bàsicament perquè el que explicava en aquell llibre era tot i absolutament real i contrastat. Si no, avui en dia tindria una querella com una catedral.
1: Clar, clar.
0: No?
1: Avanço. 2018, publiques La cara B del procés, al costat de l'Antoni Baños, i una mica més tard, Dies que duraran anys, que va ser el segon llibre de no-ficció més llegit durant aquell Sant Jordi. Tu com vas viure aquell referèndum de l'1 d'octubre de 2017?
0: Amb molt estrès.
1: Molt d'estrès.
0: Molt d'estrès, perquè...
1: Sense parar de fer fotos,
0: clar,
1: no?
0: És que no només va ser el referèndum, va ser els mesos abans, va ser... van ser empalmar els atemptats de l'agost del 17, amb tot el que va passar després, que no es va aturar fins pràcticament la pandèmia.
1: És veritat.
0: És que la intensitat política que vam viure aquells anys va ser molt bèstia. Molt bèstia, no? I evidentment, doncs, si hi ha intensitat política, doncs hi ha periodistes i fotoperiodistes al darrere amb una càmera, no? Jo crec que intensitat i estrès és una bona paraula per definir-ho.
1: Escolta'm, avanço una mica més en el temps. 2018, juliol de 2018. Breument, què va passar al carrer Capellans de Barcelona?
0: Doncs que un individu, al qual jo no havia vist mai en la meva vida, es va creuar amb mi. Ell anava parlant pel mòbil. Això és un carreró molt estret que hi ha al barri vell. Estàvem sols en tot el carrer i quan passava se'm va quedar mirant amb cara molt mala hòstia. Jo no vaig fer cas, perquè no era el primer cop que em passava. I al passar es va girar i em va cridar "Viva Espanya!" I vaig pensar, dic, bueno, pues vale.
1: Pues que viva, no?
0: Pues molt bé, pues adiós, no? Que va dir aquell. I vaig tirar, i llavors, ja a la punta del carrer, em torna a cridar, "Viva Espanya! Viva Franco!" Em giro, i li vaig fer com gest de, què passa? Perquè ja no sabia si m'ho estava veient amb mi, com que tenia el mòbil a l'orella, si estava parlant pel mòbil, i se li havia anat l'olla o què, i, bueno, va venir a mi com una bala, i em vaig quedar, què fot aquest tio? I el següent que recordo és estar a terra amb el nas rejant sang, no? M'acaba de trencar la cara a hòsties amb una manera de pagar que jo no havia vist mai. Després vaig saber per què, no? Doncs perquè perquè havia entrenat durant molts anys a Muay Thai amb el seu germà, que havia sigut campió del món de Muay Thai, no? És a dir, era una persona que sabia pagar i que a més es va identificar com a policia mentre m'estava pagant.
1: De la Brigada d'Informació de la Policia Nacional.
0: Sotsinspector.
1: Sotsinspector de la Policia
0: Nacional.
1: Que
0: no és un càrrec qualsevol.
1: Ja.
0: Aquell individu em trenca la cara, fuig corrent, uns nanos que em van ajudar i que em van salvar la vida, i des d'aquí els dono gràcies, perquè aquella persona, per cert, anava armat amb una navalla que se la va deixar allà.
1: No
0: sé, jo no sé què volia fer, no sé què volia fer, però, bueno, anava armat. Va fugir i els va ensenyar la placa. No? I gràcies a això i amb una imatge seva que es va filtrar a xarxes, poc a poc vaig saber que aquell individu efectivament era policia, com es deia, on vivia, que era veí meu, que vivia a 300 metres de casa meva
1: i que va admetre que l'agressió no va ser produïda justament per motius ideològics.
0: Sí, sí, de fet, durant aquells mesos on jo vaig estar imputat, per cert, sí, durant anys, perquè ell em va denunciar inventant-se...
1: Ell a tu?
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Inventant-se que jo l'havia identificat com a policia, que l'havia cridat puta policia i puta Espanya, quan jo no havia vist mai aquella persona i que ell probablement em tenia vigilat des de feia molts anys. Doncs fins que no es va resoldre amb el judici, doncs, jo vaig estar penjant d'un fil allà, imputat,
1: clar,
0: per pagar un policia.
1: Clar.
0: Amb la inseguretat, evidentment, que et dona això, no? Sí, ho va acceptar per reduir la condemna i per lliurar-se d'entrar a la presó.
1: Un any de presó?
0: Un any de presó que no va
1: complir. Entres, clar.
0: Ell era militant de Vox, per cert,
1: uh-huh.
0: Ho segueix sent, i em consta que segueix sent militant de Vox, policia, si ningú diu el contrari, ho segueix sent, i a Ceuta, que està, quines casualitats, quines coses... No
1: ho he comentat al principi, a la presentació, Jordi, però també tens un podcast, Extrema Catalunya. Escoltem un fragment del primer capítol, any 2023.
2: 14 de febrer de 2021. L'extrema dreta de Vox aconsegueix per primer cop 11 diputats a Catalunya. Ha sorgit per generació espontània? És un fet aïllat? Un terratrèmol comença a sacsejar el panorama polític.
1: Extrema Catalunya, que ha estat nominat als Premis Ondas, i que va rebre el premi al millor podcast de no ficció als tercers Premis Sonora el 2024. Parteix de la mort de Franco, com escoltàvem, fins a l'actualitat.
0: Bé, fins a l'actualitat, que el vam gravar.
1: Sí.
0: I que com que aquest podcast, malauradament, es va estar durant molt de temps en un calaix, esperant el moment oportú per remetre'l, va fer que...
1: Que ja
0: és que és una mica caducat.
1: Quin era el moment oportú? Quin era el moment oportú?
0: Home, quan el vam acabar d'enregistrar. Però és que, clar, per exemple, tot el fenomen d'Aliança Catalana, li donem molt poca entitat, perquè, de fet, em sembla que quan el vam gravant no ni existia Aliança, encara estaven sota les sigles del Front Nacional, etcètera, etcètera. Tenien un regidor en tot el país, vull dir, era una cosa molt incipient. Clar, avui en dia és una altra pel·lícula, això, no?
1: Clar.
0: És un fenomen que també ens demostra que la història s'accelera d'una forma impressionant.
1: El teu darrer llibre, Abans, de Dones del Montseny i d'Alimentar la Bèstia, aquest que tenim sobre la taula, és Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI. Què està passant arreu d'Europa?
0: Uf, és molt difícil resumir-ho amb un minut. Bàsicament estan passant moltes coses. La principal és que hi ha una part molt gran de la societat europea que veu cada cop més difícils les seves condicions materials de vida.
1: Uh-huh.
0: I això es tradueix amb una desconfiança molt gran cap a la política institucional i l'emergència i aparició d'una sèrie de partits a l'espectre de la dreta radical, no? D'aquesta nova extrema dreta,
1: uh-huh.
0: Ja sigui per la seva vessant populista o la seva vessant conservadora, és a dir, Alternativa per Alemanya o el Fidesz hongarès, val? Per dir dos partits de diferents famílies, on recullen cada cop més aquesta desesperança i aquesta desconfiança envers els partits polítics. Això provoca un creixement molt gran i molt ràpid d'opcions d'extrema dreta arreu d'Europa, i aquí no ens en lliurem. Arreu d'Europa i arreu del món, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: El fenomen passa aquí, passa al Brasil, uh-huh. Al Brasil, passa als Estats Units, passa a diferents indrets.
1: És una pandèmia. És una pandèmia mundial. Sí. Com ho estem fent els mitjans de comunicació? Perquè no sé si potser estem normalitzant la seva presència.
0: Jo crec que en part sí.
1: Uh-huh.
0: I crec que els mitjans de comunicació haurien de ser molt clars a l'hora de tenir en compte que per molts diputats que tinguin una força política, el fet de donar-li veu a crítica en un mitjà de comunicació és una irresponsabilitat. És a dir, la nova extrema dreta ha entès que pot rebentar el sistema i les democràcies seguint les regles de les pròpies democràcies. Presentar-se a unes eleccions amb un traje i una corbata i un cop assoleixen el poder esbarlar-ho i trencar-ho tot. Això està passant al món. No? Avui en dia, si tu vols anar de vacances als Estats Units, per exemple, corres el risc de que t'obliguin a ensenyar el mòbil i que el policia de torn pugui xafardejar tot allò que dius les xarxes socials per poder entrar a l'estat. Què coi és això?
1: Uh-huh.
0: No? Quina manera de coartar el pensament i la llibertat és aquesta? No? Estem normalitzant unes coses que són bestials. Per tant, hem d'entendre que no tot és a dir, que la llibertat d'opinió ha de tenir límits per garantir precisament les llibertats i els drets de la ciutadania. Que tu no pots anar amb un mitjà públic a dir que a pregonar actituds racistes, discursos xenòfobs, perquè al cap i a la fi els crims d'odi, com el del Roger Albert, no comencen al carrer amb un ganivet d'escorxar animals, que és com van matar el Roger. No va ser amb un puny americà. Els crims d'odi comencen amb la paraula. I d'això en tenim antecedents històrics claríssims. Per tant, els mitjans de comunicació i els periodistes tenim l'obligació moral i deontològica de saber diferenciar, no?, l'opinió dels discursos d'odi. I els discursos d'odi no haurien de tenir cabuda als mitjans de comunicació. I els seus pregoners, tampoc. Val? És a dir, cal ser intolerant amb els intolerants. Perquè això és la paradoxa de Karl Popper. No? Si som tolerants amb els intolerants, arribarà un moment que aquesta pròpia tolerància farà que cavin una fossa al voral d'una carretera per nosaltres i ens hi posin a dins.
1: Després de tot el que m'ha explicat, Jordi, jo no sé si et sap greu que les teves altres fotos, no vinculades amb l'extrema dreta, sobre, per exemple, oficis perduts, amb la cultura popular catalana, amb els incendis, que crec que t'agrada fer fotos d'incendis, per exemple, hagin quedat o quedin en segon pla.
0: Bé, qui em coneix sap perfectament que, de fet, la major...
1: Queden segon pla pels altres, no per tu. Dic.
0: Sí, sí, de fet... Hi ha una tendència que això em fa molta gràcia quan ho diuen la gent d'extrema dreta. Oh, és que aquest viu del cuento de l'extrema dreta. Mira, a mi si alguna cosa...
1: Que entrin a la teva pàgina web, no?, per exemple.
0: No, però és que a més, si alguna cosa m'ha portat a endinsar-me en aquest món són disgustos i ruïna econòmica.
1: Que, per cert, aquesta extrema dreta després utilitza les teves fotos pels seus perfils.
0: Exacte, sí.
1: Els hi deuen agradar, no?
0: Bueno, alguna cosa deu fer bé, no? Sí, la majoria del meu treball va enfocat al país que m'envolta, i el país que m'envolta és molt gran, no? Vull dir, i hi ha de tot, i m'ha interessat molt precisament això, oficis perduts, llocs inhòspits, trets culturals particulars, tradicions que ja pràcticament han desaparegut, tot això a mi... m'atrau moltíssim, no? És a dir, aquesta necessitat imperiosa de captar instants que potser ja no es tornen a esdevenir mai més, no? De l'últim esclopet, de la darrera persona que penja una pota de porc senglar a la porta de casa per protegir-se dels mals esperits, de... no? Etcètera, etcètera.
1: Els oients poden veure les teves fotos a jborras.cat. Jordi Borràs, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Els oients recordin Alimentar la bèstia, una guia jove per plantar cara als discursos d'odi, que no és només per joves, és molt útil per tots. Moltes gràcies i marxem amb la Fem d'Argent d'Er, que sé que t'agrada també. Moltes gràcies, Jordi.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. A aquesta hora està previst que comenci la reunió entre familiars i representants legals de la Mari Carmen, desnonada la setmana passada de casa seva, i Urbagestión, l'empresa propietària de l'immoble, amb la intermediació de l'Ajuntament de Madrid. Àlex Eloi, bona tarda.
2: Bona tarda. Segons els advocats de Mari Carmen, l'objectiu és intentar arribar a un acord, però de moment no hi ha cap proposta. Asseguren que Mari Carmen té els doblers per pagar el lloguer i que l'única opció és que pugui tornar a casa seva. En aquest sentit, no perden l'esperança. Azael Babiano es el seu advocat.
3: Esperanza, la expectativa no es muy elevada por todo lo que venimos, porque llevamos 7 años luchando con ese tema, pero es lo que nos queda y nos vamos a agarrar a ello.
2: L'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez Almeida, creu que existeix marge per aconseguir un acord.
4: Que esta tarde nosotros no vamos a hablar de cargas, sino de acuerdos. Y que es a lo que yo creo, aspiro a que podamos llegar. No hablar de cargas, eso le corresponde a cada una de las partes, cada uno tendrá su opinión. Lo que le corresponde al ayuntamiento y en lo que está el ayuntamiento es que se pueda llegar a un acuerdo entre la empresa y entre Mari Carmen.
2: Recordem que divendres passat el consistori va rebutjar assumir la gestió del pis per inviable, deia perquè no complia els requisits legals. Els propietaris estarien ara disposats a fer un nou contracte. Mari Carmen, de 87 anys, segueix ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón sense comptar amb alternativa habitacional.
0: Gràcies, Àlex. Mentrestant, les protestes perquè s'aprovi el decret Mari Carmen continuen. A Madrid, unes 600 persones continuen acampades a la Puerta del Sol. Escoltem alguns dels manifestants.
5: Que están especulando con un derecho básico que es la vivienda, que no debería ser material de especulación.
6: Pues tenemos cada vez precios más altos, precios inasumibles, con salarios más bajos.
7: Haremos turnos con mis amigos para ir a clase, coger apuntes, traerlos y que no quede el campamento vacío.
8: Ya mañana veremos si se aprueba el decreto, si no, y pues nada, si se tiene que seguir, se sigue.
0: Les mobilitzacions eleven la pressió sobre el govern espanyol de cara al Consell de Ministres a demà i s'han reproduït a diferents ciutats. A Barcelona aquest matí s'han fet talls a la ronda a l'Avinguda Meridiana, al carrer Còrsega i la plaça de Sants, coincidint amb la presència de Pedro Sánchez de Catalunya. Aquesta tarda, a les 7, el Sindicat de Llogateres ha convocat una concentració al Palau de Congressos on el president del govern participarà en els Premis de la Vanguardia. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Leire Díez ha citat el 8 d'octubre com a perjudicada la jutgessa extremenya Beatriz Viedma, que va investigar David Sánchez, germà del president del govern espanyol. El magistrat Santiago Pedraz l'accepta com a acusació particular perquè considera que podria haver estat víctima d'un delicte de calúmnies i que s'hauria generat una campanya per desacreditar-la. En canvi, el jutge ha rebutjat investigar unes anotacions de les agendes de l'exmilitant socialista Leire Díez que apuntarien a possibles contactes amb el narcotràfic. I que argumenta que de moment no hi ha proves que relacionin directament aquestes anotacions amb la trama investigada ni amb l'intent d'afectar el procediment contra el germà de Sánchez. I encara de tribunals, l'Audiència Nacional retarda l'aplicació de l'amnistia al CDR acusats de terrorisme i demana primer a la Fiscalia i la resta de parts que es posicionin al respecte. En concret, demana que es pronunciïn sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest cas. I atenció pel que fa a la situació meteorològica. Protecció Civil ha alertat que es poden produir xàfecs locals molt intensos a tot el litoral i prelitoral català a partir d'aquesta mitjanit, la matinada i de cara demà dimarts. Maite Boada.
9: Bona tarda. Protecció Civil adverteix a la població de pluges locals molt intenses a partir d'aquesta matinada i durant 24 hores. Unes pluges que podran descarregar el litoral i prelitoral fins a 40 litres al metre quadrat, però que en alguns punts podrien arribar fins als 150. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució a la població.
10: De 150 litres, amb un període de 3 hores. Per aquest motiu doncs, demanem aquesta alerta, demanem aquesta prevenció a la ciutadania, als organismes, als ajuntaments, a tothom, que siguin molt preventius. També ens comenta el Servei Meteorològic que aquestes pluges poden anar acompanyades de tempesta i de ratxes fortes de vent. Aquestes situacions de temps violent que també pot fer algun esclafit.
9: De moment no es restringeixen els moviments en les activitats esportives o escolars perquè es tracta d'una alerta de 4 sobre 6.
0: Gràcies, Maite. I com dèiem, pel que fa al temps, tenim el cel ennuvolat amb risc de pluja cap a la tarda, precipitacions que poden ser fortes o molt fortes a Barcelona i a Tarragona i durant la nit poden arribar a ser torrencials. A més, baixen una mica les temperatures temperatures amb màximes de 30 graus a Lleida, 29 a Girona i 28 a Barcelona i també a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
11: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Quin dilluns, família? Les 4 i 6 minuts, comencem la tarda de Ràdio 4. Amb el Pau Robert i el Jaume Tudela al control, perquè tot soni meravellós. La Sònia Rodríguez Justicia a la producció. Subdirecció d'aquest programa. Hola, David Gallac, què tal?
1: Què tal? Molt bona tarda, Xavi Martínez.
0: Com ha anat el teu cap de setmana?
1: Molt bé, molt tranquil,
0: sí,
1: i molt de relax i d'estar tranquil·let, que fa molta falta, que després la setmana és molt llarga i ha passat moltes coses.
0: He creuat algú aquest matí que no ha començat massa bé la setmana, eh? No era un bon dilluns per ell.
1: Ai.
0: Tenia les boles negres,
1: sí,
0: com els Javis. Ai. Hola, Maria Coll, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana? Molt
2: bé,
0: especial,
2: molt bé, molt bé.
0: No?
2: Sí, super. Molt bé. Molt tranquil·la, trava a dir bé.
0: Es va casar, la Maria.
2: Sí.
1: Bé, tranquil, no, però Maria, tu vas tenir festa grossa.
2: Sí, no, perquè com que jo ja havia fet la cerimònia, la pensem casar al maig, oficialment, però ara ho vam celebrar amb els amics, i el que tots penseu com a casament, tots el que teniu al cap com a casament, sí, va ser aquest dissabte, va ser una festa,
0: gran,
2: ens ho vam passar molt bé.
1: Visca.
2: Molt guai, molt guai.
0: Doncs ja ho tenim tot llest, tot preparat, i comencem, com sempre, aquí a la tarda de Ràdio 4, actualitzant els 4 punts d'actualitat més potents. Les 4 de la tarda.

0: Comencem amb una de les imatges de les últimes hores. Ho comentàvem també ahir al Xavi Fornia de Ràdio Nacional d'Espanya, ho fèiem de fet amb el Pepe Álvarez. L'acampada de sol decidirà si es manté, s'amplia o es trasllada. Tot això en funció del contingut del decret d'habitatge, que està previst que s'aprovi demà al Consell de Ministres.
1: Sí, l'acampada pel dret a l'habitatge a la Puerta del Sol a Madrid s'ha llevat aquest dilluns en un ambient d'expectació davant les negociacions que es mantenen per tal d'elaborar un decret que satisfaci la indignació causada pel desnonament de la Mari Carmen, desnonada, recordem, la setmana passada de casa seva. Els joves que han acampat aquesta segona nit a la Puerta del Sol expliquen que ha estat relativament tranquil·la, però que durant la matinada hi va haver una gran concentració de cotxes de policia amb les sirenes posades que els va fer patir, diuen, per un possible desallotjament. La portaveu del sindicat de llogateres, Rufina Parra, explica quines són les seves demandes.
2: No queremos ley falsa, no queremos decreto falso, queremos decreto Mari Carmen, sin pasarse, sin dejar ni una coma, ni un punto del decreto que le hemos enviado, ya desde octubre del año pasado. Entonces, si no se cumplen las expectativas, normalmente en la acción sindical que tenemos es escalar el conflicto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para escalar el conflicto? Eso todavía no lo tenemos decidido, pero seguramente haya acciones.
0: David, anem a recordar quines són aquestes peticions que fan des del sindicat de llogateres, perquè crec que és prou important i ara les comentem.
1: La recordem, Xavi. El text inclou 5 punts. Planteja mesures estructurals contra els desnonaments, una reforma de la llei d'arrendaments urbans que reguli també el lloguer de temporada i el d'habitacions. Actualment, recordem, no estan subjectes a aquesta llei i que finalitzi, diuen, amb les estafes als llogaters i llogateres. També, què demanen? Pròrrogues de contracte efectives, la congelació dels preus dels contractes en vigor i l'actualització al 0% imitant el model de Nova York i la renovació automàtica dels lloguers una vegada finalitzat el contracte. La Candela és una de les joves que també està present a l'acampada i ha fet un paral·lelisme de la situació de l'habitatge entre les ciutats de Madrid i la de Barcelona.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice.
1: Era Pedro Sánchez qui escoltàvem, sí, ara, en aquest cas, també relacionat amb aquesta qüestió. L'alcalde de Madrid, també recordem, per ser José Luis Martínez Almeida, ha reclamat aquest dilluns al govern que desallotgi l'acampada. Almeida ha acusat el delegat del govern, Francisco Martín, de deixadesa de funcions i ha advertit que l'Ajuntament estudia emprendre accions legals si no desallotja el campament. Sánchez, com escoltàvem, també s'ha pronunciat pel que fa a aquesta qüestió. Xavi.
0: Ara l'escoltarem, Pedro Sánchez, a més, que el tenim a Catalunya, avui. Jo és que estava pensant, donant-li voltes al tema del decret, clar, què passarà amb les persones, amb les famílies que busquin pis després? Perquè si l'Estat protegeix el llogater vulnerable, també ha de, suposo, que ha de garantir qui paga el lloguer mentre no hi ha una alternativa. Sense aquesta garantia, clar, alguns propietaris poden exigir nòmines més altes i descartar qui els sembli un risc. I això pot tancar la porta precisament a les famílies que la mesura vol ajudar, no? O sigui, protecció molt necessària. També és important que els diners públics, els habitatges, funcionin per reallotjar la gent, perquè, clar, ajornar un desnonament no hauria de significar fer encara més difícil el proper lloguer, no? Estem parlant de famílies vulnerables que segurament amb, no sé, un matrimoni que un dels dos no tingui feina, o famílies amb fills que ja ràpidament quedin fora, absolutament exclosos del mercat del lloguer automàticament, no? Per coses així. No sé, jo crec que, en fi, demà veurem, què passa, però és prou important i prou greu tot plegat. Bé, Parlem de Pedro Sánchez?
1: Parlem de Pedro Sánchez, com dius, Xavi, que estarem pendents perquè demà és la data d'aquest Consell de Ministres, habitual en el dels dimarts, però diem la data perquè és el dia en què s'hauria d'aprovar aquest reial decret, i és que aquest habitatge, aquest decret Mari Carmen, centra l'activitat política a casa nostra. El president del govern, com dèiem, està avui a Barcelona i ha afirmat que el govern que cal governar el mercat de l'habitatge. Ho ha apuntat en la presentació de l'informe Vides Futures, que analitza les trajectòries vitals de la població resident de l'Estat i anticipa com podrien evolucionar fins a l'any 2050. Sánchez afirma, com escoltàvem, que cal actuar en matèria d'habitatge.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice.
1: Feia referència al president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de l'oposició, Albert Núñez Feijóo, que hi diu, doncs, acusa el govern socialista de portar anys fent promeses sobre habitatge que han quedat, diu, en el no-res.
4: Los mismos que han conseguido que comprar o alquilar sea algo heroico, están los ministros estrujándose los sesos, buscando culpables, señalándose los unos a los otros, buscando alguna explicación a cómo ha ocurrido esto. Yo creo que tenemos que ayudarles, ¿o no? Pues bien, ocho años con miles de promesas que se llevaba el viento, igual ha tenido algo que ver.
1: Segons el president dels Populars, la solució als problemes de l'habitatge passen per una nova llei de sòl i rebaixes fiscals. I pel que fa als partits de l'esquerra del PSOE, en declaracions d'aquesta casa, a les mañanes de Radio Nacional, la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, de Sumar, ha dit que l'acord polític encara està lluny perquè les propostes de l'executiu diu que són poc ambicioses.
5: El acuerdo en este momento está lejos. Estamos lejos de acordar un texto porque consideramos que lo que hay encima de la mesa diluye o descafeinea un poco medidas que son claves para solucionar la crisis de la vivienda en España, como es la protección de los desahucios, la prórroga del alquiler, la regulación también de los alquileres de temporada y de habitaciones.
1: I segons Alberto Ibáñez de Compromís i Pablo Fernández de Podemos, el PSOE està prioritzant les negociacions amb els partits de dretes.
6: Ahora mismo, a 24 horas, las posturas continúan estando lejos, bastante lejos en temas nucleares del Real Decreto.
7: Si el gobierno pretende responder a estas movilizaciones y a estas demandas con un decreto de mínimos pactado con Junts, que no vaya a la raíz del problema, que no ataje la especulación, se volverá a equivocar de nuevo.
1: Pedro Sánchez, recordem, precisament, dèiem que està aquí a Barcelona, es troba aquesta hora visitant una promoció d'habitatges de lloguer accessible al Poblenou, i a les 8 del vespre assistirà a l'entrega dels Premis Vanguardia 2026 al Palau de Congressos de Catalunya. Aquest és l'escenari polític, la seva derivada política d'aquesta qüestió de l'habitatge.
0: Doncs veurem què acaba passant. Estem molt pendents també, i evidentment demà ampliarem tota aquesta informació amb aquest decret Mari Carmen, on, com comentàvem, clar, aquí hi ha una paradoxa una mica cruel, no? Perquè una llei pot impedir que una família perdi el pis i alhora fer, doncs, que una altra no arribi ni a llogar-ne un, no? Ho dèiem, no? I és que, clar, si el propietari té por, no?, de quedar-se mesos sense cobrar, doncs pot acabar triant només qui tingui la nòmina més segura, nòmines més altes, més seguretat, i llavors moltes famílies vulnerables es quedarien fora del mercat del lloguer, no? I, evidentment, home, sí que seria una molt bona idea tenir contractes indefinits de lloguer en habitatge públic, en pisos de protecció oficial que s'han de fer. Segons el Banc d'Espanya, necessitem més de 800.000. Això és un tema molt important, construir pisos de protecció oficial. En fi, és un tema tan
1: extens i amb tantes derivades que...
0: No, sí, que l'hem tractat aquí molt, eh?
1: L'hem tractat i el tractarem.
0: Seguim escoltant aquí.
1: El tractarem, segur.
0: Aquí sap, els experts, però bé... Canviem de tema. El Ministeri de Sanitat, Maria Coll, vol que l'avortament farmacològic també es pugui fer als centres d'atenció primària i no només en hospitals o centres autoritzats com fins ara. Una altra de les grans notícies, de les notícies potents del dia d'avui. Anem a explicar tot plegat perquè també és complex. Eh?
8: Exacte. La ministra de Sanitat, la Mònica García, ho ha anunciat avui durant un acte amb motiu del Dia Internacional de l'Avortament Segur. En parlarem també de tot plegat amb l'Eva Moreno, que vindrà més tard. El Ministeri iniciarà els tràmits per modificar la normativa que regula quines pràctiques es poden fer als centres sanitaris, així com la fitxa tècnica de la mifepristona, que és un dels medicaments utilitzats en l'avortament farmacològic. L'objectiu és que les dones puguin accedir al tractament més a prop de casa, amb informació i seguiment dels professionals de l'atenció primària, reduir els desplaçaments i també les barreres d'accés, una mesura que arriba en un context en què la major part dels avortaments a Espanya es fan fora de la sanitat pública. El 2024 se'n van practicar 106.000 d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, el 78,74% es van fer en centres privats i el 21% en centres públics. Ara bé, el 72% de les dones sí que van rebre informació en els centres públics. Pel que fa al mètode, l'avortament farmacològic va representar uns 33.100 casos, és a dir, un 31% del total, això el 2024. I atenció, que ens ha cridat l'atenció perquè el seu ús varia molt segons les comunitats. A Catalunya va representar gairebé un 60% de les interrupcions, aquest avortament farmacològic, en canvi a Madrid només un 4%. Carai. Sanitat defensa que incorporar aquesta prestació a l'atenció primària pot contribuir a reduir aquestes diferències territorials. Una proposta que encara no és una aplicació immediata. Primer cal modificar la normativa, la fitxa de la mifepristona, que és el que comentàvem, i la cartera de serveis, i després concretar també amb les comunitats autònomes com s'organitzarà aquesta atenció.
0: Per parlar-ne, a aquesta hora de la tarda, quan són les 4 i 18 minuts, ens acompanya Jordi Mestres, metge de família i vocal de la CAMFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Molt bona tarda, Jordi.
9: Bona tarda.
0: Què implica, des del punt de vista mèdic, que l'avortament farmacològic es pugui fer també des de l'atenció primària?
9: Bé, a Catalunya, en certa manera, ja s'està fent des d'atenció primària, perquè fins a l'inici del que és la consulta i la petició es fan els ACIRS, que és els punts d'atenció a salut sexual i reproductiva, que estan dintre dels CAPs. Per tant, ja s'està fent. Jo entenc que el que pretén el Ministeri és apropar-ho encara més, perquè en algunes comunitats autònomes això no és així, i apropar-ho encara més a la resta d'Espanya, i veurem com es treballa a Catalunya, si dels ACIRS es vol baixar, doncs, als que són les metgesses i les metges de família, no? Haurem de veure una miqueta. Però aquí a Catalunya ja s'inicia des d'atenció primària, que creiem que és el que ha de ser.
8: Perquè ens fem una idea, com és exactament un avortament farmacològic? Quins medicaments són els que s'utilitzen? Què és el que experimenta una dona quan inicia aquest procés?
9: Bé, l'avortament farmacològic s'inicia fins a la setmana 9. A partir d'aquí, almenys a Catalunya, ja es passa a intervenció instrumental. I és important, evidentment, tenir aquest accés lliure i ràpid i, per tant, donar aquesta garantia, perquè si es pot arribar al farmacològic pot ser menys traumàtic, no? Perquè al final l'instrumental no deixa de ser una petita cirurgia, encara que sigui ambulatòria i en funció de les setmanes de gestació. Els fàrmacs que s'utilitzen, bàsicament, depèn dels protocols, són dos. El que heu anomenat, aquest nom tan estrany, la mifepristona, que és el primer fàrmac que es dona, que el que fa bàsicament és interrompre, doncs, la capacitat vital del fetus, va? I a partir d'aquí a les 24-48 es dona un segon fàrmac que el que fa és fer l'expulsiu, no? Que és com provocar, doncs, que l'úter, doncs, es buidi i per tant, doncs, fer l'expulsió d'aquest fetus, que no és visible, no? És un sagnat, però això serà, doncs, a les primeres 9 setmanes.
1: Un dels objectius és evitar desplaçaments, també. Quines barreres o dificultats es pot trobar actualment una dona que vol interrompre el seu embaràs i que aquestes barreres, com es poden reduir a través de portar aquest servei a un centre de salut?
9: Bé, això és molt important, perquè sí que és veritat que a tot el territori a Espanya hi ha molta disparitat entre comunitats autònomes. Jo crec que el que es pretén és intentar facilitar la dona. És un moment traumàtic, eh? No oblidem que no és una qualsevol cosa avortar, per tant, no és un moment que la dona necessita fer el mínim de desplaçaments, i aquí hem d'entendre que justament fer-ho des de l'atenció primària, i tornem a repetir, a Catalunya es comencen els centres d'atenció primària a partir dels ACIR, això dona una certa confiança a la dona que va a un centre que no li és estrany, perquè és el centre que probablement, doncs, ha fet el seguiment d'altres qüestions i, per tant, és un lloc que li resulta més familiar. A partir d'aquí, hem d'entendre que l'avortament, evidentment, està contemplat també perquè el professional pugui, doncs, tenir aquella... pugui acollir-se al dret de no aplicar-lo, però se li ha de donar garantia de que hi haurà un altre professional que ho farà. que això moltes vegades es malentén perquè hi ha aquesta qüestió professional, però no de centre. I sí que és veritat que en alguns territoris, alguns hospitals que tenen doncs, bases religioses doncs, fan aquest desplaçament de la persona a altres centres per poder acollir, i això no hauria de passar.
8: Perquè crec que també hi ha molta desinformació en aquest tema. Quins són els principals dubtes, les pors o fins i tot els falsos mites que tenen les dones quan se'ls planteja aquest avortament farmacològic?
9: Bé, moltes vegades quan pensem en avortament estem pensant en situacions molt, molt complexes i de molta i molt, molt traumàtics, no? amb cirurgies, amb intervencionisme, no? Que seria l'avortament instrumental. L'avortament en les primeres 9 setmanes sí que és veritat que es recomana doncs, que la persona estigui acompanyada, no? O pot ser a casa, et prens els medicaments, tens un sagnat, pot haver-hi alguna cosa de dolor, i per tant hem d'entendre que no és una regla i ja està, és una regla amb altres molèsties. Per això és important que la dona se l'aculli en un centre doncs, que se li pugui explicar bé, que se li doni tota la informació necessària, que estigui acompanyada, que pugui consultar en cas de dubte, en cas de complicacions, o sobretot dubtes, no? si és normal o no és normal el que li està passant, i per tant que tingui un accés ràpid a donar aquestes respostes justament per evitar doncs, les visites a urgències que potser són innecessàries, que a més, en certa manera, et fan sentir més vulnerable, no? Quan vas a un hospital, que és un centre molt més gran, moltes vegades pels pacients és més impersonal perquè no hi ha la persona de referència i, per tant, és important doncs, que això es produeixi en un procés acollidor.
1: Perquè fa finalment si s'implanta a l'atenció primària. Clar, per tot el que ens està explicant, Jordi, com ens hem d'imaginar el circuit ideal, no? El que hauria de ser que des que una dona demana interrompre l'embaràs fins al seu seguiment posterior.
9: Bé, a Catalunya ja es garanteix, quan una dona demana en el seu ASIR de referència, que estan disponibles doncs, a la pàgina web del departament, inclús posant al Google és molt fàcil saber quin centre tens de referència, tindràs un proper a casa. Les visites no es demoren, es fan amb un plaç raonable, és a dir, que no es demora la visita. Per tant, et donaran visita i t'atendran. I et diran en la situació en la que et trobes quina és la situació doncs, més adient per la persona. Evidentment, si és a partir de les 9 setmanes, el farmacològic és el que està indicat, per això les dades de Catalunya, doncs, ara ho dèieu, no? Més del 60% en termes poden fer amb indicació farmacològica, i a partir d'aquí doncs, et diran, hi ha el límit entre les 14 i 22, que té un supòsit, a partir de les 22 setmanes són uns altres. No? I per tant, això és important que s'expliqui, s'expliqui bé i que la dona tingui un accés ràpid. Si això es passa a un nivell més de centre d'atenció primària, no? Amb la metgessa i el metge de família, haurem de veure al departament quins circuits dona, perquè també s'haurà de garantir que tinguin un accés ràpid en el temps que toca. No? Evidentment, farà falta doncs, formació en els equips, perquè no és una pràctica que es doni, com va passar salvant molt les diferències, per exemple, quan es va aplicar la llei de l'eutanàsia, no? que es va aplicar, es va fer molta formació, es va fer molta pedagogia, perquè és un canvi important i, per tant, requereix doncs, que es faci amb uns tempos adequats per no ensopegar, no, amb aquest tema.
0: Gràcies, Jordi Mestres. Una abraçada molt forta.
9: A vosaltres. Adéu.
0: Molt bé, bona tarda. Doncs ens acaba d'acompanyar el Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

0: Bé, i tanquem aquestes 4 de la tarda amb una que segurament no t'esperes. Un ratpenat de gairebé mig metre acaba atrapat en una banyera al Tarragonès. Ens podem imaginar l'ensurt, entrar al lavabo, trobar-nos un ratpenat atrapat dins la banyera. Doncs bé, això és el que li ha passat a un veí del Tarragonès, que aquest diumenge al matí va donar l'avís als agents rurals després de trobar-hi, Maria, un exemplar de ratpenat quallarg, es diu,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: ratpenat,
1: sí, sí.
0: Quallarg.
1: Exacte. Sí, sí, els agents rurals diuen que l'animal hauria entrat de matinada per la finestra del lavabo i hauria acabat dins la banyera i no va poder sortir. El veí va demanar ajuda perquè no sabia si el ratpenat podia transmetre alguna malaltia. I bé, d'això en parlarem ara, perquè justament avui Salut ha alertat que han augmentat les agressions de ratpenats. Els agents van poder rescatar-lo i el van traslladar fins a un centre de fauna de la Generalitat. I atenció, perquè no era petit, aquest ratpenat de cua llarg. Era un ratpenat cua llarg europeu, un dels ratpenats més grans d'Europa. Pot arribar a medir 45 centímetres d'envergadura, però pesa només entre 20 i 30 grams. Per tant,
2: oi,
1: molt llarg, però...
2: No.
1: Pesava poquet.
2: Poquet.
1: També és considerat el ratpenat més ràpid d'Europa. Pot arribar als 135 km per hora en vol i s'ha observat que pot arribar a volar fins a 1.600 metres d'altitud, aprofitant, atenció, als corrents d'aire.
0: Què faries, Gallac, si tu obres la porta?
2: Què faria? Mira, sortir corrent a més, sortir corrents a més de 135 km hora. Ja us ho dic ara.
0: Bé, clar, Maria, en aquest context...
2: Mare de Déu! Ai,
0: atenció, perquè...
2: No puc amb els ratpenats, per favor. No.
1: Vigila, perquè...
2: Tanca la finestra.
0: Si tanques els ulls i et deixes en vaig per ells... Seràs Batman.
2: Però bé. Només em faltava ara Xavi Martínez ser Batman.
0: Sí. Sí, ja.
2: Amb la de coses que he de fer en el dia a dia, ara he de ser Batman també. Va.
0: Et dèiem que, clar, en aquest context, Maria, molta atenció, perquè Salut està alertant, no?, que augmenten un 23% les agressions de ratpenats a Catalunya.
1: Sí, sí, els ratpenats ja representen el 43% de totes les agressions d'animals a Catalunya per davant dels gossos.
0: Ho fan sense navalla, elles, no? Ells,
1: sí,
0: no,
1: ells, suposo, no ho sé, perquè no sóc experta en ratpenats, que deuen anar volant i sense voler, doncs, deuen xocar contra algú,
0: però
1: són el 43% per davant dels gossos, que són un 28%. Salut diu que els ratpenats són els principals portadors de la ràbia i recomana no tocar-los i ni intentar tampoc rescatar-los, encara que semblin ferits o inofensius. De fet, aquest any, el 67% de les exposicions a animals notificades a Catalunya han requerit el tractament preventiu contra la ràbia. Atenció, que això no vol dir que els ratpenats que trobem habitualment estiguin infectats, però Salut diu que hem de posar prevenció perquè no els hem de manipular i hem de demanar ajuda als professionals, com molt bé va fer aquest veí del Tarragonès quan es va trobar un ratpenat de mig metre a la seva banyera.
2: Vas al lavabo i trobes el ratpenat allà donant voltes...
1: A la banyera.
2: A la banyera.
1: Una vegada a mi em va entrar...
2: No
1: un ratpenat, però per la finestra del lavabo d'un pis, d'un nou pis, un ocellet. Però clar, que no passa res, però que estàvem dormint i vam sentir piu-piu-piu-piu-piu. Dic, ui, sembla com bastant a prop, això, no sembla que estigui al carrer. I vam anar, i estava al plat de dutxa, havia entrat per la banyera, per la finestra del lavabo, es va com desorientar i el vaig agafar i també el vaig deixar anar.
0: Tu, David, ets com la meva dona, com la Clàudia, que té un pànic absolut, per exemple, a viatjar a llocs on poden aparèixer serps.
2: Ai, tampoc puc.
1: No.
0: Del que és el lavabo, no?
2: No.
0: O que vas a fer les teves coses tranquil·lament. Aguas mayores, David Gallac.
2: Sí. Aguas mayores. Que baja la cañería
0: y sube
2: la serpiente.
0: Pues
1: a mi m'han por les arnes.
2: Sí. No, és que...
1: Les arnes, em fan molta por, les papallones de nit.
0: Yeah.
1: I
0: arna con gusto no pica.
1: Molta, em fan angúnia, però de plorar, eh? Us ho dic de veritat.
2: El ratpenat no
1: suporto.
2: No saps com evolucionarà. Perquè
1: les papallones les papallones també volen així estranyes, eh?
0: Però aquesta que vol així estranya, perdó, David. Aquesta arna se li va ficar al meu pare.
1: No, ja ho sé, ja conec aquesta història.
0: A l'oïda. Sí, a més, la recordarem sempre, a més d'un Barça-Madrid.
2: Va entrar l'Arna a l'orella del teu pare.
0: La polilla, saps?
1: M'ho vas explicar.
0: La mítica polilla.
1: M'ho vas explicar.
0: Me'n recordo sempre. Li va entrar a l'oïda, el meu pare, pobre.
1: Sí, ja sé per on va.
0: El meu pare deia que era com si tingués... Saps quan et truquen i tens el mòbil en... El tens en vibrador?
1: Jo m'hagués desmaiat.
0: Doncs això al teu cap.
1: Jo m'hagués desmaiat,
2: eh? Quina angúnia, per favor.
0: I va posar ous.
1: Sí, m'ho vas explicar.
0: Va posar ous.
2: Què?
0: Tot en mitja hora.
1: No,
0: vam anar volant al cap i li van treure l'arna. Li van treure l'arna i els ous.
1: Em desmaio, t'ho juro.
2: No,
1: puc. És que tinc malsons.
2: Però m'agrada molt que diguin, sisplau, no els toqueu. Hi ha algú que quan veu un ratpenat...
1: El toqui?
2: Perdona, vagi a tocar-lo?
0: Sí, no? Com,
2: que bonic,
0: que guapo.
2: Ai, que guapo el ratpenat. A veure, ai, com vola. Ai,
1: bonico.
2: Clar, no és un...
1: Xiquitín. Si busqueu la notícia aquesta per internet, veureu la foto del ratpenat cuallar, que és molt lleig.
2: Sí. Cuallarg deu ser el nom del ratpenat cuallarg.
1: És molt, molt lleig. O sigui, té com un tipus d'orelles que són uns monyos, és molt estrany. Jo les arnes és que no puc, em fan una angúnia.

0: El tenim per aquí. I porta
1: passi,
0: un convidat, no?
1: Porta un ratpenat. Ah, no.
0: Sí. Sònia, si poden passar, parlarem de ratpenats amb ells o del que vulguin. Sembla que l'Albert avui porta un convidat molt, molt interessant. Estava jo pensant abans... En parlarem amb la Eva, no?, de tot el tema també de...
2: I tant.
0: De l'avortament. Estava jo pensant, dic, ostres, la proximitat d'un centre de salut hauria també de servir per oferir alternatives reals a qui volgués continuar l'embaràs, no? Que també estaria bé, suposo. Suposo que es farà
2: sí,
0: molts,
2: també es fa servir.
0: A molts caps, però que es posi també energia en tot plegat, perquè a vegades sí que és veritat que hi ha casos que dius, ostres, potser, no? Ho diuen elles, perquè hem tingut aquí casos també que hem parlat amb dones que en aquestes situacions tan complicades i tan difícils...
3: En aquell moment difícil que has de gestionar-ho així.
0: Sí, tot ajuda és poca. En fi, Alberto Montes s'ha rapat el cap. Està més bombilla que mai.
1: Això vol dir que farà una peli.
0: Ja, és que segur. I de Narcos, segur. Segur. Alberto Montes, com estàs? Bona tarda, què tal?
4: Un moment, sisplau, que no...
0: No t'has posat els auriculars?
4: M'estava... Sí.
0: Escoltes bé?
4: Sí.
0: Estàs molt guapo, eh?
4: Tinc bones orelles i escolto bé, també.
0: Sí.
4: Estic guapo.
0: Tens brilli.
4: Brilli, gràcies.
0: Sí, els ulls.
4: Sí, en fi, toca assumir que el temps passa... Toca assumir que el karma existeix. Jo he fet molta conya als calvos de la meva colla, amics del meu germà, recordo, i toca assumir que el dia que conegui Istanbul serà per turisme pur i dur. O sigui, no tornaré amb el crocanti a la teulada. Yeah. Que, no? És una mica d'angúnia, eh? Saps què vull dir?
0: I tant.
4: Bueno, d'això...
0: Sí, he vist alguna, eh?
1: Però quan no ho saps, queda bé. Vull dir, jo
4: sempre ho saps.
1: Jo tinc una mica...
3: Sempre, la veritat, sempre sí? Acaba veient la llum.
0: Està content?
1: Sí, li queda molt bé. O sigui...
0: Van a Turquia, ell?
1: No, ell s'ho va fer aquí.
0: És una mica
1: No se la va jugar.
3: És de proximitat.
4: Quilòmetre zero.
3: Clar, quilòmetre zero.
4: Gespa de
0: quilòmetre
1: zero. I també tinc una amiga que hi treballava. Tinc una amiga que treballava en un centre de posar cabell.
3: Què pot dir?
1: Re, que ens va explicar com és la idea que t'arrenquen un tros de pell d'aquí darrere del coll... No sé si ho sabeu, t'arrenquen un tros de pell, literalment, et treuen els pèls un per un de la part d'aquí del darrere del cabell, on sí que en tens, i després et fan els forats un per un a la part de davant i et van posant els pèls un per un, o sigui, és una feina...
3: Això és una feinada.
1: I t'arrenquen un tros de pell, vull dir que t'hi és com una mica més estirat, així enrere, com la Carmen Sevilla, saps, amb una pinça, del cogote.
4: Te'l treuen del sòcal, sí, perquè...
1: Clar, perquè aquí sempre n'hi ha...
4: Gràcies. La gent calva... Normalment no es queda calva all
1: només
4: tot el cap.
1: Només de la part de davant.
4: Clar, queda sempre el rodapiés, normalment. I que, clar, d'aquí venen els calvos con coleta, que és aquest gremi que es treballa a partir d'una certa edat, dels 40-50, quan precisament no vols assumir que et quedaràs calb i llavors, en fi, el fenomeno Santiago Segura, que li diuen.
1: T'has rapat perquè et quedes calvo, llavors, no?
4: Sí, resumint. Però no he vingut a parlar de mi.
0: Queda molt bé. Home, sí, parlem...
3: Només parlem
0: de tu. Aquí tenim una secció que és Albertades i Albertències.
4: És cert.
0: Però que ens agrada la teva vida. És un reality. Has signat un contracte aquí amb aquest programa i ja ens has donat la teva vida per explicar-la cada dilluns.
4: Hauré de revisar algunes clàusules.
0: Ja no es pot, no?
4: Ja no es pot. En fi, doncs sí, estic assumint i em faig gran i no és per cap pel·lícula.
1: Em
4: podria fer guai i dir que estic preparant un paper de... quedava fent un acudit d'humor negre. Ara que torna amb companyeros, podria tornar a polseres vermelles. Jo podria interpretar els personatges a la ficció, bona tarda.
0: A veure, Alberto Montes.
4: No hi ha hagut futbol aquesta cada setmana?
0: No hi ha hagut primera divisió.
4: No hi ha hagut primera divisió, efectivament. Ha jugat a Sabadell.
3: Segona divisió, sí.
0: I el futbol de seleccions ha estat interessant.
4: Sí, la Nations League, que és el Teresa Herrera dels equips internacionals.
0: Un Anglaterra-Espanya a Wembley per estrenar la segona estrella és un partidàs.
4: Sí, home, sí, no me'l vaig perdre. Estava al correfoc de la Mercè i vaig pensar, ostres, què era avui?
3: La Nation League, corre cap a casa.
4: I vaig arribar que ja havia acabat. Bueno. Però, en fi, no hi ha futbol, diguéssim, no hi ha Barça. No hi ha notícies al voltant... Bueno, notícies sempre hi ha al voltant de l'equip culer, però no hi ha futbol com a tal. Llavors, els aficionats estàndards que no segueixen la Lliga Hypermotion amb tota la emoció que té la
0: Lliga Hypertension.
4: I digue'm a mi que

0: porto molts anys, no tants, perquè abans estava endollat a la primera ref, i no a la segona divisió. Per cert, també va jugar el Sant Andreu, que va guanyar 1-2 a l'Estadi de Tarragona.
1: Per si algú s'acaba de connectar a la tarda a Ràdio 4 i no coneix, pel que sigui, no coneix l'Albert Montes, s'ha de dir que ell només parla de tres equips. L'interessa el Barça, l'interessa el Deportivo de la Corunya, perquè ell és gallec.
0: Correcte.
1: Un galaico català preciós, i el Sant Andreu.
0: Perquè és el meu poble, diguéssim, d'acollida.
1: Tu vas arribar a Galícia i et va acollir Sant Andreu.
0: Efectivament. Efectivament.
1: Doncs ja estàu dit, però diu, què fa aquest parlant? No, només volta, no? Només del Sant Andreu, no? Doncs del Depor.
0: Doncs. Una a dos. I la jornada que ve rebem el poderós, tot poderós, Antequera, eh?
1: Home, l'Antequera, Antequera...
2: Antequera és molt conegut, sí.
1: Antequera, Màlaga, és una zona...
2: Un equipàs, Antequera.
1: Una zona molt ampla, carregada de solars.
0: Rival a batre, a Can Dragó el proper dissabte. En fi, m'estic...
2: I fins aquí els esports.
0: Gràcies. Fins aquí els esports.
2: Ara el temps. Vinga.
0: Trànsit, voleu.
2: Què voleu?
0: Fa calor, no, aquí?
1: Molta.
2: Sí.
1: No ho volíem comentar.
2: Sí, no ho he comentat, però sí.
0: Perdó. No, al final no feia calor. No hi ha futbol, però porto futbol, d'alguna manera.
3: Que bé.
0: Literatura i futbol. Que dius tu, casa, no casa? Cada cop més. Avui parlem amb l'autor, és el seu primer llibre, és el debut literari, de Jordi Domínguez, periodista esportiu, ha treballat a Don Balón, Panenka, fundador de Panenka, li podem preguntar per això, Gol Televisió, Movistar, és el Jordi Domínguez. Què tal, bona tarda?
4: Què tal, com esteu?
0: Molt bé. Que ens presenta el seu llibre No és solo un juego. Atenció, que jo li volia preguntar, coneixent-lo, és un llibre que mescla, corregeix-me si m'equivoco, futbol, història i humor. I la primera pregunta, abans d'entrar en de què va el llibre, és si hi havia algun joc de paraules pel títol, ja. Sé que a dins del llibre hi ha molts jocs de paraules. No sé si pel títol vas haver de descartar algun joc de paraules que només entenies tu.
4: Hi va haver un ampli debat sobre el títol. Hi havia propostes sobre cicatrius. Finalment, amb la gent de Panenka hi ha molt bon criteri i vam escollir aquest. No és solo un juego, perquè realment el futbol no és només un joc, com s'explica en cada una de les històries que hi ha dintre d'aquest llibre. Són 55, una per cada federació que forma part de la UEFA. I al final són històries que barregen des de l'anècdota, com dius, l'humor, però també molta geopolítica, perquè per molt que alguns no vulguin barrejar el futbol i la política, estan molt barrejats en molts jocs. Hi ha, de fet, guerres que s'han extrapolat a terrenys de joc.
0: Sí, de fet, dèiem abans que parla d'història i jo, de fet, valdria per un estudiant de batxillerat per refrescar alguns coneixements sobre Guerra dels Balcans, l'Alemanya dividida, vull dir que hi ha força història, gairebé quasi més història que futbol.
4: Tampoc recomano que ningú vagi a la selectivitat només llegint el llibre. Potser no aprovaria.
2: Caldria fer alguna cosa més, no?
4: Sí.
0: Pitjor no aniria.
4: No, però bueno, pot ser una bona porta d'entrada, no? A través del futbol, qui no estigui molt interessat en la història pot arribar a aquesta història d'una manera molt més fàcil.
0: Sí, dèiem que el futbol està a tot arreu. Està en 55 històries, repetim, 55 històries de futbol europeu, una per cada federació. Et volia preguntar preguntes que segurament ja t'han fet en la promoció. Història preferida, perquè dins d'aquest llibre hi ha històries des d'un tio a Anglaterra que crea un equip a l'estil PC Futbol, que aquesta m'ha encantat, una de les primeres, els partits de costellada de la Copa d'Estònia, on poden participar equips amateurs, que això és molt fort, vull dir, el teu equip de la TAR podria participar a la Copa del Rei d'Espanya si parléssim del mateix cas, o al bar del germà de Mejo Codro, que, en fi, jo també l'hagués buscat, bar Mostar. Quina és per tu la història preferida d'aquesta 55? Si la tens i et pots quedar amb una.
4: M'és molt difícil escollir, Alberte, perquè totes tenen alguna cosa que m'ha generat durant l'escriptura, la documentació per fer-la, les entrevistes que també he anat efectuant per poder confeccionar cadascuna de les històries o dels capítols. Totes tenen alguna cosa, però sí que és veritat que aquelles que tenen vivències personals, com la de Bòsnia, on s'explica la història de la rivalitat entre el Vélez Mostar, que és l'equip dels musulmans, i el Zrinjski, que és l'equip dels croats dintre del país... Tot neix arran d'un viatge que vaig fer fa uns quants anys a la ciutat, buscant el bar que presumptament era del germà de Meo Codro, exfutbolista del Barça. Vaig acabar amb uns ultras del Vélez Mostar que ens van, d'alguna manera, emboscar dins d'aquell bar i ens van acabar explicant la història del club, posant-nos vídeos fins i tot d'una eliminatòria contra el Borussia Dortmund que havien jugat i tal.
0: S'ha jugat la pell, eh? És el John Sistiaga del periodisme esportiu. Jo et volia preguntar, ara que dius, parles de Mostar, que és una història història, és una història real que tu vas viure, no ho expliques, sinó vivència pròpia d'aquesta visita a aquest bar d'ultres. No sé, en el procés d'escriptura d'aquest llibre, si tu tenies una sèrie de històries que et rondava pel cap, una llibreta on ja anaves apuntant, i això ja tenia pinta de llibre, és un encàrrec, com va?
4: Sí, pensa que arran dels partits que m'ha tocat narrar durant la meva trajectòria a televisió, a vegades fas partits entre equips de països molt random i aquí ja generes una sèrie de coneixements o et van sorgint històries que dius, ostres, això algun dia es podria explicar amb més profunditat. Amb l'Aitor Lagunas, que és company també de Panenka, tenim un podcast que va una mica en la línia del llibre, expliquem cada setmana històries geopolítiques relacionades amb el futbol, i una mica parlant de tot i de res, un dia va sorgir la idea de fer el llibre, jo ja tenia algunes idees al cap, però al final per fer les 55 t'hi has de capbussar molt, perquè no en tots els països et surten de primeres bones històries, però a través de les entrevistes que he anat fent, de llibres que he llegit també per documentar-me, moltes vegades jo anava amb una idea preconcebuda i al final una arrel que sortia d'aquella idea original era molt millor que la història que jo portava pensada i llavors he optat per aquí.
3: Jo al Berti li puc fer una pregunta.
0: Oh, i tant, i dues.
3: Home, Jordi, et volia preguntar que ara que parlaves d'això de la geopolítica del futbol, no, totes les històries que expliques en aquest llibre, hi ha moltes vegades que els que ens agrada el futbol se'ns tracta de que és, bueno, és una cosa molt banal, de que bé, de que això no serveix per res, i la gent que no li agrada o que no li interessa, a vegades van una mica superiors, de a mi això no m'agrada, això a mi no m'interessa, jo soc més intel·ligent, jo vaig més enllà,
1: sí.
3: I et passa més, i bueno, no sé si segurament alguna noia que ens està escoltant se sentirà identificada quan ets una noia. Mm-hmm. Perquè a mi, que soc noia, m'encanta el futbol, la meva mare és molt futbolera també, jo vinc d'una família molt futbolera, i llavors quan veuen que en saps de veritat, diuen, ostres, però aquesta noia controla, no? Mm-hmm. Suposo que això també al llarg de la teva carrera t'ho has trobat moltes vegades, i entenc que fent aquest llibre també, no? Ostres, aquí ja va més enllà d'això, bueno, com diu el títol, no és només un joc, no?
4: Exacte, sí, però jo crec que al final són clixés. Després, mm-hmm, quan rasques sota aquesta superfície, doncs és ja tot el que tu comentes. I jo crec que el futbol, que al final és un element que està molt present a la societat, no només del nostre país, sinó de qualsevol país on tu hi posis la lupa, no se li diu que és l'esport rei per qualsevol cosa.
3: Clar.
4: El futbol està present gairebé a tot arreu d'una manera o una altra, i és un element més de la societat. Té implicació en moviments socials, en moviments polítics, en personatges que busquen poder a través del futbol perquè dona molta influència, i a partir d'aquí doncs, els seus tentacles poden arribar a mobilitzar masses, i al final bueno, hi pot haver gent que digui que el futbol és una cosa molt, molt banal, però realment jo crec que té molta importància dintre del que és la nostra societat.
0: Mm-hmm. De fet, no volem recomanar llibres a tota aquesta gent que ens diu que som menys perquè ens agrada el futbol, però és un llibre que bé es podria recomanar a gent que el futbol li interessi ben bé poc, no?
4: Sí, perquè al final hi ha moltes històries que no són de futbol però acaben en un camp de futbol, o a l'inrevés. Però no tens per què ser un gran entès en futbol perquè et pugui interessar aquest llibre. Al final són històries de vida, algunes de política, algunes d'història, algunes simplement és una recomanació de viatge a través d'un club que està en un lloc molt singular, i a partir d'aquestes històries doncs arribes a través d'una fórmula molt senzilla, que és el futbol, que és una cosa que gairebé ens agrada a tots, o a quasi tots, i pots entendre tot aquest ecosistema.
0: De fet, el llibre és una bona manera d'entendre per què el futbol és tan transversal i arriba a tantíssima gent, perquè és cert que la gent que menysprea l'afició pel futbol és perquè no hi dedica zero temps a saber què hi ha darrere del futbol, les històries. Ara parlàvem del Sant Andreu, futbol de barri, futbol que reivindica també un model de societat que tothom vol, tret dels feixistes. Vull dir que són lliçons de vida també, més enllà de l'esport només, no? Ara parlava la Maria d'aquesta radiografia de la penya que, en fi, que ens veu, que ens mira per sobre per ells no voler, que no els agrada el futbol i tal. Ara vull parlar del fenomen panenquites. No sé si tu, com a panenquita membre fundacional...
1: Definim què és un panenquita, per si algú no...
2: Què és això? Què és això?
0: Exacte, la revista Panenka...
2: Ni això, són conceptes que em costen, a veure.
0: La revista Panenka és precisament... clar, aquest llibre surt sota el paraigües de l'editorial de Panenka. Panenka és una revista de futbol que parla de futbol i molt més que això. Parla de política, literatura, va més enllà del futbol, relaciona el futbol amb tots aquests temes culturals. D'acord? Hi ha certa gent que també, amants del futbol, que els hi posa el mal nom de panenquites a la gent que, d'alguna manera, intel·lectualitza massa el futbol i li dona aquest gir. No sé si el concepte de panenquita us molesta, a tu imagino que no, perquè et conec, però no sé com vius tu aquests comentaris que són haters una mica de baixa estofa.
4: Sí, a mi no em molesta, em fa gràcia, realment, i crec que li dona publicitat a la revista, cosa que mai és dolent. Però sí que és veritat que són comentaris que venen des d'un cert despreci per part de gent que és molt xapada a l'antiga,
0: sí,
4: no? De la vella escola, del periodisme d'abans, i tota aquesta nova generació a la que li agrada el futbol internacional o que el veu des d'un prisma cultural, com és el cas de Panenka, doncs com que...
0: Desconfia, no?
4: Sí, li posa els cabells una mica als pèls de punta, no? I és com que li fa por. Bueno, no passa res. Tu pots veure el futbol de la teva manera, t'ho respecto, però respecta també els altres.
0: Efectivament. Abans parlaves que són 55 històries, que algunes t'han costat més que altres. Alguna que se t'hagi encallat, que deies, hòstia, no sé per on sortiré, per molt que tiré del fil, no acabo d'arribar, algun país en concret, alguna federació? Perquè és que, clar, vull dir, Azerbaiyán i la Feroe, Andorra, vull dir...
4: Bueno, de fet, aquests països que poden semblar més complicats, al cap i a la fi són els més senzills, perquè com sempre hi ha algun jugador català o espanyol que està per allà i són gent que no tenen el focus mediàtic habitualment, poder parlar amb ells és que se t'obren totalment.
2: És més fàcil, no? Potser
4: sí,
2: tens una accessibilitat
4: sí.
2: que
4: un
2: propera
4: total,
2: amb
4: exacte.
2: Una selecció que no tindries a...
4: Sí. Sí, sí, totalment. Clar, jo si hagués hagut d'entrevistar Mbappé o Lamine per al llibre, segurament m'hagués entrebancat molt més, no? Són jugadors que t'obren les portes...
0: Bueno, i tothom té més referències, no? D'Espanya, Itàlia, exacte. Anglaterra, havies de buscar potser més.
4: Però, per exemple, el que més ha costat, jo crec que el d'Ucraïna, perquè al final tot és fruit d'una entrevista amb un jugador de l'equip de la central de Txernòbil, que just estava treballant el dia que va explotar el reactor 4, i explica una mica tota la història del que podia haver estat aquell club en el que s'estava invertint moltíssim calé. No sabem que hauria estat de l'Estroitel Pripyat, que era el nom de l'equip. No sé si avui seria un Shakhtar o un Dinamo de Kiev, però en qualsevol cas mai ho sabrem.
1: Quants estadis hi ha amb nom de dona?
4: Molt poquets, per desgràcia.
1: Hi ha pocs, no? Sí. Jo pensava que cap. Ara no em ve cap al cap.
0: Hi ha un a Espanya molt famós que ja no té nom de dona, no?
4: Bueno, tenim el Vero Boquete,
0: exacte.
4: Que és on jugava el Compostela, a primera divisió. Aitana Bonmatí, a Sant Pere de Ribes, té l'estadi municipal. Però no són grans estadis.
1: Ah, això t'anava a dir.
4: El gran és el de Vero Boquete, que és el de Santiago de Compostela.
0: Antigament el de Vallecas, que es deia...
4: Teresa Rivero.
1: Sí, sí. Home, doña Teresa Rivero.
0: Llegint aquest llibre, venen dues coses al cap, trivials, si vols, però una, i ara parles de l'Ucraïna, cada història té sèrie de Netflix. Vull dir, dona per molt, i lo d'Ucraïna, evidentment. I després les samarretes. Cada cop que passava amb el Vélez Mostar, pensava, ostres, vull buscar la samarreta, vull la samarreta, col·leccionaria samarretes. No sé si tu ets un fan de samarretes, si en col·lecciones. Havent viatjat tant, et preguntaria quantes tens. No sé si ho vols reconèixer, si és obscena la xifra o...
4: No, en tinc poques ara perquè n'he regalat moltes. I me'n penedeixo molt perquè en tenia algunes que ara veig que valen molta pasta. Però les vaig regalar en el seu moment. Perquè
0: Tipo
4: la de la Copa Intercontinental del Barça, aquella capa vermella amb la Copa d'Europa
3: aquí.
4: No sé qui li vaig regalar aquesta, però crec que ara
0: A mig generós, perquè jo tinc cap col·lega que em regali...
4: Bueno, crec que li vaig regalar algun familiar, però és que no ho recordo, perquè ja aquesta samarreta tenia molts anys. Ara en tinc algunes així molt friquis. Tinc, per exemple, una de la selecció de Hawaii.
0: Ojo.
4: D'Etiòpia.
1: Cuidao,
4: En tinc així de rares.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, deia abans que és el teu debut. No sé, si tens ganes de més, cap on mires el següent títol, si és que ja hi penses? T'ha agradat això d'escriure un llibre?
4: M'ha agradat en el sentit de que no he patit per acabar-lo, perquè hi havia molta gent que havia escrit el primer i havia dit, uf, els últims mesos vaig patir moltíssim perquè arribava la data d'entrega i no... Jo, la veritat és que no, anava fent... I quan em van dir quan s'havia d'entregar, ja pràcticament el llibre estava fet i ha estat més una cosa de repàs. En aquest sentit, crec que estaria animat a fer-ne un segon, però ara, de moment, anem a veure què tal cau aquest.
2: A veure com va el primer, no?
1: Jordi, qui és el millor jugador del món ara mateix i qui guanyarà la pilota d'or?
2: Ui,
0: epa.
2: A veure.
4: Lamine Yamal i Lamine Yamal.
1: Ostres, valent, eh? Sí, eh?
4: Jo crec que sí. Després, ja sabem com són aquests premis, és molt subjectiu, sí. La gent que vota, cadascú té el seu criteri i no sé què passarà. Però jo crec que Lamine ha fet mèrits com per guanyar-lo. Ja va estar molt a prop l'any passat i crec que aquest pot ser el seu any.
1: És que és un any curiós, aquest any. No sé si esteu d'acord, perquè els que més títols han guanyat no han fet un gran any, diguéssim, no? A nivell de joc explosiu. I els que sí que han fet números individuals no han guanyat títols, no? Passa molt, per exemple, amb el Paris Saint-Germain. Dembélé no ha estat el seu millor any, va ser l'anterior, amb el Fabián doncs no ha estat el seu millor any, però ho ha guanyat absolutament tot. Lamine ha guanyat títols, però no ha estat especialment brillant, per exemple, al Mundial, no?
4: Sí, però jo crec que el gran candidat, si no és Lamine, serà Harry Kane, que justament ha fet els números perquè ha sigut el màxim golejador d'Europa aquesta darrera temporada. Els títols els té amb el Bayern. És veritat que amb Anglaterra va arribar a semifinals del Mundial. Hauria de passar molt al Mundial. En un any de Mundial, al final, crec que hauria de ser pilota d'or un jugador que hagi guanyat el Mundial. Però veurem què passa.
0: A Harry Kane li falta el màrqueting, també. Que no sé, també li pregunto al Jordi si creus que aquesta manera de vendre's de cara a la pilota d'or s'instaurarà, ha vingut per quedar-se, això de creuar declaracions, a les entrevistes, deixar caure que jo sóc el millor...
3: Això els últims anys ja crec que es va fent bastant, no?
0: Aquest any molt acusat,
3: aquest any molt, aquest any molt,
0: jo no recordo... Evidentment, amb Messi i Cristiano no passava, ni tan sols Cristiano Ronaldo era un tio bastant caut en aquest aspecte, en d'altres no, i Messi per suposat, però aquesta guerra de declaracions, no sé, a mi personalment no m'agrada, però no sé si ha arribat per quedar-se.
4: Jo crec que ha arribat per quedar-se sempre que els candidats siguin un del Barça i un del Madrid. Aquí hi ha una guerra Mbappé-Lamine, en la que sembla que t'hagis de posicionar per un o altre, des dels mitjans que segueixen cadascun d'aquests clubs també s'està empenyent de cara al seu candidat. Clar, entenc que a Anglaterra no s'està fent això amb Harry Kane, pel que tu deies, no té tanta publicitat. A Alemanya tampoc crec que la premsa alemanya estigui empenyent per Harry Kane, però aquí és bastant curiós en què, havent-hi diversos candidats espanyols, hi ha premsa espanyola que està empenyent perquè sigui Kylian Mbappé el pilotador.
3: Sempre passa. O sigui, perquè com que el Madrid no té jugadors espanyols, pràcticament, sempre... Vull dir, no ho sé, sempre passa, no?
0: L'any de Jeremai serà més tranquil·let, ja veureu. Allà no... Hi haurà bastanta unanimitat.
1: Gran jugador, Jeremai.
0: Abans de convidar el Jordi, jo li volia fer una teva pregunta, i és quants punts Vueling tens?
4: Tinc bastants. Perquè saps que... Tu, com a deportivista, saps que jo estic seguint el Celta a Movistar,
0: a Europa. I tot i això, estàs aquí.
4: Exacte,
0: per tant,
4: perquè l'amistat preval.
1: Tots els partits del Celta a l'Europa League els fas tu.
4: Sí, estic a peu de camp amb el Celta. Sí. I llavors, clar, moltes vegades, quan volo a Vigo, quasi sempre és amb Vueling, amb el qual tinc bastants.
0: De fet, l'últim viatge del Celta t'hagués donat per escriure un llibre sencer. Ja no per llegir-lo, per escriure.
4: Sí, de fet, el capítol de Xipre va una mica del que vaig viure fa uns dies allà. Em va tocar fer el partit entre l'Omonia i el Celta i vaig travessar l'altra banda de l'illa, a la República Turca del nord de Xipre, que és un país que no està reconegut, bueno, només per Turquia, és el seu cordó umbilical, però és bastant curiós. Tu estàs allà a Xipre i de cop i volta et trobes una frontera, presentes el DNI o el passaport, creues, i és com si estiguessis a Turquia.
0: Wow. Absolutament. Recomanem molt fort des de la tarda
1: boníssim,
0: de Ràdio 4.
1: Boníssim,
0: no és solo un juego.
4: Sí, sí.
0: Demà es presenta a Madrid. Si algú que vagi demà a Madrid doncs té a l'abast la presentació. Jordi Domínguez, moltes gràcies. Espero el següent, no sé si de Latinoamèrica, Europa 2, Castilla-La Mancha.
4: Quina pressió.
3: I la pilota d'or femenina, t'hem preguntat la masculina, però pregunto també la femenina. No sé, qui ho està una mica més...
4: Per mi la millor jugadora del món és Aitana Bonmatí, però és veritat que no ha fet un bon any, com per ser candidata. S'està parlant molt d'Alexia Putellas, no sé si serà ella.
3: Ara que s'ha anat a un club també, que només té secció femenina, no? L'Alexia també va reivindicar molt aquest tema.
4: Crec que haurà de ser una jugadora del Barça, sí o sí,
3: segur.
4: Perquè, clar, una temporada en la que ho han guanyat absolutament tot.
1: Però... És que jo crec que sí que té molta raó Lamine quan diu que això de la pilota d'or hauria de ser realment el jugador que et fa pagar una entrada per anar a un estadi.
3: Sí,
1: no?
3: Que et fa gaudir, no, del futbol.
1: Exacte, i que potser després doncs, no té els millors números, o no té números de rècord, o no té els títols que han guanyat altres. Però sí que realment tu saps que és el millor jugador en això, no?
4: Sí.
1: O entre els tres millors jugadors
4: del món.
1: Hauríem
4: de marcar clarament quins són els criteris, perquè és que són molt difusos i cadascú vota d'una manera diferent. Si fos així com dius, Leo Messi hauria de tenir 15 pilotes.
3: Clar, exacte.
0: I que Navarro torna al seu.
1: I Aitana Bonmatí cada any, no?
0: I que Navarro torna al seu.
3: És que...
1: Que Navarro torna al
0: seu. Arroba policia.
1: És que, claro, arroba policia.
0: Ha segrestat una pilota d'or.
3: 2006 o així.
0: Abans de fitxar pel Madrid, crec. La temporada abans de fitxar pel Madrid.
4: Quan va guanyar el Mundial Itàlia, 2006.
1: Sí, Itàlia. Un Mundial que eren 6 partits, llavors.
4: Sí, 7 fins a la final.
1: És que no pot ser.
3: I a sobre defensa, que és molt complicat que un defensa tingui una pilota. Cobercí, per mi, també hauria d'estar, si no entre els tres primers, potser, no? No sé què penseu.
0: I que
3: penseu,
0: no hi sigui Pedri, també.
3: Bueno, que no estiguin entre els 30. Pedri i Rafinha és una altra cosa que no entenem, però bueno.
0: I a Aubameyang, i a Aubameyang.
4: Està Bocinha, però no Rafinha.
3: I Casadó, també, si vols.
1: Està Bocinha, però...
3: Casadó, que s'ha lesionat.
4: Sí, el porter de Cap Verd està entre els 30 candidats.
1: Sí.
2: El llistat de...
3: Bosinha!
1: Sí. Està Bosinha, però no està Rafinha.
3: Ni Pedri.
0: Això ja és com a les sèries. Manen els followers.
1: No, és
0: per contractar un càsting, sí, no? Manen els followers, per la pilota d'or igual, followers.
2: Ai, Bosinha, sí, m'agradaria molt que li donessin, sí.
3: Bosinha, que té 44 anys, 45.
2: Una sorpresa radical per descol·locar tothom. O sigui, igual.
1: Sí.
3: Increïble.
1: En fi, doncs, quin plaer, Jordi.
0: Moltes gràcies, ja ho dèiem.
1: Que vagi molt bé i molta sort amb el llibre. No solo un juego, que el presentes demà a Madrid, a on?
4: A l'FNAC de Callao.
1: A l'FNAC, molt bon lloc.
0: Mira, agafeu l'AVE.
1: Sitio tranquilito.
0: Ei, dona temps molt ràpid.
1: Sí, t'anava a dir.
0: El clickbait en el que no he caigut, aquesta secció on desmunto un clickbait en el que no entro, passo de llarg i no entro. En aquest cas,
3: jo te'l busco.
0: El clickbait en el que no he caigut és... Ojo, porque aquí está te miga, ¿eh? ¿Dónde ver gratis el mayor éxito de los Javis antes de la bola negra? Así empezaron juntos su fenómeno.
1: Ay.
0: Aquesta juga amb la rapidesa amb la que avui dia ens mengem les notícies, la falta d'atenció, no llegim els titulars. Ah. És com deia la professora, ha suspès. Has llegit les preguntes? Jo no llegia bé les preguntes i responia el que no era. ¿Dónde ver gratis el mayor éxito de los Javis antes de la bola negra? Ja. No és ¿dónde ver gratis?
2: Ara, aquí.
0: La bola negra, que això no s'ha de fer. S'ha d'anar al cinema.
2: Exacte, molt bé.
0: No t'esperes a la teva plataforma i la pagues. O la paga el sogre. En el cas d'alguns, no vull dir noms. Sóc jo.
1: T'està pagant les plataformes al sogre?
0: Home,
2: què dius ara?
0: Jo li mantinc la neta viva.
2: És un intercanvi.
0: És un intercanvi.
2: Neta per plataforma.
0: És un intercanvi just.
3: Vale. Saps on s'ha de veure o no? Éxito de antes.
0: Això és com una operació matemàtica, ¿vale?
1: Paquita Salas, ¿no?
0: ¿Dónde ver gratis el mayor éxito? Ah, bueno, vale.
3: Però sabeu on es pot veure?
0: M'ha fet spoiler del clickbait. Paquita Salas està a plataformes.
3: Vale.
0: Veneno està a plataformes.
3: És La Llamada.
0: La Llamada.
3: On està?
0: On està gratis? Digue-m'ho tu.
3: RTV Play. RTV Play, aquesta casa.
2: La millor...
0: El debut al cine dels Javis, La Llamada.
3: Que, per cert, és una pel·lícula que és...
1: La Llamada.
3: A mi no em va agradar gens.
0: Estàvem acabant bé la secció.
3: A mi no m'agrada La Llamada.
1: A mi La Llamada em sembla terrible.
3: Vale, gràcies, Xavi, estic d'acord.
1: Va ser un fenomen, no? Un musical
3: no
1: també.
3: Sí,
1: un musical molt infantil. Tot,
3: però bueno, havien de fer aquesta cosa per fer La Bola Negra.
2: Van canviar la protagonista de La Llamada com 50 vegades, no?
3: Sí.
2: Cada temporada era una cantant diferent, La Llamada. Havies d'endevinar qui anaves a veure.
1: Totes sortien d'OT.
3: És veritat.
2: D'OT a La Llamada.
1: A mi em va agradar molt la sèrie, que em sembla que va ser per
3: Movistar Plus. Paquita Salas, increïble.
1: La darrera que vam fer, que és impressionant.
3: La Messias.
1: És impressionant.
0: Sí, sí. I tots parlant de La Bola Negra, jo aniré aquest dimecres. Deixaré la neta amb el seu avi i aniré a veure La Bola Negra. Un plaer.
1: La Bola Blanca, t'estimem.
0: Vinga, apa.
1: A veure si m'entens. Notícies i seguim.
5: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. El president del Tribunal Constitucional ha defensat l'aplicació de l'amnistia pels casos de malversació i ha carregat contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar els condemnats pel procés. Cándido Conde Pumpido considera que la interpretació que fa l'alt tribunal és contrària a l'esperit de la norma que pretenia, assegura, la normalització a Catalunya. Manté, a més, el president del Constitucional que la llei d'amnistia no vulnera la separació de poders, tal com assegura al Tribunal Suprem. Tot plegat podria aplanar el camí de retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Catalunya. Encara de tribunals, l'Audiència Nacional retarda l'aplicació de l'amnistia al CDR acusats de terrorisme i demana primer a la Fiscalia i la resta de parts que es posicionin al respecte. En concret, dona 10 dies perquè es pronunciïn sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per aquest cas. La resolució europea defensava que el cas és amnistiable i que els acusats no han de ser jutjats en tractar-se de fets relacionats amb el procés. Més qüestions. Els lletrats al Congrés estan a favor d'obrir-li un expedient sancionador a Ana Vázquez, la diputada del Partit Popular, que va portar un pot de gas pebre al ple de la Cambra Baixa. Àlex Eloi, bona tarda.
7: Bona tarda. Un expedient que podria comportar la suspensió de la seva condició de diputada durant uns dies en què no podria ni votar ni cobraria el sou. En el seu informe, els serveis jurídics de de la Cambra Baixa assenyalen que la invocació d'Armengol de l'article 101 del reglament, demanant a la diputada que diposités a la comissaria aquest post de gas pebre, va ser adequada, ja que aquest prohibeix expressament portar armes al Congrés i l'esprai ha de ser considerat com a tal, diuen. Els lletrats recorden que hi ha 3 denúncies davant la policia i que 12 persones varen haver de ser ateses i una segueix de baixa mèdica. L'empresa que porta el menjador ha reclamat 800 euros pel menjar contaminat que es va haver de llençar al FEMS. El més probable és que la mesa obri aquest expedient a Vázquez demà. Ella després tindrà uns dies per presentar al·legacions.
6: Gràcies, Àlex. I el Tribunal Suprem ha anul·lat l'obligació que tenien els vaixells de salvament privats espanyols a demanar permís a tercers països abans de sortir a rescatar persones a alta mar. Considera que s'estava contradint als convenis internacionals perquè les zones de salvament estableixen responsabilitats de coordinació, però no donen sobirania sobre les aigües ni jurisdicció sobre vaixells. Aquesta sentència estima el recurs d'Open Arms, que ha celebrat la decisió després de 7 anys de litigi. El seu fundador, Òscar Camps, ha assegurat que cap govern estranger hauria de poder decidir sobre els rescats que efectuï un vaixell espanyol. El Banc de Sang i Teixits ha obert aquest dilluns a l'Hospitalet de Llobregat el primer centre fix de donació de sang de l'Estat situat a peu de carrer fora d'un hospital. Maria Huguet.
8: El nou espai al barri de Santa Eulàlia substitueix el punt de donació de l'Hospital de Bellvitge, que va tancar divendres. Una nova estratègia per acostar la donació a la vida quotidiana dels ciutadans davant la davallada d'activitat als punts hospitalaris des de la pandèmia. De fet, les primeres donacions a Bellvitge han caigut un 44% entre el 2019 i el 2024. El doctor Joan Ramon Grífols és el director assistencial de l'entitat.
9: Aquest nou model de donació vol oferir una experiència completament nova al donant, en un espai confortable, càlid i proper, connectat amb el seu dia a dia.
8: A partir d'aquest dilluns, el nou centre funciona a ple rendiment, de dilluns a divendres de 9 a 8 i els dissabtes de 9 a 2:15.
6: Gràcies, Maria. I en clau de serveis, la tuneladora de les obres de perllongament de la línia L8 de ferrocarrils de la L8 començarà l'excavació cap a Gràcia a ple rendiment a inicis del 2027. Amb una inversió de prop de 500 milions d'euros, permetran connectar les línies Llobregat i Vallès. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que el túnel s'acabarà d'excavar el primer trimestre del 2028. Ja situat en el 2032, l'horitzó de posada en funcionament del nou tram. I pel que fa a la situació meteorològica, Protecció Civil, recordem, alerta de xàfecs locals intensos a partir d'aquesta nit i matinada que afectaran el litoral i el prelitoral català. Així que ampliem la previsió de cara a les properes hores. Emet, Jordi Oriós, bona tarda.
10: Bona tarda. Avui cel ennuvolat en general a Catalunya, amb probabilitat de precipitacions febles al litoral i prelitoral, i a última hora no es descarten ruixats acompanyats de tempesta a Tarragona i Barcelona, que poden ser forts o molt forts i persistents i localment torrencials. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger descens serà més acusat al Pirineu i al prelitoral, avui amb màximes de 30 graus a Lleida, 29 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'AEMET.
6: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
11: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
12: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
13: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: arroba la tarda de Ràdio 4, el 4 amb números, per peticions, per propostes, el que vulgueu, eh? I avui també, si teniu dubtes per la nostra sexòloga, missatges directes, per exemple, a Instagram, molt fàcil, d'acord? Allà a la bústia, arroba la tarda de Ràdio 4, el 4 amb número. I a més, ja ho sabeu, us prometem confidencialitat total. I més en temes així, jo entenc que molta gent vol que no diguem el seu nom, doncs així ho farem. Preguntes per la Eva Moreno, les que vulgueu. Ja les estem rebent una setmana més i en uns minutets la nostra sexòloga començarà a donar resposta a moltes. Dic que m'agrada molt això, aquest consultori de la Eva Moreno, de la nostra sexòloga, perquè la pregunta sí és d'una persona en concret, però clar, la Eva està donant resposta a tantíssimes persones que ens escolten, oi, David?
1: Que això vol dir que la pregunta és d'una persona, però que la resposta és multipersonal. Clar. És a dir, que hi ha moltes persones que poden dir, ostres,
0: se senten identificades.
1: Exacte, no m'ha atrevit a preguntar
2: passat,
1: el mateix.
2: No?
1: Això m'ha passat, exacte, Maria. I dius, mira, Eva Moreno em dona la resposta. O sigui, per tant, pregunteu, pregunteu el que vulgueu, anonimat, exclusiu per tots nosaltres.
2: Podeu enviar àudios, escrit, també, el que vulgueu. També per Twitter, per X, missatge directe, tot.
1: Els àudios a les xarxes, els àudios no els envieu aquí al telèfon, que està, si no hem de gravar-ho
2: nosaltres. O podeu trucar també, podeu trucar, 900-454-455.
0: Seria bona en directe, això li costa més a la gent quan es tracta de parlar de sexualitat.
2: Sí, home, sí.
0: Però seria fantàstic.
1: Qui sap, qui sap.
0: Telèfon gratuït, 900-454-455. En uns minutets, Eva Moreno, de seguida entra aquest estudi de Ràdio 4, que sona molt bé perquè està a les mans de Pau Robert i Jaume Tudela. Amb la Sònia Rodríguez, Justícia, la producció. Nosaltres avancem. Per cert, heu estat amb Carra Elejalde, José Mota i Olivia Molina aquest matí.
1: I tant!
2: Són, bueno, és que clar, són tres actorassos que a més el José Mota debuta dirigint, o sigui, una pel·lícula que s'estrena el 9 d'octubre als cinemes, però que ja tenim ganes d'anar a veure tanta Bola Negra, que sí que segur que està molt bé, però no l'he vist, però vull dir que, també,
0: negra,
2: altra, que també hi ha altres pel·lícules, que no només hi ha la Bola Negra.
1: Ara, digue'm, Maria, ara. Home, no s'acaba amb la Bola Negra, sinó que hi ha molt bon cinema espanyol, i el que diu la Maria, tres persones increïbles que hem parlat també, i són magnífiques, pel·liculasses.
0: Sí, arriba tutto, es diu la pel·li. Arriba tutto. Doncs escoltem aquesta conversa amb aquests monstres de la ficció. Carra Elejalde, José Mota i Olivia Molina, avui en exclusiva per la tarda de Ràdio 4 amb el David Gallac i la Maria Coll.

0: setmana? Molt bé.
1: Et pots apropar res?
0: Ai,
1: sí, perquè tens el micro com a 8 metres. No passa res, eh? Porta, no sé, anava a dir 7 anys, més de 7 anys fent ràdio.
2: És la segona vegada que vens, Eva, no passa res. No pateixis, no pateixis.
1: A mi portes ja 6.
0: No hi porto més, imagina't.
1: Portes molts més fent ràdio.
0: Nada, feliç. Pues estic feliç, què vols que vegis? Jo, pues confio, i confio que el micro m'enganxi.
2: Com a casa, aquí, clar. És més bo.
1: També t'he de dir, bon micro, aquest. Perquè estava a 3 metres i s'ha sentit molt bé.
2: Sí?
1: No?
2: No, no.
1: Agafava, no s'ha notat.
2: Perfecte, agafava el so de manera fantàstica.
0: Era una prova de so, el que passa que no ho sabia.
1: Era tot una prova. Doncs avui, 28 de setembre, Dia Internacional pels Drets Sexuals i Reproductius i la despenalització de l'avortament. N'hem parlat, també a la primera hora d'aquest programa. Per què és important recordar-ho, Eva Moreno? Com afecta l'esfera sexual?
0: Doncs, primer perquè és important recordar-ho, perquè és un dret i, desafortunadament, encara hi ha molt d'estigma. De fet, el Ministeri de Sanitat aquest any ha posat focus en el fet d'ajudar a combatre la culpa i els prejudicis associats a l'avortament, que encara n'hi ha, i em sembla que heu parlat una mica amb el doctor a primera hora. I després, perquè pensem que el fet d'avortar és una cosa com molt fàcil, que la persona que ha de prendre aquesta decisió ho fa molt a la lleugera, i realment hi ha uns efectes col·laterals que afecten no només emocionalment, sinó també en l'esfera sexual. I jo avui pensava, mira que portem, Xavi, 6 anys estàs dient tu, i em sembla que mai hem parlat del que passa i com canvia el cos o pot arribar a canviar després de que una dona experimenta una pèrdua. No és un... Mira, si és tema tabú, fins i tot, que nosaltres no ho hem tocat. Doncs jo només volia fer 5 apunts per a aquestes dones que es troben amb la situació de que han transitat per un avortament o que pel moment que sigui, per la raó que sigui, estan ara en el moment de prendre la decisió, pot afectar l'esfera sexual i pot afectar de diferents maneres. Primer, que hi hagi un canvi en el desig sexual, perquè hi ha persones...
1: Això passa,
0: Pot arribar a passar.
1: Marxa el desig després d'una...
0: Clar, tu pensa que el cos, just en el segon després de quedar-se embarassat, tota la maquinària del cos d'aquesta dona es prepara per tirar endavant aquesta criaturita que s'acaba de concebre, no? Quan per la raó que sigui s'interromp, és un fre a tot aquest procés
1: hormonal, no?
0: Increïble. Llavors és veritat que hi ha dones que senten molt alliberament i que llavors això pot afectar positivament en el seu desig sexual.
1: Ah, sí?
0: Clar, perquè era com un pes això d'estar embarassades i el desfer-se les allibera. Però clar, per altres dones el seu cos es tanca i necessita un temps per recol·locar tot aquest canvi, entre d'altres els hormonals. Després apareix una altra emoció, que és la de la por. La por a un nou embaràs, a veure què fem, a veure com ho fem. Llavors pot haver un rebuig a una relació sexual completa amb penetració vaginal. Perquè, clar, si això ha passat una vegada, perquè haig de tornar a confiar. Llavors, evitant és la millor manera de protegir-me. Clar, que aquí també el que es pot fer és revisar el mètode anticonceptiu que s'està fent servir, que hem fet servir fins ara, que no ha funcionat. Llavors, anem a posar consciència i anem a fer servir un mètode anticonceptiu que a mi em doni la seguretat que necessito.
3: A mi això, Eva, sempre em sorprèn perquè... és veritat, sempre hem de posar precaució, sempre hem d'evitar l'embaràs si és embaràs no desitjat, però hi ha vegades, hi ha parelles que quan es posen a buscar un embaràs costa, o sigui, de mitjana crec que són crec que una noia que no arriba als 30 anys tu m'ho diràs, però deuen ser un mig any més o menys, una mica més i clar, és curiós, no?, que sempre ens han dit vigila, vigila, vigila, que és veritat que s'ha de vigilar, però que hi ha vegades, bueno, la gran majoria de les vegades, que la primera és molt, molt, molt, molt, molt difícil quedar-se embarassada, no?
0: És que no és fàcil.
1: Has de tenir moltes coses alhora ben posades.
0: Exacte.
1: Jo vaig descobrir amb les analítiques de l'inici, no?, que ens explicaven a la Clàudia i a Servidor i tal, que sí,

0: com tinguis tiroides,
1: bueno, t'ho vigilen molt perquè tens risc de preeclàmpsia, clar.
0: Tot és una passada per quedar-te el que ha de passar en aquell cor. Realment és un miracle, eh?
1: Sí. I això, sí, i que crida l'atenció, que dius, ostres, ens han dit sempre, tal, vigila, sí, és veritat, però també a vegades quan ho busques costa, no? És aquesta doble idea, no?
2: No és fàcil, vull dir, ben bé és una loteria, clar, i han d'haver molts factors que sincronitzin a l'hora, sí, perquè passi. Llavors, tenint això en compte, si jo poso unes mínimes mesures de protecció, serà difícil que hi hagi aquesta,
1: exacte,
2: concepció. Clar. Llavors, és una, li donem la volta a la truita i fem, cridem l'atenció sobre aquesta seguretat que cal.
0: Entenc, Eva, que passa molt més amb edats compreses potser entre els 15 i 25, no? Estaríem parlant de adolescents i gent més jove, que no pas gent que passi ja dels 30 anys o 35, sobretot, que és quan baixa molt, no, la possibilitat de quedar-te embarassada, que baixa bastant.
2: Mira, no tinc dades d'això, igual la Maria amb la seva eficàcia les troba.
0: Però també pel, clar, cap, no, que tenim quan som adolescents.
2: Clar, però hi ha moltes parelles que fan servir la marxa enrere com a mètode anticonceptiu. Llavors, aquí no hi ha edat. Aquí hi ha un risc cada vegada que hi ha una trobada sexual. Dones amb premenopàusia que comencen a tenir regles que són, no són, diguem-ne, amb l'exactitud que havia sigut habitualment i portaven els seus mètodes, però els deixen de fer servir perquè pensen que ja no es quedaran embarassades. Aquesta edat és un moment preciós, sí, per quedar-te embarassada. I, evidentment, hi ha molts homes ara en relacions heterosexuals que rebutgen l'ús del preservatiu. Aquí ho hem parlat perquè, clar, perden sensibilitat. Llavors tu confia, confia, que no hi ha cap problema. Jo controlo. No, senyor, no controleu. No controleu el líquid preseminal. No controleu.
0: Líquid preseminal pot deixar una persona embarassada.
2: Portar esperma al líquid preseminal. Sí. Llavors amb això, només amb la punteta, et pots quedar embarassada.
0: Estava recordant d'un amic meu de Cádiz que sempre diu allò de es que antes de llover chispea, no?
1: Clar, és exacte. Això, no?
2: Exactament.
3: Doncs, aquí està el que chispea.
2: Exactament. Sí, fins i tot en un joc que ja es desfoga a sobre dels teus genitals, malgrat que no entri, escolta'm, aquests bitxitos el que volen és anar a buscar l'òvul. I viuen 48 hores.
0: La vida està dissenyada per això.
2: Exacte.
0: Estem dissenyats per reproduir-nos. Llavors,
2: el més ràpid arriba. Sí? El més ràpid pot arribar.
0: Buscaran allà, com sigui,
3: la manera de...
1: Tinc dades, si us interessen, del 2024. Les interrupcions voluntàries de l'embaràs es concentren sobretot entre els 20 i els 34 anys, un 23%, entre els 20 i els 24, un 21%, entre els 25 i els 29, un 19%. Per tant, més o menys entre això.
2: Exacte.
1: Aproximadament.
0: De 15 no hi ha dades. De 15 anys anant endavant, no?
1: No, o sigui, no. A partir de, bueno, 19 o menys, però molt pocs, molt pocs. O sigui, per exemple, entre els 20 i els 24 anys, unes 19,5 dones cada 1.000. I 19 o menys, unes 9,5 dones cada menys. És més o menys entre els 20 i els 24.
2: Són aquestes dades que tenim als perfils.
1: Són de l'enquesta de fecunditat de l'INE, per tant.
2: Clar, en persones més adultes, diguem-ne que haurien de ser com més cuidadoses i més responsables. No donem cap garantia.
1: Perquè la mitjana de la relació sexual, la primera relació sexual a Espanya, ara mateix crec que són 15, aproximadament.
2: Al voltant dels 15, 16.
1: Cada cop 16. És més jove.
2: Sí, va baixant la mitjana. Llavors, una cosa molt important, quan una parella transita per la pèrdua d'una criatura per un avortament, és que la parella faci costat, perquè pot significar realment una fractura per la relació de parella. Si decidiu que heu de perdre aquesta criatura, primer que estigueu els dos d'acord, perquè si un dels dos no està d'acord, això serà motiu de conflicte.
0: Que pot ser terrible.
2: Molt terrible, molt terrible, i us ho dic perquè he treballat amb parelles...
3: Complicat amb de gestionar-ho, això.
2: Home, i a més és una ferida que triga molt a sanar, perquè, clar, genera un emprenyament, especialment quan és la dona la que no vol perdre la criatura i ho fa perquè la seva parella no vol que aquest procés continuï endavant. I després, quan no sento que la meva parella m'està recolzant. Això també genera una fractura molt tremenda. Si això és una cosa que ha passat pels dos, hem d'estar els dos en el mateix equip. No em deixis sola davant d'aquesta situació. És a dir, que és un tema que el tenim molt a la mà, que aquí a Catalunya, afortunadament, és molt fàcil, que els centres d'assistència a la dona, a la CIR, hi ha uns equips meravellosos que abans d'arribar a aquesta situació et donen tota la informació per prevenir l'embaràs, però sí que malgrat això passa, doncs encarem-ho de la millor manera possible i fem servir totes les eines que tinguem al nostre abast.
0: Bé, voleu escoltar alguna petició per l'Eva Moreno? Perquè sembla que tenim moltes avui, no? Acumulació de peticions i consultes per l'Eva. Consultori, Eva Moreno.
2: Vinga.
0: Maria Coll.
1: Mira, doncs comencem amb una noia, a veure què ens diu. Mira, l'escoltem.
4: Hola, Eva. Mira, t'escric perquè estic una mica preocupada i la veritat que no sé molt bé com portar aquesta situació que m'està passant. Fa poc doncs, vaig començar una relació amb un noi que vaig conèixer per una aplicació de cites i bueno, ara que portem uns mesos coneixent-nos doncs, hem decidit doncs, ja formalitzar la nostra relació i fer una relació tancada. El problema és que doncs, ell continua amb l'aplicació al mòbil i a més és que té el perfil actiu. Jo, la veritat, li he comentat i ell m'ha dit que no hi ha res al darrere, que ell només ho fa per xafardejar i que hi entra de tant en tant, però res, per curiositat. Però jo, la veritat, que no sé, que em costa d'entendre que continuï tenint l'aplicació. A més, si hem decidit que la nostra relació és exclusiva, doncs què fa mirant l'aplicació? I justament l'aplicació on ens en coneixen, no sé.
3: Què mira?
0: I us vau conèixer una aplicació.
4: Tampoc compartir-me amb una persona que està mirant el mòbil cada 2x3 o preguntar-li amb qui parla, però clar, tampoc vull fer veure que no passa res, perquè a mi la veritat que això em genera una inseguretat i em fa dubtar de nosaltres. No sé, potser estic exagerant o si hauria de confiar en el que em diu i passar, però la veritat que jo encara li dono importància al fet que continuï mantenint el perfil. No sé què puc fer. Eva, no sé si em podries ajudar. Estic molt preocupada i, a més, m'entristeix molt aquesta situació.
0: Resumint, aplicació per la qual es coneixen, aplicació de ligoteo.
3: De lligar, sí.
0: No se la treu l'aplicació, sinó que el seu perfil segueix actiu en aquesta app de cites quan ja ells han posat tot això de forma més o menys endreçada, no? I ja és una relació formal i tancada, ha dit, relació exclusiva. Crec que ell pensa que és una relació explosiva.
3: Sí, sí. No és que s'hagi oblidat de tancar-la, és que manté el perfil actiu, ha dit.
0: Clar.
3: És que, és que amb el mòbil tinc tantes aplicacions que l'he confós amb la de demanar menjar ràpid a domicili. No. No és que l'hagi confós, no. És que el perfil està actiu.
2: No, i a més no ho nega. Ja. Estimada curiosa, moltíssimes gràcies per la teva consulta. No saps quantíssimes dones i homes es troben en aquesta situació i agraeixen que ho hagis preguntat, perquè és veritat que és una situació que genera com un dilema, no? Haig de ser una persona controladora, confio o no confio, que faig? Doncs escolta'm bé. Per mi, això és una bandereta meravellosa, vermella, però vermella ben gran. Què vol dir que sigui una bandera vermella? Vol dir que posis atenció, que estiguis alerta, que és un primer avís, eh? Però sí que és veritat que una app de cites és una app de cites, no és un Instagram, no és el catàleg de llibres de la teva editorial favorita,
3: que és una app de cites, que això no
2: una app de cites, estan creades per
3: això. Que no enganya el nom, és a dir, no és una altra aplicació.
2: Exacte, que el que vas a buscar en allà és intimitat amb algú o a conèixer algú que no és la teva parella. O sigui, que això, claríssim.
0: Et donen el que prometen.
2: Exacte, i llavors aquí hi ha una dissonància, no? O sigui, una cosa és el que diu i una altra cosa és el que fa. Estem dient que tenim una relació, que la tenim tancada, exclusiva, però els fets no demostren això. Potser aquesta persona el que vol tenir és un pla B, per moltes raons, perquè li dona seguretat, perquè mai s'ha compromès d'aquesta manera com ho està fent amb tu, i necessita tenir un pla B. Bueno, jo ho posaria com en quarantena, però una quarantena molt vermella. Ja t'ho dic. I, evidentment, et convido a que tinguis una bona xerrada amb aquesta persona, que suposo que ja l'has tingut, però llavors una altra. I llavors, si et diu que estàs confosa, que exageres, que no té importància, que això hauries de confiar en ell perquè realment no significa res, i menysté el teu neguit, la teva inquietud i la inseguretat que et provoca, aquí ja sí que confirmo bandera vermella. Perquè si tu estàs començant una relació i uns acords bàsics que acabeu d'establir no es respecten i menysté les teves necessitats i els teus sentiments, llavors, carinyito, Anxes Castilla.
5: Saps? Però també és estrany que ella sàpiga que té, que ell té el perfil,
3: clar,
5: no?
3: Això, o sigui, Maria, clar, la Maria fa una reflexió molt bona. Tu com ho saps que la teva parella el té el perfil? Això és que tu també el tens actiu? No. O que algú...
2: O té un perfil fals
3: per controlar.
5: Esteu tots pensant malament i el que vol aquest noi és recordar la primera conversa que va tenir amb aquesta noia.
3: A veure un moment.
2: Que bonic.
0: I a més, Maria, tu mai compraries aquesta tesi. Mai.
2: No t'ho creuries mai.
0: Li llançaries poc.
3: Si vols fer això, fas un control-C, control-V, i tu copies a on vulguis i l'aplicació fora.
2: I tu marques i ho poses penjat a casa.
3: I li regales el primer aniversari. Mira, regalo la nostra conversa per l'aplicació de cites. Pam.
0: Que això és molt d'ara, que això és molt d'ara. Que ho volen tot, ho volen tot.
5: No, però jo penso en l'oient que sí que compraria aquesta tesi.
2: No, pel que sembla no ho ha negat ell. No li ha dit, no la tinc, sinó ha dit que sí. O sigui,
0: t'imagines tenir-la, que ella la vegi i li ensenyi, i dic, però si la tens aquí, i el que dic, no, no és.
2: No, ell.
5: No sóc jo.
2: T'ho dic
0: que
2: aquesta...
0: Que aquí no hi ha una aplicació.
3: O que es faci.
2: No és, on, aquesta...
0: és un Nòquia, això no és un...
5: Us en recordeu la trucada aquella?
2: Es donen aquestes negacions.
5: La trucada aquella del Josep Lluís Núñez, que li fan una broma per la ràdio. Sabeu què no us vull dir? Que diu, truquem a casa del Josep Lluís Núñez i es fa passar pel porter i diu que parlo amb el porter. Saps quina et vull dir?
0: Sí.
5: I diu, sí, con el portero. I diu, qui ets tu? I diu, no, amb mi no, eh? Et pots posar amb mi? I ell mateix va fent, no, jo soy el portero, eh? Doncs això. No, amb mi no, que tens l'obligació. No, amb mi no. Jo... I a sobre diu, qui ets tu? I diu, jo soy el portero, eh? Si se li nota tant que se'l Núñez, doncs el mateix. Et nega tenir l'aplicació davant. Ai, igual. Sí.
2: Bueno, és una negar-ho i ser una evidència és una estratègia de manipulació, de control i molt tòxica.
3: Però igual després ja es pot fer, o ella, un altre perfil, i després l'altre, un altre perfil, no. I aleshores, fora. Des de dos perfils que no fora. Siguin... Poden fora. Tornar a quedar...
0: I poden tornar a enamorar.
3: Clar, i tornar a enamorar.
0: Els dos perfils.
2: Fora. Mireu, jo vaig tenir un cas de desconfiança així i llavors la noia es va fer. Perquè, a més, casualment era el noi el que no ho tenia l'aplicació. Aquest deia que sí que se l'havia tret, però ja pensava que no. Es va fer un perfil fals i va estar parlant amb ell fins que va aconseguir tenir una cita amb ell.
3: Oh.
2: Conversa calenta i cita, evidentment. Van a la cita i... Clar, ja,
3: va veure ja, que era va... la...
2: No, clar, llavors aquí ja li va desmuntar tot el paperet. Però, sisplau, no cal això, no perdeu el temps. Si ja està clar, t'està menystenint, no té en compte, començant una relació, el que és important per tu, escolta'm una cosa, cuida't, estima't, surt d'aquí.
3: Les aplicacions de cites és igual, no explicarem aquí tantes coses, però...
2: Són bones.
0: Què t'ha passat a tu en una aplicació de cites?
2: A veure, vinga, va, David.
0: Un record maco que t'ha
3: dit.
0: Tinc
3: amics que els hi ha passat coses, mira.
0: Què els hi ha passat a aquests amics?
3: Coses, no sé, que a vegades arribes i no és el que era, no sé.
5: Ah, això sempre, no?
0: Cuando lo pides y cuando te lo trae...
3: Que mai he pensat per què... una persona amb una aplicació de cites posa fotos robades d'altres, primera que no es pot fer, i segona que dius, a veure, és que quan quedis, clar. Veuràs... És a dir, si jo vaig al supermercat i em vull comprar una llonganissa, una sacallona de Vic, no vull comprar-me una morcilla de Burgos, és a dir... O sigui, la inversa, és a dir...
2: Molt bon exemple, molt bon exemple.
3: A veure, o sigui, jo soc una morcilla de Burgos, no poso una foto d'una sacallona de Vic, és que no és el mateix producte. Això es veu, és que al final...
5: Perquè
3: quan quedes i dius, mira, pam... A veure un moment.
0: Això, el filtre aquest que es posa la Vanessa Hogarth d'Instagram...
3: Això
0: li hem de demanar a la Vanessa.
3: Ai, de demanar.
0: Quin filtre és aquest?
5: Increïble.
0: És impressionant. És el que fa amb aquelles fotos.
5: Pues imagina't que algú et posa aquesta foto en una aplicació de cites i després la veus i dius...
3: O gent que posa fotos de fa 20 anys.
0: Sí, també.
3: Aquesta és l'altra. Que posa de suadores del Covid o de l'Expo de 92. Que dius, per favor, dic, un moment, si no hi havia ni mòbil en aquella època.
2: Mira, David, jo sento dir-te que jo sóc una gran defensora de les apps de cites.
3: Sí? Ai, jo no les tinc totes, Eva.
2: No... Sí, perquè és que depèn molt de com tu la facis servir. És a dir, l'app de cites és una eina per posar-te en contacte amb persones que potser d'una altra manera no tindries accés a aquestes persones. Ara, tu has de ser com tu ets, honest, clar, i donar i oferir el que tu vols. Si l'altra persona no ho fa, és problema de l'altra persona. I, evidentment, quan surts a la discoteca a fer contacte físicament, també parles i et trobes amb de tot. Uh-huh. Llavors, amb l'app de cites no és una garantia de que facis match a la primera, però sí que tens possibilitats d'interactuar amb més persones. I si l'altra persona mínimament és honesta i et diu, pues jo el que vull és una bona nit, pues jo també vull el mateix, fenomenal. No, jo el que vull és conèixer algú per anar a veure museus, fenomenal. Pues jo, m'interessa, no m'interessa. Aquí el que es tracta és que tant una banda com l'altra sigui honesta. Uh-huh. Si poses fotos falses, si tal, tal, tal, tal, llavors aquí ja
3: no
2: és l'app de cites, són les persones, no l'app de cites. T'està enganyant amb això com t'enganyarà amb la resta de coses, dient-te que no té l'app col·locada en el mòbil i encara la té instal·lada.
3: Totalment.
0: Més peticions i dubtes i consultes cap a la Eva Moreno.
5: Mira, aquest és diferent. És una dona que té un fill adolescent. No sé si la consulta és per l'Eva o pel Pau Guillemet, que vindrà després. Jo crec que també li podrem fer aquesta pregunta.
6: Bona tarda a tots. Abans de res, dir-vos que sou fantàstics.
5: Ai, gràcies.
6: Mira, Eva, sóc la mare d'un adolescent i hi ha una cosa que em preocupa molt. El meu fill no té clara la seva orientació sexual. Em diu que no sap si li agraden les noies, els nois, tots dos, o si realment encara no li agrada a ningú. El seu pare i jo intentem donar-li tranquil·litat i dir-li que no té cap pressa per saber-ho, però reconec que no sé gaire bé com acompanyar-lo. No vull pressionar-lo ni fer-li preguntes constantment, però tampoc vull que es pensi que no pot parlar amb mi d'aquest tema. Ell busca una resposta. Nosaltres no sabem si hi podem ajudar o com. Com podem acompanyar el nostre fill, que encara no té clara la seva orientació sexual? Què podem fer com a pares? Què hauríem d'evitar? Gràcies.
0: Ostres, aquesta nota de veu...
5: Està preocupada, eh?
0: Sí, m'arriba, sí, ho explica també,
3: ho explica,
0: amb una...
3: Sí, sí, sí.
0: Solemnitat, no?
5: Bueno, perquè està preocupada, aquesta persona.
0: Se li nota, sí, té por.
5: Molt realment. Jove, no? Encara per saber, Eva, no sé.
2: És jove, jo agrair aquesta curiosa mare curiosa que compti amb nosaltres perquè li podem ajudar o acompanyar. Això té molt de sentit que estigui amoïnada, té molt de sentit que estigui preocupada, o sigui, que s'ocupi amb anticipació al problema que pugui venir, però que la seva criatura no s'identifiqui amb una orientació sexual concreta, siguent un adolescent, és natural. Amb ella li donaria seguretat que el seu fill s'identifiqués amb una orientació sexual, però probablement a la criatura no identificar-se tampoc li està provocant un estrès necessàriament. Llavors aquí jo li diria diverses coses. La primera, més que saber quina orientació sexual identifica la teva criatura, que ja et dic que l'orientació sexual pot canviar en el decurs del temps i dels anys, evoluciona, no és estàtica, és saber com està vivint la teva criatura aquest procés. Si al col·legi els seus companys li exigeixen que s'identifiqui, si hi ha algun tipus d'assetjament darrere, si emocionalment li està provocant algun tipus de malestar. És a dir, com ho viu ell és molt més important que l'etiqueta que li acabem posant al final. Llavors, la teva criatura ha tingut, afortunadament, la confiança per a explicar-te aquesta situació, ja sigui perquè tu li has preguntat o ja sigui perquè us ho ha explicat. El cas és que ha tingut la confiança. Llavors, com que jo veig que és un tema que t'amoïna molt, és important que no surti de l'entorn de la família, yeah. Que no ho comencis a explicar a les amigues o als seus amics, perquè aquesta confiança que ha depositat en vosaltres es vegi traïda. Nosaltres aquí et garantim que no ho direm a ningú. Vale? Però que aquesta confiança no es vegi traïda, perquè la orientació sexual de la teva criatura no es converteixi en un tema com nuclear
3: de debat, no? Clar, no cal. De debat o que senti exacte, pressionat, no? Que digui, he de demostrar o he de dir el que m'agrada, quan no cal dir-ho, no cal, potser...
2: Exactament.
3: Però explícit.
2: I llavors no ens has explicat si ha tingut una experiència o no ha tingut cap experiència, però en qualsevol cas la sexualitat, estimada, és un terreny de pràctiques constant, i llavors haurà d'anar experimentant, i en el decurs de la seva vida pot viure moltes experiències. Informa't, assabenta't de totes les orientacions sexuals, dona-li costat, mira, escolta, no li estiguis preguntant constantment si ja s'ha decidit, sisplau, eh? Però sí que com se sent amb això. I si notes algun tipus de canvi en el seu caràcter, que està més agressiu, més trist, o no vol compartir fets socials amb els seus amics, llavors aquí sí que comença...
5: Que s'ha d'experimentar.
2: Exacte. Exacte.
3: Visca l'experimentació.
2: Exactament. Però que sí, que les nostres criatures han de saber que facin el que facin, que dins d'una línia, que estarem allà al
5: tant,
2: seu
5: clar,
2: costat
5: sí,
2: i ens ho poden explicar.
3: Molt bé, molt.
2: Però moltes gràcies per la consulta, perquè és molt important, i és un tema que és veritat que amoïna molts pares, perquè al fi i a la cap el que vol el pare és que la criatura estigui bé, sigui feliç i totes aquestes coses, que estimi i que sigui estimat.
0: Eva Moreno, gràcies.
2: Us estimo, molt. Gràcies.
0: Dilluns vinent, més aquí a la tarda de Ràdio 4. Missatges per l'Eva Moreno, consultes, ja sabeu, @ la tarda de Ràdio 4. A Instagram, a la bústia, un missatge directe, i nosaltres li fem arribar aquí en directe. @ la tarda de Ràdio 4, el 4 amb número. Bé, arribem a les 6 de la tarda, moment pel butlletí informatiu de les 6 en punt, i just després que tenim, què? Home, arriba el Pau Guillamet, la guia adolescent del Pau Guillamet.
5: Com parlen els adolescents? Doncs avui traduirem algunes de les seves paraules.
3: I les intentarem entendre, que cada vegada s'entén menys, tu.
0: Uau, bro, però literal...
3: Bro, literal.
0: Que laixe, tio, cringe...
3: Sí. 6-7, en això és... LOL és més antic, no?
5: LOL és antic, ja. 6-7.
3: LOL.
0: I després hem de parlar dels MTV.
5: Sí, perquè han estat aquesta matinada i hi ha hagut moltes sorpreses.
0: Sí, i del piro musical de la Mercè.
5: També,
0: farem aquí el nostre piro musical.
3: Vinga, oi que bé.
0: No et moguis.
7: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona tarda. A Madrid s'ha reprès la negociació per trobar una solució al desallotjament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys. L'Ajuntament, l'empresa Urbagestión, l'advocada de la propietat i la defensa de la dona es troben reunits a aquesta hora. L'objectiu de la defensa i del sindicat de llogateres és que la Mari Carmen pugui tornar a casa seva. La seva advocada, Beatriz Duró, ha assegurat que la propietat s'ha mostrat per primera vegada disposada a negociar després de més de 7 anys de conflicte.
9: Claro que podemos hacer cesiones. Yo creo que estamos aquí para ver un poco cuál es la postura de la propiedad, que es la primera vez desde que se inició todo esto hace más de 6 años que se sienta a negociar y que quiere negociar y que está dispuesto a ello. Y es la primera vez que les hemos escuchado en declaraciones y sabemos lo que están diciendo. Es la primera vez, entonces creemos que bueno, que es un buen paso y estamos dispuestos, por supuesto, a escuchar como hemos estado siempre y a solucionar esto.
8: El sindicat de llogateres confia que avui hi hagi algun plantejament concret i reclama que es garanteixi la continuïtat dels contractes de lloguer indefinit. Recordem, les protestes per l'aprovació del decret Mari Carmen continuen. A Madrid, unes 600 persones es troben acampades a la Puerta del Sol. I a Barcelona, aquest matí, s'han fet talls a la Meridiana, al carrer Còrsega i la plaça de Sants, coincidint amb la presència de Pedro Sánchez a Catalunya. Aquesta tarda, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració al Palau de Congressos, on el president del govern participarà a un acte. Cal veure si demà dimarts el govern aconsegueix llum verda al decret de l'habitatge en Consell de Ministres. I precisament en l'àmbit econòmic, la inflació podria ser més alta del previst els propers 2 anys pels preus de l'energia, segons la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, que creu que l'augment no s'ha filtrat a la resta de l'economia i els sous, el que podria provocar una espiral inflacionista.
10: While the shock is too large to look through,
8: per això afegeix que les pujades serien moderades. Un equip del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques ha identificat una diana terapèutica que podria permetre prevenir la metàstasi cerebral i reduir el risc de recaigudes després del tractament. L'estudi ha descobert una fase inicial en què les micrometàstasis són especialment vulnerables en experiments amb ratolins i mostres humanes. Tres fàrmacs han aconseguit eliminar-les abans que fossin detectables. Dos d'aquests medicaments, a més, ja estan aprovats per altres usos. Els investigadors treballen ara en possibles assajos clínics i han biomarcadors per detectar-les. En aquest context, el Departament de Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, l'IRBCAT Sud, de Tarragona. El centre, que fa 20 anys que no rep inversions en infraestructura, doblarà el seu espai disponible i passarà dels 600 metres quadrats als 1,350. Tarragona, Judit Huerta.
11: En concret, s'ampliarà l'espai disponible per a despatxos i laboratoris amb una nova planta superior i l'ampliació de l'edifici actual per la part del darrere. Això farà que les més de 50 persones repartides ara entre 9 equips d'investigació que hi treballen entre laboratoris i despatxos puguin fer la feina més còmodament i s'hi puguin encabir nous professionals. Les obres està previst que s'enllesteixin a finals del 2027. Joan Vendrell és el director del centre.
12: Unitat de citometria, que és una plataforma essencial que la tenim dins de l'hospital, a la setena planta de l'hospital. Tot això s'ha de reordenar i readreçar i portar-lo aquí. També l'habitabilitat, per exemple, o l'accessibilitat.
11: A l'IRB CatSalut es fa recerca relacionada amb malalties infeccioses, cardiovasculars, hepàtiques o intestinals.
8: Gràcies, Judit. I a aquesta hora ens interessem per l'estat de les carreteres amb diverses incidències. A aquesta hora, Servei Català Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i ho creu l'obert per circular a l'Ametlla de Mar en sentit Barcelona per un accident. Això provoca uns 4 quilòmetres de retenció en aquest tram. A la mateixa autopista AP7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a l'Ametlla en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Per tant, precaució. Encara a l'AP7 hi ha lentitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la 2 hi ha un creu l'obert per circular a Castellolí en sentit Barcelona per un turisme accidentat. Això provoca retencions en aquest tram. A més, la mateixa dosi de retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat en tots dos sentits. A la C-17 hi ha un carril obert per circular a Lliçà de Vall en sentit Vic per un camió incendiat. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la C-32, a l'autopista del Maresme, hi ha un carril tallat a Tallà en sentit Mataró per un autocar avariat. Això provoca retencions des de Montgat. A la B-30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. A la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. La C-32 va carregada a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. La B-23 hi ha lentitud de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Pedralbes i Horta en tots dos sentits. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
8: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.

0: La 666. Bona, eh? Bona, bona.
1: Molt bona hora.
0: La sintonia d'aquesta tarda de Ràdio 4. Molt bona hora. S'ha quedat una hora de tornada a casa per la majoria de Catalunya espectacular. Hi ha minories que no, que encara estan treballant o que potser comencen en unes hores o que porten la vida a l'inrevés o que directament
2: no treballen.
0: No treballen, malauradament no tenen treball ara mateix.
2: O que no treballen perquè no volen.
0: O que són milionaris. Tenim molts oients multimilionaris.
2: Moltíssim.
0: Segons el darrer GM, a l'estudi general de mitjans, ens interpreta això, Vull dir que hem de parlar gent que té iots i... Sí.
1: Fes-te tu que bé.
0: La tarda de Ràdio 4...
1: No tenim iots. Pensava que deies tenim iots.
0: No, però no. La zona de Baqueira ho rebentem.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: Sí,
0: de debò.
1: Ah?
0: Sí. Ah. A Costa Brava també hi ha llocs on realment les audiències són descomunals.
1: Doncs una abraçada per tots els nostres...
2: Va, que no tothom que va a aquests llocs és multimilionari.
0: Evidentment que estàvem fent conya, que estàvem fent... És el tòpic. La crítica al tòpic, de fet, perquè aquest estiu, la Costa Brava, la gent que és d'allà de tota la vida està farta de la bogeria de persones que han anat allà.
2: Totalment. Ja fa estiu, sí, cada cop és pitjor. Sí.
0: No poden ja.
1: Mm-hmm. No es pot estar.
0: Hola, Pau Guillemet, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda.
0: Bona tarda. Que...
3: Us venia escoltant amb el cotxe i tenia ganes d'intervenir. M'he quedat en el punt del Tinder, no?, que estàveu parlant. Primer parlàveu de la fecundació i dels embarassos, i després he aparcat i llavors ja m'he perdut el tros aquest final, però interessant, eh? I ara parlo de 15 anys després.
0: Clar, 15 anys després.
2: Mira, l'última consulta que no has sentit era d'una mare que estava... Bé, preocupada o no sabia ben bé cap on anar, amoïnada, perquè el seu fill o filla no sabia quina era la seva orientació sexual, si li agradaven els nois, les noies, no li agradava res, i estava una mica preocupada perquè no sabia com abordar-ho, i l'Eva li ha dit doncs, que no pateixi, que experimentació... experimentació, tranquil·la, i dic, mira, al Pau també li podríem fer aquesta pregunta, no?
3: Completament. Mm. Evidentment, has de deixar... Vull dir, el gènere fluid, per tant, has de deixar fluir, no? I que la cosa es vagi encaminant. Al final, els pares el que volem, això un altre dia podem fer una secció sobre això, però el que volem és que els nostres fills siguin feliços.
2: Això és el que ha dit l'Eva, també.
1: Això és el més important.
3: I aleshores, que s'aparellin, a ser possible, que s'aparellin, que facin vida en parella, que sempre la cosa és més agraïda i més agradable que no pas estar sol al món.
0: Pateixes menys, jo crec, no?, quan tens fills adolescents i estan emparellats, no? Perquè no fan tantes tonteries, no?, com els que estan solters.
3: Jo penso que sí.
0: Ja.
3: I que...
0: Depèn de la parella, no? Si la niña tiene novio o el niño tiene novia...
2: Depèn de la parella, però, no, també.
3: Però després hi ha una cosa...
0: O el niño tiene novio, també.
3: A mi m'ha començat a passar, perquè us ho vaig explicar a la primera secció, em sembla, de gent que entra a casa de teu i no saps quan sortiran.
2: Tenen parella els teus fills?
0: Bueno, no. Però compensa, però, amics, on s'ha de signar, saps?
3: No, però saps...
0: Que es quedin a casa, tu, que no estiguin allà...
3: Conec un pare que tenia els fills ja de 21 i 22,
0: sí.
3: I tenia... Diu, no, és que ara comença el cap de setmana i comencen 72 hores en què jo haig de donar de menjar a 8 persones aquí. I tenen casa, aquesta gent, i no, sempre venen a casa
1: sempre
3: nostra.
1: Sempre venen a la nostra.
3: Sempre venen a la fonda.
0: Potser aquest pare no ha tingut una conversa amb el seu fill o filla.
3: Ja, però és que jo crec que hi havia tantes coses a la taula de debat, tants ítems per negociar, que a vegades aquest ítem simplement es queda allà un calaix, perquè hi ha coses per sobre que són més capdals, vés a saber. Bé,
0: aquesta temporada, la tarda de Ràdio 4, la metamorfosi amb el Pau Guillemet.
4: La metamorfosi, un espai de cures per progenitors prèmium de tot tipus, cansats, i també per criatures.
5: És veritat, bro.
4: Mutants.
3: Un dia us tornaré a gravar aquesta veu, perquè la vaig gravar al cotxe, es nota? És un àudio una mica d'un
0: tot. Qui diu el bro? És tot,
3: no, el bro no el dic jo, el diu un adolescent. Però no, la veu és millorable i, a veritat, vaig gravar amb més bona qualitat. Bé, avui us volia fer una tercera pota del que de les últimes dues setmanes hem parlat dels renecs. Bueno, primer vam parlar de la música dels adolescents, després vam anar en concret al tema dels renecs i els esperalotes que emanaven de la música dels adolescents, i avui faig l'últim capítol sobre això, en què parlarem una mica del llenguatge, o el que queda d'ell, és a dir, el llenguatge adolescent.
0: El que queda d'ell, diu.
3: El que queda d'ell, sí, perquè una cosa es va reduint. I al final hi haurà un moment d'allò, de secció de diccionari adolescents, aquelles coses, endevinava què volen dir amb aquests palabres.
0: Això m'encanta.
3: Això ho deixem pel final. Però primer vull obrir una mica de debat, reflexió, i enllaçant amb això de les paraulotes, volia obrir aquesta reflexió, veient què en penseu vosaltres a casa i aquí a la ràdio, sobre aquesta idea, de, i va molt amb el tema de les adolescents, que aquesta cosa de les paraulotes, que no només surten de la música, surten de molts altres llocs de la societat, del que veiem, el que escoltem, no? Jo crec que hi ha hagut una banalització del llenguatge en els darrers anys. No sé què en penseu vosaltres. I penso, tinc una mica de teoria, passa la política espectacle, que en diuen, sabeu? La política espectacle. Sí. Aquesta gent que s'indigna, tota aquesta gent tan indignada que criden...
0: Però són tots tota l'estona.
3: Tota l'estona,
0: sí. Des que existeix... TikTok o els Reels d'Instagram, jo veig que els polítics van al Parlament o al Congrés dels Diputats amb una lliçó apresa que sap que dura 20-30 segons, que és el vídeo perfecte, i no respon a ningú.
3: Jo, la meva teoria és que hi ha més d'un aspecte que ha influït amb aquesta banalització, amb aquesta espècie de llenguatge barroer i malsonant que es va filtrant una mica a tots els estrats de la societat i a totes les situacions. La meva teoria, a veure què en penseu, és que això ve una mica també del registre esportiu o dels esports.
2: Sí.
3: No us sona una mica estrany quan mireu, per exemple, i fan declaracions de premsa dels futbolistes o els entrenadors? A vegades ve perquè hi ha qui parla d'una manera o d'una altra o cuida una mica el llenguatge. Hi ha qui diu, no sé, he sentit paraules a vegades en rodes de premsa com és una putada que ens ha passat això, no? S'ha lesionat. Una putada, però bueno.
0: Sí.
3: Dius, home, una putada, aviam, amb una roda de premsa de futbol, no hauries... El registre, m'enteneu per on vaig?
2: Sí, tant.
3: O a tomar pel culo no sé què, dius... A veure, nano, vull dir, parlem una mica, no, aquesta cosa... I aleshores hi ha aquesta cosa que també, que segur que coneixeu, que és aquest concepte de la finestra d'Overton, o la finestra del discurs.
0: Anem a recordar-ho.
3: Sí, la finestra d'Overton...
0: Exactament, pels oients que no dominin...
3: És com una apreciació com conceptual sobre què és el que es pot dir en la conversa pública, en el discurs públic, i com vas intentant colar, diguéssim, missatges cada cop més radicals. És a dir, la gradació seria... Des de lo impensable, després ve lo radical, després ja vindria lo acceptable, lo assenyat, lo popular, lo que és norma, i després jo lo polític, com que ja que tothom ja ho fa com moneda de canvi, no? És com, això ja ho estem venent aquí perquè la gent ho compri. Aleshores, me'n seguiu una mica, és a dir,
2: crec que
3: a tots aquests anys ha anat passant, per exemple, un exemple molt clar d'això que va passar l'any passat o l'altre, era aquella salutació nazi que va fer Elon Musk.
0: Però això es va demostrar que no era una salutació nazi.
3: No?
0: No.
3: Es veia el braç demanant un taxi, clarament.
0: No, perquè, a més, era una salutació que havia fet ell moltes vegades abans, en altres situacions. Ell és...
3: És nazi.
2: Sí, això sí.
3: T'imagines? Ell és... No em ve.
0: És que a vegades
1: tinc... Quina és la paraula que estem buscant?
0: Buits mentals. Últimament no sé per què tinc massa buits mentals. No, però que ell és autista.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Ah, val. Ostres.
0: Ho volia dir en un altre terme, a més un terme molt Alba
2: Carreras.
0: Neurodivergent. Ell és neurodivergent, però l'Alba Carreras ho explica molt bé. A més, ens ha explicat moltes coses
3: això
0: aquí
3: de l'Elon Musk. Wow.
0: Sí. I és mal cor i salutació a la gent que estava al final. Clar, segons...
3: Hi ha ambigüitat, eh?
0: No, si és que semblava una salutació nazi. I, de fet, ell em sembla que va fer broma després de la gent que li va dir nazi, no? O sigui que...
3: Ara estic fent el gest.
0: Però es veu que no ho era. Ho dic per...
3: Val.
2: Sí, jo clar, ho estic mirant ara.
3: Tot i així, la percepció d'aquesta salutació, va haver-hi conversa sobre que era una manera d'introduir una cosa molt radical, impensable, que pogués passar, no? I de cop ja sembla com... Diuen que també hi ha aquestes maneres de negociar, no? Que és posar el nas o posar el peu a la porta. Que posar el nas és com... Ja com vas amb una cosa molt forta perquè et diguin que no i després dius la segona cosa una mica més suau i et diran que sí, o al revés, primer dius una cosa suau per obrir el peu a la porta i després ja eleves una mica la teva súplica, no? Amb una cosa més alta, no? Sí, bueno, tot això per dir-vos que a mi em sembla que part de la culpa que els nostres adolescents parlin una mica d'aquella manera és perquè tots plegats, i no en som conscients, estem presos d'aquesta cosa barruera, malsonant, a l'hora de parlar en la nostra vida diària, que la paraula puta, per exemple, la tenim a la punta de la llengua molts cops quan...
0: És tota l'estona,
3: Quan volem...
0: I com a pronom, moltes vegades.
3: Sí, no?
0: És una cosa terrible.
1: Una utilització, pim-pam.
3: Bueno, això és el que la primera reflexió. I aleshores després entrem en aspectes més del ésser adolescent que està en guerra amb si mateix.

0: Bé, doncs, una música de Rage Against the Machine, de la meva època, en aquest cas, que ens posava bastant emprenyats amb el món, diguéssim. És una energia molt pròpia de l'adolescent i el preadolescent, no? Jo crec que és una cosa més del preadolescent, estic notant a casa, almenys.
1: Ah, sí?
0: El meu fill preadolescent ara mateix té aquesta energia que podria, doncs, amb la ment, si podria fer telequinesi, podria moure un cotxe, saps? Vull dir, realment té una força, l'home.
1: Edat?
0: 12.
1: 12 anys.
0: Sí,
1: el teu fill...
0: una energia. Ui, s'emprenya per les coses.
1: I la filla?
0: No, la gran, 15.
1: 15.
0: I ja està aprenent a fer dribbling, no? Aquestes coses que fem més els adults, d'evitar el conflicte. Ara sí, ara no.
1: Sap
0: ara,
1: com sortir-se.
0: Ara m'emprenyo, ara faig veure que no sento res. Ara, ja. Saps què vull
1: ja,
0: dir?
1: Ja,
0: una cosa
1: ja,
0: més madura.
1: Però el petit està...
0: El petit està... Una reafirmació al jo, una cosa...
1: I llavors, clar... Un dimoni.
0: Sí, aleshores... Clar, tots aquests trets violents que per sort, si quan som més petits, Xavi, la teva és més petita.
1: Home,
0: més,
1: clar.
0: És molt més petita, però hi ha també una edat al moment que hi ha, que tota aquesta força es tradueix en vegades en moviment, no? És una cosa realment... Ostres, i llavors passa que quan som més petits tu fas una mica de brimo dels teus fills. Vull dir, estàs com fent contenció física, no? Estàs... Realment has de... I després ja a aquesta edat ja comença aquesta cosa que és aquesta força, aquesta irascibilitat, aquesta violència és molt... Com que veuen que ja es contenen una mica i la força no pot ser física, no pot ser bruta, perquè dius, noi, el meu fill, per exemple, ja fa... Jo faig 1,80 m, ell fa 1,77 m. Vull dir, ja no estem per...
1: Ja
0: estem a un punt una mica de dir, ei, em pot fer mal, l'home,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí, sí.
0: I ens hem de contenir tots plegats. Aleshores apareix aquesta cosa més de la violència en el llenguatge, no?, que és el que anàvem. I pot passar que molts cops també aquesta cosa d'aquesta actitud gregària, no?, que tenen amb els amics, de a veure qui és més bèstia o més fort o
1: sí,
0: més tal, doncs clar, fa que les puguin dir de l'alçada d'un campanar. I aleshores, els pares, també és veritat que a vegades, en el passat, jo m'incloc, doncs hem tingut poc filtre, no?, a vegades, i també potser no t'has contingut gaire en algunes situacions, i el fill... Ja no és que et pugui dir, home, papa, jo també t'he sentit dir renecs a tu, eh? Vull dir que és difícil, no? Perquè tots, poc o molt, diguéssim, anem fent el que podem. I aleshores hi ha aquesta cosa d'emular els pares, d'emular els amics i de no saber llegir a vegades el context i les situacions. I aquí és on passa, no? A vegades un fill pot dir... Ah, on està el puto esmorzar, no? El puto... O sigui,
1: ja,
0: és com
1: moments
0: que dius, a veure, noi...
2: Ara cal utilitzar.
0: Acabem de llevar-nos... Què és aquesta mala llet?
1: No?
0: D'on si surt diu, aquesta energia?
1: Algú que segurament estigui escoltant, et diria, algú et diria, escolta, una bona cleca a temps ho soluciona tot, saps?
0: Sí.
1: No, clar, no. Sí. No dic que estigui bé. No dic que estigui bé. És molt políticament incorrecte això que estem dient, que està dient un oient que ens està escoltant ara.
0: Ah, sí, està dient això?
1: Està dient això.
0: No fotis.
1: Pau Guillemet,
0: ai, que
1: una truca, bona cleca a temps... Ens arriben missatges d'aquest tipus, a vegades.
0: Des de control central.
1: Com bé, dient, sí, com dient, escolta, els hi estem permetent tot. I llavors després passa el que passa.
0: I mira com crida aquest home.
1: Veus?
0: A veure.
1: Com el teu fill.
0: Està molt enfadat.
2: Està enfadat també aquest, eh?
0: Sí, en Jack de la Roche està molt enfadat. Encara està enfadat ara, després de 30 anys. Bé, no n'hi ha per menys. Bé, sí, una bona claqueta. Home, no ho sé, no ho sé.
1: La forma de parlar, eh?
0: Jo penso que no. Que...
1: No, tu ets de l'escola de...
0: No, l'escola de...
1: Que deixi que facin...
0: De la dialèctica, de la dialèctica. I això es dona per una altra secció, per un altre dia, que no és la de la violència o la dels... La del...
1: No volíem dir violència.
3: L'escola de la violència.
0: No, perdona.
1: El club de la lucha.
3: No, però...
0: Anava a dir, no, de les paraulotes i del diccionari, que és el que ens ocupa avui, però dona per una altra.
3: Sé que el que comentes, Xavi, no, que entenc que vull dir que a vegades la nostra companya, la Maricruz Hernández, de Lletra Lligada, ens ha dit que a vegades ella, que ha pogut parlar doncs, amb molts educadors, amb molts professors i això, dic, ara estic parlant de més petits, però que la Maricruz em comentava un dia que ella li han comentat professors d'infantil que hi ha nens de 3-4 anys que quan arriben a l'escola no s'asseuen en una cadira perquè a casa seva en els últims 2-3 anys no els hi han fet seure en una cadira, no els hi han dit, escolta, estigues aquí quiet fent aquesta activitat o fent això, sinó que els hi han fet deixar fer el que vulguin
1: això
3: durant 2 anys.
1: Això diu el nostre oient.
3: Sí.
1: Això
3: sí,
1: està
3: jo crec que va una mica més per aquí,
0: sé
3: no?
0: Per
3: que comentava. Això ho deia la Maricruz, que m'ho comentava l'altre dia. No?
1: Deixa'ls que experimentin, que ells mateixos...
0: Però val a dir...
1: Tenen 3 anys,
2: però que experimenten quiets, no? La cadira
1: tenen 3 anys. Ells arribaran a les seves pròpies...
3: Perdoneu,
2: a mi em sembla estupendo, però que experimentin amb moment que potser s'ha d'estar una estona. És com si jo em poso a experimentar i poso la cama a sobre i ara em poso a experimentar. Em diu, home, David, experimenta en un altre moment, ara s'ha d'estar aquí.
1: Tu ets un adult funcional.
3: O tiro el got d'aigua sobre micròfon, no, per exemple?
0: És el que deien de la contenció física de la Brimo. És a dir, molts cops els pares i mares amb nens de... Pues dos poder no, però bueno, també 3, 4, 5, 6 anys hem de fer s'ha de fer contenció física. És fotre una cleca. No, és diferent. Contenció física és molt diferent la Brimo, ja ho sabem, però la contenció física vol dir pues, que a un nen o nena a vegades l'has d'agafar i l'has de dir, no, ara seuràs aquí.
1: Clar.
0: O,
1: clar,
0: això, o has de separar germans que s'estan esbatussant. Has d'intervenir físicament. Llavors, quan són més grans, la cosa, i un altre dia en podem parlar, passa més per aquella cosa que dèiem un dia, negociar amb terroristes, és a dir, el to de veu, el llenguatge, què dius i què no dius, què omets, què no omets, tot això que...
1: Molt interessant, eh?
0: Sí, i a més els nens i nenes, i això que dius tu, Maria, jo sempre, a part de pare, he fet molts anys classes amb tallers de música, de pedagogia musical, etc, amb primària i secundària, i els nens i nenes, quan tu estàs acollonidor i tens por, per exemple, de la situació doncs perquè veus que tens 30 nens a davant i se t'estan pujant a les barbes, ho oloren, ho saben perfectament.
3: Clar.
0: Aleshores, a vegades no és tant la cleca, que em sembla molt bèstia, diguéssim, sinó és què dius i què no dius i quin marge dones d'acció. Per exemple, jo he pogut posar una classe, diguéssim, apuesto, fent fora el pesat de torn. El pesat de torn, i estàs parlant i el mires i li dius, primer avís, segueixes parlant i el tio diu, ei, aquest tio em té perfectament calat i m'ha dit el primer avís. Per tant, ja sap que el segon, i no sap si són dos o tres. Yeah. Per tant, el tio ja diu, bueno, potser que pari, no? Si no vull temptar les... Bé, no sé.
1: Sí.
0: Seguim amb el diccionari que se'ls ocupa?
1: Exacte, i tant, seguim. Diccionari. Yeah, com de...

0: Ho fem així, tinguin de diccionari corporal de vi. Pensament repetitiu.
1: Doncs aquest que sentim és el Jove Dry, que és és en Martí Vilaseca, i jo el conec força, perquè aquesta cançó, Diccionari Corporal, jo li vaig produir, és el primer tema que va publicar el 2020, i ara ja en porta uns quants, i ella en aquell moment tenia 15 anys, com a l'edat de la meva filla.
2: És el que dèiem, no? Ja com canta,
1: ja. Ah, exacte, ja té. Sí, té aquesta cosa amb l'autotune, però en català i tal. I aleshores, a mi aquesta cançó l'he posada, perquè a part que es diu Diccionari Corporal, i bé, parlem una mica del llenguatge, el vocabulari, apareixia ja, en la cançó surt la paraula puta, repetida,
3: i jo
1: en aquell moment pensava... Hòstia, Martí, som 15 anys, no? I dius això, i per mi era com xocant de dir un nen de 15 anys
2: sobte,
1: dient això, jo pensava, ostres, per exemple, els meus fills, jo els deia, mira, estic produint la cançó d'aquest noi, clar, sortia això, i els meus fills, que tenien 10 i 8 o 7 anys, ja vaig patir en aquell moment, no? Diguem que... aquí, diu, el millor puto barri de Barra, diu, visc el millor... Jo pensava, ai. Bé, l'he posada per il·lustrar una mica això, i perquè ara al final tindrem el diccionari. El que dèiem, registre formal i informal. El saben interpretar perfectament els adolescents. No hi ha problema amb això. Aleshores, saben distingir ben bé, i quan tu pots parlar seriosament amb ells, ells saben parlar també de forma seriosa. Ara, quan estan al registre informal, diuen puto això i puto allò, el que dèiem abans, no? És a dir, tot el puto dia poden estar dient
4: aquesta paraula, sí.
1: No, em sap greu perquè ho tenim molt empaltat, per això estic deixant-me anar, diguéssim, avui. Omissió dels verbs també és una cosa bastant habitual, aquesta frase que no sé si us sona, de puc, papa, puc el teu mòbil?
4: Pots què?
1: Agafar-lo, trencar-lo... robar-lo, amagar-lo... No? Què vols amb el meu mòbil? Puc el teu mòbil?
2: Puc el teu mòbil.
1: Aquesta és economia de llenguatge que també comentarem ara. No sé si us sona a vosaltres, David i Maria, i si ho dieu també, però, per exemple, hi ha una paraula que s'ha quedat i així que ha quedat destrossada, que és la paraula traumar, en lloc de traumatitzar, no?
3: Sí.
4: El trauma.
1: Això ja fa molt de temps, no?
2: Sí, és veritat.
1: Però, per exemple, jo crec que els meus fills ja no coneixen la paraula traumatitzar.
3: No, ja és antic,
1: Sí, ja diuen, estic traumat.
4: El traumat, no? El traumat, sí, tant.
1: És antic, però ja està així, ja ha eliminat l'altra paraula. Aquesta expressió que diria ara, a mi també em sobta bastant, perquè ve de Bad Bunny directament, o de Noel, o de Toquisha. Sí, que és, què tan fort és això, no? Què tan, en comptes de com de fort, o...
3: Clar.
1: Què tan fort?
2: Sí, una mica PR.
3: Jo no ho dic, però se sent.
1: Oi que se sent?
2: És molt PR.
1: És molt què?
3: Puerto Rico, PR.
1: Ah, PR. Molt bona.
2: PR, veritat. Què tan...
1: Què tan, no?
2: Què tan fort és esto?
1: Què tan fort, eh?
3: A veure, ho pots fer amb accent colombià?
2: Ah, vols que marxem a Medellín? No, a veure... Bueno, pues qué pena con eso, doña María. Qué tan fuerte usted se está haciendo en el programa.
1: Ho fa bé.
3: Increïble.
2: Le mandaremos al de la Motic.
3: Increïble.
1: Sí, la veritat.
2: En fi.
1: I després d'això que dèiem de l'omissió dels verbs, o aquesta unitat mínima de comunicació, és a dir, dèiem, registre formal, el coneixen, el saben interpretar, és a dir, tu veus el pare parlant seriosament, diu, el pare està enfadat, el pare està transcendent. Però llavors és, papa, no fotis la xapa.
2: Xapa.
1: Sí, no t'allarguis. Això ja ho has dit, o sigui, per exemple, tu els pots dir tres vegades, apaga el forn o apaga el foc, i ells, tu dius una vegada una cosa, i el segon cop que
3: estàs,
1: ja ho has dit, això. Això ja ho he sentit. Com, no t'allarguis. Conversa sobre sexe?
2: Què?
1: Un altre dia? tens una falca, com lo del Congrés dels Diputados. Tens 20 segons per donar el missatge. I el segon 21 has de callar. Perquè hi ha un moment que, ja està, ja t'hi fan, ja està. I dius, sí? Tu vols dir... Tu voldries com insistir, no? En plan,
3: perquè fas cringe.
2: Quedaries més tranquil, no?
3: Perquè fas cringe parlant
1: clar,
3: de sexe.
1: Totalment.
2: Diferència entre cringe i l'Axe?
3: Ui, és una mica el mateix, no?
2: Jo crec que és el mateix.
3: Jo crec que és el mateix, també.
4: L'Axe era el director de...
2: Oliver L'Axe.
1: De Cirat.
4: Clar, de Cirat, no? I de Que Arde.
2: També volaven pels aires a casa del Guillemet.
1: I llavors una mica aquesta cosa de la mínima comunicació, jo crec que també, a nivell reflexiu, crec que ens està quedant un llenguatge una mica... En general, estem molt empaltats sense voler-ho en la comunicació verbal de la comunicació escrita. És a dir, emojis, stickers, llenguatge memètic, ha quedat com... se'ns està traslladant a la comunicació verbal i no verbal.
2: Sí.
1: És a dir, adolescents, mirades amb una mirada, ho diu, tot ens passa això, que ens mirem i tal, però aquesta cosa de més els adults explicitar després acabada tal, no, amb els adolescents és ja, ja, la mirada ja està, ja, ja ho has dit tot.
2: Clar, el problema aquí seria que això passi de l'adolescència i continuï reproduint-se els propers 10, 15, 20 anys de la vida adulta d'aquesta gent.
1: Perquè jo crec que anem cap allà.
2: Jo crec que sí, perquè cada cop més em trobo amb gent de 20, 25 anys sí, que segueix parlant com quan tenien 14, 13.
1: Falta de vocabulari, falta d'expressió oral.
2: Sí, sí, per sí, això tot el tema
4: de... Han anat economitzant tant que sí, després, en lloc d'ampliar-ho, han decidit menys encara economitzar
1: menys. Menys capacitat d'expressió verbal, totalment. El que torna ara, diguéssim, a les universitats és l'expressió oral. Jo soc profe a la universitat i faig molt això, demano molt expressió oral, perquè ara entrarem al diccionari, ja veureu les paraules que tenim.

0: ho entenc. En Cabot canta aquesta cançó de 2025, no ho entenc. Jo crec que sí, que tot això que... A veure què em penseu a casa, aquestes paraules que diríem ara. Són només algunes poques paraules. Hi ha molt d'anglicisme, hi ha molt de... no sé si onomatopeia, coses que potser ens sonaran. Va, comencem per la... en ordre alfabètic.
1: Vols anar-les dient i les anem traduint?
0: Sí,
1: va,
0: i tant.
1: Va.
0: Bueno, comencem per beef, B-E-E-F, que és un anglicisme que vol dir literalment bistec, i això seria...
1: Sí. Tirar odi, no?, una mica, llançar odi.
2: Llançar beef, no?, això...
0: Sí, llançar beef és com buscar polèmica amb algú, no?, és a dir, enfrontar-te amb algú sobre un tema de forma...
1: Estar enfrontat, sí, tenir conflicte.
0: De forma animosa, fins i tot, dir, escolta, no, què, que no, que això, saps?, i l'altre...
2: Buscant brega.
0: Buscar brega, sí. Després hi ha la paraula buguejat.
2: Buguejat.
0: Que ve del poc d'anglès, que és un... Poc, literalment és...
1: un error informàtic.
0: Bastiola, bitxo, sí. I després en l'informàtica volia dir que això és l'etimologia llunyana, és que hi havia en els aparells informàtics hi havia algun... Si colava algun escarabat, sí. I es fregia i hi havia un curtcircuit. Llavors, d'aquí venia la idea de que sí, que hi ha un problema en el sistema, que hi ha un error, diguéssim. Sí, està buguejat vol dir se m'ha penjat l'ordinador. Sí. Ara no es diu se m'ha penjat, sinó se m'ha buguejat. No? I ve d'aquí.
3: A vegades... Com a persona et pots quedar penjat, realment.
0: Sí,
3: a mi em passa habitualment. Cada matí estic buguejat.
0: Estàs buguejat de bon matí. Que...
2: Després se'm bugueja l'ordinador.
0: Se'm bugueja l'ordinador, sí. També hi ha gent que confon i diu googleja. Dius, no, googlejar és una altra cosa. No. Googlejar és diferent. Bé, després la cosa d'enxitxar-se.
3: Home, aquesta és antiga, no?
0: Sí, el que passa és que ara...
3: Ja l'he dit jo.
0: Sí, però diguéssim, jo, per exemple, jo he de engorilar-se.
3: Ja.
0: Que és com m'he flipat amb això. Estic com engorilat, estic animat, m'interessa, estic motivat, no? Doncs estic enxitxat, es diu. Mhm. Després hi ha aquesta que en diuen goat, és la cabra, no?
3: La cabra.
0: Que és com algú que en sap molt, que és com un referent. Que
1: the
0: és
1: greatest
0: algú que...
1: of all times.
0: Sí, no? Alguna cosa així. Algú que... El tema de l'adjectiu dur, però en positiu, sabeu? Duríssim, no? Aquest duríssim, que ha canviat completament el significat, que és com l'antagonista de...
3: Això t'anava a dir.
0: Sí. Que dur. Que dur és que bo, que fort, que com mola.
3: Saps? Sí, això va dur, va duríssim. Sí, això va duríssim. No és molt llenguatge de Twitch.
0: Sí, el dur.

0: vaig, anava comptant quants cops deia de locos. O sigui, qualsevol cosa que deia, la resposta era de locos. I va dir de locos potser 159 vegades. En, o sigui, una passada en plan, només saps dir aquesta paraula? Hola.
1: A mi al ferrocarril em va passar un dia que vaig estar comptant les vegades que deia una noia al telèfon, parlant amb una amiga, suposada amiga, suposo,
0: sí.
1: Tia.
0: Tia, tia,
1: va passar de 200. Tia, sí, sí.
0: Tia, tia, tia, tia. Superdistret, tia,
1: tia. No? No, impressionant.
2: Pròxima estació, tia, tia.
3: I la següent, tia, la següent tia, tia. També la diu molta gent tota l'estona.
0: En plan tipus.
3: En plan.
2: Ah, en plan.
1: En plan. Mira, en plan.
3: Hi ha una persona d'aquesta casa, un productor d'aquesta casa que l'estimo molt i l'adoro, és molt bon productor, però tota l'estona que parles amb ell diu en plan, en plan, en plan, en plan, tota l'estona, no se n'adona, eh?
2: En plan què?
1: L'Eric.
3: No.
1: No.
3: Ui, el David sobrevia. Del Bon Dia i Bona Sort.
1: Ah, el David del Bon Dia i Bona Sort.
0: Ostres, que truqui el telèfon, el telèfon dels al·ludits.
3: Però tota l'estona diu en plan, en plan, en plan. Mira, mira, el Jaume Tudela diu que sí que ho diu.
2: En plan, en plan, Jaume Tudela, en plan, Jaume.
1: Per què? És terrible.
3: No, és, un, o sigui, és una com, crossa,
0: en anglès,
3: no?
0: Diuen, en anglès diuen like, like you, sí, know, sí. You know, you know, you know. Sí, sí, sí, sí, llavors aquí sí, diem en plan, i ara la versió més curta que mon fill diu, que me l'ha enganxat, és tipus. No tipus. Tipus, que encara és més curt. Tipus, com tipus tal. Tipo qual, en plan tal, en tipo... O sigui, tipo és la crossa màxima. Tipo, papa, wow. Tipo... Tipo, jo, tipo què? Tipo, tipo diguem-ho ja, no?
1: Però és que està molt mal utilitzat, perquè no,
3: no
1: és
3: tot,
1: una cosa...
3: No totes aquestes paraules estan fatal.
1: És que, clar, no és literalment mai, quan dius literal.
3: No, tampoc.
1: Perquè no.
3: És sempre és figurat, quan dius literal. Això,
2: exacte, ah, és que no està ben utilitzat el literal.
4: És que no, canalla!
1: Sí, bé. Estem sonant una mica així, eh?
0: Estem sonant una mica així, però...
1: Una mica així,
0: però estem, som els guardians de les essències.
1: És veritat.
0: Que
1: gràcies
0: quedi,
1: per recordar-ho.
0: Que quedi, home. Si no, després, si anem a una cosa, una reducció del llenguatge, que llavors no sabrem parlar. Ja
1: no,
0: parlem
1: una cosa, que aquí grans, precisament, no som. O sigui, som un equip bastant jove.
0: Exacte,
1: tenen,
0: sí, hi ha gent molt més gran.
1: En general, eh?
0: Sí, sí. Bueno, el hype. Hype és una cosa
3: expectatives.
0: Que...
3: Expectatives.
0: Sí, expectatives, m'he hypejat, m'he flipat, o sigui, m'he fet moltes expectatives. El que lo que, també, que és una cosa també molt PR,
3: que
0: es diu com molt ja, què tal, que lo que.
3: Què passa?
0: El mamadíssim, el teniu controlat,
3: sí.
0: També.
2: Ah, sí, està mamadíssim.
1: Explota-ho.
0: El mamadíssim no és que ha begut molt, sinó que està molt catxes, molt fort.
3: Sí.
0: Està molt quadrat, seria, molt, vale? El mamadíssim.
3: El literal, que
0: el literal,
3: no és...
0: ja no podem més amb ell. El tema no em renta, que és una cosa
3: no
0: bastant curiosa, no em condeix, no me cunde, és no me renta, també per obra i gràcia, sí. del reggaeton, no em renta. Llavors dius, perdona, la conya de rentar, la rentar la roba, tal, tal, vull dir, això ha passat a casa de tothom, suposo. El tema del pec, que lliga ràpidament amb el tomar pel cul, prendre pel cul, però girat en positiu.
3: És increïble.
0: Suposo que per influència del, no sé, sí. Si del món LGTBIQ+,
3: ni
0: o per
3: idea,
0: quin...
3: Ni idea,
0: per quin...
2: Jo la primera vegada que ho vaig escoltar no entenia res. Diu, això és pec.
0: Això és pec.
2: Això, aquesta hora, pec. I jo pensava, aquesta hora, pec, i després, pam, o després...
0: Jo trobo que és molt malsonant.
2: Código PIN.
1: No? A mi no em sona gens bé. Vull dir que
2: a mi no m'agrada gens.
1: Tant que, com m'agrada tant, doncs... Pec.
3: Me l'introdueixo pel cul.
0: És molt estrany.
3: Me l'introdueixo pel cul.
0: Jo crec que és molt...
1: Veus, és molt desagradable fer ràdio parlant d'aquestes coses.
0: Ha de tenir un punt molt gai, això, no? Perquè ha d'haver-hi una... Pot haver-hi un origen, pregunto, si hi ha un origen gai.
1: Eva Moreno et dirà que segurament siguis hetero o gai, que...
2: És que no ho sé d'on ve l'origen.
0: Però l'origen, no? L'origen podria ser.
2: Sí, però no ho sé d'on ve.
0: No sabem d'on ve.
2: No.
0: Bueno,
1: o,
0: una
1: sí,
0: cosa...
1: o sí, sabem, no? Que és precisament d'allà.
0: Potser sí. El Fife Potaxi, això, què tal?
1: Ah, sí! Això és de Les Verdunys.
3: Sí,
1: Les
3: Verdunys ho van posar molt de moda.
0: Si el Fife és el noi aquest normatiu que
3: sí,
0: juga
3: que
0: futbol,
3: juga FIFA.
0: Tal, i el Potaxi seria el contrari, el friki o la persona més poc normativa, diguéssim, així dit en termes molt bàsics. No?
1: Potaxi s'associa a l'humor absurd, no? A una identitat més queer, inclusiva.
0: Sí. O seria un antagonista del Fife, diguéssim.
1: I el Fife, doncs, el futbolero, el convencional... Sí.
0: Els canis i els frikis, també, a vegades els meus fills diuen el cani i el friki, no sé què. Bé, després el tema del Prime, estic al meu Prime, estic al millor moment, no?
3: Sí, sí,
0: millor
3: moment. Sí.
0: Després aquesta que ve ara amb la P, també la Pop POV, que és molt, es fa servir molt, perquè això és molt, un llenguatge molt memètic, molt d'internet, de tots aquests vies de POV, punt de vista, no?
1: Pop,
0: la meva mare, en plan, el que la meva mare veu quan jo estic a l'habitació, o sigui, a punt de vista, no?
2: Jo confonia el Pop i el Pec, o sigui, no entenia res. Quan mirava, i no entenia res perquè deia, Pop, el que veu ma mare, i deia... Això, ara, aquest era un pec. I jo pensava, però el pec no era el Pop? I pensava... És com buscar sigles de el Pop, que és el partit obrer. Dic, a veure un moment, jo mirant a la meva xarxa social de gent teenager, jo que tinc el TikTok

0: de per mirar quan m'avorreixo i dic, pof, si ma mare ho veu. Ara pec a l'entrada del concert, jo, però la mare aquí pinta...
1: No imagina't quin pof has de tenir des d'un pec.
2: Home,
0: no tenia res,
2: pof,
0: jo no tenia res.
2: Clar, molt baix, un punt de vista molt baix, un
1: pec. Depèn de qui siguis, en un pec. És igual.
2: Bé, sí, vale. Has tingut temps per pensar-te l'acudit, eh? Ha estat bé, ha estat bé. Acabem ja? O estem
3: sí.
2: O...
1: Però queden més paraules.
2: No, no. Sí, jo no sé quin temps portem.
1: No sé, tu havies, perdona, havies de sortir amb el Quantum o que al final
3: no.
1: No, per demà.
0: No, però un altre dia després de la impressora, tenim una altra investigació en curs que avui no, però no tenim temps.
2: Demà
1: acabem amb les dues paraules del diccionari.
2: Flexejar, que seria com xulejar-se, és a dir, flexen vol dir com això.
1: Presumir,
2: sí. El cuquet, que aquest es diu molt ara, papa, estic cuquet, que vol dir estem cuits, que vol dir estem fatal. O sigui, per exemple, quan estàs en una situació xunga, alguna cosa ha passat que tu ja no tens sortida, per exemple, videojocs, estic cuquet, vale? O també, mira, ahir li vaig preguntar a mon fill, què vol dir espaunejar? Diu, quan m'has espaunejat, què vol dir? No, això, papa, no, és fora del Minecraft, no té cap sentit. Dic, val, va. Cuquet és això, estem fotuts, vale? Una vaina és una cosa, en teoria, dolenta. Quina vaina? Però ja es fa servir com a sinònim de cosa. Una vaina que no sé què, quina vaina, saps? I després ven aquests numeracos, el 100%. 100% és com molt tothom abusa molt del 100%.
1: Sí, jo crec que aquest ho diem tots.
2: Absolutament 100%. I el D1, que hem dit abans, D1 és com... Ei, anem a esmorzar aquí, a esmorzar de Forquilla. I contesta... Vinga, som-hi, i tant! És D1, sí, no m'ho penso. D1 és això.
0: D1, sí.
2: I això de cap, sí. I el 0405...
3: Què és això?
2: Això
0: què
2: és? Sí, són la gent nascuda, el 0405, parlen entre ells de, per exemple... En plan, tio, m'he liat amb una 07 i no sé què.
0: Què?
3: 07 sí. Es lien?
2: No, home, 07 ara són 19 anys.
3: Ja ho sé, però era broma.
2: Ja he dit 07 i no he dit 09, que estaríem...
3: Però què vol dir el 09? Es fan batons. La gent del 09 té 3 mesos.
1: El 09 entre ells o els...
3: Sí. No,
1: els 11 entre ells?
2: La transgressió ve... No, a partir del 10 ja no s'està dient, Xavi, atenció. Sí, això és una cosa molt de la gent... Ja. De 0-3 ja, no? És a dir, molt 0-4-0-5, a partir dels 2004 la gent diu molt això, i a partir del 10 ja no és una 10, una 11, és com... És molt... Per exemple, 2-0-8 parlant... No, 2-0-7... No, 0-6, que són 20 anys. Mm. Parlant d'un d'ells s'ha lligat a una 0-8, per exemple, que seria menor d'edat.
3: No pot ser.
2: Està dient, en comptes de dir, tenia tants anys, és el número de l'any que va néixer.
1: Doncs ja.
3: Pues el meu marit és un 88. Toma, del 88.
0: Sí, ara, si tu t'emboliques amb algú, has de buscar l'any. O sigui, això has de preguntar... Ui, ahir vaig tenir un jet amb 92...
2: Amb 23.
0: Amb 83. Amb 2000. Ai, molt complicat, això. La vida la fa molt complicada, trobo, per tio.
2: M'he fet un 42. Ja.
0: Ara, ahir vaig tenir un lío amb un 90. I no et pens... I espera, que el que havia començat amb el 89 està anant millor que el 87.
2: Hi havia un 93 amb un 72.
0: Complementari al 7 i reintegrem el 9, sisplau, home, per favor.
1: Aquesta vaina, tio...
2: És una vaina forta. Bé, espero que hagi quedat tot molt clar. Jo, si em deixeu, acabo una cançó que l'he posat expressament perquè, a part que en sóc molt fan, avui, 28 de setembre de 1976, potser... de 2026, perdó, potser us ha arribat pel vostre feed, fa 50 anys justos de la publicació d'aquesta obra mestra del Esteve Meravella, Songs in the Key of Life.
1: Esteve Meravella.
2: I com que és una cançó que li va dedicar a la seva filla Aixa, acabada de néixer, i jo faig una secció com a pare de fills grans, doncs la veritat és que m'interpel·la bastant.
1: Oh, preciós avui, Pau Guillemés.
2: Gràcies.
1: Per cert, us heu adonat que de tot aquest nou llenguatge adolescent que ens portava avui el Pau Guillemet, i que és real, com la vida mateixa, totes aquestes paraules del diccionari, hi ha molt, molt castellà. És a dir,
3: anglès,
1: que un adolescent català, o 100% català, diguéssim, de primera llengua, no? Català no parlen, ja té el castellà llatí, que no pas el castellà d'Espanya, sinó el llatí superincorporat.
2: I l'anglès, també.
1: L'anglès des de fa anys, però l'anglès jo crec que fins i tot quan nosaltres érem adolescents, no? Ja ficàvem parauletes i... Sí. Però és bestial la influència del reggaeton. La música urbana, com ha traspassat, és transversal, culturalment, a la societat en general.
2: Jo tinc la sensació que el reggaeton el respires a l'aire. Sense voler-ho.
1: És bestial.
2: Tu vas pel carrer i estàs ensumant reggaeton encara que no ho vulguis.
1: Sí. Passant per una samarreta...
2: Entra pels poros, a la, sí, poros a la pell.
1: Sí, sí.
2: S'ha
1: sí.
2: infiltrat per tot arreu.
1: Una dessuadora, una samarreta, les sabatilles, els pentinats, el llenguatge... En fi. Pau Guillemet, que tinguis molt bona setmana.
2: Igualment.
1: Records als adolescents, a les bèsties.
0: De locos.
1: Buah, tio, literal, ¿no? Però en plan...
3: Para, ¿eh?
1: Bro, ¿qué hacemos, tío?
0: 0432...
1: A las 7, 08,
0: 020... Has estat el codi postal.
1: David. David, has estat amb un 04 últimament?
0: Amb un 04?
3: Sí, David està amb un 04, potser amb un
0: 04, no ho sé. A veure un moment, un 04, un 04...
1: Pot ser.
0: Deixa les matemàtiques ara, un 04... Ah,
1: 22.
3: Bueno.
0: 22... podem canviar de tema? O sigui,
1: sí, i tant. Bé. No volem beef.
0: No volem beef.
1: No.
0: Avui...
1: Beef Conde.
0: Avui, sí. Sabeu que ja s'ha presentat el videoclip...
1: Ah, oh, sí, home.
0: ...de el representant d'Espanya, de la Televisió Espanyola.
3: Sí, pensava que anava una
0: altra cosa. Festival d'Eurovisió Junior.
1: Com no anem a Eurovisió de grans...
3: Exacte.
0: Doncs,
1: Cinema Euro Junior, no?
0: Eurovisió Junior.
3: Perquè Israel no va anar a aquesta edició d'Eurovisió Junior.
0: Doncs tenim el nostre representant, que recordem és Lucas Paulano. Lucas Paulano, que serà el nostre representant, el representant de Ràdio Televisió Espanyola, al Festival d'Eurovisió Junior, que ja coneixem el seu tema, que és Cuore Bello.

0: Un videoclip que també hem comentat
1: amb aquesta cançó.
0: Que maca.
2: Quina edat té?
0: Quina maca aquesta cançó. Ui, espera, Lucas Paulano. Lucas... buscar... Ui, crec que era 10
2: Lucas
0: anys.
2: Lucas Paulano, que el títol és...
0: 10 anys, 10 anys, 10 anys. 10 anys,
2: Lucas Paulano. Paulano.
1: Doncs canta super, super bé, el representant d'Espanya, Eurojúnior.
0: Recordeu, 24 d'octubre, Malta. Són, ens hem de quedar amb aquesta data al calendari perquè veurem quina serà, doncs... més que l'actuació, farà un bon paper perquè aquesta cançó és estupenda i estarem molt atents a veure com, en quina
2: molt
0: posició
2: graciós.
0: Queda Espanya
1: graciosa.
0: Al festival d'Eurovisió Júnior. Con ojos de cielo. Te quiero, te quiero.
2: Lo más bonito para mí. Cuerdelo. Així sona la cançó que representa Espanya al Festival d'Eurovisió Júnior 2026. És Lucas Paulano, ja es diu? Cuore bello. Home, Lucas Paulano, Paulano, i es diu Cuore bello el tema, ha de tenir ascendència italiana,
1: segur,
2: no, aquest nano?
1: Segur, i tant.
2: Bé, Italy 12 points, llavors.
1: 24 d'octubre, ja vinga, va.
0: Atents i atentes, eh?
1: 24 d'octubre, a Malta.
2: No deixem la música, perquè hem de parlar dels MTV Video Music Awards. La nit més pop de la música internacional ha tornat a deixar una bona col·lecció de moments per recordar. Els MTV Video Music Awards, que s'han celebrat fa unes hores. Mm. Aquest diumenge, a Los Angeles, l'edició número 42, amb Madonna i Taylor Swift com les grans protagonistes d'una gala dominada per les dones.

0: Una gala dominada per les dones, per la nostàlgia, Maria, i els grans retorns.
1: Com el de Madonna, perquè arribava com l'artista amb més nominacions de la nit i no ha decebut, ha acabat la gala amb 7 estatuetes, entre elles artista, millor artista de l'any, la millor de l'any, millor col·laboració amb Sabrina Carpenter per Bring Your Love, millor dance per Confessions 2, the film, i també ha guanyat en categories tècniques com fotografia, coreografia, vídeo de format llarg i, atenció, millor àlbum.

Però probablement un dels moments més esperats era veure-la damunt de l'escenari, perquè la Madonna ha tornat a actuar als VMAs 23 anys després de la seva última actuació. Aquesta mítica aparició de l'any 2003 amb Britney Spears, Christina Aguilera, on van cantar Like a Virgin les tres.

Un retorn que ha estat a l'altura de les expectatives, eh? Madonna ha obert la gala amb la Sabrina Carpenter, amb qui han interpretat aquest Bring Your Love, i després ha compartit escenari també amb Charlie XCX per interpretar Danceteria, un homenatge a la cultura dels clubs de Nova York dels anys 80, però la millor ha estat aquesta col·laboració entre Madonna i Sabrina Carpenter.

0: dona té 68 anys, eh?
1: Estava jo recordant...
2: Sí.
1: Maria, va ser a la final del Mundial? L'actuació de Madonna, oi?
0: No, de la Super Bowl.
1: No, a la final del Mundial.
0: Quan quan va sortir amb el...
1: Ronaldo Nazario.
0: Va, és que va ser tan surrealista que no ho recordava. Però va actuar a la final de la Super Bowl, també. Sí, sí, sí.
1: Quina barbaritat.
0: Amb el cotxe aquest. Sí, sí. Clar, pensava que des la que va fer la Super Bowl, que també la va fer aquest any a la Super Bowl, Bad Bunny, però també va actuar ella.
1: No, no, la del final del Mundial.
0: Sí, sí, sí, increïble, increïble.
1: Jo tenia el WhatsApp, els grups.
0: Sí.
1: Traiem foc.
0: Sí, totalment.
1: Però ahir va estar molt bé. Madonna, sí. I com deies, 68 anys. És que no som conscients.
0: No, està super, super bé. Ha aprofitat el premi perquè també ha reivindicat la importància justament de mantenir-se fidel a un mateix durant tants anys, que la música que fa últimament és per retrobar-se. I la Madonna ha triomfat, però la que també ha triomfat és l'altra reina del poble que li ha fet el relleu, que s'ha emportat el premi més important de la nit, que és el vídeo de l'any per Faith of Ophelia. Oh!

0: Taylor Swift, que ha aconseguit 3 guardons i a més ha fet història, ha rebut el primer Artist Director Honors, que és un nou reconeixement que posa en valor també la seva trajectòria darrere de les càmeres, la seva feina com a directora dels seus propis videoclips i... Atenció, perquè en la seva dedicatòria del seu discurs ha tingut molt present a algú que ens va deixar darrerament, que és la Dolly Parton, i l'ha definit com la showgirl definitiva.
1: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: Deia que volia dedicar-li a algú que sense ella no hauria passat tot això. També ha reconegut la seva influència en les seves cançons, la relació amb els fans, la manera com Dolly Parton va viure la seva carrera, i ha presentat en directe i en exclusiva el videoclip en primícia de Patient Zero, que és la seva nova cançó, que va sortir res aquest divendres a la nova edició del seu projecte The Life of a Showgirl, i juga amb la idea d'un enfrontament entre Taylor Swift i una altra persona, Dakota Johnson, sí, per un ex compartit. Dolly Parton ha estat, evidentment, una de les absents de la nit. De la gala li ha dedicat un homenatge i han interpretat I Will Always Love You mentre es projectaven diverses imatges de la Dolly Parton.

0: I també les noves generacions han estat reconegudes, per exemple, millor artista revelació, Sien Aspiro.
1: Oh,
0: Lisa,
1: m'encanta!
0: Sí?
2: Sien Aspiro és,
0: doncs,
2: per mi, és
0: artista revelació.
2: La nova gran artista. Mira, com dirien els adolescents del Guillemet, que se viene.
0: Doncs mira, millor artista revelació. Lisa de Blackpink. Sí, no sé és molt bona, molt bona.
2: Sien Aspiro.
0: Lisa de Blackpink, premi al millor pop per Dream. I també hi ha hagut premi per BTS, que s'ha imposat en tres categories. Millor grup, millor K-pop, cançó de l'any per Swim. I, atenció, Bad Bunny. Bad Bunny, millor cançó llatina per Nueva York.
2: Estava clar, no, aquest?

0: Millor cançó llatina, eh?
1: Ja. I badallant, té mèrit, eh? No, no, perdó. El Jaume Tudela, que és el fan número 1 de Bad Bunny.
2: I tant, li encanta.
1: M'ha dit, escolta, no diguis això del meu germà.
2: No es perd els seus concerts.
1: Bro, que te reviento, no, Jaume? En fi, que... Home, és realment el gran artista de l'any, no?
2: Literal.
1: Però...
0: És el nou rei del pop. I és així.
2: En plan, bro...
0: Podeu parar, per favor.
1: Ja.
2: 6-7.
1: Siena Spiro, escolteu com sona això, perquè, clar, evidentment... Hi ha diferència, eh? Vull dir, a nivell de so, de lletres, també.
2: Quin canvi, eh?
1: Uau,
2: no se semblen res.
1: És un viatge, això. Hi ha d'haver-hi de tot, eh?
2: Sempre.
1: Perquè a mi Bad Bunny m'encanta el que fa. I a mi m'aixeca del sofà, eh? Però, clar, això és...

0: A mi m'agrada molt.
1: Cien Aspiro, que és del 0,5, us ho vinc a dir,
2: és un 0,5?
1: És un 0,5.
3: És un 0,5 que després, clar, igual amb un 0,4 ha fet alguna cosa, clar, això...
1: És un 0,5, Cien Aspiro.
0: Un 0,5.
3: Molt maca.
0: Molt bé. Volíeu tancar amb el piro musical?
1: Home, hem de parlar del piro musical de la Mercè. Sí. Perquè,
0: bé,
1: ahir es va dur a terme el piro musical de la Mercè i què va passar? Doncs qui va fer la llista, aquesta selecció de 48 cançons dividides en 5 blocs? Doncs va ser Josep Montero, d'Oques Grasses.
0: Home.
1: I va posar, doncs, cançons, evidentment, entre d'altres, doncs, del seu grup, també. T'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida. Com aquestes van sonar Oques Grasses. També en repassem unes quantes més, artistes, més altres artistes catalans i sobretot artistes catalanes com la Diva de Catalunya. Josep Montero va posar aquesta cançó a l'Aitana i de l'Aitana, sí, de la Rosalia. Però és que la propera és de l'Aitana, la que va posar.
0: Ahora tú me llamas.
1: Tot això amb altres cançons que també hi havia. Cançons d'artistes internacionals, com, per exemple, aquesta. Fireball.

0: Home, però aquesta és molt mítica del Pitbull, no?
1: Doncs Josep Montero l'ha triat. No? Josep Montero l'ha triat, aquesta, i també ha triat altres artistes internacionals com Stromae. Tot això va sonar ahir al Piro Musical de la Mercè. Molts altres artistes també han fet una selecció de les que va triar el Josep Montero.
2: No van ja els focs artificials amb les músiques, no? O sigui, perquè...
0: Tu quina posaries?
2: Jo? Voleu que fem el nostre, va, per acabar?
0: Fem el nostre piro musical, va.
2: Va, posem les nostres. Les nostres, va. Doncs tirem la primera, si voleu. Vinga, va, a veure, la primera nostra. Que per exemple, fantàstica aquesta.
1: Qui creieu que ha triat aquesta?
2: Aquesta, oh.
1: Qui creieu que ha triat aquesta cançó?
0: Puja, Jaume.
1: Oh. Com que haria això, el piro musical de la Mercè?
0: Jo crec que...
2: Amb el foc artifici, ja... La platja, el Mediterrani de fons...
0: A més d'un i més d'una, els mates, eh? Julito.
1: Julito, home, clar. M'heu fet triar la meva cançó, eh? N'hem triat més, mira.
0: Maria Coll.
2: Ui!
0: Va, està clar, no? Qui ha triat això?
1: Home, podria haver sigut tu o jo, és igual, no sé.
0: Sí, sí, l'he triat jo.
2: Jo, si voleu, he agafat unes que són... gallegues.
1: A veure, no sé quina si cançó ha triat el David
2: Allà. Allà, que són unes tansugueires.
1: Jo aquesta la veig, el piro musical.
0: Va, molt de piro musical.
2: Quedaria molt piro musicalística, no, aquesta cançó?
0: La resta de l'equip ha anat...
1: Ui, també,
2: perquè no tenim temps, però tenim de tot, eh? O sigui, sí.
1: A veure, què més han posat?
0: Oh, boníssima.
1: Aquí han sigut més serios.
0: Pau Robert, segur. El Pau Robert, 100%. I a veure,
1: què més hem triat pel piro musical.
2: Aquest és
0: Jaume Tudela.
2: Per anar recollint. Aquesta és l'última?
0: No, Sònia Rodríguez, Justícia.
1: Ah, no, la Jaume.
0: Tanquem, arriba l'Andreu Vinyes amb l'edició vespre. Nosaltres tornem demà a les 4. Gràcies, Pau Robert, Jaume Tudela, Sònia Rodríguez, Justícia, David Gallac.
2: Fins demà.
0: La Gaunes, adéu, Maria. Adéu.
3: Són les 7.
4: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
5: Que están especulando con un derecho básico que es la vivienda, que no debería ser material de especulación.
6: Pues tenemos cada vez precios más altos, precios inasumibles, con salarios más bajos.
7: Haremos turnos con mis amigos para ir a clase, coger apuntes, traerlos y que no quede el campamento vacío. Ya mañana
3: veremos... Bon vespre. Aquest és l'ambient a la Puerta del Sol, la gota que ha fet vessar el vas i que fa que s'estigui negociant in extremis per canviar les regles del joc en l'habitatge, prioritzar el llogater per sobre de l'especulació. És el cas Mari Carmen i tot el que està generant. Avui Pedro Sánchez y Salvador Illa, tots dos presidents junts a Barcelona.
8: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
9: Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
3: Però a hores d'ara, el text continua obert. L'Esborrany preveu prorrogar 2 anys els contractes de lloguers. Sumar exigeix que la renovació sigui indefinida. Les sòcies i ministres Yolanda Díaz, Mónica García.
10: Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre.
11: Llevamos mucho tiempo empujando al Partido Socialista, que ha ido arrastrando los pies. Basta ya.
3: Negociació dura. També reclama aturar els desnonaments sense alternativa d'habitatge i posar límits als lloguers de temporada i d'habitacions. Recordem que els tempos seran llargs perquè si el decret s'aprova encara haurà de superar la votació al Congrés amb Junts entre els partits que poden tombar-la. La negociació es fa sota la pressió del carrer, l'acampada a la Puerta del Sol es prepara per una tercera nit i les protestes s'estenen a altres ciutats. S'està demanant que també s'acampi a altres places, també a Barcelona, on avui està, com dèiem, Pedro Sánchez. De seguida anirem per saber quin és l'ambient. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyas a control central. Posem ordre a l'actualitat aquest dilluns. Escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans aquests són els titulars que ens deixa el dia i que us avancem amb Laura Monill. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, 2 mesos després de l'entrada massiva de migrants.
12: Denuncia una campanya d'assetjament i assegura que havia demanat reforços abans dels fets.
13: He sufrido una campanya de acoso constante, con insultos, amenazas, incluso una corona de difuntos he tenido en la puerta de la delegación del gobierno.
12: Mentrestant, Feijó ha anunciat una comissió d'investigació al Senat per aclarir la resposta del govern.
3: La Unió Europea estudia crear un protocol d'emergència per respondre de manera coordinada als atacs híbrids, com el sabotatge d'infraestructures o les incursions amb drons a Finlàndia i Suècia.
14: We need to be vigilant because we see in the intelligence that Russia is planning more sabotage.
12: Rússia en planeja més, diu Kaja Kallas, la cap de la diplomàcia europea. Els ministres d'exteriors i de defensa han fet avui el primer debat. La iniciativa arriba després de diversos incidents atribuïts a Rússia, però encara no hi ha cap mecanisme aprovat.
3: De l'amnistia, el president del Tribunal Constitucional defensa amnistia el delicte de malversació.
12: I ha aplicat de forma efectiva la llei de l'oblit penal a tots els líders del procés. Així ho recull l'esborrany de la ponència que es debatrà la propera setmana. Una ponència de 65 pàgines a la qual ha tingut accés en Ràdio Nacional i que previsiblement comptarà amb els avals per tirar endavant el proper dimarts 6 d'octubre.
3: El Ministeri d'Igualtat està recopilant dades sobre dos presumptes crims masclistes a l'Estat les últimes 24 hores.
12: El darrer a Benidorm, on de moment la Policia Nacional ha detingut diversos sospitosos, entre ells el que seria l'autor de l'assassinat i parella de la víctima. Se suma el presumpte crim masclista d'aquest cap de setmana a La Campana, a Sevilla. Si es confirmen, 40 dones hauran estat assassinades per violència masclista en el que portem d'any. El 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista i al seu entorn.
3: I en esports, les proves mèdiques descarten lesió d'Eric García. Àlex Carazo, bon vespre.
15: Bon vespre. El Barça ha sotmès exàmens mèdics al central de la ciutat esportiva després d'haver tornat de la concentració de la selecció espanyola i han confirmat que no hi ha cap lesió. Tot ha quedat de moment en unes molèsties al genoll esquerre. I el Manresa de bàsquet ha informat que el jugador Hugo Benítez està hospitalitzat després d'haver-se sotmès a una petita intervenció quirúrgica per un pneumotòrax que va patir dissabte al partit disputat a Bilbao.
3: Diverses incidències a les carreteres catalanes a aquesta hora. Quines són les més destacades? Mireia Camats, hola.
16: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista AP7 té un carril obert per circular a l'Ametlla de Mar en sentit Barcelona per un accident. Això provoca 3 quilòmetres de retenció en aquest tram. Més endavant hi ha 3 quilòmetres de cua també a l'Ametlla de Mar en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Encara a l'AP7 hi ha lentitud a Barrera del Vallès en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha un carril obert per circular a Castellolí en sentit Barcelona per un turisme accidentat. Això provoca retencions en aquest tram. També hi ha lentitud a la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona. A la C-17 hi ha un carril tallat a Lliçà de Vall en sentit Vic per un camió incendiat. Hi ha intensitat en aquest cas. A la B30, aquesta via va carregada entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 hi ha lentitud de Badia-Sabadell en sentit Terrassa. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha cua argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Dalt, a la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: I atents a la previsió meteorològica perquè venen pluges. A Emet, Jordi Oriós.
17: Hola, bona tarda.
18: Demà, temps inestable a Catalunya des de la matinada, amb ruixats acompanyats de tempesta que poden ser forts en general i molt forts i persistents al litoral i per litoral, en poden ser localment torrencials. Hi ha avís taronja des de la matinada a Girona, a Barcelona i a Tarragona per acumulats superiors als 100 litres per metre quadrat en 2-3 hores, a Tarragona inclús de 150 litres per metre quadrat, especialment al litoral i al prelitoral. A Tarragona també hi ha avís per calamarsa petita i en general a les zones de tormenta, atenció a ratxes molt fortes de vent que poden assolir els 70-90 km per hora.
3: Les 7 i 6 minuts del vespre.
4: Edició vespre. Andreu Vinyes.
3: Com us dèiem, a les portes del Consell de Ministres per aprovar un decret d'habitatge, Pedro Sánchez és avui a Barcelona per defensar les polítiques del seu govern. Ho ha fet en diferents actes. D'aquí a poc intervé els Premis Vanguard, La Vanguardia al Palau de Congressos, on el sindicat de llogateres s'ha concentrat per exigir que el decret no es quedi en mesures de mínims. Les concentracions provoquen diferents afectacions al trànsit i al servei d'autobusos. Anem en directe fins allà. Àlex Eloi, quina és la fotografia a aquesta hora? Bon vespre.
19: Bon vespre. A aquesta hora comencen ja a arribar els concentrats, ja centenars de persones aquí al voltant d'aquest Palau de Congressos. Els Mossos mantenen acordonada la zona, tota l'espera que arribi el president del Govern Central a l'acte dels Premis de La Vanguardia. Convocada pel Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, l'objectiu de la protesta és fer pressió contra el govern que demà ha d'aprovar aquest decret d'habitatge anomenat Mari Carmen. Ara per ara hem sentit megàfons, xiulets, cap alguns dels assistents a l'acte, i també càntics com què passa, que no tinc casa. També podem llegir una pancarta gran que diu expropiar els residents, vaga general ja. Hem pogut parlar amb dos concentrats que expliquen que principalment el que demanen és que s'aturin els desnonaments. Els escoltam.
17: Primer la pròrroga dels desahucis i a partir d'aquí ja parlarem de moltes més coses que estem demanant, no? Perquè és que si no la gent va al carrer sense alternativa.
20: Que el carrer està amb la Mari Carmen i no només amb la Mari Carmen, sinó amb totes les persones com ella. Jo soc mestra, a l'escola veiem desnonaments cada 2x3, veiem els nostres alumnes com pateixen. És un dret pel qual tots hem de lluitar, tinguem habitatge o no.
19: Recordem que aquest és el darrer acte de la jornada del president del govern espanyol, després que al matí hagi participat en la presentació d'un informe on ha dit que s'ha de prioritzar l'ús residencial dels habitatges a l'ús turístic. Com sentiu, a aquesta hora continua aquesta concentració als exteriors del Palau de Congressos.
3: Aquest és el so en directe a Barcelona davant del Palau de Congressos. Gràcies, Àlex Eloi, en directe. Protestes a Barcelona, però el referent que està demanant que s'expandeixi a altres places d'Espanya està a la Puerta del Sol de Madrid i malgrat la pluja. Allà els manifestants han passat la segona nit en més de 350 tendes de campanya. Volen mantenir l'acampada fins que el govern espanyol aprovi demà el decret d'habitatge. Ho fan amb propostes de màxims i amb la intenció de no aixecar l'acampada fins que no aconsegueixin, entre d'altres, que el decret de demà inclogui contractes de lloguer indefinits i la congelació dels preus. Més detalls, Toni Conde.
21: El sindicat de llogateres de Madrid, que promou l'acampada a la Puerta del Sol, exigeix que el decret d'habitatge inclogui contractes de lloguer indefinits i renovacions automàtiques. Alicia del Río, portaveu.
22: Que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos. Necesitamos renovación de contratos automática porque las vidas inquilinas deben ser estables.
21: Desde Barcelona, el sindicat de llogateres se suma a les demandes i reclama congelació de preus durant el contracte de lloguer i protecció contra desnonaments, entre d'altres. Enric Aragonès, portaveu.
23: Volem contractes indefinits, acabar amb les estafes que patim els llogaters, congelar el preu durant el contracte i mesures estructurals per evitar els desnonaments de persones vulnerables. Tot això, el que no inclogui aquestes mesures serà un decret farsa.
21: El sindicat de llogateres diu que seguirà pressionant fins que la decisió del Consell de Ministres sigui ferma i un cop puguin llegir el text del decret decidiran si continuen amb l'acampada. La Confederació de Sindicats de Llogateres de tot Espanya ha anunciat convocatòries de protesta per l'habitatge aquest vespre a 23 ciutats diferents.
3: Gràcies, Toni. De seguida anirem al terreny polític, però abans, sobre el cas concret de la Mari Carmen. L'advocada s'ha reunit aquesta tarda amb Urba Gestión, l'empresa propietària del pis d'on va ser desnonada la setmana passada. La defensa ja ha anat disposada a negociar el retorn de la dona a casa seva, però ha advertit que caldrà acordar el tipus de contracte i el preu del lloguer. Beatriz Duró.
24: Claro que podemos hacer cesiones. Yo creo que estamos aquí para ver un poco cuál es la postura de la propiedad, que es la primera vez desde que se inició todo esto hace más de 6 años que se sienta a negociar y que quiere negociar y que está dispuesto a ello. Y es la primera vez que les hemos escuchado en declaraciones y sabemos lo que están diciendo. Es la primera vez, entonces creemos que, bueno, que es un buen paso y estamos dispuestos, por supuesto, a escuchar como hemos estado siempre y a solucionar esto.
3: Segons l'advocada, la Mari Carmen també confia que demà s'aprovi el decret d'habitatge que porta el seu nom. Però les negociacions a contrarrellotge entre govern central i els partits per poder aprovar demà en aquest Consell de Ministres aquest decret, de moment hi ha mala maró a la coalició de govern. Sumar assegura que l'acord està molt lluny, mentre Junts també manté les seves exigències. Els socis pressionen per un decret ambiciós. Què en sabem, Laura Monill? Bon vespre.
12: Bon vespre, sí. El Ministeri d'Habitatge, encapçalat per Isabel Rodríguez, treballa en un text que inclogui, entre d'altres, mesures antidesnonaments, frenar l'especulació dels fons voltor o regular i apujar tributs als pisos turístics, entre d'altres. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, confia en assolir un acord.
25: Llegar a un acuerdo y que además sea un real decreto ley ambicioso, y para eso estamos trabajando porque, de nuevo, es lo que nos piden los ciudadanos.
12: Sumar rebaixa esperances i reitera que no donaran el vistiplau a un decret que no estigui a l'alçada. Yolanda Díaz i Mónica García.
26: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
11: Llevamos mucho tiempo empujando al Partido Socialista. Basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente.
12: Junts manté que cal compatibilitzar frenar els desnonaments en pisos de fons voltor amb la protecció dels petits propietaris. En Josep Rius, portaveu.
27: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
12: Els socis d'Esquerres han fet front comú i demanen escoltar les reclamacions del carrer. Etna Estrems, Esquerra, Irene Montero, Podemos, Òscar Matute, Bildu.
0: El decret ha de ser ambiciós i que ha d'assemblar-se al que se li està demanant des del carrer i no allò que està demanant no només Junts per Catalunya, sinó també el Partit Popular i Vox, que han estat bloquejant.
1: Están tratando de poner un parche, están tratando de contener la movilización. Nunca contienen a los especuladores.
2: Que sea un decreto ambicioso que dé respuesta a lo que la gente está clamando en las calles.
12: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, culpabilitza l'executiu de situacions com la de la Mari Carmen.
5: 8 años con miles de promesas que se llevaba el viento igual ha tenido algo que ver.
12: I Vox ha carregat contra les mesures del govern, esquitxant també les polítiques migratòries.
3: Gràcies, Laura Monill. Avui també ha parlat Jaime Palomera, codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, en l'espai de l'entrevista de l'edició migdia. Ha explicat que amb la legislació actual totes les persones que viuen de lloguer els pot passar el mateix que la Mari Carmen. Demana també solucions factibles que incloguin mesures d'acció extraordinàries davant l'emergència, sobretot amb la col·laboració també públic-privada.
6: Deixem que el sector públic lideri. Això no vol dir Unió Soviètica, no vol dir un estat centralitzador. No, no, aquest govern pot treballar amb actors privats, amb empreses de lucre limitat, és a dir, que no ho ha de fer només l'estat o l'administració, però sí que ha de tenir un paper protagònic.
3: Les entitats de propietaris, de la seva banda, també critiquen que se'ls titlli de fons voltor i asseguren que paguen molts impostos i per això hauria de ser l'Estat qui es fes càrrec de les persones vulnerables desnonades en a Puigdevall de Som Habitatge, Ràdio 4.
7: Qui ha de garantir la protecció de totes aquestes persones vulnerables és l'administració, i l'administració és qui ha de donar solucions a aquestes persones.
3: Doncs amb tot, demà a Barcelona ja ha previst el desnonament de la Pepa i els seus 5 fills. Una d'elles està malalta. Segons el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, el pis és públic de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i el motiu del llançament és un impagament ja retornat.
8: Y lo mejor de todo es que a mí no me desahucia un banco, me desahucia el gobierno. Mañana mismo que quieren aprobar decreto, ese mismo día me quieren desahuciar a mí. Esto es muy injusto. Vivo en la calle Oristán, número 4. Agradecería que todo el que pudiera venir mañana, que vengan a apoyarme, por favor, porque no tengo dónde ir.
3: Des del sindicat fan una crida a aturar el desnonament que està previst que comenci a les 9 del matí. Bé, doncs, enmig d'aquest context, el mercat hipotecari manté l'embranzida a Catalunya, però s'alenteix el conjunt d'Espanya. L'encariment de l'habitatge fa que es dispari l'import que presten els bancs. Climent Sabater.
9: Aquest import, superior als 180.000 euros de mitjana, s'ha enlairat un 10% d'una sola tacada al mes de juliol, quan també ha superat el 3% l'interès mitjà amb el qual els bancs concedeixen els préstecs per comprar un pis. És la taxa més alta en un any i mig. Malgrat tot, la signatura d'hipoteques creix un 5% a Catalunya fins a fregar les 9.000 operacions, si bé alenteix el ritme de creixement. Una evolució que contrasta amb la davallada al conjunt de l'Estat, on els préstecs per adquirir una llar baixen un 3% i se situen en poc més de 43.000 transaccions, la baixada més gran en 2 anys.
4: Edició Vespre.
3: Un 7:15, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, defensa amnistiar el delicte de malversació i aplicar de forma efectiva la llei de l'oblit penal a tots els líders del procés. Així ho recull l'esborrany de la ponència que es debatrà la propera setmana. Núria Alcalà.
28: Sí, una ponència de 65 pàgines a la qual ha tingut accés Ràdio Nacional i que previsiblement comptarà amb els avals per tirar endavant el proper dimarts 6 d'octubre. A l'esborrany, Conde Pumpido defensa l'aplicació preferent i urgent de la llei d'amnistia al delicte de malversació pel qual van ser condemnats i processats els líders del procés. El text resol el recurs d'emparada Dolors Bassa i retreu la negativa del Suprem a aplicar-li una norma. Cándido Conde Pumpido manté que la decisió de l'alt tribunal és contrària a l'esperit de la llei i la voluntat del legislador, és a dir, la normalització política i social a Catalunya. Manté, a més, el president del Constitucional que la llei d'amnistia no vulnera la separació de poders, tal com assegurava el Tribunal Suprem. Fons de l'alt tribunal ja han apuntat que aplicaran el criteri del Constitucional i el faran extensiu a tots els condemnats del procés, el que aplanarà el camí al retorn definitiu de Carles Puigdemont.
3: I encara de tribunals, l'Audiència Nacional retarda l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, demana també primer a la Fiscalia i a la resta de parts que es posicionin al respecte, en concret dona 10 dies perquè es pronunciïn sobre els efectes de la sentència del TJUE. En aquest cas, la resolució europea defensava que el cas és amnistiable i que els acusats no han de ser jutjats en tractar-se de fets relacionats amb el procés i que no van suposar una violació greu de drets fonamentals. També l'Audiència Nacional Ha iniciat el judici a 3 exalcaldes de Convergència Democràtica de Catalunya i 16 acusats més per una presumpta trama de contractació irregular a la consultoria EFIAL. En la sessió d'avui, 3 dels acusats han arribat a una conformitat amb la Fiscalia per evitar ser jutjats a canvi de reconèixer els fets. Segons el Ministeri Públic, fins a 8 ajuntaments catalans, entre ells Torredembarra, Vandellòs i l'Ametlla de Mar, van contractar sense concurs públic a la consultora per externalitzar funcions pròpies dels consistoris. El Ministeri d'Igualtat està recopilant dades sobre un presumpte crim masclista a Benidorm. De moment, la Policia Nacional ha detingut diversos sospitosos, entre ells el que seria l'autor de l'assassinat i parella de la víctima, Cristina Martín.
10: L'home està acusat de matar presumptament la seva parella, una dona de 33 anys. La policia també ha detingut 2 homes més per suposadament haver encobert el crim. El cadàver de la víctima estava enterrat en una zona de camp situada entre Benidorm i la localitat veïna de Finestrat. Segons les dades facilitades per la policia, no constaven antecedents previs per violència de gènere entre la dona i el presumpte autor. La investigació continua oberta i els detinguts passaran a disposició judicial en les properes hores. Com a mostra de repulsa, l'Ajuntament de Benidorm ha decretat un dia de dol oficial. Aquest cas s'assuma al presumpte crim masclista d'aquest cap de setmana a La Campana, a Sevilla, sobre el qual el Ministeri d'Igualtat també està recopilant dades. Si es confirmen aquests 2 últims casos, 40 dones hauran estat assassinades per violència masclista en el que portem d'any a Espanya.
3: Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i el seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre a la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. També us expliquem que el Ministeri de Sanitat es compromet que l'avortament farmacològic estigui disponible també als centres d'atenció primària de la sanitat pública. Anna Pujol.
13: Fins ara, l'avortament farmacològic només podia dur-se a terme als centres hospitalaris, però en breu també serà possible a la xarxa d'atenció primària. Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Mònica García, en un acte amb motiu del Dia Global per l'avortament legal, segur i accessible.
14: Detrás de estos cambios hay algo muy cotidiano. Ahorrarte desplazamiento, ahorrarte sufrimiento, ahorrarte inseguridades, saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión.
13: En paral·lel, el Ministeri d'Igualtat treballa en un nou reglament o decret per garantir que aquelles que vulguin interrompre el seu embaràs tinguin tota la informació per fer-ho.
4: Edició Vespre.
3: Ens situem ara a Ceuta. El delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, ha anunciat que renuncia al seu càrrec i que abandona la vida política. És el segon càrrec públic després del seu cap de gabinet que abandona les seves funcions arran de l'entrada multitudinària de persones a la ciutat autònoma a finals de juliol. Míriam Andreu.
15: Pérez Triano ha criticat que alguns partits intentin aprofitar la situació per treure rèdit polític i ha apuntat que la seva renúncia respon a una campanya de notícies falses i d'atacs personals.
16: He sufrido una campanya de acoso constante, con insultos, amenazas, incluso una corona de difuntos he tenido en la puerta de la delegación del gobierno. Eso también es violencia.
15: També ha defensat la seva gestió, assegurant que va informar d'una situació atípica ja des dels dies previs a l'entrada de desenes de milers de persones. Una versió que ha mantingut el vicepresident de Ceuta, Alejandro Ramírez, qui considera la sortida del delegat del govern insuficient. Són declaracions a Ràdio Nacional.
17: Yo creo que, bueno, que pocas responsabilidades se han asumido a día de hoy.
15: A través d'un missatge a xarxes socials, el Partit Popular ha qualificat aquesta dimissió de tallafoc per protegir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: Des de l'executiu central, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat que el proper delegat a Ceuta sigui capaç de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma i la confiança de la població.
18: Y también pedir al nuevo delegado pues la máxima sinceridad en los planteamientos que haga ante la opinión pública.
3: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assenyalat que veu justificada la dimissió de Pérez Triano, tot i que creu que la responsabilitat hauria de recaure en càrrecs superiors.
19: Al margen de que esté justificada la dimissió del delegado del gobierno, creo que hay que situar la responsabilidad en rango superior al del delegado del gobierno.
3: Doncs també el Partit Popular ha anunciat que crearà una comissió d'investigació al Senat sobre els fets a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo vol aclarir com es van produir els fets, quina resposta va haver-hi i si Pedro Sánchez ha parlat amb el rei del Marroc. Feijóo també ha reclamat més recursos per Ceuta i ha elogiat la gestió del seu president, que escoltàvem, Juan Jesús Vives. Protecció Civil adverteix a la població de fortes pluges a partir d'aquesta matinada al litoral i prelitoral de Catalunya amb caràcter local. En alguns punts podrien arribar a caure fins a 150 litres per metre quadrat en 3 hores. Maite Boada.
11: Protecció Civil ha activat el nivell 4 sobre 6 del Pla Inuncat i encara que no restringeix moviments de la població ni activitats escolars o esportives, a partir d'aquesta matinada la previsió de fortes pluges en alguns punts de Catalunya amb efectes virulents provocant esclafits, diu Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recomanen a la població molta precaució.
20: Demanem aquesta alerta, demanem aquesta prevenció a la ciutadania, als organismes, als ajuntaments, a tothom, que siguin molt preventius, doncs, perquè tenim aquestes pluges de tardor, aquestes pluges que comencen avui, que com veieu doncs, darrerament també hem tingut pluges similars i que ens han donat doncs, algunes incidències en el territori i per això fem aquest avís, per estar alerta i per tenir-ho present.
11: Les pluges arribaran des del sud i escombraran el litoral i prelitoral català durant 24 hores. De moment, en tractar-se d'episodis molt locals, Protecció Civil descarta enviar alertes als mòbils dels ciutadans.
3: Gràcies, Maite. Molt atents a aquestes pluges, molta prudència. El Meteocat emet un avís vermell del Meteocat precisament a Barcelona i a 7 comarques del seu entorn per aquestes pluges. Canviem de qüestió. Està creixent l'oposició al Plater, el Pla de la Generalitat per desplegar l'energia eòlica i fotovoltaica. Entitats ecologistes i organitzacions agràries endavant la retirada denuncien que s'ha elaborat sense el territori i que afavoreix els grans inversors per damunt de la pagesia. Pepa Sant Genís.
21: 8 plataformes ecologistes i socials i sindicats agraris han fet una declaració conjunta avui contra el Plater. Han triat la localitat d'Alcarràs al Segrià per fer la seva protesta perquè és on hi ha una megacentral fotovoltaica construïda per dos grans empreses del sector. Diuen que aquesta megacentral és un exemple del model erroni d'implantació d'energies renovables que promou el govern català. Demanen la retirada del Plater perquè diuen va contra la Catalunya rural i també contra la pagesia. Montserrat Coveró és la portaveu de la xarxa per una transició energètica justa.
22: Aquestes macrocentrals no són l'element més positiu per avançar cap a una transició energètica ben feta. Per això tots nosaltres, totes les entitats que estem aquí, ens oposem decididament contra el Plater.
21: Totes aquestes entitats han presentat unes 12.000 al·legacions contra el Plater.
3: Doncs l'electrificació fora de la ciutat i dins de la capital catalana, perquè si parlem d'electrificar la flota d'autobusos de TMB, permetria estalviar més de 66 milions d'euros, segons un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya encarregat per la companyia. S'ha presentat avui. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha dit que pràcticament un terç de la flota serà de zero emissions a finals de 2027.
23: Fins a finals del 2027 esperem rebre 136 nous autobusos elèctrics i això significarà que a finals de l'any vinent estarem ja en el 30% de la flota de TMB zero emissions.
3: El cost inicial dels vehicles és més alt, però es compensa amb menys despesa en energia i manteniment. Doncs també de mobilitat i de cara al futur pròxim. La tuneladora de les obres de perllongament de la línia L8 de ferrocarril s'endarrereix i l'excavació cap a Gràcia no començarà fins a inicis del 2027. Tal com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'excavació s'allargarà durant un any.
24: Per tant, ens situem en el primer trimestre del 2028 per tenir el túnel finalitzat. Això ens porta a un horitzó, si ens pregunten, de posada ja en servei d'aquest perllongament de la línia 8 a inicis del 2032.
3: La L8, amb una inversió de prop de 500 milions d'euros, els treballs permetran connectar les línies Llobregat i Vallès.
4: Esports.
3: El Barça descarta lesió d'Eric García. Àlex Carazo, bon vespre.
25: Bon vespre. No hi ha comunicat oficial per part del club, però Germán García podem confirmar que la situació d'Eric García es queda en molestes al genoll.
26: Tot ha quedat en un ensurt. Aquest matí s'ha sotmès a proves mèdiques a la ciutat esportiva que han confirmat el primer diagnòstic dels metges de la Federació Espanyola, que era de molèsties al genoll esquerre, un petit edema sense lesió per la qual cosa no hi ha comunicat mèdic. En principi, Eric García estarà disponible pel proper partit amb el Barça, que recordem serà el dissabte 10 d'octubre a casa contra el Getafe. D'altra banda, i a nivell judicial, avui hem conegut la data de l'acte de conciliació entre el Barça i Florentino Pérez per la demanda presentada pels serveis jurídics del club contra el president madridista per un delicte de calúmnies i greus acusacions de compra d'àrbitres. Serà el proper 25 de novembre a la sala de vistes dels jutjats 1 i 2 de Madrid, acollint-se a l'article 205 del Codi Penal. El Barça vol que Florentino Pérez es retracti de les seves manifestacions perquè el club considera que resulten ofensives per la imatge i reputació de l'entitat blaugrana. Si no es presentés el president blanc a l'acte de conciliació i no rectifica, el Barça interposarà una querella criminal.
25: Eric García va haver de deixar la concentració de la selecció espanyola, que ara es troba a Sevilla, on demà s'enfronta a Croàcia a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán a la segona jornada de la Lliga de les Nacions. En bàsquet, el Manresa ha informat que el jugador Hugo Benítez està hospitalitzat després d'haver-se sotmès a una intervenció quirúrgica per un pneumotòrax que va patir dissabte el partit disputat a Bilbao. El Barça ha arribat a Dubai per disputar demà la segona jornada de l'Eurolliga davant del conjunt emiratià, exequip de l'actual entrenador blaugrana Sekulić, i ara amb Xavi Pascual qual a la banqueta. I en handbol, el Barça ja està a la final del Mundial de Clubs i ja sap que el Veszprém serà un any més el seu rival. Demà juga el tercer i definitiu partit de la fase de grups davant del Montada marroquí.
3: En cultura, Caixa Fòrum ha obert al públic l'exposició Una força del passat, una selecció de la seva col·lecció amb 32 peces i 5 préstecs on creadors contemporanis dialoguen a través de la seva obra amb quadres i escultures de la història de l'art. Montse Soto.
0: Jo sono una força del passato.
1: Jo sóc una força del passat, deia Pierpaolo Pasolini en els seus versos de poesies mundanes i que Orson Welles recitava com a protagonista de la seva cinta La Ricota. Aquesta reivindicació de la tradició com una manera d'entendre el present és el focus que vertebra aquesta exposició, on hi trobareu lligams com el vincle entre Mapa de carn de Barceló i el Guernica de Picasso. El fil coneix Les Menines amb una peça de Soledad Sevilla que reprodueix la trama de la tela que apareix de esquenes en el mític quadre de Velázquez, o la referència a Lliçó d'anatomia de Rembrandt que Javier Arce fa en una peça de grans dimensions de la seva sèrie Rebregats. Així ho explica Carlos Martín, cocomissari d'Una força del passat.
2: Quantes imatges, digamos, acaben en la papelera, ahora en la papelera digital, ¿no? Cuadro, digamos, que ha acabado arrugado en algún sitio y ha sido estirado para presentarlo en forma casi de ruina en esta exposición.
1: L'espai central d'aquesta lúdica exposició l'ocupa la instal·lació de Mike Kelly de 1985, dedicada al mite de la caverna de Plató, on s'ha d'entrar precisament a quatre grapes.
2: Nosotros vivimos en una caverna en la que solo vemos sombras de una realidad exterior. Una realidad exterior que es la verdad. ¿Cuál sería la realidad exterior en esta exposición? Pues esa otra exposición, esas otras obras, el pasado, la historia del arte, a la que remitimos, que tratamos de emular una y otra vez.
1: A Caixa Fòrum, Barcelona, fins al 10 de gener.
3: I avui acabem amb la Ludwig van.
5: I el primer matinador i l'últim de Titus Carpa.
3: Actua aquesta nit a les festes de Sant Miquel, que celebra Molins de Rei, al Baix Llobregat. Prèviament també hi actuarà Kelly Zaya, que hi presenta el grup en solitari.
5: Tan difícil.
3: Amb la Ludwig van posem punt i final. Demà tornem quan siguin les 7 del vespre. Us deixem el pla B amb Toni Marín.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
6: A l'estat espanyol hi ha 11 milions de persones que viuen de lloguer i que són 11 milions de potencials Mari Carmens, perquè són contractes de lloguer que, quan arribes al final de contracte, encara que estiguis pagant-lo, com feia la Mari Carmen, et poden desnonar igualment.
7: La dada no pot ser més reveladora. 11 milions de potencials Mari Carmen. Clarament estem al davant de l'eix central informatiu, no del dia, com a mínim de la setmana, i ja veurem fins a quan. Tot s'ha precipitat, el govern continua negociant a contrarrellotge per intentar poder arribar demà al decret de l'habitatge, demà veure com s'aprova el mateix. Pel que ens diuen, les postures estan allunyades i a ningú no se li escapa que l'acord ha de fer contents alhora Junts per Catalunya i el PNB amb Podemos i Sumar. Aquest matí ha estat a Barcelona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encara hi és, i com no pot ser d'una altra manera, ha parlat sobre el tema. Ha dit que cal governar el mercat de l'habitatge per tal que sigui accessible i ha demanat passar pel davant l'ús residencial dels habitatges davant el turístic.
8: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales, pero también, lógicamente, a las que este informe señala como las realidades del mañana.
7: Compte enrere per seguir negociant la possibilitat d'un acord. De moment sembla que sí hi ha consens per part de tots els partits a aspectes com la prohibició de la compra d'habitatge als grans fons voltor. En canvi, l'acord és llunyà en temes claus com els desnonaments. Mentre Junts per Catalunya vol que s'editin quan els propietaris siguin fons d'inversió, des de Podemos es demana que s'aturin en tots els casos. Veurem com va evolucionant tota aquesta qüestió. En qualsevol cas, no li faltava avui raó a Josep Rius de Junts quan deia que per arribar a un acord tothom haurà de posar de la seva part.
9: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
7: I també un dels socis habituals del govern, Compromís, avui assegurava que el decret ha de ser ambiciós i que no admetran pagats.
10: La ministra de Vivienda tiene que tener una cosa muy clara. No valen parches, no valen decretos descafeinados y tiene que ser valiente.
7: Sobre el tema ha parlat avui tothom, mentre que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticava la política d'habitatge del govern socialista. Un dels seus homes de confiança, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegurava que aquest decret va en contra dels interessos dels propietaris.
12: Lo que van a lograr es que los propietarios, que el 92% son particulares, el 92% de los pisos de alquiler son de particulares, es que los saquen del mercado o que pongan unas condiciones durísimas para poder acceder a ese alquiler. ¿A quién le van a alquilar? Le van a alquilar a quien garantice que les puede pagar la renta.
7: I falta encara una altra veu, en aquest cas la del carrer, en imatges que fa impossible no pensar en el 15M. Avui a la madrilenya Puerta del Sol, als micròfons d'aquesta casa,

0: també el dia d'avui la mobilització a Barcelona ha estat molt potent. Aquest matí s'han tallat algunes carreteres. No s'ha arribat a tallar la Diagonal, però sí que ens deien ara fa uns minuts que efectivament sembla que ara mateix també estan intentant tallar la Diagonal. A la que puguem confirmar aquesta situació els hi explicaríem. En qualsevol cas, a les 7 de la tarda el Sindicat de Llogateres havia organitzat una concentració al davant del Palau de Congressos de Barcelona, que és on es troba en aquests moments el president espanyol Pedro Sánchez, i on també està el nostre company Marc García. Què tal, Marc? Bon vespre, bona tarda.
1: Bona tarda, Toni.
0: Explica'ns coses. Què és el que veus per aquí? Quin ambient hi ha ara mateix a la porta del Palau de Congressos?
1: Doncs realment ara mateix hi ha centenars i centenars de persones que s'han començat a reunir als voltants de les 7 de la tarda a l'espera de que arribi el president del govern espanyol a aquest acte de l'avantguàrdia sobre les 8, i cada vegada el que es veu és més i més gent que s'aglutina aquí al carrer, molts càntics sobretot, visca la lluita de la classe obrera, qui sembra la misèria recull la ràbia, i també moltes pancartes, moltes banderes i molts comentaris i crits en record i bueno, en proclames en defensa de la Mari Carmen, que al final ha sigut un cas que ha commocionat, no, l'actualitat aquí a l'estat espanyol.
0: Em sembla, Marc, que tens a prop algun dels manifestants amb ganes de parlar, no?
1: Sí, estic aquí amb el Paco, que ha vingut. Pablo. Com estàs, Pablo? Per què has vingut aquesta tarda?
2: Hola, doncs vinc des de Ripollet, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona també ens afecta tota aquesta pujada que portem de preus durant molts anys i ens afecta a tota Barcelona. A tot l'envoltant de les ciutats ens afecta perquè la gent escapa de les ciutats, perquè al final són pisos que volen fer negoci amb el turisme. La gent de Barcelona té que emigrar lluny dels seus llocs de treball i al final acaba encaregent els preus al final és un requisit bàsic per viure, no? És una cosa bàsica el tenir una casa on viure.
0: És una qüestió absolutament bàsica, que és la que ha provocat que aquests centenars de persones ara estiguin concentrant-se. Ara ens deia el Marc que no parava d'afegir-se gent a les portes d'aquest Palau de Congressos de Barcelona a l'espera, com molt bé assenyalava el nostre company, que arribi el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Algun darrer apunt, Marc, abans d'acomiadar la connexió?
1: Doncs la veritat és que cada vegada hi ha més ambient, més crits i tot apunta, i sobretot un ambient molt pacífic.
0: Ja. Magnífic. Marc, parlem en uns minuts. Fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Gràcies. Estem a 23 minuts de les 8 del vespre. És clarament el tema del dia. Ho dèiem en començar. El dia, la setmana, ja veurem quant de temps s'allargarà aquesta qüestió, perquè no és només que s'aprovi o no el decret de l'habitatge. Fonts del Sindicat de Llogateres deien que estaven molt atents a veure quin era el redactat final d'aquest decret, perquè si no arribava allà on havia d'arribar, hi hauria més mobilitzacions i fins i tot es parlava de vaga general. Ens acompanya el portaveu dels Comuns al Parlament de Catalunya, David Cid. Senyor Cid, com està? Bon vespre.
3: Què tal? Bon vespre, Toni.
0: Com rep aquesta mobilització que ara mateix escoltàvem a les portes del Palau de Congressos, David?
3: Bé, ara ho deies, és que no és només el tema del dia, jo crec que és el tema de la nostra època des de fa molt temps, i crec que evidentment és el tema, no, que afecta la vida de moltíssima gent, i tu ho saps, nosaltres portem molts mesos reclamant que s'aprovi un decret a nivell de l'Estat. De fet, vam haver-n'hi un, que al final els grups parlamentaris de Junts, PP i Vox van tombar, però evidentment també tenim damunt de la taula des de fa mesos i que està bloquejada al Congrés una proposta a la qual nosaltres hi donem suport, que és per regular el lloguer a temporada i habitacions, que bàsicament és la via d'escapament que molta gent fa servir per seguir pujant de manera disparatada el preu de l'habitatge. No? Per tant, jo crec que evidentment les mobilitzacions, i tots ho sabem, si no hagués passat el que va passar, no, la setmana passada, en aquest cas molt simbòlic, que és el de la Mari Carmen, jo també vull posar de relleu que hem tingut casos molt greus també recentment a Catalunya. Va haver-hi el cas de la Olga, que és una veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser, no, molts mesos, no, uns mesos després de ser desnonada,

0: també va caure al Congrés la moratòria contra els desnonaments una vegada més, amb els vots de PP, Vox i Junts, i per tant jo crec que és evident que si estem parlant d'aquest tema avui hi ha la possibilitat que s'aprovi un decret, és perquè aquests casos doncs, són molt dramàtics, però també perquè hi ha una mobilització molt important al carrer, ho hem vist al Madrid i ho estem veient també avui a Barcelona. No?
1: Senyor Cid, la cosa és, amb tot aquest panorama que ningú no dubta que és tal qual l'explica, aconseguiran posar-se d'acord per donar llum verda a aquest decret demà?
0: Jo crec que sí, és a dir, jo ho deia també aquests dies, no? El nostre ministre, l'Ernest Urtasun, la gent no n'espera res, no? De Ayuso, dels fons Voltor i, evidentment, de Feijó i Abascal, però crec que el govern de l'Estat ha d'estar d'una vegada per totes a l'altura, i això vol dir també que el PSOE d'una vegada per totes estigui a l'altura, no? I nosaltres ho hem dit per activa i per passiva, crec que ho està explicant també el sindicat de llogateres, hi ha, no per nosaltres, tres qüestions que són imprescindibles, no? La primera és que hi ha d'haver-hi una moratòria de desnonaments. Crec que és evident que és un dels drames que tenim damunt de la taula. La gent ha de saber que a Catalunya hi ha 30 desnonaments diaris. Crec que és un tema prou greu. En segon lloc, ho explicava jo ara, s'ha de posar, no, límit al lloguer de temporada d'habitacions. Si tu avui entres a l'Idealista, no, veuràs que la majoria d'habitacions estan, no, sota l'epígraf de lloguer de temporada, i això és el que els permet, per exemple, a Catalunya continuar saltant-se el preu del lloguer. No? I després, dos elements que per nosaltres també són claus, que és la pròrroga dels contractes i, evidentment, el topall de preus, no, de màxim al 2%. Per què? Perquè un dels problemes que també té la gent és la pujada de la inflació. Sí. Tenim una inflació a Catalunya que és del 4%, a nivell de l'Estat és del 4,3%, i tota la gent, doncs, que hem viscut de lloguer sabem que cada any ens actualitzen el preu del lloguer a partir de l'IPC. I, per tant, això li posa encara més dificultats a moltíssima gent, malgrat fins i tot estigui vivint en un habitatge de lloguer que estigui regulat. No? Per tant, aquestes tres qüestions que jo apuntava, sí o sí, no, han d'estar damunt de la taula. Sé que són les que estan damunt de la taula i ara el que cal és, doncs, que ens posem d'acord en un redactat, primerament, insisteixo en això, a dins del govern. També, jo vull dir-ho honestament, nosaltres no acceptarem no, un decret que sigui un maquillatge. Crec que ara mateix la situació ja ha arribat a una situació límit i, per tant, jo crec que el PSOE ha d'entendre que la paciència de la societat, que és el més important, està esgotat i que necessitem un decret que, no, que evidentment, doni resposta a això. Disposat a escoltar qui calgui. Ara, jo crec que també no hi ha uns mínims que crec que hi han de ser en el decret.
1: A qualsevol cas, senyor Cid, per aquelles coses que han transcendit fins ara, ja veurem, haurem d'esperar, lògicament, a veure el redactat final d'aquest decret, però el que es parla, que sembla que hi ha un cert consens amb el tema del final del lloguer temporal. Es parla també d'una diferència clara amb el tema dels desnonaments. Ja veurem si només els que afecten els fons Voltor o en principi a tots, com es demana des d'alguns partits polítics. Es parla també de prohibir vendre pisos a fons Voltor o prioritzar l'habitatge residencial davant el turístic. Home, tot això, diguem que són mesures molt de pes, no?
0: Sí, però jo crec que també tots som de ser conscients que la situació per moltíssimes famílies és una situació límit. I crec que tots tenim, no, gent que coneixem, que, no, o que té moltes dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca, no, per exemple, no, els preus dels habitatges de Catalunya els darrers anys han pujat a partir d'alguna manera, en molts pocs anys, no, ha pujat un 30%, que és una barbaritat. Per tant, només en pràcticament poquets anys ha pujat un 30%. Per tant, jo crec que, no, hi ha motius de sobres per fer un decret ambiciós que, evidentment, per exemple, doncs, sí, posi límits als fons d'inversió i als fons Voltor. Al final, nosaltres tenim també una Constitució que diu que el govern ha de garantir el dret a l'habitatge i això no està passant, no, al nostre país. I vull dir, la gent ha d'entendre que el que nosaltres estem intentant és que l'habitatge deixi de ser un actiu financer. Jo puc entendre que hi hagi moltíssima gent que vulgui invertir en borsa, que vulgui comprar or, perquè s'ha regularitzat moltíssim, però el que nosaltres no podem permetre o no ens podem permetre com a societat, i crec que el debat està aquí, és que l'habitatge no pot ser que doni, per exemple, més rendibilitat que el que dona la borsa. Yeah. Estem veient com, per exemple, gent inverteix en habitatge esperant unes rendibilitats anuals del 16 o el 20%. No dic jo que són aquestes rendibilitats, ho diu el Banc d'Espanya. Clar, si seguim i continuem per la via de que l'habitatge bàsicament es considera el mateix que si tu compres, no? És a dir, una acció de borsa, no? Una acció d'Endesa o una acció, per exemple, no? D'una tecnològica, doncs evidentment és molt difícil no? Que evidentment la classe mitjana pugui competir. És a dir, com pots competir amb algú que té milions d'euros i que està comprant pisos a la teva mateixa ciutat? És impossible. I us ho explicaré una altra dada. Això també ho he dit més d'una vegada al Parlament i la gent que està escoltant a casa ho entendrà perfectament, perquè, és a dir, el 50% de les compravendes de pisos de Catalunya es fan al comptat.
1: Ja.
0: O sigui, a mi expliqueu-me quina és la família de classe mitjana o de classe treballadora del nostre país que pot comprar un habitatge al comptat, sense hipoteca. És a dir, per tant, és evident que, bueno, que això ho hem d'atacar. Jo insisteixo, parlant amb tothom, evidentment buscant no consensos, però jo crec que hi ha uns mínims que la gent ens està reclamant que no pot esperar més.
1: És evident que seguirem parlant amb calma. Jo crec que aquest serà el gran tema de conversa a partir de les 8 dins la tertúlia del Pladé. Estan molt atents a tot el que està passant al carrer, efectivament amb la Diagonal tallada en aquests moments, amb tot el que això origina una hora com aquesta, més totes les mobilitzacions que s'estan produint a les portes del Palau de Congressos de Barcelona. Senyor Cid, ha estat molt amable, com sempre. Una abraçada forta, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per convidar-nos i estic segur que ens veiem una altra vegada aviat.
1: Segur que sí. Gràcies, David Cid. Una abraçada, bona tarda. Hem arribat amb David Cid a 7:45. Realment en tenim un inici de setmana molt potent en molts sentits, perquè no només tenim tota aquesta situació, sinó veiem uns mapes del temps amenaçadors, fins i tot de cara a demà, que diuen que ha de ploure a bots i barrals directament. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
2: Hola, Toni. Bon vespre.
1: T'han de ploure demà?
2: Mira, hi haurà llocs que plourà bastant, sobretot costa prelitoral. De fet, ja s'hi posarà aquesta matinada. De fet, aquest matí ja ha plogut cap a la zona del Baix Empordà, però només 5 litres d'aigua per metre quadrat, no ha estat molta aigua. I de cara a les properes hores, la nuvolositat guanyarà terreny. Aquesta matinada començarà a ploure. Pluges més importants fins demà, mig matí aproximadament, bàsicament comarques de Tarragona i del sud de Barcelona, i a partir de mig matí començaran a viatjar de Tarragona cap a Barcelona i Girona. Per tant, des del sud-oest fins al nord-est, i per tant, litoral i prelitoral demà pot recollir quantitats importants de pluja. Què vol dir això? Doncs que en mitja hora podrien caure entre 20 i 40 litres d'aigua per metre quadrat i en 3 hores fins a 90 litres d'aigua per metre quadrat. Per tant, és bastanta pluja, una situació típica de la tardor, i per tant, demà doncs, tinguem el paraigua ben a prop, perquè sobretot aquests indrets, Tarragona, Barcelona, Girona, és on més plourà. No plourà tant cap a les comarques de Lleida, però també algun ruixat hi arribarà, però ja en menor mesura, i amb temperatures demà més o menys com les d'avui. Per tant, de calor en farà, de xafogó també. No seran màximes de 30 graus, però en general entre els 24 i els 28, que per ser finals de setembre són temperatures altes. La resta de dies, dimecres, més clarianes, i a partir de dijous sí podria tornar a posar amb la pluja. Per tant, serà una setmana per tenir el paraigua a prop, perquè cada dia plourà a un lloc o altre.
1: Que bé tenir coses típiques de la tardor, no, Jordi? Ja tocava.
2: Faltaria una mica més de fred, però vaja, ja arribarà.
1: Tot arribarà. Gràcies, Jordi Miralles. Fins demà, bon vespre.
2: Fins demà, bon vespre.
1: 13 minuts i arribem a les 8. Ja sé que el tema de l'habitatge avui està absolutament al centre de tot i en parlarem, insisteixo, a partir de les 8 amb tot luxe de detalls. Una cosa que no podem perdre a vista perquè comença el dia 1 d'octubre, i és a dir, aquest dijous. Nou reglament de circulació que afecta a tothom. Afecta bicicletes, afecta patinets, afecta les motos, els cotxes. En fi, que n'hem de parlar perquè no s'emportin un ensurt a partir de dilluns. Ens acompanya el director del Servei Català de Trànsit, senyor Ramon Lamiel. Com està? Bon vespre, senyor Lamiel.
3: Hola, molt bon vespre.
1: Gràcies, abans de tot, per acompanyar-nos. És un paquet de mesures potent el que entra en vigor aquest dijous, no?
3: Sí, es coneix com el reglament de vulnerables, que és un reglament que intenta donar doncs, més seguretat viària als col·lectius vulnerables que, recordem, en matèria de trànsit són els vianants, les bicicletes, vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets, i les motos. I, per tant, aquí hi ha tot un paquet de mesures per la protecció passiva, ells mateixos que es protegeixin, i mesures perquè els conductors condueixin d'una manera més responsable i també protegeixin aquests vulnerables.
1: Clar, del que es tracta d'entrada és de baixar de les voreres tant a bicicletes com a patinets, hem vist, no?
3: Aquesta és una, sí, és baixar les voreres. En quant a patinets, també hi ha l'edat de 15 anys, portar casc. Per tant, tot això el que pretén és protegir aquest, aquest vehicle i aquest conductor d'aquest vehicle, que és el patinet. Les bicicletes també han de portar casc en interurbà i, per tant, s'ha de portar casc obligatori. Després han de portar també doncs, equipament que se'ls vegi bé, fins a 150 metres, si hi ha mala visibilitat o és fosc o és de nit, no? I en el que és als motoristes, el paquet de seguretat passiva seria portar uns guants adequats, portar calçat que cobreixi el peu. Nosaltres creiem que era una bona ocasió per intentar també introduir l'airbag, potser en un període d'introducció llarg, però introduir l'airbag per les motos, creiem que era important, perquè nosaltres tenim molt estudiat els accidents que tenim amb motoristes i no és precisament per la falta de guants o la falta de calçat.
1: Ja.
3: És probablement pel tipus de conducció que tenen, les habilitats i la perícia que potser al llarg de la vida del conductor es va perdent, no? En síntesi, és un paquet de protecció tan passiva i la resta de conductors han de tenir una conducta també protectora cap a aquests col·lectius. Reduir velocitat, per exemple, si vols avançar una bicicleta fins a 20 km la velocitat, deixar aquest metro i mig. Si són dos carrils, la carretera té dos carrils, doncs passar a l'altre carril. I, per tant, ser molt més prudent, mesures que et fan ser molt més prudent per protegir els col·lectius. I llavors hi ha algunes altres mesures més de trànsit que, si volen, podem parlar.
1: I tant. Quines serien aquestes mesures?
3: Hi ha totes aquelles mesures del carril, no? Si hi ha una emergència, si hi ha una emergència i circules per una autovia de dos carrils, t'hauries d'obrir els de l'esquerra cap a l'esquerra i els de la dreta cap a la dreta perquè pugui passar l'emergència, o sigui, els vehicles d'emergència.
1: Deixar construir un carril central, per entendre'ns, no?
3: Sí, sí, i si té tres carrils, això s'ha de fer entre el carril de l'esquerra i el del mig.
1: Ah, ok.
3: I, per tant, és una mesura també de circulació innovadora. Es fa en altres països i ara s'incorpora aquí. I llavors també es pretén donar a la moto la possibilitat del voral, però donat que això depèn de les autoritats de trànsit competents, i en aquest cas a Catalunya depèn de nosaltres, nosaltres això no ho farem perquè no ho veiem. El voral s'hauria de marcar una velocitat de 30 km perquè puguin circular pel voral en zones de congestió. Bé, nosaltres creiem que això no és adequat perquè el voral és un espai per l'emergència, per gestionar l'emergència. No perquè hi circulin vehicles d'emergència, però quan estem atenent una emergència fem servir moltes vegades el voral.
1: Clar.
3: Per posar-hi vehicles accidentats, per atendre ferits, i per tant no ho veiem.
1: Molt bé, doncs senyor Lamiel, prenem nota absolutament de tot i ho tindrem en compte de cara a aquesta nova etapa a partir de 1 d'octubre. He vist molta armilla reflectant, no?
3: Sí, és de cara a protegir la visibilitat d'aquest col·lectiu i de cara a protegir-lo davant el que seria en vestir d'atropellament, no? És fer-te visible, ja siguis vianant, ja siguis biciclista, ja siguis motorista, fer-te visible perquè no tinguis cap mena d'ensurt ni atropellament.
1: Molt bé. Doncs hem pres nota de tot. Insisteixo, senyor Ramon Lamiel, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vostè.
1: Adéu, bon vespre. És el director del Servei Català de Trànsit. Estem a 8 minuts de les 8 del vespre. Avui comencem la setmana molt pendents, efectivament, d'aquesta concentració que hi ha hores d'ara al Palau de Congressos de Barcelona. No es perdin la dada que hem comentat ara fa una estona. Segurament deu ser molt complicat circular ara mateix pel centre de la ciutat de Barcelona, tenint en compte que ens confirmen que s'ha tallat la Diagonal en aquests moments, amb la qual cosa es poden imaginar el pollastre que això genera a nivell de trànsit. Una altra cosa és el que hi ha al davant del Palau de Congressos. Quan començàvem el nostre programa a 2:15, el nostre company Marc Garcia ens explicava que efectivament no parava d'arribar gent a aquesta concentració convocada pel Sindicat de Llogateres. Marc, com estan les coses ara? Bona tarda de nou.
4: Doncs ara mateix l'ambient és impressionant. L'avinguda Diagonal està completament atapeïda, plena de gom a gom, des de la parada de metro de Zona Universitària fins a l'entrada del Palau de Congressos. I els manifestants s'estan animant, s'estan engrescant, cada vegada criden més consignes, ara hi ha més contundents, com la solució és l'expropiació, també en nombroses ocasions demanant una vaga general i fent ressonar les claus, una de les imatges icòniques i que sempre fan, no, en aquestes manifestacions de de llogateres i en defensa del dret a l'habitatge.
1: Molt bé. Les qüestions que tenim per endavant, quines són? M'imagino esperar la sortida probablement del president del govern, com a la cosa?
4: Doncs de moment el que han fet és estar molt atents a la a l'arribada de les autoritats, llavors han fet consignes encara amb més força, i de moment no volen aclarir què és el que volen, si seguiran aquí, si aniran a un altre lloc. No sabem gaire més.
1: En qualsevol cas, d'aquí una estona tornarem a connectar amb el Marc perquè ens expliqui a veure si hi ha hagut alguna novetat o no al respecte. Gràcies, Marc, fins ara.
4: Fins ara,
1: les protestes arriben efectivament a Barcelona després d'alguns dies que s'estan concentrant a Madrid. M'imagino que l'Aime Román segur que s'ha escapat per la Puerta del Sol. Com estàs, Aime? Bona tarda.
5: Sí, he estat per l'acampada, sí. Aquesta vegada està connectant-me des de Madrid, sí que almenys aporta alguna cosa,
1: no,
5: és un avantatge.
1: T'ho juro que ho pensava avui, dic, avui és perfecte que l'Aime Román ens parli des de Madrid. Quin ambient hi ha allà? M'imagino que respira molt. Clar, tu ets molt jove i segurament no vas poder-ho viure en accés al tema, no? Però aquell 15M és com si hagués tornat a néixer d'alguna manera, no? Aquí a Madrid.
5: Doncs mira, en realitat jo sóc jove, però no sóc tan jove com aparento. Tinc cara de nena i la gent sol pensar que sóc més jove. Jo tenia 17-18 anys quan el 15M, o sigui que sí que estava força polititzada i sí que vaig viure molt intensament aquella època. El que passa és que estava a Catalunya i nosaltres teníem el procés i teníem altres coses, no?
1: Està molt bé.
5: Però sí, sobretot el que hi ha és una sensació de tornar, no? De tornada, de dir, escolta, durant molt de temps se'ns ha dit que la joventut està ultradretitzada i desmobilitzada, i potser el que feia falta era aquesta espurna, no? Algun cas que realment ens conmogués fins al punt de portar-nos a sortir al carrer.
1: Ho dius bé, això, una espurna que ho encés tot, eh?
5: Sí.
1: És impressionant. Va, que saludem tota la gent que tenim aquí a l'estudi, com sempre, per ordre d'arribada. El primer, avui el més puntual, ha estat el Marc Calvo. Com estàs, Marc? Bon vespre.
6: Molt bé. Bon vespre.
1: Com estàs vivint tot això, Marc?
6: Jo, amb preocupació, perquè crec que és una cosa que ens indigna a totes, jo crec que a tota la ciutadania, però també amb aquesta esperança d'aquesta mobilització. Crec que pot ser un punt d'inflexió en un moment en què semblava que les esquerres no acabaven d'arrencar, i crec que l'habitatge és el punt de mobilització bàsic que necessitem per transformar la societat en la que vivim.
1: Ignacio Rigau, com estàs, Ignacio?
7: Hola, bon vespre. Doncs jo segueixo amb molta atenció no les manifestacions en si, sinó com quines seran les rèpliques i les conseqüències d'aquestes manifestacions. Hi ha un fenomen polític molt curiós, i és que les manifestacions es dirigeixen contra les esquerres, o en concret l'esquerra del govern, del PSOE. Potser per un costat, perquè el sindicat de llogateres estima que amb el PP i amb Vox no hi ha res a fer, perquè, no sé, a nosaltres ens agrada el lliure mercat i punt. O per un altre, perquè hi ha un profund sentiment de decepció amb el govern que havia promès la legislatura a l'habitatge. I encara estem pitjor que quan va començar el de 2018 aquesta legislatura. Jo crec que es diu de Ceuta, però potser és aquest el desastre que finalment mata Sánchez.
1: Tu creus?
7: No, perquè és immortal.
1: No,
7: però
1: ho dic perquè avui llegia una columna que m'ha semblat molt interessant. Diu, el que el farà matar o el que el farà reviure? Atenció, perquè aquesta és una qüestió que anem a veure com es capitalitza, qui la capitalitza. Marc Bessas, com estàs? Hola.
8: Molt bé, bon vespre.
1: Quants dies sense venir? No pot ser això.
8: Haurem de venir més.
1: Com ho estàs vivint tu, Marc?
8: Bé, doncs una mica també en la línia del que es comentava abans, no? Hem tingut també moltes tertúlies que hem posat, no?, el debat de l'habitatge sobre la taula, i ens preguntàvem, ostres, amb el panorama que tenim, com pot ser que no estigui cremant tot, no? I per tant, crec que és positiu començar a veure aquesta mobilització, aquesta indignació, no?, aquesta espurna del cas de la Mari Carmen o el de l'Olga de l'Hospitalet, que també hem viscut fa uns dies, posar, donar per totes el debat de l'habitatge sobre la taula, però sobretot que serveixi per començar a canviar les coses, no amb propostes de cara a l'aparador, sinó que realment serveixin per entrar en l'entramat de l'habitatge i posar-hi solució d'una vegada per totes. Per tant, amb l'ull posat aquí també i a Madrid, evidentment.
1: I tu, Clàudia Terines, hola, Clàudia.
9: Hola.
1: Tu com estàs vivint? Doncs
9: pues mira, sense cap mena d'esperança, Toni.
1: No?
9: Gens en absolut. O sigui, penso sincerament que el Reial Decret que es pretén aprovar demà no canviarà en absolut el panorama que tenim de la vivenda. Crec que per això faria falta un pacte social que, sense cap mena de dubte, els partits polítics no tenen cap tipus d'interès d'arribar-hi. Avui precisament Sumar ha dit que els seus màxims han d'estar garantits en el text i que el text no els hi agradava gens i que amb un text amb els que no estiguin d'acord no el sotassignaran, amb la qual em fa pensar que això es pot començar a preparar ja el que és la precampanya electoral, perquè no estaran disposats a donar el seu braç a torça davant de les exigències dels propietaris.
1: Però hi ha una cosa que no... Jo crec dues coses que crec que s'han de tenir en compte. M'ha creat molt l'atenció perquè tenim el portaveu dels Comuns per començar el programa, quan jo li he dit, amb totes aquestes diferències que hi ha, creu vostè que arribaran a un acord? I m'ha dit, jo crec que sí. Segon, és que si no, seria vendre un gran fracàs de tots aquests partits, no?
9: És que el fracàs ja està servit. O sigui, aquests partits fa 8 anys que governen. Aquests partits s'estan posant les mans al cap d'un problema que ells mateixos han generat i que tampoc han ajudat a solventar en absolut. S'han construït menys de 100.000 vivendes anualment. El Banc Central diu que en necessitaríem 700.000. Catalunya creix 150.000 persones cada any i Espanya quasi 500.000 de persones amb aquest nivell de creixement i amb aquesta poca construcció i principalment també per part del govern, aquest problema només farà que augmenti.
1: Ja. En qualsevol cas, és veritat que hi ha tota una sèrie de qüestions que tenim al damunt la taula, que les podem analitzar en quan tornem de les notícies, perquè crec que tots, totes, heu escoltat els senyals horaris i això significa que ens està esperant ja la Laura Monell. Com estàs, Laura? Bon vespre.
10: Bon vespre, Toni.
1: Lògicament, amb l'orella parada a tot allò que passa en aquests moments amb aquestes protestes, no?
10: Sí, exacte, i és que el context és que ens trobem a l'avançada que el Consell de Ministres aprovi un reial decret per combatre la crisi habitacional arran el cas Mari Carmen. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha triat precisament Barcelona per fer bandera de les polítiques d'habitatge del seu executiu. Després d'una jornada en la qual ha visitat diversos punts de la ciutat, l'atenció, com deies, Toni, se situa a aquesta hora al Palau de Congressos de Catalunya, on el president de l'executiu central té previst intervenir en el marc dels Premis de la Vanguardia. El sindicat de llogateres ha convocat una protesta a les portes d'aquest palau per reclamar al president que el reial decret de demà no sigui de mínims. Anem fins allà en directe amb el nostre company Àlex Eloi. Bona tarda.
11: Bona tarda. Centenars de persones continuen als voltants d'aquest Palau de Congressos i mantenen ara mateix tallada la Diagonal. Els Mossos tenen acordonada la zona amb un ampli dispositiu policial. Tot a l'espera, com dius, que arribi el govern central a l'acte dels Premis de la Vanguardia, convocada pel Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. L'objectiu de la protesta és fer pressió contra el president del govern, que demà ha d'encapçalar el Consell de Ministres que ha d'aprovar el decret d'habitatge en homenatge a Mari Carmen. Asseguren que no volen ni pedaços ni polítiques cosmètiques, diuen. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres.
12: A 12 hores de que es pugui aprovar un decret, hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
11: El sindicat de llogateres demana 4 punts molt concrets: contractes indefinits, congelació dels preus dels lloguers, reformar la llei d'arrendaments urbans per evitar les estafes i polítiques antidesnonaments estructurals. Mentre aquí, al Palau de Congressos, continua aquesta concentració a l'espera de l'arribada del president del govern.
10: Gràcies, Àlex. Doncs aquestes protestes també s'estan fent a aquesta hora a 23 ciutats diferents de tot Espanya, convocades per la Confederació de Sindicats de Llogateres. En paral·lel, les negociacions són a contrarrellotge entre el govern central i els partits per poder aprovar demà aquest decret en Consell de Ministres, el decret d'habitatge batejat com el decret Mari Carmen. De moment hi ha mala maró a la coalició de govern. Sumar assegura que l'acord és lluny i Junts manté les seves exigències i els socis, això sí, pressionen i demanen un decret molt ambiciós. De fet, ho acaba de refermar en declaracions al Pla B de Ràdio 4, David Cid, dels Comuns.
0: A Catalunya hi ha 30 desnonaments diaris. Crec que és un tema prou greu. En segon lloc, ho explicava jo ara, s'ha de posar, no, límit al lloguer de temporada d'habitacions. I després, dos elements que per nosaltres també són claus, que és la pròrroga dels contractes i, evidentment, el topall de preus de màxim al 2%.
10: En aquest context, demà a Barcelona hi ha previst el desnonament de la Pepa i els seus 5 fills. Una d'elles està malalta. Segons el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, el pis és públic de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i el motiu del llançament és un impagament ja retornat.
13: Y lo mejor de todo es que a mí no me desahucia un banco, me desahucia el gobierno. Mañana mismo que quieren aprobar el decreto, ese mismo día me quieren desahuciar a mí. Esto es muy injusto. Vivo en la calle Oristán, número 4. Agradecería que todo el que pudiera venir mañana, que vengan a apoyarme, por favor, porque no tengo dónde ir.
10: Des del sindicat fan una crida a aturar el desnonament que està previst que comenci a les 9 del matí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Laura. Fins després.
10: A tu, fins ara, Toni.
1: 8 i 4 minuts. De seguida tornarem fins a les portes del Palau de Congressos de Barcelona. També teníem previst saludar un portaveu del sindicat de llogateres. No sé si serà possible i ho entenem perfectament perquè imaginem el rebombori que els envolta en aquests moments, perquè efectivament la primera imatge que ens ha enviat el Marc és de moltíssima gent ara mateix concentrada allà a l'Avinguda Maria Cristina. Anem d'entrada a parlar del temps. De cara a les properes hores, connexió amb l'EMET i amb Jordi Oriós. Què tal, Jordi? Bona tarda.
14: Bona tarda. Avui les temperatures màximes en descens lleuger a Catalunya serà més acusat al Pirineu i als prelitorals. Avui amb màximes de 30 graus a Lleida, 29 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, avui ennuvolat, amb probabilitat de precipitacions febles al litoral i al prelitoral, sense descartar-se a última hora ruixats acompanyats de tempesta, especialment que entraran per Tarragona i Barcelona i que poden ser forts o molt forts i persistents. Demà a la pròxima matinada, situació més complexa en general, la vista taronja fins al migdia de demà per acumulats en 2-3 hores superiors als 100 litres per metre quadrat als prelitorals i als prelitorals. A Tarragona, inclús de 150 litres per metre quadrat. També s'espera calamarsa petita a Tarragona amb ratxes molt fortes de vent en general als prelitorals i als litorals d'entre 70 i 90 km per hora. Pel que fa a la situació, tendirà a estabilitzar-se durant la jornada. A la tarda s'esperen intervals de núvols en general. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes baixen de forma notable a l'interior, a zones de Lleida, les mínimes amb canvis lleugers. Seran de 22 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 17 a Lleida. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Jordi. I un apunt, en aquest cas de trànsit, Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda. Mireia Camats, perdó. Mireia, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que a la B23 hi ha retencions d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de dalt hi ha lentitud a la zona de Collserola en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat, i a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de zona franca al Port i a la Barceloneta en sentit Besòs, i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda, senyores i senyors. Les 8 i 6 minuts. Al Pla B de Ràdio 4 avui comentem l'actualitat amb Aime Román, filòsofa, escriptora i divulgadora feminista, Mar Bessas, la diputada del Jovent Republicà al Parlament de Catalunya, Ignacio Rigau, professor de SADE, associat a Tossell Advocats i del Partit Popular, Marc Calvo, responsable de republicanisme de joves ecosocialistes, de Joventuts dels Comuns, i amb l'advocada Clàudia Tarines. El tema és el que tenim al damunt la taula. És veritat que sembla una qüestió molt complicada, però sembla que hi ha acord amb temes que són difícils, com la regulació, per exemple, del lloguer temporal. Aime, tu creus que de tot això poden sortir coses bones o no?
15: Aviam, responent, de fet, també el que comentava l'Ignacio, perquè em sembla que té molt a veure amb la resposta que et donaré, que, sobre com, curiosament, aquestes mobilitzacions es donen durant una legislatura progressista i o d'esquerres, no?, que havia posat, de fet, diguéssim, al centre del debat a la qüestió precisament de l'habitatge. Primer, un paral·lelisme interessant, que és que el 15M també va eclosionar quan governava el PSOE, quan teníem a Zapatero, i de fet molta gent diu que va ser com la seva mort política, no? Crec que el que es pot constatar, fins i tot amb les consignes que s'estan cridant aquests dies, és que hi ha una sensació de desengany i desafecció i afartament per part de la gent d'esquerres i dels moviments d'esquerres respecte al que es va anomenar esquerra transformadora, és a dir, l'esquerra institucionalitzada, no?, que seria Sumar, Podemos, en certa manera també Izquierda Unida, no? Jo no tinc molta fe en la política institucional ara mateix, però sí que tinc fe en que, precisament, si la societat civil s'organitza, pugui fer pressió suficient, i més en un context preelectoral, encara que sigui, ja bé, vull dir, per un càlcul electoralista, ja ho dic, eh? En tot cas, em preocupa que passi com amb la llei de vivienda, l'estatal, no?, i que hi hagi algunes lletres petites. Vull dir, per exemple, la llei d'habitatge, això ho hem vist més tard, no regula ni els lloguers de temporada, ni el lloguer d'habitacions, hi ha competències que són de les comunitats autònomes, i això, doncs, també ha comportat problemes. No sé quines seran les lletres petites. Jo intento ser optimista.
1: Seria meravellós, perquè realment els punts en els que hi ha acord, com a mínim aquells punts en els que hi ha acord, són històries que fa molt de temps que arrosseguem i que acabem assenyalant com un dels problemes, com el tema del lloguer temporal, que realment encareixen molt i dificulta l'accés a l'habitatge, no? Fem una cosa, traiem el cap una vegada més per la porta del Palau de Congressos, que és on està ara mateix tota la concentració. Allà tenim el Marc García. Hola, Marc.
4: Hola, Toni.
1: Explica'ns coses. Què està passant per aquí?
4: Doncs la veritat és que la protesta no afluixa, més aviat al contrari. Ara estan tenint lloc algun dels parlaments per part de l'organització i insisteixen molt en que no acceptaran un decret de mínims, que el decret que demà ha d'aprovar Pedro Sánchez al
1: Consell de Ministres
4: espanyol ha de ser un acord al qual estiguin d'acord i amb les demandes que ja heu comentat abans al programa. I de moment la protesta és molt pacífica, l'ambient molt tranquil, tot i que sí que és veritat que les furgonetes eviten el pas, no deixen que els manifestants s'apropin més al Palau de Congressos perquè puguin fer sentir la seva veu encara més a prop del president espanyol.
1: Molt bé. Tornem després. Gràcies, Marc. Fins ara. És veritat que aquesta cosa de que les esquerres no acceptaran un decret descafeinat que acabo de veure ara mateix amb un Cairo en televisió, Mar, és una cosa que s'està repetint molt, l'estem sentint molt a les últimes hores, no?
8: Sí, bueno, és a dir, jo crec que una mica, no, la part del descontentament del que està protestant avui a la gent ve també, no, d'aquesta frustració en la classe política i el no haver sigut capaços de tirar propostes en matèria d'habitatge ambicioses que solucionin el problema. I crec que és diferent, després, si voleu, ens aturem, però el que està passant a nivell de l'estat espanyol del que passa a Catalunya, perquè moltes d'aquestes exigències que s'estan demanant de cara a aquest decret són coses que a Catalunya ja hi ha hagut el consens polític per tirar-les endavant i s'estan aplicant. Per tant, evidentment, per la part, no, dels partits catalans, crec que és evident que necessitem situar la màxima ambició respecte a aquest decret, no, emparant-nos una mica al que ja tenim a casa nostra i, evidentment, anar molt més enllà, perquè hi ha moltíssimes coses que depenen del govern de l'estat espanyol i que Catalunya no pot fer. Per tant, necessitem prema l'accelerador en l'ambició en les polítiques d'habitatge perquè donin resposta d'una vegada per totes als casos com la Mari Carmen, però n'hi ha tantíssimes Mari Carmens al nostre país i especialment també per facilitar l'accés a les persones joves. Hi ha diferents propostes sobre la taula que s'estan treballant i que, per tant, necessitem que s'incloguin en aquest decret per poder avançar, perquè el decret de demà segurament no serà la solució a tot, serà un pas més per continuar caminant, però necessitem continuar caminant i que això no s'aturi. No podem anar a cop de decret, mai millor dit, quan ara peta un cas i quan no, perquè és un tema que estem arrossegant ja de decrets anteriors que han estat tombats i de més. Per tant, també crec que és important que sigui ambiciós, però també cal treballar amb els suports necessaris perquè pugui tirar endavant, perquè si no, tornarem a una nova desfeta política, perquè això no haurà servit per res un cop s'hagi de convalidar el Congrés d'aquí un mes.
1: Digues, Ignacio, sí.
7: Bé, jo no crec que això s'arregli a cop de decret. Primer, parlem a un aspecte purament operatiu. El decret després haurà de ser convalidat. Tindrà una vigència durant d'un mes, però haurà de ser convalidat i, de moment, els vots de Junts no estan garantits i tornarà a decaure com els anteriors decrets. De fet, aquesta forma de governar de cretazo genera moltíssima inseguretat jurídica. Recordem amb la famosa pròrroga de 2 anys, la pròrroga forçosa de 2 anys, que va estar vigent durant un mes. Aquells contractes que es van acollir a la pròrroga forçosa de 2 anys que després va decaure van generar molta inseguretat jurídica que ens van traslladar els advocats mateixos. No sabíem si aquells contractes que havien estat vigents o aquells contractes que s'havien acollit si s'aplicava la pròrroga o no. Jo entenc que no. Per un altre costat, amb un decret no poden... Primer, perquè la tècnica legislativa d'aquest govern és molt dolenta. I no parlo en clau ideològica, dic que és molt dolenta perquè és molt dolenta. Sempre és fragmentària, sempre és molt vaga, és mandrosa, no contempla després la realitat que intenta governar o regular, i a sobre es fa recaure molt en l'aplicació descentralitzada dels seus decrets, amb les comunitats autònomes o amb els ajuntaments, i això és un problema, especialment tenint una llei central aplicable a tot el territori, com és la LAU, no? La Llei d'Arrendaments Urbanos. El problema de l'habitatge, pel que fa o el que pot regular un decret, el que pot regular un decret és extensíssim. I comença amb la, la diversitat o la disparitat que tenim de vigències de la pròpia LAU, continua amb com el lloguer d'habitacions no està regulat i el lloguer de temporada està regulat a mitges, obliga a justificar, per exemple, l'ús de temporada, però després ningú ho comprova, continua amb l'execució d'aquests decrets, perquè, per exemple, no hi ha inspecció d'habitatge, depèn de les comunitats autònomes, i no hi ha un cos d'inspectors d'habitatge o de compliment de la llei d'habitatge. També hi ha enormes problemes pel que fa a després l'execució o la garantia de l'habitatge, com pot ser coses tan senzilles com què passa si en una situació de, diguem, perfecta normalitat, resulta que un familiar necessita el pis. No? Un familiar en primer grau necessita el pis i ha d'accedir-hi. I això no estic parlant ni de desnonament per impagament, no estic parlant de fons voltors, no. Jo, propietari, necessito el pis pel meu fill. Un cas equivalent al de qualsevol altra persona que necessita un... Això, judicialment, trigarà més o menys 2 anys en tramitar-se. Però anem després a la famosa protecció de la vulnerabilitat, que el que feia era recaure la protecció al vulnerable en els serveis socials. I els serveis socials, què passa? Que estan infradotats i no responien. I teníem una situació de paràlisi de desnonaments judicial, que en el fons, jo crec que és el que buscava el govern amb aquest sistema. El sistema de vulnerabilitat no protegia el vulnerable. El que tenim és un monstre putrefacte regulatori on totes les intencions objectius no es compleixen perquè està mal dissenyat.
1: Em sembla que tothom té ganes de parlar. Marc?
6: No, jo abans dèiem per aquí que aquesta gent, el Partit Socialista i les esquerres, han governat durant 8 anys. Però també és veritat que les competències en habitatge majoritàriament depenen de les comunitats autònomes.
7: Majoritàriament no.
6: Bé, tenen molt a veure, sobretot...
8: La fiscalitat no.
6: Sí, però, per exemple, en llei d'habitatge, la llei d'habitatge l'aplica a les comunitats autònomes. Anem a posar un exemple amb el que ha passat a Madrid amb la Mari Carmen. El que havia passat a Madrid amb la Mari Carmen, que pagava 500 euros i li volien pujar a 2.600, això a Catalunya no podria passar. I crec que el que deia la Mari és interessant. El que estem fent a Catalunya són passos que es poden seguir a Madrid, però crec que també ens poden alertar de quina lentitud té el Partit Socialista en atacar les qüestions que tenen a veure amb l'habitatge. Crec que bueno, el Salvador Illa, quan va començar, ell deia que no volia regular l'habitatge. I crec que els seus socis d'investidura han pressionat molt perquè comenci a fer passes cap aquí, perquè la majoria parlamentària que tenim a Catalunya no és la que hi ha a Madrid. I això també ens porta a un altre factor que és molt important, i és què fa Junts. Jo crec que Junts ha jugat sempre a una ambivalència entre el liberalisme i a vegades soc una mica socialdemòcrata i no sé què, i crec que els seus votants potser arriba a un punt que no tenen clar quina és la seva decisió. Jo crec que ells han de saber què volen fer i crec que també el decret que es porti demà ha de ser molt ambiciós, però també s'ha de treballar perquè es pugui aprovar amb Junts. Jo crec que això és important, ho sabem tots, ho sap Esquerra, ho sap Sumar, ho sap Podemos, ho sap el PSOE, i crec que és important que treballem en aquest sentit.
1: La Clàudia de Slimer, sí.
9: Sí, està claríssim. El topall dels lloguers ha fet millorar un muntó, no? Els lloguers.
6: No.
9: Quantes grues hi ha per Barcelona? Quants pisos de protecció oficial s'han construït? Perquè la quota del 30% de zero és zero. O sigui, les polítiques d'habitatge que s'han intentat aplicar han sigut una catàstrofe garrafal, perquè es pensen que els promotors, evidentment, o sigui, crec que està mal dit, però evidentment es volen guanyar la vida i que, per tant, no construiran a costa i a canvi de res. I sembla que si dius això, siguis quasi bé et titllin de mala persona. Escolti, és que potser si jo poso a disposició el meu patrimoni, necessito que aquest patrimoni almenys se'm garanteixi i que tingui un previsible retorn. El mateix passa amb els lloguers. Per això hi ha hagut les reformes que hi ha hagut. Si veníem de lloguers de renta vitalícia que es van veure que perjudicaven directament a la propietat privada, que en aquell moment, a més, estava en mans de petits propietaris, doncs el que va fer la LAU en el seu moment és posar un punt i final perquè no hi hagués la pròrroga forçosa que ara mateix s'està tornant a demanar i que és qüestió de bojos, perquè si tu no garantitzes en un llogater que guanyarà una rentabilitat d'entre el 4 i el 6%, aquell llogater no posarà a disposició el seu pis, perquè tindrà un IBI, perquè tindrà unes reformes i perquè també hem vist aquest país que si no s'apliquen unes reformes als pisos cauen al terra. Aleshores, els edificis s'han de mantenir en bon estat. tu has de poder garantir que el que posa a la seva disposició el seu patrimoni també pugui preservar-lo i que, a més, dintre de les garanties processals, en cas de que s'incompleixi també el contracte perquè és de dues parts, podrà també tenir garanties, que ara mateix no en té cap, perquè totes les garanties processals s'activen només per a l'inquilí. Estem parlant de que s'han creat aquí unes normatives que, a més, han anat jutjat, permeses també per al sistema judicial. Una persona que té un únic pis, dos pisos, tres pisos, ja és que m'és igual, li ocupen el pis. No li ocupen, és igual. Tenim un inquiocupa que no paga perquè se suposa que és vulnerable. Aquella persona sap que té una demanda judicial avui. El judici està assenyalat per d'aquí 2 anys. Sabeu quan diu que és vulnerable? No ho diu el dia 2, no ho diu el dia 2 quan rep la demanda. Ho diu 2 dies abans del judici. Perquè el jutge es vegi forçosament, a aturar, suspendre aquella vista i demanar als serveis socials que analitzin aquella situació. I entre pitos i flautes i tot això, pot passar un altre any més fins que no tornem a tenir un judici oral. Que, a més, encara que recaigui sentència, si aquella persona decideix recórrer i va a l'audiència provincial, estem parlant de que s'haurà d'esperar segurament 2 anys a tenir una resolució i un alzamiento d'aquell immoble. Vosaltres creieu que els propietaris que en mans de no grans tenidors segueix sent un 40% del parc de l'habitatge d'Espanya, creieu que aquesta gent posarà a disposició els seus pisos quan està garantit per a l'inquilí que més vol menys tenir aquella propietat? Tota aquesta situació? No, podeu dir que no, però aquesta és la realitat, i aquesta és la realitat per la qual hi han ple de pisos buits a dia d'avui.
1: A veure què diu l'Aime, també l'Ignacio vol intervenir després. Sí, Aime.
15: Sí, contestant a una... És que, clar, s'han dit moltes coses, a la taula. Tinc entès, corregiu-me si m'equivoco, que a Barcelona el problema, sobretot, ha tingut a veure amb la desregulació o regulació parcial i amb llagunes, precisament del que, el que parlava abans, no? De la llei estatal d'habitatge, no? Del que seria l'alquiler de temporada i d'habitacions. I, per tant, tinc entès, corregiu-me si m'equivoco, que han topat els preus a les zones tensionades a Barcelona, cosa que no s'ha fet a altres zones, altres comunitats autònomes, però resulta que el que ha passat és que s'ha reduït l'oferta de lloguer a aquestes mateixes zones tensionades i sembla que bona part del que ha passat és que els lloguers que eren normals, tradicionals, s'han convertit en pisos de temporada. Això és el que tinc entès. No sé si ho tinc ben entès o no, després, si fa falta, m'ho corregiu. Sobre el tema dels petits propietaris, crec que en general és un error refugiar-se en la figura del petit propietari desemparat que no arriba a fi de mes i que ha de completar, no, per els ingressos, per no parlar d'un problema generalitzat que tenim des de fa molts anys d'extracció de renta, on veiem que els sectors més benestants de la societat estan extraient la renta dels sectors més empobrits. Hi ha estudis que mostren que fins i tot restant el que cobren de lloguer molts petits propietaris, la renda de la gran majoria d'aquests petits tenidors seria en la majoria dels casos molt superior a la dels inquilins. En qualsevol cas, no es tracta de moralitzar, de posar els uns contra els altres, però sí que penso que el decret que s'està demanant, el decret Mari Carmen, que li han dit, en principi no desprotegeix particularment els petits propietaris, perquè no li està traient el pis a ningú, no redueixes el que cobra un propietari que lloga de manera normal, en tot cas, doncs impedeix que es pugui fer fora de casa la gent perquè es puja el preu, perquè es converteix el pis en un pis turístic, en el cas de Madrid, que està molt més desregulat que Barcelona. Com deia, a Madrid la situació és molt més distòpica que a Barcelona. Però això, si algú lloga per complementar la seva pensió i no ja està, en principi, a no ser que se m'escapi moltes coses, en principi la mesura no li canvia gaire les coses. No sé si...
1: Està molt bé. Jo només volia comentar una cosa, perquè dius, no hem de centrar, és un error centrar el tema amb el petit propietari. Segurament tens raó, però no ens podem oblidar del petit propietari, perquè si no estem eternitzant que cada vegada que parlem de l'habitatge ho fiquem tot en el mateix sac, i probablement és que fa massa temps que hauríem de diferenciar què és un gran tenidor de veritat i què és un petit propietari, perquè, clar, comparar una empresa que té...
15: Potser no tenim la mateixa definició,
1: esclar. No, clar, però comparar un propietari que té 250 pisos amb un que en té 3, segurament, tenint en compte això, jo sóc propietari d'algun, que és un pis, però el que deia la Clàudia ho veig molt sovint, allò, ara cal fer una reforma del no sé què. És una guardiola continuada, el tema del pis. Per tant, és evident que com a propietari tens tot un seguit de despeses, i entenc que fins que no parlem de les coses com són, acabarem caient amb aquest error des del meu punt de vista, que és efectivament barrejar la casuística molt particular del petit propietari amb senyores i senyors que tenen, jo què sé, 300 pisos, no? Ignacio, volies dir alguna cosa, i la Mar, i a continuació el Marc.
7: Sí, sí. De fet, això mateix que comentaves, Toni, és el mal del legislador d'aquest país, que legisla com si tot fossin grans empreses i grans propietaris, quan no és el cas, no? Perdó. Primer, dic que estic plenament d'acord amb el que deia la companya Tarines, perquè jo crec que, en el fons, aquí el que veiem és certa ceguera, o fins i tot certa escalfor, en el pitjor sentit de la paraula, regulatòria, començant per el propi decret Mari Carmen. Hi ha idees que, en la seva singularitat, poden estar bé. Per exemple, allargar la vigència dels contractes, no? Ja es va passar de 3 anys a 5 anys i gent perfectament alineada amb els interessos dels propietaris han defensat fins i tot contractes de 15 anys. Això està bé, jo crec que tindria un impacte positiu sobre la població.
1: Clar.
7: Et dona un projecte de vida estable i a sobre et dona certa estabilitat pel que fa al preu, al parc de l'habitatge i al propi propietari. Això pot estar bé. Ara bé, per un costat, la rendibilitat no ha de ser un factor important per l'èxit d'aquesta mesura. Perquè, com deia la Clàudia, una cosa que ens vam adonar dels contractes perpetus és que envellien i empitjoraven el parc immobiliari. Quan el contracte és perpetu i la renda no es pot actualitzar o no s'actualitza, i de fet ara tenim dos sistemes de calcular la renda segons si és abans o després de 2023, que és quan s'aprova l'última llei d'habitatge, el que fem és que el propietari no tingui interès en invertir en el propi pis i en fer-ho cada cop més eficient energèticament, per exemple, en fer-ho més habitable, en millorar de passada, per exemple, l'electricitat al gas o del gas a l'electricitat. Totes aquestes coses passen i tots els pisos que estan sotmesos a renda vitalícia són pisos vells, que el propietari només té l'incentiu d'esperar a que la persona que està allà vivint deixi el pis per renovar-ho. I és important que el propietari, que, insisteixo, fins i tot amb totes les despeses que té, si li surt rendible, el que pot fer és reinvertir en el pis, cosa que és molt important, perquè els materials avui dia, que és una cosa que també es parla molt poc, per construir de nou, són molt cars. El nostre mercat, i ara especialment amb la crisi del petroli, és molt car construir pisos nous. Un pis nou està calculat, un pis nou de trinca, està calculat que avui costa, més o menys de mitjana, 400.000 euros.
1: Caram.
7: I això ja no és un pis de lloguer sostenible, ja no és UBPO, ja no pot accedir al mercat de les rendes, ja no diré baixes, mitjanes, perquè són pisos cars. El sector immobiliari és car.
1: Yeah.
7: Per això la resposta... Hi ha una cosa que a mi em sorprèn aquí, probablement és extremadament populista, però en comptes d'estar pensant en com exprema una mica més al propietari, per què no beneficiar l'inquilí que està pagant? O sigui, per què no desgrava el lloguer de l'IRPF? Això és que porto molt temps preguntant-me.
1: Mar, sí.
8: Sí, és a dir, jo crec que el tema de l'habitatge és prou complex per no intentar barrejar totes les coses, i crec que aquí s'han barrejat moltíssimes coses, perquè un problema a part és que la justícia sigui lenta, un altre problema a part és que els serveis socials no funcionin correctament, i evidentment això té un impacte amb les polítiques d'habitatge, però crec que tampoc ho podem barrejar tot. Llavors, evidentment que això no va de criminalitzar els propietaris de l'habitatge, entre d'altres coses perquè un 80% dels propietaris a Catalunya són propietaris de casa seva. Per tant, no estem criminalitzant els propietaris, estem dient que s'han d'exigir uns drets i unes garanties tant per al propietari com pel llogater. I aquí és on això està totalment desequilibrat i descompensat. I per posar-hi una xifra, quan diem grans propietaris, grans tenidors, estem parlant que en el parc públic d'aquest país un 24% dels propietaris tenen més de 10 pisos. Això no són petits propietaris que volen complementar la pensió, no és el problema que estem posant sobre la taula. Estem parlant de grans empreses, de grans negocis en l'habitatge, habitatge que acumulen habitatges, i això és un bucle, perquè en el moment en què en tens un, del que extreus de la renda d'aquell llogater, en pots tenir un altre, vas fent, fins que tenim gairebé el parc d'habitatge d'aquest país concentrat en molt poques mans. I nosaltres el que estem dient és, volem que el parc públic, que el parc d'habitatge sigui accessible cada cop per més mans, perquè més gent pugui tenir la capacitat d'accedir, i per tant no és en contra ni dels propietaris ni de la propietat privada. I segona cosa, crec que també quan parlem dels efectes de la regulació del preu dels lloguers ho barregem tot, és a dir, la regulació i el topall dels preus dels lloguers no és evidentment una solució màgica ni fa que tinguem pisos a cabassos al mercat. El que fa és aturar la tendència de creixement dels preus, i això ho ha fet perquè anem amb una tendència a l'alça, i el topall de preus el que fa és deixar que deixin de pujar aquests preus. I, per tant, això el que genera també és contractes més estables i més duradors, que crec que és el que busca qualsevol propietari i qualsevol llogater. Tenir l'estabilitat, tenir la tranquil·litat de que pots fer el teu projecte de vida allà, perquè saps que en X anys no et faran fora, i no viure pendent de si se m'acaba el contracte, me'l renovaran o quan me'l pujaran. I crec que això és una cosa positiva per les dues parts. I això no treu, evidentment, que cal també anar a la nova construcció, a l'habitatge de protecció oficial, però també altres fórmules de fer habitatge assequible, com per exemple un dels fenòmens que més està creixent a Catalunya, que és l'habitatge cooperatiu, i crec que també en parlem molt poc, no? Per tant, crec que són diferents elements que tots combinats haurien de poder alleugerir el drama de l'accés a l'habitatge. No estem dient que una proposta sigui la vareta màgica per resoldre tots els problemes que tenim d'accés a l'habitatge, i evidentment això interpel·la pel que fa a les polítiques d'habitatge, però també justícia, drets socials, evidentment estem parlant d'un tema que afecta moltes arestes de la vida de les persones. Per tant, crec que cal també aquesta mirada àmplia, però també segmentada, de quan parlem de cada cosa.
1: Jo estava fent un càlcul de si traiem els pisos que deixaran de ser Airbnb i de més, no? Que és un pla de l'Ajuntament de Barcelona. Si acabem amb els pisos de lloguer temporal i passem aquells lloguers, home, afegim al parc immobiliari uns quants pisos, digues, Clàudia.
9: El problema és, aquests pisos es posaran en lloguer? O sigui, teniu garantit que retirar-los aquesta llicència suposarà que es posin a disposició del llogater? Perquè us recordo que s'han publicat les dades, i especialment a Barcelona, i les compraventes estan capitanejades pràcticament de gent de l'exterior. El que pot fer és que molts d'aquests pisos es retirin del lloguer turístic o lloguer temporal i es posin a la venda a persones d'altres països, i que tampoc es recuperi per al lloguer d'aquest país. Per tant, home, possibilitats de que torni alguna cosa? Segur que hi haurà alguna cosa, 100%, però tot no.
8: Per això, una de les qüestions que es vol incorporar al decret és la prohibició de les compres especulatives, perquè no passi justament això.
9: Sí, però de moment com han funcionat aquestes propostes fins ara?
1: Segons, jo ho he explicat més d'una vegada, això. Jo recordo l'experiència al nord d'Itàlia, pràcticament al Tirol, a la frontera amb Àustria, on o estàs estàs empadronat allà o no pots comprar. Empadronat no, i ser d'allà. O ets d'allà o no compres més. Estem molt lluny, segurament, d'una regulació d'aquestes característiques. El Marc, i m'ha semblat que l'Aime també volia dir alguna cosa. Sí, Marc.
6: Sí, jo crec que la clau de volta aquí és parlar de la prohibició de les compres especulatives. Jo crec que és un nou paradigma que no s'ha executat mai, que vull dir que té una garantia de garantir que aquells habitatges que surtin a mercat siguin per les persones que hi vulguin viure, i crec que això és una garantia per garantir que l'habitatge és un dret i que no ha de ser un actor més de mercat. És a dir, no es pot fer amb l'habitatge un ús comercial com el que es fa amb qualsevol altre producte de mercat, perquè ens hi va la vida, és el lloc on podem viure, i també és important parlar que sense habitatge no pots desenvolupar una vida digna, i que, per tant, hem de garantir primer de tot, sobretot, que hi pugui viure la gent en un habitatge digne, i especialment al seu municipi, i que no s'hagi de canviar de municipi pels preus de l'habitatge. I això va per sobre de tot, de qualsevol empresa, de qualsevol voluntat de treure diners de l'habitatge. I sé que és molt bàsic, i sé que és molt, que pot sonar molt populista, però és que és una qüestió que ens hi va literalment al nostre dia a dia. És a dir, jo entenc que hi hagi gent que li preocupi que potser volia fer negoci amb l'habitatge. Doncs a mi em sap greu, però potser ha de deixar de fer negoci amb l'habitatge i hem de fer més, més cooperativa d'habitatge, que crec que és un model que, per exemple, ara al Prat s'ha fet un gran acompanyament d'una cooperativa d'habitatge que costa pocs diners a la institució pública i que alhora dona molta llibertat a la gent que hi viu, que aquesta propietat sempre serà col·lectiva, i crec que és important perquè canviem el paradigma de l'habitatge. Hem de treure'l del mercat. Hem d'imaginar noves maneres de viure a Catalunya, a l'estat espanyol i també a Europa. Crec que és important que comencem a canviar aquest paradigma.
1: L'Aime, després l'Ignacio vol dir alguna cosa, sí.
15: Clar, jo abans, quan deia que crec que no ens hem de centrar o focalitzar el debat en el cas d'això, no? D'un propietari que potser necessita posar, diguéssim, a llogar un pis per completar ingressos, arribar a fi de mes, etc. No? Persones que, vull dir, en aquest sentit no es troben en una posició en la que realment doncs, tinguin moltes opcions, etc. No em refereixo a que no se'ls hagi de tenir en compte o no s'hagi de tenir en compte que hi ha molts tipus diferents de propietaris, sinó que crec que moltes de les mesures que s'estan proposant realment no estan enfocades a perjudicar o no perjudicaran necessàriament a qui realment doncs això, doncs tens el teu pis, potser l'estàs encara acabant de pagar i tens un altre que potser vas heredat, no? El que sigui. Vull dir, crec que la majoria de mesures que s'estan posant sobre la taula, precisament això que dèiem, no? De no poder doncs, vendre-ho a un fons estranger, etc. No poder doncs, passar de l'alquiler normal a l'alquiler temporal i aquesta classe de coses. No? Al final, clar, és el que dèiem. Jo entenc que hi ha gent que defensa que no, que tu has de tenir dret, això ho he pagat jo, per tant,

0: els joves treballadors que cada vegada tenen pitjors salaris, tenen, no que tinguin pitjors salaris, perquè vull dir, precisament ha pujat el salari mitjà, diguéssim, interprofessional, el mínim, no? El mínim ha pujat, però clar, veiem que els joves de 20 a 24 anys estan cobrant de mitjana 1.000 euros al mes, quan més o menys 1.000 euros al mes és el que costa un... el que costa de mitja, ja dic que depèn molt de la zona, no? Aleshores, si un negoci privat, com és el negoci de l'especulació immobiliària, està provocant la principal crisi de la nostra de la dècada i sent la principal font d'empobriment i precarització de les majories socials, sobretot de les generacions més joves, doncs és clar que s'ha d'intervenir i és clar que s'ha de posar un topall, i en qualsevol cas a mi també m'agrada recordar que el mercat de l'habitatge sempre ha estat intervingut, el que passa és que s'han implementat algunes polítiques públiques que han beneficiat a quatre propietaris i no han beneficiat a les majories, però això és un altre tema del que
1: parlarem un altre dia. I tant que sí. Escolta'm, el debat d'avui és absolutament apassionant. Tinc a tothom allò esgarrapant-se directament, perquè tothom vol dir una cosa molt breu. L'Ignacio li tocava a ell. Vaig a veure com està la concentració i després, Clàudia, tranquil·la, que podràs dir... Tot, crec que no t'havia vist mai tan... tan alterada com avui.
2: És que avui és dilluns, Toni.
1: Això ho entenc perfectament. Sí, Ignacio, digues.
3: Bé, jo crec que s'han d'aclarir alguns conceptes. Per començar... Perdó. Què és compra especulativa? Perquè si estem parlant d'adquirir un bé per treure-li un rendiment, em sembla perfectament normal, les persones, quan operen al mercat, adquireixen béns per treure-li un rendiment o per refugiar els seus estalvis. Atès que els diners ja no valen res, el diner líquid no val res, doncs transformes el diner en aquest cas, un actiu al que li treus un valor financer. Jo entenc que podem parlar de com limitem fins a cert punt quan podem exprimar aquest valor financer. Però és perfectament legítim tractar l'habitatge com un valor, com un fet de mercat. Per què és un fet de mercat? Tots són fets de mercat. Per exemple, l'alimentació és un valor financer, és un valor de mercat, i l'únic que fem és baixar els impostos. Baixar els impostos, cosa que, per exemple, en el tema de l'habitatge, no es parla massa. Segon, tampoc és dolent que una persona adquireixi molt... utilitzi els seus rendiments financers per adquirir molt habitatge. Per què? I això jo crec que és molt important, perquè ens dona moltes garanties al mercat, precisament. I sobretot a l'inquilí, i sobretot a l'Estat. Està bé que s'acumuli aquests actius en empreses de fora o d'aquí perquè són més solvents. I si volem polítiques de tota classe que...
4: Que comprin or, és a dir, és que estem parlant d'un element bàsic.
3: Compraran allà on els diners estiguin assegurats. I en aquest cas, gràcies als governs d'esquerres, atès que ja no hi ha un mercat i s'ha inflat artificialment el valor tant de l'habitatge com del lloguer, resulta que és un estalvi la mar de bo. I està molt bé tenir a l'altre costat de la relació contractual una persona que és solvent, una persona jurídica en aquest cas que és solvent i que té capital precisament per atendre les seves obligacions, ja sigui amb l'Estat, ja sigui financeres, ja siguin fiscals, ja sigui amb l'inquilí, ja sigui amb la comunitat de propietaris. Això és la mar d'útil. I en tercer lloc, si volem baixar, no podem simplement apartar del tràfic jurídic i econòmic coses perquè són molt importants. Les podem regular, i les podem regular bé. I les podem regular de tal manera que precisament sigui beneficiós aportar aquest parc d'habitatge. Què passa? Que avui el parc d'habitatge està completament limitat i restringit perquè des de fa ja no 3 anys amb l'última llei d'habitatge, sinó des de principis de segle, no para de regular-se el mercat immobiliari. Per algunes coses està molt bé. Està bé que els bancs no tinguin tot una bossa de mercat d'actius immobiliaris. Per altres, no. Perquè el que s'ha fet és, precisament, i és molt important per això parlar de serveis socials i de sistema judicial, el que s'ha fet és crear una petita bossa sedimentada d'inquilins que no poden sortir de l'inquilinatge, que devasten els seus estalvis, i de propietaris que tampoc tenen la garantia de baixar el preu o d'oferir, per exemple, condicions, diguem, més econòmiques, per si a l'altra banda hi ha una inseguretat.
1: Estem a 21 minuts de les 9, deixem que tregui el cap una última vegada. Si tothom té moltes ganes de parlar i tens una paraula demanada abans, Marc, que m'ha fet exactament el mateix que tu. Però saben lo difícil que és moderar vegades aquí a la ràdio. Va, que ens n'anem al Palau de Congressos de Barcelona. Marc García, què tal, Marc?
5: Bona nit, Toni. Ara mateix ens estem movent, la concentració està pujant una mica per l'avinguda Diagonal amb la intenció de tapar la sortida dels assistents després, quan un cop acabi l'acte. I bueno, fins ara l'acte ha començat fa un

0: 40 minuts i mentrestant han tingut lloc també els parlaments dels organitzadors. Enric Aragonès, un dels portaveus del sindicat de llogateres, ha cridat a caminar cap a la vaga general. També han demanat una baixada dràstica del preu dels lloguers, a expropiar tots els habitatges de les mans dels grans propietaris i, sobretot, seguir als carrers independentment del decret que s'aprovi demà al Congrés dels Diputats.
1: Digues.
0: No, Enric Aragonès, a més, ha afegit que no pensem marxar de casa nostra perquè nosaltres tenim les claus i han acabat destacant les seves demandes més importants, que, com hem dit abans, eren els lloguers indefinits, una congelació del preu del lloguer durant el contracte i un mecanisme de suspensió dels desnonaments de les persones vulnerables.
1: Molt bé, coneixem ja el que són els arguments d'aquest sindicat que ha convocat aquestes manifestacions. Marta, agraïm molt tota aquesta fotografia que ens has estat oferint des que hem començat el nostre programa. Una abraçada i cap a casa. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Que el cap a casa, en aquest context, no sabríem bé si és de lloguer, en fi, és igual. Clàudia Tarines, et tocava a tu, sí.
2: A veure, a mi m'agradaria posar sobre la taula que jo no només defenso els drets dels propietaris. Estic super d'acord amb que els inquilins també han de tenir la seguretat jurídica i un preu que els permeti viure. Aquí els principals afectats, la Mari Carmen, és una cara visible de la pobresa extrema que existeix en aquest país i que els li hem girat l'esquena. El que passa que sí que penso que amb aquest tipus de polítiques estem abocant cada vegada més al parc de l'habitatge a trencar-se i a que cada vegada hi hagi menys oferta. I el fet de que hi hagi menys oferta posa i ens situa els preus on els tenim. Perquè cada vegada són més persones i sempre hi haurà algú disposat a pagar aquests preus. En aquest sentit, desapareixeran pisos i no tindrem res, res, a dir-los als nostres joves, que són els principals afectats de totes aquestes polítiques. Els principals afectats. Perquè he sentit molts discursos i la veritat és que una ja comença a estar-ne farta de discursos que intenten portar la declaració que li portarà el titular i la portada del diari, que sembla que és el que es busqui, més que d'intentar resoldre. Costa molt aterrar la política. I és una mica el que m'enfada més d'aquest sistema. La setmana passada ens omplíem tots la boca amb la intel·ligència artificial. Avui parlem de la vivenda. Quan hi hagi sequera, parlarem de la sequera. I sabeu què passa? Que al final la política no arriba. Jo dic menys discursos, més construcció i deixeu-vos estar de posar barreres també als promotors i constructors que volen construir en aquest país, perquè almenys així tindrem la vivenda que tothom es mereix i podrem posar-hi a tothom. I a més hem de canviar també la dinàmica de treballar, de mentalitat i de tot, perquè no tots podrem viure a Barcelona. Tots volem viure a Barcelona. El problema de Barcelona és el problema de Barcelona. Aquest problema segurament no existeix 50 quilòmetres més enllà. Aleshores, s'ha de canviar una mica el paradigma, perquè tots volem viure al mateix lloc, a un preu assequible, i això no serà possible.
1: Marc, sí.
3: Sí, és a dir, o sigui, llavors us diria quines propostes posaríeu sobre la taula, perquè esteu parlant, hem de treure tots els límits, hem de fer regulacions que funcionin, que no siguin un xurro, vale? Però, ostres, quines propostes estem posant sobre la taula? Perquè si ens ho carreguem tot, ja veiem que és un sistema que no funciona, perquè venim precisament d'això, del mercat, de la llei del més fort.
1: No és veritat?
3: I, per tant,
2: jo tinc propostes, si
1: vols.
3: Llavors, si estem d'acord, no?, en que l'habitatge també té una funció social i, per tant, hem de poder, ja no dic tirar cap a una banda, sinó equiparar la balança entre uns i altres, jo proposo una altra cosa, toquem la progressivitat fiscal de l'habitatge, no? Si estem d'acord que tothom ha de poder accedir al seu primer habitatge i que és legítim que algú pugui fer negoci a l'habitatge, també que n'assumeixi els costos i les conseqüències. Per tant, i parlant de propostes que s'aterren i que es materialitzen, justament aquesta setmana de debat de política general serà un dels temes que es posa sobre la taula. Reduïm, no podem tocar l'IVA perquè no tenim les competències, però en el cas de l'impost de transmissions patrimonials, sí. Per tant, proposta, fem que pel primer habitatge estigui reduït i a partir del segon, tercer i quart que vagi pujant en funció, no?, del preu de l'habitatge i, per tant, com a fórmula per desincentivar, no? I per tant garantir l'accés al primer habitatge. Llavors, la dreta votarà a favor d'aquesta proposta.
4: Ei, jo no sóc parlamentària, a mi em sembla estupenda.
2: Bueno, però
4: jo
2: també,
4: a mi em sembla estupenda.
3: Un partit polític, ho dic perquè totes les propostes són, ens hem de carregar aquesta legislació, aquesta regulació no funciona. Ostres, posem propostes sobre la taula. Quan, i una cosa, que estic d'acord amb el que deia la Clàudia, per trencar una mica la tònica d'abans, estic molt d'acord amb aquesta mirada necessària de país, sí, sí, d'abordar el tema de l'habitatge amb aquesta visió sencera de país, que implica també Rodalies, però que és un altre meló que molts dies ja s'ha parlat en aquesta tertúlia, i també hi ha altres fórmules. No tot passa per la nova construcció per posar facilitats als promotors. Parlem molt de rehabilitació i és un dels temes que també estem posant sobre la taula. Correcte. Quines facilitats per rehabilitar? Com rescatem molts nuclis antics de municipis d'aquest país que es cauen a trossos i que ningú assumeix perquè és caríssim rehabilitar? Pues amb això també estem avançant. És a dir, hi ha propostes sobre la taula que ens han de permetre avançar. A mi aquest relat catastrofista, sí, la fotografia és dolenta, no ens agrada, però hi ha coses sobre la taula, s'està podent treballar 100%. I té els seus efectes. Perquè, ho dic perquè, si no, tot això, tot aquest relat de tot és una merda i els polítics no serveixen per res, només fa que alimentar la desesperança i la frustració que busca l'extrema dreta. Per tant, ho dic també en sentit positiu de, bueno, no està perdut tot, crec.
1: Ignacio, i després el Marc, sí. Mm-hmm.
4: Per exemple, les idees de progressivitat fiscal estan molt bé sempre quan el reduït sigui zero. Ara mateix una persona que vol accedir a comprar el seu primer habitatge pagarà en impostos aproximadament uns 30.000 euros.
3: Un 10% sobre l'import de l'habitatge.
5: Bueno, depèn, un 10,
3: depèn del que vagi l'habitatge.
1: Bé, en qualsevol cas, t'asseguro, jo quan vaig comprar el meu primer habitatge, que guanyava allò lo just, aquell 10% em va destrossar. És a dir, ho dic per si realment volem ajudar a que la gent jove pugui tenir un accés a l'habitatge, és absurd. Un impost del 10%.
4: I reconeixeré que hi ha programes molt intel·ligents de la Generalitat de Salvador Illa, com aquesta idea de que l'entrada del pis per la hipoteca la pagui la Generalitat, que això faci que l'habitatge es converteixi directament en parc de protecció oficial, en habitatge de protecció oficial, i que el pagament de l'entrada sigui l'últim que s'ha de pagar, això és una bona idea, que jo no sé per què no es promociona una mica més, o per què només 300 persones s'han acollit a aquest programa. Vull dir, idea... Més persones?
3: No, tinc les dades i no són 300 persones. De fet, han accedit tot el pressupost i van desbordar.
4: Són dades,
3: ha tingut molt bona rebuda.
4: Són anys de dades de l'any passat, 300 persones que jo tinc en ment. Si són 1.000 o si són 5.000, són poques. Continuen sent poques. És un bon programa i és una bona idea. I a part és una idea creativa. En qualsevol cas, potser també el que hauríem de fer és obrir el front, diguem, de la creativitat, per seguir les teves paraules, per tornar al model de propietaris i no al model d'inquilins. I precisament ara el mercat està suficientment madur, perquè hi ha hagut molta fugida cap al propietari, cap al mercat de compra-venda, com per promocionar precisament de nou l'adquisició d'un pis. A topada, tots en podem parlar. Amb ajudes perquè es converteixi en UBPO, tots ho podem parlar. Però el que no aconseguirem és, primer, demonitzant el propietari, segon, fent cada cop més difícil i cada cop més plena de requisits l'accés a l'habitatge. El preu de l'habitatge ha estat intervingut, no, ja no només des de fa 3 anys, sinó des de fa molt més, a través de l'encarregament. Primer, la protecció de l'inquilí, la sobreprotecció de l'inquilí, i segons, fent carregar sobre el propietari moltíssimes despeses, que em sembla bé. Que em sembla bé, al cap i a la fi és el propietari, però se l'ha de compensar. I en última instància, totes aquestes mesures, per exemple, la progressió fiscal, no seran immediates, que és una cosa problemàtica, per exemple, pels propis manifestants. No hi ha res que es pugui fer ara que ho solucioni les coses, te diré, en els següents 3 anys.
1: Marc, sí.
5: Jo crec que és interessant també que comencem a parlar des d'una altra manera, però crec que hi ha uns mínims que hem d'assolir, i és que no és equiparable el dret a l'habitatge amb la gent que hi vol fer negoci. No vol dir que a Catalunya no es puguin llogar pisos, però no és equiparable. Tu no pots equiparar els drets d'algú que necessita aquella casa per viure o, si no, ha de viure al carrer, amb algú que vol llogar un pis que té. És a dir, no és el mateix. Una cosa és un dret i l'altra cosa és fer un negoci, que pot, si vol, aquesta persona pot canviar de negoci. I la idea és que l'habitatge deixi de ser un negoci tan... O sigui, molta gent vol invertir en habitatge i vol fer negoci de l'habitatge. Potser hem d'intentar fer més sucosos altres tipus de negocis que no depenguin dels drets de les persones de tenir vides dignes. O sigui, jo crec que això és essencial i crec que que a vegades desdibuixa perquè diguem, hem de protegir el petit propietari, que ningú ataca el petit propietari, és a dir, a qui estem atacant són els grans fons voltors, que són succionadores de rendes de la gent que cobra una merda, amb perdó, i que la gran part del seu sou va a pagar un lloguer a una persona que s'està fent cada cop més rica i que amb aquests diners compra més pisos a gent que està més pobra i anem generant una desigualtat cada cop més brutal. Jo crec que això és un problema i hem de saber equiparar que el dret a l'habitatge és el dret a l'habitatge i qui vulgui fer negoci haurà d'assumir unes regles i aquestes regles doncs s'han de construir. I jo crec que ara mateix no estan donant una resposta eficaç. I segurament vosaltres tampoc esteu d'acord. Però crec que la resposta eficaç passa per primer garantir els drets. I després ja veurem. Però primer garantir el dret a viure dignament. I amb el que deia la Mar, i acabo, perdó. Crec que és interessant que reformulem el model de país que tenim, és a dir, Catalunya se centra en Barcelona i hem de moure la indústria, moure els models de treball, però no crec que la solució sigui que el Rodalies funcioni perquè tu visquis a Vilanova i la Geltrú i hagis d'anar a treballar a Barcelona. És a dir, crec que hem de canviar el model, crec que aquí estem d'acord, vull dir, però que la solució no és millorar el tren, és canviar el model de treball que
1: tenim. En qualsevol cas, això sí que no ho podem fer d'avui per
5: demà. També hem de millorar els trens.
1: Jo crec que urgeix, perquè més enllà de que aquest no hagi de ser el model, cada vegada el centre de Barcelona està més copat per gent que sí que pot pagar els lloguers, parlem fonamentalment d'expats, cosa que obliga a molts ciutadans i ciutadanes de Barcelona a haver de marxar fora, i per tant és absolutament imprescindible que millorem el servei públic, entre d'altres coses, perquè no serà l'ideal, però és el que tenim.
5: Sí, sí.
1: Clàudia Tarina, sí.
2: Jo crec que ningú, en su sano juicio en aquest país, ponderaria els drets fonamentals del dret a la vivenda per sota del dret a la propietat privada vist únicament des d'aquesta perspectiva objectiva.
5: Fem desnonaments,
2: Els desnonaments s'han de fer en el moment en què també hi ha persones que prenen mal les decisions, i les persones que realment presenten un quadre de vulnerabilitat s'han de posar a disposició dels serveis socials, i aquests serveis socials han de poder donar-los, evidentment, una solució. Que no passa només per tenir ells pisos en propietats, sinó de buscar solucions, encara que sigui econòmiques, i fent-se càrrec en part dels seus lloguers perquè no es quedin sense habitatge. O sigui, els serveis socials són qui s'han de fer càrrec de les persones vulnerables. Una persona que prengui, amb tot el respecte, males decisions al llarg de la seva vida, per començar, els joves, no podem pensar que viurem de lloguer tota la vida, que és un mercat que és volàtil, on hi ha molta especulació i on els preus van variant i sempre és a l'alça, a no ser que peti la bombolla, que aleshores tenim altres problemes, però vendre la història de que es pot viure de lloguer, no tenir un matalàs, o la possibilitat de marxar a un altre pis, quan el dia de demà potser no tenim pensions, és un error, també? O sigui, vendre aquesta història... No, vendre aquesta història és un error. Les pensions s'hauran de reformar. Les pensions no seran les que tindrem a dia d'avui, entre altres coses, perquè els pensionistes d'aquí 10 anys seran pràcticament més que no pas la població activa. Però jo el que dic és que tu trobes cada dia persones vulnerables que també s'han posat en una situació, la Mari Carmen... No, és que sigui culpa seva. Escolta, jo no voldria que fos la meva iaia, la Mari Carmen. I quan veig les imatges i tot, tinc tendresa.
3: És culpa de qui han pres males decisions al llarg de la seva vida.
2: La Mari Carmen ha viscut a un pis al Parc del Retiro durant quasi tota la seva vida pagant 500 euros al mes. Voler garantir això per sempre és una utopia.
1: Què dius, Aime? Em sembla que estàs dient alguna cosa.
6: Home, doncs sí que dic que si aquesta dona, encara que hagin sigut 500 euros, ha pagat durant 70 anys,
2: no és seu,
6: o durant 60 anys, ja, però és que ha amortitzat, vaja, vull dir...
2: No està amortitzat.
3: Ha pagat el pis 10 cops.
2: Haver-se'l comprat.
1: Escolta'm, estem a 7 minuts de les 9. És evident que no ens posarem d'acord. Jo només vull fixar-me en la portada de La Vanguardia ara mateix. El principal titular, el número 1, diu: Junts adverteix al govern que s'allunya del pacte amb el darrer esborrany del decret d'habitatge. I a continuació diu: Sumar no es conforma amb el borrador de l'habitatge. És el moment de ser valents. Els ajuntes tots dos i a veure com tira endavant això. Perquè tinc la sensació que aquest és un món al que tothom té raó. És a dir, jo quan sento parlar la gent de l'esquerra té tota la raó, i quan sento parlar la gent de la dreta també tenen tota la raó, i la veritat és que seria interessant poder parlar sense raons, sinó arribant efectivament a una solució que d'alguna manera pogués... Ostres, pogués sortir alguna cosa bona amb aquesta història. Jo insisteixo, que a mi els punts que hi ha al damunt la taula a mi m'agraden. Anem a veure si... Jo comparteixo l'optimisme que ha mostrat el David Cid quan hem començat el programa. Tant de bo demà es pugui aprovar aquest decret i amb aquestes qüestions que s'estan assenyalant, que des del meu punt de vista serien un gran avenç. A veure què diu el Toni Mata, que hem de posar el colofó al programa. Toni, com estàs? Bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Manin, tertulians del plaer i gent afectada per la crisi de l'habitatge. Com esteu?
1: Estem molt bé. I tu, on t'has fixat avui?
7: Doncs mira, avui segueixo amb el tema de la tertúlia perquè vull posar el colofó parlant, òbviament, de la crisi de l'habitatge, però no la que patim al nostre país, sinó la que estan patint a Ciutat del Cap, capital de Sud-àfrica. Senyors i senyors, aquí els expats, els turistes i els fons d'inversió han expulsat els joves i les maricàrmens del mercat immobiliari. Però a Sud-àfrica la ciutat és encara, la situació encara és més dura, perquè qui està exercint aquesta pressió a la ciutat no són altres humans, sinó els babuïns, primats de fins a 45 quilos, amb el cul vermell com si s'haguessin assegut a una vitrosa una mica encesa i bastanta mala hòstia. Passa que la vida urbana i la salvatge, Toni Marín, es trepitgen. Els humans i els animals es roben espai contínuament, estem colonitzant els seus espais i els babuïns ja n'estan tips i fan incursions cada cop, diguem-ne, menys amigables. Roben menjar als restaurants, es fiquen als cotxes, arrenquen les teules de la teulada i fins i tot entren a les cases de la gent sense trucar a la porta, evidentment. Estem a punt que obrin la nevera, facin una foto al contingut amb un mòbil i li demanin a la IA: què em puc fer avui per sopar? Estem al planeta de los simios. I m'ha dit, què passarà a continuació? Ja t'ho dic jo. Aquesta guerra la guanyaran els humans. No en tingueu cap dubte. Són mil·lennis d'especialització en l'art de la mort i d'aquí a 4 dies es popularitzarà el kebab de babuí, que serà més barat encara que el kebab normal, sigui del que estigui fet. Final del problema. Però com que estem en crisi d'habitatge, ara mateix faig això que fèieu, d'ara esquerres a dretes, em poso el barret d'especulador immobiliari i estic aquí per dir-vos que és un gran moment per comprar real estate a Ciutat del Cap. Viene raíces, tu, poseu-hi quartos, ara cal comprar. El fenomen babuí ha provocat una caiguda de preus i la gent està enfadada, perquè les cases tenen més merda que la comarca d'Osona. No són nets els babuïns, no són coneguts per la seva actitud refinada i la demanda immobiliària ha caigut i, per tant, els preus. Doncs ara és el moment, poseu tots els estalvis aquí, compreu cases enterrades en la merda de mico de cul vermell, perquè en un tres i no res sereu propietaris d'un actiu que es revaloritzarà quan els humans comencin a matar babuïns fent punteria com en un safari a Sarajevo. Mentrestant, si voleu comprar ara i traslladar-vos a Ciutat del Cap per gaudir ara, avui, de la vostra propietat, he buscat informació per guanyar-vos el favor dels babuïns, per conviure-hi. No els mireu als ulls i no ensenyeu les dents. Bueno, això, en principi, ho podem fer. Poseu-vos de cantó, mai de cara, i toqueu-li els pèls de l'esquena com si el desparasitéssiu. Això és un símbol d'amistat. Després, imiteu gestos de relaxació. Per exemple, badalleu de manera molt exagerada. Fins ara, tot és la conducta del meu tiet. També podeu jugar amb un pal sense oferir-li. La idea aquí és que vosaltres jugueu sense mirar-lo i veureu com ell sol s'interessa. En plan, ostres, sembla divertit això que està fent aquesta persona. Aquí, si això passa, pràcticament ja sereu amics per sempre. I quan el tingueu a punt de caramel, ja podeu fer el soroll que en el llenguatge babuí vol dir em caus bé, m'agrades. Com es fa aquest soroll? Doncs sense mirar-lo als ulls ja heu d'obrir i tancar els llavis ràpidament fent un lleuger soroll de succió, com una mena de xiulet cap endins. Val? Si feu això, la vostra inversió en una propietat babuïna estarà protegida i podreu posar un cartell a fora com els de les obres d'Obra Protegida por los Hermanos Heredia, però aquí amb el clan babuí. Fins aquí, Toni Marín, el meu consell immobiliari d'avui. Hi ha qui veu una crisi amb els babuïns i tu hi pots veure una oportunitat. A tu depèn, Toni.
1: M'ho penso, aquesta nit. Gràcies, Toni, fins després. Estem a poc més d'un minut per arribar a les 9 de la nit. Dades que m'acaben d'arribar fa un moment. Els organitzadors parlen d'unes 20.000 persones en aquesta concentració, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 2.000. Sigui com sigui, el que és veritat és que no pot haver-hi més expectació, siguin 2.000 o siguin 20.000, no li treu ni una mica de veritat a tota aquesta situació. Aime, te'n vas cap a la Puerta del Sol o no? Ui, no tenim l'aire.
2: Ja està, ja.
1: Ja se n'ha anat, ja se n'ha anat. Directament. Escolteu-me, que ha estat un plaer. De veritat, com sempre, que estigueu amb nosaltres. Marbessas, no triguis tant a venir-nos a veure, sisplau.
3: M'intentaré.
1: Gràcies, el mateix et dic, Marc Calvo, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: Clàudia Terines, ja relaxada?
2: Sí, molt. Me'n vaig a casa.
1: Molt relaxada, ja, fantàstic. Regina, i tu, Ignacio, demà treballes també, no? Demà has de venir també, no?
4: Sí, cada
1: dia. Diccionari de l'Hortarada.
4: Ah, sí. Parlo d'Hortarades.
1: Molt bé, que està molt bé. Gràcies, molt Ignacio. Senyores, senyors, fem una petita pausa. Arribem a les notícies de les 9 i no s'ho perdin perquè després tenim una entrevista interessantíssima amb Carles Feixa, catedràtic d'Antropologia Social i investigador principal del projecte Transgang. Amb ell anem a parlar de bandes juvenils. Tot això després de les notícies. Ara tornem.
8: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona nit. El decret d'habitatge que el govern espanyol vol portar demà dimarts al Consell de Ministres continua sense els suports garantits. L'últim esborrany preveu mesures com la pròrroga dels lloguers fins a 2 anys i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables fins a finals del 2028. Sumar celebra alguns avenços com la congelació dels preus i la pròrroga dels contractes, però reclama més regulació dels lloguers d'habitacions i de temporada, així com la renovació automàtica dels contractes. Junts, per la seva banda, ha assegurat que el nou redactat s'allunya dels acords treballats els darrers dies. El partit exigeix mesures contra els fons voltor i incentius fiscals pels petits propietaris. Entre les propostes del decret també hi ha recàrrecs d'IBI per pisos buits o turístics, ajudes per la compra del primer habitatge i sancions a les plataformes que incompleixin les normes de transparència en el mercat del lloguer. Mentrestant, la pressió social als carrers no s'atura. Centenars de persones es manifesten davant el Palau de Congressos de Barcelona per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi habitacional. I és que el cap de l'executiu es troba dins el recinte en el marc de la visita institucional d'avui a Barcelona. Anem fins allà. Àlex Eloi, bona nit.
10: Bona nit. Més d'un miler de persones, 2.000 segons la Guàrdia Urbana, mantenen aquesta hora tallada la Diagonal, concentrades als voltants del Palau de Congressos. A dins hi continua Pedro Sánchez a l'acte dels Premis de la Vanguardia. L'objectiu és fer pressió contra el president del govern espanyol, que demà ha d'encapçalar el Consell de Ministres que ha d'aprovar el decret d'habitatge anomenat Mari Carmen. El sindicat de llogateres diu que no volen ni pedaços ni polítiques cosmètiques. Carmen Carazo, portaveu del sindicat de llogateres.
11: A 12 hores de que es pugui aprovar un decret, hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
10: El sindicat de llogateres demana contractes indefinits, congelació dels preus dels lloguers, reformar la llei d'arrendaments urbans per evitar les estafes i polítiques antidesnonaments estructurals. A aquesta hora segueixen els càntics i són reiterades les crides a la vaga general.
9: Gràcies, Àlex. Doncs, segons el sindicat de llogateres, són 20.000 les persones concentrades aquest vespre a Barcelona. Per cert, que altres 23 ciutats espanyoles estan acollint també aquesta nit manifestacions a favor del dret a l'habitatge. I a tot això estem molt pendents de la situació meteorològica. El Meteocat ha pujat al nivell 5 de 6 l'avís d'intensitat de pluja en només mitja hora de cara a demà dimarts 29 de setembre a les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i l'Oriental, el Maresme i la Selva. A més, la informació de l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, situa la franja amb més afectació també entre les 6 de la matinada i les 12 del migdia de demà dimarts. Segons les previsions de l'Agència Estatal, la precipitació acumulada en 12 hores pot arribar als 180 litres. Alhora alerta que també és possible superar aquest llindar a les comarques adjacents de la zona sud de Tarragona. 40 dones han estat assassinades aquest any a mans de les seves parelles o exparelles víctimes de la violència masclista. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista dels crims de Sevilla i Alacant. Les dues víctimes tenien 47 i 33 anys i en cap dels casos constaven denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquests nous assassinats, el 2026 suma ja 40 dones mortes en mans de la violència masclista. Andalusia és la comunitat amb més casos i 7 de cada 10 feminicidis s'han produït sense denúncies anteriors. En clau de successos, un home ha resultat ferit amb arma blanca aquest dilluns a la tarda en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona, segons confirmen fonts dels Mossos d'Esquadra a Ràdio 4. La policia catalana ha rebut l'avís cap a 5:45 de la tarda. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari de la capital catalana i Mossos confirma que la seva vida no corre perill. Els Mossos han obert una investigació per identificar l'autor de l'agressió i aclarir les circumstàncies dels fets. I fem un darrer punt. El govern de la Generalitat preveu implantar revisions i seguiment dels hàbits digitals dels menors de 0 a 15 anys en les consultes pediàtriques per detectar possibles usos problemàtics de les pantalles i prevenir riscos i addiccions. L'objectiu és protegir els menors d'un mal ús de les tecnologies i acompanyar les seves famílies. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
12: I per tant intentem detectar si hi ha algun ús nociu d'aquests entorns digitals, per una banda, detectar precoçment si hi ha aquest mal ús d'aquestes tecnologies i després, una cosa molt important, també ajudar i acompanyar les famílies.
9: La mesura forma part d'un paquet de 67 actuacions per desplegar el model català de benestar digital de la infància i l'adolescència. També s'ha acordat adoptar el llindar dels 14 anys com a límit per l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o espais de lleure educatiu. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
13: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: No sé què pensen vostès, però jo tinc la sensació que si haguéssim continuat podrien donar-nos les 12 de la nit i la 1 de la matinada i no hauríem aconseguit ni de lluny que es posessin d'acord les dues postures clarament enfrontades que teníem aquí a l'estudi. Crec que serà més senzill que arribin a un acord els diferents partits, ja ho veurem això, i que demà es pugui aprovar, que no pas que tothom aquí es posés d'acord. En fi, interessantíssim el moment, veurem cap a on ens porta, veurem demà quan ens retrobem a 8:15, ja coneixerem quin és el resultat de si s'ha aprovat o no, si el Consell de Ministres ha aprovat aquest decret, aquest paquet de mesures que inclou qüestions que són veritablement molt importants. D'això en parlem amb calma demà. Hem parlat molt avui i ara, si els hi sembla, anem cap a altres aspectes que ens interessen moltíssim. Primer, perquè sempre està molt bé conèixer gent que val la pena. I és això el que farà la Carme Domingo. Hola, Carme.
14: Hola, bona nit.
1: Quina il·lusió tenir-te aquí.
14: Quant de temps sense parlar aquí.
1: Clar, uns anys que tu has aprofitat molt bé, t'han donat tots els premis
14: també,
1: del món,
14: també.
1: Tots els premis, totes les columnes d'opinió a tots els diaris. A tot arreu està Carme Domingo, que a partir d'avui s'incorpora també a la família del Pla B de Ràdio 4, amb aquesta condició, no? Que sempre ens has de portar algú que valgui la pena.
14: Que hi ha molta gent, però no a totes les coneixem, així que les anirem portant aquí per parlar amb ells.
1: Fes-nos 5 cèntims una mica d'aquí qui ve avui.
14: Bueno, avui porto una dona molt interessant que ens ve a parlar del que va passar fa uns 50 anys.
1: Una gran dona feminista.
14: Una gran dona feminista.
1: Quan no es podia ser feminista.
14: Efectivament.
1: No,
14: i una gran empresària, també.
1: I una gran empresària.
14: Sí.
1: D'aquí una estona parlem. Gràcies, Carme.
14: A tu, Toni.
1: Passen 7 minuts de les 9 de la nit. Professor Feixa, com està? Bona nit.
15: Bona nit.
1: M'ha agradat molt el que m'explicava, que avui ha començat les classes de màster amb aire condicionat, que just quan s'està acabant l'estiu, no? Que per fi hi havia aire condicionat, no?
15: En 10 anys d'inici d'aquest màster, mai de la vida, amb aquesta, a finals de setembre, havíem hagut, i els estudiants ho han reclamat, perquè si no, no s'aguantava l'aula. Sí. De fet, he començat el dia, haig de dir, amb aire condicionat, però al Museu del Disseny, escoltant el president, els temes que acabeu de debatir en el vostre debat anterior.
1: Què li està semblant, vostè és catedràtic d'Antropologia Social, crec que li puc preguntar. Com està veient tot aquest moviment? O sigui, fins ara, tot l'espai públic estava ocupat, d'alguna manera, pels influencers i, a més, diríem de dretes o extrema dreta. Ara, de cop, en 48 hores hem vist que tota aquella gent que és radicalment contrari a això que acabo de dir, han invadit el carrer. Han sortit a la Puerta del Sol, al Palau de Congressos de Barcelona, ara anaven cap a la Diagonal. Com ho viu vostè?
15: El carrer físic té connexió amb el carrer virtual i fa 15 anys que jo movia també per la plaça de Catalunya i el Sol, les xarxes socials tenien una altra connotació. Diguem-ne que són cicles on el debat públic no s'ha de confondre amb l'aparença que de vegades els algoritmes ens enganyen, no? No deixa de ser, els algoritmes no són una ciència exacta, no són un lineal, són pendulars, són cíclics i la societat no està tan polaritzada com a vegades pensem que les xarxes ens fan creure.
1: Dit d'una altra manera, la societat és millor que allò que veiem per les xarxes, afortunadament, no?
15: Sens dubte, si no podríem viure, diguem-ne, ja com deia la Carmen, diguem-ne, hi ha molta gent que val la pena, en qualsevol ambient, fins i tot amb els que jo moc, que com ara parlarem, no sempre tenen la més bona fama.
1: Vostè té una feina apassionant, li he de dir, eh? Personalment em sembla una feina interessantíssima. Com dèiem, és catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra, però no només això, és investigador principal del projecte Transgang. En què consisteix aquest projecte, professor?
15: Va ser un projecte que ja ha finalitzat com a projecte, tot i que, òbviament, les recerques i el contacte amb la gent que va participar continua, no? Clar. És un projecte europeu finançat per l'European Research Council que va durar 5 anys, on vam intentar comparar, estudiar el que s'anomenen bandes o grups juvenils de carrer o colles en català en 12 ciutats del món, del sud d'Europa, incloent Barcelona i Madrid, al nord d'Àfrica, encara, diguem-ne, a Ceuta, amb tot el que ha passat a Ceuta s'ha posat d'actualitat, però també vam investigar Argèlia i a Tunis i Amèrica Llatina, a San Salvador, a Medellín, a Santiago de Cuba i a Chicago, no?, la comunitat. Però investigar-ho des del punt de vista no tant de la violència o de la mala fama, sinó d'experiències de mediació artística, social, esportiva, cultural, en les quals joves de les anomenades bandes han participat activament per resoldre conflictes, no? Pensem que l'única manera de resoldre conflictes que té entre els països i les bandes no deixen de ser un reflex a petita escala dels països és la guerra o la violència a gran i a petita escala. I en realitat, les societats, la majoria de les vegades, per sortosament, els antropòlegs, això ho sabem, resolen els conflictes per vies pacífiques, no? A través de la discussió d'una... No per arribar amb un pensar tothom el mateix, ni molt menys, mantenint les diferències i la discrepància, però resolent-ho a través, per exemple, de la música, de l'art i del diàleg.
1: És interessantíssim això, fixi's que parlàvem amb vostè fa, crec, un parell de setmanes, perquè havia sorgit una notícia que tenia a veure amb la possessió d'armes blanques i que moltes d'aquestes armes blanques, moltes d'aquestes navalles, estaven en mans de joves que formaven part de bandes. Va ser molt interessant el que va explicar, primer perquè nosaltres havíem pensat que havien desaparegut les bandes en el seu moment després d'aquella gran actuació, i segurament estarà d'acord dit d'aquesta manera, que va fer en aquell moment l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb el govern de la Generalitat, amb el tema dels Latin Kings i de més. Però vostè ens corregia, ens deia que sempre hi ha hagut bandes, no?
15: Sí, jo porto 40 anys, o més de 40 anys, investigant aquests temes. Des que era jove, primer en les bandes locals, per exemple, de joventut gitana de les perifèries, l'època del Baquilla i dels Kinkies, després van ser pues, les bandes de rockers, de mods, de skins, de punks, etc. També s'anomenen bandes, tot i que no eren delinqüents la majoria dels joves que hi participaven. No? I a partir del 2000 van arribar les anomenades bandes llatines, o que es van fer famosos arran de l'assassinat, de la mort d'un jove colombià, Ronnie Tapias, a la sortida d'un institut, que també va ser per una arma blanca, per un apunyalament. I allò va ser com despertar el gran pànic, la gran preocupació moral. Davant d'això hi ha dues reaccions, va haver llavors i pot haver ara, una reacció d'alarma, de punitivisme, d'increment de la persecució i que l'única solució és la mà dura i la policia. Però hi ha també una altra possible resposta, que és preguntar-se el que hi ha darrere de tot això, que això veure com un símptoma d'un problema, no tant com el problema en si. En aquell moment, l'Ajuntament de Barcelona va agafar el toro per les banyes i, en comptes de deixar-se guiar per l'alarmisme i per la reacció immediata, justament era regidor de Seguretat, Jordi Hereu, que ara avui és ministre, i a través del servei de prevenció, però també amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, de professors de secundària i de líders d'alguns d'aquests grups, se'ns va encarregar un estudi que el vam dur a terme durant un any i pico, on vam aconseguir parlar amb joves que eren de bandes, joves que no eren de bandes, i aquest entorn, i intentar veure com s'havia produït aquest fenomen migratori des d'Amèrica Llatina cap aquí i quines eren els grups juvenils de carrer que hi havia a Barcelona.
1: I com són els grups de carrer juvenils que tenim avui a Barcelona? Quina diferència hi ha respecte a aquells altres?
15: Són els mateixos, però amb 20 anys més, diguem-ne, en el sentit de que alguns dels que van arribar fa 20-25 anys com a joves o com a joves adults per processos migratoris complicats, sobretot en aquell moment d'Equador, que era el país que va originar, per exemple, els dos grups més coneguts, els Nietas i els Latin Kings. Bueno, no els va originar perquè venen, en realitat, tots dos d'Estats Units o de Puerto Rico, però sí, a través de processos de deportació, els joves que venien aquí d'aquests grups eren equatorians. Avui en dia, alguns d'aquests ja encara viuen aquí i molts d'ells, jo estic en contacte, són persones tan interessants com que valen la pena, com deia la Carmen, hi ha de tot, però hi ha també una segona generació, és a dir, ja no és la primera onada migratòria, sinó que hi ha hagut més onades migratòries i a vegades joves que ja no han migrat, sinó que han nascut aquí, que són fills de famílies d'origen estranger o de famílies mixtes, se senten discriminats o no acaben de completar el seu procés de transició de l'escola al treball i veuen en les anomenades bandes, en els grups de carrer, les que hi havia fa 20 anys i noves que han sorgit, un espai on desenvolupar la seva identitat, de vegades la majoria de forma pacífica, creativa, musical, com a bandes musicals, recordem que el terme banda té un doble significat, i altres vegades, pues sí, com acabes de comentar, utilitzant armes blanques, que és el que tenen a mà, com una forma de protegir-se i a vegades també amb resultats tràgics.
1: Tenim un problema amb això?
15: Han d'estar alerta. No hi ha, ni molt menys no es pot dir que hi hagi un problema de seguretat pública, ni molt menys el número 1. S'han produït alguns casos puntuals, però sí que s'ha d'estar alerta amb l'escalada jo crec que no es pot parlar d'una cultura de les navalles, però sí que existeix una atracció, una fascinació de vegades, un sex appeal per part d'un sector de la joventut, tampoc es pot generalitzar, per part d'aquests instruments, que veuen a vegades com un símbol de protecció i en la difusió dels quals pues, tenen molt a veure les xarxes socials, YouTube i aquesta espectacularització de les baralles al carrer que de vegades es difon.
1: És que l'Ina va comentar tot just aquesta qüestió, perquè les dades oficials asseguren que aquest any s'han registrat un 20% menys d'incidents relacionats amb armes blanques que l'any passat, per exemple. És a dir, que portem una bona perspectiva, però en canvi el fet mediàtic d'aquestes notícies i sobretot la reinterpretació que alguns en fan a les xarxes socials porta a pensar exactament el contrari, no?
15: D'entrada jo no conec estudis seriosos que intentin analitzar l'evolució d'aquest fenomen, estudis, diguem-ne, amb dades objectives, no amb percepcions, no? Però sí que la meva impressió és que no és un problema de fons. Sí que hi ha hagut alguns casos, no un, sinó uns quants, a Manresa, Lleida, Barcelona, la Pegaso, que han generat que han estat notícia, a vegades perquè ho havien de ser, o un assassinat, òbviament, és notícia, però també perquè de seguida es converteix en quelcom viral i s'instrumentalitza políticament per part d'algunes xarxes socials on culpen les víctimes, els presenten com a victimaris o estigmatitzen determinats col·lectius juvenils, normalment d'origen migrat i, per exemple, els dos als quals jo m'he dedicat els darrers 20 anys, que són els joves d'origen llatinoamericà que pertanyen a grups de carrer i els menors migrats sols des de Nord-Àfrica cap aquí. No? No vol dir ni molt menys que aquests siguin els que porten armes, però, diguem-ne, se'ls identifica com a tals. Llavors, aquest doble joc de miralls fa que de vegades li donem molta més importància d'aquest fenomen de la que té. I és un fenomen que es retroalimenta, és la profecia que s'autocompleix. Com més es parla d'aquest tema i es culpa als joves de portar armes, doncs més atracció tenen alguns adolescents o joves per imitar aquest comportament.
1: Perquè d'alguna manera convertim el posseïdor d'una arma en un heroi per alguns.
15: Evidentment, hi ha una glamorització que ve del cinema, per no, que no es pot negar que des del Padrino a tot el cinema de bandes que té una llarga història, doncs el jove, el noi, aquí hi ha un element també de gènere, d'identitat sexual, de masculinitat, s'afirma quan no té poder, quan no té poder econòmic, que són aquests joves, jo els conec, quan no té poder polític, de vegades l'única manera que tenen de manifestar el seu poder és amb una arma, i evidentment, per sort, quan investigàvem a Transgang, a Chicago, òbviament les armes que hi ha allà són de foc, no? I mor cada dia uns quants joves, no? Aquí, diguem-ne, bueno, no tinc les estadístiques, però hi ha hagut enfrontaments, hi ha hagut baralles, però amb alguna excepció, ara sí que hi ha un cert perill de que entre alguna arma de foc, no pas per les bandes juvenils, sinó pel narcotràfic, no? Que a vegades utilitza els joves com a carn de canó i els explota. Però la majoria de baralles són, bueno, navalles o instruments que clar, no és molt difícil de controlar perquè són d'ús quotidià.
1: Escolta'm, ha parlat de, sobretot, nois i les noies, però jo recordo que fa anys hi havia els Latin Kings i estaven les Latin Queens, també. Les noies, en aquest sentit, s'han introduït més en aquest tipus de bandes o no?
15: Ja fa 20 anys, en l'estudi que vam fer, demostrem que l'entorn d'un 30% de membres d'aquests grups eren noies, no? El que passa que les noies hi ha de tot, també hi ha noies més aguerrides i altres més pacífiques, però tenien un paper molt actiu en els processos de mediació artística i cultural, no? Elles preferien, òbviament, resoldre. A vegades eren guerreres, les xiques són guerreres, però volien resoldre els conflictes a través d'altres vies i no a través de la violència. En canvi, fa poc vaig estar en un congrés de criminologia a Varsovia, on es presentava algun estudi que demostrava que les dones són, diguem-ne, són estudi de homicidis, no? La majoria d'homicidis protagonitzats per dones se fan amb armes blanques, que són les que tenen a mà. I, en canvi, els homes a vegades utilitzen la força física i no necessàriament utilitzen armes blanques. És a dir, hi ha homes i dones violents com a tot arreu, però hi ha noies que són membres d'aquests grups perquè tenen necessitat d'una identitat o perquè és el lloc on conèixer gent, però no són l'element disruptor principal i, de vegades, les baralles, sobretot en l'espai públic, doncs són els nois els que han de demostrar que poden tenir el poder per exercir-lo.
1: L'altre dia la nova comissària dels Mossos d'Esquadra, la comissària Catà, deia que començava a la policia catalana un exercici, una operació de localització d'aquestes bandes i també de control al tema de les armes blanques. No? Segurament hi ha una societat que demanda l'ús de la mà dura. Segurament contra aquest tipus de grups, cosa que vostè ja ens deia l'altre dia, que i abans també, d'alguna manera, no és la millor manera de lluitar contra aquest fenomen. Per què, professor?
15: Jo coincideixo amb els Mossos d'Esquadra, que és un fenomen que s'ha d'estar alerta i que s'ha de combatre l'atracció de les armes blanques per part d'un sector de la joventut. El que tinc els meus dubtes des que les mesures exclusivament policials amb una retòrica de madura siguin la solució. Perquè per les experiències d'haver investigat en 12 ciutats, quan s'aplica la madura, bueno, a la mitja i a la llarga el que fa és reforçar la part més reactiva, el secret, la clandestinització. No desapareix la violència, sinó que es fa menys visible, més clandestina i més secret, i sobretot
1: amb efectes més greus, probablement, no?
15: Perquè reforça els autèntics grups criminals, que són els grups, les organitzacions, la criminalitat organitzada, no? Que no és juvenil, però que utilitza els joves de les bandes a vegades per cometre els seus delictes.
1: Sempre que parlem de joves, sempre que parlem de bandes parlem de nacionalitats, i el jove català no forma part d'aquests grups?
15: les anomenades bandes, els grups juvenils de carrer, són tan plurals com la societat on viuen, no? On hi ha barris multiculturals, són multiculturals. Hi havia algun capítol dels Latin Kings i Queens on hi havia catalans, marroquins, russos, de totes les, fins i tot una xinesa, una Latin Queen que era xinesa, no? En canvi, quan s'opta per una segregació escolar on en un institut el 90% són llatinoamericans, com jo vaig veure en alguns instituts, no diré la ciutat, però de l'àrea metropolitana de Barcelona, clar, què volem? Pues les bandes són com... És un reflex a petita escala de com és la societat. Com més barrejada, més plural és una societat, i aquí l'entorn escolar és clau, caldria reformar profundament la segregació escolar que s'ha produït a Catalunya en els darrers 30 anys, doncs més possibilitats de conviure, d'intercanviar i de pacificar el clima. L'alternativa és, bueno, els guetos que hem vist en països veïns, França, Anglaterra, Alemanya, on els immigrants viuen en guetos, acaben formant les seves bandes, algunes de les quals acaben sent grups violents.
1: Fa uns anys vaig tenir la sort d'entrevistar al senyor Víctor Fajardo, que era en aquell moment l'alcalde de Medellín, i ell m'explicava que havien fet un procés d'inserció a la societat de la gent a partir de l'arquitectura, per exemple. Deia, m'explicava, sí, interessantíssim allò, no? Que quan tu a un barri pobre li poses al mig una estructura potent que genera moviment en el barri, estàs fent molt per la inclusió d'aquestes persones i també perquè se sentin responsables, d'alguna manera, la necessitat de mantenir aquell nou entorn, no? Em recordo una mica això que li estic explicant, una mica el que vostè diu, no? És a dir, la necessitat d'agafar joves i donar-los una raó de ser i donar-los una necessitat de preocupar-se i de fer-se responsables de tot un seguit de qüestions, no?
15: Jo vaig estar a Medellín a finals dels 90, on Fajardo està a punt de ser elegit com a alcalde, i vaig tenir molta relació amb el seu successor, Alonso Salazar,
1: sí,
15: que era la persona de confiança de Fajardo i que era un investigador magnífic sobre les pandilles de Medellín en l'època de Pablo Escobar, no ho oblidem, no?
1: Sí, sí, sí.
15: I la transició. I certament, i després a Transgang hem investigat també a Medellín amb investigadors locals, en concret a la Comuna 13, on hi ha un barri marginat, violent, que va patir tota la violència de tota mena, dels grups criminals, del terrorisme, però també de la violència d'estat, amb massacres sobre la població civil terribles, no? I van ser un grup de rapers del barri, alguns dels quals venien de bandes, que van organitzar una confederació de grups de hip-hop. Van crear, per exemple, a la comuna 13, Casa Colacho, que és un centre de cultura hip-hop per la Pau, que hem treballat amb ells des de fa temps, que avui és el centre que organitza el Grafitur. Molts dels antics membres de bandes avui, més que barallar-se entre ells, pues, dediquen a ensenyar als turistes els barris i la història d'on viuen els seus pobladors.
1: Això també es fa molt amb l'esport, no? La setmana vinent tindrem un nano amb nosaltres, perquè hem decidit crear un dia un programa que li direm als nous catalans, agafant aquella idea del Paco Candela en el seu dia, no? Un noi que es diu Hatim, crec que recordar, ho estic dient de memòria, que ha estat aquest any príncep, princesa de Girona, li han donat el premi Princesa de Girona per la seva tasca que està fent al Poble Sec amb l'esport, integrant a molta gent que probablement no tenia una altra cosa, no tenia un grup d'amics, doncs, que formi part d'una iniciativa d'aquestes característiques. Segurament és que tots a la vida, en realitat, això és fàcil d'entendre, necessitem que algú ens escolti i necessitem ser importants per algú i formar part d'algun col·lectiu, no? Segurament això explica molt bé, no? Tant una cosa com l'altra.
15: Tots els joves, els humans, necessitem formar part d'un col·lectiu, però en aquesta fase de la vida on has de trencar amb el teu família d'origen i has de buscar una nova identitat, el grup pot ser un element de reforç i d'empoderament, o també pot ser un element de confrontació i de conflicte. I certament, si aquesta creativitat que tenen els joves es canalitza per vies positives, com pot ser la música, l'esport, l'art, les relacions, la sociabilitat, pues, el potencial és enorme. En canvi, quan aquestes vies es bloquegen, ja bé sigui perquè hi ha una madura i els adults o les autoritats veuen negativament tot el que fan els joves, o bé perquè no tenen espais i recursos per dur-ho a la pràctica, aleshores, bueno, la violència, els enfrontaments, pues poden esdevenir una sortida, l'única sortida que molts joves tenen per que els vegin, que els hi facin cas. I a vegades, alguna entrevista que han fet amb joves de bandes, diuen, jo, clar, jo tinc un punyal perquè em sento insegur, però també perquè és l'única manera de fer-me sentir important.
1: Déu-n'hi-do, eh? En fi, segurament és, potser dic una tonteria, potser és més econòmic anar a la madura, si més no d'entrada, tot i que a la llarga és una molt millor inversió, una aposta d'integració de tothom, no?
15: Ni tan sols és més econòmic, perquè és molt més car mantenir presons, clar, policia, i tot el que implica la madura és caríssima. És molt més rendible invertir en educadors socials, en programes de carrer, en programes de transició escola-treball, en seguiment psicològic també, perquè el tema de la salut mental i de l'ús de les drogues aquí, diguem-ne, hi ha molt a fer. Jo ho compararia amb el foc, no? El foc s'ha de prevenir a l'hivern. Pues amb la joventut és el mateix. Perquè no hi hagi morts, perquè no hi hagi violència a l'estiu, pues a l'hivern, a l'adolescència, s'ha d'invertir en reforçar les vies positives de creixement que tot jove hauria de tenir la seva oportunitat.
1: S'ha de netejar el sotabosc, en definitiva, no?
15: I a la llarga és molt més barat netejar el sotabosc que no pas invertir en tota la protecció d'incendis, els bombers i tots els recursos que hem de destinar quan cada estiu patim el que tots coneixem.
1: Que fàcil és entendre-ho quan ens ho expliquen d'aquesta manera. Ha estat un plaer, senyor Feixa, de veritat. Moltíssimes gràcies.
15: Igualment, gràcies per l'interès.
1: Uns segons, arribem a 9:45. Ens deixa Carles Feixa, catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra i investigador principal del projecte Transgam. Fem una petita pausa. De seguida, Carme Domingo ens presenta a una dona que val la pena conèixer.
16: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum a 08247 o entra a comitèemergència.org.
17: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Teodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
13: La B, amb Toni Marín.
1: Passa un minut a 9:45. Enfilem la recta final d'aquesta edició del Pla B de Ràdio 4. Carme Domingo és una dona fantàstica, una gran escriptora, una molt bona amiga, una gran periodista i, sobretot, una gran col·laboradora. I, clar, home,
2: ho era abans.
1: Ho eres abans i estic convençut que ho seguiràs sent ara. Per tant, teníem moltíssimes ganes que la Carme s'hi afegís a aquest grup de gent que fa cada dia possible el Pla B de Ràdio 4. I no els enganyaré, perquè vam anar a dinar fa no gaire, que sempre és un plaer, d'altra banda, i vam dir, què podríem fer? I la cosa va sorgir del qual, ostres, portem gent que val la pena conèixer, no?
2: Bueno, sigues sincer. Jo estic fart que tothom es queixa, busquem una cosa positiva i vam dir, vinga,
1: sí,
2: busquem gent que val la pena.
1: Gent que val la pena conèixer, no? Ho dic sempre, les grans notícies no apareixen mai als diaris, perquè no poden, perquè no donen aquest relleu a persones que cal escoltar una mica més dels 140 caràcters, no? Anem a dir-ho d'aquesta manera. I tu has decidit començar amb una dona.
2: Sí.
1: Explica'ns qui és.
2: Bueno, és que quan vam quedar que havíem de pensar en persones que potser no ocupen portades, però que haurien d'ocupar-les, jo vaig pensar de seguida en una dona, clar, que a més he estat amb ella parlant molt aquests últims mesos,
14: perquè no sé si els oients tenen idea que aquest any ha estat el 50 aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona, que van tenir lloc a Barcelona en el maig del 76. S'han fet diferents actes, encara s'han de fer uns altres, i parlant amb molta gent per, bueno, per documentar-me, per buscar material, per veure qui venia, qui no venia, qui parlava en unes jornades que seran amb l'ICD, l'Institut Català de la Dona, vaig conèixer a l'Anna Mercader, que vam trigar en coincidir ella i jo, i després ens ha agradat molt, espero, coincidir. Anna Mercader és feminista, pedagoga, empresària, impulsora de nombrosos projectes per fomentar l'emprenedoria i el lideratge de les dones, i abans de tot això va ser una de les dones que ara fa 50 anys, com he dit, van imaginar una cosa que acabaria sent història, les primeres Jornades Catalanes de la Dona.
1: I jo afegiré encara una altra cosa. Anna Mercader, què tal? Bona nit.
18: Bona nit.
1: Apropis una miqueta més del bona micròfon, sisplau.
18: Sí, senyor.
1: I jo afegiria una altra cosa. Persona a la que no li agrada anar a la ràdio a les 9:30 del nit, perquè és massa tard. Per tant, li agraeixo moltíssim, de veritat.
18: Gràcies, gràcies.
1: Ha estat un dia intens.
18: Ha estat un dia intens, i dilluns venia de fora, he tingut un dinar, etcètera, etcètera. M'he quedat a l'AP7 una mica allà aturada, i bueno, res més.
1: Però vostè, per la seva trajectòria, és una persona absolutament acostumada a tenir dies intensos.
18: Oh, i tant, però ara he fet una baixada important.
1: Sí?
18: Sí, home, sí, ara ja... Dic, bueno, ara ja és hora de reflexionar i d'estones de silenci. Jo em posava, o sigui, m'aixecava a les 7 del matí i tornava a casa a les 8 per canviar-me i anar a sopars i no... O sigui, bueno, una vida molt massa intensa.
1: Ja, em sembla que en sona, aquest tipus d'horaris, no? Em sona una mica. Carme, què t'agradaria destacar
14: doncs,
1: per
14: mira,
1: començar?
14: Doncs moltes coses. Jo vull començar precisament a l'any 76, com hem dit, o fins i tot una mica abans, perquè les jornades no van aparèixer de cop. Tu mateixa, Anna, has explicat que al darrer hi havia 2 o 3 anys de feina, un moment en què encara no hi havia llibertat de reunió ni d'associació. Per què no ens expliques una mica com va néixer la idea, qui éreu aquelles dones

0: civil no ens deixava.
1: Clar.
0: I ens reuníem a cases de dones i ens reuníem i llavors doncs copsaven la situació de les dones, de discriminació, bueno, fins i tot de violència dels marits, perquè llavors les dones no treballaven, es casaven i a les empreses els donaven una dote perquè s'anessin a casa a tenir fills o a cuidar el marit. La situació era aquesta. Jo, en aquella època, era mestra, treballava a Cascabel, on també em vaig enredar amb la lluita de Cascabel. Va ser la primera guarderia que vam aconseguir que sigués de l'Ajuntament. I a les tardes pues, anava a fer aquestes organitzacions de dones. Aleshores, van convocar a l'Any Internacional de la Mujer, des de Nacions Unides. I des del govern d'Espanya es va dir que la Falange i la Pilar Primo de Rivera organitzaria el tema.
1: Caram.
0: Que sí, caram. I se'n van anar a Mèxic.
2: Molt feminista no semblava,
0: sí,
2: la idea.
0: Exacte.
2: Eh?
0: Però llavors ens vam connectar 4 o 5 persones que van fer un cafè en una cafeteria que es deia Moca, que érem la Magda Oranic, l'Anna Vallebó, l'Amparo Moreno, una periodista...
2: Anna Vela?
0: No. No, una periodista que ara no me'n recordo el nom i precisament es va morir de càncer fa molts, molts anys, i jo. I allà és on vam decidir. A veure, això de l'Any Internacional de la Mujer ho hem d'utilitzar-ho legalment, que facin el que vulguin elles, i nosaltres hem d'utilitzar-ho per fer-ne una de grossa. I llavors va ser quan ens vam ficar totes a l'Associació de Nacions Unides Fontanella 14, i allà vam muntar un grup que era la coordinadora de les Jornades de les Dones.
1: Què significava aleshores ser feminista?
0: Bueno, no ens dèiem nosaltres feministes, però ho érem. Ho érem d'arrel, perquè lluitàvem pels drets de les dones, lluitàvem per la independència, lluitàvem... No teníem dret de res. No teníem... No podíem fer una conta corrent al banc. Nosaltres, fins als 23 anys, no teníem majoria d'edat. Per sortir, per fer el passaport, havia de firmar el pare, el marit... Bueno, o sigui, era... I els homes no eren adúlteres, però les dones podíem ser adúlteres i ens podien treure els fills. O sigui, era... No teníem cap dret. Allò, i a més, era Barcelona era grisa. O sigui, jo em recordo que havia de lluitar per posar-me minifalda, havia de lluitar per tot, per sortir a la nit, per anar al cine, per no sé què.
1: Deixa'm fer una pregunta, Carmen, i de seguida tornem a les jornades. Devia ser interessantíssim aquell treball de camp d'anar a parlar amb dones que probablement era la primera vegada que sentien formant part d'un grup amb altres persones a les que els hi passava exactament el mateix que elles.
0: Ara has dit el què. I això no s'explica mai de les jornades. Perquè les jornades de la dona va ser un esclat, però de dones de mestresses de casa, d'interclassista, van venir les universitàries, van venir des de que això em vaig ocupar jo, que vinguessin totes les diferents ideologies. Des de la Lídia Falcón fins la mestressa de casa de Ciutat Meridiana, que vam muntar una associació de mestresses de casa, que ens reuníem a casa d'elles a fer el cafè o a fer allò que hi havia del Tupperbar.
1: Ai, sí.
0: Clar, perquè els marits...
1: Les reunions del Tupperbar.
0: Clar, doncs nosaltres ens reuníem. I totes les dones explicaven els problemes que teníem, fins i tot problemes sexuals, problemes de tot. No, clar, tampoc no hi havia el control de natalitat. Estava prohibit. I les dones estaven fartes de tenir fills. O sigui, era escandalós el que passava. I jo me'n vaig donar molt compte perquè és que era jo que anava a Ciutat Meridiana, Bon Pastor, i després hi havia també, a dins de una experiència molt interessant, a dins de les associacions de veïns van muntar grups de dones. Però llavors resulta que no manaven elles, manava la junta de l'associació de veïns, que els hi marcava el pas, i segons què ho tombaven. I llavors va ser com en diem de ser independents, muntem les associacions nosaltres. I totes aquestes associacions van ser... Van participar a les jornades, van elaborar més de 100 comunicacions, van participar en els debats, clar, va ser un esclat.
1: Clar, clar. Sí, Carmen.
2: I una cosa que potser s'ha anat perdent a l'hora de recordar les jornades i és pensar que es parlava de coses abstractes, de qüestions abstractes, i no, com bé ha dit l'Anna, es parlava de feina, de sexualitat, de divorci, d'avortament, d'educació, de família, de dret al propi cos... reivindicacions de tot tipus. Quina reivindicació et sembla més urgent, et semblava a tu més urgent en aquell moment?
0: Bé, en aquell moment la independència, com em segueix semblant ara, la independència econòmica, que era la base de la independència emocional i de l'autonomia emocional. O sigui, en aquell moment a Espanya hi havia 8 milions de mestresses de casa que depenien econòmicament del marit i que no existessin perquè quasi era legal pagar-los. O sigui, hi havia una violència soterrada a dins de la família.

0: amb la sacrosanta benedicció de l'Església Catòlica, i si protestaven, els mateixos capellans deien, noia, és el que et toca aguantar, no? O sigui que era, llavors, per mi, aquell, la sexualitat, la conèixer, o sigui, era, se't posava la pell de gallina de que algunes dones agafaven el micro i explicaven que mai a la vida havien sigut felices, que no sabien ni el que quasi era la sexualitat. I potser tenien 4 o 5 fills. O sigui, allà es va parlar de tot. Però una de les coses més importants era la independència econòmica.
1: I si tornes a l'avui, què et sorprèn que 50 anys encara, després, encara hàgim de continuar discutint?
0: Discutint?
1: Reivindicant.
0: Bueno, doncs, és una tasca que m'he dedicat jo molt a fer des de l'Observatori Dona, Empresa, Economia a la Càmera de Comerç, de posar sobre la taula xifres de realment com està la situació. Les dones encara cobren fins un 20% menys que els homes, fins i tot dones executives i dones directives arriben a cobrar entre 5 i 10.000 euros menys a l'any pel fet de ser dones. Això és o sigui, sembla mentida que des de la Unió Europea s'exigeixi igualtat salarial. Des del Tractat de Roma de l'any 47 es va exigir igualtat salarial pel mateix treball i encara no ho hem aconseguit. Però és que no hem aconseguit això, ni hem aconseguit una cosa que reivindicàvem a les Jornades Catalanes de la Dona, que era que l'administració pública, el govern i els homes es fessin càrrec també de les criatures i dels dependents, dels avis i de tot, no? I que hi haguessin serveis, i que hi haguessin serveis de proximitat, i escoles bressol gratuïtes.
2: Es pot creure que aquestes alçades és la primera vegada que jo crec que hi he escoltat algú fer-se càrrec dels fills? No, ho he sentit moltes vegades. Però dels grans, sí.
0: No,
2: la primera vegada que escolta una reivindicació pública, i clar, té tota la lògica.
0: L'Observatori ha fet un estudi, l'any passat, que li vam dir la dona sàndwich. Perquè les de la meva edat va haver-hi una època, jo malauradament ja tinc, els meus pares estan morts, però va haver-hi una època que tenia la meva filla i tenia els meus pares malalts. I llavors t'has de dividir, o sigui, no tens vida, perquè clar, tens que seguir treballant i tens que cuidar els fills i tens que cuidar els grans. I això aquest país ho fem malament i tenim exemples com els països nòrdics que ho fan bé.
2: Yeah.
0: Que no costaria res intentar fer-ho bé.
1: Després de les jornades, Anna participa en la creació de l'Associació Catalana de la Dona, que presideix fins al 79. Però arriba un moment en què la vida professional pren un altre camí. I passes d'aquell feminisme dels anys 70 al món de la formació, l'ocupació i, finalment, l'empresa. Va ser realment un canvi de rumb o tu vas viure com una altra manera de continuar fent el mateix?
0: Bé, a mi em va passar una cosa. En els anys 79, quan vaig deixar l'Associació Catalana de la Dona, havien fet una campanya molt forta des de diferents llocs contra mi, perquè molestava bastant jo. Molestava. Era molt, molt activista. Era molt líder, sí. Era molt líder i em seguien les dones i em molestava. Però és que molestava a tothom, fins i tot a nivell de discurs. El meu discurs era diferent. Jo considerava que el feminisme era aconseguir la igualtat de drets i transformar la societat.
2: Clar.
0: I ja està, i menys rotllos.
2: Considerava,
0: no?
2: I considera, m'imagino.
0: I considero, no? Igual, el mateix, no? Bueno, i aleshores, doncs, bueno, ja estava bastant cremada i com que treballava, evidentment, per guanyar-me el sou, no era la intel·lectual de hija de papà, sinó que jo des dels 18 anys estava treballant, em vaig retirar una mica. En aquella època vaig tenir una filla, vaig dedicar-me a treballar i a la filla, i aleshores, en l'any 95, em van fer una proposta i clar, em va fer un repte molt important. A l'Ajuntament de Badalona volia fer un programa per dones que estaven aturades, i vaig dir, jo ho sé fer, us ho faré jo. I va ser el primer programa perquè dones entressin als oficis, entre cometes, no femenins. En l'any 86, a l'Ajuntament de Badalona. Què volia dir? Poguer ser jardineres, poguer ser escombriaires, poguer ser el que sigui, però poguer tenir una feina perquè hi havia moltes dones aturades. A partir d'aquí vaig veure la necessitat i vaig crear el Centre Tècnic de la Dona, que era per formar dones, per una banda, poder entrar al món de l'empresa i al mercat laboral, perquè la majoria no tenien títol. És que en aquella època s'ha de veure com era. Les que érem universitàries eren molt poques.
2: Clar.
0: Les dones es casaven i es quedaven a casa, i se les havia de reciclar per poder trobar feina. I aleshores vaig muntar el programa Retraballer, que me'n vaig anar a París a aprendre'l, i després el programa de creació d'empreses, perquè hi havia dones que no les volien al mercat laboral. I llavors creaven un petit negoci. Arrel d'això va ser quan van venir de la Unió Europea i em van fitxar per ser representant d'Espanya de la creació d'empreses per dones.
2: És interessant perquè, d'alguna manera, a dia d'avui encara reprodueixen aquest tipus de problemes. No? És que l'altre dia algú m'explicava que havia muntat un petit grup de formació de dones que han tingut el seu fill i que no els hi donen feina enlloc i que, per tant, aprofiten l'estar a casa, que estan a casa perquè tenen el nen, per desenvolupar tota una sèrie d'activitats que els hi permeten doncs, tenir uns ingressos. Em va semblar una idea meravellosa, però és curiós perquè m'està parlant de l'any 95, no? Estem al 2026.
0: Estem igual,
2: hem canviat molt.
0: Molt, sí.
2: Aquesta societat no té res a veure. No. Però és curiós com encara hi ha sectors en el que es reprodueixen aquest tipus de qüestions.
0: Bueno, jo, quan vaig... Una de les coses em vaig dedicar a investigar quins problemes tenien les dones al crear empreses. I teníem molts problemes. Manca de formació, manca de contactes, manca de poder demanar un crèdit. Els homes els hi donaven, a les dones no. Clar. A més, com que les dones no tenien normalment el pis a nom seu, els bancs no els hi cedien diners. I aleshores em vaig ficar al cap que crearia els microcrèdits per dones emprenedores. I ho vaig aconseguir. Vaig anar als Estats Units, em van donar una beca, vaig investigar allà com es feia, vaig venir aquí i ho vaig demanar-ho a la Generalitat. No va ser possible. Però al final... El Departament de Treball es va posar en contacte amb l'Institut Català de Finances i em va dir, si un grup d'empresàries ho avaleu i poseu al fons, us donem una línia de 100 milions de pessetes en aquella època per ajudar a les dones empresàries. I van muntar els microcrèdits. I a partir de llavors, un dia en una conferència, li vaig dir al senyor Feiner que a veure per què no feia alguna cosa per les dones, perquè lo dels quadros i la Maria Cristina estava molt bé, però les dones passaven molta fam, tal qual li vaig dir, allà a la caixa.
2: Deixa'm dir-li, a vostè no li tremola gaire el pols, no? És a dir, no se li cauen els anells per dir-li el que calgui a qui sigui, no?
0: Jo, fins i tot al rei, a tothom, i a la reina li vaig dir que havia d'haver-hi escoles bressol gratis. Clar, és que a veure, o sigui, és la veritat, són drets humans per transformar i per millorar la vida de tots, d'homes i dones, perquè al final estem tots malament.
2: Absolutament. Digues, Carmen.
1: Què ha canviat? Se'm menja totes les preguntes, perquè ja se'm va adelantant, ja explica allò d'Europa, tot. Bueno, què ha canviat de debò des d'aleshores? Perquè avui parlem amb molta naturalitat de dones emprenedores, empresàries i directives, però les xifres no acompanyen aquest discurs, no?
0: No, perquè és que lo que ha dit vostè, estem igual en un sentit. Ja hem canviat, hem avançat molt, hem lluitat molt i hem aconseguit molts drets. Però avui en dia una dona que crea una empresa, aquesta que quan té els fills ningú la vol i està a casa, és autònoma, i potser té tres carreres i potser ha deixat un lloc de directiu. Però llavors resulta que no té diners, li manca els crèdits de la Caixa o dels altres bancs, segueix tenint problemes de compaginar les cures amb el treball. Llavors, com que tenen fills petits, no poden fer que el seu negoci sigui molt gran, internacional, i que pugui viatjar, no poden fer-ho, però hi ha una cosa clau. No tenen la xarxa de contactes que tenen els homes. I aquesta xarxa de contactes, ara que estem en el món de la informació, sembla mentida, però per negocis és una xarxa informal. Està soterrada en les reunions de la nit, en els sopars, a les xarxes empresarials, a les patronals, als sindicats, a tot arreu, que es reuneixen a les nits, es reuneixen als seus clubs, en el golf. Les dones no estan en lloc d'això.
2: Clar, perquè això forma part d'aquella activitat que la dona està fent a casa mentre aquell senyor està al golf o allà on sigui, no? M'ha recordat, és una broma, però veu del mateix, m'ha recordat quan van prohibir el tabac a les oficines i que la gent baixava a fumar fora. Sempre es deia que la gent que baixava, normalment els jefes hi eren, era la gent que millor li anava a les empreses.
0: Clar. Perquè a més està demostrat. Tant els negocis com els llocs de treball important. Mm. Són per relacions. És per relacions. I per què les patronals i els grups i els cercles d'economia, d'empresa i tal, no ens deixaven entrar a les dones? Perquè ells allà es defensen i es dirigeixen i es reparteixen el cotarro. Està més clar que l'aigua. Jo, des de la Càmera de Comerç, em vaig deixar la pell organitzant dones per entrar al ple de la Càmera. Perquè deia, i ho segueixo dient, allà és el poder. El poder està en el futbol, en el club a la llotja, clar, a tots aquests llocs, i allà es reparteixen tot, i els contactes amb l'administració. L'administració pública, no oblidem, és qui dona més feina de tot l'estat. I qui es queda aquests contractes? Sempre les empreses d'ells.
2: Que fort.
1: Com has dit, vas crear i dirigir l'Observatori de la Dona, Empresa i Economia de la Càmera de Comerç de Barcelona, i una de les coses que heu fet des d'allà és mesurar la desigualtat. M'interessa especialment perquè de vegades podem tenir la sensació que hem avançat molt simplement perquè veiem més dones ocupant determinats espais. Quan mirem les dades, on tenim avui la desigualtat més important entre homes i dones en l'àmbit econòmic i què hauríem de fer?
0: Bueno, nosaltres ja ho tenim detectat i, a més, cada vegada que fem un estudi fem propostes, perquè sempre els enviem als governs, i fem propostes molt concretes. Molt. Per exemple, quan us explicava lo de la dona sàndwich, fem propostes molt concretes de que han d'haver-hi llars de dia i llars per la gent gran. Que les escoles bressol han de ser gratuïtes. Com una dona pot anar a treballar si l'escola bressol li costa 600 euros?
2: Clar.
0: I resulta que no guanya ni 800 i arriba a casa i s'ho troba tot per fer, doncs es queda a casa. I quan et quedes a casa, has perdut el tren.
2: Ja està.
0: Has perdut el tren. Aleshores, un dels problemes més grans és que hem de fer mesures molt concretes perquè les dones no abandonin. Perquè no abandonin i perquè quan tenen la baixa maternal, lògicament, perquè és un desgast i has d'estar amb la criatura, allò sigui valorat com una cosa important per a la societat, com un valor important i que està desenvolupant allà gestió, està desenvolupant unes capacitats importantíssimes.
2: Estic conscient, de que queda molt per fer, però una mica estem caminant en aquesta direcció,
0: clar.
2: No? Ho dic perquè segurament jo sempre dic que definim el món en base a allò que nosaltres ens envolta, és a dir, que acabem definint el món en base a un metre quadrat. Però en el meu metre quadrat, jo això ho veig. És a dir, veig homes molt implicats amb la cura dels nens, veig dones molt realitzades professionalment i segurament estem molt lluny d'efectivament que a la resta de metres quadrats faci el mateix. Però anem en la bona direcció.
0: Oh, i tant, i tant. Bueno, jo sempre ho dic, tenim una llei d'igualtat, el que passa que falta que es compleixi de veritat, sobretot a les empreses i tal, i tenim una llei de paritat, perquè una de les coses importantíssimes és que en els llocs de decisió hi hagi un 50% de dones. Si és que això ja està declarat des de Nacions Unides i des de tot. Quan hi ha dones, la gestió és més rica, diferent, més capacitat de gestió, d'administració, de transparència, de repartir riquesa, moltes coses, aporta moltes avantatges. I ja la tenim, la llei. S'ha de complir.
1: Et vull tornar a portar al 76. Han passat 50 anys, tu eres allà amb una generació de dones que va posar damunt la taula reivindicacions que aleshores podien semblar gairebé revolucionàries. Si poguessis seure una estona al costat d'aquella Anna Mercader de 20 i pocs anys que preparava les jornades, què li diríeu que heu aconseguit?
0: Bé, jo estic satisfeta de tot el que vaig fer. Estic molt satisfeta del que vaig fer. El que passa que també hi ha hagut bastants interessos en silenciar-ho. Perquè després resulta que va haver-hi, com sempre hi ha, una lluita encarnissada per qui es queda el relat del feminisme,
2: yeah.
0: Que tu abans l'has tocat.
2: Sí, sí.
0: La paraula feminista, ara resulta que entre el jovent és una paraula una mica complicada.
1: Sí.
0: I aquí és on hi ha un tema. Què li dirien a aquella? Saps què li dirien a aquella Anna Mercader? Que no es preocupés, que ja aniríem endavant, que no patís tant, perquè era la més joveneta de totes.
1: I què li costaria a aquella Anna de creure que encara no hem aconseguit?
0: No, jo no em costava creure. Jo sé, i segueixo sabent, que és una lluita a llarg termini i que és que no va enrere, que és la història de la humanitat, que hem aconseguit moltes coses i seguirem aconseguint. Com seguirem aconseguint que hi hagin drets humans, tot i que poden haver-hi moments que estiguin perillant, però només una societat, al final, la profunditat del feminisme és una societat més democràtica, més igualitària per tothom i que es pugui repartir la riquesa, però la riquesa del planeta, que és per tothom.
2: És una cosa curiosíssima. Jo sempre dic que el feminisme s'ha explicat malament. Mm? En el sentit en el que no pot ser que hi hagi gent que faci una comparativa entre feminisme i masclisme, que
1: per
2: és una
1: exemple,
2: de les
1: una barbaritat.
2: Bestieses més grans que poden haver a la capa de la Terra, no? Però, efectivament, han passat els anys i continuem allà mateix. Hi ha algun tipus d'autocrítica comunicacional? Hauríem de fer algun tipus de cosa? Perquè una cosa és que jo estic convençut que molts dels que es queixen en realitat estan d'acord, però no ho saben.
0: Sí, hi ha un tema, mira, això que estàs dient, hi ha un tema que jo, clar, evidentment, com pots imaginar-te, conec moltíssima gent i moltes joves que encara m'envien els seus treballs perquè jo els hi ajudi i tal, i he vist que si els hi parlo d'igualtat, de drets i d'una transformació d'una societat on tothom estigui millor, estan tothom està d'acord.
2: Clar, és això el que deia.
0: I llavors, quan dius feminisme, la paraula feminisme, llavors resulta que és veritat que hi ha hagut últimament un confusionisme. Hi ha hagut persones que estan tergiversant la paraula feminisme amb coses que són absolutament...
2: una altra cosa.
0: Una altra cosa. Són defensables, el que vulguis, però feminisme, per mi, segueix sent arribar a tenir iguals drets les dones que els homes i una societat millor.
2: Acabo de donar-me en Carmen que tindrem un problema.
1: A veure.
2: Perquè com realment val la pena...
1: Ens faltarà temps.
2: Em quedo clar, amb ganes de més. Oh. Però està molt bé. Anna Mercader, espero que hagi valgut la pena escapar-se de casa a aquesta hora. Quines hores. Quines hores, com pot ser.
0: No, però em tracteu molt bé, vaig amb taxi.
2: Ha estat un plaer, de veritat, tenir-la amb nosaltres. De veritat, moltíssimes gràcies. I enhorabona. Carmen Domingo, que bé. Veus quina felicitat?
1: Seguirem.
2: Sí.
1: Buscarem
2: sí.
1: Una altra persona el mes que ve.
2: I tant. Nosaltres acabarem amb una cançó. La cançó d'avui l'hem anat a buscar, de veritat. Per un moment hem pensat... quines són les millors veus, no?, que hem tingut. I ens ha sortit un nom, que és ella, Ella Fitzgerald, i avui acabem el nostre programa amb aquest Dream, A Little Dream of Me. Que passin una molt bona nit, demà 7:45, aquí a Ràdio 4. De nou dibuixarem el plaer. Fins aleshores, bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Comencem molt pendents de l'evolució de la situació meteorològica de cara a les properes hores. A partir d'aquesta hora, Protecció Civil enviarà un alerta als telèfons mòbils de 13 comarques per demanar prudència de cara a les pluges previstes per aquesta matinada i demà. Afectarà principalment el litoral i prelitoral català entre el Camp de Tarragona i l'Empordà. Unes pluges que, segons la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, poden ser localment intenses però no generalitzades. Per això, no valoren aplicar restriccions de mobilitat al territori.
2: No valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica. Per tant, si en el moment en què volem sortir o que volem fer alguna activitat veiem que en el punt on estem doncs, està plovent d'una manera intensa o que veiem que la previsió ens ho marca així, doncs mirem de modificar aquesta mobilitat que tenim per un altre moment.
0: S'esperen pluges que vagin de sud cap a nord passant pel litoral i al prelitoral. Des de Protecció Civil no descarten fer nous enviaments d'alertes demà en funció de com evolucioni la situació meteorològica. Ho acabem de conèixer, la família de la Mari Carmen, la seva advocada, el Sindicat de Llogateres de Madrid i l'empresa Urbagestión, propietària del pis del qual va ser desnonada dimecres passat, han aconseguit un acord perquè aquesta dona de 87 anys i amb un 50% de discapacitat pugui tornar a casa seva. L'acord queda pendent de la ratificació de la pròpia Mari Carmen, segons han indicat fonts de l'Ajuntament de Madrid, que ha actuat com a mediador. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat fa uns minuts, és el Palau de Congressos de Barcelona, que demà el Consell de Ministres aprovarà un reial decret amb una bateria de mesures per fer front a l'emergència habitacional. Enmig de negociacions in extremis amb els grups, Sánchez demana responsabilitat als partits. Anem fins allà. Lorena Enns, bona nit.
3: Bona nit, sí. El president del govern, Pedro Sánchez, acaba d'anunciar que sí, que finalment demà el Consell de Ministres aprovarà el reial decret amb un paquet de mesures, com deies, per pal·liar l'emergència habitacional. Sense entrar en els detalls del decret, tot per evitar desencarrilar les negociacions, Sánchez ha demanat un últim esforç als grups, els ha exigit responsabilitat i alçada de mires per poder aprovar-lo al Congrés dels Diputats. L'escoltem.
4: I ara pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
3: Sánchez ha assegurat que aquesta és la definició de patriotisme, evitar que persones com la Mari Carmen acabin al carrer. També ha demanat responsabilitat als ajuntaments i a les comunitats que tinguin competències en matèria d'habitatge. Una de les artistes guardonades als Premis Vanguardia, la Maya Romero, ha aprofitat l'encaixava de mans amb el president Pedro Sánchez per demanar-li que demà s'aprovi aquest reial decret. La cantant ha lliurat un sobre al president que conté la proposta de decret del Sindicat de Llogateres. Tot seguit, tots dos han posat davant les càmeres, ella sostenint el seu guardó i el president sostenint aquest sobre en què es podia llegir decret Carmen.
0: Gràcies, Lorena. Doncs precisament a les portes del Palau de Congressos de Catalunya, milers de persones convocades pel Sindicat de Llogateres protesten contra aquesta emergència habitacional. Anem fins allà. Àlex Eloi, bona nit.
5: Bona nit. En aquests moments, milers de persones continuen protestant front al Palau de Congressos de Catalunya, mantenen la diagonal tallada i l'objectiu és impedir la sortida de Pedro Sánchez, que continua a l'interior de l'acte de la Vanguardia. S'han viscut alguns moments de tensió quan alguns dels concentrats han sacsejat les tanques i les han tirat al terra. A hores d'ara mantenen tallada també una de les vies d'accés al Palau, tot mentre el Sindicat de Llogateres manté la pressió de cara a l'aprovació del decret de demà. La portaveu Carme Arcarazo assegura que no volen ni pedaços ni polítiques cosmètiques.
6: A 12 hores de que es pugui aprovar un decret, hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
5: A aquesta hora segueixen els càntics en favor del dret a l'habitatge i són reiterades les crides a la vaga general.
0: Gràcies, Àlex. Com deies, les negociacions són a contrarrellotge per l'aprovació del Reial Decret Llei d'Habitatge demà dimarts en Consell de Ministres. L'entesa, però, hores d'ara sembla encallada. L'últim esborrany preveu mesures com la pròrroga dels lloguers fins a 2 anys i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables fins a finals del 2028. Sumar ha celebrat alguns avenços com la congelació dels preus i la pròrroga dels contractes, però reclama més regulació dels lloguers d'habitacions i de temporada, així com la renovació automàtica dels contractes. Junts per per la seva banda, ha assegurat que el nou redactat s'allunya dels acords treballats els darrers dies. El partit exigeix mesures contra els fons voltor i incentius fiscals pels petits propietaris. Esquerra, de la seva banda, veu inacceptable que l'esborrany no inclogui el topall de preus al lloguer d'habitacions. Els republicans denuncien que el text no té un redactat ni clar ni definit sobre com perseguir els fons voltors. Entre les propostes d'aquest decret també hi ha recàrrecs d'IBI per pisos buits o turístics, ajudes per la compra del primer habitatge i sancions a les plataformes que incompleixin les normes de transparència en el mercat del lloguer. Això és tot de moment per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. És el moment de la coartada perfecta. Des d'ara i fins les 11 et proposem una estona de conversa, de foscor, de relats criminals i de històries personals. Al Sota Sospita som Cristian Estanescu i Laura González i ara mateix comencem.

0: Com ens agrada començar la setmana aquí al Sota Sospita amb històries ben fosques. De la ficció, en aquest cas, de la realitat, de vegades, en tot cas, crims que ens expliquen com succeeix el mal en l'ésser humà, quins contextes l'afavoreixen, com s'investiga, etc etc. I ho fem a través de ficcions com la que ens presenta sempre la Susana Hernández. Bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit, Laura, encantada de tornar a ser aquí.
0: Digue'm qui tenim aquí al costat, perquè tenim moltes ganes de fer-li preguntes ja.
1: Sí, estem molt ben acompanyades. Avui tenim aquí el Jus González, que ens ve a parlar de la seva nova novel·la, La Nostra Senyora de l'Abisme, que acaba de sortir, està recent sortideta del forn, i que jo crec que serà una lectura molt, molt interessant per aquests dies que venen ja de tardor.
0: Ens n'anem al Pirineu català. Jus González, benvingut al Sota Sospita.
2: Hola, moltes gràcies, encantat.
0: Escriptor i mosso d'esquadra, sap del que parla quan parla de crims, evidentment. En aquest cas, el Pirineu es converteix en escenari de desaparicions misterioses que, doncs, deixen molt inquieta a la comunitat.
2: Sí, així
0: és. Explica'ns una mica.
2: Sí, ens trobem a la vall de Miranda, que és una vall on hi ha un santuari amb una verge perduda al Pirineu. Només es pot accedir en cremallera o caminant. I des de fa uns anys s'estan produint unes desaparicions. En principi, no eren unes desaparicions inquietants que poguessin suposar una gran preocupació, però realment ja el fet de que es vagin acumulant i quan comença la novel·la es produeix una altra desaparició ja posa, sobretot a la unitat d'investigació, una mica en alerta.
0: Val. I per què dius que no, en principi, no eren desaparicions inquietants i que ho acaben sent?
2: Perquè, per una cosa o per altra, si una desaparició inquietant és una persona, doncs, que està en risc o que, per exemple, té canalla, havia d'anar a buscar la canalla i de cop i volta no se sap on està, sinó que és gent que es pensa que està de viatge o que ha tingut un accident i que, en principi, no s'investiga com si fos un presumpte homicidi.
0: D'acord.
2: O una desaparició seriosa.
0: O potser una desaparició voluntària, que també pot succeir. No? O sigui, no es veuen com a crims que s'hagin de resseguir. Però i després hi ha una darrera que sí que provoca que el protagonista ja estigui al darrere, diguéssim.
2: Sí, això mateix. De fet, és l'inici de la novel·la, no? El Víctor Trafalgar, que apareix treballant allà a la vall.
1: La vall és la vall de Núria, evidentment, quan llegeixes està clar, no? I les poblacions del Ripollès del voltant, doncs, són fàcilment identificables. Algunes poblacions queden millor retratades que altres, en el sentit, doncs, dels problemes que hi ha, de conflictes socials, etc., que són molt reals, evidentment. Tens una mica de por que hi hagi gent que s'ho prengui malament o estàs molt tranquil en aquest sentit?
2: Jo, sincerament, clar...
0: Fa cara que no, li preocupa gens.
2: Pot ser que s'amoïni, que es preocupin. Per això també s'ha canviat el nom, no? Directament, pel fet de... Entenc que pot haver-hi gent que es senti identificada, però no estem parlant d'ells.
0: Quins són aquests problemes socials als que està fent referència la Susana, Jus?
2: Doncs ens trobem que a la ciutat Quintana de Ter, que és la capital de comarca, que és on es troba la unitat d'investigació que investiga aquestes desaparicions, des de fa un temps hi ha un nou partit al govern, que és un partit que es declara islamòfob públicament, i clar, hi ha un enfrontament amb el que és la població immigrant a la localitat.
0: Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. No sé si això ho has posat a principi del llibre o no, perquè això ho fa molta gent per evitar-se problemes.
2: No surt.
0: D'acord. Llavors, jo crec que és el moment de que ens presentis una mica el Víctor Trafalgar, no?
2: Doncs mira, ens trobem el Víctor, que és part de la novel·la, està explicat en primera persona, que tenim el Víctor, que es fa passar per treballador, acaba d'arribar aquell estiu a la vall de Miranda, a treballar de cambrer, i en realitat ella està allà per investigar, no totes les desaparicions, sinó l'última, la que va succeir l'estiu anterior d'una noia de 20 anys que es diu Noa Aguilar. I ell, evidentment, no ho diu obertament, però sí que es dedica, doncs, a indagar.
0: Què va passar amb la Noa? Es pot saber?
2: La Noa va a la festa major del poble de Vilavella, que és on està la vall de Miranda. A la festa major estava reunit amb uns amics, havia d'anar a una casa i en aquell moment va desaparèixer. Això se sap a posteriori perquè aquella mateixa nit, l'endemà, ella havia de marxar a Itàlia amb el seu xicot. Deixava de treballar, ella era cambrera a la vall de Miranda, i havia de marxar a Itàlia. Per això, durant diversos dies, inclús setmanes, no li donen importància, no es pensen que ha desaparegut.
1: Uh-huh. A banda del Víctor, que s'ha fet la seva investigació, hi ha Mossos, lògicament, que comencen a investigar, perquè el tema de les desaparicions ja es fa doncs, una miqueta més complex. Et centres molt en les relacions dels Mossos, en la manera en la que també viuen en un poble on els Mossos coneixen a la gent que detenen, a la gent que investiguen. Això, evidentment, també crea conflictes ètics, morals, etc. Fins a quin punt hi ha la teva experiència personal en la visió que tu fas dels Mossos d'Esquadra?
2: Bé, jo quan vaig començar el que són les pràctiques de Mosso, a Seguretat Ciutadana, vaig estar treballant a un lloc petit i realment allà et trobaves doncs, que el detingut que feies, l'endemà evidentment te'l trobaves, si era una violència de gènere te'l podries trobar amb la seva parella, cosa que era conflictiu, mm-hmm. Sobretot s'havien demanat ordre d'allunyament i tot, que és diferent a llocs més grans com l'àrea metropolitana, que és possible que no te'l tornis a trobar mm-hmm. aquestes persones. Però el fet de conviure comporta doncs, que aquesta relació sigui més propera, evidentment. Això ho volia reflectir sobretot el sergent, que és el que arriba a la unitat d'investigació per poder, en teoria, tirar endavant aquesta unitat que està cap a caiguda. Ell es troba amb el contrast d'aquesta població més massiva, com podríem dir, a l'àrea metropolitana aquí, que no allà. Llavors, per sort, té un caporal, l'Arnau Ventura, que ell no és d'allà, tampoc, però és de les primeres promocions que va arribar allà, es va casar allà, i ell sí que entén aquest sentiment de no ser d'allà, sentir aquell rebuig, que és quan ell parla de la immigració, sí que parla d'aquest sentiment, que ell ho ha sentit, allò. Ell ja es considera del poble, però interiorment ell mai ha acabat. Ell té aquest sentiment que mai ha acabat de ser allà i pot entendre aquesta sensació que pot sentir l'immigrant. Però alhora l'Arnau és el cicerone del sergent i és el que una mica li va ensenyant que allò és diferent, que allà s'ha de tractar la gent diferent, tant no són només els ciutadans, sinó els policies, i que realment ha de canviar el xip.
0: Clar, ha de canviar el xip perquè ell és jove, és inexpert, arriba allà, vol canviar-ho tot, però aquí hi ha unes normes i una manera de funcionar, no? En aquest sentit, l'ambient més o menys rural, de muntanya, vull dir, forma també tot un ecosistema que afavoreix aquest tipus d'interaccions personals i aquest tipus de conflictes, podríem dir.
2: Sí, sí, així és, i realment hi ha un personatge que té un arc gran a la novel·la, precisament és el del sergent. Jo volia jugar amb això, no? També.
0: Vale.
1: Sí, és un personatge que evoluciona molt, també altres personatges com l'Arnau, que té molt pes, que jo crec que és un personatge una mica pegamento, si se'm permet dir, no? Perquè uneix diferents personatges dels quals ara no parlarem, perquè si no diríem massa cosa. Però parlant de personatges, tu tens un personatge que és la Sílvia Mercado, que apareix en altres novel·les anteriors. Tens previst recuperar-la i per què no vas pensar en ella per aquesta novel·la?
2: Mira, Sílvia Mercado, tenim dos novel·les, no? Abandonar el juego i El corsario, i queda, de fet, al final del corsario queda d'una manera que queda superbé per continuar. Però jo volia també fer un canvi, eh? No volia, de fet,
0: independent,
2: això
0: no, de l'altre univers.
2: De quedar-me amb allò i forçar la màquina, perquè jo no descarto, a mi m'agradaria continuar amb Sílvia, la seva parella, el company, tot, però quan tingui realment una història amb prou xitxa, doncs per dir, ostres, és que em motiva moltíssim escriure això. No que sigui anar amb el xip i que et surti una novel·la bona o una no tan bona. I realment, ja quan estava, ja començava la promoció del corsario, tenia aquesta novel·la ficada al cap, la Nostra Senyora de l'Abisme, i realment era el que em motivava per escriure. I sobretot pel canvi, no?, de xip, d'escriure parts en primera persona, jugar amb el true crime, no?, que va salpimentant el que és la novel·la, amb apartats d'aquest documental que es fa a posteriori, i volia jugar amb això.
0: Mm-hmm. Ens deia en una altra conversa el Xus González que precisament perquè coneix molt el treball policial i com pot arribar a ser de feixuc, intenta centrar-se en això de les relacions personals i no tant en les hores d'espera, les hores d'ordinador, etc, etc. Vull dir que no és tant el procediment, sinó i ho fa, diu, perquè coneix com és.
2: Sí, jo sempre ho dic, no hi ha res més avorrit que les investigacions, realment. No és allò de es produeix un crim, arribes allà, et surt el nom i rebentes la porta, detingut, i anem vinga, a celebrar-ho. No, és que no és així. I realment jo per això hi ha sèries com The Wire, que veus que detenen i com el primer que fan és asseure's davant de l'ordinador perquè han de picar unes diligències, han de... instruir uns altres, aquí dius, això sí.
3: És que The Wire el que deien era que tenia aquesta part de realisme, de verosimilitud, no? De volem fer això, ja, però és que no ens arriba el pressupost per tant, no, però hem d'esperar un altre dia,
2: clar.
3: I llavors tot es va fent lent.
2: Sí, sí, no? Realment, quan tu te n'adones que moltes vegades la teoria és molt simple, és creus que és aquella persona, tens certs indicis, demanes un manament per punxar un telèfon o per fer una entrega i registre, i dius, ostres, doncs li portaré al jutge, el jutge em dirà que bé,
3: clar.
2: I m'ho farà.
3: I
2: llavors
3: està.
2: Et trobes amb la burocràcia. Que entres amb l'atestat ja s'ho miraran. Això, i dius, ostres, què passa aquí? Això volia reflectir, a la novel·la es produeix un moment que va, jo sempre ho dic, tu vas a l'Hospitalet, vas a Barcelona, a Gavà, i hi ha 7, 8, 10 jutjats. Te'n vas a un lloc, a un partit judicial petit, i el millor jutge que hi ha és el del jutjat 1, en aquest cas plaça 1, que ara es diuen amb el canvi. I el pitjor és el de plaça 1, perquè no hi ha ningú més. És l'únic jutge que hi ha, i llavors, clar, diu, aquí això és un xoc, per exemple, que es troba el sergent quan arriba,
3: clar.
2: I diu, ostres, és una cosa més, volia jugar amb això. A mi m'agrada més jugar amb aquestes coses que no a vegades voler demostrar que sí, policialment, has indagat i has trobat un indici estrany. M'agrada més el dia a dia, que és amb el que més gaudeixo, i realment és el que crec que és el valor afegit que puc aportar a les novel·les. Mm-hmm.
1: Hi ha una lleva important de Mossos que us dediqueu també a escriure,
3: sí.
1: Tu mateix, el Xavier Álvarez, el Rafa Melero, el Marc Pastor, bé, sí, molts més que ara no menen al cap. Com reaccionen els companys quan us llegeixen, us critiquen? Com ho sents, tu, això?
2: Realment hi ha de tots. Hi ha gent que et llegeix, gent que no, també depèn. Si el que és l'actor és l'actor i el que no, no. I sí que en trobo la meva unitat on treballo, la Santa de Ríos novel·les, les de Sílvia Mercado, estan ambientades a la mateixa unitat on estic.
3: Val,
2: jo.
3: D'acord.
2: I ja veus a la gent com et mira. Fa,
3: seré jo? Seré jo?
2: Trobes gent que realment he passat en ells a fer-ho i no es veuen identificats per res, i gent que realment diu, ostres, tu, i fins i tot he posat alguns noms, i tot quan,
3: vale.
2: Quan no els deixo malament, poso noms. Si hi ha algun
3: fas
2: nom
3: fictici,
2: ja trobes això.
1: O sigui, els ficticis, la gent ha de començar a fer càbala, a veure qui
3: clar.
1: És.
3: Sí, els que són xunguis i queden malament, igual potser sóc jo, els altres no, perquè ja tenen el nom ben posat. Està. Tu has vist Cronos, per cert?
2: No l'he vist,
3: no
2: encara.
3: Vist,
2: tinc curiositat, d'en veure.
3: Val,
2: perquè
3: ja...
2: vaig estar a la part de la Metro Sud, jo, en aquell dia va ser un dia. Tinc curiositat i alhora tinc un cert sentiment de no sé si veure-la perquè no sé el que em pot recordar.
3: Bueno, a veure, és...
1: Remoure coses, segur.
3: Remou molt, però és que a més, vull dir, està centrada en els Mossos. Absolutament, vull dir, són els protagonistes absoluts, i llavors tu reps l'horror, no perquè vegis primers plans de l'horror, perquè no ho veus, vull dir, hi ha molta sensibilitat en aquesta pel·lícula, però tu veus les cares dels Mossos. Com de vegades, com s'organitzen, com no saben cap a on tirar, com tremolen, com...
2: No,
3: i clar, això, mira, ho t'estic dient i m'estic posant amb els pèls de punta perquè tot ho transmeten els Mossos. I jo m'imagino que devia ser una de les jornades més difícils.
2: Jo va ser un dia estranyíssim. Sí que és veritat, jo estava treballant, estava a Sant Feliu, nosaltres cobrim el que és la Metropolitana Sud, des d'Hospitalet fins a Vilanova, fins a Olesa, i nosaltres, quan va passar jo, la sensació que teníem era ja ha tocat, perquè teníem tots aquell xup-xup de que podia passar... Sí, era tots, però crec que fins i tot era una mica la ciutadania, teníem mm-hmm. allò. I quan va passar, estàvem al despatx i vam voler sortir, i el cap ens va dir, no esperem, que si no serà això un... anem fent. I llavors va passar que un vehicle, un Focus, es va saltar un control que hi havia a la Diagonal, es van portar per davant a uns companys,
3: sí.
2: Un altre company va disparar, i aquell cotxe, què va passar? Va arribar a la nostra regió, llavors sí que ens va deixar sortir al cap.
3: Vale.
2: Vam anar a la zona de Sant Just, i allà un company que vivia allà va dir que li havien enviat una foto, un veí, de que hi havia un Focus amb els vidres tancats que havia de sortir a una persona d'allà.
3: Sí.
2: Llavors vam anar allà, i va ser quan ens vam trobar el cadàver del noi, que havia sigut la
3: tot això surt
2: víctima.
3: De la pel·lícula.
2: Pues mira,
3: sí, tot, sí,
2: això, tot això, clar, jo estava allà quan el vehicle vam anar, va ser tot, clar, no sabia si hi havia explosius, no sabia si la persona que estava allà era el mateix terrorista que
3: clar.
2: Havia tenir una ferida pels trets del company o no, i tot allò va ser una bogeria.
3: Tremendo.
2: I a partir d'allà els dies i la investigació.
3: Sí, doncs mira, quan la vegis, evidentment, t'hi veuràs reflectit, i jo t'ho preguntava per això, per veure perquè jo crec que sí que hi ha un grau de veracitat bastant important en aquesta pel·lícula, no? Sí. Per tenir una impressió per part d'un mosso, diguéssim. I llavors hi ha un altre moment, que abans quan parlaves de el policia de proximitat, que coneix la gent, que tal, hi ha una personatge que és una mosso també, però que és de ficció, vull dir que és un personatge inventat, que no està basat en ningú, que és de Ripoll. I coneix, literalment.
2: Clar, és que, clar.
3: I llavors, clar, aquesta idea de la proximitat, de jo sé que això és, que és un nano, ella no s'ho pot creure al principi quan li donen les cares de les persones terroristes, clar, saps? Aquesta idea de la proximitat, que és molt diferent doncs, ser policia a Barcelona que ser policia en un municipi petit, clar, en el que doncs, has de tenir el teu veí o el fill de la teva veïna.
2: Sí, sí, no sé, jo tinc família a Ripoll i, i m'enviaven, és que va a la meva classe. Sí. És que anava a classe al costat, és que fèiem allò, és que, clar, no, realment, això va ser, i és una cosa que en el seu moment, en la novel·la fictícia que tenim, Quintana de Ter,
3: sí,
2: es poden fer paral·lelisme, és inevitable, sí. Una cosa que els va provocar el xoc i va fer que ha fet que hi hagi governant que un partit, no, de declarar públicament l'homòfob, és el xoc que els hi va provocar que l'origen d'aquells atemptats no fos a Hospitalet, no fos a Cornellà, sinó que fos allà a Ripoll. Això realment jo crec que els va xocar molt.
3: Clar.
2: Bueno, vamos, sí,
3: i va sacsejar, no? Evidentment, no? El pensament de la gent. Té tot el sentit, això que dius, té tot el sentit.
1: Parlant de Quintana i parlant de la novel·la, és una de les coses molt originals que fas és que crec que et centres molt en els treballadors de Quintana, amb la gent de Miranda, la gent que treballa als hotels, etc. Normalment, quan surten doncs, paratges així tan turístics, doncs estan des del punt de vista dels turistes, dels que arriben, però en aquest cas és una mica des de dins, des de la gent que hi treballa. M'ha agradat. Això està basat en alguna experiència teva personal o t'has documentat?
2: Bueno, jo vaig estar treballant abans de ser Mosso d'Esquadra, vaig treballar ja 5 estius i algunes temporades de Setmana Santa també, mentre estava estudiant a la universitat, doncs els estius treballava ja. I sí, vaig treballar de cambrer al bar que al Vall de Núria, a un bar que vendria a ser el Pedra Parada, que és on estan ells, i és el lloc on jo vaig estar treballant. Vaig treballar 2 anys allà i després vaig treballar 3 anys a l'alberg, que està just allà, però ja és independent de tot el que és el complex, no?, d'allà baix. I sí, realment jo era, quan estava allà encara no havia escrit res, però sí que em plantejava el fet d'escriure una novel·la. No m'imaginava ni molt menys que seria aquesta, això segur. Però sí que volia explicar des de dins, que es veiés des de dins com és estar allà. Jo em sentia un privilegiat, a vegades sí que tenia molta feina allà, però el fet de que arribava la nit, la tranquil·litat, estar allà, sortir per la nit, passejar els dies de festa per allà, jo em sentia realment una persona que m'agradava estar allà. Després hi havia moltíssima feina i acabaves far de la gent, perquè és una passada, però sí, era un lloc molt especial i sempre tenia aquella coseta.
3: No sé si ho hem deixat clar, però el Víctor Trafalgar, que és qui arriba a la vall, té un passat del que no ens explicarà res ara el Xius, perquè ho heu de llegir, no? Diguéssim.
2: M'agradaria donar alguna píndola, però és que,
3: no,
2: és que
3: no,
2: jo
3: no,
2: crec
3: no,
2: que...
3: S'ha d'esbrinar amb la lectura, però sí que sabem que aquesta feina que està fent no, en l'àmbit turístic hoteler, diguéssim, a la vall, és una excusa o una tapadera per investigar aquesta desaparició de la Noa, que és aquesta darrera persona que va desaparèixer sense deixar rastre i que ha motivat, diguéssim, tota aquesta situació que després es complica quan passa alguna cosa més en aquest hotel. Jo crec que a nivell argumental ho podem deixar aquí. Si tens alguna pregunta més, Susana.
1: Sí, no, abans parlàvem de sèries, parlaves de The Wire, aquí a vegades parlem de sèries, també recomanem sèries. Recomana'ns alguna sèrie, no ha de ser negra, però si és negra, doncs millor.
2: Clar, és que negres hi ha els clàssics, evidentment, i ara jo crec també que ha canviat molt, no?, el tema de com s'expliquen les novel·les. Parlem de The Wire, però jo entenc que The Wire és una sèrie que avui en dia es cancel·laria, no l'aguantaria. El ritme que té. Em sembla policialment la millor, evidentment, però jo entenc que hi hagi gent que li costi entrar.
3: No, ara no, perquè si no hi ha 4 explosions per minut, com aquell que diu, no. O sigui, The Wire és... densa i lenta.
1: És un altre temps,
3: sí. És un altre temps,
2: The Wire és blues i The Shield, que també és de l'època, és rock and roll. Té altres coses que pots dir, ostres, això pot ser més fantasma, però em sembla espectacular, sobretot l'evolució del personatge, el protagonista, és espectacular. Clar, això són sèries antigues. Actualment, realment ara mateix no, perquè veig molta sèrie, pel·lícules, sèries així actuals no, però jo, si anem als clàssics, jo aniria, hi ha com tres potes, tens de, bueno, o quatre, tens The Wire, tens The Shield, tens Los Soprano, sí, una altra sèrie que evidentment avui en dia es cancel·laria pel ritme, sí, i tens Oz, que és una sèrie raríssima, mm-hmm, però és espectacular perquè està ambientada en una presó.
3: A mi Oz em flipa.
2: És increïble.
3: Em va flipar, sí, però molt. O sigui, digues, en una presó...
2: A una presó on volen fer com un experiment que tenen allà de diferents
3: especial
2: grups, i es pensen que és, sí, el de sempre, que es pensen que poden inventar, i realment l'ésser humà, per desgràcia, hi ha gent de tot, i hi ha gent que
3: té la violència de lo pitjor.
2: Totalment.
3: Hòstia.
2: És espectacular. Aquesta sèrie és espectacular.
3: Oh, pèls de punta tot el rato, la de coses que veies, i dius, però què macabro, cada cosa és pitjor que l'anterior.
2: A més, en un personatge, en un capítol et presentava un personatge que creies que arribaria molt lluny, i al cap d'un o dos capítols, sí, o sigui, el maten i es queden tan amples. I és una sèrie que realment, ostres, la feina que hi ha de creació de personatges és boníssima, en, sí, un entorn supertancat.
3: I l'arc del protagonista,
1: és
3: perquè
1: boníssim,
3: ell, sí, arriba allà per un delicte suposadament de corbata, no? I ell és una persona normal que gairebé està allà per equivocació, sí, sí, sí, en principi, quan entra, i mare meva!
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Mare meva!
1: Molt bones les quatre recomanacions.
3: Sí, molt bones, molt bones, molt bones. Doncs, escolta'm, Xus, moltíssimes gràcies, Xus González, per haver vingut avui al Sota Sospita, per haver-nos traslladat a aquest univers tan interessant en el Pirineu català a partir d'aquesta desaparició, a partir d'aquesta història fosca, una nova novel·la. Desitgem moltíssima sort.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Des de la vall de...
1: De Miranda.
3: De Miranda, de Núria, digue-li com vulguis, la nostra senyora de l'abisme. Susana, fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve.
3: Merci.
2: Moltes gràcies, igualment.

0: Imprescindible rebre la Meritxell Falgueras cada setmana aquí al Sota Sospita per juntes entrevistar, no? Interrogar fins i tot alguna dona que destaqui a nivell professional i que tingui molt a dir, i és el que acostumem a fer en aquesta nova temporada. Meritxell Falgueras, com estàs?
1: Laura González, que recordem que totes les bones idees són teves.
0: No.
1: La teva idea de cada nit, ja aquesta hora que ja hem fet tot el que havíem de fer durant el dia, i poder prendre'ns un vi, una infusió, una kombucha, molta aigua no, perquè ja sabeu que després ens hem d'aixecar molts cops, però això ja no és un altre tema, amb dones poderoses, t'haig de dir que des de que ho vam publicar és que tenim sobredosi.
0: La llista és llarga, oi?
1: Femení a Catalunya. Vam començar així com una conya, no?, dient, home, doncs ja que... Ja ara, vinga, autobombo, que ja que estic entre 50 dones més influents de Catalunya, segons Forbes, vam pensar, doncs, segons el Sota Sospita, a nosaltres ens agradaria parlar, compartir, doncs, un veure, una xerrada, un moment, amb aquestes dones poderoses. I jo, algú que... Saps allò que no coneixes i que t'enamores per xarxes? La gent critica molt les xarxes, però jo he conegut a gent fantàstica.
0: Cert.
1: És la Carla Vall.
0: Carla Vall, benvinguda al Sota Sospita. Bona nit.
2: Moltes gràcies.
0: La Carla Vall es dedica com a advocada i criminòloga al dret penal, sobretot, no? Experta en gènere, a més, en protecció de dones i d'infància. Puc imaginar-me que tens molta feina.
2: Lamentablement sí, jo sempre ho dic, m'encantaria no tenir feina, dedicar-me a fer mel o alguna altra cosa, però no em donen el gust els agressors d'aquest país.
0: I segons la teva professió, la teva dedicació, quin és el principal problema amb el que es troben les persones que sol·liciten dels teus serveis?
2: Jo crec que el principal problema és el que els arriba a costar identificar-se com a víctimes d'aquesta situació. Perquè al final a ningú li agrada, i menys doncs, si ets una dona que treballa, que té un entorn doncs, ben relacionat, i acabes pensant que les víctimes són les altres. Llavors, quan ja és incontestable que tu estàs sent víctima, prendre la decisió de m'he de separar, potser tinc criatures, patrimoni en comú, això ho dificulta tot bastant. I perquè l'entorn encara li costa molt comprendre que en realitat algú que està ben situada i que surt doncs, del patró que s'espera d'una víctima pugui ser-ho. I jo crec que aquesta incomprensió social i aquesta sanció contra les víctimes doncs, continua pesant encara a dia d'avui.
1: Sí, això que ens diuen no? les mares o les àvies de home, doncs n'hi han de pitjors, aguanta, no és tan greu...
2: A tots els matrimonis passen coses, no? Ja ho veuràs amb els anys...
0: Ja, però hi ha coses que no es poden sostenir, ni que es poden defensar, ni que es poden aguantar, ni que es poden permetre aquí. Llavors estem parlant de violència de gènere, fonamentalment.
2: Efectivament, de violència de gènere i molta violència també vicària contra la infància.
0: Violència vicària és com el gran concepte, com de difícil és demostrar la violència vicària. Comencen explicant-nos el que realment és i com es tradueix en exemples.
2: La violència vicària al final és una violència desplaçada contra els infants, tractant-los pràcticament de forma deshumanitzada, pensant que són un vehicle per atormentar a les mares. Llavors aquesta violència de gènere desplaçada que el que fa és creuar les línies de gènere i de la infància no? Genera molt de dolor perquè pensem en situacions on potser tu t'has pogut separar i has pogut aconseguir un espai segur per tu però per desgràcia no has pogut aconseguir un espai segur per els teus infants. Llavors fa que aquest vincle amb l'agressor doncs es traslladi cap a ells, que aquesta violència d'alguna manera els connecti a ells i que t'arribi a tu de forma indirecta. O aquestes amenaces, no? Moltes vegades les mares ens expliquen que les criatures arriben i els diuen doncs el papa diu que un dia desapareixeré i que no et veurem més i, o que tu marxaràs i que no et veurem més i que et passaran coses... Llavors, clar, és molt tortuós per les mares, perquè molts cops no són amenaces directes, sinó que són així com molt velades, i la veritat és que és problemàtic. Jo crec que encara estem lluny, a nivell judicial, de poder comprendre la totalitat del que passa i a l'hora de poder comprendre i escoltar la infància. Perquè crec que un deute que tenim com a societat amb la infància és poder entendre que el que tu li fas a un infant pot ser amb un nivell molt més baix de violència que la que faries contra un adult, però que pot tenir un impacte molt superior segurament.
1: Una cosa molt important, perquè jo li vaig comprar el llibre que ha fet per nens, la Carla Vall, que és el teu últim llibre,
2: sí.
1: No? Ens pots parlar d'ell? Perquè és molt còmode també, ens hem anat de la violència vicària, que és veritat que jo que he estat amb judicis, d'un igual que guanyis o perds, al final la justícia tardia també és una manera d'injustícia, i també és veritat que al final ningú pot obligar que algú sigui bona persona o bon pare, però sí que podem educar, sobretot en els abusos, i en aquest llibre tan valiós, més que res que també hi poses la teva experiència.
2: És molt bonic aquest llibre de La sensa sense secrets, perquè al final és transmetre als infants idees clau de tu pots confiar en mi i el que farem és estar

0: escoltaré i encara que em diguis coses que jo no vull escoltar, tindré les eines per fer-ho, perquè és un llibre que també d'alguna manera doncs, aporta aquestes eines per les famílies, no? Té aquesta doble part, pels infants i pels adults.
1: Sí, sí, encara que et faci vergonya, perquè si no és veritat que a mi em fa molta gràcia, dic gràcia per no dir, em posaria a plorar, que s'escolta, la Carla diu els cucaratxos, no? Que diuen, ui, ara... De totes han abusat de petites. Ui, ara a totes us han maltractat psicològicament. No? I és com... Ara us semblarà una parida. Ja em direu, venga, Falgueres, és que va estar de tot. Sí, m'he vist el cuento la criada ara, uh-huh. Perquè abans no podia. Un bon uh-huh. amic em va dir, mira, Falgueres, ara mateix tu amb els avortaments, que estàs amb un tipus de guileat modern, millor que no. I ara que l'he vist, tens raó, clar, tot el que és agafar la maternitat, que és el vincle més potent per poder controlar a les dones, és que com un titella, més que pels meus fills faria el que fos, no? Yeah. És molt fort. I com tu dius, al final... no, jo conec a tots els meus amics, no farien res amb els meus fills, o és sempre persones de confiança. Si és que ara no me'n recordo quin tant per cent, però és que són familiars els casos.
0: Gairebé sempre, més del 85% dels casos de violència
2: de violència sexual
0: són persones de l'entorn conegut, en la seva gran majoria són familiars. Poden ser, per exemple, professors, poden ser monitors, cosins, etc. No? Al final són persones conegudes i a mi sempre em fa un punt de ràbia veure que es fan moltes campanyes pels desconeguts, que estem molt preocupades per la defensa personal, etc. I penso, la defensa personal és imprescindible per moltes coses, però si no podem identificar en l'espai més íntim on no hi ha aquesta confrontació física que això que està passant són abusos, no podrem fer res.
2: Quan estaves definint la violència vicària, parlaves... A veure, la paraula violència, no hem d'entendre que només és una agressió a nivell físic. És a dir, les petites violències que s'exerceixen contra els infants per fotre l'altra persona, per no pagar una pensió perquè creus que li estàs donant diners a la mare, sí. no, aquest diners són pels nens.
0: Per fer-se les ungles i els cabells amb els 150 euros.
2: No, per prendre-li, encara que després tu no tinguis especial interès per estar amb ells i els deixis amb l'àvia. Vull dir, no estem parlant necessàriament d'una violència física, no. Estem parlant de manipulacions psicològiques cap als nens, de fer mal a través de molts elements, de moltes maneres,
1: sí,
2: no?
1: Sí, i econòmicament, també.
0: Clar, al final hem de pensar que violència no és que et posin una mà a sobre, pot ser moltes coses. Jo, de fet, en els últims temps, el cas més greu d'afectació psicològica i emocional que he portat és una dona que ha tingut una relació de 10 anys i que no li ha posat mai la mà a sobre, però que no pot sostenir una conversa sense esclatar en plor i poder parlar de manera normal, no? Hem de pensar que aquest desgast de gota malaia pot tenir unes conseqüències demolidores en la persona fins al punt de no poder confiar en els seus sentits i no saber si el que està vivint i el que està sentint és correcte o no, perquè l'altra persona li està dient que només pot confiar en el seu criteri, que és ella que està equivocada, que està boja, etc, etc. I això, lamentablement, és bastant habitual en les situacions de violència, que hi hagi aquest substrat de violència psicològica i emocional.
2: Aquí hem parlat molt de narcisistes i de manipulació psicològica, i al cap i a la fi és això. Jo en el meu entorn tinc casos, o conec casos, en el que en aquest cas les mares tenen molt complicat poder demostrar que hi ha una violència vicària. És a dir, quan un pare li diu al nen els dies que està amb ell, si la teva mare no fa això que jo vull, no podràs anar a futbol, perquè jo no ho consentiré. I es necessita en la custòdia, encara que no sigui compartida, però la pàtria potestat sí que ho està, es necessita el consentiment dels dos. Llavors, clar, qui paga la penyora és la criatura, que no pot anar a l'extraescolar per una cosa que té a veure entre dos adults. Això també és violència vicària.
0: Sí, clar, al final la limitació constant del dia a dia de l'infant i fer-lo servir com a moneda de canvi o com a missatger, d'acord, que això també és bastant habitual, al final li està provocant un dany emocional i que sent que hi ha un duel de lleialtats. A més, amb una altra perversitat, que és que normalment qui està imposant aquestes normes i està posant en el terreny de l'altre de si la mare no fa X, jo no et deixaré fer tal, sembla que al final la dolenta és qui no està cedint, no? Perquè és com, jo et deixaria fer això,
2: però la teva mare
0: és ella qui no vol, no?

0: I clar, aquí ens n'adonem que al final moltes vegades doncs, les persones que estan posant límits en l'educació, que estan educant, no? Que estan doncs, dient això no es pot fer, del dia a dia, que habitualment són les mares, podria, m'agradaria que fos un repartiment doncs, més equitatiu, però normalment són les mares en l'actualitat, són les persones que els nens al final veuen un desgast, no?, en la relació,
1: sí.
0: I que en canvi els pares doncs, que diuen, no, jo ara et porto pues, al Tibidabo, et porto a PortAventura, fem tot de coses xules, i és la teva mare que és una avorrida. Al final és com que estan posant en una etapa en què tu no pots distingir què és el que és bo per tu, que és el que en el futur et servirà, si l'oci o l'educació, o la combinació dels dos, no? I que per tant et pesa molt més en la balança que és la mare qui no et deixa fer el que tu voldries fer.
2: Clar, hi ha moltes maneres molt subtils, sí. I això, com es gestiona des de l'àmbit del dret? Com quan una persona et ve amb un seguit de problemes arran d'una separació, per exemple, i tu has de lluitar com a advocada per una custòdia, per un règim de visites o per una pensió, com es demostra que hi ha aquest tipus de manipulacions o violències vicàries?
0: És complex i al final aniria com per parts, perquè en realitat, per exemple, el tema de les pensions és que pot arribar a ser un delicte. Si tu estàs exercint violència econòmica i el que vols és que aquests miserables 150 euros que són habitualment per criatura, tu no els vols pagar i tu tens la disposició de fer-ho, pot ser un delicte. El que passa que confia molt en la meva ex, no em denunciarà, perquè em té por.
1: Sí.
0: Això per una banda,
1: sí,
0: és molt habitual. I després hi ha altres qüestions que de vegades és de fer un replantejament amb la dona, no? De dir-li, aquesta corda que t'està fent tant de mal i que estàs lluit, deixa-la anar. Perquè en el moment en què vegi que tu no tens interès en mantenir aquesta situació, ell no rebrà el gaudi que li està provocant fent-te patir i això desapareixerà. És a dir, que de vegades és canviar coses a nivell social perquè a nivell jurídic tu puguis avançar.
2: Però la justícia reconeix la violència vicària quan no és...
0: La justícia pot reconèixer la violència vicària, el que passa que estem amb dificultats probatòries encara a dia d'avui, i jo crec que ens costa molt fer el canvi de concepte de és el nen qui té dret a un pare i no el pare qui té un dret a un fill.
1: Ja.
0: D'acord? És a dir, al final, ser progenitor no et converteix ni en pare ni en mare.
1: Sí.
0: L'exercici de les teves funcions és el que et converteix en això, no? Jo en un judici me'n recordo que li vaig dir a la jutgessa que demanava la condemna per l'agressor i li deia, senyoria, lamentablement, ni vostè ni cap altre jutge del món pot fer que aquest senyor sigui el pare de la criatura, que exerceixi de pare.
2: Clar.
0: I perquè al final estem parlant de conductes contra la infància que són sumament greus i que són molt, molt danyines i molt perilloses i que generen traumes que poden durar molts i molts anys. Hem de pensar que els adults quan superem una situació traumàtica, quan l'integrem, no? Perquè més que superar, l'integrem, moltes vegades pensem en vull tornar a ser la d'abans.
1: Sí.
0: Això és una concepció errònia i equivocada, no? I hem de pensar en ser la de després.
1: Sí.
0: Però els infants no tenen un lloc on tornar.
2: Ja.
0: Perquè no tenen un
1: perquè
0: passat
1: sufrir.
0: Exacte, no? I llavors hem de pensar que els danys contra la infància poden generar que algunes eines personals no s'acabin desplegant en el moment correcte. I que això té una ferida en la identitat que pot durar moltíssim. Malgrat això que estic dient, sí que m'agradaria llançar un missatge que la majoria de les persones tenim i tenen una resiliència brutal. Perquè, clar, aquests processos s'allarguen molt.
2: Sí.
0: Jo conec criatures que quan les vaig conèixer doncs, tenien 3-4 anys i que ara són majors d'edat i m'han dit, Carles, que vull saber què va passar en el procés, no? I els expliquem, etc. O les ajudem a trobar informació i veus que tenen moltes eines també.
1: Clar, però sí que dur, perquè parles de resiliència, però és veritat que on col·loques la ràbia i és veritat que molta d'aquesta violència vicària, que pot semblar una cosa tonta, però no ho és que també necessites els dos progenitors per anar al psicòleg. Llavors és que...
2: Això ho anava a dir també. O sigui,
1: a mi m'ha
2: veus...
1: passat.
2: Sí.
1: Si no
2: tu vols portar al psicòleg a les teves criatures perquè veus que hi ha un problema aquí, que potser el pare els està dient no perquè la teva mare va trencar la família, m'invento, eh?
1: Sí,
2: però
1: sí,
2: jo ho he escoltat,
1: sí,
2: això al meu voltant. No, perquè no és just que estiguis amb ella, jo he desaparegut 3 anys i ara ara he tornat i vull que estiguis amb mi, la vull compartir. No és o sigui, una sèrie d'històries que afecten a les criatures i tu dius, molt bé, estaria bé que parlessin amb un professional. I tu vols portar a la teva criatura al psicòleg i no perquè necessites el consentiment de l'altre i la signatura de l'altre, però l'altre no et concedirà la signatura.
1: Clar,
2: com quan te'ls vols emportar de viatge, de vacances, i si no tens el permís de l'altre, tampoc te'ls pots emportar. I aquí estàs fotent? Estàs fotent, evidentment, a la mare, però estàs fotent sobretot a les criatures.
1: Sí, a part,
2: això, què es fa amb això?
1: Si fos una operació de ronyó, tothom ho entendria, però el psicòleg és, home, doncs si el pare no et deixa, doncs no.
2: I no pots portar la criatura al psicòleg.
1: Però també li estàs trencant el cor o el cervell, no?
0: Tenim diferents eines per sortir d'aquest exocac, no? Perquè al final hi ha casos en què podem demanar, en els casos que els pares, per exemple, desapareixen, de dir l'exercici de la pàtria potestat que el tingui només la mare. Això és una cosa que podem demanar. Pots demanar-ne la retirada fins i tot en els casos més greus.
1: Sí.
0: Però això ens ho donen menys i, en canvi, l'exercici únic, això ens ho donen una mica més. Podem posar el que es diuen jurisdiccions voluntàries, no? Que són processos demanant als jutges que autoritzin doncs, aquest accés a serveis terapèutics. I després també, perquè en casos de violència masclista no cal aquesta autorització per part del pare i que els nens i les nenes poden tenir accés a serveis perquè s'entén que són víctimes directes d'aquesta situació.
2: Jo ho veig complicat. Quines són les, quines són les mancances o que, amb què et trobes tu com a advocada d'aquestes persones que han patit violència, etc.
1: I també, perdona, com a Carla Vall, o sigui, quan se'n va dormir amb els seus problemes personals
2: i s'han emportat
1: totes les seves clientes que acaben sent amigues i aquests infants que vols protegir, perquè a part que tens el Roger que té 2 anys que tampoc et deu deixar dormir moltíssim però a part tot això
0: clar, a veure, jo sóc molt honesta, jo no tinc una cuirassa ni la toga em protegeix, molts cops fins i tot em desperto de matinada, em desvello i dic, em faig un mail a mi mateixa recordant-me que demà he de mirar no sé què que m'acaba d'acudir mentre dormia. Vull dir, coses molt boges que sí que pateixo. I en aquest sentit, evidentment, també hi ha una situació de trauma vicari, que es diu. Jo, al final, estic absorbint tot el dia aquesta situació. Jo a casa sempre els dic de... Jo cada dia baixo l'infern i després retorno.
2: Ja. Ostres.
0: Perquè al final tu passeges per Barcelona i la veus d'una manera i jo passo per segons quins carrers i penso, aquí va haver aquest cas, aquí va haver una violació, aquí va haver... Clar, el mapa de la ciutat canvia moltíssim.
2: I quines són aquestes mancances, entrebancs, creences que et trobes?
0: Sobretot la falta de recursos. Jo crec que si tinguéssim una justícia que fos molt més àgil perquè doncs, tinguéssim més jutges, més fiscals, més funcionaris, segurament tindríem una millor resposta. Tenim uns processos que es dilaten moltíssim en el temps.
2: Clar, això desgasta.
0: És que és invivible, de vegades. Jo aquesta setmana he tancat un cas del 2018.
2: Mare meva.
1: Hosti.
0: Clar, és que no ens podem permetre això. Com a societat, vull dir, al final penso que tenim molt en ment el que són doncs, les dilacions a l'hora d'obtenir una visita mèdica, que és crucial i que és vital i que és el nostre dret ciutadà, però que els ciutadans també tenim dret a la justícia. I la justícia no és si triga tant.
1: I sobretot amb infants, que és quan necessiten.
2: Abans al principi deies d'escoltar més a la infància.
0: Sí.
2: En tots aquests processos no se'ls té prou en compte?
0: No, jo crec que no, que... sí que és veritat que s'estan introduint bones pràctiques, com per exemple que jutges i jutgesses dictin unes sentències adaptades als infants perquè siguin comprensibles, que se'm sembla meravellós, però alhora d'escoltar-los i de creure'ls i de sentir que el que està dient és real, tenim moltes dificultats. I que encara es pensa molt amb la idea de que els nens mantessin. Jo penso, si és que els nens, si una cosa fan és dir la veritat. Sí. O sigui, que és com tu li dius...
1: No filtro.
0: Exacte, el que passa a casa no cal que ho expliquis tot a l'escola, no? Ahir una amiga m'explicava ostres, jo de petita ja els explicava molt que eren les parts del cos, que era un orgasme tal, no? I la nena es va presentar al col·le i li va explicar a la mestra, no?
2: Clar,
0: em va dir,
2: sí,
0: de què parleu a casa? Vull dir, jo crec que la tendència dels infants és molt explicar la veritat, però que alhora els menyspreem molt. I em fa molta ràbia perquè sí que és veritat que hi ha coses que m'han passat des de que sou mare, no? Però pensar, si és que tots hem estat els fills i filles d'algú, tota la ciutadania en algun moment ha estat un nadó, no? No sabem si arribarem a vells,
1: sí.
0: Però en algun moment hem estat infants. I crec que no tenim el prisma suficient a l'hora de tractar ni les necessitats de la infància, ni què és violència per ells, ni com tampoc l'Estat pot intervenir en aquestes qüestions, perquè en aquest sentit jo sóc favorable a una major intervenció de l'Estat en aquestes situacions. Vull dir, pensem que al final hi ha moltes maneres d'intervenir, des d'acompanyar les mares que pateixen violència de gènere mm-hmm. i no allunyar els seus fills de les mares, que ja estàs creant un dany. La possibilitat doncs, de tenir més recursos d'acompanyament de dia, més cangurs també socials, no? Vull dir, al final les vides de les persones són molt complexes i les polítiques públiques, no? Jo també he participat molt, no? de construcció de polítiques públiques, doncs han d'anar destinades a localitzar els problemes que té la ciutadania i fer les seves vides vivibles. I crec que encara estem lluny d'això, perquè al final les criatures necessiten presència. I quan veiem, per exemple, delictes greus comesos per menors d'edat, trobem sempre un factor en comú, que és l'absència de referents adults.
1: Clar.
2: Que important.
1: Sí, escolta'm, és que quan deia d'aquest servei públic, el 2022 has coordinat el Departament contra els Abusos de l'Acadèmia del Cinema Català i deixa'm recordar tots els llibres que has escrit de Trenqueu en cas d'emergència, A la foguera, No mentiràs, i El Red Flags, que
2: abans d'aquests sants sense secrets del que parlàvem.
1: Sí, però és que El Red Flags és que, saps allò de és que no pararies de subratllar, Laura Montal, que te'l deixaria que el tinc a casa. No pararies.
2: Ai, si haguéssim sabut tot això abans, sí, no?
1: Però
2: moltes mares.
1: Una cosa molt important que li vaig dir a la Carla, de què vols parlar quan vinguis al sota sospita? I em va dir, imagina't, ella que té tots els títols, que ha guanyat el Premi Menines a la categoria de justícia feminista otorgat pel Ministeri d'Igualtat, el que vol parlar és del maleït síndrome de la impostora.
2: Què dius?
1: Molt fort!
2: És que això ho tenim totes, no?
1: Però què fort!
0: És que l'hem de matar i rematar totes individualment i després ajudar que les altres ho facin amb el seu propi, perquè penso que això ens acompanya sempre i que realment si mires el meu currículum i dius, té un currículum que no s'acaba mai, parla també d'una inseguretat molt gran que jo he necessitat revertir en base doncs, en aquesta formació reglada. I jo me n'adono que ens hem de permetre poder-nos equivocar igual que ho fan els homes.
2: Poder ser mediocres fins i tot, saps? Perquè el món està ple de senyors mediocres dominant, sí. I llavors nosaltres hem de demostrar que som fantàstiques, que tenim tots els títols, sí. I que tenim tota l'experiència i tot el talent.
0: Sí. Donald Trump és president dels Estats Units, no ho oblidem. Vale? Vull dir, és un senyor que descriu la geopolítica com qui descriuria...
2: Com un monopoli, saps? Estic jugant i ara vull aquesta casella.
0: Tant de bo fos com el monopoli, perquè el monopoli té unes regles. Ell al final és com, aquesta terra m'agrada, doncs us invadirem, no? Genera conflictes diplomàtics a gran escala. Llavors hem de pensar que hem d'estar tranquil·les amb el que fem i que si ens equivoquem no passa res. Jo crec que les dones tenim molt mala relació amb el poder i amb els diners.
1: Sí.
0: Vale? I que ens hem de sentir segures també a l'hora de ser ambicioses i de voler exercir aquest poder, que segurament serà d'una manera molt diferent a la que ho fan els homes, o no, per desgràcia, això també passa, però crec que ens hem de reapropiar d'espais i que la veu que tenim és per fer-la servir i que de vegades ens podem equivocar i no passa res. I que també ens hem d'acostumar a la confrontació. Segurament el que diguem, encara que sigui des del bé, des de pensar que millorarem la societat, el que sigui, hem de tenir en compte que quan tu vols fer el bé, a l'altra banda de la pantalla tens qui vol fer el mal i que, per tant, rebràs conseqüències. Però estigues preparada per aquest moment i connecta amb la idea que et va portar a fer ús d'aquesta veu. Perquè jo crec que és molt útil per totes les dones.
1: És que has vist quina veu té i quina presència.
2: La manera com parla, a més.
1: Bueno, és speaker, especialista en violències de gènere i sexuals, però per formadora, escriptora i a part està defensant aquí...
2: A totes les dones i nens que pateixen violències direm en general, perquè poden ser físiques, poden ser sexuals, poden ser psicològiques, però sempre al darrere queda un trauma i queda queda aquesta idea de que la justícia doncs, no arriba amb la celeritat que hauria de les persones que són víctimes. Encara molt per fer, i sobretot aquesta qüestió d'agilitzar els processos, no? Intervenir fins i tot per tal de protegir els més vulnerables, perquè llavors al final també hi ha un altre risc, i és que, o sigui, moltes dones han patit durant molt de temps, per exemple, una situació d'abús, del que sigui, del tipus que sigui, però quan tu tens una criatura a casa, el risc està en que aquesta criatura normalitzi allò i generi uns patrons que acceptin allò i fins i tot que acabi reproduint allò. I aquest segurament és el gran risc, quan ja no siguin infants.
0: Sens dubte, té una gran afectació, i això té a veure amb les possibilitats de patir un trauma, com bé deies, i a l'hora de reproduir rols i exercir violència. I per les nenes en femení que han viscut aquesta situació, doncs un risc superior de ser víctimes en el futur, d'acord? Perquè han normalitzat i naturalitzat això. Però és que, a més, a mi m'agradaria dir una cosa, que és que focalitzem molt en la justícia, i és necessari perquè com a ciutadanes hem de fiscalitzar l'Estat, però m'agradaria fiscalitzar els entorns, també.
2: Home, molt bé. Clar.
0: Perquè al final és molt còmode dir, és que hi ha uns jutges que s'equivoquen, tal, que potser, i segurament sí, però què fa l'entorn quan això passa? Perquè molts cops ho fa molt pitjor que la majoria de jutges, i el que fa és justificar, minimitzar, dir que aguantis...
2: Mira cap a una altra banda.
0: Una tia amb el teu caràcter, com pot haver passat per tot això, no m'ho crec, pobre noi, no? Li vols destruir la vida... Llavors, tots aquests relats i aquestes narratives misògines que són molt comunes, també m'agradaria que féssim alguna cosa com a societat, perquè al final penseu que les dones, si tenim síndrome de la impostora també... és perquè tenim un control social molt més elevat del que tenen els homes. Per què les dones cometem pocs delictes o cometem poques infraccions en general? Perquè ens fa tanta vergonya que ens diguin ho has fet malament que nosaltres mateixes tenim una autocensura molt gran. L'exemple paradigmàtic d'això és la pandèmia, no? El 96% de les multes eren contra homes, perquè les dones, o sigui, el simple fet que t'aturessin i que et fessin passar aquell moment,
1: ja
0: no
1: ho
0: feien.
1: Sí, és que és veritat.
0: Clar, ho passem molt malament. Jo sempre deia, us en recordeu quan sortia gent disfressada de tiranosaurus rex per saltar-se el confinament i passejar pels carrers?
1: Sí. No sabia, però m'he quedat...
0: Tu sabies el gènere de la persona.
2: Exacte.
0: Hi ha coses que les dones no ens permetem, no? Llavors, aquest control social i aquesta sanció social que rebem nosaltres és elevadíssima. I passa amb tot, eh? Des de... merda, que no m'he recordat de la cartolina del col·le, ara què pensarà la professora de mi, quin desastre de mare... Vull dir, tenim una narrativa que és molt autocastigadora, també.
2: Així que canviem-ho, això, eh?
0: Canviem-ho.
2: Carla Vall, em quedaria... Hauràs de venir un altre dia, perquè em queda com a mínim mitja hora més de conversa.
1: L'has de seguir per xarxes, eh?
2: Ara mateix ho faig.
1: Carla Vall.
2: Advocada, penalista, criminòloga, docent també, experta en drets humans, en prevenció de violències masclistes. Moltes gràcies per ser al Sota Sospita. Un plaer.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
1: Merci.
0: Gràcies.

0: grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Teodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: Són les 11. Bona nit. Salutacions de Xavi Collado. A partir d'aquest moment comença la edició 2388.

0: El Gere ens presenta el seu sisè disc, que es diu Apolo. El dia 3 el tenim en concert a la sala Almodóvar. I fins al dia 4 tenim a la Villarroel de Barcelona la primera llei de Newton. Ens parlarà el Dafnis Balduz. Tot fins la mitjanit aquí a Ràdio 4.
1: Metrópoli, amb Xavi Collado.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.
1: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
2: Jo no mesuro res. Som un equip, no?
1: Ara hem de dir complex. No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
3: Al meu fill no se li dona bé estudiar, però no hi ha ningú millor que ell amb el futbol.
1: Hem d'anar tant en peus de plom que al final mai parlem clar.
3: Si creu que l'ha de provar, la prova. I si no, pues aire.
2: Em mostro tal com sóc amb els alumnes. És la meva manera de ser un bon profe.
4: Aprovi no l'ESO. Jo desapareixeré de l'Insti. Creus que hauràs canviat alguna
5: cosa? Perdona, amore, podries dir-ho a càmera ara?
6: Darnis Balduf, benvingut, bona nit.
7: Gràcies, bona nit.
6: Com estàs?
7: Bé, bé, prou. Prou.
6: Prou bé, no?
7: Prou bé, per la forma amb la que estem.
6: I ara la Villarroel fins al dia 4 d'octubre amb primera llei de Newton.
7: Sí, senyor.
6: Què és?
7: La primera llei de Newton?
6: Sí.
7: O la funció. La funció és una obra molt coral, amb sis personatges que estan molt ben definits, com si diguéssim, i que es troben en una situació molt, diguem-ne, molt al pelo de lo que estem vivint en aquests moments. Són tres professors que intenten gestionar el cas d'un alumne que ha copiat uns treballs i que hauria d'aprovar l'ESO, però que ha copiat uns treballs i finalment se l'ha pillat. I depèn de que li donguin el títol de l'ESO o no, dependrà de si el poden fitxar en un club de futbol professional. Mm-hmm. Perquè no els poden fitxar si no tenen com a mínim acabada l'ESO. Aleshores, el debat està servit en tant de dir, bueno, què hem de fer? Li hem de perdonar això perquè pugui tenir una vida professional amb un club de futbol que potser el farà, doncs, poder tenir una vida més digna que la que podria tenir fent una altra cosa, no? Que és una mica una frase que jo deixo anar a la funció, o no, o hem de ser justos, aquest tio ha copiat, ho ha fet malament, que repeteixi o que faci el que hagi de fer, com li passaria a qualsevol altre, no?
6: Clar.
7: I a partir d'aquí, doncs bé, la mare del noi també intervé, el noi mateix també intervé, bueno... En fi, estem amb aquesta funció que és molt adient per profes. De fet, tenim unes platees plenes

0: de professorat de tot Catalunya que venen, que és molt guai perquè s'hi senten molt representats, no? I també està bé fer un, bueno, parlar d'aquest col·lectiu, per dir-ho d'alguna forma, de tot el sector de la docència que estan vivint uns moments que són també molt delicats.
1: Sí, sí. Va tenir una bona acollida al Festival Grec, no?
0: Sí, vam estar-hi 5 setmanes també allà a la Sala Villarroel igual, i ara ens queden aquestes fins al 4 d'octubre. Ens va anar molt bé de públic, la veritat, i molt bé de crítica. Sí, sí, ha estat com una sorpresa, perquè com que també és un text nou, no tens referències prèvies, no? De com, quan estrenes una funció nova sempre hi ha aquella cosa de dir, hòstia, a veure com va. Sempre passa, eh? Encara que facis un Shakespeare que s'ha fet 1000 vegades. Però quan és un text que també debuta...
1: Autoria catalana.
0: Autoria catalana, de la Eu Manzanares, doncs tot és com... Bueno, i aquesta cosa de dir, vale, estrenem tots, no? A veure què passa.
1: Però jo crec que hem de valorar molt, quan es fa un test nou, quan es fa un espectacle des de zero.
0: Total.
1: Perquè és bastant complicat...
0: D'aixecar.
1: Molt més que quan s'agafa una franquícia d'un espectacle i es porta a casa nostra, no?
0: No, i també hi ha la cosa, quan treballes amb... En aquest cas, l'autora també va estar implicada, va venir molts assajos, o sigui, el text va anar mutant, diguem-ne, a mesura que assajàvem, cosa que ella ens va permetre, també, no? De dir, doncs... I es va permetre a si mateixa, de rectificar, de retallar, de crear una cosa nova. Bueno, va ser tot un procés molt xulo, en realitat. I també capitanejats pel Nelson Valente, sí, que és un director meravellós, i que també estava allà, doncs, al pie del canyón. Va ser un procés molt, molt curiós. No et dic que fos com de creació col·lectiva, perquè no arribava aquí, perquè el text ja hi era, però sí que hi teníem una part participativa molt xula, no? Que aleshores també estàs allà enmig de totes les generacions, perquè tenim el Max Vilarrassa, que és un xaval de 17 anys, que és un actorazo, la Lua Amat, que són està a la vintena, molt jove, la Sara Diego, que està a la trentena, saps? Jo, que estic als 40, l'Anna, que està als 50, i la Rosa, que està als 60. O sigui, era com, de cop i volta, tenim aquí 6 dècades de personal, que, clar, cadascú ha tingut, doncs, la seva formació, la seva experiència, però de sobte, que és això xulo que té el teatre, esteu tots remant junts, no? Cap a la mateixa direcció, que esperem que sigui bona, i no importa la jerarquia, o sigui, estem tots allà com todos a una, com Fuente Vejuna, tal qual. I això és molt xulo, això el teatre ho aconsegueix, de tant en tant ho aconsegueix, i és molt bonic, i jo crec que també és molt bonic de veure, perquè aleshores la gent ve a veure una funció i et trobes això, maneres de fer diferents, però que casen, no? O sigui, que generacions, també potser és perquè jo tinc aquesta mena de fanatisme per les diferents generacions, per la gent més gran que jo, o sigui, sempre m'ha admirat molt els que han fet aquest ofici abans que jo arribés, no? I sempre m'he mirallat molt en això. Llavors, quan barreges generacions, i jo de cop i volta estic com al mig, entre els que em pugen per darrere i els que tinc per davant, és molt, per mi és molt plaent de veure com cadascú se'n surt amb les seves eines. És molt xulo.
1: I és un espectacle que genera controvèrsia, que genera debat quan surt al públic del teatre?
0: Sí, sí, perquè tots tenen la seva part de raó. I cadascú, i tu veus que no hi ha un interès, aquests professors que interpretem la Rosa, la Rosa Gàmiz, l'Anna Saun i jo, clar, no, ells no guanyen ni perden res, no? Si el deixen passar el noi o si no el deixen passar, o sigui, cadascú defensa sobre la seva manera de pensar, sobre el seu criteri, què pot ser millor per la vida d'aquest xaval i què pot ser millor en el conjunt del que és la docència, per triar un camí sobre què fer. Aleshores, clar, tots desperten empatia, perquè ningú pretén obtenir un benefici personal sobre la decisió d'això. I sí, la gent, clar, entres en debat de dir, va, és que aquest té raó en aquest moment, l'altre té raó en aquell altre moment, jo faria això, jo faria l'altre. Hòstia, aquest xaval, si es comporta d'aquesta manera, no pot ser. Bueno, és divertit de veure la gent com va pivotant també amb les línies de pensament, sí.
1: Clar, aquí es copia sistemàticament els treballs, no?, d'una assignatura, però, clar, ens fem una pregunta. Està bé fer trampes quan tot el sistema és injust?
0: Bueno, a veure, jo crec que... És a dir, fer trampes em sembla que té un recorregut curt moltes vegades. que a la que se t'enganxa, li ha passat a molta gent, hi ha molta gent rellevant, bueno, tots aquests casos que van descobrir d'aquell moment del que si los màsters, que si no, no? O sigui, les universitats que havien donat uns màsters que no eren, clar, de cop i volta es destapen coses així i no només hi ha la persona queda retratada, sinó que també la institució mateixa, clar. Dius, què estàs fotent, no? No sé si és lícit fer trampes o no. No, penso que és molt millor aconseguir les coses sense fer-les, aquestes trampes, pel que et pugui passar i per com tu mateix també et puguis sentir, perquè bé, no, estic convençut que no estàs tan orgullós de tu mateix en la teva profunditat i en la teva solitud quan hi penses.
1: Alguns sí, eh?
0: No ho crec. Hi ha gent que potser fa veure que li és igual, però només, que, només viure amb el neguit de que algun dia et poden descobrir ja no
1: dona, el problema.
0: No dona tanta tranquil·litat.
1: Que pots pensar, em descobriran.
0: Encara que sigui per això, sí. Ja no dorms tan tranquil, saps? Vull dir que jo penso que és millor no fer-ne, i també, ara, també és veritat que hi ha circumstàncies a la vida en les que si has d'escapar com sigui, tirar endavant, doncs aleshores no és que legitimin les trampes, però potser no tens una altra escapatòria, no? No ho sé, jo no m'hi he trobat, també t'he de dir, no m'hi he trobat, eh? O sigui, en fer trampes, en copiar, en tot això, no m'hi he trobat gaire.
2: Tenim aquí una pilota de futbol, aviam, la col·locarem aquí, preparada com per llançar un penal, sí? De moment la pilota està quieta, sí? Això vol dir que la pilota està en repòs, però en aplicar-li una força, la força del teu peu per xutar-la, la pilota es mourà. Sí o no?
3: Sí, clar.
2: Valdor, és que és això. O sigui, la pilota només es mou perquè tu l'has xutada. Si tu la deixessis aquí, imagina't que te n'anessis i la deixessis aquí sola per sempre, es quedaria immòbil per sempre.
3: No.
2: No.
4: Estàs flipant que si deixes una pilota així de guapa aquí, es queda aquí. En plan, vindrà algú.
2: Sí, podria venir algú i xutar-la, sí.
4: No es fa de xutir, és que la pilla i se l'emporta. Literal, la pilota no es queda aquí. És un puto facto, o sigui, no dona ni cinc.
1: Parlem una mica de l'escenografia. Què veu l'espectador quan arriba al teatre?
0: Un espai que serveix per vàries, com per vàries localitzacions, diguéssim, del propi institut, però vaja, que en definitiva és un espai molt reconeixible del que pot ser una sala de professors de qualsevol centre públic d'allà on sigui, vaja, no, que res especial. El que passa és que amb les llums i amb algunes menes de divisions que ens han fet nosaltres conceptualment, doncs de cop i volta doncs, hi ha com petits espais dintre d'aquell mateix espai, però l'escenografia és, bueno, és molt ajustada, perquè és molt fidel. O sigui, hi ha unes parets, unes finestres i tal, que són molt reconeixibles d'un centre de formació públic.
1: Aquest espectacle ens dona a veure, d'alguna manera, les desigualtats també que podem trobar a la nostra societat i a les escoles.
0: Totalment, sí. És una funció que també parla molt de la classe social, no? És un centre d'alta complexitat on doncs, hi ha alumnes amb problemes, on hi ha precarietat, i sí, hi ha també una diferència de classes entre els propis personatges. De fet, la Lua Mati interpreta fa una cosina meva, que és una noia que s'intueix que és de família més adinerada, una mica més enllà de la classe mitja, com si diguéssim, i que al costat del noi, del xaval que interpreta el Max, que és un tio doncs, que viu amb més precarietat, on la seva mare és l'única que ingressa diners en aquella casa, perquè és una mare soltera amb dues criatures. És a dir, bueno, clar, les diferències que vivim al carrer,
1: sí,
0: cada dia.
1: Està clar.
0: Però sí, es fa un retrat d'això. Sí, jo penso que és una obra que enganxa molt amb la gent, perquè realment tots coneixem personatges com els que sortim en aquesta funció, saps? O sigui, alguns estem més a prop d'un o de l'altre, però tots sabem qui són. I aleshores, vinguis d'on vinguis, pots reconèixer aquella gent. I aleshores sents que estan parlant de tu, d'alguna manera, no? Per això penso que també el boca-orella de l'espectador ha funcionat en aquest sentit, perquè, bueno, perquè la gent està venint. I no sempre venen.
1: I els profes, què diuen? Els profes que van de públic, eh?
0: Els profes, en general, per clar, també quan se t'apropen a dir-te alguna cosa a tu, en general és per dir-te coses bones.
1: Una cosa bona, clar.
0: Clar. Vull dir que, no, en general, el que ens diuen és que se senten molt, molt identificats.
1: Clar.
0: I que les discussions que tenim, ens ha vingut gent a dir-nos, no, és que realment aquestes discussions, un que crida més del compte, l'altre que tal, és el que vivim amb les sales de professors, sí, sí, en claustres, perquè et poses nerviós, perquè acabes perdent els papers, perquè hi ha el que és més apocado i el que va com un tractor, no, arrasant amb tot, perquè, bueno, clar, són les... Cadascú té la seva personalitat i t'has de trobar allà dintre, doncs lidiant amb... Bueno, ja sabem el que és, quan sí, treballes amb una empresa, amb un... Tu aquí tens molts companys, sí, també. O sigui, però sí, sí, el que ens venen a dir és que se senten molt identificats amb el que estem fent allà. Vull dir, és com el piropo, no? De dir, és que sembla que hagi estat mirant... Vull dir, sembla que hagi estat presenciant un dels nostres claustres. Bueno, llavors també és allò de dir, pues guai, pues alguna cosa devem estar fent bé, diguéssim.
1: Estem parlant d'una obra amb emoció, tensió, perquè hi ha tensió, sí, sí, però també molt d'humor.
0: Molt, sí, molt, sí. No, no, és una comèdia.
1: Una comèdia.
0: Mira, l'altre dia va venir l'Enric Major a veure'ns, que va dir una frase que em va encantar, que em deia, diu, Dafnis, és que el nivell de desesperació que teniu, diu, hòstia, hi ha una energia que és la bomba, perquè esteu molt desesperats i és molt creïble, no? Em venia a dir que... I llavors, clar, també això és un kit de la comèdia. Quan tu veus en una comèdia els personatges molt desquiciats, però des d'un lloc on realment estan desesperats, dramàticament desesperats, diguéssim, és el que fa riure. Perquè, bueno, tu prens la distància, saps que allò és una mentida, no és veure un documental, vull dir, saps que aquelles persones no els hi està passant allò que estan representant, però si aconsegueixes creure-t'ho, clar, te'n enrius de la situació que estan vivint. I és cert que nosaltres arribem en moments de desquici que són molt divertits. Sí, sí.
1: Perquè estem explicant que els personatges que hi ha a sobre l'escenari, doncs són els que tenim al carrer, no?, al dia a dia. Aquesta mare, per exemple, no?, la mare que fa aquesta pressió sobre el seu fill, no?,
0: sí, sí,
1: davant de l'escola, no? Això és habitual també, els mestres ho estan vivint cada dia.
0: Això ens diuen, de fet, i de fet també han vingut profes que ens han dit, no, no, és que el que esteu fent és així i pot ser que us quedeu curts i tot, perquè va venir també un col·lega, el Manel, que em deia, aquest matí ha vingut una senyora i al passadís a mi m'ha preguntat, ¿dónde está la directora que la voy a estirar de los pelos? Això una mare d'un buscant a la directora amb aquests termes. Clar, evidentment, bueno, evidentment no, però vull dir, en principi ningú temia que això pogués passar, però aquella dona va entrar a l'institut, al col·le, dient això, no? I el personatge que interpreta aquí la Sara Diego, la mare de l'Ethan, diguéssim, bueno, té aquest punt de aproveu-lo, joder, saps? O sigui,
1: sí, sí, no, està clar, està clar.
0: Aquesta frase
1: i moltes vegades això, que li vull estirar de los pelos, ho diuen davant
0: de la persona,
1: i del nen.
0: Del
1: fill o la filla.
0: Sí, sí.
1: Que és el més preocupant, és el més preocupant.
0: Sí, bé, clar, és la referència.
1: La referència. Escrit per Leo Manzanares i dirigit pel Nelson Valente. Com està treballar? Com és treballar amb el Nelson?
0: Mira, el Nelson jo el vaig descobrir fent Pols de Diamant, una, sí, funció que ja vam fer fa un parell d'anys i que tornarem a fer aquesta temporada, per cert, a finals de temporada. I el vaig descobrir, vull dir que ens havíem conegut molt poquet abans, però no havíem treballat mai junts, i aquesta és la segona vegada que em toca treballar amb ell. Clar, és una meravella perquè és una persona que ho fa tot des del joc i amb un coneixement molt profund de com som els actors i les actrius. O sigui, és un tio que et demana les coses que ell creu que han de tenir a la funció, però en el moment determinat, quan ell considera que tu li pots donar, no des del principi. O sigui, sap molt bé com llegir a cada intèrpret. I aleshores ens demana les coses a cada intèrpret en el moment en el que ell creu que aquell intèrpret allò ja ho podrà donar. Saps? Això és una mica complicat d'explicar, però tu arribes un dia amb un assaig i no pots donar-ho tot perquè encara estàs descobrint, estàs pensant, no saps exactament per on tirar-ho, i clar, a mesura que avancen les setmanes dels assajos, tens cada cop doncs més seguretat en el camí que estàs prenent, no?, si les coses van bé. Aleshores hi ha un dia que ve el director i et diu, val, prova de fer això, i en aquell moment allò per tu és fàcil d'aconseguir, perquè ja portes com un recorregut fet. I hi ha també directors que t'ho demanen des del primer dia. I clar, dius, el primer dia potser aquella tecla no la sé tocar, perquè la partitura és molt difícil. Però ell sap llegir-te en això, coneix molt bé la ment i els instruments dels actors i les actrius. I en aquest sentit genera també molta confiança. Perquè penses, vale, ara potser no m'està dient res de no sé què, perquè m'està deixant fer per tal i qual, i ja arribarà el dia en què em començarà a demanar les coses que ell vol que estiguin allà a sobre. I així és. Bueno, és un tio molt, molt savi, és molt agradable treballar-hi perquè és molt amable, és divertit, llavors et permets riure, et permets tenir atacs de riure, et permets no anar amb el pal al cul tota l'estona tens perquè ai, què em diran, sinó que és un espai molt xulo, com el que ell genera, no? I això ho genera ell, eh? Això realment és ell com a director que aconsegueix aquest ambient en el que pots riure, equivocar-te i provar. Bueno, és molt, molt agradable i també, clar, arribes a llocs molt enllà perquè t'ho ha fet fàcil. Bueno, jo treballaria tota la vida. Sí, sí.
1: Creus, Dabnis, que si aquest espectacle no estigués escrit s'hauria d'escriure?
0: Sí, penso que ha sigut molt bona idea que l'escrivissin. Tant la direcció de la Villarroel, perquè això va ser un encàrrec que se li va fer a l'Eu Manzanares per part de la Tània Brenlle, la directora de la Villarroel, sobre pensant en aquest tema, no? O sigui, i desenvolupar-lo i com l'ha portat l'Eu i tal, penso que, de fet, et diré, això es va començar a gestar, per entendre'ns, fa 3 anys. El que passa que s'ha estrenat aquest grec coincidint amb totes aquestes manifestacions de la docència que hem tingut aquests últims mesos, no? Vull dir que no ha estat... Vull dir que aquesta coincidència ha sigut realment casual. Però el tema sí que ja és un tema punyent i que, bueno, que s'ha de fer alguna cosa, que almenys plasmar-ho en una funció de teatre i que les persones que vinguin a veure ho puguin reflexionar sobre quin camí hauríem de prendre, no? Amb els fills i amb l'educació en general.
1: Fins al dia 4 d'octubre, primera llei de Newton a la Villarroel. Dabnis Embalduz, gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies, fins aviat.
2: No, tampoc seria exactament fals.
4: Doncs què seria?
2: O sigui, a veure, un moment, imagina't que li donem un paper que diu data d'avui es preveu que l'Ethan obtindrà el títol de l'ESO. Això tampoc seria exactament fals.
4: Sí, però tampoc és cert, eh?
2: No, però seria el suficientment cert com per que la mare de l'Ethan se'n vagi tranquil·la.
4: Sí, tranquil·la fins quan?
2: Fins divendres.
4: Sí, però si divendres la Junta decideix que l'Ethan no aprova...
2: Ja, això és un altre tema, Teresa. És que potser la Junta no se n'hauria d'assabentar d'això.
4: Perdona? Que no ho penseu explicar a la Junta,
5: però... No ho sé, Teresa, no ho sé, ja ho decidiré, d'acord? Jo demano discreció i prudència, per favor, si no facin més problemes.
4: Oh, sí! Ara el problema seria jo.
5: No ets tu el problema, però tampoc cal afegir una més, vull dir, tampoc estàs proposant res.
4: Ah, sí, molt millor la proposta de fer-li un paper fals a la mare del Manu, eh? Molt millor. Ai, no, fals no, eh? Què has dit? No vali.
2: Jo intento facilitar les coses.
4: Ah, que la cosa va d'això.
6: Metròpoli. Amb Xavi Collado.
7: Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en rojo.
8: Arribem a les 12. Posem el punt i final al Metròpoli del dia d'avui. Tornem demà a les 11 de la nit aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado, que tingueu molt bona nit.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Jordi, quantes càmeres tens?
2: Uf. És que faig col·lecció de càmeres...
1: Ah, fas col·lecció, a més.
2: Sí, de càmeres analògiques. Sí. I en tinc moltes, moltes.
1: Moltes quantes?
2: No, no sé, bueno, no sé, 40?
1: 40.
2: No sé, per dir alguna cosa. Aviam, moltes, moltes. Suficients com
1: home, 40
2: per,
1: com em sembla moltes, sí.
2: Com per
1: sí,
2: haver sí. de guardar-ne algunes en caixes, ja. Les altres les tinc exposades,
1: sí.
2: Com qui té un gerro quadros. I, com a objecte, una càmera és molt bonic.
1: És molt maca, sí. No? Aquesta no la tens exposada, la que
2: aquesta,
1: has portat.
2: Aquesta no, aquesta és una Ricoh GR, que és una càmera... Ara som un comercial de...
1: És petita,
2: de
1: fa Ricoh, menys d'un pam.
2: És molt petita.
1: És molt petita.
2: És més petita que un mòbil, sí. Bastant estreta,
1: sí.
2: Té cap a la butxaca perfectament i és la meva càmera de viatge. Val? Per què? Doncs perquè quan vaig a viatge de vacances o a fer un el cap de setmana, en què sigui, no em vull endur tot l'equip. Primer, perquè és amb el que em guanyo la vida i val molts quartos, ho haig de cuidar. Segon, perquè la meva esquena ja comença a estar tocada,
1: sí.
2: I tot allò pesa. I fa molt bulto,
1: sí.
2: I això t'ho pots emportar tot arreu.
1: És més discreta, també, no?
2: És molt discreta, és una òptica discreta. Fixa, de 40 mil·límetres, per tant, t'obliga a ser tu el que es mou, no?
1: Yeah.
2: I la qualitat òptica és excel·lent, és a dir, és qualitat òptica professional, per la qual cosa no és allò de, bueno, faig fotos amb el mòbil que em queda... No, la qualitat òptica d'això és molt bona.
1: És millor. Escolta, i quan fas viatges també professionals, també te l'emportes?
2: No, quan faig viatges...
1: Per això de la discreció, sí. No? Perquè potser has de donar moltes explicacions si portes la càmera professional, o no?
2: Tinc un segon equip, Fuji, sí. Que ara mateix el tinc pendent de reparar per un tema del visor, que quan he requerit discreció m'ha anat molt bé, perquè és una càmera que té aspecte retro, és més petita, la gent es pensa que ets o un aficionat o un entusiasta de la foto o un turista,
1: sí.
2: I sí que em va bé, en depèn de quines situacions que necessites, no semblar un fotoperiodista.
1: Ja, per això ho deia, justament.
2: Cada vegada és una cosa que es necessita.
1: Ho explicarem, sí. Avui el nostre irrepetible és el fotoperiodista Jordi Borràs.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Jordi Borràs, benvingut a Irrepetibles, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Fotoperiodista, també il·lustrador, especialitzat sobretot en qüestions socials i en moviments d'ultradreta. Treballes ara com a reporter gràfic a diferents mitjans, per exemple, l'Agència Catalana de Notícies o La Mira, on ets cap de fotografia, membre del grup de periodistes Ramon Bernils, 12 llibres publicats, ja, Jordi?
2: 12 o 13?
1: 13 amb aquest.
2: Pot ser que sí.
1: 13 amb aquest, i acaba de sortir l'últim, amb il·lustracions de què Ture, la Caral Guinart, i amb l'editorial Elastic Books, el llibre Alimentar la bèstia, una guia jove per plantar cara als discursos d'odi. El llibre, Jordi, dones moltes dades, és una guia per a joves i no tan joves, ho dèiem fora de micròfon, per entendre com alimentem aquesta bèstia, perquè tu ho saps molt bé, t'has especialitzat, com dic, en l'extrema dreta que es mou a Catalunya, després en parlarem àmpliament, però per què creus que els arguments i el relat de l'extrema dreta són tan atractius per als joves a qui dirigeixes aquest llibre?
2: Jo crec que, per començar, que no només són atractius pels joves. Val?
1: Ja.
2: En general ja s'està instal·lant un discurs de que els joves són el sector més reaccionari de la societat. Mm-hmm. No és veritat. La gran majoria dels joves no van cap a aquest camí. Val? Però sí que hi ha una tendència... de que cada cop hi ha un percentatge més elevat de jovent reaccionari. Això és una realitat. I també hi ha una tendència, que jo crec que una cosa va amb l'altra, d'un distanciament entre la gent jove i les organitzacions, els partits polítics i els sindicats.
1: Mm-hmm.
2: Per tant, amb això hem de tenir clar que tenim un problema. Val? No només és un problema entre el jovent, val? És un problema de tota la societat. Però què passa? Especialment el jovent és preocupant perquè estan en una edat on s'estan formant, on estan posant els fonaments dels seus valors, del seu sentit comú, de la seva escala de valors. Per tant, és un moment que ja de per si és disruptiu, on vols trencar amb allò establert, i si s'instal·la la percepció de que allò establert és, obro un parèntesi, amb el llenguatge d'aquesta gent d'extrema dreta, la dictadura woke,
1: Sí.
2: No? Que és aquest concepte tan paradoxal, no? Si s'instal·la això, es pot donar a entendre que allò que és disruptiu, que és trencador amb allò establert, és ser tot el contrari, no? Ser trumpista, per entendre'ns, no? Hi ha, malauradament, una part del jovent que s'ha sentit atreta per aquí, no? Per aquesta idea de disrupció, de trencar amb allò establert, i que, per tant, ara el que mola, el que és ser antisistema, és ser... és ser trumpista, amb les seves diferents variants arreu del món,
1: I són missatges que els arriben a través de plataformes digitals, de xarxes socials...
2: Exacte.
1: És a dir, i que són atractives, no?, d'altra banda.
2: Sí, i aquí tenim un problema, que els espais de socialització han canviat. Ja no són com ho eren fa 30 anys, 40 anys, quan el fenomen dels caprapats es va començar a instal·lar, no?, dels caprapats neonazis, que podien ser els estadis de futbol, alguns esdeveniments musicals... No, avui en dia aquests espais de socialització són digitals, són telemàtics. Ja no hi ha aquest diàleg que podies tenir amb els amics mentre estàs canviant quan te'n vas a entrenar a futbol. Que també n'hi ha, però cada cop menys, perquè la socialització entre el jovent cada cop canvia més, no? Mm-hmm. Cada cop hi ha més necessitat de comunicar-se a través de les xarxes i més incapacitat de socialitzar en persona.
1: I clar, tu apuntes al llibre, per exemple, que l'extrema dreta és molt hàbil alterant la percepció que tenim de la realitat i de les nostres prioritats i, per tant, com ens definim políticament. Uh-huh. Aquest és el gran perill.
2: Sí, l'extrema dreta és molt hàbil, sobretot fent emergir aquells sentiments més primaris que tenim. Val? Yeah. I, per tant, és molt difícil entrar en un diàleg amb una persona que fa emergir tot allò més visceral que té. Uh-huh. Tu pots tenir totes les dades del món i tota la raó del món i ensenyar-li, escolta, aquesta notícia que estàs compartint és falsa perquè surt d'aquí aquest vídeo que estàs posant que dius que és de Manresa, resulta que és de Màlaga de fa 4 anys. És igual. De fet, per això... el trumpisme, que és la mare, una part de la mare dels ous d'aquesta extrema dreta 2.0, va idear aquest concepte de la veritat alternativa. No, no és una mentida, és una veritat alternativa.
1: Clar.
2: Que és una cosa que a mi m'al·lucina. Llavors, amb els anys jo he pensat, he cregut càndidament que intentar desmuntar l'extrema dreta amb dades demostrables, amb fets, amb verificacions, era possible, i avui en dia crec que és impossible. Que la feina no és tant desmuntar els convençuts, sinó convèncer aquells que estan en una posició de escepticisme o neutralitat. Perquè intentar dialogar amb algú que ha inoculat el virus de l'odi és impossible.
1: Clar, i amb aquest panorama és molt normal que la joventut no vegi futur o no vegi un futur clar.
2: És que això també hi té molt a veure, és a dir, les expectatives de futur del jovent català de l'any 2026, quines són? Que quan vagi a estudiar a la ciutat, si viu fora de Barcelona, no es podrà ni llogar una habitació per venir a estudiar aquí? Que haurà de fer 6 hores al dia de transport públic, per dir, algú que visqui a Catalunya Central, depèn de quines zones, ja es menja això, 3 hores d'anar i 3 hores de tornar. Ja no parlo de si viu al Pallars, que s'hagi de fer amb un transport públic que no funciona, que és del segle XX i no del segle XXI, que tot i així, si aconsegueix estudiar allò que vol, les expectatives d'una persona que té una carrera o dues no són ni molt menys les que hauria de tenir una persona amb la seva titulació si vol quedar-se a viure al nostre país. És a dir, quin horitzó estem deixant als nostres fills? De misèria? De precarietat? Doncs és normal, és una conseqüència d'aquesta manca d'horitzó, d'esperança, que s'apuntin al carro dels criptobros, dels discursos d'odi, de la xenofòbia... etcètera, etcètera, no?
1: Per tant, una de les solucions és propiciar un pensament crític. Que sembla molt fàcil, però no ho és gens, no?
2: Una de les solucions o un dels antídots és, sí, efectivament, aconseguir que la gent, no només el jovent, però també el jovent, evidentment, tingui pensament crític amb allò, sí, amb tot. Fins i tot també amb el que estic dient jo, amb aquest llibre. Això és evidentíssim. Però és que la gran solució per aniquilar els discursos d'odi en el seu format institucional, per treure'ls del mapa polític, és crear un horitzó i una esperança possible. Val? Això és molt difícil, és molt complicat, perquè el sistema econòmic amb el qual estem instal·lats tendeix a la desigualtat. No? I si mirem dades econòmiques, veiem que cada cop hi ha rics més rics i la distància entre, ja no dic entre els pobres, entre tota la gent, no? Vull dir, perquè aquest miratge de la classe mitjana s'està difuminant, cada cop és més gran. Per tant, hi ha cada cop més desigualtat. O aconseguim canviar les coses o ens espera un futur que serà la llei de la selva. La llei del més fort.
1: Fer-nos preguntes ens fa més lliures.
2: Efectivament, és com acaba aquest llibre.
1: Tirem la vista enrere. No.

0: Ara los dos.
1: Aquesta és la banda sonora de la teva infantesa.
2: Sí, Antonio Machín. Sí,
1: Antonio Machín.
2: Sí, i he aconseguit que sigui la dels meus fills, també.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és més estrany encara, eh?
2: L'altre dia vaig veure que la llista de reproducció del meu fill, que té 15 anys, el meu fill gran, que hi ha de tot. Hi tens Bad Bunny, però hi tens Antonio Machín.
1: De debò?
2: Sí, sí, sí. I tens grups de hardcore, també. Tens una mica de tot, però hi ha Antonio Machín i em va fer molta il·lusió.
1: Jordi Borràs i Abelló. Sí. Vas néixer a Barcelona el 1981. Uh-huh. Hem de situar la teva infantesa a la Vila de Gràcia. Sí. Com la recordes?
2: Bé, això de la Vila de Gràcia per mi és nou. Sempre n'havíem dit barri. I som molt graciencs, eh? Però bueno, Gràcia és un barri de Barcelona.
1: Sí.
2: I no passa res. I,
1: havia estat vila.
2: Havia estat una vila,
1: estat
2: vila. Però abans formava...
1: S'ha de reivindicar això,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però és que abans formava part de la ciutat de Barcelona.
1: També,
2: és a dir,
1: sí.
2: També és vila perquè hi ha uns interessos polítics al darrere, per ser-ho, eh? No ens n'oblidem,
1: sí, sí,
2: això.
1: Sí, sí,
2: això
1: sí.
2: De vegades no s'ha explicat bé. Eren masies del Pla de Barcelona. Vull dir, que es van formar com a, bueno, com aquests pobles incipients que van començar a agafar entitat, etc. Sí, jo sempre he reivindicat el caràcter graciencs. D'allò em sembla que ja no en queda res.
1: Vull dir, ha canviat moltíssim.
2: En queda molt poc. Jo vaig ser un dels expulsats de fa 15 anys, de Gràcia, en un moment que ja les coses començaven a posar estupendes. I tinc un regust amarg cada cop que hi vaig,
1: sí.
2: No? De veure que tot allò que jo havia conegut pràcticament ha desaparegut en molt poc temps.
1: Mm-hmm.
2: No? Comerços, d'entitats...
1: El teu carrer, per exemple, ha canviat molt?
2: Sí,
1: sí.
2: De les botigues que hi havia potser en queden un 10%.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí. I el teixit comercial i menestral, també d'oficis, no? de Gràcia, és que ha desaparegut pràcticament. Mm-hmm. És anecdòtic.
1: Yeah.
2: No? I això està passant en altres barris, cada cop més. Barcelona té un problema molt gran amb una pèrdua d'identitat a tots nivells, que fa que si te'n vas a qualsevol capital europea vegis les mateixes botigues que són franquícies,
1: sí, sí.
2: Que Barcelona, no? I no ha sabut cuidar gens el seu comerç. La paradoxa de tot plegat és el musical Emporium, dalt de tot de la Rambla, a Canaletes,
1: uh-huh.
2: Que era una botiga que venia amb partitures meravellosa, amb uns vitralls a l'entrada, uns vidres gravats a l'àcid, a dins els mobles de fusta del segle XIX, una cosa espectacular. Avui en dia, la normativa va fer mantenir l'aparador,
1: sí.
2: Però ara és una, des de ja fa uns quants anys, una botiga de canvi de moneda, no? Per turistes. És aquella imatge, que cada cop que hi passo per mi em causa dolor...
1: Molt trista, sí.
2: És la bueno, és la paradoxa de Barcelona. Una ciutat de cartró pedra, no? Que només hi queda la façana. No?
1: Què feien els teus pares? A què es dedicaven?
2: El meu pare editor i la meva mare esteticient. Vull dir, de tota la vida. Sí, sí. I una gran cuinera, per cert.
1: Imagino una família independentista i antifranquista.
2: Sí, sí. Sí,
1: sí. Sí,
2: sí, sí. De pares
1: i
2: avis i... Sí, sí, sí, des que tenim memòria històrica o familiar.
1: Mm-hmm.
2: Sí, sí. Jo tinc moltes ganes de deixar ser independentista. Eh?
1: Ah, sí?
2: Home, clar, perquè voldrà dir que ja ho hem aconseguit.
1: Que s'ha aconseguit, no?
2: Sí.
1: Que s'ha aconseguit. El teu avi, per exemple, capità artiller de la República.
2: Sí, el van
1: fer... Té una gran història, el teu avi.
2: Sí, de fet, el van fer capità ja un cop a la retirada, eh?
1: Sí, a la retirada.
2: Sí, sí, el van pujar de grau quan va creuar la frontera, d'aquelles coses,
1: sí,
2: que es feien. Però ell era artiller, de fet,
1: uh-huh.
2: El van enganxar a la guerra, que estava formant-se com a artiller a l'Acadèmia d'Artillers, perquè volia, el que volia fer era marxar, no?, i explorar les Amèriques, un somni d'aquells d'un jove nascut a l'any 1920.
1: Clar.
2: I va veure doncs una sortida a fer la carrera militar, i el van enganxar a la guerra, i ràpidament... Es va llistar per anar al front.
1: Mm-hmm.
2: Sí, sí.
1: Què tal el col·legi, Jordi?
2: L'escola?
1: Sí.
2: Bueno, mai he sigut un alumne brillant. Ni mai...
1: Per això ho pregunto.
2: No. És a dir, jo em vaig posar a estudiar més seriosament quan em vaig tenir ganes.
1: Ja.
2: O quan ja vaig saber què volia fer la
1: però
2: vida.
1: Però plàstica, per exemple, sí.
2: Sí, sí, prou
1: no,
2: bé.
1: Una mica
2: sí,
1: més.
2: No, i coses que m'agradaven, socials. història, geografia, economia, tot això...
1: Home, Déu-n'hi-do, llavors, no?
2: Bueno, sí, però, per exemple, ni mai he tingut un do de llengües massa... massa elaborat, ni mai ha sigut de ciències pures.
1: És veritat que a l'institut et van fer fora per repetidor?
2: Sí, oi tant.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Però això es feia?
2: Sí, ara el problema és el contrari, és que no pot repetir si els pares no volen, que això és un problema. No, perquè jo estava en un moment, sobretot a l'institut, que no tenia ganes d'estudiar, perquè estava estudiant una cosa que no... No molt rebel, senzillament. Vull dir, jo vaig començar fent BUP, em va enganxar la reforma, vaig passar a primer i segon de batxillerat. Hauria hagut de fer batxillerat artístic, però l'oferta en aquell moment era limitadíssima i al final, per coses de la vida, no ho vaig fer. Estava estudiant una cosa que no m'agradava, que no era allò que volia fer, que no m'atreia. Era l'itinerari de batxillerat de Ciències Socials i que més o menys anava fent, però és que no estava jo.
1: Que et va venir bé que et fessin fora.
2: Bueno, em va venir bé. Senzillament, doncs, me'n vaig anar a treballar al port.
1: Clar.
2: I al cap de pocs anys dic, val, molt bé, ja sé que vull fer la vida, ja sé que vull estudiar, em vaig fer les proves per entrar a un grau superior i vaig entrar amb un excel·lent.
1: Un excel·lent?
2: Sí. Sí, sí, perquè ja sabia què volia fer.
1: Clar.
2: Llavors era jo que volia estudiar. No, ningú m'obligava a estudiar.
1: Il·lustració a la Massana. Com recordes allò?
2: Ho recordo amb cert impacte, en el sentit que jo ja havia estudiat dibuix en una acadèmia i venia de la formació, sobretot clàssica, no? del dibuix acadèmic, no? Del bodegó, del nu... I quan vaig entrar a la Massana, me'n vaig adonar que havia de desaprendre tot allò que havia après. I això em va costar molt. Fins que no vaig entrar amb la dinàmica, em va costar un ou, perquè me'n vaig adonar que tot el que sabia no em servia de res. No? Però ho recordo amb certa nostàlgia, no? D'aquells anys de Massana, de conèixer gent que volia fer el mateix que jo... professionals excel·lents, etcètera, etcètera. I després m'hi vaig dedicar uns quants anys.
1: I molt implicat en moviments estudiantils?
2: Més a l'institut que no pas.
1: Més a l'institut?
2: Sí, a l'institut, sí, bastant. Sí, no, la Massana estava per estudiar, bàsicament. I treballar, perquè treballava i estudiava.
1: Llavors, la militància, per dir-ho així, et ve de joventut.
2: Sí. Tot i que la meva militància no ha sigut... és a dir, la meva militància és la càmera.
1: Sí.
2: Val?
1: Dir... I la paraula, eh?
2: I...
1: Per qui t'estigui escoltant ara...
2: Potser la paraula, també, però és a dir, no...
1: Des que ha començat la conversa, ets un militant de moltes coses, no?
2: Sí, però
1: no
2: vull dir que no soc una persona de partit, no m'ha agradat mai.
1: Ja.
2: No m'hi sento còmode.
1: T'ha clocat l'ull la política alguna vegada?
2: Moltes vegades.
1: Moltes vegades,
2: sí.
1: Sabia jo.
2: És a dir, no soc una persona que sigui d'obediència... d'unes sigles. Jo puc tenir unes idees, puc coincidir molt amb més uns partits que d'altres, però jo vaig a la meva, perquè si hi ha alguna cosa que no m'agrada d'aquell partit, evidentment soc ben lliure de criticar-la, de no obeir-la, de no seguir-la i de fer el que em doni la santa gana. I això, malauradament, a les organitzacions no agrada. No?
1: Clar.
2: Per la seva lògica d'organització com a tal, eh?
1: Clar, clar, clar.

0: Aquesta és la banda sonora de la teva joventut.
1: Sang traït.
0: Sang traït.
1: Sí. Sí, sí.
0: Nascut per morir.
1: Soc molt poc fan de res ni de ningú, però si puc arribar a aquests nivells de fan, és de Sang Traït. No? Un grup que el vaig començar a escoltar de petit.
0: Sí.
1: I que em va acompanyar, i que m'ha acompanyat tota la vida.
0: A l'escola Massana vas aprendre a dibuixar, però de quina manera va entrar la fotografia a la teva vida, Jordi? Allà també a la Massana la vas descobrir? No?
1: Allà a la Massana vaig tenir una assignatura, primer, que feien bàsicament laboratori, revelat i fotografia analògica. Vull dir, fer fotos, vam començar fent una càmera estenopeica amb una caixa de sabates, no? I entendre el procés de laboratori, de com es revela una pel·lícula, com es positiva, es fa el positivat dels contactes, etc, etc, no? Clar, a més era un moment on l'analògica encara tirava, però començava a irrompre de manera cada cop més ràpida al món de la fotografia digital. El món de la fotografia digital en part em va permetre començar a experimentar molt més amb la fotografia. Jo havia tirat molt amb analògic i des de petit, no? Perquè doncs, amb la càmera de l'avi, amb aquella Canon A1 que la va heretar el meu pare i que després el meu germà i jo la vam fer servir, vam aprendre a fer fotos, no? Però entre allò que són els pocs coneixements que he adquirit de fotografia, perquè no tinc estudis arreglats de fotografia,
0: tot autodidacta.
1: Sí, dels companys del carrer, de fer fotos, no?
0: Sí, sí.
1: I el fet de començar a anar alguna mani amb una càmera, començar a fer fotos, i com que ja tenia la inèrcia, la dinàmica de viure com a autònom, no? Al cap i a la fi, quan jo estava estudiant
0: a
1: la Massana, ja estava fent feines d'il·lustrador, vaig començar-me a buscar la vida amb la fotografia, també. No? I molts coneixements que havia adquirit a la Massana, de composició, de noció del color, etc., a mi em van servir també per la fotografia.
0: Clar.
1: I la resta, doncs mira, com un fuster que n'aprens fent cadires, doncs el mateix.
0: I feies les dues coses?
1: Sí, al principi...
0: Fins que una comença a pesar més que l'altra, no?
1: Exacte, fins que una comença a pesar més que l'altra i fins que una me n'adono que és molt incompatible amb l'altra, no? El fotoperiodisme és deixa el que estàs fent, agafa la càmera i vés a fer fotos d'això que està passant, que és urgent i ho has de cobrir ara, i la il·lustració és seu en aquesta cadira a l'estudi fins que acabis aquest projecte, que et pot durar dos dies, una setmana, o tres mesos, o sis.
0: Clar.
1: No? I una cosa m'era bastant incompatible amb l'altra. I vaig deixar... Va arribar un moment a la vida que ja els meus ingressos eren més en fotografia que en il·lustració i que, a més, me'n vaig adonar que m'ho passava millor. I que una cosa feia una mica incompatible amb l'altra i vaig fer un exercici de sinceritat amb mi mateix i vaig deixar la il·lustració, vaig tancar la paradeta.
0: I podies compartir moltes més coses amb el teu germà, no?
1: Sí, el meu germà és periodista.
0: Clar,
1: i...
0: per això ho dic.
1: Sí, però tot i això no...
0: Tu ets el Borràs petit,
1: no? Jo soc el petit.
0: El Borràs
1: petit. Ens
0: portem
1: un any i mig, no ens portem gaire, però ja. Jo soc el petit, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: I tot i això no hem treballat mai junts. Vull dir,
0: no,
1: cadascú,
0: però suposo que parleu molt de periodisme.
1: No, no? Et pensis.
0: No, no et pensis?
1: No, no, no?
0: No,
1: no, perquè ens veiem per assumptes familiars, sobretot.
0: Sí,
1: sobretot. Sí, que de tant en tant parlem de temes de feina, però en general no, perquè cadascú té el seu lloc de feina on...
0: Ell és ara no... sots director del diari Ara.
1: És un dels sots directors, sí.
0: Sí.
1: És que no coincidim mai per feina més. Però mai, vull dir, jo amb un germà per feina he coincidit, t'ho podria comptar amb els dits d'una mà, potser, en aquests últims 5 anys, no?
0: O sigui, separeu la professió i la vida privada, diguéssim.
1: Sí, però tampoc és una cosa voluntària, ni tractada, ni... No, escolta'm, vull dir, què, com va la... No, vull dir, la canalla, el no sé què, tal, vull dir, feina ja en tenim tot el dia. Ara sí que ens entenem molt bé, quan hi ha coses de feina, doncs que ell s'ha d'aixecar la taula, o jo també, o el que sigui, ja sabem de què va la pel·lícula.
0: Clar.
1: Perquè aquest ofici és així, no t'espera.
0: I crec que un dels motius també per fer aquesta feina és això, tenies tu 23 anys.
2: Han estat molt greu el jove de 25 anys que diumenge a la matinada va resultar ferit en una baralla entre una vintena d'esquins i ocupes al barri de Gràcia de Barcelona, tot coincidint amb l'inici de la festa major. El jove del col·lectiu Ocupa va rebre un tall al coll fet amb un puny americà a qui el seu propietari havia adherit un arpó. Està ingressat a la Vall d'Hebron. Pel que fa als 8 detinguts pels fets, tots de tendència neonazi, 2 han quedat en llibertat. Els altres 6, entre ells el presumpte autor material de l'agressió, passaran demà a disposició judicial.
0: Era so de l'informatiu de Televisió Espanyola a Catalunya. El Roger Albert tenia 25 anys quan va morir apunyalat per un membre d'un grup neonazi el 2004 durant les festes de Gràcia. Tu el coneixies?
1: Sí, havíem anat tota la vida al cau, des de petits. I ara sento aquestes paraules, s'englaça la sang, i més recordant el relat dels fets que es va vendre, que va ser una baralla, quan resulta que van anar a caçar... van anar a caçar gent que no pensava com ells.
0: De fet, l'Audiència de Barcelona va condemnar 11 anys de presó l'esquim que el va apunyalar, justament perquè es va considerar que era una baralla entre grups.
1: Bueno, i després que no era una baralla. És a dir, el problema va ser que es va vendre com una baralla, no com un delicte d'odi.
0: Clar.
1: No? Vull dir, una baralla entre bandes. Era el que es deia en aquells anys quan hi havia crims perpetrats per neonazis. Una baralla entre bandes. No.
0: Ja.
1: Va ser un crim d'odi. I està, vull dir, de fet està recollit així a la web Crímenes de Odio, on es recullen els diferents crims d'odi que hi ha hagut a l'estat espanyol en els últims 30 anys. No? A més, aquest cas el vaig refrescar quan vaig fer el meu darrer llibre, Tots els colors del negre, per veure els intríngulis legals de com havia anat tot, i va ser un escàndol de mala praxi
0: un
1: policial.
0: Un despropòsit, no?
1: Un despropòsit com una casa. Es van perdre proves, fins i tot... quan els detinguts se'ls va portar al calabós, un dels quals anava amb una samarreta tacada de sang, una samarreta que mai s'ha sabut si tenia simbologia neonazi, si era de la selecció espanyola o totes dues coses, era una samarreta relacionada amb temes de futbol o política, tacada de sang, però quan la Policia Nacional allibera els detinguts, se'ls allibera amb un noi amb mort cerebral sobre la taula, aquella samarreta se li torna als detinguts, no es queda com una prova del crim. I, evidentment, arriba el judici i aquella samarreta ja no existeix, no?
0: Clar.
1: Quan era una de les proves fonamentals del cas, no? És a dir, va ser molt gros tot plegat.
0: Això et va influir?
1: Jo crec que sí. Com a mínim, a la meva generació, al cau, al barri, ho vam viure com es va viure en el seu moment l'assassinat de Guillem Agulló, el 93, no?
0: Mm-hmm.
1: Amb la diferència que això a mi em va esclatar en plena joventut. El 93 amb Guillem Agulló jo era molt més petit, tenia 12 anys, no?
0: Mm-hmm.
1: Per tant, em va tocar de ple, sí.

0: és això, Jordi?
1: Home, això Sweet Melody de Laurent Garnier.
0: Per què? Per què l'has triat?
1: Segurament perquè quan vaig sentir, i ho recordo, el lloc amb qui la vaig sentir per primer cop aquesta cançó, jo que venia del metal, del black metal, del death, de tot el metal més extrem que et podies trobar, i no havia entrat mai en el panorama de la música electrònica, quan vaig sentir això, buah, se'm va obrir un món molt gran.
0: Amb qui
1: va
0: ser? T'ho puc preguntar?
1: Sí, amb el Gabri, amb el meu amic de la infància, de tota la vida, amb el Gabri. A casa seva, i vaig flipar. Dic, buah, què és això? Quina passada, no? I vaig començar a escoltar música electrònica, que també va ser porta d'entrada a altres gèneres musicals, no? Suposo que allò que fas d'adolescent, no? No, no, jo només metal i punk, no? I a poc et vas obrint...
0: Obres la ment, no, també.
1: Sí, i avui en dia escolto pràcticament de tot, Vull dir, a mi m'agrada la música.
0: I ja havies fet fotos d'alguns 12 d'octubre, que és quan l'extrema dreta surt al carrer, Jordi, però hi ha una data clau també, que és el 13 de setembre de 2009, a Arenys de Munt. Això també és so de l'informatiu de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: A pocs metres d'on s'ha organitzat la consulta, uns 80 falangistes han fet coincidir aquesta manifestació per defensar, segons ells, la unitat d'Espanya. No hi ha hagut enfrontaments violents, però sí alguns xiulets i escridassades per part dels independentistes que s'han concentrat espontàniament al voltant de la plaça Catalunya. La seguretat ha estat garantida per un fort dispositiu policial, fins i tot per un helicòpter i 70 voluntaris.
3: No tienen claro el concepto de Estado de Derecho. Cuando un grupo político legal, como es Falange Española de Aragón, convoca una manifestación absolutamente legal como es esta, y además se ofrece a las fuerzas de seguridad para coordinar en todo momento la seguridad, no cabe hablar de provocación.
0: Era una manifestació durant la primera consulta popular sobre l'independentisme. Aquell dia va ser una data clau, però també per tu.
1: Per mi, segurament, és un dels primers cops, tot i que no va ser el primer, on començo a veure que l'extrema dreta té una presència important als carrers i no se li dona una importància política a això. És a dir, que una organització com Falange Española de las Jons, que és una de les 1000 faccions de falanges que reivindiquen l'ideari José Antonià, es pogués manifestar impunament als carrers, en aquest cas d'Arenys de Munt, quan s'havia convocat una consulta feta per una entitat local, etc, no? És a dir, una organització política que tenia voluntat de rebentar els col·legis a hòsties, segons van dir, se li permeti el fet de manifestar-se. Home, a mi això em va semblar escandalós, no? O que sortissin cada 12 d'octubre a Montjuïc, els darrers anys, abans ho feien a la plaça dels Països Catalans de Sants, provocant agressions i incidents de tota mena, no? I que es permetés això, no? El fet de que un partit de tradició feixista, com és Falange, no només fos legal, sinó que es permetés de manera impuna l'exhibició de simbologia i declaracions feixistes de tota mena. Que avui, malgrat totes les lleis de memòria històrica i les lleis que se suposa que han de vetllar perquè això no passi, segueix passant. I cada cop més, no? Ara, des de llavors, pobre de tu, sí, que se t'acudeixi portar una estelada, depèn de quin camp de futbol.
0: Des de llavors, quasi 20 anys documentant els moviments de l'extrema dreta. No sé què faràs aquest 12 d'octubre.
1: Doncs segurament
0: no sé
1: quedar-me a casa.
0: Ni si tan sols ho pots dir, clar.
1: No, ja fa molts anys i he tingut alguna excepció. La darrera, el 10 de setembre passat, al Fossar de les Moreres, que no cobreixo temes de l'extrema dreta a casa meva perquè no puc. Perquè físicament em resulta un problema, perquè hi ha gent que em vol fer mal, no? I de vegades me'n fa. No? Per tant, jo aquest 12 d'octubre no podria treballar.
0: He dit al principi...
1: No podria treballar, no perquè no vulgui, perquè ningú em garanteix la seguretat informar.
0: Clar. No? Tu demanes que et donin seguretat?
1: Bé, quan hi ha...
0: Que algú velli per la teva seguretat?
1: Hi ha hagut moments que ho he hagut de demanar. Hi ha hagut moments que ho he hagut de demanar, de dir, escolta, necessito que la meva família avui dormi tranquil·la perquè ahir em van venir a casa a deixar-me un paquetet a la porta i a mi m'han arribat a dir, no parlo d'ara, parlo de fa uns quants anys, fa 6 o 7 anys, i a mi m'han arribat a dir, oh, és que no tenim prous efectius per fer-ho, no?
0: Yeah.
1: I tu veus que això passa mentre els grans dirigents de l'extrema dreta d'aquest país tenen escorta policial pròpia, no?
0: Mm-hmm.
1: Però és que el problema ja no és aquest. El problema és que quan hi ha esdeveniments polítics al carrer, teòricament es garanteix el dret dels convocants d'una manifestació, posem per cas, núcleo nacional, a manifestar-se, no? Llavors es fa un dispositiu policial perquè es puguin manifestar i puguin garantir el seu dret a manifestació, però resulta que aquell mateix dispositiu moltes vegades vulnera el dret a la informació dels professionals de la premsa que hem de cobrir allò, perquè no se'ns deixa treballar o perquè no se'ns garanteix la seguretat. Això és un problema.
0: Clar.
1: És un problema perquè... I no és un problema només per nosaltres, és un problema per tota la ciutadania, perquè vol dir que no, que la ciutadania se li està vulnerant el seu dret a la informació, també. Mm. No?
0: Això ha fet que en algun moment hagis pensat deixar de parlar de l'extrema dreta i de fer fotos dels seus actes?
1: Sí.
0: Sí.
1: Moltes vegades. Però és que ara jo crec que estic en un moment de la vida que encara que ho deixi de fer, a mi em perseguiran fins al dia que em mori.
0: Mm-hmm.
1: Per tant... posats a...
0: O sigui, encara reps amenaces.
1: Sí.
0: Sí.
1: De tota mena. De tota mena. I per tots els canals que et puguis imaginar.
0: Ja.
1: Amenaces, insults, campanyes difamatòries, agressions, l'última fa dues setmanes, m'entens?
0: A l'acte sí. d'Aliança Catalana.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Mm-hmm. Què va passar?
1: Bueno, va passar que jo estava fent fotos, estava... situem al fossar les Moreres.
0: Ho dic perquè ho expliquis tu, que ets el protagonista,
1: sí,
0: perquè de vegades
1: sí, sí.
0: llegim coses que no són reals, no? Que
1: sí,
0: no ha
1: malauradament,
0: passat,
1: malauradament
0: no?
1: sí.
0: Per això ho dic.
1: A més, tot el que diré està enregistrat...
0: Documentat.
1: En documentat amb molts sí. vídeos. Vull dir que és molt difícil mentir i creure tu després de veure les imatges, no? Perquè, bé, hi havia un acte d'Aliança Catalana al fossar les Moreres, que ocupaven... més o menys, una mica menys de la meitat de la banda esquerra del fossar,
0: uh-huh.
1: i jo estava centrat en cobrir les càrregues policials que hi havia a l'extrem del passeig del Born del fossar, on hi havia un grup d'antifeixistes que volia impedir l'acte d'Aliança Catalana. Allà hi havia la línia policial i van haver diverses càrregues. En una de les càrregues, un dels detinguts el porten cap a dins del fossar, darrere de la línia policial, i jo i altres fotògrafs estaven fent fotos

0: estona. I en aquell moment se'm va posar davant, va posar el cos davant de la meva càmera, que és una cosa que fan moltes vegades per impedir que tu facis la teva feina.
1: Clar.
0: Jo què vaig fer? Vaig fer una passa a l'esquerra, vaig fer fotos, llavors es va posar molt nerviós perquè va veure que, bueno, pues que no penso fer cas d'una ordre que no té cap mena de sentit, que és que jo no faci la meva feina, no? I em va començar a quita, em va començar a empènyer, va venir una altra gent de la brigada mòbil, em van començar a empènyer i em van abocar sobre un grup de gent de l'entorn dels ultras del Futbol Club Barcelona, on hi havia l'excapo de Boixos Nois allà. I en aquell moment, entre les empentes d'ells i un dels ultras que m'agafa la motxilla i em fa la traveta i un altre que m'empeny cap a baix, em foten a terra, caic d'esquena, em piquen a l'esquena amb una puntada de peu i un altre que m'intenta rebentar el cap, que m'ha passat a pocs centímetres del cap. Tot això està gravat en vídeo. En aquell moment, suposo que la gent de la Blimo veu què acaba de passar, m'estira el braç... I en lloc de... Dic, bueno, pues ara, no sé, faran alguna cosa amb aquells que m'acaben de pagar.
1: M'ajudaran.
0: Doncs en lloc d'identificar-los, repel·lir l'agressió, detenir-los, o qualsevol cosa que t'esperes d'algú que se suposa que ostenta el nom de la llei, no? I de l'ordre públic, doncs agafa els sobres, rodeja el meu cap i em diu que em denunciarà i em porta cap a un racó. I m'hi porta per la força, eh? De fet, m'hi porten tots dos, agafat, no? Això és el que va passar. És a dir, que un agent acompanyat d'un altre de la brigada mòbil, dos agents de la brigada mòbil, concretament, van provocar una agressió per part de membres d'extrema dreta cap a mi. Van permetre que aquesta agressió es produís i no van fer res per evitar-la. I tampoc van identificar o detenir els meus agressors.
1: I tu
0: tot això va passar davant d'una vintena de periodistes.
1: Clar,
0: i de molts policies.
1: Aquí vaig. Tu et sents o t'has sentit recolzat pels companys?
0: Pels companys, sí.
1: Sí.
0: En la seva gran majoria, sí. Sí, sí. Sí. Pel gremi ja és una altra pel·lícula. Perquè si tinguéssim un gremi com cal, o un col·legi de periodistes com cal, a mi en aquell moment m'haguessin trucat i m'haguessin posat a disposició un advocat per cursar denúncia.
1: Clar.
0: Això no ha passat mai. Ni ara tampoc. M'entens? Vull dir... Què vol dir això? Que jo haig de sufragar les costes judicials d'emprendre eleccions legals davant d'això. I, malauradament, jo ja sé què representa això. A banda d'una ruïna personal, un desgast emocional immens i cap garantia de que això tiri endavant. No?
1: He dit al principi que tens ja uns quants llibres, Jordi, però un dels primers va ser Barcelona, l'any 2013, des de llavors no has parat, un llibre que va néixer d'una exposició, Barcelona, una història de violència, de fotografies entre 2009 i 2013, parlaves dels diferents tipus de violència, i el 2015 vas publicar un llibre molt contundent també, Plus Ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya, amb Polen Edicions. I també desmuntant societat civil catalana. Qui són, què oculten i què fan per impedir la independència de Catalunya? Com va ser aquesta investigació? Perquè suposo que molt complicada.
0: Va ser molt complicada perquè hi havia una opacitat total i absoluta respecte a aquesta entitat, que jo vaig seguir des del moment inicial. De fet, vaig anar a l'acte fundacional de societat civil catalana i va ser molt difícil també perquè alguns dels seus dirigents bueno, m'amenaçaven constantment de carallar-se contra mi, denunciar-me, etcètera, etcètera, no? Pel simple fet d'exercir el periodisme, cosa a la qual no sé si van arribar a fer mai, si ho van fer es va quedar arxivat perquè a mi no m'ha arribat mai cap denúncia. Bàsicament perquè el que explicava en aquell llibre era tot i absolutament real i contrastat. Si no, avui en dia tindria una querella com una catedral, no?
1: Avanço. 2018, publiques La cara B del procés, al costat de l'Antoni Baños, i una mica més tard, Dies que duraran anys, que va ser el segon llibre de no ficció més llegit durant aquell Sant Jordi. Tu com vas viure aquell referèndum de l'1 d'octubre de 2017?
0: Amb molt estrès.
1: Molt d'estrès.
0: Molt d'estrès, perquè...
1: Sense parar de fer fotos,
0: clar,
1: no?
0: És que no només va ser el referèndum, va ser els mesos abans, va ser... van ser empalmar els atemptats de l'agost del 17, amb tot el que va passar després, que no es va aturar fins pràcticament la pandèmia.
1: És veritat.
0: És que la intensitat política que vam viure aquells anys va ser molt bèstia. Molt bèstia, no? I evidentment, doncs, si hi ha intensitat

0: política, doncs hi ha periodistes i fotoperiodistes a darrere amb una càmera. No? Mm-hmm. Jo crec que intensitat i estrès és una bona paraula per definir-ho.
1: Escolta'm, abans una mica més en el temps. 2018, juliol de 2018. Breument, què va passar al carrer Capellans de Barcelona?
0: Doncs que un individu, al qual jo no havia vist mai en la meva vida, es va creuar amb mi. Ell anava parlant pel mòbil. Això és un carreró molt estret que hi ha al barri vell. Uh-huh. Estàvem sols en tot el carrer i quan passava se'm va quedar mirant amb cara molt mala hòstia. Jo no vaig fer cas, no, el primer cop que em passava. Al passar es va girar i em va cridar "Viva Espanya!" I vaig pensar, dic, bueno, pues vale.
1: Pues que viva, no?
0: Pues molt bé, pues adiós, no? Que va dir aquell. I vaig tirar, i llavors, ja a la punta del carrer, em torna a cridar "Viva Espanya! Viva Franco!" Em giro i li vaig fer com gest de "Què passa?" Perquè ja no sabia si m'ho estava veient amb mi, com que tenia el mòbil a l'orella, si estava parlant pel mòbil i se li havia anat l'olla o què. I, bueno, va venir a mi com una bala, i em vaig quedar, "Què fot aquest tio?" I el segon que recordo és estar a terra amb el nas rejant sang, no? M'acaba de trencar la cara a hòsties amb una manera de pagar que jo no havia vist mai. Després vaig saber per què, no? Doncs perquè perquè havia entrenat durant molts anys a Muay Thai amb el seu germà, que havia sigut campió del món de Muay Thai. Uh-huh. No? És a dir, era una persona que sabia pagar i que a més es va identificar com a policia mentre m'estava pagant.
1: De la Brigada d'Informació de la Policia Nacional.
0: Sotsinspector.
1: Sotsinspector de la Policia
0: Nacional.
1: Que no
0: és un càrrec qualsevol.
1: Ja.
0: Aquell individu em trenca la cara, fuig corrent, uns nanos que em van ajudar i que em van salvar la vida, i des d'aquí els dono gràcies, uh-huh. perquè aquella persona, per cert, anava armat amb una navalla que se la va deixar allà. No sé, jo no sé què volia fer, però, bueno, anava armat. Va fugir i els va ensenyar la placa. No? I gràcies a això i amb una imatge seva que es va filtrar a xarxes, a poc a poc vaig saber que aquell individu efectivament era policia, com es deia, on vivia, que era veí meu. Uh-huh. Que vivia a 300 metres de casa meva
1: i que va admetre que l'agressió va ser produïda justament per motius ideològics.
0: Sí, sí, de fet, durant aquells mesos on jo vaig estar imputat, per cert, sí, durant anys, perquè ell em va denunciar inventant-se...
1: Ell a tu?
0: Sí, sí, sí. Inventant-se que jo l'havia identificat com a policia, que li havia cridat "puta policia i puta Espanya", quan jo no havia vist mai aquella persona, i que ell probablement em tenia vigilat des de feia molts anys. Doncs fins que no es va resoldre amb el judici, doncs jo vaig estar penjant d'un fil allà, imputat, clar, per pagar un policia.
1: Clar.
0: Amb la inseguretat, evidentment, que et dona això, no? Sí, ho va acceptar per reduir la condemna i per lliurar-se d'entrar a la presó.
1: Un any de presó?
0: Un any de presó que no va
1: complir. Entres, clar.
0: Ell era militant de Vox, per cert. Uh-huh. Ho segueix sent, i em consta que segueix sent militant de Vox. Policia, si ningú diu el contrari, ho segueix sent. I a Ceuta, que està... Quines casualitats, quines coses... No.
1: No ho he comentat al principi, a la presentació, Jordi, però també tens un podcast, uh-huh, Extrema Catalunya. Escoltem un fragment del primer capítol, any 2023.
2: 14 de febrer de 2021. L'extrema dreta de Vox aconsegueix per primer cop 11 diputats a Catalunya. Ha sorgit per generació espontània? És un fet aïllat? Un terratrèmol comença a sacsejar el panorama polític.
1: Extrema Catalunya, que ha estat nominat als Premis Ondas i que va rebre el premi al millor podcast de no ficció als tercers Premis Sonor el 2024. Parteix de la mort de Franco, com escoltàvem, fins a l'actualitat.
0: Bé, fins a l'actualitat, que el vam gravar.
1: Sí.
0: I que com que aquest podcast, malauradament, es va estar durant molt de temps en un calaix, esperant el moment oportú per emetre'l, va fer que...
1: Que ja et deien?
0: És que és una mica caducat.
1: Quin era el moment oportú? Quin era el moment oportú?
0: Home, quan
1: el
0: vam acabar d'enregistrar. Però és ja, que, clar, per exemple, tot el fenomen d'Aliança Catalana,
1: clar,
0: li donem molt poca entitat, perquè, de fet, em sembla que quan el vam gravar no ni existia Aliança, encara estaven sota les sigles del Front Nacional, etc etc. Tenien un regidor en tot el país, vull dir, era una cosa molt incipient. Clar, avui en dia és una altra pel·lícula, això, no?
1: Clar.
0: És un fenomen que també ens demostra que la història s'accelera d'una forma impressionant.
1: El teu darrer llibre, abans de Dones del Montseny i d'Alimentar la Bèstia, aquest que tenim sobre la taula, és Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI. Què està passant arreu d'Europa?
0: Buf, és molt difícil resumir-ho amb un minut. Bàsicament estan passant moltes coses. La principal és que hi ha una part molt gran de la societat europea que veu cada cop més difícils les seves condicions materials de vida. Uh-huh. I això es tradueix amb una desconfiança molt gran cap a la política institucional i l'emergència i aparició d'una sèrie de partits a l'espectre de la dreta radical, no? D'aquesta nova extrema dreta, ja sigui per la seva vessant populista o la seva vessant conservadora, és a dir, Alternativa per Alemanya o el Fidesz hongarès, val? Per dir dos partits de diferents famílies, on recullen cada cop més aquesta desesperança i aquesta desconfiança envers els partits polítics. Això provoca un creixement molt gran i molt ràpid d'opcions d'extrema dreta arreu d'Europa. I aquí no ens en lliurem. Arreu d'Europa i arreu del món, eh?
1: Sí, sí.
0: El fenomen passa aquí, passa al Brasil, passa als Estats Units, passa a diferents indrets.
1: És una pandèmia. És una pandèmia mundial. Sí. Com ho estem fent els mitjans de comunicació? Perquè no sé si potser estem normalitzant la seva presència.
0: Jo crec que en part sí. I crec que els mitjans de comunicació haurien de ser molt clars a l'hora de tenir en compte que per molts diputats que tinguin una força política, el fet de donar-li veu a crítica en un mitjà de comunicació és una irresponsabilitat. És a dir, la nova extrema dreta ha entès que pot rebentar el sistema i les democràcies seguint les regles de les pròpies democràcies. Presentar-se a unes eleccions amb un traje i una corbata i un cop assoleixen el poder esbarlar-ho i trencar-ho tot. Això està passant al món, no? Avui en dia, si tu vols anar de vacances als Estats Units, per exemple, corres el risc de que t'obliguin a ensenyar el mòbil i que el policia de torn pugui xafardejar tot allò que dius a les xarxes socials per poder entrar a l'estat. Què coi és això? No? Quina manera de coartar el pensament i la llibertat i és aquesta, no? Estem normalitzant unes coses que són bestials. Per tant, hem d'entendre que no tot... és a dir, que la llibertat d'opinió ha de tenir límits per garantir precisament les llibertats i els drets de la ciutadania. Que tu no pots anar amb un mitjà públic a dir que a pregonar actituds racistes, discursos xenòfobs, perquè al cap i la fi els crims d'odi, com el del Roger Albert, no comencen al carrer amb un ganivet d'escorxar animals, que és com van matar el Roger. No va ser amb un puny americà. Els crims d'odi comencen amb la paraula. I d'això en tenim antecedents històrics claríssims. Per tant, els mitjans de comunicació i els periodistes tenim l'obligació moral i deontològica de saber diferenciar, no?, l'opinió dels discursos d'odi. I els discursos d'odi no haurien de tenir cabuda als mitjans de comunicació. I els seus pregoners, tampoc. Val? És a dir, cal ser intolerant amb els intolerants. Perquè això és la paradoxa de Karl Popper. No? Si som tolerants amb els intolerants, arribarà un moment que aquesta pròpia tolerància farà que cavin una fossa al voral d'una carretera per nosaltres i ens hi posin a dins.
1: Després de tot el que m'ha explicat, Jordi, jo no sé si et sap greu que les teves altres fotos, no vinculades amb l'extrema dreta, sobre, per exemple, oficis perduts, amb la cultura popular catalana, amb els incendis, que crec que t'agrada fer fotos d'incendis, per exemple, hagin quedat o quedin en segon pla.
0: Bé, qui em coneix sap perfectament que, de fet, la major...
1: Queda en segon pla pels altres, no per tu. Dic.
0: Sí, sí, de fet, hi ha una tendència que això em fa molta gràcia quan ho diuen la gent d'extrema dreta. Oh, és que aquest viu del cuento de l'extrema dreta. Mira, a mi si alguna cosa...
1: Que entrin a la teva pàgina web, no?, per exemple.
0: No, però és que, a més a més, si alguna cosa m'ha portat a endinsar-me en aquest món són disgustos i ruïna econòmica.
1: Que, per cert, aquesta extrema dreta després utilitza les teves fotos pels seus perfils.
0: Exacte, sí. Sí,
1: els hi deuen agradar, no?
0: Bueno, alguna cosa deu fer bé, no? Sí, la majoria del meu treball va enfocat al país que m'envolta, i el país que m'envolta és molt gran, no? Vull dir, i ha de tot, i m'ha interessat molt precisament això, oficis perduts, llocs inhòspits, trets culturals particulars, tradicions que ja pràcticament han desaparegut. Tot això a mi m'atrau moltíssim, no? És a dir, aquesta necessitat imperiosa de captar instants que potser ja no es tornen a esdevenir mai més, no? De l'últim esclopet, de la darrera persona que penja una pota de port senglar a la porta de casa per protegir-se dels mals esperits, de, no? Etcètera, etcètera.
1: Els oients poden veure les teves fotos a jborras.cat. Jordi Borràs, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Els oients recordin Alimentar la bèstia, una guia jove per plantar cara als discursos d'odi, que no és només per joves, és molt útil per tots. Moltes gràcies i marxem amb La Fem d'Argent, d'Er, que sé que t'agrada també. Moltes gràcies, Jordi.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, Butlletí, i després La Tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: El periodista del món.cat, Quico Sellés, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé.
1: Aquest recorda tot això que estem sentint?
2: Sí.
1: Fa uns quants anys,
2: fa uns quants anys, a més. I ara previsible, també, que el problema de l'habitatge, escolta, no és de l'ens ahir.
1: Toni Aire, bon dia.
3: Molt bon dia, Gemma.
1: Ara parlarem de les diferències entre aquesta acampada i la de fa 15 anys, no?
3: Mark Twain deia que la història no repeteix, però rima. Doncs exactament no és. I més els val als actors polítics també que no sigui exactament el mateix, perquè recordem que també les acampades del 15M van ser també abans d'unes eleccions municipals on després va arrasar el PP.
1: Ens acompanya la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. Carme, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Benvinguda. I també la directora general de Som Habitatges, la Unió de Propietaris de Catalunya, Anna Puigdevall. Anna, bon dia, benvinguda.
5: Bon dia.
1: Carme, hem sentit ara, per no repetir-me, dic perquè hem sentit tots els arguments, m'ho complementes, és a dir, tot el que s'ha sentit fins ara, vols dir alguna cosa més? És això el que vosaltres demaneu?
4: Sí, crec que l'única cosa important a recalcar és la qüestió dels contractes indefinits.
1: Val.
4: És a dir, el decret de Mari Carmen no és un decret antidesnonaments, sinó que és un decret amb quatre mesures, on la mesura segurament més important és una mesura que està present a la gran majoria de països d'Europa, que és que viure de lloguer no vol dir estar cada 5 anys pendent de si et renoven o no, sinó que els contractes es renoven automàticament a no ser que el propietari acrediti una causa justificada. I pensem que hem d'anar cap aquí, per evitar, o sigui, per anar a la causa del problema i no només el moment del desnonament,
1: sí,
4: no? Que hem d'atacar les causes.
1: Carme, deixa'm que l'Anna també pugui parlar, i així sí, entre el Toni i el Quico, a veure si podem fer un debat interessant, que puguem sentir totes les opinions. Senyora Puigdevall, vostè, què en pensa quan sent aquestes mesures que exposaven ara des de Madrid el company i també la Carme?
5: Molt bé.
1: Les veu possibles? Les comparteix?
5: A veure, nosaltres hi ha mesures que sí que compartim i altres mesures que no compartim. Evidentment, nosaltres compartim completament el fet de que les persones llogateres han d'estar protegides per l'Estat i hi ha d'haver totes les persones vulnerables, òbviament, han de tenir una protecció per part de les administracions. Amb això estem absolutament d'acord i 100% d'acord. L'altra cosa és que ja tenim altres mesures, i aquí a Catalunya hem provat moltes mesures, i totes elles s'ha vist que no funcionen per arreglar el tema de l'habitatge. Aleshores, nosaltres el que demanem és que realment, quan es facin les lleis, es facin pensant, no tant en una ideologia, sinó perquè funcionin i arreglin el tema de l'habitatge. I nosaltres el que diem és que certes de les propostes que s'estan fent no ajuden precisament a tenir més oferta i no ajuden a que el problema de l'habitatge s'arregli, sinó que el que estan fent és treure oferta del mercat, sobretot oferta de lloguer, que és la que més necessitem, i el que fan és sobretot també impedir la rehabilitació d'aquests edificis, que també la necessitem i molt.
1: Ara podem parlar de les mesures, però clar, la principal és aturar els desnonaments. Això és el que es demana, aturar els desnonaments. Que aquesta senyora Mari Carmen no hagués estat desnonada. En això vosaltres estaríeu d'acord? És a dir, que no es pot desnonar una persona vulnerable si no se li dona una alternativa habitacional?
5: Absolutament d'acord. És a dir, una altra cosa és qui se n'ha de fer càrrec, entre cometes, d'aquest no desnonament. Nosaltres tenim molt clar que ningú pot anar desnonat d'una manera com ha sigut la senyora Mari Carmen, perquè, evidentment, però qui ha de garantir la protecció de totes aquestes persones vulnerables és l'administració, i l'administració és qui ha de donar solucions a aquestes persones. Ha de donar solució perquè aquesta persona, potser ha de tenir una alternativa habitacional o ha de donar un altre tipus de solucions.
1: Carme, ha de donar solucions a l'administració o ha de ser el propietari qui se'n faci càrrec?
4: A veure, és que aquí no s'hi val fer trampes, no? O sigui, el mercat només funciona quan ens va bé i quan va malament que entri l'Estat, no? Això és que fa molta gràcia. Tots aquests lobbies de propietaris, lobbies de grans tenidors, la gran majoria, el que ens diuen és: volem els beneficis de ser rendistes i de treure el màxim profit possible, no? De pujar lloguers al tant com vulguem, però clar, quan la gent té un problema, llavors que entri l'Estat i ens ajudi i ens tregui les castanyes del foc. Home, no. O sigui, això, les coses no van així. És a dir, si el que volem és evitar desnonaments, el que ens cal és que els preus dels lloguers tinguin una mínima connexió amb els sous que cobra la gent. I, per tant, el que cal són topalls de preu perquè els preus dels lloguers siguin raonables, i contractes indefinits perquè no et puguin amenaçar cada 5 anys en fer-te fora. Ara mateix, tu pots haver pagat un lloguer religiosament durant 25 anys i que se t'acaba el contracte i el propietari pot decidir que, bueno, tot i que hagis pagat sempre, tot i que portis els teus fills a l'escola del davant, tot i que tinguis una excel·lent relació amb els teus veïns, que no li ve de gust renovar-te el contracte i no t'ha de donar cap mena d'explicació. Això veiem que és molt problemàtic perquè tendeix a situacions de xantatge, no? O sigui, ens trobem llogaters que tenen problemes d'humitats, problemes amb la caldera, i que diuen: uf, és que em queden 3 mesos perquè se'm renovi el contracte, millor no queixar-me, perquè llavors potser no em renoven. Això no pot ser.
1: A veure, aquest punt, com que anem desgranant en punts, és molt interessant, Toni, vaig amb tu, però aquest punt sí que m'agradaria que me'l comentés. El punt de la renovació automàtica dels contractes. Ara no passa. Evidentment, ara et fan contractes que acaben al cap de 5, de 7 anys, i és el propietari qui decideix si renova o no.
5: A veure, nosaltres el que diem és que, i si es mirés al mercat, hi ha moltíssims contractes, moltíssims, que quan el llogater vol renovar, el llogater renova, i no hi ha cap mena de problema per renovar, eh? Vull dir, perquè si mirem els casos, clar que casos puntuals en podem trobar d'una manera o en podem trobar d'una altra, però hi ha moltíssims propietaris que renoven contínuament en el seu llogater i no hi ha cap mena de problema. Vull dir que tampoc, això és una realitat de mercat, eh? I molts llogaters estan renovant i no tenen cap mena de problema. Vale? Hi ha altres que, a lo millor el propietari, o perquè vol fer una altra cosa amb aquella propietat o el que sigui, doncs en aquell cas no renovaria.
1: O perquè vol guanyar més diners, no?
5: Bueno, o en algun cas vol guanyar més diners i tal. Jo em deixo matitzar una cosa, i és que els propietaris, en general, paguen, hi ha moltíssims impostos al voltant del tema de l'habitatge. I quan dic molts impostos, vull dir moltíssims. Des d'impostos de transmissions patrimonials, impostos de patrimoni, impostos d'IRPF, impostos d'IVA. Si nosaltres mirem tot el que els propietaris paguen d'impostos amb el tema de l'habitatge, és molt superior a el que les administracions destinen després al tema de l'habitatge. Per tant, no és el tema aquest de quan funcioni, va bé i una cosa i l'altra, sinó que senzillament el que s'ha de fer és demanem també a l'administració aquesta responsabilitat. És a dir, si realment recapten amb habitatge moltíssims diners, que facin una mica l'impost finalista i que realment aquests diners després tornin a l'habitatge i realment serveixin per pal·liar totes aquestes situacions de vulnerabilitat.
3: També hi ha una cosa que és que jo crec que en la societat que vivim també voler guanyar diners tampoc ho hauríem d'estigmatitzar. És a dir, una altra cosa és que vulguis escanyar l'altre, però guanyar diners en principi amb el seu sou...
1: Però has d'acabar la frase, Toni, és voler guanyar diners amb la vivenda.
3: Sí, és del que estem parlant. I també amb la vivenda, com en tantes altres coses. Si ho fas dins d'un marc legal, si ho fas no volent escanyar l'altre, si ho fas perquè no ets un fons voltor, perquè estem també abusant de la qüestió dels propietaris. Estem confonent tots els propietaris. Aquí estem parlant de fons voltors, per exemple, però qui no és propietari d'alguna cosa i també en l'àmbit de l'habitatge?
1: Perdona, Toni, he vist que des de Junts, que això és molt rellevant que ho diguem, hi ha hagut un canvi, Junts s'està venint a negociar el Real Decret,
3: canvi,
1: i Junts està proposant obertament prohibir els fons voltor, fer desnonaments i demanen diferenciar el petit propietari del gran fons voltor.
3: Jo aquí veig tant canvi en Junts com el PSOE, que se n'ha vingut a negociar, cosa que abans no hi havia hagut molta voluntat, tampoc per part del PSOE, entre altres coses per la pressió també a la seva esquerra de Sumar, perquè jo moltes coses del PSOE, quan preguntaves, perquè com a periodistes hem de preguntar, els senties molt més còmodes molt sovint en propostes que feia Junts amb algunes de Sumar, el que passa és que comparteix govern amb qui comparteix govern. Per tant, jo crec que amb això el que hem de veure és no simplificar, és a dir, que estem en un debat molt polaritzant i que tendeix molt a la simplificació. Ara tot és el decret Mari Carmen, i ara escoltàvem aquest representant del sindicat de llogateres, el Gonzalo, que deia el decreto Mari Carmen debe salir tal y como el sindicato de inquilinas lo ha concebido. No. És que no és així, no va així.
1: Sí, no es pot tocar res.
3: Sí, no va així en democràcia. Vull dir, ells faran de lobby, hi ha lobbies de propietaris, hi ha lobbies com el sindicat de llogateres, i apretaran ells per una banda, uns altres per una altra, perquè els representants polítics tirin cap a una qüestió que marquin les majories que hi ha al Congrés en un moment determinat. I el cas és que jo no sé qui té la fórmula, però, diguéssim, 10 governs per Espanya i per Catalunya han passat de tots els colors, amb polítiques de dretes, d'esquerres, de centre, de més esquerra. En aquests moments, per exemple, Sumar, que Yolanda Díaz l'he vist renascuda avui, estava desapareguda des de fa no sé quant de temps i ara torna a aparèixer, escolta, estan al govern d'Espanya, condicionen el govern de Catalunya amb els seus pressupostos, han liderat el govern d'una ciutat com Barcelona i tantes altres durant molt de temps, i les solucions no han arribat. L'excusa no pot ser sempre que hi ha altres molt dolents que ho fan molt malament i amb molt mala intenció.
1: Toni, però tu veuries bé aquesta estabilització dels contractes de lloguer, perquè aquest decret amb el que s'està treballant té diversos punts.
3: Sí.
1: Hem parlat de la protecció als desnonaments, ho hem abordat. Hem parlat de la prohibició de la compra especulativa a fons voltors. I el tercer punt és l'estabilització dels contractes de lloguer.
3: Posar en desgravar lloguers, hipoteques, blindar els petits propietaris. Hi ha moltes mesures que crec que amb una no ens en sortirem.
1: Kiko, va, t'escoltem a tu i vaig amb l'Anna.
2: De fet, la qüestió de l'habitatge, ja en vam parlar aquí fa cosa de la temporada passada, amb un expert que venia de la Universitat de Barcelona. En certa manera, el problema que tenim és que les mesures són tàctiques. És a dir, no hi ha hagut una estratègia d'habitatge a tot l'Estat.
1: Això crec que és amb el que us posareu d'acord segur, Carme i Anna, no?
2: Sí, però no passa res per admetre que si l'habitatge és un bé de mercat però és un bé escàs i que, per tant, tampoc hi ha hagut un control demogràfic ni hi ha hagut un control de planificació i tothom ha respost als seus interessos particulars, escolta'm, amb això, si s'ha de fer una aposta més comunista, doncs es fa. I es planifica. I es planifica com? Doncs si convé fer una moratòria dels donaments, doncs es fa. Si convé obrir més la planificacions urbanístiques, doncs es fa. Si s'han de reduir impostos a la gent que vol endreçar propietats antigues que pugui tenir al centre d'Olot o a Prats del Lluçanès, doncs es fa. Que s'han de decretar que a partir d'ara els contractes de lloguer siguin indefinits amb una certa garantia de pagament, doncs es fa. Són apostes valentes de qüestió... Escolta, tot està inventat, només cal mirar al nord d'Europa.
1: Ja, però ho dius molt fàcil, Quico, doncs es fa.
2: Sí,
1: es fa. Si té un suport...
2: Sí, però fitxeu-vos. Fitxeu-vos, les coses de debò no es fan. No es fa l'habitatge, no es fa política de mobilitat, no es fa política de demografia. És el que estem dient contínuament. I al final, tots són pedaços que vas endreçant i quan et surt un degutall...
3: Sí, però fixa't que diu la Gemma, diu, no es fa perquè no sortiria ara al Congrés. Però, per exemple, a la legislatura passada hi havia majoria d'esquerres i tampoc es va fer.
2: No.
3: És a dir, per tant, no és una qüestió d'ara. És una qüestió que segurament el problema està en que no hi ha una sola solució i que vivim també un univers en el que la polarització influeix moltíssim en tot, no només en aquesta política. I és molt trist que no es posin d'acord els polítics.
1: Per què no es fa, Carme? Per què no es fa, en general? S'ho pregunto a les dues. Per què no es fa?
4: Jo crec que, com deia el Toni, la legislatura anterior és molt decebedora. És a dir, hi havia majories claríssimes i en aquell cas va ser el Partit Socialista qui va estar frenant que la llei d'habitatge fos una cosa molt més ambiciosa. Jo coincideixo que amb l'habitatge no es tracta d'anar fent pedaços i petites polítiques i petits decrets, sinó que es tractaria de tenir una visió ambiciosa i a llarg termini, no? Que tant endreci el mercat i posi normes clares com garanteixi que tenim un parc d'habitatge públic decent, comparable als països del nostre entorn. Perquè tots els països del nostre entorn el que fan és, d'una banda, tenir un parc públic decent, però també regular les normes del mercat perquè l'especulació estigui com a mínim continguda. Això la legislatura anterior no va passar, no? Recordem l'Àvalos, no? Que deia la vivienda es un derecho, però també és un bien de mercado i per tant no volem regular res. I ara, de fet, jo crec que ens trobem en la situació, o sigui, en les conseqüències d'una primera legislatura molt poc ambiciosa. I, de fet, és per això que avui estem convocant a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos per dir-li a Pedro Sánchez.
3: Però, Carme,
4: és l'última oportunitat d'aprovar alguna cosa que tingui sentit. Hi ha les forces ara mateix.
3: Una cosa que puc només apuntar. Quan l'Àvalos deia això, és a dir, que l'habitatge sigui un bé de mercat, això no és incompatible amb que s'hagi de regular. Perquè per això vivim també en una societat que posa lleis, que té normes. I, per tant, un bé de mercat no, automàticament no és la llei de la selva. Això és el que no hauria de ser. Mm. Clar, i tu dius, és a dir, els països del nostre entorn tenen un parc d'habitatge... Mira, jo recordo que fa... Haver-ho llegit, perquè jo no ho vaig viure, però que als anys de la transició, quan a més es venia d'un règim dictatorial, la major part de partits es situaven a l'esquerra, centre-esquerra, a l'esquerra o bastant a l'esquerra. Jordi Pujol va dir en un moment determinat que ell s'inspirava en la socialdemocràcia sueca. I Josep Pla va dir que estava bé això, però que l'únic problema que tenia és que a Catalunya hi havia molt pocs suecs. El concepte és que jo crec que de vegades ens comparem amb altres països on no serveix la plantilla exacta. Exactament, perquè, i malauradament, de vegades, i a vegades en positiu, Catalunya, dins de l'estat espanyol, té una plantilla determinada i uns problemes i uns hàndicaps que no els té molts països del nostre entorn, tampoc.
4: Una pregunta, tornant al tema que comentaves, crec que és important, l'habitatge és un bé de mercat, però el que tenim un problema, que és que l'habitatge dona rendibilitats molt, molt, molt més elevades que qualsevol altre sector econòmic ara mateix, no? És a dir... No, el que no
1: però
4: pot ser...
1: el representant dels propietaris t'ha dit abans que tenen també molts impostos.
4: Bueno, parlem d'això. Hi ha bonificacions fiscals pels propietaris que van fins al 90%. Això vol dir exempcions, o sigui, exempcions enormes. Un treballador, tots els que avui ens hem llevat per anar a treballar i no per viure de la feina aliena, paguem impostos sobre el 100% del nostre sou. Vull dir...
3: I el Carme, no... a tots, quan dius els propietaris, són tots els propietaris? Perquè, és a dir, aquí hi ha de grans, mitjans, petits, i jo crec que una persona que tingui, per exemple, un pis, i que el vulgui, i que jo he vist gent de dretes, d'esquerres i de centre, que tenen un pis i que una segona residència o que el posen a lloguer... No tenen tots aquests avantatges. És a dir, la problemàtica del petit propietari, que no és la d'un fons voltor, no és que visqui amb l'abundància.
4: Les exempcions fiscals són per tots els propietaris. I
3: amb les càrregues també
4: corresponents. El problema és tenir un país pensat perquè et surti més a compte dedicar-te a llogar pisos o dedicar-te a la indústria o a l'economia productiva que...
3: No et surt a compte si ets petit propietari.
4: La burgesia ha passat d'invertir en indústria, en coses que generen valor, a simplement comprar pisos, vendre's, comprar pisos i llogar-los. Això és improductiu.
3: Vull dir que realment...
1: Que l'Anna contesti, que és la directora general de Som Habitatge.
3: A mi em genera dubte, com a periodista, és a dir, el fet aquest de dir als propietaris, per exemple, al moment, m'agradaria entrar a escala. És a dir, és el dubte que tinc. Perquè qui viu avui en dia de l'habitatge que realment no siguin aquests grans tenidors, per exemple?
1: Segur que té resposta a això.
5: Exacte, jo crec que aquí hi ha diversos temes. La primera és, quan parlem d'impostos, n'hi ha molts al voltant de l'habitatge. Vull dir, evidentment, les extensions de l'IRPF és un d'ells. Però si nosaltres mirem en global tot el que recapta l'Estat amb tots els tipus d'impostos que hi ha al voltant de l'habitatge, no destina després en els pressupostos ni un 20% de tot el que ha recaptat en temes d'habitatge. Per tant, parlem en forma global, no parlem d'excepcions d'una de l'IRPF, sinó que parlem de forma global, que hi ha molts impostos. Per tant, nosaltres el que diem és que realment el propietari aporta moltíssims diners a el que seria l'Estat amb tots els seus impostos abans de que arribin això. Per tant, jo crec que aquest és un punt important. I l'altre punt que estàvem parlant, ara comentàvem amb el tema de... Perdona, el...
1: Hem parlat d'això, hem parlat
3: de la regulació.
1: Congelació dels lloguers...
5: La congelació dels lloguers i això. El problema de la congelació dels lloguers és que, a més, no s'estan congelant. És a dir, a la resta d'Europa sí que pot haver-hi, que hi ha llocs que hi ha contractes indefinits, però no hi ha congelació dels lloguers. I l'únic cas que s'assembla més, que és el dels Països Baixos, que seria més el que s'assembla, el que estan proposant, ho van implantant l'any 2024, ja s'ha vist que no funciona i fins i tot estan plantejant, a gener del 2027, estan plantejant canviar la llei, perquè no funciona. També aquí a Catalunya hem vist que no funciona. Què és el que passa quan passa això? Tens dos grans coses. Primer és que el mercat normalment treu oferta perquè descontem una cosa, és a dir, la majoria del mercat que hi ha són petits propietaris, no són rentistes que viuen d'això. Tots tenen les seves feines i tenen un o dos pisos llogats, la majoria, que el que estan fent és que els posen al mercat de lloguer, però no viuen d'això. La majoria de la gent no viu de les rentes. Faltaria més. Hi ha alguns que sí que viuen, però no tots.
1: Però llavors, Anna, puc dir que una minoria és la que està fent molt mal al mercat de l'habitatge? És a dir, la majoria no fa això, però pot ser que hi hagi una minoria que és la que està fent molt mal al mercat de l'habitatge. Aquí vostè també distingiria entre els fons voltor i els petits propietaris, com està fent junts?
5: A mi el que m'agradaria entendre també és una mica què significa fons voltor, perquè jo, dintre del mercat, que m'hi he bellugat bastant, he arribat a sentir que amb una empresa que es dedicava a fer habitatge de protecció oficial li han dit fons voltor. Per tant, m'agradaria entendre què significa el voltor aquest darrere dels fons. Vale? Jo crec que una de les coses que hem de tenir molt clares és que, i això ho ha dit el Banc d'Espanya, ha dit que fa falta moltíssim habitatge i s'ha de construir aquest habitatge. Totes les administracions, totes, han decidit i han dit públicament que si no hi ha una col·laboració pública o privada serà impossible fer tot aquest habitatge. El que no podem fer és que qualsevol privat que decideixi entrar a ajudar a fer tot això se'l qualifiqui de fons voltor i se'l qualifiqui d'especulador i se'l qualifiqui de tot això. Per tant, si nosaltres volem que hi hagi habitatge i volem que aquest habitatge funcioni, el que hem de fer és que tots els actors estiguin ben reconeguts. I quan diem ben reconeguts, hi hagi respecte d'uns pels altres, perquè evidentment no hi ha llogaters sense propietaris ni propietaris que puguin llogar si no hi ha llogaters. I per tant, ens hem d'entendre tots. I el que no té sentit és que qualsevol persona que sigui un propietari se'l tildi allà d'especulador, de fons voltor, perquè què significa fons voltor?
1: Va, em queden un minut, el minut final, Carme.
4: Sí, no, jo crec que
1: contesta-li a l'Anna.
4: És important entendre que, tot i que hi poden haver petits propietaris, el mercat va cap a la direcció contrària, s'està concentrant. Cada cop hi ha més habitatges en menys mans. De fet, si mirem qui està comprant, el que veiem és que el 60% de les compres que es fan ara es fan sense hipoteca i del 40% que es fan amb hipoteca, la gran majoria són per inversió. Per tant, qui compra no és per viure i qui compra és per posar lloguer. De fet, en ciutats com Barcelona, en els últims 15 anys, la meitat dels pisos els han comprat propietaris que tenen 8 pisos o més. Per tant, tot i tenir un mercat relativament atomitzat,
3: serveix
4: cada cop...
3: Serveix per la legislació autonòmica, per exemple, que s'ha fet? Perquè aquí, en teoria, és avançada, no? A Catalunya s'han aprovat...
4: Per contenir preus, clar.
3: Vull dir, és diferent a Madrid, per exemple, del que passa a Catalunya
4: o sigui,
3: el que pot passar a Madrid.
4: No hi ha hagut lleis que adrecin la qüestió de la concentració de la propietat. Podríem tenir... Ara està parlant amb Junts, no? Podríem tenir una llei que fes com els Països Baixos o altres països i que digués prohibim les compres especulatives.
3: Però vam fer una llei de l'habitatge, no?, al Parlament de Catalunya.
4: Vam fer una llei de contenció de rendes.
3: De rendes.
4: Tenim una llei de contenció de rendes que ha contingut els lloguers, però el gran problema és que tenia un forat gegant, que es diuen lloguers de temporada, no, que és precisament el que s'està intentant adreçar ara amb aquest decret. Clar, és el que dèiem abans, cal fer lleis, però cal fer-les ben fetes i complertes, sense forats.
1: Carme, hi ha una cosa més. Què és per tu un fons voltor?
4: Un fons voltor és una empresa que té molts inversors, o sigui, que és un fons, no?, que té molts inversors dins d'ella, que normalment compta amb beneficis fiscals i es dedica a comprar barat i vendre car, o comprar barat i llogar car. És l'especulació més que... A Espanya han tingut un molt bon tractament, no? Des del 2013 gairebé no paguen impostos. De fet, Rajoy... la bombolla dels lloguers, de fet, ve en gran mesura perquè es canvia la llei i es donen beneficis fiscals a tots aquells...
1: És que l'Anna ho havia preguntat, què s'entenia per fons voltor. La Carme Carazo li ha donat la seva definició.
5: Jo el que he de veure és que hi ha molts temes amb la rendibilitat, amb els temes de l'habitatge. Construir és molt car, rehabilitar és molt car i rehabilitar el parc d'edificis és molt car. Per tant, les rendibilitats que hi ha a dintre del que seria l'habitatge moltes vegades no són tan altes com es pensa, sobretot quan anem a temes de lloguer. ¿Vale? Per tant, aquí s'hauria de parlar amb números sobre la taula i veure el que realment és voltor i el que realment
3: no és. Però a mi sí que em fa por, aquesta gent que compra edificis sencers, per exemple, ara ho dèiem a Madrid, no és gent, són empreses, són fons, que compren edificis sencers. Això ja és una altra cosa i crec que aquí sí que s'hi pot posar la banya, no? És a dir, és interessant diferenciar.
1: S'hi ha de posar la banya, no?
3: Entre el que és...
5: Jo crec que el que hem de fer és...
1: L'inversor que compra un edifici sencer fa fora tots els inquilins, es dedica a rehabilitar-ho...
5: Aquí s'han de posar normes, evidentment. S'han de posar normes i s'ha de veure com es fa això de manera que la convivència entre les persones que hi estan visquent, els ciutadans i tal, no s'alteri. Per tant, aquí s'ha de fer proteccions i aquí sí que s'ha de fer segurament cirurgia des d'un punt de vista d'analitzar quins són aquells casos en els que realment no s'està complint la funció que s'ha de complir amb l'habitatge.
1: Val, doncs, de moment ho deixem aquí, dic de moment, en seguirem parlant segur. La directora general de Som Habitatge, que és la Unió de Propietaris de Catalunya, Anna Puigdevall, ens ha acompanyat, moltes gràcies. I Carme Carazo, que és la portaveu del Sindicat de Llogateres.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Carme. Les 9:03, me'n vaig a Ceuta. Mireu que avui us anava a dir com ha canviat la conversa política en el nostre país. Ja gairebé no parlem de Ceuta, parlem molt de vivenda. Doncs bé, acabem de conèixer una notícia que té a veure amb el delegat del govern a Ceuta. Torno amb el nostre company, amb el Bernat Arrandiz. Bernat, bon dia.
6: Bon dia, Gemma. Us podem confirmar a aquesta hora que el delegat del govern a Ceuta ha presentat la seva dimissió. Segons fonts de la Moncloa, Miguel Ángel Pérez Triano va presentar la seva dimissió ara fa uns dies. Aleguen una decisió personal i humana després de molts dies, moltes setmanes de molta feina. Veurem, avui està previst que doni explicacions, veurem què és el que diu Miguel Ángel Pérez Triano i veurem si la ministra i portaveu Elma Saiz s'hi refereix en la visita que tindrà avui a la delegació del govern al Ceuta. Centre de Ceuta. Recordem, la dimissió del delegat del govern arriba després que el seu cap de gabinet dimitís, renunciés del seu càrrec l'11 de setembre, després d'haver assegurat que havia avisat al delegat del govern de la informació del CNI d'una suposada creuada massiva de migrants que es va donar ara fa dos mesos. Per tant, és la segona renúncia a la delegació del govern i ara el Consell de Ministres té sobre la taula la formalització d'aquest relleu, una cosa que podria passar en la reunió de demà.
1: Gràcies, Bernat. Doncs una primera valoració, us demano, Quico, una primera valoració d'aquesta dimissió. Notícia important, la que acabem de conèixer, el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit, ha comunicat el seu desig de no continuar el seu càrrec.
2: Era previsible perquè, com a delegat del govern, ell insistia sempre a dir que havia advertit d'una situació que es podia desbordar en qualsevol moment. De fet, no només era ell, sinó els diaris i la premsa local de Ceuta, si els seguies una setmana abans i fas una mica de recuperació a Maroteca, ja ho estaven advertint. De fet, alguns...
1: Tu recordes que quan va dimitir el seu cap de gabinet...
2: Sí,
1: tot el
2: WhatsApp famós.
1: Exacte, el WhatsApp famós, que ell deia que ja l'havien avisat, que havia avisat el delegat del govern de l'entrada aquesta massiva de manera irregular, i ell va assegurar al principi que no.
2: Que no
1: li havien donat...
2: Que no li havien donat aquesta informació, però que ell sí que havia informat de que, escolta'm, que la cosa semblava que es podia desbordar en qualsevol moment per les informacions que hi
1: rebia. Quan li va dimitir el cap de comunicació va ser perquè hi havia una total incompatibilitat, va dir ell, entre el que afirmava el cap de comunicació i el propi delegat, Toni.
3: En tot cas, si, com deia el Quico, això era previsible o era lògic que és passant, és una mica ja comença a ser molt complicat pel govern de Pedro Sánchez que les coses més lògiques o més previsibles triguin tant en arribar o que s'hagin de podrir tant perquè hi hagi conseqüències, perquè crec que aquesta setmana, la setmana passada podia estar a Madrid. Jo crec que podrem preguntar al Lluís si també ell que hi és notes xup-xup, no? I els xup-xups hi ha diversos. A Madrid sempre hi ha la Villa i Corta i deu ser una cosa, no? Ara que sí, eleccions al febrer, març, tal. Però també hi havia molts que deien i especulaven al voltant, gent al voltant del govern d'Espanya, de dir, ostres, la Mari Carmen, això pot ser un gir d'agenda. Dius, això pot ser un gir d'agenda que sigui aquell moment que no ens esperàvem, que giri en certa manera l'ull de l'opinió pública, la pressió. Molt bé, doncs això pot passar, que l'opinió pública giri cap a una qüestió com la de l'habitatge, que en teoria és un entorn en el que es podria sentir còmode, no? Un frame, no? un marc mental o de debat on es podria sentir còmode el govern d'Espanya. Una altra cosa és si no se'ls hi va el tret per la culata, és a dir, que al final qui hi ha el govern ara és Pedro Sánchez i no Mariano Rajoy, com quan els indignats a l'altre moment. Però l'altre és que se li sumin fronts de problemàtica, és a dir, que no vegin o que hi hagi una part de l'opinió pública que no identifiqui que el seu govern o les seves polítiques són la solució per la qüestió de l'habitatge que està al centre del, que estigui al centre del debat, però que l'acompanyi o el segueixin acompanyant altres fronts com el de Ceuta i el de la immigració, on també tenen un hàndicap important.
1: Doncs justament avui és un dia en el que un diari com El País, per exemple, porta tota una informació doble plana on ens diu que el delegat del govern a Ceuta va demanar reforços al govern una setmana abans de l'avalanxa.
2: Que de fet hi ha un estudi interessantíssim de la setmana passada, de l'Elcano, en el qual la síntesi és: va fallar el sistema de seguretat nacional, no el sistema d'informació. És a dir, que la FIFAS, el CNI, el Servei d'Informació, la
3: Margarita Cofín, Robles,
2: etcètera, tots aquests, i la Margarita Robles, a la seva mal compareixença del passat dijous, també fa una defensa aferrissada del CNI, que també, no sé, jo tampoc m'hi enganxaria els dits, però, en certa manera, el que ven a dir és que la translació d'aquesta informació, efectivament, en el Sistema Nacional de Seguretat, va fallar.
1: Va, afegeixo aquesta conversa a Lluís Orriols, és professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III. Professor Orriols, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Fixa't, Lluís, que anava a començar dient-li com ha canviat la conversa política. Ara estem parlant de vivenda, estem parlant d'habitatge, ja no parlem de Ceuta. Fa un minut, fa cinc minuts, hem pogut saber i hem confirmat que ha dimitit el delegat del govern a Ceuta, Miguel Pérez Triano. Com deixa això el govern i com toca això la crisi a Ceuta?
7: Bueno, hi ha com dues lectures, no?, davant d'una dimissió d'un càrrec polític. La primera és deixar que la pressió s'alliberi una miqueta. Quan hi ha dimissions, tot i que en Espanya som poc propensos a buscar aquesta solució, permet als governs que la olla a pressió baixi una miqueta, no? Perquè hi ha rendició de comptes, s'accepten part de les culpes i es depuren amb algunes dimissions, no? Aquest cas podria ser una forma d'alliberar pressió. Clar, depèn del tipus de dimissió. Si és una dimissió protesta, si és una dimissió, diguéssim, per dir, bé, jo estava en una situació diferent a la del govern central i dimiteixo per desacords amb el govern central, el que fa és posar més pressió encara, no? Per tant, probablement no servirà com una forma d'alliberar pressió.
1: Clar, i a partir de la informació que jo deia que hem llegit al País, Quico, podem deduir que el que diu el Lluís és així, no servirà per alleugerar la pressió.
2: Al contrari.
1: Perquè ell, si se'n va denunciant que ell havia demanat reforços.
2: Exactament. Diu, jo no pagaré el pato, per entendre'ns, eh? O sigui, no,
1: i qui
2: no
1: pagarà el pato?
2: Home,
1: servir la teva...
2: no ho sé, però...
1: Qui pagarà el pato de Ceuta?
2: Jo és que la crisi de Ceuta ho veig molt difícil que es pugui superar, a no ser que hi hagi un efecte detonant, com el decret de l'habitatge, etc.
3: Però
2: això és un problema que no es pot gestionar,
3: no, però...
2: ni generacionalment. Bueno, és que ni que entri la dreta visigòtica a la Moncloa, això ho arregla.
3: Depèn de moltes coses que no totes estan en mans del govern d'Espanya. És a dir, aquí juga gent, això que està passant, quan arribarem, en el fons, algun dia a saber com va passar tot plegat. És a dir, la crisi de Ceuta, aquesta, concretament, que va desencadenar totes aquelles persones que van saltar la tanca, etc.
1: Després serà amb nosaltres Jorge Dezcaller, que serà molt interessant
3: molt.
1: Saber el que va ser màxim dirigent del PSOE, per exemple. Quina versió té ell del que va passar?
3: I ell sap a propòsit d'aliances geoestratègiques que poden estar al darrere, però aquesta és una part a la qual podrem preguntar-nos o demanar-nos per què s'han activat ara, per què es poden tornar a activar, per què hi seran, per què no, quins moviments hi ha, però després hi ha la part de la gestió del govern, que és obvi que sí que trasllada una sensació del que no havia caracteritzat a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era un personatge amb molts reflexos. Mm. No, això del manual de resistència s'ha dit mil vegades perquè era aquella capacitat de reposar-se davant de l'adversitat. Sí. Ara la sensació que dona és d'un esgotament important. Llavors, aquí té l'opció, la possibilitat, de sorprendre'ns a tots i resoldre-ho, tot i que ja va tard, o seguir exceptuant aquesta sensació de final de cicle. Una altra cosa és que això el mati, perquè havíem dit, o s'ha dit del dret i al revés, que això de la crisi de Ceuta seria l'enèsima, com ho deien això, no sé, lapidació, com dir-ho, l'enèsim punt i final de Pedro Sánchez. Ara he sentit, aquesta setmana, que tornaven a dir, ara, aquesta, em sembla que era el mateix Rufián, que deia que això de la qüestió Mari Carmen podria ser el nou punt i final de Pedro Sánchez. Cada setmana hi ha un punt i final de Pedro Sánchez i no acaba d'arribar mai, exactament.
1: Oriol, però clar, el tema de l'habitatge, d'entrada, un podria pensar que li és més favorable als socialistes que no el de la immigració, que no pas el de Ceuta.
7: Bé, el paper que té l'habitatge sobre, o les sinergies que té amb la política electoral, amb el vot, és molt complexa. No hi ha una direcció clara, és dir, o un inequívoca. En primer lloc, sabem què sap la ciència política sobre aquestes qüestions. La primera, ser propietari favoreix a la dreta. Sabem que polítiques actives de propietaris, de tenir propietaris de cases en comptes de llogaters, i molt particularment si no són llogaters de vivenda pública, favoreix a la dreta. I això ho sabem des de les polítiques de vivenda de Margaret Thatcher. Augments dels preus de la vivenda entre propietaris, i en Espanya sabem que més de 2/3 dels espanyols són propietaris, favoreix el govern. És a dir, quan hi ha augments de govern, augments de preus de vivenda, hi ha sensació percebuda, encara que sigui de primera vivenda, que és una il·lusió, però és una percepció d'enriquiment. I això, la sensació d'enriquiment ajuda als governs, no? Per tant, podem dir, en un primer estadi, augments de la vivenda fa que hi hagi sensació d'enriquiment per part d'aquests propietaris, no? Que són majoria a Espanya. Però, en canvi, quan hi ha crisis de vivenda, que hi ha un drama social, quan es polititzen problemes d'una porció important, inclús dels propietaris que tenen fills que acabaran tenint aquest problema, llavors acaba això girant-se en contra del govern, i jo crec que ara mateix estem en aquesta situació, en una situació de crisi de vivenda on la gent ja no ho percep, aquest 20% o 20 i pico % de gent que està en aquesta situació ja no ho percep com un problema personal, que ha de lidiar, que ha de buscar ajuda familiar per pagar l'entrada, per viure amb els seus pares, ja ho percep com un problema social. Quan es socialitzen els problemes particulars és quan exploten els problemes en política. És a dir, la política és quan es polititza lo personal. I aquí estem veient un cas de manual de politització d'un problema personal. I això són molt males notícies pel govern, molt males notícies. No és que el govern pugui fer un decret o Mari Carmen, o que la qüestió de la vivenda és una qüestió social i això desplaci i pivoti l'agenda pública, algo que és propietat del govern. No. Estem davant d'una situació de crisi, de sensació d'un problema social important i que el govern acabarà patint. Per tant, jo et diria, el govern està davant d'una situació ceutera dolenta. Aquesta situació, jo et diria, és dolenta o pitjor? És dolenta i pitjor, sí. I et diré per què també, perquè tensiona el govern de coalició. Aquest govern de coalició sap que aquesta qüestió, si no la gestiona bé, i ja ha gestionat molt malament aquest govern de coalició moltes altres qüestions, pot acabar enfonsant-se més del que s'està enfonsant amb el govern, amb el govern del Partit Socialista.
1: Clar, això és així, la pressió del carrer és una cosa, però la pressió de sumar amenaça directament amb no seure's al Consell de Ministres si no se li donen totes les mesures que demanen. Però clar, paral·lelament també hi ha Junts, hi ha PNB, és a dir que...
3: Podemos. Que també ficarà la dita a l'anàfora de que els de Sumar es venen baratos al PSOE, és a dir, que hi ha una situació endimoniada. Ara sí que és veritat que potser té un valor d'oxigen. Parlàvem ara, deia el Lluís, que ho han gestionat malament, o que s'han gestionat en diferents fronts malament. I si ara resulta que ho fan bé? Vull dir, que tenen una oportunitat de...
1: Toni,
3: tenen una
1: oportunitat... Em sorprens?
3: No, vull dir... Jo sóc optimista a la vida en general, però vull dir...
2: S'ha assimilat ja com un problema social.
3: No, però vull dir...
2: Cronificat.
3: Però no podem descartar...
2: Un problema social cronificat, i que a més veuen un govern incapaç de resoldre-ho.
3: Però no podem descartar que els polítics facin la feina.
2: Obviant que els altres governs també van ser incapaços de resoldre-ho. Però en qualsevol cas, Això sí que genera més desconfiança cap al govern que està gestionant això. Un govern que permet que la policia, els antiavalots, vagin en una casa d'una senyora que tots vam veure com està i la facin fora cops de porra.
1: No, perquè, ara, Quico, això, perdoneu, ja que el Lluís és professor de polítiques, és molt interessant observar amb molt d'interès el que està passant. És a dir, l'any passat es van produir 25.000 desnonaments a Espanya.
2: Sí.
1: Cap va generar aquest enrenou. Bueno. I què ha passat, Lluís? Perquè ara s'encengui l'espurna, no? La política... Sí. Com d'interessant és analitzar com necessita símbols. I aquí ha aparegut la Mari Carmen. Mm-hmm.
7: Ja, però jo vaig tenir aquesta mateixa sensació la setmana passada, quan vaig veure protestes al carrer, de veure que s'ha superat aquest llindar, no? Perquè tal com funciona l'opinió pública és de la següent forma. L'opinió pública pot acabar tenint un procés de desencant o enuig del govern o dels seus governants o del seu partit. Aquest enuig va compatible amb una sensació també de lleialtat, no? És a dir, és el meu partit, és el que he votat, per tant, bueno, estic enfadat, però diguéssim, no hi ha un procés de trencament, sinó el que diria un economista, ja en comptes de la sortida hi ha la veu, no? Et queixes més que protestes o ja surts al carrer i en última instància el deixes de votar, no? També hi ha aquesta sensació de que ara està la vivenda, és un problema més personal que social, no? Que està dient... Quan passen aquestes qüestions és quan s'arriba a un umbral de tolerància que se supera i que a més es polititza lo personal. Que estem en aquest, jo crec que estem en aquest nivell. Quan estem en aquest nivell, jo diria, és molt difícil que la gent torni un altre cop a l'estadi anterior. Mira, quan una persona està enfadada, pots desenfadar-la si corregeixes, si respons al seu estímul d'enfadament. Però quan la persona ja trenca, està en aquest procés de ruptura, ha superat el seu llindar de tolerància, quan ja ha superat el llindar de tolerància, ja no és tan fàcil que torni un altre cop a confiar en el partit o en el govern. Per tant, totes aquestes persones que han sortit del carrer, que probablement ja han superat aquest llindar de tolerància, una llei Mari Carmen no els farà tornar enrere.
3: No, segurament.
7: Això per un cantó. I el segon és també, per el que es comentava ara a la taula, és perquè la llei de Mari Carmen, el que es pot fer el dimarts, és només la punta de l'iceberg, que s'està parlant dels desnonaments, però aquí hi ha un problema de vivenda que és crònic, sistèmic, que afecta de forma doncs molt, molt important una porció que no és majoritària, però bastant important de la societat espanyola. No? I això... en fi, no se solucionarà aquest dimarts.
3: No, i aquí hi ha, evidentment, hi ha qüestions que no se necessiten d'una certa iconització, una certa icona, un cert element que generi una representació o una identificació en un moment determinat, però també és un acumulat, no? És a dir, hi ha aquella gota que fa vessar el got. En aquesta gota que fa vessar el got, jo la setmana passada també m'ho mirava amb ulls més de qui estudia el món de la comunicació, no? Dels éssers humans, però també del poder i de l'entorn que vivim. I jo identificava la importància que encara tenen els mitjans de comunicació clàssics, malgrat tot. És a dir, en un temps en el que diem que van de capa caiguda, que les xarxes faran tal... Jo la setmana passada vaig veure la cobertura que se li va donar a la Mari Carmen. I aquella cosa de la vida en directe que tots volem tenir, no? I que els mitjans, no? I aquella connexió en directe i l'atenció de si serà desnonada, no, els diferents... Les

0: diguem-ne, si em permets, i baixant-ho molt a l'orfebreria ciutadana, aquest emprenyament general, per exemple, amb el teu partit de lleialtat de vot constant, jo no sé si problemes socials o problemes personals que es polititzen, com l'habitatge, com la demografia, com la percepció o no percepció de seguretat, com que els bancs fan amb tu el que volen, com que les companyies energètiques et facturen com volen i t'ho tornen quan volen, etc. Això no és anar més enllà de castigar un govern, sinó de castigar un sistema. Seria aquesta l'explicació, per exemple, d'aquesta mena de populisme extrem que sembla ser que demoscòpicament està molt premiat?
1: Jo crec que sí, i jo et diria que és un càstig a dos temps, o un càstig que és bidireccional. Aquest govern patirà això, ho patirà. Com ho vam veure en el 15M, que semblava com contradictori, no? Gent ocupant el carrer, protestes per reivindicant una agenda social, i que el Partit Conservador, el Partit Popular, acabés guanyant per majoria absoluta més àmplia de la història electoral del nostre país, no? És a dir, algú podria dir què està passant aquí. És que hi ha dos elements aquí. Hi ha l'element de càstig del qui està governant, governi qui governi. Quan les coses van malament, els governs pateixen, i això ho sabem des de que hi ha democràcia, no? I per tant, aquest govern, en el cas de la vivenda, igual que Ceuta, no són bones notícies. No són bones notícies perquè ho acabarà patint. Una altra qüestió és quan hi ha la fase de ruptura. Perquè les lògiques que tenim a la política tradicional és que quan un govern ho fa malament, doncs votes un altre govern, o si no vols votar altre govern, simplement no votes aquell dia i acaba governant per termes relatius, acaba guanyant l'altre, i hi ha un reemplaçament entre Partit Socialdemòcrata, Partit Conservador, o el que hi hagi en cada país, no? Però què passa quan tots els partits acaben fracassant? És a dir, és una qüestió sistèmica, és el sistema el que no permet, no és permeable a les demandes dels ciutadans, que és el que estem vivint ara mateix, que governi qui governi, els ciutadans veuen frustrades les seves expectatives, perquè no perquè siguin governants dolents o malvats, és que simplement són governants impotents, que no tenen les eines suficients com per poder regular moltes de les qüestions que inquieten a la societat, no? Quan passa això, hi ha la fase de la ruptura. Aumenta la tecnocràcia, el populisme, hi ha tots els backlash, no? Els backlash que veiem últimament. Per tant, veiem les dues coses, governs triturats i sistemes de partits també, en última instància, també malgastats amb noves formacions polítiques que emergeixen.
2: Doncs, Lluís, ho deixem aquí. Lluís Orriols, moltes gràcies. Com sempre, molt interessant escoltar-te, professor de Ciència Política de la Carlos III. Gràcies, Lluís, bon dia.
1: Un plaer, com sempre.
2: Adéu, bon dia. I hem de recordar que avui Pedro Sánchez és a Barcelona, eh? Recordeu, té l'agenda molt apretada, i se la trobarà plena de protestes. S'han convocat protestes amb motiu d'aquesta visita. Però deixeu-me reprendre la notícia que us hem donat aquest matí, i és que ha dimitit el delegat del govern a Ceuta, Miguel Pérez Triano. Això fa que tornem a col·locar el focus a Ceuta. Aquesta setmana es farà 2 mesos de l'arribada dels immigrants, arribada massiva. I a aquesta hora volem saludar a una persona que coneix bé Ceuta, sobretot coneix bé el Marroc, diguem-ho així. M'atreviria a dir que coneix molt bé els secrets del Marroc. Ell va ser ambaixador d'Espanya a Rabat, director del Centre Nacional d'Intel·ligència, el jefazo dels espies, que li agrada... Al Quico Sellers li agrada dir això.
3: El jefazo.
2: Ens atén des de Vall de Mosa. Jorge Dezcallar, bon dia. Gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Gemma. Això del jefazo, m'agrada.
2: Oh, li agrada molt el Quico Sellers, sempre em diu el Death Caller, és el jefazo dels espies. Ho sap tot. Doncs si ho sap tot, jo dic, vostè ens sabrà dir 2 mesos després, vostè entén que el govern encara no sàpiga qui va ordenar, qui va planificar l'assalt a la frontera. És normal que encara no ho sapiguem?
4: No es normal. La verdad es que no es normal que 2 meses después continuemos en la ignorancia de saber tantas cosas en relación con esta crisis, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Cómo se planeó? ¿Cómo es posible que 2 meses más tarde sigan esta gente tremenda viviendo en esas condiciones deplorables en esa playa, ¿no? Que parece un campamento de Sudán. Es algo que proyecta una imagen penosa de España, ¿no? De un país que no ha sido capaz de controlar su frontera y que luego lleva 2 meses sin ser capaz de controlar las consecuencias de esa falta de previsión, ¿no? Es algo que ayuda a la extrema derecha. Esto es muy malo, ¿no? Porque echa gasolina en el motor de la extrema derecha, que es algo que preocupa mucho en Europa. Y de ahí la respuesta tan débil.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Pràcticament és mig quart d'una. Ara mateix tenim a la gran Marta Tips i a la doctora Magda Carles. Escolta, nois i noies, ho tenim fet, això, Jordi Vila.
1: Ja. Home, queda una hora encara, Xavi. Queda una hora. Però
0: però amb ella serà molt fàcil.
1: És veritat.
0: Aquesta hora.
1: És veritat. A més, que arriben i... A veure, els estudis estan molt ben il·luminats, però elles li afegeixen un plus.
2: Sí. Que bueno.
3: Bueno,
2: ai, que bé.
0: Ens saps de quedar bé.
2: Molt bé.
0: Ens saps de quedar bé. També parlarem amb els taxistes,
1: Xavi,
0: Atenció,
1: tinc
0: taxistes.
1: Tinc un bon mestre.
0: està pilota avui, no sé per
2: bueno,
0: què.
2: Està maple,
1: no,
2: està
1: deu ser, no, saps encantador. El que passa? Que és dilluns. I els dilluns s'hi compren llums.
0: Els dilluns comencem patint perquè el Gonzalo Bernardos no és fàcil. Votarà una tertúlia amb el Bernardos, però ara, veus, la Marta Tips em deia...
3: Soc molt fan.
0: Diu, a mi m'agrada molt.
3: M'agrada veure-us a la webcam la tertúlia, perquè, clar, una cosa és el que tu sents a la ràdio, que ja pots intuir, no moltes coses, però si a sobre ho veus a la webcam, veus aquí tot el que s'està coent, i a mi és que em fa molta gràcia.
0: Explica-ho, per qui no l'hagi vist.
3: A mi m'agrada la relació que tens tu, Xavi, amb el Gonzalo Bernardos, no? Perquè llavors vas veient com el Xavi li va traient el micròfon, perquè, clar, llavors...
0: És incontrolable.
2: Com nens.
0: És indomable.
3: Sí.
0: És que, de veritat, eh? El Gonzalo no té terme mig. O agrada molt o no agrada gens. És veritat, però hi ha molta gent que m'ho diu. Aquest rotllo que us porteu, ara és esgotador,
3: això. Sí, home, clar, jo et veig i dic que el Xavi ja comença.
0: És esgotador.
3: I ja no pot més.
0: Ja, necessito el cap de setmana, ja. Després d'un Bernardos a la tertúlia, necessitem el cap de setmana aquí, però vaja, no ho sé. Escolta'm, mira, diu que només el 6,5% de les criatures que neixen a l'estat porten primer el cognom de la mare. Anirà
2: no sé
0: més
2: això
0: o no?
2: Jo no entenc per què això, aquesta norma. Sincerament, no l'entenc.
0: Ah, no?
2: Biològicament és absurd. Què és l'únic que hi ha segur quan neix un nen? Quin és el progenitor que segur que és ell?
3: La mare.
2: La mare. Sí. Lo de més és una suposició. Clar, però la seguretat està en que la mare és la mare. Per lògica, el cognom de la mare hauria de ser el primer. A mi em sap greu, però és que és així.
0: Marta Fuster.